no està tan cuidada la música, ¿vale? No he dit maltractada ni res, sinó que no està cuidada la música i va passant el temps i apareixen els anys 90 més o menys, 90 més o menys, i la cosa comença a canviar. Escoltem este pas doble.

0: Esta es Sentimenta la cantí José Manuel Molina. Què passa a partir dels anys 90? És a dir, apareixen pas dobles ja dedicats a les vellers del foc, a presidents, a tornar a recuperar aquesta tradició, a voler canviar un poquet l'essència, a posar-li el valor a la música, la importància que té la música a les fogueres.
1: Pues no sabria dir, però crec que ahí, sense voler-ho segurament, té un paper molt, molt important el mestre Luis Molina. Que este pas doble que estem escoltant és del seu germà, Juan Manuel.
0: Jo pensava que era el fill.
1: No,
0: després escoltarem un de...
1: Juan Manuel i Luis, els dos són fills del mestre d'agost, Juan Manuel Molina Pallà.
0: Sí.
1: I, curiosament, Juan Manuel només va fer este pas doble per a fogueres, però i que hi ha molta gent que considera que és el millor que s'ha fet per a fogueres.
0: Sí, sí, sí.
1: Però qui més ha contribuït a la música de les fogueres i a consolidar el pas doble fogueres és el seu germà Luis.
0: És el seu germà Luis, que tenim un pas doble d'ell anomenat Nino Llorens, que és este.

0: No direu que és un pas doble bonic. No direu que vos fa vibrar i vos dona més ganes i més energia, més ganes de m'emprendre el dia, no? El dia d'avui, el dia 21, el primer dia de l'estiu. Esta música, això, exalça l'estiu.
1: Sí, sí, el Nino Llorenç, que és un pas doble de l'any 95, és el... segurament el més famós de Luis Molina per algo, no? Perquè és un pas doble molt, molt bonico. A ell personalment li agrada més el pas doble Conrado Albaladejo, que és el primer pas doble conegut que va fer per a Fogueres, el primer que va compondre realment, sí, sí, sí, va ser, sí, Foc i Palmeres, però Conrado Albaladejo és el que li va impulsar esta carrera dins de la música de Fogueres. I, però Nino Llorenç és el més conegut i pot ser el més aconseguit.
0: I aquests pasodobles continuen interpretant-se, és a dir,
1: les
0: bandes continuen interpretant-se.
1: Sobretot Nino Llorenç el pots sentir, jo crec que tots els dies de Fogueres.
0: Ah, sí? En els actes,
1: en les desfilades, jo crec que tots els dies, segur.
0: M'encanta.
1: Jo, enguany, vull dir que en la desfilada del pregó jo el vaig tocar, en l'entrada de bandes el vaig sentir, i l'Ofrena també me consta que es tocarà.
0: A mi el que més m'encanta és que escoltes pasdobles sempre tingueu ixa connotació, ixa referència a una cançó tradicional, a quan si vol, per exemple, estaves sentent el Ramonet si vas a l'Or, no? Ixa pinzellaeta que sempre li fan els compositors en els pasdobles de Fogueres. És importantíssim.
1: Sí, és una cosa que ens té el mestre de Luis Torregrosa amb el seu Fogueres de Sant Joan. De fet, sí, és que el pasdoble està tot ple de referències a música tradicional, i gràcies a això va tindre l'èxit que va tindre, perquè connectava molt, molt la gent.
0: I anem passant, i arriba l'any 2000, és a dir, és l'any a partir del 2000, i es produeix una explosió de composicions. És a dir, a partir d'ahir van creixendo els pasdobles dedicats a Vellers del Foc o a presidents o a presidentes. És a dir, diguem, n'hi ha un boom a partir del 2000.
1: Correcte, això comença, com diem, en els anys 90, perquè és quan es comencen, arran de Conrado Albaladejo, comencen a encomanar-li a Luis Molina els pasdobles del

0: dedicats als presidents de la comissió gestora. I després també comencen a fer-se pasdobles per a les velles del foc, que ja des dels últims anys també es fan a les velleses del foc infantils.
1: Sí, sempre es fan
0: l'any següent al seu mandat, diguem. De fet, esta setmana en el concert de Fogueres es van estrenar els dos pasdobles que ha fet Luis Molina per a les velleses del foc de 2025. I això s'estableix sobretot en els anys 90, però en els anys 2000, sobretot, gràcies també a que 2000 i 2001 es fan dos concursos de composició, que el de l'any 2000 guanya Joan Enric Canet amb el seu pasdoble Aquarel·la Alicantina, que és
1: una meravella.
0: Però un poc complicat de desfilar, però
1: és una meravella. Però és una meravella, com tot el que té.
0: També José Rafael Pascual Vilaplana fa una cercavila foguerera i sobretot és quan comença Miguel Ángel Mas Mateix a fer les seues composicions per a fogueres.
1: Doncs escoltem a Miguel Ángel Mas Mateix de Quiroga a Seneca Autobusos. Este pasdoble que ahir, ja vam escoltar un poquetet, està sencer, el podeu escoltar complet en el concert de Quiroga a Seneca Autobusos.

0: escoltem ja les dolçaines, pas doble, claro, que escoltem, i ens recorda fogueres, ens recorda a l'estiu.
1: Sí, i el tema és que és una composició que Miguel Ángel defineix com a pas macero en el
0: seu correcte
1: moment. Va ser molt trencadora. Mm-hmm. I, de fet, al principi, o sigui, n'hi ha una sensació de això que és, això no acaba d'encaixar, no? No...
0: Sí, sí.
1: Però en el temps s'ha consolidat totalment. És una, clar, és una composició que això va trencar, afegir les dolçaines...
0: Crec que és del 2004, 2005...
1: És 2007.
0: Set.
1: Realment, bueno, una dada curiosa és que aquesta gravació es va fer a finals de 2006, abans que s'estrenara...
0: Ah.
1: La van fer... Va ser la primera gravació que van fer en l'Harmonia, la sí, qual cosa li tinc molt d'estima.
0: La colla de Sant Joan, crec que és.
1: De Sant Antoni.
0: Sant Antoni, això era. Sant Antoni i la banda de l'Harmonia.
1: Exactament. És una,
0: bueno, he de dir que l'Harmonia ha crescut prou, eh?
1: Sí.
0: Des de que es va formar i quasi sempre esteu en certaments.
1: Sí, l'any... o sigui, l'altre dia a l'entrada de bandes anàvem més de 80 músics i tots de la casa. Cap llogat.
0: Això és important.
1: Això és important, sobretot, és perquè important. L'altre dia, bueno, va haver un poc de polèmica, perquè n'hi havia una banda que portava, la banda de Ciutat de Sis portava 140 músics,
0: sí,
1: i no va obtenir el resultat esperat, però...
0: 140.
1: També, 140 músics, però...
0: Són molts, són molts, molts músics. També és bona banda. Són molts músics. A veure, l'entrada de bandes, puguem dir que... Avui en dia és l'acte que més s'estima dels músics?
1: És que és un... tenim una relació d'amor-odi els músics en aquest acte. Per què? Perquè...
0: Sí?
1: Sí, perquè, com deia abans, no acaba de ser una entrada de bandes de veritat des de... Des que va començar a fer-se... O sigui, que van començar a participar les comissions senceres i que... En la protagonista no és la música, no són les bandes del tot, sinó que les comissions també tenen eixe paper
0: important.
1: I, de fet, o sigui, és que hi ha comissions tan grans que...
0: Que igual perden...
1: Quan comença a desfilar la comissió, és que ni s'escolta la banda.
0: Clar.
1: Perquè està tan lluny la banda. Aleshores, clar, per una banda és un acte important, perquè... té premi i moltes bandes ens esforcem per jugar un bon paper,
0: sí, sí, sí,
1: en l'acte, però d'altre és que considerem que la banda i la música no tenen el paper que ha de tenir una entrada de bandes i que al final és això, és un acte solemne per a donar
0: però
1: protagonisme a la música.
0: Diguem que en aquesta disciplina de les comissions han guanyat més protagonisme, millor que la part musical.
1: Bueno, al final, quan veus que el públic està aplaudint a la comissió i quan passa la banda deixa d'aplaudir, és que igual...
0: Això no està ben fet, això... a la cantins i a la cantines, a vore. Però se suposa que en aquest acte anirà una banda de 70, 80 o de 140, ja són. Són molts músics.
1: Són molts músics,
0: però... I té que cridar l'atenció...
1: Sí, quan passa alguna banda d'aquestes característiques, molta gent sí que aplaudix, però no és la tònica general. I la veritat, és una llàstima, perquè al final n'hi ha comissions que s'esforcen molt en fer un bon paper, i això, després n'hi ha altres que en una xaranga de nou músics tenen prou, però tampoc
0: però
1: entenc
0: espera,
1: per què això participa
0: en
1: l'entrada de bandes.
0: Correcte, en eixa desfilada d'entrada de bandes, ahí també pot aparèixer una banda de 10 músics, 11 músics.
1: Sí, sí, no n'hi ha cap tipus de limitacions. L'únic que no entren a concurs, però aleshores si no entren a concurs, doncs això, és que s'està pervertint un poc, no? L'essència, el sentit de l'entrada de bandes. També sí que, no em sembla malament, a banda de bandes també participen colles de dolçaines,
0: sí,
1: que tenen
0: sí,
1: el seu
0: sí,
1: premi
0: sí, sí,
1: diferenciat,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I no em sembla malament, però cal cuidar més la música. I jo crec que el que deia abans, pot ser la desfilada del pregó és aquesta oportunitat de separar la desfilada de comissions i l'entrada de bandes.
0: Això és algo que s'hauria de pensar, o no té per què, si ara mateix ho passa en la festa de Moros i Cristians, i realment la banda participa i pot tindre davant molts moros o molts cristians. i sent important. És a dir, és donar-li aquest puntet. És a dir, per això estem així, per a donar-li la importància que té la música. Mm-hmm. Perquè unes festes sense música no serien festes. No hauria festa, encara que es gastaren molts diners en la vestimenta o, per exemple, en la foguera, no? O en les falles, però no hi hauria. No hi hauria
1: correcte,
0: festa. I aleshores, això és el que estem fent així. Reivindicar el paper tan important que té la música en les festes, per exemple, de les fogueres. I tu creus que actualment la música en les festes de les fogueres està visquent un bon moment? O un moment de transició? O un moment d'impàs? O un moment de que s'ha relaxat?
1: No sabria dir-te, perquè a dia d'avui, o sigui, sí que és cert que es fan més composicions que mai per a fogueres.
0: Se fan molts concursos?
1: No, fixa't que és una llàstima, perquè el concurs de composició per a fogueres ha sigut una cosa molt intermitent. Uh-huh. Des d'aquell primer de l'any 43 que comentàvem abans fins a l'últim, aquells de 2000, 2001... en els anys 80 n'hi ha algun. Uh-huh. Però l'últim, que va ser una cosa aïllada, que es va promocionar com a primer concurs, que no era el primer, però bueno, després no va tindre continuïtat l'any 2016, que és el que guanya el pasdoble Sant Joaneries de Ferran Campo.
0: Doncs anem a escoltar-lo. Tu pide i així pide i se os darà, que es diu, no? Pues escoltarem el pasdoble Sant Joaneries de Ferran Campos Valdés.

0: És una meravella de pas doble, Sant Joaneries, de Ferran Campos. Este sí que va ser guanyador en un certamen.
1: Correcte, és l'últim que es va fer, ja dic, fa 10 anys.
0: 10 anys. Però, 2006, bueno, la gent continua fent pas dobles, a dir,
1: sí,
0: com... No ha decaigut, que no, és l'important.
1: No, ja et dic, jo crec que ara mateixa se'n fan més que mai. Jo, em costa últimament portar el recompte i el registre dels pas dobles que se van estrenant, perquè se'n fan molts. També és veritat que les noves tecnologies han ajudat a que molta gent componga, i el problema és que també moltes vegades es fan coses per part de gent que no té els coneixements per a fer-ho,
0: però
1: com les ferramentes ho faciliten...
0: Ahí estan. Vaig a dir-te que has fet una tasca, has fet un treball d'investigació magnífic. Perquè és de veres, és a dir... fer un recorregut per la música, pas dobles, marxes, de les festes...

0: des de les fogueres i tindre-ho com tu ho tens, és un treball que es fa magnífic, Aitor.
1: I el que queda.
0: És a dir, clar, això, si està escrit, no es perd. Si està escrit, no es perd. I has fet un treball molt bo.
1: Doncs moltes gràcies. Jo l'únic que espero és que es posi en valor, perquè porta molt de temps intentant que la Federació de Fogueres s'impliqui en donar difusió a tot aquest projecte, al final. Espero que de cara al centenari, que ara s'ha constituït una fundació per a organitzar-lo i tal, pues, la música tinga el paper que ha de tindre, perquè al final jo tinc registrats més de 350 composicions dedicades a les fogueres, i de moltes d'elles les partitures, a més, es podrien posar a disposició sense problema, perquè he parlat de moltíssims compositors i m'han dit
0: que toquin.
1: Però, clar, jo no tinc les eines per a poder posar tot això a disposició pública.
0: Correcte. Abans d'anar-se'n ja, perquè ha sigut un plaer parlar amb tu i parlar de la música, esta no és de les últimes, este pas doble no és dels últims que estan compostos, és la foguera del mercat, i escoltant esta foguera acabarem, però abans d'anar-se'n, Aitor, ràpidament, tres pas dobles que per a tu, tres només, en teníem així 11, no, tres sols que per a tu són indispensables en unes festes de fogueres.
1: Doncs és complicat, però entre els que hem escoltat en el programa em quedé, per descomptat, amb les fogueres de Sant Joan. Em quedaria amb Ramon Guilabert. I l'últim tinc dubtes, però per relació sentimental a Cantí.
0: Doncs no estem escoltant ningú d'aquests. Ho sent, però no passa res. Les fogueres del mercat també valen, eh?
1: La foguera del mercat és un pas doble molt rellevant, perquè és la composició més coneguda del mestre Garberí, que és... crec que a dia d'avui està més o menys empatat amb Miguel Ángel Masmateix en composicions per a fogueres.
0: Doncs moltes gràcies, Aitor. Ha sigut un plaer parlar amb tu, parlar d'aquest recorregut de pas dobles de música per a fogueres, de conèixer un poc més les fogueres i de conèixer i de saber tots que la música és l'eix central de qualsevol festa i de la vida també. Jo dic això. Així que moltíssimes gràcies, Aitor. Un plaer parlar amb tu.
1: Moltíssimes gràcies, Imma, per cridar-me.
0: I ara ja cap a fogueres, suposo que te'n vas ja cap a Alacant i a disfrutar de les festes.
1: Sí, ara ja directe a la Mascletà.
0: Moltes gràcies.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I arriba el moment de dir alguns concerts que es faran avui o al llarg de la setmana que ve. I és la primera secció d'agenda musical perquè en farem una altra abans d'acabar el programa. I tinc que nombrar alguns concerts. Per exemple, avui, dins de la campanya Excel·lent, hi ha concert de la banda jove de l'Ateneu Musical de Cullera a les 7:30 a l'Auditori Municipal. I avui també, dins del quart cicle de concerts Orgue d'Alboraia, a les 7 de la vesprada, la parròquia Assumpció de la Mare de Déu farà un concert Daniel Rubio Ferrandis a l'orgue. Però per a parlar d'este concert tinc a l'altra part del fil telefònic a Daniel Rubio, pare. Bon dia, Daniel.
2: Bon dia, tinc a mi, ma.
1: Bon dia, bueno, avui a Alboraia, a la parròquia, el teu fill farà un concert des d'aquest cicle que van nombrar així, que vau vindre així els dos, a explicar la història de l'orgue d'Alboraia, que és una història magnífica, de ganes de seguir endavant, de superar-se, de dir, anem a fer, i que no ho vau tindre gens fàcil, i l'heu restaurat, bueno, l'heu fet nou, la veritat sigui dita. Així que des d'aquest concert, el teu fill avui farà un concert. I què és el que va interpretar?
2: Sí, dins d'aquest quart cicle, ja són des que se va inaugurar 4 anys en aquest cicle, bueno, pues Daniel ha triat un programa molt original, perquè és un programa tot d'autors espanyols, sols espanyols, del segle XIX, sols del segle XIX. La majoria d'ells són autors desconeguts per al gran públic, però eren, tinc que dir que eren professionals molt qualificats. Sí. El més renombrat és Don Hilarion Eslava,
1: El del llibre de llenguatge.
2: Sí. Però, bueno, Hilario Eslava, hi ha obres també de José María Úbeda, valencià, que sigue mestre de capella en el Patriarca. També tenim obres de Felipe Gorriti, navarro, ell, i del bilbaíno Nicolás Ledesma, entre altres, ¿vale? Hi ha més. Però, en fi, com a noms més destacats, jo destacaria Don Hilario Eslava, José María Úbeda, Felipe Gorriti, i Nicolás Ledesma. Són músics que eren molt solvents en aquell moment, però, com dic, avui han quedat un poquet en l'oblit per a la majoria del públic. Però és un programa molt interessant, perquè quasi tot són obres basades en temes del cant litúrgic.
1: Sí. És un treball d'investigació que ha fet ell, el teu fill. Este treball crec que és
2: Sí, a veure, n'hi ha que fer un treball, investigar i fer una recerca de tot aquest tipus de material, perquè no està a l'abast. Aquest material no vas a les tendes de música i, mira, vull comprar una obra de Ledesma, doncs no ho tens. Aleshores, n'hi ha que investigar, i n'hi ha que també un poquet del treball d'investigació que ha fet ha sigut un poquet aquesta relació, buscar obres que estiguen aquesta relació amb el cant, amb els temes del cant litúrgic propi de l'Església Catòlica.
1: Tu, Daniel, saps quant de temps li ha portat fer este treball? Perquè jo, per exemple, estic ara així pensant, mentre tu parles. A veure, n'hi haurà obres que les haurà trobat en algun lloc, en alguna biblioteca, no? Però que possiblement el paper estiga un poquet gastat.
2: Records més recòndits d'internet, també s'ho pot trobar, vull coses. Però sí. No és el temps, no és exactament el temps que haurà empleat. I a banda de ser clavecinista i organista, ell també és musicòleg, també feu tota la carrera superior de musicologia, aleshores sí que té una, diguem, una costum d'investigar.
1: Sí. I és aquesta tasca...
2: Això sempre està buscant novetats, coses noves que no se coneguen.
1: Sí, Daniel, és una tasca superimportant perquè n'hi ha tants compositors que es guarden en un calaix i si no n'hi ha gent que es dona llum... És que passem per molta gent, escriu música, es guarda i després aquest treball que fan...
2: No sabem la quantitat de música que hi haurà guardada en calaixos i en armaris d'arxius municipals, arxius catedralicis, arxius d'esglésies i d'abadies i convents. La majoria d'aquesta música era una música de consum per al lloc on se feia i no la pensaven com una música comercial per a, sí, per a editar-la i publicar-la. Per tant, molta d'aquesta música se conserva en manuscrits. I si és que no arriba alguna persona que s'interessa i diu, xa, això té pinta d'estar bé, i ho trau a la llum, doncs molta d'aquesta música està todavía, està encara per descobrir. Hi hauria moltíssima música. Així en València tenen músics com per exemple, Eduardo Torres, d'Albaida, compositor fantàstic, i que avui pues, no és massa conegut per al gran públic.
1: És veritat, vale? El que estàs dient, sí, és veritat.
2: O Espí Ulrich, Espí Ulrich, el mestre Espí Ulrich, que també feia una música molt pròpia del segle de Nau, també molt, molt bonica.
1: Sí. Sí, sí. Doncs, Daniel, moltes gràcies per atendre's. És esta vesprada, a les 7 de la vesprada, no?
2: A les 7 de la vesprada. A les 7 de la vesprada. Vale. Malgrat que juga la selecció espanyola de futbol.
1: Ai! Amico, no m'agrada, que... és a dir... Puguem anar.
2: Aconsella que vingueu a escoltar bona molt música.
1: Moltes gràcies, Daniel. Vale. Moltes gràcies
2: molt bé,
1: per tot.
2: Moltíssimes gràcies, Imma. Que passeu un bon diumenge. Adéu.
1: Igualment. Adéu, adéu, adéu. Abans d'anar al butlletí de notícies, vaig a dir que el 24 de juny hi ha un concert de Sant Joan per la societat musical L'Harmònica de Cocs. A les 10 a l'Auditori.

Victòria i Josefina Manresa, amb la participació de la cantant Carmen María Rodríguez García. És que n'hi ha molts concerts. Però ara sí, ara sí, ara sí. Estem escoltant Sant Joaneries de Ferran Campos Valdés. I escoltant este pas doble Foguerer, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Tornem de seguida. No se'n vagin.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

0: No ens n'han anat. El que passa que m'agrada molt escoltar esta peça del mestre Ferrer Ferran. Dic la veritat. Així que estem en el rebost de la banda i anem a parlar d'una societat que té història, que és la Unió Protectora Musical de Vallada. I pues, he de dir d'esta societat musical, la Unió Protectora Musical de Vallada, que és una de les institucions culturals més emblemàtiques del municipi i un referent en la promoció i difusió de la música des de fa més d'un segle. Al llarg de la seva història ha contribuït de manera decisiva a la formació de nombroses generacions de músics i ha esdevingut un element fonamental de la vida social, cultural i festiva de Vallada. Al llarg de la seva trajectòria, la banda està dirigida per destacats músics i directors, entre els quals podem trobar a José Domingo Nicolás, a Ramon Cerdà Garrido, a José Onofre Díaz Monzó, a Ángel Crespo García, a Sergio Navarro Bonavinya i actualment Toni Peris. Me fica Antonio, però és Toni. Toni Peris Muñoz és el que ocupa la direcció titular des de gener del 2022. La presidència actual recau sobre Francisco Villena. Bueno, i així tinc els dos que he nombrat. A Toni, bon dia.
1: Hola, bon dia, Imma.
0: I a Francisco, bon dia.
2: Bon dia, Imma.
0: Francisco o Paco?
2: Fran.
0: Fran, perfecte. Fran. Sí. Fran, perfecte. Doncs encantada de que vingueu així, de parlar així de la... de la Unió Protectora Musical de Vallada. I jo sé que la setmana passada estàveu en el Festival de la Trobada, en la Trobada de Bandes, la tercera Trobada de Bandes, que celebrava Montesa. Com va anar el diumenge passat?
2: Bueno, va anar molt bé. És un format que es va estrenar fa 3 anys.
0: Sí.
2: Van decidir des de l'Assemblea comarcal el donar-li un format diferent, de manera que el músic fora més protagonista, que es premiara la convivència entre músics de diferents bandes, que coincidiríem tots allí, i bueno, que també fora un moment de reencontre en gent que havies d'estudiar, gent que coneixies de set societats musicals. I bueno, va ser una jornada pues agradable. Els anfitrions, que va ser la Societat Musical de Montesa, pues van portar molt bé, ho van tindre tot molt ben organitzat i bueno.
0: Començava un matinet, perquè a les 9 del matí crec que teniu que estar per allí per fer l'esmorzar.
1: És que pegava el sol, feia caloreta.
0: Clar, clar, però el poble no és molt gran i hi havia molts músics allí, perquè no sé si són 26 o 27 bandes les de la costera.
2: Moltíssims músics, perquè la veritat que veies les bandes i saps més o menys el nombre de músics que té cadascuna, i veies que les bandes estaven ben poblades i quasi la participació ha sigut interessant.
0: Heu canviat, de veres, heu canviat el format, perquè jo recorde que feu concerts, començàveu a fer concerts setmana darrere setmana i setmana i setmana i setmana, i clar, com sou tantes bandes, es feia un poquet d'interminable. No sé si era molt pesat, aquest format.
2: Això es feia com si fos un mundial.
0: Ah, un mundial.
2: M'agradava més. Depèn un poc de com te ho agafes. Jo tinc que dir que hi ha festivals a la costera en els quals he gaudit molt de la interpretació de la meva banda. També quan has tingut l'oportunitat de tocar-ho en un bon auditori i quan has tingut públic, han sigut bones experiències. N'hi ha altres, pues, clar, quan en una població totes les setmanes es fa el mateix format, pues, és complicat el mantindre aquest interès i s'afluència de gent al que és concert, i a voltes quedava un poc desangelat. Sí.
0: Buit. S'han fet molts formats en tot això de les trobades, de la comarca, perquè, per exemple, jo recorde en el canal de Navarres que està al costat, que s'han fet concerts, però se feia el concert, passaven totes les bandes, pas doble, obra. Clar, allí eren menys bandes, allí no eren tantes. Però què és el que passa en aquest format? Que toca el pas doble la banda i la banda se'n va. I després l'altra, després l'altra, després l'altra, i realment després n'hi ha igual poca gent i tampoc trobes eixa calor. I també es va canviant el format. I jo crec que quasi tots els jocs es falla el desfile i toquen 2 o 3 peces allí tots junts. Suposo que faríeu això en la plaça.
1: Sí, tocarem Daniel Juan,
0: correcte,
1: Reina de Feste...
0: Correcte, que és l'any del mestre Ferrero. Sí. I suposo que bé, i ja està.
1: Va ser molt bonic, va estar molt bonic. Se va fer molt ràpid, la banda de Montesa, la veritat és que va... varen organitzar, bueno, suposo que també seria la comarcal, la federació, estaven les... se formaven dos bandes al mateix temps, eixia una, després eixia altra, deixarem prou separació entre les bandes per a que no ens molestaren, perquè al final era un recorregut curt.
0: Clar.
1: L'únic era que era cara amunt tot, però era bonic, era bonic.
0: I jo, quan estava en Asia la setmana passada, va dir, és que el meu poble, que el teu poble és cara amunt.
1: Sí, sí.
0: I el que ha anat allí sap que és cara amunt i l'únic és això. Però bueno, no era molt llarg.
1: Va estar molt bonic. Sí, nosaltres vam tocar el Paso Doble fin a Blasco.
0: Ah, del mestre... Del
1: talent,

0: Té talent, sí.
1: I la veritat és que molt contents. Molt contents i va sonar molt bé la banda. I bueno, en general totes les bandes, crec que ha sigut dels anys que més en sèrio s'ha pres, com m'ha paregut a mi. Sí? Així que, sí, molt, més en sèrio per part de tots.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ha estat
0: de
1: molt
0: vegades, interessant. De vegades siguem un poc deixats, un poquet, els músics, les bandes en alguns actes. Però bueno, per això es fan les coses perquè vagin canviant. Fran, a veure, és una banda que té història i té noms coneguts que han passat per allí. Com comença la banda Unió Protectora Musical de Vallada? Ah, després m'expliques per què això de protectora. Perquè sempre no sé si n'hi ha una explicació o no n'hi ha una explicació. Però no sé si que serien... Jo és que penso moltes coses, la meva imaginació sempre va allà. Dic, serien tots menuts i voldríem protegir-los, no sé. No sé.
2: La història real d'aquest nom no la sé, no la sé certa. Sé que n'hi ha més societats musicals que tenen
0: sí, sí, sí,
2: protectora
0: sí, no, no
2: única, des del seu nom. No sé si seria una moda en alguna època.
0: Sí, perquè es comencen a ficar noms i clar, és que canviar artística o jo què sé, o Unió Musical o Santa Resília o el que siga.
2: Però bueno, a nosaltres ens ha quedat dins de la comarca és la protectora i quan dius la protectora ja saps que és la banda de ballar. Entonces, això ho tens ahí.
0: La que protegís.
2: Ho tens ahí clar. I bueno, la banda, n'hi ha registres que des de l'any 1887 ja comença a tindre activitat, encara que la formació legal o la constitució legal és a partir de l'any 1929, sí que va tindre un període curt d'interrupció per la Guerra Civil, però bueno, de seguida va tornar a arrencar la seua activitat i fins avui, i com tu dius, pues, tinguem l'honor de que la societat musical ha tingut grandíssims directors, sobretot en l'última època. De l'última època, bueno, si parle dels anys 80 endavant.
0: Entre eixos directors estava Àngel Crespo, que va faltar fa poquet.
2: Sí, fa unes
0: setmanes. El mes d'abril, crec que va ser per abril, és a dir, fa dos mesos, i va ser un director que va estar allí anys, crec que 23 anys.
2: 25, entre 25 i 26 anys.
0: Pues mira, jo m'he quedat a curtes.
2: Àngel Crespo va anar allí, sento un xiquet.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Aleshores, anem a escoltar este himne, que jo crec que el dirigia a ell. És de Rafa Mullor, però crec que estava dirigint-lo el mestre Àngel Crespo.

0: que Rafa Mollor fa coses molt boniques. És la veritat. Quan va fer este? Saps més o menys quin any el va compondre o quan es va estrenar? Si estava Àngel per ahir?
1: Sí, estava Àngel per ahir. No recordo exactament l'any el que es va estrenar. Sé que el tenor que està cantant, no recordo el nom ara del tenor, però és el tenor de Xàtiva.
0: Giner.
1: Sí, correcte.
0: Giner, Ignacio.
1: Giner, correcte. El va estrenar junt a nosaltres en la presentació,
0: sí,
1: i efectivament, com dius tu, Rafa Mollor, pues, bueno, és un dels compositors més importants de la Comunitat Valenciana. I bueno, també tenim la sort de tindre la fincat a Vallada, perquè ell viu a Vallada. La seva dona és balladina, sí, sí. I de fet, Rafa Mollor, de jovenet, participava en la nostra societat. Ell tocava el clarinet.
0: Sí, correcte.
1: I bueno, ell ha participat en
0: actuacions. Això no ho sabia, mira. Sempre aprenc algo, sempre aprenc algo. Aleshores, allí va estar 25 anys Àngel Crespo. I d'un Àngel ens n'anem a un altre Àngel, perquè tingueu també un president que va significar molt per a vosaltres, que és Àngel Cerdà.
1: Correcte.
0: És este pas doble del mestre Martínez Gallego, crec que és, no?
1: Sí, correcte.

0: Que bonic és. I té ixes, mira, una altra. Té ixes, ixos guinyos, no? Ixes trossets d'una sarsuela.
1: Sí, sí, sí.
0: De la sarsuela, n'hi ha diverses ahí. Àngel Cerdà, un nen d'Àngel. Tu te recordes l'època d'Àngel? Ja estaves de músic?
2: Sí, jo estic de músic des de que tenia 13 anys. Vaig a camí de 50, o sigui que...
0: Què toques?
2: El clarinet.
0: El clarinet. Te recordes d'eixa època? Àngel contava, sí, perquè el vam entrevistar abans de deixar-nos. I ell ens contava que estava 16 anys i estava allí i que anava en el tren des de Picassent.
2: Sí, sí.
0: Agafava, suposo que a Silla, no sé on agafaria el tren d'allí, sí. De Picassent, o de, no sé.
2: Sí, en Silla.
0: I d'allí suposo que baixaria. Com recordes aquesta època del mestre Àngel Crespo?
2: Bueno, recorde Àngel que era... molt seriós en, sí. En lo que era la preparació, en els assajos, molta exigència, i crec que fruit d'aquesta exigència i la indubtable qualitat que tenia Àngel com a mestre, crec que va ser capaç de traure de la societat lo màxim que podia donar. Mm-hmm. I hi ha interpretacions i participacions en certàmens, en premis, que crec que estaven per damunt de la qualitat individual que, sí. Que podia oferir la banda, però era capaç de traure en el conjunt sí. Global i ser resultat tan bo.
0: Bé, estem escoltant Àngel Cerdà, un altre Àngel, i este pas doble el vau interpretar en el certamen, Toni.
1: Sí.
0: Que va ser el certamen... Quin any era? 22, 23? Dime. 24?
1: 24.
0: 24,
1: no?
0: Que
1: 2024.
0: Va 2024.
1: 2024.
0: Com era Àngel Cerdà?
2: Àngel Cerdà era una persona enamorada de la seva banda. En l'homenatge que li van fer en 2022, ho vaig definir així, que un dels amors que Àngel tenia... a banda de la seva família, la seva dona, era la seva societat musical,
0: sí, sí,
2: i ho ha professat
0: sí. Durant
2: tota la vida. I, bueno, va ser president de la banda...
0: anys?
2: Anys, molts anys. I directiu, des de vicepresident fins a president, sí. Més de 40 anys en la societat musical.
0: Aleshores, des de que ell no està, eres tu el president? Vas agafar tu el president?
2: Ell, sí que ell va dimitir perquè una de les preocupacions que ell tenia era que poguera haver un relleu en la seva gestió. No volia deixar de repent la societat quan ell no fora ja capaç de gestionar-la. Va dimitir i jo, que estava com a vicepresident, doncs vaig agafar la presidència. I ell es va quedar com a president honorífic de la societat sí. De forma més que merescuda.
0: Doncs anem a passar, anem a avançar. Bueno, avançar en quant a Àngel Cerdà, no, però en quant a director, sí, anem a avançar fins al director que estava abans de Toni, que suposo que està més d'un certamen, igual m'equivoqué, eh? Que s'anomena Apocalipsi, i és esta peça que escoltem.

0: Sergio Navarro. Telita de obra, eh? N'hi ha meravelles que dius... Buah, això de qui és?
1: Sí, sí, és una passada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: De Derek Bourgeois és una meravella.
0: És una meravella. I ahir la vau traure, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Ahí està, ahí està. Sergio va estar abans de tu, Sergio Navarro, és el que va estar abans, i després tu, des de l'any 22, crec que...
1: Bueno, sí, ahir és que ha sigut un... Varem fer
0: però
1: un
0: estava,
1: procés.
0: Però estava també per ahir la pandèmia, no sé si es va...
1: En el 20 varen començar a fer el procés de selecció i al final el procés de selecció que deuria haver durat 4 mesos, crec que era.
2: 6 mesos.
1: 6 mesos o algo així.
0: 6 mesos.
1: Es va allargar 2 anys.
0: Toni, ara jo te vaig a tirar arrere aquest any 2022.

0: 22 sí. o 23.
1: Sí.
0: I vull que em comptes la primera sensació quan tu vas arribar al local.

0: coses.
1: Sí.
0: I sobretot en el primer assaig.
1: Quina sensació vas tindre el primer dia que tu arribes allí?
0: A fer l'assaig.
1: A fer l'assaig.
0: Pues que tocàvem molt fort. però...
1: És que esta gent que és d'ací, de l'Horta, és a dir, arrimatge a València, què vols, Fran?
0: Fran, és que és de Benetússer, també.
2: Jo sou allà ahir, però complia condena amb Benetússer quan era estudiant.
1: Ah, bé.
2: De dilluns a divendres, el cap de setmana me n'anava
1: a Vallada.
0: A veure... Pues lo típic, pues veus que n'hi ha moltes possibilitats, que n'hi ha coses que canviar, però no perquè s'estiguen fent mal, sinó perquè igual el meu gust és un altre.
1: Sí.
0: I al final, uno, quan va a un puesto d'estos, quan has començat un projecte, pues té que intentar acoplar-se a lo que n'hi ha, però també n'hi ha que intentar que ells vagin a lo teu, un poquet. I després que sí, sobretot això, que era un puesto amb moltíssimes possibilitats.
1: Perquè actualment quina plantilla és? És a dir, la plantilla, des de que tu vas entrar, s'ha mantingut?
0: Jo crec
1: que
0: sí.
1: O ha anat increixent?
2: Jo he anat increixent.
0: Sí. Ara creix que...
2: Plantilla activa, ha anat increixent.
1: Perquè, per exemple, el certamen vau anar a segona?
0: A primera.
1: A primera?
0: A primera. La primera volta. La primera de l'internacional.
1: La primera internacional, que són 80, 90... 110?
0: 110.
1: Ah, té la marinera. Actualment, és a dir, que tindràs segurament que 80 persones per ahir aniran.
2: Jo crec que el mèrit de la societat i crec que és un actiu molt positiu que té la nostra societat és que la diferència de número de músics d'un certamen respecte de qualsevol concert és molt menuda.
1: Mm.
2: És molt menuda. És una banda prou participativa.
1: Complidora, diguem.
2: Sí, i perfectament al Consell de Santa Cecília. Jo crec que estaria en prou del centenar
0: en l'últim Santa Cecília en Sento.
1: Teniu un gran local de música i un gran auditori, que això no ho tenen totes les societats musicals. Quin és les butaques que teniu? És a dir, quin és el pati de butaques? Quants poden entrar allà?
2: Bueno, tinc que dir que l'auditori, i un poc com a excusa per el que deia Toni de que tocàvem massa fort, perquè això ja és una cosa que Sergio també es queixava de que tocàvem massa fort, però en descàrrega nostra tinc que dir que és que l'auditori se'ns ha quedat molt menut.
1: Sí,
2: perquè, clar,
1: sí, perquè jo estic recordant-me i està diguem el nombre de músics que sou.
2: Però, clar, l'auditori cal pensar que té una història molt llarga, molt llarga i molt bonica, en la qual hi havia músics de la societat que ja deixaven diners per aquesta construcció d'auditori, i és tan bonica com que n'hi ha músics que van deixar diners per un auditori que mai van veure fet. És així.
1: Ah, que bonic.
2: I, clar, es projectava per una banda de 40-50 músics. O sigui, el creixement de la banda era impensable.
1: Sí, perquè Vallada quants habitants té?
2: 3.000.
1: 3.000. Però vos he de dir que si podeu anar alguna vegada, aneu, perquè és una joia allí, en el poble, que això ho té qui ho té. I suposo que quan faríeu el festival en Vallada, pues totes les bandes estarien encantades, des de la comarca.
2: Bueno, fa molts anys que no es va fer el festival crec que es va fer en els 80 i es va fer en el poliesportiu, perquè encara no teníem el local estava en projecte i en construcció, però sí, la veritat és que el local estem molt orgullosos d'ell, ens costa molt el poder-lo mantindre, perquè és un avantatge tindre un local propi, però és propi per a tot, per a lo bo i per a lo mal.
1: Sí,
2: si tens reparacions, i tens qualsevol història, doncs òbviament t'has de fer tu càrrec de tot.
1: Normal.
2: Allà.
1: I ese local té una bona escola de música?
2: Té una bona escola de música.
1: I sí, perquè saps més o menys quants xiquets n'hi ha actualment matriculats, perquè suposo que estarà a punt d'obrir-se la matrícula per al curs que ve, perquè ara estem en eixe impàs, no?
2: Sí.
1: D'acabar unes classes i començar ja a preparar la matrícula del curs que ve. Però quants xiquets teniu més o menys?
2: Al voltant d'un centenar de...
1: Que ja són,
2: sí.
1: Que són molts, perquè estem parlant de Vallada, un poble de 3.000 habitants, 100 xiquets. Diguem que la banda... La societat Unió Protectora per al poble significa molt. Perquè estàs contant una història molt bonica de posar diners per a fer el local i fer l'auditori. És a dir, té un pes molt important en el poble.
2: Jo crec que és l'entitat cultural més important del poble, i crec que

0: El poble està o hauria d'estar molt orgullós de la societat musical que té. I a la vista està, doncs, quan la societat participa en diferents certaments, contra quines poblacions s'enfronta, on la capacitat d'aquestes poblacions és infinitament superior a la nostra. Però nosaltres ahí estem donant guerra i donant una bona versió.
1: Però tu pensa la evolució que ha tingut la banda, sí, que heu creat per l'escola, heu creat pues una cantera de músics professionals que tindreu per ahí, per tot arreu. Tindreu músics que després tornen a casa.
2: Sí, i tenim gent professional que està en casa i tenim... No és una banda que siga d'un número de músics professionals exagerat, però sí que d'un munt de gent que està estudiant, acabant d'estudiar el grau professional, gent que està molt en forma tocant,
1: sí,
2: i que estan... Vull dir, que estan, que no és que estiguen vivint en Madrid o que estiguen vivint en Berlín. Estan allí. I entonces venen. Pues, jo sempre dic que la corda de bombardinos possiblement tindré la millor corda de bombardinos del món, però després és que tenim cordes que de veritat estan molt compensades i estem molt contents. Jo la veritat és que se pot tocar pràcticament tot el repertori que és el fique davant.
1: Qui és el més major o la més major de la banda?
0: Jo crec que serà Héctor, no? Héctor, Miguel... Bueno, són ja insígnies d'or.
1: Sí.
0: Gent que porta tota la vida...
1: Què tindràs,
0: en la societat. No.
1: 60
0: no,
1: llargs?
0: No, menys, 60...
1: 60 sí. Llargs. Sí. És una banda jove.
2: Sí, sí.
0: És una banda molt jove.
1: N'hi ha societats musicals, que jo sempre li dono aquest valor, a gent que en algun moment de la seva vida no ha pogut estudiar tant, però tenen una lectura i un domini de l'instrument que ja ens agradaria. Està assenyalant-me a tu, en el clarinet. Fran, està assenyalant-me. Aleshores, Toni està assenyalant-te. És a dir, gent que... Què passa en societats musicals? Que igual no han pogut seguir estudiant, o en un moment de la seva vida no, però resulta que tenen una tècnica i dius, mare de Déu.
2: Sí, sí.
0: Bueno, jo és que vaig estudiar en la època dels bons, que era el Pla 66.
1: A bé. Toni, jo no sé si t'ho tocat, eh? Cada tu ja no el toco. No,
0: ahí
1: no.
0: Cada curs que aprovaves el suaves, però vamos, en sang.
1: Toni, ja no, però és veritat, és així, és així.
0: No dic que fora el millor pla d'estudis, però sí que, òbviament, estava tot molt més concentrat i tu agafaves un músic que tenia tercer, del Pla 66.
1: Sí, el nivell
0: era...
1: Sí. Aleshores, seguim escoltant, seguim parlant de l'escola de música, que ara seguim, però anem a escoltar esta peça, que també la podeu escoltar en el concert d'avui, d'esta matí, a partir de les 7 del matí, i està la peça Einsiedels Thrins. Ho ha pronunciat bé, senyor Toni, que segurament que no la pronuncia bé.
2: Regular.
1: Com diria el mestre Pep Sunyer? Com diria? És un poble.
2: Jo crec
1: de Suïssa.
2: Que, sí, sí, és Einsiedels
1: Tris. Einsiedels Tris. Doncs als nostres veïns demanen mil disculpes.
2: Però que no ho sé tan
1: perquè ho he pronunciat mal, no sé quantes vegades l'he pronunciat mal. Així que anem a escoltar-lo.

0: Vaig a tornar a intentar-ho. És que no tinc vergonya, perquè... Ínsia dels Dreams.
1: Clavà. Millor que antes.
0: Anirem fent pràctiques, anirem fent pràctiques. Bueno, és un poble suís, de Suïssa. Sí. I allí es va fer una... No sé si era una escola, un edifici. Sí. I ell conta la història. En set moviments, crec que són,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: En set moviments.
1: Sí, sí. És més o menys així,
0: no? Cinc o sis, no sé exactament.
1: Crec que era una abadia.
0: Una abadia, correcte. Una abadia.
1: Sí.
0: Esta peça la vau interpretar en el certament de 2024.
1: Sí, sí.
0: A veure, què n'hi ha que dir del mestre Pep Sunyer?
1: A mi m'encanta. I esta obra, de veritat, que a mi m'agrada molt. Penso que, bueno, pues, que si l'han escoltat este matí o si no és en YouTube, si no serà, pues...
0: L'han escoltat, la veritat.
1: Pues és Sunyer.
0: És Sunyer.
1: I és que no se pot definir d'altra forma.
0: És un dels grans compositors que tenim així a la terreta. I
1: penso que també és una obra prou diferent a per exemple, al Jardín de les Hespèrides, que tant s'interpreta. Penso que ell trau, en esta, molts colors, trau molt... frases molt llargues. No sé, a mi m'agrada molt.
0: És un percussionista, perquè és percussionista, treballa molt bé la percussió, però treballa molt bé la sonoritat.
1: Molt bé.
0: Jo moltes vegades li he dit, tu eres trompista. És de veres, sí, treballa molt bé, sobretot la trompa, li trau una sonoritat que dius... Tu, jo li ho he dit, tu eres trompista o què? O van estudiar la trompa? Però bueno, bé, seguim endavant. Estem parlant de la Protectora de Vallada, estem així en Fran, que és el seu president, i estem en Toni, que és el director. Estàvem parlant de l'escola, 100 alumnes, és a dir, ahir n'hi haurà un claustre professorat ja important. Doneu assignatures, les normals que se donen, és a dir, les que abastissen la banda, però suposo que també tindreu altres assignatures, perquè estaves comentant-me que teniu una colla de dolçaines.
2: Sí, n'hi ha una colla de... A veure, la societat sempre ha tingut dolçainers dins dels seus músics, però sí que des d'enguany s'ha volgut constituir com a societat o com a colla federada, val? I bueno, doncs ja tinguem ahir una colla federada des de la mateixa societat i s'impartís l'assignatura de dolçaina des de l'escola i n'hi ha una agrupació estable,
0: sí,
2: que té la seva activitat dins,
0: sí, sí, sí, sí,
2: al llarg de l'any dins del poble i fora del poble.
0: Qui la dirigís? Qui és el que ho porta tot això?
2: L'encarregat és, i qui la dirigís podríem dir que és Rafa Pelejero, que és un músic de la societat, ell és trompista, és gran trompista, pràcticament professional ja, si no ha acabat ja està a punt d'acabar la carrera, però bueno, també ha tingut inquietud per aquest instrument tan nostre i que té tanta tradició al nostre poble, i la veritat és que ha sigut un èxit i ha oferit el seu primer concert com a tal, perquè l'actuació de les dolçaines es reduïa a despertar els dits de festes i a la melodia típica que solia sonar
0: en el
2: buen
0: cor.
2: Sí, sí, sí.
0: El que es feia.
2: Però ara ja tenen una activitat, diguem, més seriosa.
0: I també contareu, suposo, que era una banda juvenil, o jove, una banda jove, que no sé quan es forma, a partir de quan formen part d'aquesta banda jove.
2: Nosaltres tenim un format que per a mi és molt interessant i molt intel·ligent, perquè ja saben que el procés d'educació musical és llarg.
0: Sí,
2: i a vegades trobar aquesta motivació en aquest procés és difícil, i crec que la banda juvenil és un element motivador, perquè a partir de que els xiquets i xiquetes que estan estudiant ja han superat el primer curs, ja podem participar en adaptació dels seus papers,
0: però ja
2: se senten protagonistes, ja participen en concerts, ja el poden veure les seves famílies, fan isides, i es fa una combinació entre gent que està estudiant en el conservatori i gent que està estudiant en l'escola, i crec que és una combinació perfecta que serveix per motivar, i òbviament doncs, també tenen la seva activitat, i la veritat és que tot un èxit i que sona molt, molt, molt bé la banda.
0: Qui la dirigís?
2: Sergio Garrido.
0: Sergio Garrido.
2: Actualment la dirigís Xavi, que és el nostre mestre de percussió, que també té... també dirigís la banda de
1: Carlet.
2: Juvenil de Carlet, val, però com el tenim com a mestre de percussió, pues, i té experiència, pues, està fent-se càrrec ell mentre Sergio disfruta de la seva paternitat.
0: Molt bé. Aleshores, estareu ja obrint la matrícula per al curs que ve, a partir de quina edat poden matricular-se en l'Escola de Música Protectora de Vallada?
2: Des dels 4 anys.
0: A partir dels 4 anys ja n'hi ha una espècie de jardí musical.
2: Correcte.
0: O algo, i a partir d'ahir ja poden formar part. I quan un xiquet o una xiqueta passa a formar part de la banda gran? A mi m'agrada dir banda gran, eh?
1: Sí, sí, sí. Pues quan superen la seva formació elemental i tenen la prova d'accés o la prova de reconeixement de títol, entren a formar part de la banda gran i després tenen, no, Fran? Tenien com 2 anys que estan de...

0: Sí, tienen que participar en la banda, juvenil, entren en condició de
1: que no deixen la banda, juvenil.
0: Són, no són músics, diguem, de ple dret. Bueno, sí que són músics de ple dret, però diguem que són músics en formació.
1: Sí, en formació.
0: Val? Que tenen que seguir estudiant, formant-se al conservatori o a, la nostra escola de música, tenen que seguir participant a, la banda juvenil i, òbviament, pues, tenen que tindre un procés adaptatiu i, també fer mèrits per, estar dins de la societat musical, perquè, com jo dic sempre, no necessitem molts músics, necessitem bons músics.
1: Que toquen.
0: Perquè ja, com m'han parlat abans, l'auditori se'ns queda menut i ja hem tingut que fer ampliacions per poder caure tots.
2: Sí, però sobretot lo interessant és això, que n'hi ha com un compromís entre les dues parts, pel músic i, la banda, en el qual tenen que continuar formant-se.
1: Correcte, és així. És a dir, que a partir de quan acaben l'elemental van al professional, ja poden, però no tenen que deixar la banda juvenil. Teniu classe d'adults? La sí, gent d'adult sí, li pega per anar, és a dir, ja són majores i diuen, què vaig a fer jo?
2: Sí, sí.
1: Puc fer
2: sí,
1: un esport, però, millor música, no? Aleshores, teniu aquesta
0: sí,
1: classe d'adults.
0: Que alguns que encara no han arribat, però n'hi ha gent que ja s'ha jubilat des de la seva feina i, bueno, i se li ha despertat l'inquietud per la música i res, i ho han agafat amb moltes ganes i alguns ja estan amb el seu instrument.
1: Molt bé. Estem parlant de la Unió Protectora Musical de Vallada i anem a escoltar una obertura, Poeta i Aldeano.

0: Toni, este no fa molt que el vas fer, este concert.
1: Este no, no, no fa molt. És més, més o menys hem agarrat una xicoteta tradició, la banda, que fem un concert que se diu Grans Clàssics. Mm. I és un concert en el que dediquem a tocar transcripcions d'orquestra. Tot.
0: Tot transcripcions. En paper de transcripció?
1: Bueno, intenté...
0: René Garane, eh? René Garane.
1: Sí, sí, sí. Sí. Però, bueno, hem fet coses molt xules. Danses sinfòniques de West Side Story, Poeta del Deano...
0: La de Gieto, també.
1: La de Gieto, la Quinta de Mahler...
0: Sí, ara anirem escoltant, ara anirem escoltant. Al llarg de tot l'any, perquè ja estem parlant d'un concert específic que ja has fet tu, que es fa ja tots els anys, al llarg dels anys, de l'any, no dels anys, sinó de l'any, quina és la programació normal que fas?
1: Pues...
0: Si no n'hi ha certament.
1: Bueno, si no n'hi ha certament, se fiquem en altre jaleo.
0: En altre jaleo, no cara
1: no de res. Però pues, sempre fem concert de Santa Cecília, concert de Nadal, que tot això sempre ve pegaíssim.
0: Sí.
1: Després concert grans clàssics o concert que ahir sí que deixem un poc més de marge per a preparar algo que siga contundent també, perquè és important que, a la meva forma de vista, que les bandes mantinguin el nivell d'existència. Mm-hmm. I després és que... Vaja, ho condensem tot molt en 2 mesos, perquè ens ja tenim concert de ara de juny, concert que
0: sí,
1: normalment...
0: Sí, perquè la setmana que ve crec que tenim un concert.
1: Que ara dediquem a la figura de la dona, portem uns anys dedicant el concert a la figura de la dona, en totes les seues... en totes les seues vertents,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: exemple, bé, siguen dones compositores, directores, de tot, solistes...
0: Sí, sí, sí.
1: Hem fet molts projectes, i esta setmana que ve tindrem un altre.
0: Qui és la directora que va?
1: Vindrà Bea Salvador, una jove directora que està dirigint la banda de Jarofoe, la banda d'Alpera, és músic d'Almansa.
0: Sí.
1: I, bueno, també dirigint la banda infantil d'Almansa i res, vindrà a fer un concert, dirigirà mitja part i l'altra
0: sí.
1: mitja part.
0: Sí, sí, sí.
1: I serà un concert que a la gent li encantarà, perquè el programa jo crec que està molt xulo. I això, sempre fiquem... Tenim moltes dates. Després intentem o certamen o intercanvi o anar-se'n fora.
0: Sí,
1: o...
0: perquè després d'eixe dia 28, crec que és el 28, 28. Diumenge 28,
1: sí.
0: Després teniu també un festival.
1: Si anem a tocar a San Clemente, un poble de Cuenca, San Clemente de la Mancha,
0: uh-huh.
1: A tocar en el festival d'eix de bandes de música. I pues, ja de paso pues, passaré la nit i passarem un bon rato sí. i tot això.
0: Molt bé, no, Ferran?
2: Clar, això.

0: Això fa banda.
1: Això són coses motivadores, clar. Sí.
0: Això quan se n'aneu allí?
2: El dia 18 de juliol.
0: 18 de juliol.
2: Sí.
0: Ple certamen de internacional de bandes de música de València.
2: Sí.
0: Doncs seguim escoltant a la banda protectora, ara sí, en el adagietto.

0: una altra meravella que té la música, que és esta d'Aggeto de Mahler. A veure, estem parlant de la banda protectora de Vallada i estem parlant que se'n van de festival a Cuenca.
1: Sí.
0: El 18 de juliol. Sí. Però resulta ser que jo tinc que el 18 d'agost, és a dir, un mes després... No, vale, no vas a ser també, però si no pares... Un mes després teniu el concert de festes.
1: Sí.
0: Perquè les festes coincideixen en el dia 15 d'agost.
2: Són després,
0: després, la setmana després. Sí, sí, sí. La setmana després. I tingueu el concert de festes, no?
1: Sí.
0: Tenim. Normalment, això, quina és la característica d'aquest concert?
1: Normalment busquem que siga un espectacle... Pensa que és un concert que és com l'antesala de les festes. Mhm. En el qual pues, la gent ja té ganes de, pues, això, de festes. Mm. Aleshores, pues, busquem que sigui algo divertit, que sigui que agradable gent, per la gent, clar, que sigui fresquet també per
2: tots
1: la nit.
2: Tots els públics.
1: Claro.
0: El fareu, suposo, que fora al carrer.
1: Sí, en la plaça La Pau.
0: El fareu al carrer, clar. Bé, és a dir, és una banda que té molta activitat.
1: Molta, sí.
0: Molta activitat.
1: I si no hi ha activitat,
0: la busquem.
1: Intentem buscar-la.
0: Intentem buscar-la. Sí. Quina és la característica que més dius que tenen ells? La més bona que tinguin? La mala no entra, sí.
1: No, mala crec que ninguna. La més bona és l'amor i el respecte que li tenen a la música i a la seva banda.
0: Que bonic, Fran. Perquè, clar, jo si es pregunta a tu què significa la banda per a tu...
2: La banda és part de la meva vida.
0: Correcte.
2: No s'entén la meva vida sense la banda. De fet, a mi, quan diuen... Fran, quin Fran? Fran, el de la banda.
0: Ja tens així mal nom. Fran, el
2: sí,
0: de la banda.
2: Quan no saben quin Fran és... Pues,
0: Fran, el de la banda. Però dir aquesta frase que ha dit Toni, que és tan bonica, l'amor per la música, per la banda, això ho diu tot, eh?
2: Sí, tal qual.
0: Aquesta frase ho diu tot. Bé, estem parlant de la Unió Protectora, i anem a escoltar, perquè ell havia dit abans, Toni havia dit abans, van fer un concert clàssic, el va fer pràcticament un mes, no sé si estarà sí. Un mes, i em vau interpretar també les danses sinfòniques, em va dir fantàstiques, imagina't, de Berlioz. No, les danses sinfòniques del Weissen History, de Brestein.

0: es posa en seguida, em posa a ballar. I és que això no puc evitar. Estem escoltant les danses i vull parlar de l'arxiu que teniu, perquè sí que teniu un arxiu potent que intenteu cuidar i que teniu un bon arxiver. Què és l'arxiver?
1: Tenim el millor arxiver que n'hi ha... Bueno, anava a dir en tota la comunitat, estic segur que en tot el món, abans que parlaves d'amor, sí. No hi ha cap persona en el món

0: que tracte amb més amor que Batiste, que és el nostre arxiver a totes les partides.
1: Ai, m'encanta, Batiste el nom.
0: Sí. Les cuida, les classifica, ho ordena, i de fet tenim joies de centenàries de partitures que estan perfectament guardades i ben conservades gràcies a la llavor que ell ha fet. O sigui, és una llavor encomiable. Avui en dia està clar que tot funciona en PDF i és molt fàcil el tindre un banc de partitures, però hi ha que pensar abans. A voltes que era fins i tot complicat el poder fer una fotocòpia.
1: Correcte.
0: Bueno,
1: és, que, és que jo trobo que és una tasca tan sumament important dins d'una societat musical.
0: És perquè, vital.
1: Perquè quan jo vaig començar la música no estava a l'ordenador i aleshores tenies tu allí l'arxiu, el tens ordenat, tot el retrobem, tot ahí, tot ordenat en paper.
0: I transcripcions clar, manuals.
1: Clar. Aleshores, això actualment tens que cuidar-ho, tens que ordenar-ho i va passant-se a ordenador per a no perdre's, per a tindre un poc de cura i de cuidado, no? I peces que tu has dit super, que són centenàries o alguna marxa, algun pas doble, que és inèdit, i cuidar això perquè es perd. Es perd. Si no tingueu un bon arxiver o arxivera, es perd tot, es descuida.
2: I mai ja no és que sols siga bon arxiver, sinó que estan tots els assajos allí. Tots, tots.
1: Si el portaran dia, de cap, ara en dius tu això.
2: Si algun dia no ve a assajar, ell no és músic, ell és el jefe.
1: Sí, sí, sí.
2: Realment,
1: sí, sí, sí.
2: És el jefe de l'auditori.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ell obre les llums, sempre està pendent de si me fa falta algo, si li fa falta algo a algú. Vull dir, és un lujo.
1: Doncs, Batiste, una forta abraçada.
0: Supera
1: i tinc paciència.
0: Les seues competències com a arxiver. Sí, o sigui, va molt més allà de lo que tindria que fer un
1: clar,
0: arxiver.
1: Clar.
0: En definitiva, tot el que puga aportar ho aporta des de la seva
1: clar
0: capacitat.
1: Clar que sí. I la paciència, perquè sempre es perden els papers.
0: Bueno,
1: ara no el tinc.
0: Infinita.
1: Ara no el tinc tot just. Ara que és que no sé...
2: Un 10.
1: Que gran paciència. Bueno, moltes gràcies per vindre, Fran. Moltes gràcies, Toni, per tornar a veure't, perquè sé que no pares. Que vagi molt bé el concert de la setmana que ve, del dia 28, a quina hora?
2: A les 7 i mitja.
1: A les 7 i mitja, on serà?
2: A la plaça Major.
1: En la plaça Major.
2: En front de l'Ajuntament.
1: Aneu allí, que fan un concert molt xulo, i que després se n'aniran el 18 de juliol, a quin poble m'havies dit?
2: Sant Clemente.
1: Així que moltes gràcies, Fran, per mostrar un poquet més el que és la banda.
0: A tu per l'oportunitat de mostrar-ho.
1: Però jo vull acabar en un pas doble. Si el de capçalera és bonic, agafem-nos a este pas doble, que és una altra meravella. Gràcies per haver vingut els dos.
2: Gràcies a tu.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I arribem al final del programa, però abans, en la segona vegada que tenim agenda musical, perquè és que tota la Comunitat Valenciana és que n'hi ha concerts. Per tot arreu, és un esclat de música. I, per exemple, anem a parlar d'un concert, puguem dir, o festival de germanor, perquè la marca Amstel celebra la germanor amb una trobada de més de 270 músics valencians. La marca Amstel, en col·laboració amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, ha organitzat una gran trobada de bandes de música que reunirà prop de 300 músics procedents de les províncies de València, Castelló i Alacant. L'acte tindrà lloc el pròxim divendres a l'estació del nord de València. No sé l'hora, ara després ens la dirà Daniela. I pretén donar la benvinguda a l'estiu posant en valor la música com a símbol de germanor entre tots els valencians. I per això tinc, per a parlar d'este concert de germanor o este festival de germanor, a Daniela González, que és la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Daniela, bon dia.
2: Molt bon dia, Imma. Com esteu?
1: Jo encantada de parlar amb tu. Sempre que parlem amb tu, m'encanta parlar amb tu. Aleshores, feu un concert o un festival

0: de germanor. Encara m'agrada més aquesta paraula, perquè una de les qualitats que té la música és d'unir, d'agermanar. I així tenim, gràcies a tots els valencians i valencianes, tenim un don, tenim una gran riquesa, que és les societats musicals. I que d'ahir han nascut i han començat a estudiar música grans músics de tot el territori valencià. Però vull que me contis com va sorgir aquesta idea d'Amstel, és a dir, d'organitzar una trobada de germanor. Com és això d'aquesta fusió d'Amstel, d'una empresa i de la federació, de bandes de música?
1: Pues mira, esta aventura va començar en Falles. Resulta que Amstel en Falles va fer una cançó en el cantant Zoilo, que es deia Germanos. I aleshores van voler que totes les bandes de música pogueren tocar-les en els carrers durant la temporada de Falles, i van fer l'arreglo per tal de que des de la federació pogueren repartir aquesta obra, ¿vale? Uh-huh. Allí ja es van conèixer, la veritat és que entre Amstel i nosaltres va haver molt bon feeling, i ara en la primavera vos van tornar a sentar i es van dir: ens agradaria fer algo diferent pa rebre a l'estiu de, pues, això, d'una forma diferent, no? Sí. I se'ls va ocurrir, pues, que va ser lema de Germanor, que al final és lo que passa entre totes les nostres bandes de música quan anem a Falles o a les fogueres de Sant Joan, pues sempre n'hi ha una Germanor, sempre n'hi ha aquesta xicoteta rivalitat sana, però al final és aquesta Germanor que ens unís, va ser el paraigües de la música, per la música de banda, a més. I vam pensar, i per què no fem un encontre de bandes de música de les tres províncies, i que, a més, es podrem tocar els pasodobles més representatius de les festes locals més coneguts.
0: Doncs, per exemple, quines bandes de cada una de les províncies aniran?
1: Pues mira, venen dos de Castelló, des de Castelló vindrà la de Benlloc i la de les Useres.
0: Sí.
1: Després d'Alacant també venen dos, la pa de Sant Joan d'Alacant, i també des d'Orihuela.
0: Carai.
1: Després de València sí que venen sis, que és de Canet de Berenguer, Aldaia, Faura, Xàtiva, Almàssera i la Santa Cecília del Grau de València.
0: Sí.
1: I lo xulo és el que te dic, que podran tocar pasodobles.
0: I toquen tots junts, no?
1: Tots junts, vale. Sí. Si se farà una macrobanda,
0: sí,
1: la Germanoband, que li hem nomenat.
0: Germanoband. Sí. Està xulo.
1: I l'original... Sí. És que, per exemple, la d'Orihuela va tindre que tocar rotllo i canya, que és quasi exclusiu de les festes de la Magdalena.
0: De la Magdalena, sí. És veritat. És
1: I
0: a dir...
1: el mateix, el pasodoble de les fogueres de
0: Sant
1: Joan.
0: De Sant Joan, que estan ara en fogueres, ara
1: no
0: són les festes.
1: No, Xina és. Pues, clar, això no se toca en Castelló. I, bueno, el mateix en les bandes de València. I va aparèixer, pues, això, i sa germanor unida també a través dels pasodobles del carrer de les festes tradicionals de cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana.
0: Com quin, per exemple, ja han dit Sant Joan?
1: Pues mira, anem a tocar Amparito Roca, Xàbia, Paquito el Chocolatero, que ells no poden fallar.
0: No poden fallar.
1: Les fogueres de Sant Joan, el fallero, rotllo i canya, que és molt típic només de Castelló Capital, a més.
0: Sí.
1: I sí que anem a fer un xicotet homenatge, perquè enguany és el centenari del mestre Ferrero, Montinient, i tocarem Chimo.
0: Ah, molt bé.
1: I si no passa res per a finalitzar, pues, l'obra de Zoilo, Germanor, entre totes les bandes de música.
0: I qui és l'encarregat o l'encarregada de dirigir això?
1: Pues mira, hem elegit al nostre actual director de la banda federal, que és Sergio Díaz.
0: Ai, tinc que fer-lo vindre, Dis-li que té que vindre, que té que vindre, perquè ja crec que van a començar a assajar d'ací no res.
1: Pues ara, en juliol, és l'encontre, l'encontre.
0: Sí,
1: i clar, ja que el teníem a d'ell, van decidir, bueno, pues, que millor que ell, que al final, quan dirigirà a músics de tota la Comunitat Valenciana, pues, bueno, que s'estrene ja, abans de l'encontre.
0: Clar que sí. Estos actes haurien de fer-se més, perquè és el que ens unís a tots els músics, que puguem tindre aquest xicotiu a rivalitat, però que després ens alegra molt anar a llocs així i veure amics o amigues que fa temps que no has vist i t'enjuntes en aquestes trobades o en aquests festivals. És importantíssim tot això. A quina hora serà? En l'estació del Nord?
1: Serà a les 7:30.
0: Set i mitja.
1: En l'estació del Nord, el divendres, a les 7:30 de la vesprada.
0: És a dir, estaran per allí...
1: A Foro Lliure...
0: Correcte.
1: Sí, sí.
0: La gent que passa pot anar allí a veure i poden gaudir d'aquest concert de germanor que organitza Amstel i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Així que moltes gràcies, Daniela, per atendre sempre. Moltíssimes gràcies.
1: Res.
0: Que vagi molt bé.
1: Encantada d'estar sempre amb vosaltres i esteu tots convidats i convidades, per supost.
0: Vinga, gracietes, moltes gràcies.
1: Adeu.
0: Adeu.

com no, tenien que acabar avui escoltant l'himne de la Vella del Foc del compositor Luis Torregrosa. Per acabar el programa d'avui, sabeu que el dimarts és la nit de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any, plena de foc, tradicions i desitjos. Vos animem a gaudir-la amb il·lusió i en bona companyia. Que les fogueres cremen tot allò que volen deixar arrere i que la música continuï sent el fil que ens uneix i que ens acompanya en cada celebració. Perquè jo ja ho dic sempre, som molt pesada. Sense música no hi ha res. A l'equip tècnic ha estat Patricia Valera i Sofia Álvarez. En producció, Lorena Alegre, i en les xarxes, Marc Santana i Gemma Santana. Gràcies a tots per escoltar-nos cada setmana. Que tingueu una molt bona setmana i una molt bona nit de Sant Joan i que la música no deixi de sonar mai. Gracietes. Un beset ben fort.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
4: De tu a tu.
5: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
6: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
5: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
7: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les 10.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Les llengüetes de punts de llengua.
9: A Punt Ràdio.
10: Saps el que són les energies renovables?
11: Sí. No.
10: Són fonts de combustible que es restableixen durant períodes curts de temps.
12: Tècnica, amiga.
10: Teòricament, contaminen menys que les energies no renovables.
12: No millor, molt millor.
10: Inclouen el sol, energia solar, el vent, energia eòlica, els residus i la planta orgànica, energia de la biomassa, i la calor de l'interior de la Terra, energia geotèrmica.
13: Però què opina la gent del carrer? Estan a favor o en contra?
14: Això és de puta mare! Això...
10: Les renovables generen molts beneficis ambientals.
15: Això és de veres?
10: Sí, clar. Contribueixen a la protecció del medi ambient.
16: Està de categoria.
10: Redueixen la contaminació de l'aire i de l'aigua.
14: Molt bé, molt bé. Estupendo!
10: I preserven els ecosistemes i la biodiversitat.
17: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
10: T'he convençut o què? Eh?
18: Sí!
10: Au, fins a la pròxima llengüeta.
9: A Punt Ràdio.
5: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
19: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana, en clau radiofònica, i, a més, primer programa d'estiu 2026, oficialment, d'efectes oficials, perquè fa, en aquest moment, 44 minuts, 45 minuts, que ha entrat l'estiu. La veritat és que ja se nota, Jota González.
1: No? Sí, senyor, muy buenos
0: días.
1: Se nota.
0: Muy buenos días. Se nota i bé, no?
1: Se nota, que ha arribat el caloret.
0: Ha arribat a Fanfort.
1: Arribat para quedarse.
0: Fernando Pena, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues muy contento de estar aquí un domingo más en Fora de Cobertura.
0: Y a tope, ¿no?, en caloret de l'estiu.
2: Sí. Lo que pasa es que yo en agosto me voy a Galicia, con lo cual yo no noto, no sufro mucho el calor aquí
0: ya,
2: de Galicia.
0: Ya, pero de así, a agosto encara queda.
2: Sí. Bueno, ya estamos en verano, la temperatura ya se ha equiparado a agosto, ¿no? Es plana hasta que empieza el otoño.
0: Yo creo que encara patiré un poco más. Pero bueno, anem a veure qué pasa. Alfredo, ¿estudia, cómo estás?
3: Muy bien, preparados para ya que se mentalicen que está l'estiu ya, ni a qué vestir d'estiu.
0: Sí, senyor. Ara ens donaràs uns tips per a fer-ho bé. Pablo Fernández, com estàs?
4: Molt bé, agraït d'estar així. Com bé digueu, pues ja tenim la calor. I això de dir quina frescoreta fa, pues encara queda molt.
0: Bueno, això de dir a la fresca, sobretot en els pobles xicotets o en els barris que encara conserven aquesta essència de poble, se porta molt.
4: No, i si passeges, n'hi ha molts fores de cobertura en els pobles, pues les dones que es junten i paren, i els homes, i estan ahí parlant i investigant.
2: Me llamaba mucho la atención cuando llegué a Valencia, que empecé a vivir en Carcaixent, como sabéis, y yo no estaba acostumbrado a eso, y veía mucho a la gente en la calle con la silla mirando hacia dentro de casa. Y luego aprendí lo que era estar a la fresca. Estaban viendo la tele desde la calle, claro.
0: Claro.
2: Sí.
0: Rubén Mayols, ¿cómo estás?
5: Molt bé, moltes ganes de ficar-me el banyador, per fi.
0: Ah, bueno, yo, como dirás que hoy venías en bañador, no sé.
5: Es que este año he fet Operación Triquini.
0: En acabar mos cuentes com ha anat.
5: Ya te contaré lo que es.
0: Molt bé. Sumari i comencem. Començarem fent el nostre seguiment habitual d'esta fi de setmana. A les fogueres de Sant Joan, de la mà d'Òscar Rueda. També parlarem dels jugadors de la terreta en el Mundial, veritat?
4: Així és, tenim informació molt xula, Donís, per conèixer com l'empremta valenciana també ha estat en el Mundial.
0: El Mundial en Fora de Cobertura. Parlem de moda, efectivament, com ja ha avançat Alfredo Esteve, hi ha que vestir-se d'estiu, perquè estem en estiu.
3: Perquè fa calor.
0: Clar, però...
3: I en el camp us explicarà com du el banyador. Perquè hi ha una polèmica molt gran quan la gent del banyador. En Espanya, els italians.
0: Ole, no me contem més. Intel·ligència artificial, plans i destins per estiu?
5: Aixina és. Portem una coseta així prou variada per a que la gent pugui consultar des de casa els millors plans i els millors destins per a ells.
0: I també de psicologia, perquè en estiu estem més contents, no?
2: Eso parece. Vamos a hablar de las bases neurofisiológicas de la felicidad en verano y de cómo no le afectan a todo el mundo, porque hay gente que le da el bajón en verano. Hablaremos de eso.
0: Qué cosas. Acabem la primera hora, el pla valencià del dia de la mà de Carolina Aquilis, i en acabant de l'informatiu tindrem a Rafa Maza, que està en la Rambleta el 5 de juliol, entrevista en els nostres convidats especials de Safari Club. També tindrem la previsió meteorològica, en este primer dia d'estiu no podia faltar Joan Carles Fortea, i tindrem també a Eva Ferri, cantant i filla de Nino Bravo, i parlarem d'aquesta falla municipal 2027 de l'Ajuntament de València, que va ser... En resum, un Nino Bravo de 20 metres. Quasi res, porta el diari. I més coses, dedicat a l'art i a la música valenciana. Tot això en Fora de Cobertura fins a les 12. Seguim.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Y al otro costado del fil telefónico está el señor Óscar Rueda. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
1: Molt bé de categoria, així en Alacant.
0: Molt bon dia.
1: De moment fresquet en l'aire condicionat, però si així pel carrer ja no està la cosa tan fresqueta.
0: En acabat mos contaràs això, com ha anat el caloret d'Alacant. Però abans que res, permet que te doni l'enhorabona per el teu nomenament com a president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, Òscar, recent nomenament.
1: Efectivament, sí, senyor.
0: Enhorabona i molts èxits.
1: Bueno, gràcies. La veritat és que, independentment del càrrec, ja portem molts anys en l'associació, sempre intentant promocionar la nostra literatura, i bueno, és un honor que els nostres companys pues, m'hagin triat, en teoria, per a la pròxima legislatura.
0: Ningú se ho esperava, no, Òscar?
1: No se ho esperava ningú, la veritat. I jo tampoc, però mira, les coses venen com venen.
0: Tu a lo millor no, però estaves en totes les cabales. Bueno, anem a parlar de la cant.
1: Molt bé.
0: Què tenim en esta jornada de 21 de maig, quan ja estan totes les fogueres majors plantades?
1: Bueno, pues màxima expectació per veure el que passa en els premis, no?, de les fogueres adultes. Ja coneixem els premis de les fogueres infantils, en aquest triomf de Àngels Felipe Berger, de una magnífica obra d'Ausias Estrugo. També saben els dos ninots indultats des de la setmana passada. I ara pues, estem, en fi, en eixa pugna entre una, bueno, una abundant secció especial, perquè hi ha moltíssimes comissions enguany, participants, i bueno, pues, veurem si Paco Torres pot repetir aquest primer premi, si algun primer espasa de tots els que participen en aquesta secció especial li lleva. Hi ha grans propostes i, bueno, i anem a poder gotxar-les estos 4 dies fins a la crema del 24.
0: Estem pendents de si hi ha alguna cosa d'actualitat que ens contactes per a entrar en directe en qualsevol moment, Òscar.
1: Perfecte. Molt bé.
0: Gràcies, cavaller, i que tinga vostè bona tornada a la cantina. Sí, confirma. Perdona, continua.
1: No, i en quant als premis, pues, bueno, comentar també que estan els premis del Casal Bernat i Baldoví, que són uns premis que d'alguna manera són temàtics, estan premiant qüestions particulars que tenen que veure en la crítica, en l'escena reivindicativa, en el ninot més crític i satíric. Ja coneixem el ninot més crític i satíric de l'exposició del ninot, que en aquest cas s'han anat a la foguera Pio XII, una proposta de l'artista Joaquín Rubio, una crítica molt satírica dels forts condicionants que posen els bombers a les barraques, especialment i als racons, per a poder-se implantar en la via pública. O sigui que ha hagut certa polèmica en Alacant enguany, s'han endurit les condicions per a la implantació de zones de festes, de verbenes, de, bueno, les pròpies barraques i racons, no?, per allò de les vies d'emergència, de la presència d'extintors, i bueno, pues ha hagut un poquet de polèmica en esta qüestió. Pareix que al final totes les fogueres i totes les barraques s'han pogut ubicar en els llocs finalment elegits, però bueno, és una qüestió que donarà que parlar segurament també en els pròxims exercicis.
0: Com van en els cànons, les comissions han volgut remenetjar un poc la visper i traure aquesta crítica mordaç als seus monuments, a les seues fogueres.
1: És el que toca.
0: Efectivament. Sí, gràcies, Óscar Rueda, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fortes. L'actualitat.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Parlava de l'actualitat de les fogueres de Sant Joan, que seguim en fora de cobertura. En este moment, pendents que Óscar Rueda, en qualsevol moment, ens cride per telèfon i entren en alguna cosa d'última hora. Són les 10:17 i parlem del Mundial. El Mundial en fora de cobertura, en Pablo Fernández.
3: Així es donés el Mundial, que avui tenim partit a les 6 de la vesprada. Espanya s'enfronta en el segon partit del Mundial front a Aràbia Saudí, en Atlanta, i esperem pues, poder superar aquest 0-0 de Cabo Verde del passat dia 15. Però avui anem a parlar de curiositats. Saps que l'espai que m'agrada portar a fora de cobertura és pues, allò que dona un poquet de diferència, no?, al que coneguem. I és que anem a parlar que al llarg de la participació espanyola a la Copa del Món des del Brasil, del 50, la Roja ha comptat amb 22 futbolistes nascuts en territori autonòmic. Això sí, Donís, amb diferent grau de protagonisme i varis en repetir. Cal reconèixer que la presència valenciana en els mundials no és molt profunda. però alguna història val la pena contar. Si te pareix, anem a... parlar.
0: Com per exemple, quina?
3: Pues mira, que a escassos dies de l'inici, ara mateix ja tenim a Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, que són de la Pobla de Vallbona i de Foios, participants. Són els dos, dos que n'hi ha.
0: No respectivament, sinó al revés, en l'ordre que vos dic. O sea,
3: Ferran Torres de Foios i Alejandro Grimaldo de la Pobla de Vallbona.
0: Exactament.
3: Que Ferran Torres, recordem que és davanter del Barcelona, es troba actualment en un dels moments més dolços de la seva carrera. Grimaldo ha fet una gran temporada a Alemanya i, bueno, estan representant. Però per a comptar amb valencians en aquesta competició, cal remuntar-se a l'any 1950. Encara que Espanya va ser mundialista per primera vegada, l'edició del 34, en aquells dies no comptaven cap valencià entre les seues files. Vull dir, que eren prou mundials que no hi havia convocatòria de la nostra terreta. L'històric migcampista del València, Antonio Puchades, de Sueca, al costat de Vicent Asensi i d'Alcudia de Crespins, integraren la davantera elèctrica i van portar, en aquella època, la seva màgia fins a terres brasileres, encara que Asensi només va poder participar en el tram final. Parlem també de l'impacte de Puchades al Brasil, conforme estem dient. Aquell any 50, Espanya va firmar la que era, com ara continua sent, la seva millor classificació històrica després d'haver guanyat el Mundial en el 2010. Cal recordar, referent a Puchades, que el 24 de maig del 2013 es va deixar als 87 anys una llegenda, un dels millors futbolistes valencians que van marcar una època.
0: Sense dubte, Bueno, Puchades és llegenda.
3: Llegenda, en aquest cas també, en el Mundial, com estem dient. 1950 fins a 1966 no tornarem a tindre entre la roja presència de jugadors valencians. En aquell moment, Manolo Sánchez, nascut a Alberic, un dels pocs valencians que ostenta el títol de campió d'Europa, per tant, del 50 al 66. En aquesta edició, l'equip nacional va ser incapaç de classificar-se. Fins a 1978, ja en plena transició, tornà a Espanya a participar i tinguérem un golejador il·licità, Juan Manuel Asensi, que va estar a l'Argentina en el 78. Vegem ja com a poc a poc n'hi ha presència valenciana. Anem al 82, el gran mundial
0: Naranjito
3: que es va disputar, i especialment la ciutat de València, amb Mestalla, entonces l'estadi s'anomenava Luis Casanova, es va vestir de gala per acollir a una selecció que va comptar amb tres grans noms del futbol valencià: Miguel Tendillo, de Montcada, Enrique Saura, de Onda, i Antonio Maceda, de Port de Sagunt. En la terreta, pues, un poc més de presència de la nostra terra.
0: Un poc més de salsa.
3: Es va disputar el primer Mundial a Espanya i Saura va anotar el 2-1 a Iugoslàvia, que va permetre a Espanya passar de ronda en aquest Mundial. Com ben diguem, també estaven en la prellista, perquè tenim una prellista, encara que no participin, també hi havia noms valencians: l'Alcoyà, Llop Carrasco, i José Manuel Sempere, de Torrellano. Bé, no?
0: Home, pues que bo que te diga.
3: Encara queda.
0: Sempere, mític porter.
3: I en este cas no van poder participar, no va ser convocat, vull dir, se quedaran en la prellista. Però parlem d'un cas que la setmana passada ja varen parlar, que tinguérem així al gran jugador d'Alboraya. El tenim en la llista. Anem a veure com va ser aquella...
0: A Ferran Giner, perquè efectivament...
3: Com va ser aquella presència.
0: No va ser mundialista, però... Yo la verdad es que nos contaba la forma en que
3: en que se va a enterar.
0: Todo el mundo se lo esperaba, que fueron Boro, Camarasa y Giner. Y Giner resulta que nos contaba que quedaron en touch en la plantilla para Boro y Boro por la tele en directo, y en ese momento
3: es va a quedar sorpresa.
0: Pues claro, nos quedaron en touch sorpresos.
3: Anem a l'any 86, 4 anys més tard, Espanya va viatjar a Mèxic amb altres dos valencians en les seues files: Maceda, que militava en el Real Madrid i repetia participació, i Carrasco, del Barcelona. Es tracta de dos dels futbolistes valencians més icònics dels anys 80, però un poc allunyats de lo que és el focus del Mestalla. És cert que varen destacar més en el Mundial. Les aventures valencianes pels Mundials van continuar de manera ininterrompuda a Itàlia en l'any 90, la bella Itàlia va acollir en aquell any el Mundial i tinguérem dos presències valencianes: Fernando Gómez, de la ciutat, i Robert Fernández, de Betxí, que va ser titular indiscutible. Se n'anem al 94, es va disputar per primera vegada un Mundial als Estats Units. I qui participaren? Boro, de l'Alcúdia, i Camarasa, de Rafael Buñol. Van representar a la comunitat valenciana en esta cita, una cita I ahir anem, que va deixar la polèmica decisió de Javier Clemente de deixar fora Xiner d'Alboraya, que havia disputat tota la fase de classificació, doncs bé, ens va contar els micròfons de fora de cobertura.
0: Clemente, no.
3: I ahir no va actuar correcte.
0: Ah, no tornes a fer, però bueno, ja, evidentment, però, home, ahir mos pegaràs un palito, eh? Javier Clemente, mos pegaràs un palito.
3: Ahir, Javier Clemente no minta, serà anar més no anar a l'Orxata, serà anar al Llimó. En este cas, tenia que haver pensat... Bueno. I mos ho va contar molt, molt clarament la setmana passada. Mundial del 98. Va passar amb més pena que glòria a la Roja, caient eliminada en fase de grups. Esta edició va comptar amb la presència del benidormense Amor en el centre del camp i la del valencià José Francisco Molina en la banqueta com a tercer porter. Bé, vegem que en tots els mundials n'hi ha un poquet de terreta.
0: Parella i...
3: Bon. Sí. Ja se n'anem al segle XX, a Corea i Japó, 2002. Juanfran de Crevillent i David Albelda de la Pobla Llarga van contribuir a elevar el nivell d'Espanya. Espanya aplegava en aquest Mundial fins a quarts de final, però després caure eliminada per l'anfitriona Corea en els penaltis.
4: Bueno, sí, bueno, menos robo.
0: Això va ser la major estafa mundialista de la història.
4: Bueno.
0: I crec que no torna a repetir-se una cosa d'aquest calibre. Va ser la major estafa mundialista, el Mundial de Corea i Japó. A més, va ser molt manifesta i anys en acabant, anys després, s'ha sabut que sí que hi hagué moguda.
4: N'hi havien diners per mig.
0: S'ha sabut.
5: Sí, ha habido cositas.
0: Però, ahí estem.
3: Ahí queda la història. Sí. Robo o no robo, i ja va ser la nostra presència en el primer Mundial del segle XX. La següent edició...
0: Corea i Japó, major estafa mundialista de la història.
3: La següent edició, a Alemanya, 2006. Un Albelda més veterà va repetir participació de la mà d'Antonio López Benidorm en el que seria l'embrió de la gran era daurada del futbol espanyol en jugadors com Puyol, Ramos, Iniesta o Casillas, debutant en una cita mundialista.
0: O el mateix Albelda,

0: punta en el segle XXI, que és el exactament, i només un campió del món, Albiol. S'arriba així a 2010, l'any en què l'equip espanyol va tocar el cel i va aconseguir la glòria, encara que amb un únic valencià en la selecta llista de 26 jugadors, Raúl Albiol de Vilamarxant. Va ser el primer i fins avui únic valencià a haver sigut llorejat en les hores mundials. Fins avui, eh? Veurem com va el Mundial. I serem al Mundial de Rússia 2018 i l'il·licità Saúl Ñíguez va ser convocat, però no va jugar cap minut. I per a poder disfrutar de representació valenciana sobre el camp, cal viatjar a l'últim Mundial 2022 a Qatar amb Ferran Torres, Pau Torres i Carlos Soler, en un equip espanyol que va caure eliminat en octaus de final contra la revelació del torneig, el Marroc. José Luis Gallà, de Pedreguer, va haver d'abandonar la convocatòria del 2022 per lesió dies abans del torneig. I fins avui, 2026. Ara, amb el primer partit d'Espanya de Cabo Verde, on ja saben que quedarem 0-0, Ferran Torres, al costat de Grimaldo, donen continuïtat a una història que ja té 75 anys en els quals el sello valencià en els mundials no és molt extens, però ha sigut crucial en algunes ocasions.
1: Gràcies, Pablo Fernández. El Mundial en fort de cobertura i avui en els jugadors de la Terreta. Recordem que avui a les 6 de la vesprà juga Espanya contra Aràbia Saudita. Anem a veure què passa.
2: A guanyar.
3: Som a punt.
4: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
6: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
10: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim al fred estupe perquè en aquest estiuet hi ha que vestir-se bé.
11: Hi ha que vestir-se bé, còmodos i fresquets.
1: De tot.
11: O sea, de tot. La cosa, avui es comença l'estiu, la gent ja es comença a...
1: Fa una hora i cinc minuts. Com ho porteu? Com ho porteu?
12: Bé, bé. Ja m'estic agobiant.
1: Sí?
0: Bé. Portem bé, i si està fresquet, eh?
13: No, aquí tenemos
0: aire acondicionado. Si no, parís que estem en estiu.
13: No, quejéis que aquí tenemos aire acondicionado.
12: Sí, sí, está bien.
14: Está muy bien. A mí es la estación que más me gusta, Dani. Sí. O sea, que perfecto.
11: Así se está molt bé, ya está. Y cuando llegamos al carrer se fiquen cómodos y no pasa res. No, que no hay que guisarse. No hay que guisarse porque hay que andar cómodos, fresquets y en roba cómoda. La gran novedad del estiu es la siguiente. La gran novedad del estiu es retornem a trobar a travegar les xancles. Les xancles, sobretot les cangrejeres, que tota la vida hem dit. Les cangrejeres fetes en plàstic, en diversos colors, és lo més...
1: No, no. Però aquestes són tan caes, no són xancles, no? Són tan caes...
11: Xancles i cangrejeres. Tornem-nos
1: les
11: dues coses. O sea, d'alguna manera, inclús...
13: Esto, Alfredo, lo que llevo yo.
11: Exacto, sí, m'encantan. Les cangrejeres, sí. Hechas con plàstic y con piel.
13: Esto es piel.
11: Exacto, sí. No, es la gran novedad. La gran novedad que hay.
1: ¿Seguro que es piel?
11: Pero...
1: no se limita invitación, ¿eh?
13: Sí, sí, no, pone que sí, pone que sí. Aparte, yo llevo piel porque tengo algo que me suda muchísimo los pies. Entonces, si me pongo plástico...
11: Si el plástico a todo el mundo le...
13: Voy caminando sobre charcos.
1: No transpira.
11: Entonces, todo esto combinado, pero la gran...

0: Mos conta Joan Carles si els pròxims concerts van a ser d'aixa índole, sí, o d'una altra forma. Va, Joan Carles?
1: Fins ara.
0: Gràcies, fins ara.
2: Som la veu de tots. Som A Punt. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
7: De tu a tu.
8: Fora de cobertura, Donís Salvador.
0: I seguim en Joan Carles Fortea, parlant de la previsió meteorològica. Sí. Parlant d'altres coses, entre tant, off the record.
1: Les estava preguntant si hi havia protocol de tempestes en els concerts musicals, que és una cosa que no tenia jo molt clara. Perquè ara sí que és veritat que, fins i tot en eventos esportius, se'ls avistaron ja que abans no se considerava, ara es considera afortunadament, però jo no sé si per eventos musicals o eventos de concerts i si heu tingut alguna situació complexa de tempesta, o sigui, de pluja, que digues. Aquí, així mos liem i així anem a eixir malament.
9: Sí, no, un montón de veces han habido problemas de eso y es complicado porque tú quieres tocar, la gente quiere que toques, pero es que se puede complicar bastante, sí. ¿Sabes? O sea, lo que hablábamos fuera de micrófono es que la lluvia, por ejemplo, moja todo el equipo y te puedes hasta electrocutar, o sea...
0: Sí, sí, no me ha pasado a mí, le ha pasado a un guitarrista que venía a mí en la banda, que sí, que es que da... claro, la guitarra está conectada por un cable.
1: Claro.
0: En Ixegas no era inalámbrica, a voltes sí que ya es conexión inalámbrica, pero en Ixegas no era inalámbrica, andaba en el cable. Y
9: claro,
0: recordem que les cordes tenen eixa... És que, bueno...
1: Sí, sí. A mi me preocupa molt més també fins i tot el vent. O sea, situació de tempestes en les que el vent és un factor molt important, que ara tots recordem ja... Evidentment, ja el tenim. Sembla que això no havia passat abans mai, però havia passat més vegades, sense conseqüències negatives, però és veritat que la situació de tempestes, el vent és un dels factors que pot envolar i dur-se per davant tot.
10: Sí, sí, sí, sí.
1: O sigui que això és un tema que jo... moltes vegades dius, parem, esperem a que passe i després continuem. Però clar, és el que dius tu tens allà davant, no sé, 1.000, 2.000, o els que tingues.
0: No ho entenen, no ho entenen. No ho entenen i si pares... És, a veure, si, o és molt evident, si és flagrant, pues, bueno, vas de parar i ja està, i no hi ha més que veureu. Però ja, jo quasi si t'embarca. Jo recordo un dia en Utiel, que Jota estava també, que no és que no m'embarca de milagre, però tots els... Estàvem en un carrer que estava un poquet cara amunt, i nosaltres estàvem de cara... O sigui, de cara amunt estàvem nosaltres. Vale. No, vull dir, el carrer era en baixeta, però la gent estava... En la part alta, nosaltres en la part baixa. No, lògicament, portes una estructura de 10 metres i no pot estar molt inclinat, però suficient com per a que hi haguera un riu d'aigua per a aquesta carrera. Imagineu-se tota la pea, tots els altaveus, com acabaren de banyats en l'aigua dins, ja que hi ha que tirar-los. I això és una de les que sí. Se poden contar, perquè, claro, perquè en tants concerts pues, passen moltes coses, però...
9: Moltíssimes.
1: Experiències meteorològiques de musicals.
9: No, sí,
1: però, sí. També vosaltres a l'hora de cantar, o sigui, quan estàs també per l'efecte vostre en la veu, o sigui, que les condicions tampoc són les mateixes un dia de moltíssima calor que un dia de molt de fred.
10: No, que va. Afecta a todo, a la voz. I l'aire condicionat també.
1: Eso, es que yo no sé si le teniu més por a l'aire condicionat que a una tronada. O sea, perquè de vegades l'aire condicionat no saps si el pots controlar. De vegades més del que toca te pot arribar a provocar més problemes.
10: Sí, muchos.
9: Però que querido aire acondicionado.
0: Sí, però...

0: Vas veient i al final...
1: Claro, vas...
0: Te vas hidratando.
1: Hidratando las cuerdas vocales un poquito y ya está, sin problema.
0: ¿Y
1: agua,
0: sabes?
1: Agua.
0: Agua.
2: No es cap broma lo del tema del agua, que la gente se emplaque.
1: Sí. No, es que la gente se cree que todos los artistas fumamos porros, bebemos alcohol y... A mí me lo dicen muchísimo. Sí. Me dice, tú fumas, tú bebes. Y digo, no lo he probado en mi vida. Mentira.
0: Bueno, pues no només això, sinó que a més recomanem fortament que no. O sea, que no és necessari per a passar el seu bé.
3: No, no és necessari.
2: Bé, jo venia simplement a dir-vos que hem iniciat oficialment l'estiu a les 10:24 l'astronòmic. Per tant,
0: 10:24?
2: A les 10:24 ja estem al l'estiu del 2026. Sí,
0: sí. Bravo, estem a l'estiu. Se nota, ara que ho dius,
2: ara que ho dius, més calor.
0: És que, Socardes, resulta que hem mirat, hem preguntat, hem consultat i internet en tots els puestos, i sí, que era a les 9:24. I Fernando Pena arriba i diu, senyors, és a les 10:24, li han dit, Fernando. Ho han mirat moltes voltes i ho hem tornat a consultar davant d'ell. I ha dit 9:24. I arriba Joan Carles Fortià i diu, no, 10:24. Tenia raó, Fernando.
2: Me mola molt perquè per tindre més informació no tens més informació correcta. Que de vegades quan tens un mò d'informació, sí. De vegades el que tens és una barreja i de vegades és difícil trobar si és en l'horari o solar, si és en l'horari d'hivern, si en quin horari el tens col·locat, bàsicament.
0: I a més, li hem preguntat, dismos en València...
2: Sí, sí.
0: València, Espanya, no València, Venezuela. València, Espanya, dimos en quin moment, a quina hora exactament,
2: sí, sí,
0: entra l'estiu.
2: Sí, sí. I lo curioso és que és l'estació més llarga de l'any. I la pregunta seria...
0: Per què?
2: Penseu per què. Penseu per què l'estació de l'estiu és més llarga que l'hivern. Què pot fer que una estació siga més llarga? Què pot fer que la Terra estiga més temps en esta zona que en l'altra? Serà que la Terra va més ràpida... O va més lenta?
0: El recorregut és més llarg?
2: Va més lenta i va més ràpida. La Terra va... El 6 de juliol és el dia que estem més lluny del Sol. Que la gent dirà, com pot ser que estem més lluny si estem a l'estiu? Recordeu que el fet de ser estiu o hivern no té res a veure amb la distància al Sol, té que veure amb la inclinació. De fet, ara Argentina està iniciant l'hivern i ho estan fent amb una onada de fred que lo flipes, o sigui, en temperatures superbaixes. Però... el fet de que estiguem més lluny o més prop del Sol no té que veure amb les estacions. El 6 de juliol estem en el punt més llunyà. La Terra va un poquet més espai que el gener. I aquest poquet més espai que va la Terra girant al voltant del Sol fa que aquests dies d'estiu siguin més dies a l'estiu que a l'hivern. Per això dura un pèl més. És una tonteria, però és una curiositat.
0: Però com que una tonteria? Home...
2: Anem més espai. Que dius, tu notes que vas més espai en esta nau espacial? Dius, no me note. Entre parlar de tantos milers de quilòmetres per hora, no se nota tant. No, i estem un poquet més lluny del Sol, també.
0: Jo estava notant que, no sé, com que...
2: O notaves? Notaves algo raro?
0: Jo he notat avui que el semàfor ahí del tramvia estava com... Dic, tarda molt.
2: Molt bé. És una cosa temporal. Bé, la qüestió està en que tenim, els pròxims dies tenim molta calor, anem cap a un episodi de temperatures molt altes, la onada de calor que està afectant Espanya, França, és molt seriosa. Avui a la zona del Cantàbric, al País Basc, arribaran a 40 graus. Recordem que els avisos que fem en l'Agència Estatal de Meteorologia, els avisos de 40 graus no és el mateix color en País Basc que sí. Així nosaltres, 40 és un avís que pot ser en segon quina zona de l'interior de València o de Castelló, pot ser groc, però en País Basc és roig, perquè no estan estadísticament acostumats als 40 graus. Sí, sí. Per tant, allà estaran en avís roig demà i després demà. I França està pràcticament mitja França en avís roig perquè van a registrar 40 graus a partir d'avui, demà i després demà. Tenen 2-3 dies de 40 graus. França. Estan davant d'una situació que estan molt preocupats. Perquè estem parlant d'una cosa que és excepcional. Podria ser més que el 2003. I a més no és el mes de juliol o agost, és ara, el mes de juny. O sigui que és excepcional per tot. O sigui que és una barbaritat el que estem davant i nosaltres ens lliurem. Anem a dir, ens lliurem. València, tot el litoral de Castelló, València i Alacant, anem a estar entre 30 i 34 al migdia, demà i després demà, que serà calor. No farà ponent. Una calor d'estes de basca, esta nit, per exemple, Benidorm ha tingut una mínima de 29. 29 ha estat un pèl de ser nit. Recordeu que per damunt de 25 li diem tòrrida. Per damunt de 20, tropical. Però per damunt de 30 no tenim nom. Dormim per damunt de 30 tota la nit, no tenim nom oficial. Inventeu-vos el que vos doni la gana. Hi ha gent que diu infernal.
0: Com podien cridar-li?
2: Feu una crida a noms de nit en la que no baixes de 30 graus en tota la nit.
0: Però això, a veure...
1: La nit del foc.
4: Esa es buena, esa es buena.
1: Muy valenciano.
0: Tal la cosa, no? Que ara dius, que és que imagina't el problema. O sigui, a veure, sí, és nit torrida perquè no té límit per dalt, perquè, però si l'interval és cada

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
8: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
0: De dilluns a divendres, amunt i avall, amb Sergi Alcina. L'actualitat del matí, de 10 a 2.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
10: De tu a tu.
11: Descansa la vista.
12: Què és la inspiració per a tu?
13: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
14: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
11: Obri la ment. Eres creient?
15: Depèn de l'estació de l'any.
16: Con les carxofes.
14: Sí.
11: A punt podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
16: Què t'ha paregut?
15: Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que me l'espera.
17: Avui fa sol.
18: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
17: I corre l'oratge.
18: En A punt ràdio. De tu a tu.
19: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A punt ràdio.
20: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
21: Efectivament.
20: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
22: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
23: Home, claro, esto, es que tot això ho ha viscut jo.
20: Però de veritat cal triar bàndol?
24: Sí. No.
20: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
22: No tinc ni idea.
20: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
25: Ui, que bonico!
20: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
26: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
20: A mi el reggaeton em dóna marxa.
27: Home, pues clar.
20: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
28: I ahí la torre te teniva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
20: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
29: Oh! Sí? Però que moderna!
20: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
30: Oh, que són de bones! M'encanten!
20: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
31: A mi m'agrada la Pantoja.
20: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A punt ràdio.
1: L'esport que realment t'apassiona.
32: Humo, duro, humo, duro. Aleluya, aleluya, en Patolet, en Patolet.
1: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
4: Presentador de La Safor.
5: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
4: Gemma Juan. Animal de companyia.
5: La ràdio.
6: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
7: La vesprada d'A Punt, on tot pot passar.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
10: De tu a tu.
11: Amunt i avall. Cada matí recorrem la comunitat valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
12: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí, de 10 a 2.
13: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
14: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
12: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
13: En A Punt Ràdio.
15: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
10: De tu a tu.
12: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
12: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
11: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
16: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
11: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
2: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
17: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Salutacions, bona nit, benvingudes i benvinguts a l'últim tram d'este punt a punt, els últims 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Com ja sabeu, a partir de, bueno, ara i fa ja unes setmanes, en este estiu, pues, dissabtes i diumenges, els farem companyia nosaltres des de les 11, en este cas avui des de les 11 i 9 fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències de A Punt Ràdio, a la web, en www.apuntmedia.es, a l'aplicació per als dispositius mòbils i també en, després el podcast en iVoox, on podeu escoltar el programa després. I si voleu participar, és molt senzill. Si voleu participar en este programa, ja sabeu que la vostra opinió es pot escoltar també en el punt a punt d'últims 90 minuts. Teniu els nostres canals de xarxes socials per a fer-ho, per a escriure, per a enviar missatges i ja sabeu que podeu participar i parlar de lo que vulgueu, del cap de setmana, de la setmana, però també de la pregunta que vos deixem en les nostres xarxes socials. Una pregunta que en el dia d'avui és quin valor li dones a la victòria de la selecció espanyola i què esperes davant l'Uruguai? Quina lectura, no? Quin valor li dones a la victòria avui 4-0 davant l'Aràbia Saudita i què és el que esperes davant l'Uruguai en la pròxima jornada? Bueno, pues en X, en arroba 90 minuts, 90 en xifra, minuts en lletra, Instagram 90 minuts ràdio, en TikTok arroba 90 minuts ràdio, el 90 en xifra, la resta en lletra, i els àudios al WhatsApp, ja saps, en el 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01. Ahí podeu opinar, com vos ben diguem del programa, però també de la pregunta que fem el dia d'avui, que és quin valor li dones a la victòria de la selecció espanyola davant de l'Aràbia Saudí i què esperes del partit davant l'Uruguai. Avui, en el Mundial, repassem els resultats que s'han donat en la jornada d'avui. Ja sabeu, en la matinada, Ecuador 0, Curaçao 0, Túnez 0, Japó 4... i hem viscut en la vesprada d'avui l'Espanya 4, Aràbia Saudí 0 i el Bèlgica 0, Iran 0. Dos resultats iguals, mira, 4-0 i 0-0, els dos partits en el dia d'avui. I esta matinada ja, a partir de les 12 de la nit, bueno, pues estem pendents per a fer l'scouting corresponent a l'Uruguai, que juga davant el Cap Verd a les 12 de la nit, Nova Zelanda a les 3 del matí davant l'Egipte, i ja, de vesprada, un partit que pot decidir coses en el grup de l'Argentina, que serà, recordeu, el rival, el grup J, el rival del grup d'Espanya, tant Argentina com Àustria o Algèria, seria el rival d'Espanya en cas de passar com a primera de grup. Així que a les 7 de la vesprada d'aquest partit entre Argentina i Àustria i a les 11 el França-Iraq. Serà la jornada de demà per al Mundial, demà i esta matinada. En quant a actualitat, no n'hi ha molt que refrescar, però clar, veient el partit d'avui de Bèlgica, hem vist a Tomàs Meunier en el lateral dret. És una demanda, una petició, una de les opcions que Carlos Corberán ha fet per a este mercat del València per a reforçar el lateral dret. I parlàvem, no?, ja fa uns dies de, bueno, pues, eixa situació en la que Meunier, pues, demana dos temporades fixes. El jugador belga li agradaria tindre un contracte de dos temporades i que el que sí que n'hi havia era un acord en quant als diners, en el sentit de que no anava a ser un problema arribar a aquest acord econòmic i, bueno, pues, pactar un contracte en el València. El tema és la duració del propi contracte, que és el que de moment està, no vull dir que està generant un problema, perquè evidentment és una negociació, no és un problema, però sí que és de veres que en les últimes hores les negociacions, el que podem contar en el 90 minuts és que continuen avançant, que continuen negociant i que el València pues, ha plantejat un nou escenari, una nova, entre cometes, podríem dir, oferta, una o contraoferta a Tomàs Meunier, i que el jugador suposa que respondrà, no? Els pròxims dies està al Mundial, evidentment en Bèlgica allà en farina i en faena també, perquè se li està complicant, no? La classificació a la selecció de Bèlgica, però ja avancen aquestes negociacions en noves ofertes i contraofertes per part del València en Tomàs Meunier. Ja sabeu que la informació que tenim ara mateix en esta setmana, en la que han passat poques coses, hem parlat també de Jesús Vázquez després, però volíem donar esta pincellada sobre Tomàs Meunier. Però ja sabeu que dissabtes i diumenges, a partir d'ara, el format és un poc diferent i que moltes vegades no hi haurà editorial ni fotos, i per tant que anem a fer una pausa per a la publi i anem a endinsar-nos ja mateix en el temps de tertúlia, amb l'anàlisi de tot el que està passant i el que ha de passar en el que resta, en el resta de setmana, el que ja comença també en València Bàsquet. Anem a oferir el partit de demà dilluns des de Barcelona i també el de dimecres, els dos a les 8 de la vesprada, en aquest partit que enfrontarà València Bàsquet davant el Barça. Així que són les 11:15 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
6: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

Era la pregunta que fèiem en les nostres xarxes i és quin valor li dones a la victòria de la selecció espanyola i què esperes ara davant l'Uruguai. Rob, Raconet de Rob diu, avui n'hi ha que donar-li valor moral més que esportiu.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Són les 7.
2: Les notícies del matí.
1: Bon dia, dilluns 22 de juny, a les 9 del matí. Es reuneix la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per a valorar si expedienta el jutge Peinado per assenyalar en la seva resolució judicial que la policia nacional, podria ajudar Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, a fugir del país. Tot després que els vocals que integren la Comissió Permanent del Màxim Òrgan de Jutges es reuniren ahir diumenge amb caràcter d'urgència, però no arribaren a cap acord. La presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, proposa expedientar el jutge Peinado per una falta greu arran de les afirmacions incloses en la seva interlocutòria de 84 pàgines contra Begoña Gómez. En el document indica que els escortes de la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, podrien facilitar-li una hipotètica fugida. Mentrestant, els partits polítics han dit la seua. Escoltem Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, i Diana Morán, la líder socialista valenciana i ministra de Ciència.
3: El respeto a la separación de poderes parte también de respetar el trabajo que en este caso corresponde al Consejo General del Poder Judicial y que nosotros evidentemente no vamos a interferir en el mismo ni queremos llevar a cabo ningún tipo de presión en relación al mismo.
4: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: De seguida ho repassem tot. Abans anem al sumari. Comencem. En les fogueres d'Alacant, avui és el segon dia de l'ofrena a la Mare de Déu del Remei. Mentrestant,

0: És l'esclat d'Alegria de Florida Portatge, la millor foguera de la secció especial del 2026. Imma Vijuescas, bon dia.
1: Bon dia, Toni. Així és, dos anys després i amb Gènesi de Josué Beitia s'han alçat amb el primer premi de la categoria reina. En segon lloc ha quedat la foguera El Baver, Els Antígons de Paco Torres i en tercer lloc Diputació Renfe de David Sánchez Yongo i en quart lloc s'ha quedat la foguera La Ceràmica de Palacio i Serra.
0: Arriba un episodi meteorològic de molta calor. Segons l'EMET, començarà este dilluns, 22 de juny, a partir de la 1 del migdia.
2: A les 7 del matí s'hem alçat i la veritat és que feia ja una calor horrible.
3: Esta nit m'ha tocat alçar-me un parell de vegades a enxufar l'aire perquè no podia dormir.
1: Es preveu que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà fins dimecres 24, quan les temperatures començaran a descendir de manera lleugera.
0: I a Colòmbia, canvi polític radical. En la nit electoral de les eleccions més renyides de la història, Abelardo de las Priella, el candidat de l'ultradreta, ha obtingut 12,9 milions de vots, fregant el 50%, enfront dels 12,7 milions del progressista Iván Cepeda i el 48% de suports. La diferència entre els dos candidats és de menys d'un punt.
1: Espriella, el candidat del moviment Defensors de la Pàtria, assegurava que serà el president de tots els colombians i fa una crida a respectar l'escrutini. Assegura mà dura en seguretat interior i la creació de megapresons com El Salvador. El president actual, Gustavo Petro, ha anunciat en xarxes socials que impugnaran un terç de les meses electorals i Cepeda ha fet el mateix davant dels seus seguidors que espera a l'escrutini definitiu i no es creu el precompteig.
0: I en els esports, portada per a la selecció espanyola de futbol, sense oblidar-nos del València Bàsquet. Òscar Forés, bon dia.
4: Bon dia, Toni. Sí, parlarem de la primera victòria d'Espanya ahir en el Mundial per 4-0 contra l'Aràbia Saudí. Els quatre canvis respecte al partit de Cap Verd van fer efecte i la Roja ja és líder en solitari del grup H. Quant a l'esport de la Cistella, també tractarem el tema del dia. València Bàsquet juga a les 8 d'esta vesprada al Palau Blaugrana, el tercer partit del play-off pel títol de la Lliga ACB. Per ara, la sèrie amb el Barça està empatada.
0: Gràcies, Òscar. I pel que fa a les, a l'oratge, entrem de ple en uns dies de molta calor. Antonio Sánchez, bon dia.
5: Ja ho hem comentat, exactament. Toni, bon dia. I és que sí, els pròxims dies tindrem una onada de calor que en alguns punts de la península i també cap a França, altres països d'Europa, serà històrica. Al nostre territori, per sort, no. Ens quedarem amb uns valors un poquet més baixos, però això sí, tindrem calor en, i sobretot de nit, que és ara mateix on estem veient les temperatures més altes. Si ens anem cap a Alacant, en molts punts han baixat dels 25 graus en tota la nit, així que ha costat molt avui dormir. I encara les temperatures màximes seran més altes. Avui sembla que on més puja el termòmetre serà on tenim avisos grocs activats, que és al litoral nord de la província de València, interior nord de la província de València, per màximes de més de 36 graus. A la resta estarem entre les 32 i els 34 i puntualment avui sí que arribarem als 38. Després contarem a on es poden arribar aquests termòmetres.
0: Moltes gràcies, Antonio. Després ho ampliarem. I pel que fa a les carreteres, Sònia López, quina és la situació?
6: Bon dia. A hores d'ara, normalitat en la xarxa principal de carreteres del territori. Només comencem ja a veure la congestió de primera hora a València, a la zona del riu B30 i a la Ronda Nord. Pel que fa al transport públic, un recordatori. Recordem que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i sindicats firmaren divendres el nou conveni col·lectiu i, per tant, quedaren desconvocades les jornades de vaga previstes a Metro València i Tram d'Alacant. És a dir, normalitat en el servici i en el cas d'Alacant s'ofereixen també els servicis especials de fogueres sense cap incidència i a València també s'oferirà servici especial en la nit de Sant Joan.
0: Moltes gràcies, Sònia. Així es presenta, de moment, el dia. De seguida, n'aprofundim. Maria Salvador està en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
7: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
8: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
7: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
8: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
7: Preinscríbete en umh.es.
9: Siempre es hermano.
10: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
11: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan.

0: viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
1: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
4: De tu a tu.
5: Estàs escoltant A punt, les notícies del matí.
6: 7 i 8 minuts del matí, d'ací a poc menys de 2 hores. A les 9 del matí es reuneix la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per a valorar si expedienta el jutge Peinado per assenyalar en la seva resolució judicial que la policia podria ajudar Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, a fugir d'Espanya. Susana Fuster, delegació de Madrid.
7: Bon dia. Està previst, com dius, que la reunió comença a les 9 del matí, tot després que els vocals que integren la comissió permanent del màxim òrgan dels jutges es reuniren ahir amb caràcter d'urgència, però no arribaren a cap acord. La presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, proposa expedientar el jutge Peinado per una falta greu. Arran de les afirmacions incloses en la seva interlocutòria de 84 pàgines contra Begoña Gómez. En el document indica que els escortes de la dona del president del govern espanyol podrien facilitar-li una hipotètica fugida. A les queixes del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i dels sindicats policials s'afitxen les del govern. Escoltem Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació.
8: Para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional. Es inaudito.
7: Els populars, per boca de Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració Democràtica del PP, diuen...
9: Respetar el trabajo que en este caso corresponde al Consejo General del Poder Judicial y que nosotros evidentemente no vamos a interferir.
7: En la resolució que va emetre dissabte, Peinado acusa Gómez de 4 delictes i li imposa severes mesures cautelars, incloent-hi la retirada del passaport i la prohibició d'eixir del país.
6: Gràcies, Susana Fuster. És el tema de la nostra intro d'avui, el tema destacat del dia. La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, compareix avui en la comissió del Congrés que investiga la gestió veladana. Bernabé està citada a les 11 del matí, Imma.
10: Sí, també compareixerà ja de vesprada el que fora director general d'emergències el dia de la Dana, Alberto Martín Moratilla, que està citat a les 3:30. Bernabé i Martín Moratilla ja han comparegut davant la jutgessa de Catarroja com a testimonis.
6: I ara canviem d'assumpte. És l'esclat d'alegria de Florida Portage, la millor foguera de la secció especial del 2026, 2 anys després, i amb Genesi, de Josué Beitia, s'han alçat amb el primer premi de la categoria reina. El monument responsable és una composició que llança una mirada al futur. Les celebracions s'han allargat durant tota la nit. Imma.
10: Sí, en segon lloc ha quedat la foguera El Baver, els Antigons, de Paco Torres, i en tercer lloc Diputació Renfe, de David Sánchez Llongo, i en quart lloc ha quedat la foguera La Ceràmica, de Palacio i Serra.
6: El vent va ser protagonista este diumenge en les fogueres i va causar més d'un problema, Imma.
10: Sí, les fortes ràfagues de vent de fins a 40 km per hora que bufaren ahir de vesprada a Alacant han fet caure el monument de Sant Blai de baix. Fort esglai també a la foguera del port, on els bombers han hagut d'actuar per assegurar el remat.
6: I s'ho avançaven en el nostre sumari. Avui és el segon dia de l'ofrena a la Mare de Déu del Remei. Ahir, en la primera jornada, la calor no va acovardir els alacantins i alacantines que van eixir a ofrenar la Mare de Déu. En una ciutat d'Alacant totalment immersa en les fogueres, l'ofrena...

0: un dels actes més seguits i esperats.
1: Sí, des de la plaça dels Estels i amb l'emoció a flor de pell, ahir a les 6 de la vesprada eixia la primera jornada de l'ofrena a la Mare de Déu del Remei, una desfilada de bandes de música, mantellines i flors, moltes flors en una ofrena que complís 85 anys de tradició.
2: Ha sigut entrar a Luceros i ja posar-me a plorar de la emoció.
3: Los alicantinos participamos con todo el cariño del mundo. O sea, tiene que ir bien siempre.
4: Le quería dar muchas gracias a la Virgen.
5: Y es un día de pedir, pero sobre todo de agradecer.
1: Centenars de foguerers i barraquers, com sempre, molts bebès que s'estrenaven enguany. I molt nombrosa la participació també de festes germanes com les Falles, la Magdalena o les festes del Bando de la Huerta de Múrcia, que mai fallen a la cita. Un dels moments més esperats va ser veure desfilar la vedella del foc infantil Irene Arellano, que és l'única que va poder ofrenar als peus de la Mare de Déu i va demanar pels xiquets i xiquetes d'Alacant.
6: Que los niños puedan vivir sin miedo y que nunca les falte un hogar, una familia y una escuela donde crecer felices.
1: Una jornada màgica, tot i la intensa calor que avui tindrà la segona part amb l'ofrena de la vedella del foc Maria Pastor, que podran veure i escoltar en esta casa en directe.
0: Parlem ara de bous, triomf del valencià Samuel Navalón en la tercera correguda de la Fira de Fogueres. Junta amb Víctor Hernández i Marcos Pérez ha format una terna on han primat les ganes de triomf i la valentia.
1: El triomf i la porta gran, això sí, ha sigut només per a Samuel Navalón. El jove torero d'Allora li ha tallat dos orelles al seu primer després d'una faena redona on el risc i les distàncies amb el bou han fet tombar el públic d'Alacant. El jove Marco Pérez li tragué una orella al seu primer i Víctor Hernández se n'ha eixit de buit en tindre el pitjor lot de la vesprada.
7: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: Set i 14 minuts. Parlem ara de les altes temperatures. Entrem de ple en un episodi de calor. Emergències de la Generalitat ha decretat l'alerta groga per altes temperatures en el nord de la província de València este diumenge. Però la cosa empitjora avui dilluns.
1: Sí, l'episodi començava ahir amb temperatures que podien superar els 33 graus, però que avui, atenció, s'espera que arriben als 40. Segons la EMET, l'episodi meteorològic començarà este dilluns 22 de juny a partir de la una del migdia. Es preveu que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà fins al dimecres 24, quan les temperatures començaran a descendir de manera lleugera. D'altra banda, el Centre de Coordinació d'Emergències també ha previst risc alt d'incendis forestals en gran part de la comunitat valenciana. Escoltem alguns usuaris.
8: A les 7 del matí s'hem alçat i la veritat és que feia una calor horrible.
9: Esta nit m'ha tocat alçar-me un parell de vegades a enxufar l'aire perquè no podia dormir.
10: Ponemos aire acondicionado o nos vamos a Madrid. Esto no hay quien lo aguante.
1: La Conselleria d'Emergències Interior recomana a la població i als organismes responsables de la gestió de les emergències i ajuntaments que davant l'arribada a la Comunitat Valenciana d'un episodi d'altes temperatures anunciat per l'Agència Estatal de Meteorologia prenguin precaucions per a vigilar tant els col·lectius més vulnerables com les zones naturals davant el possible risc d'incendis forestals.
0: La calor ja està darrere de la mort de 5 persones enguany a la Comunitat Valenciana, quan encara tenim al davant molts mesos d'altes temperatures, tot l'estiu per davant. Per evitar arribar a aquest extrem, cal estar atents a senyals com deixar de suar, tindre la pols accelerada o sentir mareig. Ens ho explica Anna Moure.
11: Amb l'estiu acaba d'estrenar i ja hi ha registrades 5 morts per calor a la Comunitat Valenciana, uns decessos que enguany s'han avançat més de 15 dies respecte de l'any passat, i això que quant a mortalitat per calor el 2025 va ser el més letal de la història. Preguntem a un especialista com arriben a tindre un efecte tan extrem les altes temperatures. Enrique Mascarós és metge especialista en medicina familiar i comunitària.
12: Esto suele suceder en gente vulnerable. Llega un momento en el cual no reconocen el golpe de calor, la temperatura elevada, no hace medidas preventivas y entonces, pues claro, se desencadena ciertos cambios en el organismo que al final desencadenan la muerte.
11: Cal estar alerta als senyals del cos quan ens exposem de manera continuada a la calor.
12: Dejarías de sudar, había una sequedad en la piel, había un mareo, la progresión sería mareo, inconsciencia, incluso convulsiones.
11: Quan hi ha un cop de calor.
12: No hay ninguna medicación específica para el golpe de calor. Lo que tendríamos que hacer sería medidas físicas, toallas con agua fría, intentar rehidratar por vía oral y si la cosa evoluciona, pues el familiar acercarlo a un sitio donde puedan rehidratarlo.
11: Precisament la baixa percepció de la deshidratació és el principal problema de la població de risc, bebès i persones d'edat avançada.
0: Però la calor també ofega la resta d'Europa, que ja afronta temperatures històriques que superen els 40 graus. L'epicentre, Imma, està a França.
1: Així és, l'Estat veí ha decretat este diumenge l'alerta roja a un terç del país i s'ha vist obligat a aplicar mesures d'emergència. Han cancel·lat esdeveniments i activitats a l'aire lliure i el més cridaner és la restricció de consumir alcohol a la via pública a fi d'evitar episodis de deshidratació. Vora 900 centres educatius estaran tancats avui. A països de l'Europa central, com ara Suïssa, Alemanya i Hongria, les temperatures se situen 15 graus per damunt del que és habitual en esta època de l'any.
0: Hem de lamentar algun incendi este diumenge. Al Camp de Morvedre està estabilitzat l'incendi de vegetació d'Estivella. Durant tota la nit hi ha hagut tasques de vigilància. Es mobilitzaren 5 mitjans aeris i 2 unitats de bombers forestals. Les flames es quedaren a escassos metres del municipi, però no passaren a la Serra Calderona. Verònica Marc.
13: Nou esglai en una zona molt propera a la Serra de la Calderona, a Estivella. Un incendi es declarava al voltant de la una del migdia d'ahir diumenge. Passades les 5 de la vesprada es donava per estabilitzat. Li seguiren tasques de perimetratge i el refredament de la zona. Antonio Mira és tècnic forestal del Consorci Provincial de Bombers de València.
14: Una vez que esté perimetrado, se dará por controlado. Seguirá un periodo de vigilancia preventiva sobre esos perímetros para ver que realmente están consolidados. Y posteriormente ya, pues en una tercera fase, se dará por extinguido.
13: Les flames començaren molt a prop del riu Palància i s'estengueren amb rapidesa cap al nucli d'Estivella. Fernando Las Heras és secretari autonòmic d'emergències.
15: Lo ha empujado hacia la zona de estas viviendas que hay aquí. Ha habido que desalojar preventivamente a los moradores de estas viviendas. Se ha tenido que cortar el tráfico marítimo en lo que es la zona de Sagunto para poder cargar la lámina de agua.
13: També durant 2 hores es va tallar l'entrada al poble per la Nacional 234. Francesc Mateu, alcalde d'Estivella.
16: L'aire anava canviant de direcció, que igual se'n venia per aquí, per a les cases, que s'anava per allà, i han sigut uns moments un poc complicats.
13: Molt a prop, a Quart de les Valls, es va declarar un altre incendi de vegetació. És el tercer en el Camp de Morvedre en poc més d'una setmana.
0: A la mateixa comarca, al Camp de Morvedre, com diem, a Segart, el veïnat de l'organització El Mortal demana una segona via d'evacuació. Les flames de la setmana passada, en aquesta mateixa zona, van deixar clar que un incendi convertiria l'organització en un carreró sense eixida. Esta organització està en la muntanya del Garbí. Verònica Marc.
13: Frontar un incendi i evacuar esta urbanització, El Mortal, a Segart, seria molt complicat perquè solament una via d'entrada i eixida, esta que estem nosaltres ara. Precisament, prop d'ací, la setmana passada, es va declarar un incendi. Afortunadament, es va sufocar prompte, però la por es va quedar instal·lada entre el veïnat. Un veïnat que porta més de 10 anys demanant una segona via d'eixida per la part de dalt d'esta urbanització.
17: El camí no té eixida quan acaba la urbanització. Puja a la muntanya i, per tant, és un perill en potència.
18: La preocupació dels veïns de sempre, això no és de fa 5 ni 10 anys, és que se farà un pla d'evacuació per la zona alta per tindre una eixida real.
13: Com a mesura de prevenció, el consistori demana que es mantinguin les parcel·les netes i que no hi ha arbrat damunt de les cases. Les vora 40 famílies d'esta urbanització seguiran un estiu més amb la por al cos.
0: A Tarragona, mentrestant, continuen de dol després que ahir morirà el tercer menor que estava ingressat en estat crític per l'accident a la platja de la Rabassada d'esta població. Tarragona, els 3 xiquets ofegats tenien 12 i 13 anys. Van tindre dificultats per eixir de l'aigua després de llançar-s'hi des d'una zona rocosa senyalitzada i amb bandera groga. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. Ens ho conta Santi Hernández.
19: Ja són 3 els menors morts. Els fets van ocórrer divendres a la vesprada en una zona de roques. Un grup de 6 menors estava banyant-se i llançant-se a l'aigua des de les roques quan van començar a tindre problemes per eixir del mar. 3 van aconseguir arribar a terra, però els altres 3 van quedar atrapats entre l'onatge i els corrents. Onejava la bandera groga i hi havia senyals que desaconsellaven els salts des de les roques. Escoltem Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
20: Donar el suport a les famílies s'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari, aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques, mai, mai, mai.
19: Un menor de 12 anys va morir a la mateixa platja. Els altres dos, de 13, han acabat morint a l'hospital. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Canviant radicalment d'assumpte, ahir, primer diumenge de centres comercials oberts, i molta gent ha buscat les rebaixes.
2: He acompañado a mi marido a renovar un poco la ropa más formal de trabajo.
21: Vosotros siempre piquem en les rebaixes tots els anys.
22: Hemos aprovechado las rebajas para hacer unas compras, pues renovar un poquito armario.
1: Des del Xicoté Comerç recorden que les rebaixes se sumen a ofertes quasi permanents durant tot l'any. Rafael Torres, president de Confe Comerç.
23: Que estamos ya cansados de ver ofertas permanentes. Dejaron de tener su sentido hace mucho tiempo, ya no es para liquidar stocks y comprar stocks de la nueva temporada, es una estrategia comercial más. Tienen fuerza o relativa fuerza las dos o tres primeras semanas.
1: I respecte a l'obertura en diumenge pactada de fa temps, demanen que les normes es facin també pensant en ells.
23: Son más de 50.000 negocios y son la mayoría en número, por lo cual las normas se tienen que hacer más pensando en proteger o en desarrollar las capacidades de del mayor tejido empresarial y no al revés.
0: La notícia de les últimes hores, la notícia de la nit i del món, ens du a Colòmbia en la nit electoral de les eleccions més renyides de la història del país. Abelardo de la Espriella, el candidat de l'ultradreta, ha guanyat la segona volta.
1: De la Espriella ha obtingut 12,9 milions de vots, fregant el 50%, enfront dels 12,7 milions del progressista Iván Cepeda i el seu 48% de suport.
0: Així les coses, la diferència entre els dos candidats és de menys d'un punt. El pilla del verd.
24: Bon dia, Toni. Exactament 250.000 vots. Nit llarga, llarguíssima a Colòmbia, amb xifres històriques de participació i també de resultat ajustat. Seré su presidente! De l'Espriella, el candidat del moviment Defensors de la Pàtria, ha intervingut davant dels seguidors, protegit per una mampara de seguretat i amb una samarreta de futbol amb els colors de la bandera, assegura que serà el president de tots els colombians.
25: No habrá vencedores ni vencidos, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables.
24: Assegura Madura en seguretat interior, el trencament amb el sistema, retallades i solucions de manera immediata, la creació de megapresons com a El Salvador.
25: Recuperar el orden. Sí podemos reconstruir la república.
24: Tanmateix, s'ha fet una crida al president ixent Gustavo Petro i el candidat Iván Cepeda perquè accepten els resultats, diu, i no alternen la calma social.
25: Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien es hoy el inquilino de la Casa de Nariño. Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acaten el resultado.
24: Els votants de la Espriella han eixit als carrers de les grans ciutats. Els seguidors del Tigre, tal com s'autonomena, han celebrat els resultats. Petro, en xarxes socials, ha anunciat que impugnarà un terç de les meses electorals i Cepeda ha fet el mateix davant dels seus seguidors perquè no es creu l'escrutini.
26: Están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante.
24: De fet, els seguidors de Cepeda han estat fent vigílies per a supervisar l'escrutini en un ambient de resignació. Llatinoamèrica ha registrat un canvi de 180 graus en les seues institucions i un gir cap a l'extrema dreta. El Perú, Xile i l'Argentina ja han felicitat a Espriella i fins i tot Donald Trump. Toni ha escrit en xarxes: ell ha guanyat gran.
0: Al Regne Unit, mentrestant, la premsa coincideix que el primer ministre laborista Keir Starmer, Inma, dimitirà avui.
1: Fins ara s'havia resistit, però hauria canviat d'opinió en constatar que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té els avals necessaris per a disputar-li la plaça i més suport entre els militants progressistes. De confirmar-se la renúncia, el Regne Unit haurà tingut 6 primers ministres els últims 10 anys.

0: Palmer va guanyar les eleccions el 2024 amb majoria absoluta.
1: Xicotets avanços en la primera reunió entre els Estats Units i l'Iran sobre l'aplicació de l'alto el foc, a pesar que es va interrompre momentàniament en un comunicat emès per Pakistan, país mitjancer en el conflicte, es destaquen avanços, a pesar de l'amenaça de Trump de destruir l'Iran si no es reobri l'estret d'Hormuz. Txelo Vicente, com ha començat l'esperat cara a cara de l'Iran amb els Estats Units?
2: De Luzerna, sense encaixada de mans ni foto conjunta. Un símptoma de la tensió que presideix les relacions bilaterals a pesar de la firma de l'acord de l'alto el foc esta setmana. Per la via diplomàtica pretenem transformar el Pròxim Orient, ha dit el vicepresident J.D. Vance abans d'entrar en matèria. En un comunicat que ha publicat el govern pakistanès mediador en el conflicte, s'assenyala que es crearà un comitè de diversos grups de treball per avançar en l'energia nuclear i sancions, unes converses que tenen 60 dies per arribar a un acord per a posar fi definitivament a la guerra. El corredor està tancat des de dissabte en represàlia pels atacs d'Israel al Líban, que en només dos dies han deixat un centenar de morts. L'Iran ha deixat clar que per a seguir negociant els Estats Units han de complir el que s'ha pactat i obligar Israel a respectar l'alto el foc en tots els fronts, també al Líban. S'estableix una via de comunicació per tal d'evitar incidents i en el pas dels barcos comercials a l'estret d'Hormuz.
1: Portada en els esports per a la selecció espanyola de futbol, primera victòria i adeu als fantasmes del debut en el Mundial. Òscar Forés.
3: Bon dia, Toni. Sí, així és el que tot el món volia. En el minut 24, Espanya ja havia marcat 3 gols. Al remat, golejada contra l'Aràbia Saudí 4-0 en el partit disputat ahir a Atlanta. Luis de la Fuente va introduir 4 novetats en l'11 respecte al debut, sense gols, amb Cap Verd, Pedro Porro, Àlex Baena, Dani Olmo i el desitjat Lamine Yamal. Precisament, Lamine Yamal va obrir la llauna. Així explica el jugador del Barça la seva relació amb Luis de la Fuente.
4: Sí, tengo muy buena relación, hay plena confianza, me pregunta cómo estoy. Al final es el entrenador y es el que decide, pero me alegra que me pregunte cómo estoy, qué siento, y yo le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el 100% siempre. Entonces ha salido bien porque he podido descansar.
3: Després de la decepció del debut, Mikel Oyarzabal, bigolejador ahir, tenia clar que amb l'Aràbia tot havia sigut diferent.
5: Teniendo un poquito en cuenta lo del partido anterior, las sensaciones de los primeros minutos hoy creo que completamente diferentes. Pero bueno, esto es el fútbol, esto es cada partido es un mundo y bueno, siempre con la intención de buscar el bien colectivo, que es lo que he hecho siempre.
3: Per cert, amb el partit que va disputar ahir contra l'Aràbia Saudí, Ferran Torres es converteix en el jugador valencià amb més internacionalitats absolutes. Són ja 59. El pròxim partit d'Espanya serà a les 2 de la matinada del dissabte 27 de juny contra l'Uruguai.
1: A banda del partit d'Espanya, Òscar, tenim més marcadors d'ahir i d'esta matinada.
3: Sí, ahir es va disputar el Bèlgica-Iran amb empat a 0 en el marcador. I esta matinada, dos partits més amb estos resultats. Uruguai 2, Cap Verd 2, resultat que deixa Espanya líder en solitari del grup H. I Nova Zelanda 1, Egipte 3.
1: Canviem de baló. Temps ara per al bàsquet.
3: Esta vesprada a les 8, tercer partit del play-off pel títol de la Lliga ACB al Palau Blaugrana. La sèrie entre València Bàsquet i el Barça està empatada a 1. Avui i dimecres els taronja jugaran a Barcelona. Si l'equip valencià guanya els dos duels, serà campió. Guanyant-ne un, hi haurà un quin partit al Roig Arena. Però anem per parts, com Pedro Martínez, que només pensa en el duel d'esta nit.
6: Lo que no es anecdótico es que vamos 1-1, máxima igualdad posible. Ellos consiguieron su objetivo, que es sacar un partido en Valencia, y ahora pues nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para ver si lo podemos sacar.
3: El tècnic taronja dona com a favorit del Barça, però no renuncia a competir.
6: Segurament els favorits són ells. Han aconseguit el seu objectiu, que era treure un partit a València, i dona la sensació que els que estan, els que tenen ara pues, moltes cartes bones a la mà són ells, no? Jugant a casa i evidentment nosaltres tindrem que, ja et dic, no pensar més enllà, però tindrem que fer un partit molt bo, molt concentrats, defensant bé, atacant bé, tirant bé de fora per tindre opcions.
3: Expectants estem, veurem què passa. València Bàsquet s'exercitarà este mateix matí al Palau Blaugrana, escenari del partit, i en la prèvia podrem escoltar, Toni, les valoracions de Josep Puerto.
1: Moltes gràcies, Òscar Forés. Després ens veiem de nou.
3: Així serà.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
8: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb

0: medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
2: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
3: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: València és història. És presente i és futuro. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
5: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
6: De tu a tu.
7: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
8: Són les 7:33, quasi 34 minuts ja del matí. Repassem els principals arguments del dia. A les 9 del matí, d'ací a menys d'una hora i mitja, reunís la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per a valorar si expedienta el jutge Peinado per assenyalar en la seva resolució judicial que la Policia Nacional podria ajudar Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a fugir del país. Imma Vijuesca, sola de nou.
9: Hola, Toni. Tot després que els vocals que integren la Comissió Permanent del Màxim Òrgan dels Jutges es reuniren ahir amb caràcter d'urgència, però no arribaren a cap acord. La presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, proposa expedientar el jutge Peinado per una falta greu arran de les afirmacions incloses en la seva interlocutòria de 84 pàgines contra Begoña Gómez. En el document indica que els escortes de la dona del president del govern espanyol podrien facilitar-li una hipotètica fugida. Mentrestant, els partits polítics han dit la seua. Escoltem Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, i Diana Morán, ministra de Ciència.
10: El respeto a la separación de poderes parte también de respetar el trabajo que en este caso corresponde al Consejo General del Poder Judicial y que nosotros evidentemente no vamos a interferir en el mismo ni queremos llevar a cabo ningún tipo de presión en relación al mismo.
11: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
8: En les fogueres d'Alacant, avui és el segon dia de l'ofrena a la Mare de Déu del Remei. Mentrestant, és l'esclat d'alegria de Florida Portatge, la millor foguera de la secció especial d'enguany.
9: Així és, dos anys després i amb Gènesi de Josué Beitia s'han alçat amb el primer premi de la categoria reina. En segon lloc ha quedat la foguera El Baver, Els Antigons, de Paco Torres, i en tercer lloc Diputació Renfe de David Sánchez Yongo, i en quart lloc s'ha quedat la foguera La Ceràmica de Palacio i Serra.
8: Arriba un episodi meteorològic de molta calor. Segons l'EMET, començarà este dilluns 22 de juny a partir de la una del migdia.
12: A les 7 del matí s'hem alçat i la veritat és que feia una calor horrible.
13: Esta nit m'ha tocat alçar-me un parell de vegades a enxufar l'aire perquè no podia dormir.
9: Es preveu que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà fins al dimecres 24, quan les temperatures començaran a descendir de manera lleugera.
8: Són les 7:36, és moment de fer ara una ullada al trànsit. Sònia López, com va la cosa?
14: Hola, bon dia. Bé, a Castelló de la Plana i Alacant, tranquil·litat, normalitat sense complicacions. La congestió la tenim en diversos punts a València. Podríem destacar a la pista de Silla, a la B31, hi ha uns 4 quilòmetres de circulació lenta d'entrada de Silla a Catarroja i també més endavant a Sedaví. També podríem destacar els 3 quilòmetres que poden trobar a la B30 a la zona de Mislata cap a l'Àsset i també congestió a Xirivella en sentit port. La Ronda Nord també és un altre punt complicat a la zona de Paterna quan s'incorpora també a la B30 sentit al port. A la pista de Murs, les zones habituals de Sant Antoni de Benaixeve, l'entrada a València i el bypass, ara mateix hi hauria més circulació lenta en l'entorn de la Canyada cap a Castelló. A banda d'això, demanem precaució a la 3 perquè al pas del viaducte de Contreras en el límit amb Conca, allí continua la calçada tallada en sentit a Madrid per obres i hi ha habilitat un carril reversible en direcció a València.
8: I avui de nou, Sònia, fem una menció especial a Alacant, que viu immersa ja en les festes de fogueres.
14: Així és, recordem que este matí, de 9 a 2, ja haurà talls de trànsit per la desfilada del lliurament de premis de fogueres i barraques, i esta vesprada, de 6 a 12 de la nit, se celebra, ho hem dit adés, la segona jornada de l'ofrena de la Mare de Déu del Remei, també amb talls de trànsit i prohibició d'estacionaments en el recorregut oficial. Pel que fa als trens, recordem que la vaga Metro València i el tram d'Alacant està desconvocada i a Alacant, per tant, s'ofereixen amb normalitat els servicis especials de fogueres amb servici ininterromput fins a dijous i també la prolongació de les circulacions nocturnes en les línies 1, 2, 3 i 4. A València, per cert, la nit de Sant Joan també tindrà normalitat en el servici en metro i tramvia. I per últim, quant al Rodalia d'Alacant, Renfe, recordem que també ha reforçat el servici per fogueres amb més de 23.000 places addicionals. El dispositiu especial estarà actiu fins la matinada de dijous. Hi ha programats 40 trens especials en la línia C1 i C3 que unixen Alacant amb Crevillent i Sant Vicent del Raspeig.
8: Moltes gràcies, Sònia López, per esta última hora del trànsit i dels ferrocarrils.
0: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
8: I ara és moment de nou de parlar de l'oratge d'aquest episodi o d'esta onada de calor que ja ens arriba al damunt. Antoni Sánchez.
15: Bon dia, Toni. Sí, és que la EMET ens ha avisat que esta pot ser la primera onada de calor d'enguany. Hem d'esperar fins a dimecres per a que es veja si han sigut 3 dies consecutius i si hem tingut el 10% de les estacions de referència amb aquests valors de més del percentil 95, que és quan podem dir que és una onada de calor. Però el que sí que tenim clar és que viurem temperatures molt altes i sobretot ja de matí. Les mínimes no han baixat i sobretot ha sigut al litoral sud on ens hem quedat en mínimes de més de 25 graus. Per exemple, a Benidorm 28, a Altea també 27-28, i no només ha sigut al litoral sud, sinó també en altres localitats de Castelló, com per exemple Cervera del Maestre, on no hem baixat dels 26, tampoc a Llucena, a Costur, així que sí que tenim molts pobles en punts un poc més de muntanya en els que la inversió tèrmica ha fet ahir que el termòmetre es quede ben alt perquè les masses d'aire càlides pugen de nit a aquestes parts. A la resta, hem estat en general una nit també ben càlida, entre 16 i 24 graus de mínima. I pel que fa a les màximes, avui tenim avís groc activat per màximes de més de 36 graus al litoral nord i interior nord de la província de València. On serà on més pujarà el termòmetre avui? Sembla que al Racó de Mus, puntualment en les localitats que es troben més baixes, com per exemple el meu poble, Casas Bajas, o també a Demuz, on estaran en uns 38 graus de màxima. Al Camp de Túria estaran també en més de 38 puntualment. A la Ribera Alta, en les localitats que ja coneixem tots, Antella, Sumacar, Càrcer, Gavarda, Beneixida, i és on més trobarem aquestes màximes més altes. I ja si ens anem cap a l'Alt Vinalopó, a Villena puntualment podríem arribar als 38 i també en altres localitats de l'Alacantí, com pot ser Xixona, on ahir van quedar-se en 38 graus de màxima, avui tindran la mateixa situació. Així que aquestes temperatures es quedaran en valors molt semblants. Demà puja un poc més la temperatura, demà dimarts serà el dia més càlid de la setmana i dimecres, per sort, és quan baixarà un poc més el termòmetre. Pel que fa a l'estat del cel, ambient encara carregat de calitja, de pols en suspensió, es pot notar en el cel, amb cel assolellat i de vesprada un poc més de núvols cap a l'interior, però sense pluja. Així que avui hem d'estar molt pendents de la calor, sobretot, i també perquè tenim algunes malalties respiratòries pel que fa a la pols en suspensió.
8: Moltes gràcies, Antonio. De seguida anem a més principals arguments del dia.
0: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
7: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
8: A les 9 es reuneix la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per a valorar si expedienta el jutge Peinado per assenyalar en la seva resolució judicial que la Policia Nacional podria ajudar Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, a fugir del país. Susana Fuster, bon dia, delegació de Madrid.
9: Bon dia. Està previst, com dius, que la reunió comença a les 9 del matí, tot després que els vocals... Que...

0: integren la Comissió Permanent del màxim òrgan dels jutges, es reuniren ahir amb caràcter d'urgència, però no arribaren a cap acord. La presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, proposa expedientar el jutge Peinado per una falta greu, arran de les afirmacions incloses en la seua interlocutòria de 84 pàgines contra Begoña Gómez. En el document indica que els escortes de la dona del president del govern espanyol podrien facilitar-li una hipotètica fugida. A les queixes del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i dels sindicats policials s'afitxen les del govern. Escoltem Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació.
1: Para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional. Es inaudito.
0: Els populars, per boca de Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració Democràtica del PP, diuen...
2: Respetar el trabajo que en este caso corresponde al Consejo General del Poder Judicial y que nosotros evidentemente no vamos a interferir.
0: En la resolució que va emetre dissabte, Peinado acusa Gómez de 4 delictes i li imposa severes mesures cautelars, incloent-hi la retirada del passaport i la prohibició d'eixir del país.
3: Mentrestant, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, compareix avui en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Bernabé està citada a les 11 del matí.
4: També compareixerà ja de vesprada el que fora director general d'Emergències el dia de la Dana, Alberto Martín Moratilla, que està citat a les 3:30. Bernabé i Martín Moratilla ja han comparegut davant la jutgessa de Catarroja com a testimonis.

0: És l'esclat d'alegria de Florida Portage, la millor foguera de la secció especial del 2026. Dos anys després, amb Genesis de Josué Beitia, s'han alçat amb el primer premi de la categoria reina. El monument responsable és una composició que llança una mirada al futur. Les celebracions, Dani Ortega, Alacant, s'han allargat durant tota la nit.
1: Efectivament. Bon dia, Toni. Ja coneixem la gran guanyadora de les Fogueres d'Alacant 2026. Com comenteu, la comissió Florida Portage s'ha emportat el primer premi de la secció especial amb Genesis, un monument de l'artista Josué Beitia que reflexiona sobre el futur de la humanitat i l'impacte de la tecnologia. De fet, el president de la foguera va rebre la telefonada de l'alcalde a través del seu smartwatch. La comissió ha renovat l'artista per a l'any que ve. El segon premi ha sigut per a Baber els Antigons, vencedora l'any passat amb l'obra Coronat Reina, mentre que el tercer lloc l'ha ocupat Diputació Renfe amb Llum, l'origen de les fogueres. En la categoria infantil, el màxim guardó de la secció especial ha anat a parar a Ángeles Felipe Berger gràcies a Mediterrània, una proposta dedicada al mar Mediterrani creada per l'artista Ausias Estrugo. Per davant, comptant avui, encara queden 3 dies per a gaudir de les fogueres d'Alacant.
0: Continuem amb les fogueres perquè avui és el segon dia de l'ofrena a la Mare de Déu del Remei. Ahir, en la primera jornada, la calor no va covardir els alacantins i alacantines que van eixir a ofrenar la Mare de Déu. En una ciutat d'Alacant totalment immersa en les fogueres, l'ofrena, Imma, és un dels actes més seguits i esperats.
2: Sí, des de la plaça dels Estels i amb l'emoció a flor de pell, ahir a les 6 de la vesprada eixia la primera jornada de l'ofrena a la Mare de Déu del Remei. Una desfilada de bandes de música, mantellines i flors, moltes flors, en una ofrena que complís 85 anys de tradició.
3: Ha sigut entrar a Luceros i ja posar-me a plorar de la emoció.
4: Los alicantinos participamos con todo el cariño del mundo. O sea, tiene que ir bien siempre.
5: Le quería dar muchas gracias a la Virgen.
6: Y es un día de pedir, pero sobre todo de agradecer.
2: Entre els centenars de foguerers i barraquers, com sempre, molts bebès que s'estrenaven enguany i molt nombrosa la participació també de festes germanes com les Falles, la Magdalena o les festes del Bando de la Huerta de Múrcia, que mai fallen a la cita. Un dels moments més esperats va ser veure desfilar la vella del foc infantil Irene Arellano, que és l'única que va poder ofrenar als peus de la Mare de Déu i va demanar pels xiquets i xiquetes d'Alacant.
7: Al que terminen les guerres, que los niños puedan vivir sin miedo y que nunca les falte un hogar, una familia y una escuela donde crecer felices.
2: Una jornada màgica, tot i la intensa calor, que avui tindrà la segona part amb l'ofrena de la vella del foc, Maria Pastor, que podran veure i escoltar en esta casa en directe.
0: I hem de parlar ara de les altes temperatures. Entrem de ple en un episodi de calor. Emergència de la Generalitat, emergències de la Generalitat, volem dir, ha decretat l'alerta groga per altes temperatures en el nord de la província de València este diumenge, però la cosa empitjora avui dilluns.
2: Sí, l'episodi començava a ir amb temperatures que podien superar els 33 graus, però que avui, atenció, s'espera que arriben als 40. Segons la EMET, l'episodi meteorològic començarà este dilluns 22 de juny a partir de l'una del migdia. Es preveu que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà fins al dimecres 24, quan les temperatures començaran a descendir de manera lleugera. D'altra banda, el Centre de Coordinació d'Emergències també ha previst risc alt d'incendis forestals en gran part de la Comunitat Valenciana. Escoltem alguns usuaris.
8: A les 7 del matí s'hem alçat i la veritat és que feia ja una calor horrible.
9: Esta nit m'ha tocat alçar-me un parell de vegades a enxufar l'aire perquè no podia dormir.
10: Ponem aire acondicionat o no vamos a Madrid. Esto no hay quien lo aguante.
2: La Conselleria d'Emergències Interior recomana a la població i als organismes responsables de la gestió de les emergències i ajuntaments que davant l'arribada a la Comunitat Valenciana d'un episodi d'altes temperatures prenguin precaucions per a vigilar tant els col·lectius més vulnerables com les zones naturals davant d'un possible risc d'incendis forestals.
0: Són ja les 7 i 48 minuts del matí. Repassem ara els principals continguts de l'informatiu de la televisió. D'apunt, a les 8 i mitja. Elena Riego, bon dia.
11: Bon dia, Toni. Doncs avui, com no pot ser d'altra manera, començarem l'informatiu en directe des d'Alacant, als peus de la foguera guanyadora Florida Portatge, per a saber com han anat les celebracions d'esta nit després de conèixer que han revalidat el títol dos anys després. També estàveu parlant de la calor. Estarem en directe a Castelló de la Plana per a saber com s'han despertat i com van aquestes primeres hores de dilluns. A veure si la calor amaina o continua, que ja sabem més o menys que serà esta segona. I la notícia del dia, a les 9, està prevista la reunió de la Comissió del Consell General del Poder Judicial per a saber si s'expedienta al jutge Peinado o no, després d'esta decisió per assenyalar en la seva resolució que la policia podria ajudar a Begoña Gómez a fugir del país. Per tant, també estarem molt pendent d'això. Estarem en directe amb la nostra companya Lucía Mas des de Madrid per a conèixer tots els detalls.
0: Moltes gràcies, Helena. A les, ja ho saben, a les 8 i mitja en la televisió de Punt. Són ja a vora les 7 i 50 minuts. Anem ja amb la informació cultural i de proximitat, però la primera parada, l'avanç dels temes que preparen avui en l'Amunt i Avall, que comença d'ací a 10 minuts. Sergi Olsina, bon dia.
12: Bon dia, Toni. Bon dia, Imma. Bon dia, Helena. Vore entrar, Helena, tota de blanc. Tu has sigut intel·ligent en la calor que va a fer. És millor vestir-se de blanc.
2: M'he anticipat.
12: Però m'havia aparegut una aparició mariana. M'ha sentit jo i dic, entrat ella. Sí, sí, però millor anar de blanc que d'oscur. En fi, en Alacant estem tots, pràcticament. Jo em veig els companys que estan en Alacant, perquè crec que és un d'aquests llocs en què mereix la pena estar estos dies. Anem a ocupar-nos de l'ocupació que n'hi ha en estos moments, de la gent que ha vingut de fora i també la de dins, perquè es maneja molta gent per dins del territori mateix. I a banda de les tertúlies d'avui, la social i la política, també no ens oblidem que estem de ple mundial. Ahir va jugar a Espanya, li va guanyar a l'Aràbia Saudita. Jo deixaria l'anàlisi per a més endavant, però cadascú mola molt parlar de futbol sense saber de futbol i analitzar-ho des d'un punt de vista en el que pots dir el que el dona la gana, però això ho fan en avui també. Bé, parlarem d'altres coses, com per exemple les interpretacions dels eclipsis i alguna coseta més que girarà en torne als cognoms. Per cert, no hem tingut mai l'ocasió de saber d'on ven, o no pensem d'on venen la majoria dels nostres cognoms, i mos sorprendríem en la majoria de les ocasions d'on venen i el significat que tenen. Bueno, a banda d'això, de parlar del futbol i algunes cosetes més, i com tots els dies, la presència d'esta casa en les mascletes de fogueres. La primera la van descalificar per massa curteta, al·lucinant l'altre dia, però bueno, la cosa ha anat increixent perquè el riu es doni.
0: Moltes gràcies, Sergi.
12: Vols vindre després al programa un ratet?
0: Sí, després igual me passe una estoneta.
12: Vinga, va.
0: Eix és el menú a partir de les 8 del matí. Vos tornem el pas, Sergi.
13: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
14: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.

0: De 9 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
1: Ja hem arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que compartim continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València. Cap i Casal.
2: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
4: De tu a tu.
3: Escoltes A punt, les notícies del matí.
5: Són ja les 7 i 54 minuts. Entrem en la recta final del nostre informatiu i parlem ara d'esports. Comencem este bloc amb la selecció espanyola de futbol. Que ahir va passar per damunt de l'Aràbia Saudí en el segon partit de la Roja en el Mundial. Òscar Forés, hola de nou.
6: Sí, Toni, hola de nou. Victòria per 4-0, que fa desaparèixer els fantasmes que havien aparegut després del decepcionant debut contra Cap Verd. Ahir es va veure un partit totalment diferent, res de decebedor. De fet, en el minut 24, Espanya ja havia marcat 3 gols. Luis de la Fuente va introduir 4 novetats en l'11 respecte al debut sense gols amb Cap Verd. Pedro Porro, Àlex Baena, Dani Olmo i el desitjat Lamine Yamal. Precisament, Lamine Yamal va obrir la llauna. Així explica el jugador del Barcelona la seva relació amb Luis de la Fuente.
7: Sí, tengo muy buena relación, hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, al final es el entrenador y es el que decide, pero me alegra que me pregunte cómo estoy, qué siento, y yo le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el 100% siempre, entonces ha salido bien porque he podido descansar.
6: Per al tècnic de la selecció, que va celebrar el 65 aniversari en victòria, Lamine ja està completament recuperat i a ple rendiment.
8: Sabíamos más o menos, dependía obviamente cómo se iba a desarrollar el encuentro, pero él lo tenía claro que hoy era un paso importante para ya, en lo sucesivo, ya está en perfectas condiciones, ya está para completar partidos, tiene que haber mucha hambre, además es bueno dejarle así con más ganas y él lo tiene perfectamente y bueno, y está feliz y nosotros también.
6: Després del trist debut, Mikel Oyarzabal, vigolejador ahir, tenia clar que amb l'Aràbia tot havia sigut diferent.
9: Teniendo un poquito en cuenta lo del partido anterior, las sensaciones de los primeros minutos, hoy creo que completamente diferentes. Pero bueno, esto es el fútbol, esto es cada partido es un mundo y bueno, siempre con la intención de buscar el bien colectivo, que es lo que he hecho siempre.
6: I un apunt més del duel d'ahir, amb el partit que va disputar contra l'Aràbia Saudí, Ferran Torres, el jugador de Foios, es converteix en el jugador valencià amb més internacionalitats absolutes. Són ja 59. El pròxim partit d'Espanya serà a les 2 de la matinada del dissabte 27 de juny contra l'Uruguai, Toni.
5: Però no sols va jugar Espanya, tenim més marcadors en esta jornada mundialista.
6: Sí, ahir es va disputar el Bèlgica-Iran amb empat a 0 en el marcador i esta matinada dos partits més amb estos resultats. Uruguai 2, Cap Verd 2, resultat que deixa Espanya líder en solitari del grup H, i Nova Zelanda 1, Egipte 3.
5: Ara, temps per a l'esport de la cistella amb València Bàsquet com a protagonista.
6: Sí, perquè esta vesprada a les 8 es disputarà el tercer partit del play-off pel títol de la Lliga ACB al Palau Blaugrana. La sèrie entre València Bàsquet i Barça està empatada a 1. Avui i dimecres els taronja jugaran a Barcelona. Si l'equip valencià guanya els dos duels, serà campió. Guanyant-ne un, hi haurà un quint partit al Roig Arena. Però anem per parts com Pedro Martínez, que només pensa en el duel d'esta vesprada.
10: Lo que no es anecdótico es que vamos 1-1, máxima igualdad posible. Ellos consiguieron su objetivo, que es sacar un partido en Valencia, y ahora pues nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para ver si lo podemos sacar.
6: El tècnic taronja dona com a favorit el conjunt blaugrana, però no renuncia a competir.
10: Segurament els favorits són ells. Han aconseguit el seu objectiu, que era treure un partit a València, i dona la sensació que els que estan, els que tenen ara pues, moltes cartes bones a la mà són ells, no? Jugant a casa i evidentment nosaltres tindrem que, ja et dic, no pensar més enllà, però tindrem que fer un partit molt bo, molt concentrats, defensant bé, atacant bé.

0: bé, tirant bé de fora per tindre opcions.
1: València Bàsquet s'exercitarà este matí al Palau, escenari del partit. Després, rodes de premsa. En la prèvia podrem escoltar valoracions de Josep Puerto. Toni.
2: Quan són ja les 7 i 58 minuts, parlem de motor. Este cap de setmana hem tingut prova del Mundial de Motociclisme.
1: Sí, el Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. En MotoGP, triomf per a Marc Márquez per davant d'Ogura i de Pecco Bagnaia. En Moto2, primera victòria de la temporada per al valencià Ivan Ortolà. I en Moto3, victòria per al pilot d'Indonèsia Hakim Danish, seguit dels espanyols Brian Uriarte i Máximo Quiles. El valencià Adrián Crucés va acabar en el lloc número 12.

0: Parlem de música i acabem ja el nostre informatiu. La banda de pop-rock Tardor ens avança amb esta cançó, L'Instint, un nou himne molt vitalista d'este grup valencià, Imma.
1: Després de 15 anys de trajectòria, la banda continua desgranant el quint àlbum, La vida com a joc, i ara ens presenta L'Instint, un avançament del disc dividit en dos parts, un himne que ens inspira a ballar i a divertir-nos amb un to alegre. La presentació oficial serà el 20 de novembre a la Sala República i les entrades ja estan a la venda.

0: És tot de moment. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9 tota la informació. Donem ara el relleu a Sergi Olsina i la resta de l'equip de l'Amunt i Avall. Hola, de nou.
1: Bon dia, Toni. Vinga, ara és hora de descansar una miqueta, fer-se un cafenet i reposar energies fins les 9 del matí, en què ens tornarem a trobar el pareix.
0: Sí, Sergi.
1: Fins ara. Bon dia. Són les 8 del matí en punt, així ho indiquen les senyals horàries. Meryl Streep és una de les actrius més aclamades de la història del cinema, coneguda no sols pel talent, sinó també per la profunda saviesa sobre la vida, l'envelliment, l'empatia i l'autenticitat. Ella ens ha deixat fites i frases com esta, que diu: "Has d'acceptar que envelliràs. La vida és valuosa. I quan has perdut a molta gent, te'n dones compte que cada dia és un regal."
2: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olsina.
1: Com a Miranda Priestly en El Diablo Viste de Prada, també té algunes cites memorables, però això les deixarem per a més endavant. Què tal? Un abraç fort a qui ens escolteu cada dia i especialment a qui matineu amb nosaltres. Avui, bona part, sobretot de la província d'Alacant i de l'alacantí, no matina amb nosaltres, i si ho han fet perquè pràcticament han juntat la nit en el dia. Però a tots aquells que comenceu la jornada amb la gent de la ràdio, vos donem la benvinguda a esta gran família matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Avui dilluns 22 de juny de 2026, l'actualitat destaca per la intensa tensió política a Espanya al voltant del cas de Begoña Gómez, després de la retirada del passaport dictada pel jutge Peinado. Al fil d'això, el Poder Judicial de nou es reuneix per veure si expedient el magistrat. I en l'àmbit internacional, els Estats Units i l'Iran aconsegueixen un avanç històric a Suïssa amb un full de ruta de 60 dies per rebaixar el conflicte a l'Orient Mitjà i garantir la seguretat de l'estret d'Hormuz, malgrat les reticències de Donald Trump i Benjamin Netanyahu. En els esports, el Mundial masculí avança en la fase de grups amb la victòria de la selecció 4-0 contra Aràbia Saudita i el sorprenent empat de Cap Verd davant l'Uruguai, mentre que, per altra banda, a Espanya es celebra el retorn del Màlaga Club de Futbol a Primera Divisió. Finalment, en l'àmbit social, avui s'obri el termini d'inscripció per a les 880.000 places de la nova temporada de viatges de l'Imserso. És com l'accés a la universitat, però en la tercera edat. El 22 de juny és una data clau també en la història global, marcada tràgicament per la Segona Guerra Mundial. Un dia com avui, en 1941, l'Alemanya nazi va trair el seu pacte amb la Unió Soviètica i va iniciar l'operació Barbarroja, la invasió militar més gran de la història. I ja el 1990 es va produir el desmantellament de Checkpoint Charlie, acomiadant un dels símbols més icònics de la Guerra Freda a Berlín. Més enllà de les batalles, la data ressalta per fites científiques i culturals inoblidables. El 1633, la Inquisició va obligar a Galileo Galilei a renegar de la seva teoria heliocèntrica per salvar la vida. Arixida pronunciaria la coneguda frase de «E pur si muove», no obstant es mou. Segles abans, l'any 235 abans de Crist, Eratòstenes va calcular per primera vegada

0: la circunferència de la Terra usant la llum solar. I en l'àmbit esportiu i artístic, el 22 de juny de 1986 va quedar gravat per dos mítics gols de Diego Maradona contra Anglaterra al Mundial de Mèxic, la mà de Déu i el gol del segle, mentre que el món de l'espectacle celebra els naixements de la icònica actriu Meryl Streep i del director Billy Wilder. També acomiaden a Judy Garland i Fred Astaire. La història d'Espanya el 22 de juny també està marcada per grans fites militars, polítiques i culturals. A l'àmbit bèl·lic, esta data destaca el 1484, quan les tropes cristianes van avançar a la Guerra de Granada destruint cultius estratègics. A la política del segle XX, del XIX, millor dit, Madrid va viure la sublevació de la caserna de Sant Gil el 1866, un alçament militar contra el règim d'Isabel II que va acabar en una dura depressió. I ja al segle XXI, ara sí, concretament en 2012, Espanya va signar a Roma un pla de 130.000 milions d'euros juntament amb potències europees per reactivar l'economia després de la crisi financera. Culturalment, el 22 de juny de 1981 es va veure néixer un fenomen pop sense precedents amb el llançament de Hoy no me puedo levantar, el primer èxit de Mecano. Però en terra nostra també, al llarg de la història, el 22 de juny ha marcat fites fonamentals en la Comunitat Valenciana, començant el 1262 amb la col·locació de la primera pedra de la Catedral de València sobre l'antiga mesquita. Segles més tard, el 1355, s'instauraria la tradicional festa del Corpus Christi, mentre que en 1859 es va inaugurar la plaça de Bous de València, que es convertia en la de més aforament d'Espanya a la seva època. I al segle XX, la data registra la mort del compositor Estanislau March el 1954, la primera retransmissió televisiva de les Fogueres d'Alacant el 1960 i una històrica vaga del sector del calçat a Elx el 1977. A més, a l'àmbit científic, el nord de Castelló va ser l'epicentre de l'estudi d'un eclipsi total de sol en 1936, com ho serà justament en agost d'enguany. Tot això, entre altres coses que ara vos contem, són el gros d'este programa de 6 hores. Vos donem la benvinguda, per tant, a este espai multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, produït com a diari per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Comença l'estiu, però sembla que en algunes parts del territori ha arribat abans que altres. Així ho demostren els registres de les temperatures que han colpejat en les últimes hores, concretament el cap de setmana, les comarques del litoral de la província d'Alacant, especialment la Marina Baixa i l'Alacantí. La temperatura més alta s'ha registrat a la partida del Salt, a Finestrat, amb 36,9 graus. L'han seguit de ben a prop la zona del Barranc Blanc de Xixona, amb 36,7, Orxeta, 36,4, Relleu, 36,3, Altea, 35,8, la zona del Salomó del Carabassot, de la Vila Joiosa, en 35,8, i el centre de Benidorm, en 35,7. Ideal per als estiuejants. Però la nit és el que ha sigut especialment complicada este cap de setmana, ja que molts municipis superaven els 25 graus i fins i tot s'aproximaven als 30, és a dir, nits tòrrides que quasi esdevenen infernals. Segons Avamet, el vent de gregal és qui està provocant una situació de molta calor en aquestes dos comarques del sud. Benidorm, com vos diem, s'emportava la pitjor part amb un mercuri que no baixava dels 29,6 graus en la nit del cap de setmana. I és per això que la Conselleria d'Emergències i Interior recomana a la població, als organismes responsables de la gestió d'emergències i ajuntaments, que, de cara a l'arribada d'aquest episodi d'altes temperatures anunciat per l'Agència de Meteorologia i que avui comença la seva escalada, prenguen precaucions per a vigilar tant els col·lectius més vulnerables com les zones naturals i el possible risc d'incendis forestals. Segons l'AEMET, com vos dic, l'episodi meteorològic començarà avui a partir de la 1 de la vesprada. Es preveu que este episodi d'altes temperatures es mantinga fins al dimecres 24, quan les temperatures comencen a descendir lleugerament. És per això que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat també preveu risc dels incendis forestals en gran part de la Comunitat Valenciana i activa anivis nivell groc per temperatures màximes en el litoral nord i interior nord de la província de València. La Conselleria d'Emergències i Interior recomana a la població i als organismes responsables de la gestió de les emergències i ajuntaments que, davant l'arribada a la comunitat d'este episodi d'altes temperatures, anunciat, com diem, per l'Agència Estatal de Meteorologia, prenguen precaucions per a vigilar tant els col·lectius vulnerables com les zones naturals davant d'este possible risc d'incendis forestals.
2: Des de la Conselleria d'Emergències e Interior, recomendamos a la ciudadanía que extreme las precauciones ante el ascenso significativo de las temperaturas y el bajo índice de humedad en el ambiente, previsto a partir de mañana lunes, especialmente en el norte de la provincia de Valencia.
0: El secretari autonòmic d'Emergències i Interior, Fernando Las Heras, assenyalava que es recomana evitar eixir al carrer en les hores més caloroses del dia. Utilitzar roba solta, lleugera i de colors clars i protegir-se el cap amb una gorra o barret. En la casa s'aconsella tancar les persianes i baixar els tendals de les façanes exposades al sol, a més de situar-se en les zones més fresques de la casa. I així mateix també s'insta a la població a beure aigua amb freqüència encara que no es tinga set. Evitar l'excés d'alcohol i les begudes amb molta cafeïna i substituir els menjars copiosos i calents per plats freds, fruites i verdures fresques. Durant la nit s'aconsella obrir les finestres per a ventilar la casa i donar-se una dutxa amb aigua temperada abans de clavar-se en el llit.
2: Se recomienda tener especial cuidado con la directa y prolongada exposición al sol, especialmente para niños y personas mayores. Y en cualquier caso, se debe de atender los consejos para proteger la salud, tales como vestir con ropa ligera y de colores claros, cubriendo la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza.
0: Las Heras també subratlla la importància que els municipis i organismes amb competències en la gestió de les emergències activen amb antelació els seus protocols d'actuació sociosanitària i establisquen les mesures preventives pertinents en matèria d'incendis forestals dins dels seus respectius àmbits. Finalment, recorda i recordem també des d'ací, des de la Ràdio Televisió Valenciana, que els Consells de Protecció Civil dirigits a la població poden consultar-se en la web del 112. 3W112CBGBA.es, en la xarxa X, @GBA112 o a través de l'aplicació GBA 112 Avisos, que està disponible en Google Play i l'App Store.
1: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.
0: Hi ha que destacar que a aquestes hores del matí tenim que centrar-nos una miqueta en eixa onada de calor, la primera onada a la nostra comunitat valenciana que arranca amb 4 incendis a Abril Peidro. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, 4 conats d'incendis repartits en la comunitat valenciana han protagonitzat l'inici de l'estiu i, com dius, de la primera onada de calor de la temporada, que, segons va informar l'Agència Estatal de Meteorologia, s'allargarà des d'avui dilluns fins a este dimecres. Este cap de setmana s'han registrat incendis a Camporrobles, Estivella, Quart de les Valls i Santa Pola. Pel que fa a l'incendi d'Estivella, este es troba estabilitzat, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers.
0: En Moncloa van com sense cap pollastres, sense cap, denunciant l'obsessió del jutge Peinado contra Begoña Gómez mentre el Partit Popular demana eleccions. Lucía Nadal, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral a Begoña Gómez i d'imposar-li mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició d'eixir d'Espanya i compareixences quincenals al jutjat, ha provocat tot una allau de reaccions. Fons del govern espanyol han qualificat la decisió de persecució, obsessió i desproporció, especialment pel fet d'imposar mesures cautelars a una persona sense antecedents i amb arrelament familiar i professional a Espanya. D'altra banda, el Partit Popular demana la convocatòria d'eleccions.
0: I al fil d'això, el Poder Judicial es reuneix de nou per a decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado per atacar a la policia.
3: Sí, en el seu escrit sobre les mesures cautelars a Begoña Gómez, el jutge Juan Carlos Peinado expressava que els agents que s'ocupen de les tasques d'escorta de la parella del president del govern podrien, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, col·laborar-se en l'acció o acció que es duguen a terme per a facilitar eixa fugida de Begoña Gómez. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va celebrar una primera reunió d'urgència i diumenge, després d'una queixa del ministre de l'Interior, perquè es prenguen mesures contra Peinado per qüestionar el treball dels escortes de Begoña Gómez. En esta primera reunió es va decidir que es tornaran a reunir avui dilluns per a decidir si obrin expedient disciplinari a Peinado arran d'estos fets. També els sindicats policials consideren una autèntica barbaritat, en paraules textuals, que el jutge insinue que personal adscrit a la seguretat del president puga col·laborar en la hipotètica fugida de Gómez.
0: I per una altra banda, el Congrés interroga avui a Pilar Bernabé i al director d'Emergències de la Generalitat durant la dana.
4: En concret, la sessió l'obrirà la màxima representant del govern central en la comunitat i dirigent social, qui ja va compareixer davant la jutgessa Núria Ruiz Tobarra, que instruïix la causa penal per la dana. Durant la seva declaració en el jutjat, Bernabé va comentar que va advertir a les 7 de la vesprada en el CECOPI del desbordament del barranc del Pollo i del qual es va assabentar per l'alcaldessa de Paiporta, qui li va alertar que hi havia persones ofegant-se. En aquest moment, la delegada va demanar a la que era consellera de Justícia i Interior, Salomé Prades, que manara l'alerta a la població i la fera extensible a tota la província després de desbordar-se eixe barranc, al que ella li va contestar que eixa situació s'estava donant en altres llocs. Quan es va enviar el missatge d'alerta a les 8 i 11 minuts, la situació en el CECOPI ja era un caos.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

0: Les 8 i 13 del matí d'este 22 de juny de 2026. En l'àmbit polític ha sigut un cap de setmana festiu, però també de reflexions i reivindicacions per al PP. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, participava este dissabte a Sueca en un gran acte amb la militància popular que reunia vora un miler de simpatitzants i dirigents del partit. La cita, impulsada pel president provincial del Partit Popular i de la Diputació de València, Vicent Mompó, s'escenificava en un moment de forta activitat política i de preparació del partit per als pròxims reptes electorals. Feijóo, una vegada pujava a l'escenari, dedicava els primers minuts de la intervenció a atacar al president del govern espanyol per l'actuació en la Dana, quan va deixar sols els valencians. A més, qualificava la situació actual que es viu a Moncloa com la degradació màxima del sanchisme. A més, el líder popular va qualificar de degradació màxima la decisió de la mesa del Congrés de no admetre a tràmit una moció perquè el president del govern convoqui eleccions. I, a més, acusa a Sánchez de tindre por ara del poder legislatiu després d'haver-se-la tingut, segons ha dit, del poder judicial.
1: El gobierno os dejó solos. Yo no os voy a dejar solos.
2: Però un dels moments més destacats del discurs arribava quan es comprometia a aprovar un model de finançament just per a posar fi a la discriminació a la Comunitat Valenciana si aconseguís, va dir, ser president del govern de cara al cicle electoral del 2027.
1: Un sistema de financiación, Juanfran, que venga a reponer lo que se debe y que venga a reponer la igualdad de la Comunidad Valenciana.
2: Feijóo asseverava que si és president del govern aprovarà aquest sistema de finançament just per assegurar les mateixes obligacions, els mateixos drets i, per descomptat, el dret als serveis públics en condicions d'equitat i en condicions d'igualtat per a tots els espanyols. Per això, a Feijóo, sense espanyols de primera o de segona, sense dependre del codi postal, va dir.
1: Si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará.
0: Més enllà de la mobilització interna, l'acte va estar marcat també per la presència del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que compartia protagonisme amb Feijóo, encara que hi ha bona sintonia entre els dos líders. Però Feijóo no va confirmar la candidatura de Pérez Llorca de cara a les eleccions de 2027. Recordem que el líder nacional del Partit Popular és qui va avalar personalment l'arribada de l'actual president a la presidència de la Generalitat després de la crisi oberta per la dimissió de Mazón. En la seva intervenció, Vicent Mompó afirmava que així és on està la gent que no busca excuses, que saben que les coses importants mai s'aconsegueixen des de la comoditat. I durant la seva intervenció, Mompó, que precedia a la de Pérez Llorca i Feijóo, va atacar també durament a Pedro Sánchez, descrivint-lo i descrivint a Diana Morant com l'única filla de Zapatero que no està imputada.
3: I avui estem així, actius, units i preparats.
0: El president provincial, que va fer un discurs al que alternava el valencià i el castellà, va animar la militància a guanyar les eleccions del 2027, alhora que ressaltava la figura de Feijóo.
4: Després va arribar el torn de Pérez Llorca, que agraïa la presència del president del Partit Popular. El president de la Generalitat també va atacar al president espanyol i afirmant que el sanchisme els va deixar sols en el pitjor moment en referència a la Dana de 2024. A més, Pérez Llorca va traure pit pels acords confirmats en matèria d'educació i va recriminar a l'anterior govern del Botànic que no donarà als docents les millores que demanaven.
1: Ja pueden agitar las pancartas y el ruido que quieran, porque no van a poder tapar la corrupción que les persigue a todos los socialistas. A trabajar y a trabajar por el futuro de España, por el futuro de la Comunidad Valenciana y porque tengamos a Alberto Núñez Feijóo presidente de todos los españoles.
4: D'altra banda, familiars de víctimes de la Dana i professors de l'educació pública valenciana es concentraven enfront de l'accés a l'espai d'esdeveniments on se celebrava esta junta directiva del Partit Popular. Al costat de les famílies de les víctimes de la Dana protestaven també en l'accés al recinte custodiat per agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que controlaven l'entrada, com diem, professors de l'educació pública valenciana, que mantenen les mobilitzacions després de la suspensió temporal de la vaga indefinida que van iniciar l'11 de maig.
0: Per cert, que al temps de tot això, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també assistia a la tercera mascleta del concurs de les Fogueres de Sant Joan 2026, que va anar a càrrec de la pirotècnia mediterrània. El Camp del Consell anima a tots els alacantins, però també a tots els visitants a gaudir d'aquestes senyes d'identitat, de les tradicions i l'ambient que es genera a les Fogueres de Sant Joan amb la música, la pólvora, l'ofrena i, com no, els monuments.
5: Les fogueres s'han convertit en uno de los focos de atracció para vecinos, para ciudadanos de la comunidad, pero también para turistas. Y nosotros estamos muy orgullosos de ello. Somos una tierra hospitalaria, una tierra que tiene cosas muy bonitas, que somos una tierra alegre y que estamos encantados de que tanta gente comparta con todos nosotros estos momentos de las fiestas. Estamos muy bien preparados en la Comunidad Valenciana para recibir a todo aquel que quiera venir a disfrutar de las fiestas como son las hogueras.
0: Pérez Llorca destaca també que la Festa de les Fogueres ha esdevingut un dels grans focus d'atracció per a veïns i turistes gràcies a l'hospitalitat dels alacantins per compartir aquestes festes. De totes formes, tot i que es va escoltar esta setmana i les peticions a les clares per part de diversos socis parlamentaris pel que fa a la convocatòria d'eleccions anticipades, el Congrés vota esta setmana una moció que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança després que la mesa hagi acceptat parcialment una iniciativa registrada pel Partit Popular. La proposició, que es tramitarà en l'últim ple de l'estiu de la Cambra Baixa, no és vinculant.
4: Fons del partit liderat per Alberto Núñez Feijóo informaven el divendres que l'òrgan de govern del Congrés, en què PSOE i Sumar tenen majoria, els ha tirat enrere alguns punts de la moció, entre ells el que sol·licitava exigir a Sánchez que convoqui eleccions avançades, així com la dimissió immediata del govern espanyol. La part del text que sí que ha sigut acceptada assenyala que, en el cas que Sánchez decidisca no anticipar els comicis generals, la cambra l'insta a considerar l'oportunitat de plantejar una qüestió de confiança atès el caràcter polític sense vinculació jurídica de la present iniciativa. De fet, el dijous el Partit Popular ja va registrar una nova moció al Senat per augmentar la pressió sobre el president espanyol i demanar-li que convoqui eleccions després del veto de la mesa del Congrés a dos esmenes dels Populars i Junts que anaven en esta mateixa línia. Està previst que la iniciativa presentada en la Cambra Alta es discutisca i es vote este dimecres al marge de la darrera moció presentada al Congrés i que esta vegada sí que ha rebut en part llum verda de l'òrgan de govern presidit per la socialista Francina Armengol.
0: Parlant d'ella, una coseta més, la presidenta del Congrés i secretària general del Partit Socialista de les Illes Balears, PSOE, ha anunciat este dissabte a Palma que no es presentarà a les primàries del seu partit per encapçalar la candidatura socialista al govern balear a les eleccions autonòmiques del 2027. Ha decidit no autoimmolar-se.
6: Que jo no optaré a sa candidatura a sa presidència del govern de ses Illes Balears. I ho faig per responsabilitat enorme en el moment que vivim. Crec que és lo millor que han de fer en aquests moments. I dic vos que si els companys i companyes ho voleu, optaré a sa candidatura en el Congrés de Diputats quan el president Sánchez convoqui ses eleccions.
0: La líder socialista assenyala que la seva intenció, si així ho decidís el partit, és formar part de la candidatura al Congrés dels Diputats quan el president del govern, com heu escoltat, convoqui les properes eleccions generals previstes també per al 2027. Amb aquesta decisió, Armengol renuncia a optar a un tercer mandat al capdavant del govern balear, sense després d'haver presidit la comunitat autònoma durant dues legislatures consecutives entre 2015 i 2023. La presidenta del Congrés també destaca la necessitat de col·locar les peces de la millor manera possible per situar el Partit Socialista de les Illes Balears el més a prop possible de la victòria electoral a les victòries del 2027.
2: La dirigent socialista continuarà, no obstant, com a secretària general del Partit Socialista de les Illes Balears, càrrec que ocupa des de l'any 2012, a més de mantenir la presidència del Congrés, responsabilitat que exercís des de l'any 2023. L'anunci obriarà el procés d'elegir a la persona que encapçalarà la candidatura socialista a la presidència del govern en les eleccions autonòmiques de 2027 i que s'enfronta entre els noms més situats per assumir este lideratge hi ha el de l'actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, segons han indicat fonts socialistes. L'elecció del candidat o candidata es decidirà mitjançant el procés de primàries.
0: I ja en casa, la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha instat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, mitjançant l'enviament d'una setena carta al govern central, a buscar una solució a l'asfíxia financera i el infrafinançament del sistema de dependència. Després de més de mig any reclamant una reunió, Albalat defensa la gestió de la Generalitat, que continua reduint la llista d'espera, tot i assumir 4 de cada 5 euros del cost del sistema. La consellera, per tant, es dirigeix novament al ministre d'Hisenda per abordar i trobar solucions que desbloquegen una situació que qualifica d'insostenible per a la nostra comunitat autònoma, que atén en este moment 193.000 dependents. La titular dels Servicis Socials també recorda que la Generalitat sosté prop del 80% del cost total del sistema de dependència, mentre que l'aportació de l'Estat es manté al voltant del 20%, molt lluny del 50% que estableix la llei.
7: Un mes más, exijo al ministro valenciano de Hacienda una reunión urgente para tratar la infrafinanciación del sistema de dependencia que estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana. Estamos en una situación insostenible en la que el Estado nos debe 4.000 millones. Pedimos que la Comunidad Valenciana se nos pague el 50% del coste del sistema, tal y como marca la ley. Seguimos haciendo un esfuerzo desde la comunidad para atender cada día a más dependientes, pero pedimos rigor al Estado para que pague lo que los valencianos merecen.
4: El Balat ha defensat la gestió realitzada per la Generalitat, que ha reduït de manera continuada la llista d'espera en dependència els darrers mesos i ha reforçat l'atenció a les persones beneficiàries. En concret, la llista d'espera ha baixat de manera sostinguda amb una reducció de 392 persones al mes de febrer, 210 en març i 157 en abril. I ha consolidat una tendència positiva en l'agilització del sistema. Actualment, prop de 190.000 persones tenen reconegut el dret a la dependència, així a la Comunitat Valenciana, cosa que reflecteix l'esforç realitzat per l'administració autonòmica per a garantir l'atenció a les persones més vulnerables. Des del començament del 2026, la Conselleria ha resolt més de 3.000 sol·licituds i ha abonat 257,6 milions d'euros, amb una mitjana superior a 1.000 expedients tramitats al mes.
0: I altres bones noves. La inversió industrial a casa nostra no para de créixer. Només en l'últim any s'han posat en marxa projectes per valor de més de 1.000 milions d'euros. A la Gigafactoria de Sagunt s'han sumat grans parcs logístics com el de Loriguilla, que s'acaba de construir i compta amb unes dimensions faraòniques. Vist des de l'aire, és com millor s'aprecien les grans dimensions d'aquest centre logístic, al costat del qual encara se n'ha de fer un altre idèntic. La seva mida és equivalent a 15 estadis de futbol i, de fet, cabria també el nucli de població de la mateixa Loriguilla.
8: Operadores logísticos, usuarios finales, retailers, empresas especializadas en e-commerce o incluso industria ligera.
2: Ara s'instal·laran 15 empreses, entre les quals hi ha operadors logístics, companyies especialitzades en comerç electrònic, segons apunta José Gil, director d'operacions d'este centre. El macrocentre New Dock, Los Naranjos, es troba en un punt estratègic de Loriguilla.
9: Loriguilla es uno de los principales corredores logísticos del arco mediterráneo.
8: La extensión natural de Ribarroja, que es el principal nodo logístico de la Comunidad Valenciana, y es el sitio perfecto en el cruce de la A3, la A7, está cerca del puerto.
2: En este nou espai treballaran unes 700 persones que podran augmentar fins a les 1.500 quan es complete la segona fase.
9: Nosotros desde el Ayuntamiento trabajamos para que cuando una empresa se quiere instalar aquí, demos agilidad, planificación y confianza.
2: Però esta no és l'única gran inversió a la zona, sinó que també trobem una altra nau logística de la gestora i promotora Conrent Tramway de 97.000 metres quadrats que genera 300 llocs de treball més. I no és l'únic cas aïllat, ja que a la Comunitat Valenciana s'han posat en marxa l'últim any diversos projectes industrials que impliquen importants inversions.
0: I tot i les conseqüències que va ocasionar el Dia de la Dana, el riu Magre torna a mostrar una imatge inusual a l'altura del Gèmesi des que es va desbordar, com diem, en eixa temporal del 29 d'octubre de 2024. Després de portar aigua de manera contínua durant els últims anys, i recuperar part de l'ecosistema, en només una setmana el cabal ha descendit fins al punt que només queden alguns tolls d'aigua estancada on estan morint peixos i carrancs, segons explica el portaveu de la plataforma Xucarviu, Isidre Pejenaute.
10: Durant l'última setmana havia anat baixant molt el cabal, però a partir de dijous, divendres, el riu es queda pràcticament sec, només queda aigua en alguns tolls.
0: Segons el Pla Hidrològic de Conca, el Magre hauria de mantindre un cabal ecològic de 230 litres per segon per a garantir la supervivència de la fauna. Des de Xucarviu han traslladat la situació a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que els ha assegurat que els agents ambientals han comprovat que els aprofitaments del riu entre Real i Llombai s'estan complint. De la mateixa forma, a l'últim tram del Magre, l'aigua no arriba.
10: Ara mateix el que ha de fer la Confederació és deixar anar més aigua, perquè ells diuen en foratas sí que deixem anar aigua, però se perd per el camí i no arriba. El problema sí està en que hi ha una sobreexplotació dels recursos.
0: Per aquest motiu, la plataforma reclama a la Confederació que declare l'aqüífer d'Utiel Requena en mal estat i elabore un pla específic que regule les extraccions d'aigua. Per cert, el veïnat de la urbanització del Murtal al municipi de Segart demanar una segona via d'evacuació. Les flames de la setmana passada en aquesta mateixa zona van deixar clar que un incendi convertiria la urbanització en un carreró sense eixida, perquè només hi ha una via que aprofita per accedir i per eixir. Encara que el foc es va sufocar pronte, la por s'ha escampat entre el veïnat, que ja fa més de 10 anys que demana una altra via d'eixida per la part de dalt de la urbanització.
11: El camí no té eixida quan acaba la urbanització. Puja a la muntanya i, per tant, és un perill en potència.
12: La preocupació dels veïns de sempre, això no és de fa 5 ni 10 anys, és que se farà un pla d'evacuació per la zona alta per tindre una eixida real.
0: Sobre Plànol, el veïnat ofereix una possible solució a les administracions, adequar una senda que recorre la serra per part de darrere i desemboca a Gilet a la zona de Sant Esperit.
13: Hasta arriba de la urbanización lleva una carretera, a partir de ahí ya inicia una sendita que termina en una pista forestal que ya recorre la sierra por detrás y es un tramo de unos 180-190 metros que lo que requería sencillamente es ampliar su anchura y darle la pendiente adecuada para que se pueda circular por ahí un coche y pudiéramos salir por la parte superior.
4: L'Ajuntament, que reconeix el problema, assegura que té en compte la proposta, però admeten que el finançament és un entrebanc. Diuen que estan mirant a veure com es pot evolucionar perquè quan s'agafen propietats privades s'ha de demanar permís o comprar terrenys per a poder fer el camí. Això és el que explica Francisco Garriga, alcalde de Segart.
14: Ho tenim en compte i estem mirant a veure com se pot evolucionar, perquè sí que has de veure que agarres propietats privades i aquestes propietats privades pues, o tens que demanar permís per fer el camí o tens que comprar per poder fer aquest camí. Sí que tindrien que demanar pues, a Conselleria Mig Ambient que ens ajudara en el plan este, claro.
4: Com a mesura de prevenció, el consistori demana que es mantinguin les parcel·les netes i que no hi hagi arbratge damunt les cases.
0: Les empreses, les administracions locals i la ciutadania no estan prou protegides contra els atacs informàtics, especialment des de l'arribada de la intel·ligència artificial, per la qual cosa cal conscienciar i formar a les persones, ja que continuen sent la baula més feble davant els delinqüents. Estes han sigut algunes de les conclusions de la segona jornada de ciberseguretat enfront de la mar que organitzava el Col·legi Oficial de l'Associació Valenciana d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació a València. La Comunitat Valenciana està entre les 5 més ciberestafades d'Espanya. A partir de dades oficials, hi ha 85 víctimes al dia al territori, és a dir, 3 cada hora o una cada 17 minuts. Sumant la xifra dels que no denuncien, s'estima que hi hauria entre 111 i 145 víctimes diàries.
2: Els experts en defensa i seguretat adverteixen que els dispositius domèstics connectats a internet amplifiquen aquest risc. Un dels casos ha sigut el d'una empresa que es va fer vulnerable a través d'una cafetera connectada a internet. Recomanen només incorporar intel·ligència artificial només quan aporte valor, perquè la connexió amb tercers multiplica els riscos. Com a recomanació, els professionals destaquen el valor dels sèniors perquè supervisaran els resultats de la intel·ligència artificial perquè sempre ha d'haver-hi un factor humà que prenga decisions sobre la IA. Els experts també mostren disparitat d'opinió sobre la capacitat per a aplicar la nova directiva europea sobre ciberseguretat que obliga a les direccions i governs d'entitats a fer-se responsables. També genera dubtes al sector públic per la complexitat d'aplicar-la, tenint en compte els procediments de contractació i les elevat nombre de proveïdors.
0: Són les 8:30 en punt d'este 22 de juny. Anem a veure també què mos conten les primeres edicions dels principals periòdics, que inclouen, entre altres, moltes notícies en les seues portades.
2: Comencem per Levante, el mercantil valenciano, que obri amb el següent titular: la primera onada de calor arranca amb 4 incendis forestals. La imatge de portada és per a la selecció espanyola i el 4-0 davant Aràbia Saudita.
4: Protagonisme total per a la selecció espanyola en les províncies, amb la imatge també de l'equip en el partit d'ahir, i el diari també destaca que una família valenciana deu el mateix que una gallega, una canària i una asturiana juntes.
2: Pel que fa al diari Informació d'Alacant, destaca que la foguera Florida Portazgo torna a coronar-se.
4: En el periòdic Mediterráneo de Castelló llegim que els hotels de Castelló es planten davant l'Imserso i que reduiran contingents.
2: I al nivell nacional, el País destaca, obri amb el següent titular: la presidenta del Poder Judicial planteja expedientar a Peinado.
4: El mateix destaca El Mundo, que titula: el Consell General del Poder Judicial examina Peinado avui mateix baix pressió del govern.
15: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: La Universitat Politècnica de València inaugurava la setmana passada el mural que fa 50 del projecte Dones de Ciència, una iniciativa que aúna art urbà, divulgació científica i educació per a visibilitzar el paper de les dones en la ciència i la investigació. La nova obra es situa en una de les façanes del Col·legi Públic Sibil·la Mercer, a Picassent, la pintat de l'artista Andrea Oliva, coneguda artísticament com La Oliva, i ret homenatge a la neuropediatra valenciana Patricia Smeyers, especialitzada en epilèpsia infantil. Marina Perelló, bon dia.
16: Molt bon dia. Segons explica la UPB en un comunicat, en la composició destaca la figura central d'Smeyers, acompanyada de la silueta d'una xiqueta, del cap de la qual sorgeixen diferents connexions unides amb elements gràfics que remeten a la labor científica de la investigadora. La Oliva plasma també l'activitat divulgadora de la neuropediatra amb una referència directa a la pòssima de les ausències, el primer dels contes escrits per ella, en el qual explica de manera didàctica i senzilla en què consisteixen les crisis d'absència, el seu diagnòstic i tractament. El primer dels murals de Dones de Ciència es va inaugurar el febrer de 2019, dedicat a la bioquímica Margarita Salas i instal·lat en la façana del rector

0: doctorat de la UPB. El projecte arriba a este curs amb el de Picassent a mig centenar de pintures en homenatge a grans científiques, referents totes en diferents disciplines. A més, al desembre, el projecte va ser guardonat amb un premi Mussol en la categoria d'innovació i idees transformadores en centres educatius.
1: Al fil de tot això, els tallers dels artistes foguerers és habitual la presència de dones, ja que estem parlant de dones, però a l'hora de firmar i plantar un monument és més difícil trobar-ne una. A punt visitava el taller de Fàtima Garaballo, que planta per al polígon de Sant Blai i que explica que actualment a Alacant només hi ha 3 dones agremiades com a artistes de fogueres, tot i que enguany només en planten 2, Rocío Torreblanca i ella.
2: Pues en la actualidad, agremiadas en Alicante, somos 3 mujeres. Lo único, este año plantamos solo Rocío y yo. En realidad, las mujeres han estado durante toda la historia trabajando en fallas y hogueras. Lo que pasa que es verdad que siempre han estado dentro de talleres y no en primera plana. Pero en la actualidad hay muchísimas mujeres y con un talento estupendo.
1: Talent no li falta a aquest artista que des del 2019 treballa tant per a falles com per a fogueres i que mai ha trobat grans diferències amb els companys.
2: Que trabajamos igual, tanto hombres como mujeres, en todos los ámbitos. Quizá a lo mejor las mujeres pues nos hemos visto un poco más en el preciosismo, en la decoración, pero en talleres todas las mujeres trabajan en todos los sectores, tanto modelado como lijado, como empapelado.
1: I no hi ha res més emocionant que guanyar, com sempre, el primer premi.
3: Muchas gracias, la verdad que ha sido impresionante, ha sido un momento que hay que disfrutarlo con toda la comisión, llevamos todo el año trabajando y la verdad que no le puedes pedir más. Esto es que ya lo puedes ver, la gente está pues de todo el año súper ilusionada y nada, y quería agradecer a todas las comisiones que plantan en categoría oficial el esfuerzo que hacen todo el año por mantener a la ciudad de Alicante con una fiesta tan bonita como lo son las soberanas de San Juan.
1: Quin desgavell. La foguera de la comissió Florida Portazgo és la guanyadora de la secció especial de les fogueres de Sant Joan 2026, obra de l'artista Josué Beitia i el dissenyador Carlos Benavent, amb el lema Gènesi. El monument s'ha convertit en la foguera millor valorada pel jurat de les 12 que competien per emportar-se el títol més cobejat de les festes. Ahir de matí, des de les 9, els membres del jurat recorrien cadascuna de les fogueres per a valorar quina era la millor obra, tenint en compte l'estilització, el modelatge, l'equilibri, la creativitat, la proporcionalitat, el cromatisme i la crítica. L'alcalde de Alacant, Luis Ibarcala, també era l'encarregat de fer pública la decisió del jurat davant d'un públic expectant.
0: I així ha quedat la classificació. Això, primer lloc per a Florida Portazgo, de Josué Beitia, el va haver els Antigons, de Paco Torres, Diputació Renfe, de David Sánchez Yongo, en tercer lloc, la Ceràmica, de Palacio i Serra, en quart, Sagrada Família, de Pere Baenas, en quinto lloc, i el sisè per a Seneca Autobusos, de José Gallego i Toni Pérez. D'esta forma, la comissió de Florida Portatge comparteix el màxim reconeixement de les fogueres amb la comissió de Els Àngels Felipe Verger, de l'artista Ausias Estrugo i amb el lema Mediterrània, que dissabte va obtenir el primer premi de les fogueres infantils de la categoria d'especial. Els membres de la comissió, després de 28 anys sense guanyar el primer premi, esclataven d'alegria en saber el veredicte del jurat.
1: Però no tot han sigut alegries este cap de setmana. Mentre la foguera del Port es sacsava pel vent que bufava, la foguera de Sant Blai, de Baix Alacant, es desplomava este dissabte de vesprada a conseqüència del fort vent que afecta la ciutat en plena Setmana Gran de les fogueres.
0: Segons les primeres informacions, les ratxes en altura arribaven als 40 km per hora i acabaven tombant el monument. No obstant això, els bombers no han pogut fer res per evitar la caiguda. Una tràgica notícia per a qualsevol foguerer. L'incident va ocórrer en una de les jornades més assenyalades de les fogueres d'Alacant, coincidint amb l'inici dels 2 dies d'ofrena a la Mare de Déu del Remei, un dels actes més multitudinaris i emotius de la festa.
1: I sense deixar les fogueres, l'ofrena de flors a la Mare de Déu del Remei, un dels actes més esperats, simbòlics i multitudinaris de les fogueres d'Alacant, començava ahir vesprada amb la primera de les 2 jornades previstes. Durant hores, milers de foguerers i barraquers recorren els carrers de la ciutat per a retre homenatge a la patrona i confeccionar el tradicional tapís floral. La primera jornada culminava amb l'arribada de la vellea del foc infantil d'Alacant, Leire Arellano i les seues dames d'honor.
0: Avui serà el torn de la vellea del foc, Maria Pastor, i la seua cor d'honor que tancaran l'acte més devocional de la Setmana Gran a la cantina. Vestits amb la indumentària tradicional i entre aplaudiments i emoció, els participants protagonitzen una de les estampes més emblemàtiques de les fogueres en un acte que combina devoció, tradició i sentiment festiu. A punt, ofereix una cobertura especial de l'ofrena a la retransmissió de la segona jornada s'emetrà esta vesprada en directe a partir de les 6.
1: I de la planta a córrer. És el que han fet més de 600 participants en el Fogueres Run, una carrera solidària que guanya adeptes cada edició durant les festes d'Alacant.
4: Pones la palabra quedada running para visitar las hogueras. ¡Qué mejor forma! Y entonces, claro, esos 50, los 200, los 300. Este año también cuento con muchísima ayuda de este grupo de sonados que son los Frolic.
5: Allá donde yo vaya siempre estará la sombrilla.
6: Hemos terminado a las 6 de la mañana de plantar, una duchita y a correr.
1: Com és lògic, els fons recaptats aniran destinats a l'associació Fancades sobre Ruedes. Les Fogueres d'Alacant són unes festes que també aglutinen diversió i solidaritat.
7: Gente con diversas discapacidades que puedan participar en carreras.
8: Cuando te sientes que eres como uno más, pues te sientes especial.
9: Dos intencions unides en fogueres, diversió i solidaritat.
1: I anem a donar una ulleta al medi ambient que no té que veure precisament amb el cop de calor, amb la pujada de les temperatures i el que anem a patir estos dies.
0: Efectivament, però que també podríem parlar i molt. Avui no toca parlar d'això, sinó de l'anguila europea, que no és només una espècie qualsevol. És un dels peixos amb el cicle migratori més complex del planeta i al mateix temps un dels més amenaçats. La seva situació ha arribat a un punt crític que ja no es pot descriure només com a decliu. Des de fa anys, organismes científics i administracions coincideixen en el diagnòstic. L'espècie està catalogada com en perill d'extinció, el nivell més alt d'amenaça segons avaluacions recollides per centres d'investigació com l'Estació Biològica de Doñana, el CSIC. Esta classificació implica que l'anguila està molt a prop de desaparèixer si no es prenen mesures urgents. El problema és que aquestes mesures porten dècades aplicant-se sense èxit. Les dades són contundents. L'abundància d'anguila europea ha caigut de forma dràstica en els últims 50 anys, situant-se fora dels límits biològics segurs. En paral·lel, l'arribada de les angules, que són les cries d'esta espècie a la península Ibèrica, ha disminuït més d'un 90% des de la segona meitat del segle XX. En alguns sistemes fluvials, el descens és inclús major. Un col·lapse que té diverses causes que retroalimenten, com la sobrepesca històrica i actual, la destrucció d'hàbitats, la contaminació de rius, les preses que bloquegen rutes migratòries, el canvi climàtic i els paràsits invasors, entre d'altres. El resultat de la suma és una espècie que ja no aconsegueix completar el seu cicle vital de forma eficient.
10: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
1: Bon dia, Joan, anem a veure com està l'oratge, perquè la cosa es complica arran d'aquesta pujada de calor i tenim un pronòstic del temps per avui en la nostra comunitat autònoma que es caracteritza per cels poc nuvolosos o despejats i una notable pujada de les temperatures, com vos estem advertint. S'esperen màximes significativament elevades que superaran els 33 graus en amples zones de l'interior i prelitoral, acompanyades de vents fluixos de direcció variable que tindran a component est al migdia. En València, cels totalment despejats fins al migdia, amb nuvolositat baixa després. Temperatures que pujaran amb màximes que rondaran dels 34 graus i mínimes que estaran proper dels 22. L'Agència Estatal de Meteorologia manté activa eixa alerta groga per altes temperatures en el litoral nord. En Alacant, l'ambient serà solejat i calorós, amb temperatures màximes que arribaran als 33 graus en diverses comarques i mínimes de 22 graus. Un vent que bufarà fluix amb intervals moderats en el sud. I en Castelló, els cels també estaran totalment despejats i dominaran amb ascens de temperatures en l'interior, màximes que situaran al voltant dels 32 graus, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. Pel que fa al trànsit, les retencions habituals de cada dia en les principals vies, sobretot de València i Alacant, però hi ha que ampliar això, perquè el que fa a la mobilitat, vos recordem que els sindicats convocants de les mobilitzacions en el metro de València i Alacant han desconvocat, i ho fent el divendres, la vaga dels pròxims dies després de la firma del conveni col·lectiu de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per part dels tres sindicats majoritaris, encara que ni SEMAF ni ECESIF han subscrit l'acord, segons la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. Un acord que arriba a les portes de les Fogueres d'Alacant en un moment on s'ha intensificat totalment el trànsit al tram de la ciutat.
10: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
12: De tu a tu.
10: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
13: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven,
12: se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiece.

0: Ya están pasando.
1: Generalitat Valenciana.
2: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Uiti 43 del matí, arrenquem setmana gran per a les fogueres de Sant Joan. Alacant diu, per tant, esta edició de 2026 amb molta il·lusió i també amb bones dades per al sector turístic. Això que, tot i que tindran unes temperatures prou elevades. Les fogueres es tornen a confirmar com un dels grans motors econòmics i turístics d'Alacant, amb previsions d'ocupació hotelera pròximes al ple durant estos dies grans de la festa. Per tant, el sector afronta una de les setmanes més importants de l'any, podríem dir, i si no, li ho anem a preguntar a Fede Fuster, que és president d'Osbec. Fede, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal, com va?
5: A veure, les previsions... Si el dic com va, ja tinc que dir-te que de bon matí, inclús abans de fer-se de dia, en molta calor. M'imagino que tu també, no?
6: Sí, també. La veritat és que ha tardat a arribar, però ja el tenim així.
5: Bé, i això s'ha estrenat a l'estiu com toca, amb molta calor. Bé, Fede, les previsions apuntaven a un ple tècnic durant els dies centrals de les fogueres. S'estan complint les expectatives?
6: Sí, així és. Ja no res més a la ciutat d'Alacant, que per suposat, no? Però inclús a la resta de la província, no? Alacant té una planta hotelera curta, li passa algo paregut com a la ciutat de València. N'hi ha unes 10.000, 11.000 places hoteleres, que és molt, molt curt per a una ciutat de la importància d'Alacant i molt més per a aquestes festes. I la veritat és que la província està afectant positivament, no? Perquè, bueno, pues aquestes reserves que no caben a Alacant, pues acaben notant-se en la resta de destinacions, no? Així que, bueno, molt contents perquè uns números... Bueno, al final és una certa normalitat, no? Perquè tots els anys ens passa un poquet igual, però sí, estarem ja per damunt del 92-93% d'ocupació, en algun punt inclús més.
5: O sigui, que... Això volia preguntar-te, quina ocupació és la que estan registrant actualment els hotels d'Alacant i com es compara amb la de l'any passat?
6: És molt pareguda. En línies generals, a tota la Comunitat Valenciana tenim uns... En volumen de turistes no creixem pràcticament, molt poquet, estem creixent un punt i mig, dos punts, no és massa, però la part positiva és que en la producció sí, la producció estem creixent, depèn de la destinació, entre un 8 i inclús un 12%, no? Per tant, creixem més en valor que en volumen. Lo qual és un bon símptoma.
5: A mi hi ha una cosa que està clara, que Alacant mai decepciona, Fede.
6: No, Alacant mai decepciona. La veritat és que és la província que tenim més internacionalitzada, en més múscul turístic, però bueno, també hi ha que dir que València té unes dades molt importants també, inclús la província de Castelló, que sempre ha sigut aquesta província més estacional, més de l'estiu i més del mercat nacional, també poquet a poquet, i gràcies a l'aeroport de Castelló, que poquet a poquet va creixent i va millorant les connexions, pues estem aconseguint també que allargui un poquet la temporada i que arriben també turistes internacionals. És pronte per a cantar victòria, però també es veu una evolució positiva, no?
5: Això és el que volia mencionar-te. En els tres aeroports en ple funcionament, i a més a escala, primer Alacant, després València i Castelló, la veritat és que el perfil de turista internacional el tenim més que garantit.
6: Sí, bueno, no podem mai baixar els braços, no? I pensar que us tenim garantits. N'hi ha que barallar per el turista tots els dies, perquè n'hi ha llocs del món que també estan buscant-los, no? I, a més, en tota la situació que s'ha donat a l'Orient Mitjà, pues, països com Turquia, com Egipte, com Xipre, que s'han vist molt afectats, estan invertint moltíssim en promoció turística, no? Per tant, bueno, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que estar en el mercat, promocionant-nos, barallant-nos, però, bueno, tenim molt de recorregut, tenim una part guanyada, diguem, i tenim un client molt fidel i, bueno, tenim que continuar en esta faena, no?, que duem ja anys fent i que està donant resultats.
5: És que això és una de les coses que volia plantejar-te. Quin perfil de turistes el que predomina enguany? Visitants nacionals o internacionals? Perquè a voltes dona la sensació que els de casa anem descobrint poquet a poquet el valor que tenim a si mateix.
6: Sí, bueno, a veure, tenim un poquet de tot, no? Tenim un poquet de tot, perquè sobretot som forts al nord i a l'est d'Europa, no? Ahí és on més clientela trobem, no? Sobretot a l'hivern i a la tardor i a la primavera. A l'estiu el mercat nacional creix, però n'hi ha una cosa que ens preocupa, no? I és que l'economia del client nacional cada vegada

0: està més afectada, i els preus no deixen de pujar perquè les despeses no deixen de pujar. Per tant, bueno, tenim que estar molt atents a aquesta situació, i és veritat que en el client internacional tenim un gran factor, una de les nostres fortaleses, perquè tenim un poquet de tots, com estava dient, inclús nord-americans, però el client nacional, ojo, que si la cosa continua així, ja veurem què passa en uns anys.
1: Per això t'ho dia. Per cert, les fogueres, tornant a la festa, continuen sent una de les cites més importants de l'any per al sector hoteler. Però a mi m'agradaria saber quin pes específic tenen en el balanç econòmic anual.
0: Bueno, tindrem que veure quan acabe ara mateix, dilluns a primera hora, pues no tenim les últimes dades del cap de setmana, perquè s'ha venut molt d'última hora, dijous i divendres. Els tindrem al llarg de la setmana. Però per Alacant és la gran setmana, no? A la gran ciutat estic parlant, no? És la setmana en la que, bueno, es batixen tots els rècords d'ocupació i sobretot de preu. Encara és pront per a dir-ho, però bueno, esta setmana segur que des de l'Olbe que enviarem l'informe d'ocupació i de producció i podrem saber exactament quin impacte ha tingut.
1: Una cosa, Fede, per una banda estan els visitants, la quantitat de visitants i la seva procedència, però per l'altra m'agradaria saber si s'ha detectat un increment de la despesa d'eixos visitants o el creixement es concentra principalment només en la quantitat de pernoctacions.
0: No, estem creixent molt, com deia antes, en producció, no? Estem arribant a un client en un major poder adquisitiu. Tenint en compte que en l'època del Covid, quan es van tancar molts hotelers van invertir en els seus hotels, van aprofitar aquest moment per a pujar les 3 estrelles a 4, s'han començat a pujar de 4 a 5, comencem a tindre 5 hotels de gran lujo que fa uns anys no teníem aquest inventari, aquest producte per a aquest tipus de client, i estar començant a arribar a un client en un major poder adquisitiu, i això es nota en la restauració, es nota en el comerç, es nota en tota la cadena de valor turística, no? Per tant, insistir que en aquest missatge de que anem per el camí correcte i que la feina que duem fent pues, uns anys està donant resultats, no? Crec que és molt positiu.
1: Però una cosa porta a l'altra, la demanda elevada, imagina, també comporta una pujada dels preus hotelers. Això es paga amb qualitat. Com la valora el sector?
0: Bueno, a veure, tenim un problema en quant al capital humà, no? No res més en el sector turístic, en pràcticament és algo uniforme en tots els sectors, no? I és un dels elements que la clientela més diguem, busca, no? Un servei de qualitat, un servei a l'expectativa d'un client que, com estava dient, paga molt més que fa uns anys, no? I que és un client de més poder adquisitiu i, per tant, més exigent també. Ahí tenim un problema, però ja et dic, no és res més un problema sectorial, sinó que és un problema també, jo crec que social, no? A Espanya, que ha crescut l'economia molt, els últims anys Espanya ha crescut, si no m'enganya, els últims 10 anys hem crescut quasi un 40% la nostra productivitat, però demogràficament no hem crescut, al revés, tenim els baby boomers, no? Aquest sector poblacional que és el més ample, que està a les portes de jubilació, alguns ja jubilant-se, i no tenim tasa de reposició, no? Aquest és un dels problemes estratègics que té el país, i que nosaltres per a mantenir el nivell de qualitat que volem tindre, pues tenim que buscar una solució.
1: I hi ha hagut dificultats per cobrir les necessitats de personal durant aquests dies de màxima activitat? Perquè la forma, no apressurada, però sí necessària de cobrir totes aquestes places, m'imagino que porten també certs mal de caps.
0: Sí, així és. De fet, n'hi ha hotels inclús que alguna zona de l'hotel no han pogut obrir, o alguns que tenen oferta complementària de restauració dins dels mateixos resorts pues, no poden obrir perquè no tenen la gent suficient. Inclús tenint, van molt justets i per a donar un mal servei és preferible no donar-lo i tancar aquesta part dels hotels. No és algo generalitzat ni extremadament preocupant, però sí que és significatiu, no? Tindre una possibilitat de produir més i no poder perquè no tens les persones per a poder atendre aquest servei, no? És una pena perquè al final la temporada alta nostra és curteta, no? Són 3-4 mesos on tenim que fer el 60 o el 70% de la producció de l'any, no? I n'hi ha que aprofitar-lo.
1: Alacant, dèiem abans, no decepciona, tampoc ho fa València ni Castelló, cadascun en el seu àmbit, però sí que és cert que la ciutat i la província viu un moment dolç en matèria turística. No sé quins són els principals revulsius amb els que s'està trobant.
0: Bueno, insistís que en aquesta feina que hem fet molts anys de promoció, no? Hem aconseguit arribar a la clientela que fa uns anys no teníem. Encara tenim moltes necessitats, no? A la província d'Alacant en general no tenim un palau de congressos competir en altres zones d'Espanya, no? Que competeixen en este mercat del maïs, dels congressos, etc. Les infraestructures encara estem molt per darrere, no? Tenim les mateixes infraestructures que fa pràcticament 15 anys, no? És veritat que l'aeroport d'Alacant està començant a plantejar-se ja una certa ampliació

estacions, però el tren no arriba a l'aeroport, l'únic transport des de l'estació d'AVE d'Alacant a la resta de la província és pràcticament en cotxe. Estem quedant-nos

0: Sí, hombre, tenim pràcticament... València i Alacant, des de luego, passarem el 91-92% de mitja. En molts casos, en moltes destinacions, posarem el cartell de ple. Això serà un ple tècnic. I el Bruixa de Castelló, que va un poquet de darrere, també tenim prou optimisme per arribar a aquest 90%. La primera quinzena de juny no hem arribat, però és veritat que, com dia, el mercat de Castelló en temporada alta és el nacional i fins que no arriben les vacances dels col·legis, etc., no tenen eixe pico de demanda, no? Nosaltres som positius respecte a l'estiu. De fet, els dos aeroports grans, no? El de València i Alacant, tenen un 8-9% més de seients reservats per a vendre aquest estiu les aerolínies i pràcticament s'ha venut un 70-80% de reserves anticipades, no? I en aquestes setmanes s'acabarà de vendre l'inventari que queda. Per tant, missatge importantíssim, qui vulga vindre de vacances a la Comunitat Valenciana, sí, que reserve quant antes perquè esto vola.
1: Això ve lligat a l'última de les qüestions que volia plantejar-te, si podem tindre ja una previsió de com serà l'estiu, perquè en base al que, com tu dius, tenim entre mans, potser els mesos de juliol i agost es presenten bé enguany.
0: Sí, juliol pràcticament està tot venut, queda molt poquet, i agost queda algo d'inventari per vendre. Ara mateix no sé com tindrem la mitja, però estarem molt proper del 80%, i els pròxims 15-20 dies acabarà de vendre el que quede, no? Per tant, bueno, jo crec que al final tindrem un estiu molt paregut de l'any passat, perquè no hem crescut en capacitat, en inventari, no tenim més habitacions que teníem l'any passat. Per tant, en volumen de turistes anem a estar molt pareguts. L'any passat estàvem a 93 o 94 de mitja, però ahí estarem, entre volta un punt més, un puntet i mig. Lo important és que estem creixent en preu mig, no?, i en productivitat. Això és la senyal positiva, no?, que arriba un client amb més poder adquisitiu, que a més afectarà positivament a la resta de la cadena de valor.
1: Tens tota la raó del món. Fede Fuster, president d'Osbec, que tingués un bon pont i, com m'imagina que parlarem abans de l'estiu, almenys que tingués una bona entrada a esta onada de calor, la primera i inusual de l'any. Un abraç molt fort des de la ràdio.
0: Un abraç, moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia. Si vos pareix, donem una ullaeta també a tot allò que tenim al voltant, però en format digital i escrit. Estem parlant d'actualitat que conforma el gros de les nostres comarques. Entre elles, les que ens apropen des del periòdico d'aquí. Saludant a Borja Pedrós. Borja, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem este repàs a l'actualitat al Camp de Morvedre. Un incendi de vegetació ahir va activar totes les alertes a Estivella. La proximitat de les flames al nucli urbà va obligar a desallotjar diverses vivendes. La ràpida actuació dels bombers va ser clau perquè el foc quedara estabilitzat a mitjan vesprada. Al mateix temps, a pocs quilòmetres, un altre incendi de menor gravetat es declarava a Quartell. En paral·lel, a Sagunt, el Sagunt de la Xiga Factoria continua sent protagonista. El creixement del preu de la vivenda és un dels més pronunciats d'Espanya en esta ciutat. El valor mitjà s'ha duplicat en 5 anys i el debat se centra en esclarir en quina mesura la planta de Volkswagen ha influït en esta evolució. També en clau industrial, la planta de Ford a Almussafes afronta setmanes clau, amb la negociació del nou marc laboral en marxa, enmig de l'ERTO i amb el futur del model Bronco com a peça central de la seva transformació. En política municipal, destaquen els relleus d'alcaldia a Montcada i Dénia, fruit dels pactes del PSPB i Compromís de 2023. Uns canvis que mantenen l'estabilitat, però que també evidencien el joc de majories als ajuntaments a un any de les eleccions. En medi ambient, la Diputació de València destina 100.000 euros a la recuperació de l'illa de l'Albufera d'Agna, un espai natural amb gran atractiu, però que es troba degradat més del que seria desitjable. I en clau política autonòmica, el PP valencià ha mostrat força a Sueca amb la visita de Feijó, en un context d'incertesa sobre el futur orgànic del partit de cara a 2027. I finalment, a València ciutat s'impulsa la restauració de l'artesanat de la Llotja, un element únic del segle XV. La iniciativa coincideix amb el 30 aniversari del seu reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat. I això és tot. Bona setmana.
1: Moltes gràcies. Anem a veure des de Vinaròs News, que mos conta, com sempre, Emili Fonollosa, en un lloc també extremadament turístic, com és Vinaròs. Bon dia, Emili.
3: Bon dia des de Vinaròs News. La Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs acapara bona part del contingut d'aquests dies del Vinaròs News. Entre altres, moltes notícies de les festes majors de Vinaròs, tenim el paddle surf que es disputà ahir per les aigües de la ciutat, les aigües de la mar de la ciutat, per supòs, volem dir. També la gran actuació de la mega orquestra

0: A París de Noia, la banda sinfònica de l'Aliança s'estrenà a la nova La Mera, l'exposició de Fermín Sales, el cercavila de les dames acompanyades per la banda de l'Aliança, un emotiu viatge en el temps en l'exposició dedicada a les festes com eren antigament. Emoció i tradició i alegria han donat la benvinguda a les festes de Vinaròs en un acte de proclamació brillant i també la gran atenció que està acaparant la gran nòria de 40 metres d'alçària que hi ha al port. Però també tenim altres continguts, per exemple, Adrián Salvatierra transforma una crisi de salut mental en un llibre d'ajuda emocional. També la fi del curs en l'escola Assumpció dedicada la fi a unes activitats de jocs d'aigua. Tenim també en l'article típic d'opinió la secció de construcció social que es titula El genocidi està en la gènesi de Javé. També un article d'opinió de Joan Ferrer que es titula Només per a gossos. Res més.
1: Bueno, de forma abrupta, pràcticament, hem acabat amb este repàs d'algunes de les qüestions referides a les nostres comarques i també dels pobles de la nostra comunitat. Anem al butlletí de les 9 i tornem de seguida.
2: Són les 9.
3: A punt. Notícies.
2: A hores d'ara està prevista la reunió de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per a valorar si expedienta el jutge Peinado per assenyalar en la seva resolució judicial que la Policia Nacional podria ajudar Begoña Gómez a fugir del país. Es tractaria d'una falta greu. És la notícia política i judicial del dia. Tot després que els vocals que integren la Comissió Permanent del màxim òrgan de jutges a Espanya es reuniren ahir diumenge amb caràcter d'urgència, però no arribaren a cap acord. La presidenta del Consell del Poder Judicial, Isabel Perelló, proposa expedientar el jutge Peinado per una falta greu arran de les afirmacions incloses en la seva interlocutòria de 84 pàgines contra Begoña Gómez. En el document indica que les escortes de la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que és, recordem-ho, Begoña Gómez, podrien facilitar-li una hipotètica fugida. Parlem ara de les altes temperatures. Entrem de ple en un episodi de calor. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, l'episodi meteorològic comença este dilluns, 22 de juny, a partir de la 1 del migdia. Es preveu que esta onada de calor es mantindrà fins al dimecres 24, quan les temperatures començaran a descendir de manera lleugera. D'altra banda, el Centre de Coordinació d'Emergències també ha previst risc alt d'incendis forestals en quasi tota la comunitat valenciana. La Conselleria d'Emergències Interior recomana a la població i als organismes responsables de la gestió de les emergències i també ajuntaments que prenguin precaucions per a vigilar tant els col·lectius més vulnerables com les zones naturals davant del possible risc d'incendis forestals. I parlant d'incendis, els que s'han produït este cap de setmana, a hores d'ara està ja controlat l'incendi de vegetació que es va iniciar ahir a Estivella, al camp de Morvedre, segons Emergències de la Generalitat. Els bombers del Consorci Provincial han treballat tota la nit per refrescar la zona i controlar que no afectarà la Serra Calderona. Durant 2 hores van tallar l'entrada al poble per la Nacional 234, també tancaren el port de Sagunt perquè els hidroavions pogueren carregar aigua. Els altres incendis que es van produir ahir estan extingits. Són Campos Robles, Quart de les Valls i també el de Santa Pola. Canviant d'assumpte, a Montroi, a la Ribera Alta, la Guàrdia Civil ha detingut els autors del robatori de cotxes d'alta gamma valorats en més de 170.000 euros després de fer contractes de leasing o renting i deixar de pagar les quotes. Els agents van localitzar un xalet on van trobar 3 automòbils dins i després en van trobar 4 més. La Guàrdia Civil va detindre una dona de 56 anys i investiguen 2 homes de 60 i 76 anys. Es atribueixen 4 delictes d'apropiació indeguda i robatori de vehicles. Les diligències les ha dutes el jutjat de Picassent. Parlem ara d'esports. A les 8 d'esta vesprada es disputarà el tercer partit del play-off pel títol de la Lliga ACB al Palau Blaugrana de Barcelona. Eva Casany.
4: La sèrie entre València Bàsquet i Barça està empatada a 1, però ara els Blaugrana tractaran de fer-se força a casa i guanyar els 2 duels que venen per a fer-se amb el títol. El tècnic taronja Pedro Martínez dona als catalans com a favorits, però no renuncia a competir.
5: Els favorits són ells. han aconseguit el seu objectiu, que era treure un partit a València, jugant a casa, i evidentment nosaltres tindrem que fer un partit molt bo, molt concentrats, defensant bé, atacant bé, tirant bé de fora, per tindre opcions.
4: Mentrestant, al Mundial cal estar pendents dels partits del grup J, on podria definir-se el rival d'Espanya en Setxens. Després del triomf d'ahir de la Roja, és líder del grup A, qui, excepte sorpresa, es veuria les cares amb el segon del grup J, una plaça que es disputen Algèria i Àustria. A les 7 es veuran les cares argentins i austríacs, i a les 5 de la matinada Jordània es mesurarà a Algèria. També es juguen avui el França-Iraq i el Noruega-Senegal.
2: Gràcies, Eva Casany. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i també en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Els deixem ara amb la segona hora del programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a
6: tu. Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
9: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Ajuntament de València, Cap i Casal.
10: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio,
11: compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
12: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
13: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
14: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
15: Humo, duro, humo, duro. Aleluia, aleluia, empatolets, empatolets.
14: Sempre al teu costat, passe el que passe.
16: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.

0: Anem a veure, estem pendents de que mos passen certa informació, sobretot referida a un dels carrers del centre de València, en l'Eixample, com és Reina Doña Germana, on mos conten que n'hi ha un cos tapat enmig del carrer i ja existeix la presència d'un furgó policial. Pot ser alguna cosa fora del normal, hagi passat. De totes formes, sigui el que siga, vos ho ampliarem. Si no, en el pròxim butlletí de notícies, que serà a les 10 del matí, al llarg de l'emissió d'este mateix programa. Perquè, clar, les senyals ja de la gent que passa i mos envia, en aquest cas, algunes d'aquestes imatges indiquen que algo no molt normal està succeint. Bé, són 8 els minuts ja que passen de les 9 del matí, en este cas, d'este 22 de juny de 2026, mentre ens preparem per a un pont, com el d'esta setmana, que és el de Sant Joan, en el que la festa és relativa, perquè depenent de com ha caigut. Clar, en cas d'agarrar-te el pont que t'agarraria seria considerable. Estaríem parlant si no fallen els càlculs dos dies per davant o dos dies per darrere. Això són dels ponts que molen, com solen dir, però bueno, no tot el món està en disposició de poder agafar-se'ls, encara que també n'hi ha qui està de pont permanentment. Vull dir això, que als de les fogueres poquet els afectarà, encara que sí que els afectarà prou el tema de la pujada de temperatures. Recordava l'altre dia quan mos contaven algunes de les mesures que es tenien que prendre per a les fogueres. És curiós, perquè quan es tracta de falles, n'hi ha que previndre-les contra la pluja i algunes de les inclemències de la humitat, sobretot, que es produeixen en el mes de març. Però quan parlem de les fogueres, tinc que reconèixer que això no ho sabíem, però que fins i tot el poliespan expandit este que n'hi ha dins, de les que estan fetes majoritàriament, degut a les altes temperatures que s'arriben a alcançar en Alacant, la pintura que les recobreix té que ser especial, sobretot per a protegir-les de tots aquests graus que s'acumulen, perquè arriba a fondre's, és a dir, a derretir-se i ixe poliespan blanc del que estan fetes la majoria de les fogueres, també des falles, vamos. Els monuments, per resumir. Bé, anem a saludar a la gent que s'incorpora a esta taula a estes hores. Per una banda, Víctor Maceda, què tal, com estàs, Víctor? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Podríem estar millor, no?
1: Sí, però farà 10 o 15 graus menys, estaríem millor, sí.
0: Pues crec...
1: Soc un gran detractor de l'estiu.
0: Jo també, però sobretot depèn d'on visques. I en esta zona...
1: No, és que compte que visca així. Si visquera en Astúries no tindria esta preocupació.
0: Si visqueres en Bilbao no te faria molta gràcia tampoc.
1: Bueno.
0: Són exagerats fins al tema del calor. Ferran Belda, com estàs?
2: Preocupat per la calitja. M'havia semblat que era encara...
1: Pitjor.
2: O conseqüència dels incendis que ens envolten. I celebre saber que gràcies a Bunt, que no és resultat del foc, sinó un accident meteorològic habitual en aquesta època de l'any.
0: Ara n'hi ha que tindre molt de compte en el tema dels incendis, no ser imprudents i, sobretot, a la mínima que vegem alguna cosa. Sí que és cert que l'altre dia els companys ens explicaven allò dels llamps latents que queden dins d'algun dels troncs o en certs parts de la natura que, tot i que no ho pareix, després es revifen com si fora una pedra d'estes de carbó, no? Que a la mínima que bufa una miqueta el vent torna a revifar. Així que en això vull dir que si algú veu algun mínim conato d'incendi, que avisen en seguida al 112, que per això estan. ¿Cómo está Arturo Checa? ¿Qué tal? Buen día.
3: Muy bien, pues sofocado, aparte por el calor, por un atasco de última hora.
0: ¿Te has trobado un bus?
3: Un poquito, ahí en la pista de Muz, un clásico también, junto con la V30. Pero yo estaba pensando que creo que hemos tenido la primera ola de calor relativamente...
0: pronto.
3: Bueno, pronto, evidentemente, pero lo que quería decir es que muy... pegada a un comentario que hizo un día aquí José Carnau de qué frío hace, qué mal tiempo, cómo llueve. Bueno, pues a partir de ese momento nos ha llegado, sí, ha llegado el calorcito.
0: Ha sido como una especie de maledicción a lo José Carnau.
3: Sí, sí, sí, yo creo que sí.
0: Él no dice que es clave en él. Bueno, sí que dice, lo que pasa que no le fa gracia, pero va a vindre en dos mànegues y la jaqueta de punt que parecía la tía Paca en la Rebeca Bosa.
3: Sí.
0: Y en diu que era cuestión de indumentaria. Dic, de indumentaria pa pasar la payola, porque para otra cosa...
3: Correcto.
0: No ho era. Bueno, esta semana con el ves com estarem en plena onada de calor, veurem com reacciona. No sé si la calor també va lligada a les qüestions judicials que en aquests moments estan llevant-li la son a més d'un, i m'imagine que la son inclourà, voldria pensar també, no?, dins del que cap al propi juez Peinado.
3: Sí, bueno, la setmana ha acabado y comienza muy marcada por ese auto, ¿no? Yo mencionaría procesalmente, más allá de políticamente, dos cosas. Yo creo que el auto es bastante impecable en cuanto a la exposición de supuestos indicios de delito, de esos delitos que se le atribuyen a Begoña Gómez, de bueno, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Pero yo creo que es complicado que un auto enfade a tanta gente de sectores tan distintos en cuanto a la retirada del pasaporte y sobre todo en el bueno, en la insinuación, ¿no?, de que los escoltas pueden ayudar a Begoña Gómez en una posible huida. Yo creo que procesalmente esa parte es bastante débil. Veremos a ver el recurso ante la Audiencia de Madrid, lo que acaba diciendo. Pero yo creo que es un error del juez Peinado, que tampoco tiene por qué ser un estratega político, ¿no? Pero le está haciendo el juego a la teoría del lawfare del PSOE y creo que es una parte de ese auto que realmente no creo que tuviera necesidad. No sé, aparte no, cuesta imaginarse, ¿no?, la mujer del presidente del gobierno fugándose.
4: Que el formiguero se haya remogado.

0: de la manera que se ha remogut té una espècie de fundament de base, ¿no?
1: A ver, yo procesalmente creo que sí, o sea, bueno, luego evidentemente el Tribunal de Audiencia tendrá que decirlo, pero atribuir ese riesgo de fuga sobre todo a una posible connivencia de los escoltas, porque tampoco la magnitud de la pena de esos tres delitos es tal como para poder pensar en un riesgo de fuga, yo creo que procesalmente no está muy bien fundado ese auto.
0: Víctor, ¿tú cómo veus?
2: Jo ho veig també amb molta sorpresa, no? Vull dir, ha sigut realment cridaner el tema del passaport, que efectivament jo crec que desvia molt l'atenció i centra els focus en una decisió arbitrària, diria, fins i tot. És absolutament inimaginable pensar que la dona del president del govern se'n vagi del país si el president del govern aspira a continuar sent-ho, no? Vull dir, és un poc contradictori.
1: Solo por una qüestió de lògica.
2: I clar, o sea, vull dir que realment, ja en si, tot el que estava seguint el treball del juez Peinado en relació a este cas, bé, estava generant unes certes suspicàcies i efectivament això no fa sinó incrementar-les. Veurem perquè, bueno, si s'ha extralimitat o no, ho decidirà també el Consell General del Poder Judicial, no? Que al final és qui també ha d'actuar en aquests casos si considera que n'hi ha hagut un excés, per dir-ho d'esta manera, no?
1: A mí también me llama la atención la rapidez con la que el Consejo se reúne, ¿no? Una reunión extraordinaria.
0: Sí, en un plis-plas,
1: el domingo,
0: ¿no? Sí.
1: En la que, por cierto, no llegan a ningún tipo de acuerdo. Yo me pregunto si eso se debe a la subyacente y siempre presente batalla política dentro del Poder Judicial o efectivamente por la gravedad de los hechos. A mí me da que pensar.
3: Jo el que trobo és que l'han deixat anar molt llunes, també, Des del principi s'ha empenyat en desacreditar-se a si mateix, en prendre decisions absolutament estrambòtiques i en fer-se mal. És que aquest home, si l'ingressaren ara en una presó, l'haurien de posar, com se sol fer, en la infermeria, perquè no para d'autolesionar-se. Va d'autolesió a autolesió i, efectivament, com ha comentat Arturo, amb aquesta guinda que li ha posat al seu pastís, ha acabat de donar-li raó als que més estaven esperant raons i motius per a dir que això tenia un rerefons polític, que només volia que fer-li mal al Partit Socialista. A la millor, si no li haguessin avalentonat tant, però és que portem ja tants anys en el que els entorns fan tant de mal, jaleen, animen i instiguen als jutges a actuar en un sentit o en altre, que jo crec que ells, que ja cadascú pot tindre la seva miraeta i la seva caiguda d'ulls, acaben desvariant. A mi m'ha fet recordar els temps del jutge Forteza, a Fernando Presencia, a Luis Carlos Presencia de infausta memòria, que va tindre a Julio Iglesias allí en el Palau de les Arts cantant, en el Palau de les Arts cantant enfront de la Ciutat de les Arts i les Ciències i no el va interrogar com tenia que fer, que va anar a Gandia i també li va pillar mal citar-lo per si no li venia bé, i va tindre que enviar al final, i per molta insistència periodística, una sol·licitud, dices, rogada a un jutge de Santo Domingo. És el que, acaba de fer aquest home en el trellat eixe, perquè no té ni cap ni peus.
2: És que algú s'imagina, per exemple, que la causa de Zapatero l'haguera instruït el jutge Peinado? Vull dir, és possible que Zapatero en aquest moment estiguera en presó?
1: Claro, seguro. Sí, de hecho,
2: es muy posible.
1: Claro, en el caso de Calama también estaba esa petición de retirada de pasaporte con una infinidad más de conexiones internacionales que podrían hacer pensar que Zapatero, también siendo un presidente del gobierno, un rostro muy conocido y que evidentemente tiene muy difícil...

0: dar la presunción de inocencia o la corrección de decisiones que puedan tomar los tribunales de primera instancia. Yo creo que eso tiene que servir para tumbar ese mensaje que yo creo que es muy dañino para la democracia, el insistir en que la justicia es política.
1: Recordem que pel que fa a l'actuació de la justícia, que encara no s'ha pogut determinar a qui correspon la inicial M. Rajoy.
0: Ja.
1: És simptomàtic, no? Vull dir que n'hi ha casos que van molt ràpid i altres que queden un poc ahí per falta de confirmació.
2: Últimament,
1: aturats en el temps.
2: Últimament, no? Des de fa anys, el tema de les inicials té la seva controvèrsia. Si foren les teues, les meues, les d'Artur o les de Ferran, sabrien en un plis de qui es tracta. Això ja vos ho dic jo.
1: No, i al marge de...
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
2: Són les 9 i mitja en punt. El diumenge, ahir diumenge, a les 10 i 24, començava oficialment l'estiu a l'hemisferi nord i l'hivern a l'hemisferi sud. El que ara parlem és d'un anticicló que ha quedat situat a l'oest d'Europa i provoca dies assolellats i un recalfament de la massa d'aire per subsidència. És a dir, un descens forçat. Per tant, ahir mos duia que començarà un episodi de temperatures molt superiors a les habituals per a aquestes dates que afectaran a la península Ibèrica i a França, sobretot. S'han registrat màximes de 38 graus al terme de Xixona i de Villena i se n'han assolit 32 de màxima a València, 34 a Alacant i 35 a Castelló de la Plana. Curiosament, les temperatures més baixes han sigut en zones de muntanya, com ara a Vistabella del Maestrat, amb 26,6 graus, i les zones més properes al litoral, com ara el Cap de Sant Antoni a Xàbia, amb 25. A la resta de la península, per ampliar una miqueta, s'han registrat màximes de més de 40 graus, com ara a Andújar, en Jaén. Estos es fan a l'Air Fryer. Amb 42,7, i destaca la màxima de l'Observatori de l'Aeroport de Bilbao, que ja ho diem l'altre dia també, estos, quan ho agafen tot, ho agafen en ganes, amb 41,1 graus, és a dir, a 0,1 graus centígrads del rècord de màxima d'un mes de juny. Avui pujaran les temperatures, sobretot a València, amb màximes superiors als 30 graus, de manera quasi general, i per damunt dels 36 graus en comarques de l'interior, sobretot a Alacant i de València. Per este motiu, està activat l'avís groc al nord de València, on el llindar es situa en els 36 graus. Em sembla el portavoç tan males notícies. Per tant, avui continuarà sent un dia assolejat, amb calitja, per a que ho sàpiga Ferran Belda, i més calor que diumenge, tant del dia com de nit. Augmentarà, per tant, la sensació de basca a les comarques litorals i prelitorals. El pic de calor, i ahí està el més interessant, el registrarem entre avui i demà amb màximes que superaran els 32 graus a la costa i els 37 cap a l'interior. Localment també podrem registrar 40 graus de màxima i seran jornades de sol i calitja avui i demà amb creixement de núvols de vesprada a les comarques de l'interior. Tronades seques, però almenys amb una miqueta de refresc.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
5: De tu a tu.
6: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
10: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Estem donant una ulleta per l'àmbit polític, sobretot, i també jurídic, en este cas, amb Víctor Maceda, Arturo Checa i Ferran Belda. Ferran, disculpa'm, que jo havia tallat per a la publicitat

0: i l'oratge t'havia deixat a mitges.
1: No, no, si, si jo, jo l'únic que volia estava, intentava dir és que de vegades no sols és la, o no és la, l'orientació o la tendència política que pugui tenir el jutge, sinó la seva forma de ser i la seva manera de pensar en tots els ordres. A mi no se m'oblidarà mai el que em va contar un amic desgraciadament ja mort, eh? Que com jutge, advocat, que un dia anava a començar la vista i el pare d'Espresència, que també era, va ser, doncs, va crear una bona escola, va dir: senyorita, que al favor salga, que vamos a empezar una vista. I se diria a ell perquè portava el pell llarg, tot i que anava a posar s'havia posat ja la toga i és a dir que no hi havia cap refons polític en el cas que anaven a tractar, ni li ho va dir perquè defensar una tesi que no sabia ni qui era, anaven a fer el juí, i com ell estava allí parlant en el seu company del que anaven a tractar i portava el pell llarg, pues li va dir això, que se n'anara, senyorita, perquè anaven a començar un juí.
0: Bueno, este cap de setmana, també, estos últims dies, si ho deixem ahir, també han sigut dies de trobades polítiques i de senyalitzacions i també d'un gir a alguns candidats o altres i de presentacions dels que van apareixent o reapareixent de nou. Us podem quedar en dos coses totalment oposades: la trobada de Mònica Oltra i Rufián amb la ciutadania i després l'organitzada per Vicent Mompó, en este cas amb la plana alta del Partit Popular, inclòs Feijó. Per on voleu que comencem? Per on vos apeteix?
2: A ver, bueno, en el caso de la presència de Feijó aquí ha habido dos mensajes o dos corrientes, ¿no?, que han llegado muy claras. Por una parte, la decepción, aunque no proclamada a voces, del PP valenciano porque no se produjera esa confirmación de la candidatura de Llorca, y desde Génova señalando que es que él no venía a eso, es decir, que él no venía a esa circunstancia.
0: Pero per contra, sinó, sí que es va ungir a Barcala com a candidat a l'alcaldia de la Camp i a Maria José Català com a candidat a l'alcaldia de València.
2: Yo creo que al final hay que unir elementos, ¿no?, más allá de los mensajes que llegan de un sitio o de otro, y constatar que, aunque yo creo que Pere Llorca acabará siendo el candidato, hay algún tipo de, no sé si dudas o de estrategia política por parte de Génova de no hacerlo todavía.
0: A mí, pero es Feijó qui va, digan, promulgar que el propi Pérez Llorca fora avui dia president de la Generalitat. De
2: claro,
0: la
2: claro, Génova. Sí, él está ahí por esa claro, situación, pero es, a mí, humildemente diré, sin tener ego periodístico, ¿no?, que se me escapa exactamente el por qué no se produce esa confirmación, ¿no? Es una cuestión de dudas o de estrategia política de algún tipo que no conozco. No sé si Ferran, con su experiencia...
0: Ferran, eres com l'oracle. Tots venim a consultar-te a tu per la teua experiència.
2: Normal.
1: Quan a mirar-te així, no, dic, malament. Jo ja fa anys que m'enviren a així. Lo que li estan fent a això també no té nom, eh? Vull dir, és que... I ara què vol dir? Mitja amb el tom. No, fes-lo una miqueta més, que encara no està prou feta aquesta carn. Sembla Sant Llorenç, però per la mare de Déu, ja ens hem oblidat de que això és una senyalada a la manera... Sí. A la manera...
3: Aznariana.
1: Sí, sí.
3: Recordem quan a Aznar n'hi havia 4 o 5 aspirants i ell, en una junta directiva nacional, va anar agraint a tots els serveis prestats i va acabar dient que el candidat era Mariano Rajoy, perquè ho dic jo.
1: Diu, és que això... Diu, bé, descartem això, descartem que no té cap mena de lògica en un país democràtic i en una formació democràtica, que tot depenga de lo que el senyor al final li posa el dit en el front. Diu, este és mi hijo... I passes a la següent estadi i dius, yeah, si no vas a nomenar-lo aquesta vegada, no vages.
2: Claro.
1: i de

0: això de, i d'això de crear tu mateixa aquesta sensació de que no tens clar si l'has de nomenar. I, o si no, ho aclarís. No tinc cas clar per què l'ha d'anomenar, per això o per això o per això o altre. O jo és que en vull un altre i s'acaba la incògnita. Perquè yeah. dius, ell està acceptant resignadament fins a cert límit, perquè va omplir de cartells les carreteres valencianes, però ho està acceptant resignadament. Pues, no l'atormentes.
1: Ja, i además invitado por Mompó, es decir, por una persona que al principio, cuando se comentaba quién iba a ser el sucesor de Mazón, ¿no? Pues hizo aquel movimiento de reunirse con los barones, apareció como posible candidato a ser presidente. Es que al final a la gente con sentido común le llega un mensaje de falta de sentido común, ¿no? De los
0: una,
1: políticos.
0: De una ambigüedad sospitosa, pero ¿de qué vas?
2: Sí. És una actuació molt poc intel·ligent. Molt poc intel·ligent.
0: I sobretot és... Però és una més també a la que...
1: Correcte.
0: Que afegir...
3: No esteu ben inspirats.
1: En general.
2: No, és que és poc intel·ligent perquè, vull dir, és com... A veure, en el mes d'octubre sí o sí el PP ha de tindre el seu candidat a la Generalitat. No pot esperar-se al mes de gener a decidir qui serà el candidat a la Generalitat. Mes d'octubre és ja. O sigui, perquè juliol ja està així. Agost és inhàbil i en setembre has de prendre una determinació. Vull dir... que això està allà, és fer-se trampes al solitari. Vindre així amb una expectativa de que diràs com a mínim, no sé, farem un congrés, que per cert,
0: que
2: s'hauria de fer, un congrés, més enllà de nomenar un candidat a la Generalitat, perquè aquest candidat ha d'estar avalat també per la militància, convé com a mínim que ho estiga, no? Més encara en el cas de Llorca. Llorca ha sigut votat, efectivament, per els diputats de PP i Vox, però no ha sigut elegit pels seus companys candidat a la Generalitat en el 2023, ni tampoc quan va ser efectivament en el 2025, no?
0: Sí, sí.
2: És tot realment un poc absurd, no? I sobretot la sensació esta, que la transmet també el PSOE en moltes ocasions, però diria que en el Partit Popular és més acusat de partit piramidal, no? I de que tots els territoris són súbdits de lo que diga Gènova. I ve Tellado així, i tots estan tremolant a veure què diu Tellado i quines paraules eixen per la boca de Tellado. I ve Feijó i ja, bueno, ja és el súmum, perquè clar, el cartell era Feijó, Mompó, Llorca, i ja, pues ja pensàvem que efectivament venia ja, però és que no va en el seu discurs, que per cert hi havia 400 persones connectades al directe del Partit Popular. 400 no està gens malament per al que, en el YouTube, parle, per al que acostumen a ser estos actes que els periodistes a voltes quan mos connectem a lo millor n'hi ha 32 persones mirant l'acte, no? N'hi havia 400 persones. Vull dir, n'hi havia una expectativa.
3: Quasi la meitat dels que n'hi havia allí, que eren miler o vora un miler, tinc entès.
2: Sí, sí, sí, efectivament. Bueno, pues fora n'hi havia, diguem, des del planeta Terra n'hi havia, sí, 400 persones connectades. Això, segurament hi hauria periodistes de Madrid també, perquè no ens equivoquem, és el candidat més important que li falta per designar al Partit Popular. La resta, més o menys, estan clars.
0: No, i estava el president del partit.
2: Estava el president del partit, i més enllà dels missatges que poguera llançar respecte al tema de Begoña Gómez o el que fora, era evident que n'hi havia una tensió en l'ambient. Fins i tot la cara del president Llorca evidenciava un cert nerviosisme i una certa expectació per veure què diria i què no. És que ni va fer lloances a la tasca del partit. Va dir simplement que volia un partit unit i calia treballar, treballar i treballar. Però ni tan sols Llorca va fer abans pues, una enumeració de lo que és el vademecum del PP, no? Pues, baixar impostos, llibertat educativa, tot això. En cap moment Feijó se va referir a això. En cap moment. Per tant, la sensació és d'una buidora important i de que efectivament, com a mínim, dubtes n'hi ha. Si no hi ha aquests dubtes, vull dir quin sentit té això. Home, i ara pregunto jo, escenari B. Si es genera dubtes Pérez Llorca, per lo que siga, pot generar los dubtes perquè a lo millor considera que no ha gestionat bé la vaga educativa, que a lo millor no dona el perfil de candidat, que no té prou carisma, que a lo millor pues el cas de la dona l'ha afectat també, pel que siga. Doncs has de preparar ja mateix una alternativa si és que la tens, però la sensació és que no la tens. La sensació clara, si és que Gènova, si fora per Gènova, evidentment la candidata seria Maria José Català, això és indubtable. L'altre dia, quan vingué Borja Semper a l'esmorzar informatiu de les Arenas, bueno, allò era, vamos, pràcticament com si Maria José Català estiguem parlant, ja no dic de Hillary Clinton.
1: I luego que venga el propio Semper a ese acto, exacto.
2: Vull dir, n'hi havia una devoció molt gran, n'hi ha una devoció molt gran en Gènova per Maria José Català.
3: Però la pròpia Maria José Català ha repetit fins la sacietat públicament que ella

0: No vol.
1: És que és absurd, perquè no pots deixar ara de perdre la teua alcaldessa, que és la que pot aportar aquest plus de vots en la ciutat, a un combat en el qual vas contra Pilar Bernabé, la millor candidata que ha presentat el PSPB en la ciutat mai, Mònica Oltra, que té un tiró mediàtic important, i ho vam comprovar divendres, i Vicente Barrera, que en els barris més benestants de València al PP li pot fer un forat. Vull dir, tu no pots anar-te'n a la Generalitat i deixar aquest escenari aquí. Perquè, clar, aleshores trasllades el problema de la Generalitat a l'Ajuntament, que no estem parlant de l'Ajuntament en tots els meus respectes d'una ciutat xicoteta. Estem parlant del principal Ajuntament valencià, no? Per tant...
0: Bueno, la tercera capital d'Espanya, de més.
2: He estat donant-li ànimos i creant, incentivant la il·lusió que té Camps de que al final...
1: Absolutament.
2: És que estiga...
3: No le hace falta,
2: No, ja ho sé, però igual...
3: Motivació, quiero decir, que él la tiene ya.
1: Així, la qüestió és que jo crec que el propi president Llorca vol un congrés perquè vol reafirmar-se. Jo crec que els presidents provincials volen un congrés perquè volen situar a la seva gent en l'executiva, volen demostrar el pes que tenen, i l'únic que sembla que no vol el congrés, el vol Camps, el vol Camps, i l'únic que sembla que no el vol és Génova, no?
0: Bueno, i algú va dir estos dies, a més, que Camps està en tot el seu dret, també, de poder optar a la presidència, com a qualsevol militant del Partit Popular.
1: És que la democràcia és molt sana, i posem per cas que hi ha efectivament un congrés i que es presenten el senyor Llorca i el senyor Camps, posem per cas. Bueno, si el senyor Camps trau un 20% de vots, bueno, per a Llorca, haver derrotat a un president de la Generalitat Valenciana que obtingué tres majories absolutes és un signe... És que així sembla que un 20% d'oposició és un drama en estos partits. Escolta'm, no passa res.
3: És un espaldarazo, com tu dices, efectivament.
1: Pot estar tranquil el senyor Llorca i el senyor Feijó. Vull dir, no traurà més vots Camps que tragué Rafa García, un desconegut alcalde de Puigdemont, contra Ximo Puig, sent Ximo Puig president de la Generalitat després de 20 anys de travessa pel desert. I tragué un 42%.
3: Dale
1: un
3: presión.
1: 42%, que dius, estigué a punt de carregar-se un secretari general que estava de president de la Generalitat Valenciana i que el coneixia tot el món quan ell era un personatge completament desconegut. En este cas, Llorca potser siga més desconegut que Camps, val? Però la certesa absoluta és que guanyaria Llorca i se congrés, no? Per tant, ostres, pensa-ho en clau positiva, pensa-ho en clau d'afirmació, en clau de començar a partir d'ahir. Els partits polítics, la
0: residència... Poc es parla de Pérez Llorca i com ha calmat les aigües en els últims mesos, en qüestió de 5 o 6 mesos des de que va arribar, que això crec que és una cosa que hauria de tindre en compte també el senyor Feijó, no? Com es pot transitar políticament per esta comunitat sense que el diguin res? Això ha sigut mèrit pràcticament de Pérez Llorca des del primer dia.
3: Jo crec que això debería ser motiu suficient, no? Para confirmar a Pérez Llorca, però bueno, todo indica que Génova...
1: No, perdona, disculpe.
3: Que Génova está dejando pasar el tiempo, dejando pasar el verano. Creo que prueba más que suficiente de que hay algún tipo de problema o de duda, porque si no...
1: Pues en percas que el candidat, que Génova haguera arribat a la conclusió, m'estranyaria, però bueno, podria ser que arribar a la conclusió de que el candidat ha de ser Montpó. Pues en percas. Arribarà a Montpó al maig del 2027 sent més conegut que Pérez Llorca? Jo tinc molts dubtes. O sigui, tu tens un president de transició...
3: No.
1: Que en teoria seria Pérez Llorca i el candidat seria, emulant el model aquell d'Olivas Camps del 2003, no? Que el candidat seria Montpó. Montpó no arribaria a aquestes eleccions en un nivell de popularitat gran. Mm. És així. A banda que és jove, no ho sé, jo crec, és que jo no veig els incentius. Jo crec que ara mateix, és clar, des del punt de vista...
0: Bueno, Pérez Llorca també és jove, Víctor?
1: Sí, bueno, de fet quan el van investir, li vaig preguntar poc després, pocs minuts després de ser investit, exactament, perquè jo vas veure l'any de naixement i era el mateix que el meu, i havia nascut dos mesos després meu. Vull dir, és el primer president de la Generalitat...
0: Sou tots molt jovens,
1: És el primer president de la Generalitat més jove que jo, des de que treballo com a periodista, i això és... També dona un cert vertigen.
3: I luego hi ha otra cosa que reflexiono. ¿Hasta qué punto todo esto que hablamos es... Bueno, somos los periodistas, ¿no? Mirándonos un poco la pancha de analista y hasta qué punto la gente está pendiente de esto, ¿no? Es decir, hasta qué punto a la gente le preocupa si va a ser candidato Pérez Llorca, Montpó, Catalán, un caso. Evidentemente es una cuestión de estrategia política y de marketing, ¿no? De poner a la persona más allá de hábil, como... ha comentado Víctor, conocido, ¿no? Es decir, que llegue la gente. Al final, la política se rige por eso, es decir, por la sensación de proximidad que tiene un candidato o de ser conocido o no. Pero vamos, la jugada, desde luego, teniendo en cuenta esos mimbres, si es que los partidos políticos lo siguen, es muy desacertada. Dejarlo en el limbo, ¿no? Después de todo lo que ha habido alrededor y...

0: hauria de ser segurament presa des de Madrid, no? En totes les conseqüències. Més enllà d'això, el ciutadà mitjà, no? Pere Diorca. Bueno, pues segurament no el veu com un gran líder de grans discursos ni gran projecció, però sí que és cert que venint d'on veníem, doncs ha rebaixat molt l'atenció, acostuma a no alçar el to de veu, que això és una cosa que a la gent li agrada, no mal parla, ni, jo vull dir, crec que és un candidat que no és un candidat premium, val? Però és un candidat que, atès les circumstàncies, doncs, a lo millor és el que te convé en este moment. Un candidat de perfil més baix, tenint en compte que el vent bufa a favor. Vull dir que és que un candidat molt bo, si és que el tenen, quin plus afegís? No ho sabem. El que sabem és que un candidat d'un perfil més baix pot governar tranquil·lament, també. Per tant, bueno, segurament, a lo millor, pensen que un candidat més potent resta força a Vox. Bueno, pues no ho sabem. A lo millor, si entra en el cos a cos en Vox, és pitjor. És que això són els estrategues qui ho ha de decidir. El que és evident és que un altre canvi de cara d'una persona que no sigui català, que ja sí que és molt coneguda, té riscos. L'altre dia me diuen, no, que si estan pensant en un alcalde d'Elx. Jo dic, bueno...
1: Jo ahir vaig llegir fins i tot la presidenta de la Diputació de Castelló, un oràcul que no em va parèixer tan oràcul, però clar, cada un fa les seues quiniales com vol i com pot. Això, clar, dona per a molt, no?
0: Sí, però bueno, l'alcalde d'Elx o Marta Barrachina, és gent que demà te vaig a garantir, diguem, un impacte electoral. La gent vota sobretot en clau estatal. El que has de fer és molestar lo menys possible. I molestar lo menys possible, en el sentit, Diorca no és una persona que generi animadversió. És... Salvant totes les distàncies, el Ximo Puig del PP, no? Un home que ve del poble a ningú li fa baixar la cara, no? I fa el millor que pot les coses, intentant d'alguna manera, diguem, jo crec que Puig segurament tenia millors discursos, tenia...
2: Més experiència.
0: Però tenia
2: molts anys enredant en presidència.
3: Però vull dir, és una persona... Grans discursos en les Corts,
1: Però jo crec que mos ha sorprès a tots.
3: Jo crec que en política hi ha un problema, i és que no se valora convenientemente la normalidad, es decir, la no sé si el ser... No, no el ser gris, ¿no? Sino ser una persona... normal y con sentido común. Yo recordaría el artículo que este domingo publicó el director de las provincias, Jesús Trellis, titulado Superman es un tipo normal. Es decir, creo que hay que valorar más la... No ser alguien mediático, y vuelvo con lo que empezábamos, ¿no? De los jueces mediáticos. No tanto ser alguien mediático, sino ser una persona templada y con un discurso basado en el sentido común. Y yo creo que eso, alguien que viene, sea alcalde, como estábamos comentando, creo que es muy importante. Es alguien que está acostumbrado a que le llamen a la puerta para contarle los problemas. Algo que no existe.
1: Alcaldes, se'ns oblida que Monpó també és alcalde.
3: Sí, també.
1: Els dos perfils són igual de... estan a l'altura, en aquest sentit. Són els dos de contacte.
3: Monpó tiene más vis, yo creo, mediática, ¿no? O sea, más querencia por ser mediático, opino yo, que Pere Diorca.
2: El més jove té més pèl, porta el terno amb més gràcia, i... Però jo, abundant en els elogis que Víctor li ha prodigat, jo sí que a mi va sorprendre la mà esquerra amb la que se va manejar a tots els mestres que l'han anat abordant durant la vaga revolucionària del sector de l'ensenyament. Mentre Masson fugia com de la pesta, ell quan se'ls ha trobat per sorpresa ha tingut...
3: I con los sindicatos de justicia y con los médicos.
2: La paciència i la suficiente sensatesa com per anar-los donant les respostes que els pot donar un president del govern. Aquí està demanant-li la milionada que han demanat els mestres.
3: Hemos visto más a Pere Diorca hablando en la calle con gente en vídeos que en un breve periodo de tiempo que Mazón en todo el tiempo que estuvo. Yo creo, aparte de que eso sea algo buscado, que no lo dudo, desde su equipo y su difusión de mediática, pero es sintomático.
1: Y un valor y un risc considerable.
3: Claro, porque te puedes
1: salir torcido. En primera instancia podía haber dicho al revés, pero l'home, bueno, cada cosa el que siga, ¿no?
0: Y no oblidem un matís, y amb això acabe ya. Bonich tenia molt bona relació amb Feijó. Bonich, el que passa és que per el decalatge ixe de que isque

0: Casado abans que... Mm-hmm. Bueno, va caure mm-hmm. després. Casado i Teodoro García Gea escolliren Amazon, però si no, segurament s'haguera mantingut i és possible que fora avui la presidenta de la Generalitat. I bueno, i després consideren que este moviment al final ha sigut col·locar a l'hereu d'Amazon, no? En totes les salvant totes les distàncies també així, perquè tampoc és que sigui un zaplanista ni molt menys el senyor Pérez Llorca, però sí que és veritat que bueno, ve d'Alacant. I jo crec que Feijó té la intenció de per fi, a lo millor, designar algú de la seva plena confiança.
1: Bueno, això veurem en els pròxims mesos, encara que agost, com dius tu, és inhàbil.
0: Inhàbil.
1: Serà després de les vacances. Gràcies als tres per haver vingut, que tingueu una bona setmana, si no ens vegem abans. I abrigueu-se, que farà fresqueta, m'han dit, eh?
2: Anirem per l'ombra.
3: Són les 10 del matí.
4: A punt. Notícies.
3: Sanitat acaba d'informar que 22 municipis de l'Alt, el Baix Maestrat, així com dels Ports, han entrat en el programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les altes temperatures en la Comunitat Valenciana per al dia d'avui. En estos 22 municipis s'ha decretat el nivell de risc mitjà, nivell taronja, en els següents municipis. Són 22, però destaquem Castell de Cabres o la Pobla de Benifassà, Castellfort o Morella o Cinctorres i també Ares del Maestrat, Benassal o Cati. La Conselleria de Sanitat en el seu web recomana, té la llista de recomanacions per a comportar-se davant aquestes altes temperatures també amb els grups de població més delicats. En este segon dia de l'onada de calor, a la península la Comunitat Valenciana ha registrat mínimes molt altes. A Busot han dormit amb 29,7 graus, a Crevillent amb 28 i a Calp amb 27, totes a les comarques alacantines, segons dades d'Avamet. I en estos moments el mercuri supera els 30 graus a la Vila Joiosa, Finestrat, Altea i Xixona, també a la costa alacantina. Pel que fa a les pròximes hores, les màximes podrien arribar als 35 graus a Castelló, 31 a València i 34 a Alacant. De fet, està activat avís groc per temperatures màximes de 36 graus a l'interior nord de València i el litoral nord també de València. Davant aquestes temperatures, en este 22 de juny, emergències s'ha activat el nivell alt de preemergència pel risc d'incendis a tota la Comunitat Valenciana, excepte al litoral. Més assumptes, és una de les notícies de la jornada. Des de fa una hora aproximadament està reunida la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per a valorar l'actuació del jutge Juan Carlos Peinado en el cas de Begoña Gómez. Al Tribunal Suprem està Lucía Mas. Lucía, ¿es tractaría de una falta greu?
5: Sí, bon dia. Vora 45 minuts des de les 9 i quart porten reunits cara a cara els membres del Poder Judicial, entre ells, després de la reunió extraordinària ahir telemàtica i indumente, gens habitual, va acabar sense acord i per això hauran de decidir avui sobre aquesta proposta de la presidenta de l'organisme, Isabel Perelló, d'obrir un expedient, com dius, per falta greu al jutge Peinado, després que aquesta assenyalarà a la Policia Nacional al seu auto contra Begoña Gómez, insinuava Peinado que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir del país. El motiu, el de la falta d'acord ahir, una part del Poder Judicial dona el vistiplau a la sanció proposada per la presidenta, mentre que altra s'inclina només cap a mesures informatives. En cas d'empat, serà decisiu el vot de la presidenta, així que continuem pendents així sobre aquesta decisió. I una última hora sobre aquest cas, el jutge Peinado ha citat a Begoña Gómez i a la seva assessora, Cristina Álvarez, el dia 24 de juny a les 6 de la vesprada per entregar els seus passaports.
3: Gràcies, Lucía. Els ha citat per a este dimecres pròxim. En una entrevista en la cadena SER, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha qualificat d'anòmala la causa de Peinado contra Begoña Gómez.
6: Ha sido una causa absolutamente anómala. Absolutamente anómala. Lo miremos por donde lo miremos. Yo creo que el señor Peinado ha dictado resoluciones incomprensibles a ojos de la ciudadanía y alejadas del derecho.
3: Més assumptes. A la Vall d'Alba, 4 detinguts per un delicte de tràfic de drogues. En redacció d'Apunta Castelló, Jordi Fuentes.
2: Un avís va posar la Guàrdia Civil sobre la pista. S'advertia d'una gran quantitat de droga emmagatzemada en un domicili de la Vall d'Alba. En el registre de dos propietats, els agents van trobar 3 quilos de marihuana suposadament destinada a la distribució en xicotetes quantitats. La investigació va identificar 4 persones, 2 dones i 2 homes, entre 27 i 44 anys, que ja han arrestat. Estan acusades d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
3: Gràcies, Jordi. I un apunt en transport públic. En el Rodalia de València, una avaria en el pas a nivell entre Tavernes de la Valldigna i Cullera genera retards d'uns 18 minuts en la línia C1, una línia que, els recordem, ha adaptat un estiu més els horaris entre València i la platja de Gandia per adequar-los a la demanda turística. Fins al 7 de setembre hi ha 3 trens diaris per sentit. I en els esports parlem de futbol. La selecció espanyola torna, a veure si ho dic bé, a Chattanooga després de la victòria d'ahir contra l'Aràbia Saudí. Gonzalo López.
7: Els de Luis de la Fuente tenen Women Shark conjunt amb els mitjans de comunicació. Esta vesprada a les 6 entren a portes obertes per tal de preparar el partit que tancarà la fase de grups contra Uruguai el divendres a les 2 de la matinada. L'empat de nit entre Cap Verd i Aràbia Saudí i la solvent victòria d'Espanya els deixen en una posició més que favorable per a superar la fase de grups com a primera classificada. Caldrà estar pendents dels enfrontaments del grup Xota, on el segon classificat es veurà les cares contra les seleccions 700. Una plaça disputada entre l'Algèria i Àustria. A les 7 de la vesprada jugaran argentins contra austriacs i a les 5 de la matinada Jordània enfronta Algèria. D'altra banda, França es medirà a l'Iraq i Noruega al Senegal.
3: Molt bé, moltes gràcies per aquesta última hora. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. Si la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
8: De tu a tu.
9: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
10: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
11: Descansa la vista.
12: Què és la inspiració per a tu?
13: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
14: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
11: Obri la ment. Eres creient?
15: Depèn de l'estació de l'any.
16: Con les carxofes.
11: Sí, sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
17: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
18: Ara sí que me l'espera.
4: L'economia per a totes i tots.
19: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
20: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: Un magazín, un programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana que, entre altres coses, vos apropa tot allò que passa a propet, i això és la nostra intenció. Sobretot amb el motiu d'estar produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, anem a saludar a la gent de Ràdio Bocairent, en este cas, com sempre, a José Ricardo Agulló. José Ricardo, què tal? Bon dia.
21: Bon dia des de Bocairent. Menut cap de setmana hem tingut amb les jornades esportives d'estiu que continuen marcant l'agenda local dels caps de setmana. Hem tingut les 12 hores de futbolí, primera volta que celebren a Bocairent, a la presència i participació dels campionats de futbolí nacional. Actes del 30 aniversari de la Vila, la Societat Música Vila de Bocairent, en celebració del seu 30 aniversari, audicions de l'escola, passacarrer, inauguració de l'exposició commemorativa i concert. la representació de Bocairent en la desfilada a Cocentaina amb el motiu del 50 aniversari de l'UNDEF, una entitat de la qual forma part l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai. Festeres, festers i músics de la UM van fer present el nostre poble en l'aniversari de l'UNDEF. També van tindre l'audició de l'escola del grup de xirimiters i tabaleters l'Aljub, una escola que es consolida i creix. El millor indicador que esta formació musical de Bocairent té molt de futur per davant. Preparem-se també per a

0: aquesta setmana perquè està a l'autobús a València per assistir a la gravació del programa gastronòmic Connexió Comunitat Valenciana. Estem classificats per a aquest programa gastronòmic. Hi ha que dir que cara a les portes del cap de setmana van tindre un conegut incendi de Bocairent. L'Ajuntament agraeix a tots els mitjans autonòmics, provincials i locals la seva capacitat de resposta. De forma especial, destacada el paper d'ACIF Mariola Verde. Cal seguir extremant les precaucions i evitar qualsevol risc. I en cas d'observar la més mínima columna de fum, avisar al telèfon 112. Per aquest pròxim cap de setmana tenim més coses com les 12 hores de billar a tres bandes, el triangular solidari de futbol cadet amb sorteig de camisetes. El poliesportiu de Bocairent acollirà el pròxim 27 de juny el triangular solidari de futbol en categoria cadet. En el torneig participaran els equips cadets del Club Esportiu Bocairent, Banyeres i Sueca. El primer partit es disputarà a les 9 hores, el segon a les 10 hores i el tercer a les 11 hores, amb dues parts de 25 minuts cadascuna. Tant les entrades com la recaptació de la rifa que se celebrarà després dels partits es destinarà a José Luis Puerto Hub. A les 12 hores està prevista la celebració d'una rifa en la qual se sortejaran camisetes dels clubs de primera divisió signades. I n'hi ha un muntó. El dissabte tenim també la demanada de les festes d'estiu a Sant Agustí. I el diumenge pel matí manifesta amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Per la vesprada, el gran festival a càrrec de l'Associació Baix de Saló de Bocairent. Com podeu veure, continuem tenint moltes activitats. Així que vos convidem, com sempre, a vindre a Bocairent. Que passeu molt bona setmana.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
2: De tu a tu.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. Amunt i avall, Sergi Olcina.
5: Bueno, pel que fa a les coses que anem sabent, tot i el que està produint-se en torn al jutge Peinado, el mateix magistrat cita a Begoña Gómez per a que entregui el passaport este dimecres. I això coincidirà amb la compareixença, entre altres coses, del seu home, el president del govern, Pedro Sánchez. Dit això, que conforma també l'actualitat grossa del moment, ara és temps d'encetar altres qüestions que també tenim per davant en este temps de ràdio fins les 2 de la vesprada. A veure, estem immersos en l'ambient del Mundial i una vegada més milions de persones viuen els partits amb una intensitat emocional sorprenent. Gent que habitualment no segueix el futbol, diguem, acaba pendent dels resultats, canvia rutines, compartir celebracions o decepcions i sent les victòries i les derrotes quasi com si foren pròpies. A veure, la psicologia explica que darrere d'aquest fenomen hi ha factors com la identitat col·lectiva, el sentiment de pertinença i el contagi emocional que es genera al voltant d'un gran esdeveniment esportiu. Anem a intentar entendre per què un Mundial és capaç de modificar la manera de com pensem, sentim i actuem, tot i no ser forofos de l'esport. Anem a fer-ho conversant amb David Peris del Campo, que és psicòleg i educador social especialitzat en psicologia de l'esport. David, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Sergi. Com estàs?
5: Molt bé, encantat de saludar-te des de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Dimos una cosa, que té un Mundial que no tenen altres competicions, per exemple, esportives, per a que siga capaç de mobilitzar emocionalment tanta gent, fins i tot algunes finals o alguns encontres també de futbol?
6: Sí, jo crec que el Mundial és el gran esdeveniment mundial, no? Paga la redundància de tot això. És a dir, té moltíssima repercussió, moltíssima gent ho segueix i com, forma part del món, de l'entorn mundial. Les persones que estem al voltant d'aquest entorn mundial volem pertenir a aquest grup que es fa també pertanyer a este esdeveniment, no? que és molt important i té moltíssima repercussió. No? Per això jo crec que és tan important.
5: És que molts dels que estiguen escoltant-nos i que no tenen que veure millor res en el futbol es pregunten també per què persones que no segueixen aquest esport durant l'any també acaben enganxades al Mundial. Fins i tot els que sí que els agrada, però no se ho agafen amb tanta intensitat.
6: No, però és per això, per la repercussió que té i perquè al final t'enfrontes a tres grups, no? que tenen molta repercussió també, no?

0: que al final tu, sense d'alguna manera o una altra, t'identifiques amb un grup i aquest grup també vol ser un poc la referència, no? Perquè t'enfrentes a una altra persona, a uns altres grups que poden fer que tu demostres que estàs per damunt d'aquests grups o que tens unes característiques o que tens una identitat, i això fa que tot siga molt més gran, no? Jo crec que la gran característica del Mundial de Futbol és la repercussió i que al final està tot el món representat, no? Tot això.
1: Després està el sentiment de pertinença que ho reflexa, sí, la psicologia. Per tant, fins a quin punt sentim que la selecció, podem dir, ens representa fins i tot a nosaltres mateixos?
0: No, les persones som animals socials, volem pertanyer a algun grup, i el fet de tindre algo que un esdeveniment que sí que és molt fàcil que es puguem representar en un grup, es volem identificar i es podem enfrentar a altres grups per demostrar un poc les característiques que tenim com a grup i poder enfrontar-nos a ells, això fa que encara vulguem pertanyer més a aquest grup, no? I això és el que fa, i a partir d'ahí jo adquirís característiques que tenen que veure en aquest grup. Vull pertanyer a aquest grup i faig coses que tenen que veure amb aquest grup, tant com a que imite comportaments, me fica la mateixa samarreta, faig aquest tipus de coses que fa que estigui dins, no?
1: Mm-hmm. El millor de tot és que una victòria ens pot posar de bon humor durant uns dies i una derrota ens pot deixar abatuts o irritables també, fins i tot durant més dies que una victòria.
0: Sí, perquè l'objectiu, el gran objectiu, sobretot en la selecció espanyola, és aconseguir el Mundial. Si tu fas alguna cosa que t'apropa a aconseguir el Mundial, estàs dins del camí, no? Estàs content perquè has guanyat, perquè has demostrat que estàs en el camí, però és un pas més, un xicotet pas, d'alguna manera, no? En canvi, si perds, el perdre lo que pot fer és que tu ja deixes de pensar que pots guanyar el Mundial. Ja no sóc una selecció tan bona, ja no pertanyes a aquest grup que fa que diguin que sóc tan bo perquè he perdut i perquè això no se va complint, no? Jo crec que això és una gran clau en tot això.
1: A tot això estava pensant jo, n'hi ha una explicació científica per a aquesta sensació de dir hem guanyat o hem perdut encara que nosaltres no hàgim jugat?
0: Sí, jo crec que ho has dit molt bé. Has dit, hem guanyat o hem perdut. En el moment que m'identifiqui el grup són tots. No és ni un jugador, no són 11, no és un entrenador. Jo estic dins del grup i el que aconseguisca i la selecció en aquest cas també té que veure en la meva identitat personal, en la meva forma de ser, en com me veig jo en el món, no? En com aquest grup, a que jo me sent identificat i em representa a mi, està demostrant la seva vàlua dins d'aquest entorn mundial, no? Perquè és un entorn mundial. És una cosa possiblement un poc complexa d'entendre, però és molt senzill també d'entendre per l'altra banda també, no? Perquè és simplement jo me sent que estic en un grup i tot això genera una sèrie de comportaments, una sèrie d'identitats que fa que el que li passi a aquest grup també em passi a mi mateix.
1: M'imagino que també té molt a veure en totes aquestes coses el contagi emocional. Però què és això, d'aquest contagi emocional? I com funciona quan milions de persones estan pendents del mateix partit? És com una espècie de formiguer o de colmena d'abelles, no? Que acabem tots sent el mateix.
0: Clar, a més hi ha un mecanisme d'aprenentatge que és molt important en els seres humans, que és la imitació. Vull dir, al final jo pertanyo al grup i el que jo percep que té que venir aquest grup també ho faig com a meu, no? Però a més jo també estic veient com se comporten altres persones en relació amb aquest grup i jo busco aquests referents també, no? Dins d'aquest grup. Sempre hi ha algun que fa un poc més de líder o un comportament, algú que comença a cantar alguna cançó, per exemple, o que mostra una emoció. I aquest comportament d'imitació el que fa és que jo també imite aquest comportament o aquestes emocions, també les assumis com a pròpies i sense voler també imite aquestes emocions, no? Ja és un poc com funcionen els grups.
1: M'imagina, a més, que al fil de tot això aquestes emocions no es diuen igual en un estadi, en un bar o davant de la televisió de casa, inclús fins i tot amb un grup reduït d'amics.
0: Clar, depèn un poc de cada un. Hi ha persones que són més solitàries, hi ha altres que busquen més el grup, però quan estem en grup, les emocions col·lectives són col·lectives. És molt més fàcil que se reproduïsquen aquestes emocions, perquè, ja dic, ens estem retroalimentant uns altres, no? Si un xilla, pues jo també tinc que xillar, perquè crec que comportar un grup en aquest moment és que tinc que cridar a l'afició contrària, a cantar, o si un se fica a plorar, pues que clar,

0: el grup em diu, d'alguna manera, que jo tinc que estar trist, no? Aquest tipus de microcomportaments que estan ahí, que anem percebint, igual no es poden verbalitzar, però sí que se comporten, no? Que al final el comportament col·lectiu se va retroalimentant, sobretot en situacions en què emocionalment són molt intenses, i és el que fa que això sigui tan gran, no? I que en un estadi de 80.000 persones, sí, pues al final sigui un comportament col·lectiu i jo ensenc d'aquest comportament i s'amplifiquen molt les emocions, no?
1: Clar que tot i això que has dit, m'imagino que a pesar de la empatia i el mimetisme, també hi haurà diferències entre com viuen el Mundial, perquè estem parlant del Mundial, les persones més aficionades al futbol o les que senzillament s'apunten a l'ambient, que és una cosa molt diferent.
0: Sí, les que són aficionades al futbol, jo crec que ven un poc més el futbol, no? Què és el que passa des del terreny de xoc? En canvi, les que no són tan aficionades, seguim molt més per les emocions. És a dir, mira, el meu equip és molt bo, Espanya l'altre dia empatà contra Cabo Verde, pues ara ja són tan bons, no? Bueno, el que entén de futbol és capaç d'entendre què és el que ha passat durant el partit. En canvi, les altres persones, pues igual el que van seguir més per emocions. Són molt bons, vale, com a grup són molt bons, pues hem de guanyar tot, no? Si no guanyes tot, o si faig un partit, uf, ja l'objectiu tan gran que tenim, que és guanyar el Mundial, o demostrar que som tan bons, pues ja no se complís, pues això fa que la meva forma d'afrontar aquesta situació vagi en aquesta línia, no? Bueno, la diferència n'hi ha per ahí.
1: A veure, alguns aficionats asseguren que pateixen, quan parlo d'aficionats, parlo de futbol en vena, sí. Aquesta gent assegura que pateixen de veritat abans d'un partit important. Jo no sé si es pot parlar d'estrès, ansietat esportiva en els seguidors o alguna altra espècie de sintomatologia que ve a condicionar-te molt, clar, com a persona.
0: Mira, jo parlaria més que estrès, ansietat, jo parlaria més de passió en mayúscules, no? Perquè realment jo crec que les persones necessitem sentir-nos part d'algo i sentir que tenim un interès molt gran en alguna cosa, perquè això fa que també sentim emocions que són fortes i fa que realment tinguem sentit en la vida, no? Totes les persones fan coses per trobar-nos bé, per tindre algun sentit. Si aquest sentit el traslladem al futbol, i més en un esdeveniment tan important com potser el Mundial de Futbol, i aquesta emoció se pot amplificar i al final estàs esperant aquest moment per poder sentir això, per poder dir, mira, el meu equip va jugar una competició important, pot guanyar una cosa important, i això farà que jo em trobi bé perquè em sent part d'aquest equip i perquè els meus colors tenen que veure en tota la meva vida, no? En tot el que tota la meva vida gira al voltant d'esta competició i d'esta passió que fa que jo em trobi a gust, no?
1: No estava pensant que això, com tot en la vida, també té una espècie de sintomatologia física, no? De símptomes que poden aparèixer en una persona molt implicada emocionalment amb la seva selecció.
0: Sí, al final cos i la ment està molt relacionada. Des de la psicologia sabem que les emocions afecten al pensament i afecten també a l'aspecte físic, no? Tot això està relacionat. Sí, obviamente, si es trobem millor, és molt més fàcil que físicament es trobem millor. Ara bé, si tenim una decepció molt gran, que pot ser que el teu equip no a la següent ronda, pues això també pot ser que afecti físicament, perquè la meva decepció emocional pot ser molt gran, no? Ja fins a 4 anys no puc tornar a tindre aquest tipus de competició i no puc tornar a demostrar tot allò que vull, o no puc aconseguir allò que jo a mi m'agradaria aconseguir com a equip, no?
1: I per si no teníem prou, damunt apareixen les xarxes socials, que també ressorgeixen la majoria de les qüestions que ara ens ocupen en la vida, amplificant, si cap més, les emocions que genera un Mundial.
0: Sí, tenim les noves tecnologies que tenim ara, aquest factor que és molt important, que amplifica tot molt més, no? Si estem en Instagram, Twitter o una xarxa o TikTok o la que siga, i de sobte fiquem una imatge i hi ha 2.000 comentaris i jo puc llegir aquests 2.000 comentaris, si aquests comentaris van a la línia de dir el nostre equip és el millor de tot, pues jo el trobaré millor, no? Perquè està reforçant la meva inclús autoestima, no? En canvi, si és tot el contrari, pues també. Vull dir, no és una persona, ni dues persones, ni un grup de persones, sinó pot ser moltíssima més gent, i això òbviament ho amplifica, sí.
1: Però tot això té la seva lectura a banda. Les celebracions col·lectives tenen beneficis psicològics, m'imagino, per a la societat. A veure, en moments de polarització o de preocupació social com ara...

0: futbol actua com a catalitzador, però també com a element d'unió.
1: Sí, sí, òbviament. Les persones necessitem elements comuns per a poder sentir-nos identificats en alguna cosa. No? Si tenim objectius comuns, si tenim una identitat comú també, que pot estar també per els mateixos colors, per la bandera, per el nom, per la forma de jugar de l'equip, tot això fa que jo m'identifique en algo i que entrar molt millor perquè forme part d'un grup. Ja t'he dit, les persones som animals socials que necessitem sentir-nos part d'un grup. Si n'hi ha elements que estan reforçant que jo em senca part d'aquest grup, em trobaré molt millor perquè està en la línia d'allò que estic buscant des de tota la vida, que és sentir-me part d'alguna cosa. No?
0: Bueno, però després sí, hi ha una altra banda, els riscos que existeixen a l'altre costat. És a dir, quan traspassem la línia ixa tan fina que hi ha, de ser una afició saludable a convertir-se en una obsessió.
1: Clar, depèn de com se maneja el grup. És a dir, si el meu grup transmet, si vols, valors positius, farà que el meu comportament estigui en la línia d'aquests valors. Ara bé, si el meu grup va transmetent conductes i valors que no són tan positius, jo també aniré assumint aquest tipus de valors perquè em formo part del grup. De fet, hi ha una estratègia que de vegades s'utilitza, que és la cohesió externa, que es diu, no? Que per crear el grup el que busques és un enemic extern per a poder unir-te més i fer front a aquest enemic, no? Si jo m'unís més però en uns valors que no són adequats, jo estaré assumint aquests valors i aquests comportaments no seran bons, no? Però això és molt important en esdeveniments com ara el Mundial de Futbol, que es transmeten aquest tipus de valors. És a dir, per exemple, en el nostre cas, la selecció espanyola de futbol, no? Que tinc uns valors que tinc que veure, mira, si tenim una dificultat anem a intentar superar-la, no? És bo respectar el contrari, que tots els elements de l'equip, que hi ha 26 jugadors, que cada un té el seu rol i que, bueno, si jugar, intentar fer el màxim possible i si no jugar, doncs formar part del joc, no? Això són conductes que els aficionats anem assumint, que són importants, incorporem els nostres valors i això fa que actuen d'una manera o d'una altra. Ara bé, com tu dius, si aquests valors no són adequats, imagina't, el típico, vamos a pisar al contrari, a l'enemigo ni agua, cosa així, no?
0: Claro.
1: Anem així i coses molt pitjors. Pues també és possible que aquest tipus de comportaments no siguin adequats i se produisca tot el contrari.
0: De fet, David, hi ha persones que viuen una derrota esportiva quasi com un fracàs personal, eh? És a dir, que els extrems estan ahí.
1: Sí, és per la identitat aquesta que tenim, no? Perquè al final la meva passió, jo em sento part del grup, no és el meu equip, sinó sóc jo també, la meva autoestima, moltes vegades, i si això falla, jo em trobo molt malament. Si guanya, jo em trobo molt bé, però si això que jo tinc no funciona conforme jo esperava,
0: sí,
1: pues l'emoció és molt negativa perquè no només afecta l'equip, sinó també a la meva autoestima, no?
0: Dis-me una cosa, des del punt de vista psicològic, què podem aprendre del fenomen mundial més enllà del futbol?
1: Del fenomen del mundial, no? Un poc. Jo crec que necessitem passions per viure. Jo crec que això és fonamental. La vida final no és només treballar, no és tindre elements que ens unisquen i que es facin sentir bé, no? I això és el que fa el futbol, l'esport en general, no? Però el futbol produeix això. Ara bé, jo crec que últimament s'estan fent coses que són molt importants, que és transmetre valors adequats. Ja no és tant guanyar a l'altre per guanyar, sinó guanyar-lo en unes normes, no? I això fa també que s'incorporen valors adequats. Per exemple, ara mateix es pot treure una targeta roja per un comportament adequat des del partit de forma molt senzilla. Si una afició es fica en contra d'una altra, això se castiga. Se potencia todo lo contrario, ¿no? Que ya echa el manor entre las aficiones y que ya echen estos valores positivos, ¿no? De hecho, un poco la nuestra sociedad, gracias un poco a todo lo que se está haciendo en el Mundial, sí que se está transmitiendo eso. No ni a aquellas batallas campales que veían fans en estas cosas, en diferentes aficiones, no, todo eso se está trabajando, ¿no? Y ahora mateix tenim una gran ferramenta, que és a través del Mundial en este cas, o a través d'esdeveniments, que ens pot ensenyar que podem passar-ho bé, que podem enfrontar-nos uns altres, però dins d'unes normes i dins d'un respecte i uns valors que ens ajuden a tots a funcionar bé, no?
0: Només per acabar, si tingueres que donar-li un consell als aficionats i als no tan aficionats per a viure el Mundial amb intensitat, però de manera saludable, quin seria?
1: No, que disfruten un poc, que vagin disfruten, que accepten que això se guanya o se perd, però n'hi ha valors que són innegociables, com per exemple l'esforç, el passar bé amb els amics,

0: el buscar solucions davant de les dificultats, i que quan s'ha fet tot el que s'ha pogut, podem estar tristos o podem estar contents, però al final jo crec que podem estar satisfets d'allò que s'ha fet, no? I és una cosa que se diria als equips de futbol, però també als aficionats, perquè els aficionats ja també formen part de l'equip, no?
1: Sí, això ho podem aplicar tots, realment.
0: Que
1: falta mos fa. David Peris del Campo, psicòleg i educador social, especialitzat en psicologia de l'esport. Moltes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
0: Un fort abraç.
1: Adéu, cuida't. Amb això hem arribat just a les 10:30 del matí d'este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio. Només una coseta i tornem de seguida.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
3: De tu a tu.
1: Este dilluns, des de les 10:45, Punt a Punt. Amb el tercer partit del play-off final de la Lliga ACB, la sèrie es trasllada fins a Barcelona per a jugar al Palau Blaugrana. Barça-València amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Este dilluns, des de les 10:45 hores, el millor bàsquet d'Espanya, com sempre, es juga al Punt a Punt.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A Punt Ràdio.
6: Presentador de la Safor.
7: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
6: Gemma Juan. Animal de companyia.
7: La ràdio.
8: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
9: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.

Va ser un dia com avui, però de 1981. Fixeu-vos, sobretot els que estàveu i estàveu en coneixement d'haver descobert al mateix temps que la resta com apareixia este fenomen quan es publicava Hoy no me puedo levantar, del que seria un dels grups de pop referents i més barrocs de l'època, Mecano. Nacho, José María i Ana Torroja. En fi, ja ha plogut una miqueta. Per cert, ampliar-vos i contar-vos una cosa. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha remès este dilluns les afirmacions del jutge Juan Carlos Pienado després de les escoltes de Begoña Gómez al promotor de l'acció disciplinària als efectes oportuns per a que determine si existeix una falta greu de desconsideració als cossos i forces de seguretat de l'Estat. Els vocals han pres esta decisió

0: a proposta de la presidenta Isabel Perelló en una reunió d'urgència celebrada després de la queixa cursada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El vot de qualitat ha sigut determinant amb l'empat entre els sectors progressistes i conservadors. Per tant, el Consell General del Poder Judicial obre expedient a jutge Peinado per mostrar desconsideració als escoltes de Begoña Gómez. Com us dic, un vot de qualitat, en este cas el de la presidenta Isabel Perelló, que ha sigut clau en una reunió d'urgència celebrada després de la queixa cursada pel ministre de l'Interior, repeteix, Fernando Grande Marlaska.
1: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Per tant, comencem bé la setmana, molt activa, política i judicialment més tranquil, o almenys en una altra perspectiva, en un altre horitzó, tenen els més majors, veritat, Abril?
1: Sí, Sergi, perquè avui vinc a parlar-te de viatges, però no de viatges a Copenhague, precisament, que és a qui li dedicava tu, està molt esta cançó que està sonant, sinó d'un projecte que durant 40 anys, en concret 41, ha permès als més majors viatjar per tota Espanya a molt bon preu. I és que, avui dilluns, s'enceta el termini per a sol·licitar el programa de turisme de l'IMSERSO per a la temporada 2026-2027. Avui dia, més de 800.000 persones participen en este programa vacacional per a pensionistes i hi ha prop de 4 milions de persones acreditades en la seva base de dades. Els viatges de l'IMSERSO van néixer amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu, de previndre la soledat no desitjada i de millorar la qualitat de vida i de salut de les persones majors. I és que, encara que molts de nosaltres viatgem anualment sense problemes, per a molts majors l'IMSERSO ha sigut la seva única oportunitat per a eixir de casa. I saps quina destinació, Sergi, va ser la primera en oferir-se?
0: Pues, no sé, m'imagino que Benidorm, no?
1: Efectivament, la coneguda com a capital turística de la Costa Blanca.

0: La música és d'una actualitat pasmosa.
1: És, i tu saps que jo buscant música sempre m'agrada recuperar joietes. L'any 1980, 38 milions de persones van arribar a Espanya a passar les seues vacances, però va ser un 2,3% menys que l'any anterior. En els 60 i els 70 s'havia produït el boom del turisme al nostre país, però amb l'arribada de la nova dècada, el sector va experimentar un alentiment i una lleugera caiguda de visitants. La crisi del petroli i també la creixent competència internacional estaven passant-li factura al turisme espanyol. En aquell moment, el model es basava quasi exclusivament en el que coneixem com turisme de sol i platja i depenia principalment de turistes europeus del nord. Clar, amb aquestes condicions, tocava fer una reestructuració i modernització del sector.
0: Sí, manejar-se una miqueta, vamos.
1: Efectivament, el famós eslògan, que tots recordarem, de Spain is different, del 60, es va transformar en el Todo nuevo bajo el sol. I entre molts altres canvis, els preus dels establiments hotelers, que fins a aquest moment eren fixats rígidament per l'Estat, es van liberalitzar, permetent una major competència del mercat. Tot i això, els beneficis de la indústria es concentraven únicament en la temporada estival i durant la resta de l'any els establiments perdien diners. Per aquest motiu, l'any 1985, l'Institut Nacional de Servicis Socials va llançar un projecte experimental, un programa de vacances finançat parcialment i destinat a la tercera edat. Palma de Mallorca i Benidorm van ser les dues primeres destinacions per als milers de pensionistes que per primera vegada anaven a poder disfrutar d'aquest programa vacacional que així anunciaven els mitjans de l'època.
2: Esta iniciativa promovida por el Inserso, el Ministerio de Trabajo y los Hoteleros permitirá que 160.000 pensionistas de toda España puedan pasar sus vacaciones en la costa a un precio reducido, más barato incluso que en sus propios domicilios.
1: Más barato incluso que en sus propios domicilios. T'imagines molt van pagar per aquests 15 dies de vacances a Benidorm?
0: Pues estem parlant en pessetes, jo no
1: en
0: sé
1: pessetes,
0: si podrien estar
1: pessetes,
0: parlant
1: clar.
0: De... En pessetes, en pessetes. Ara em toca... En...

0: costa fer el càlcul, eh? Però jo crec que només de 5.000 pessetes.
1: Ho escoltem.
2: Los pensionistas podrán pasar 15 días de vacaciones en Benidorm, capital de la Costa Blanca, por 10.000 pesetas.
0: Bueno, 10.000,
1: no 5.000 per persona, va. 10.000, que jo he estat com... Jo no entenc de pessetes, saps? Sí, que jo vaig arribar ja quasi en el canvi. Uns 60 euros?
0: Claro, 60 euros.
1: Mare meva, sí. 60 però, euros 15 dies en Benidorm.
0: Però n'hi ha que tindre, clar, n'hi ha que tindre en context l'època i el valor que tenia la moneda en aquell moment. Però bueno, 10.000 persones, 60 euros... Qui els pillarà per poder anar-se'n de vacances?
1: Efectivament,
0: ara,
1: 15 dies, sí. Com el pots imaginar, aquella primera edició va ser tot un èxit. Va haver inclús qui va poder veure per primera vegada el mar. Uh-huh. Així ho recordava Manuel Catalán, l'alcalde de Benidorm, en aquells anys, en un ¿Dónde estabas entonces?, de la Sexta.
3: Yo recuerdo anécdotas muy simpáticas. O sea, que aquí venía, por ejemplo, gente de la España vieja, vamos a llamarle, que no habían visto nunca el mar, y aquello les volvía locos.
1: Clar, per als pensionistes, com el pots imaginar, Sergi, Benidorm era poc menys que el cel.
4: ¿Qué van a hacer ustedes durante estos 20 días?
5: Y cantar y todo lo que nos falta, divertirnos, que eso vamos.
6: Por 18.000 pesetas, estamos como los americanos o ingleses que puedan venir aquí a ver.
7: Todo el que esté triste, que venga a Benidorm, que levanto las penas.
1: Has vist que Benidorm levanta les penes.
0: Encara és així, Benidorm.
1: Sí, totalment. A més, hi havia qui l'anomenava inclús el paradís de les vídues.
8: Se llaman el paraíso de las viudas, porque ellos están en el cielo y ellas en la gloria.
1: Vale, pues ahí ho tens. Com pots escoltar, va ser tot un èxit i ses primeres edicions del projecte de vacacional de l'Inserso. I no només per als pensionistes, també per al que és el sector, que va aconseguir mantindre ingressos més enllà dels mesos d'estiu.
3: Yo creo que el sector hotelero pues le vino muy bien poder tener el hotel abierto. Los hoteleros incorporaron el buffet libre y luego se dotaba de animación a todo esto.
1: No obstant, Sergi, molt han canviat les coses des d'aleshores. Avui dia som més, com comentàvem abans, de 800.000 les persones que disfruten dels viatges de l'Inserso, encara que el projecte no travessa el seu millor moment. Sí que és cert que en els últims anys, sobretot així a la Comunitat Valenciana, les places s'han vist molt reduïdes, segons dades d'Osbec, degut un poc a les condicions actuals. És a dir, a molts hotels no els és rentable mantindre obert en temporada baixa per l'Inserso, perquè no aconsegueixen cobrir els costos.
0: I així n'hi ha tot, n'hi ha butxaques que tampoc estan, per molt barat que siga, en disposició de poder pagar-se un viatge. Per cert, la música esta del Cadillac Solitario té algo que veure en l'Inserso?
1: No, era que a mi...
0: I que alguns ja estem, a lo millor, a punt d'entrar en l'edat de l'Inserso?
1: Sí. No, realment no, però jo he buscat musiquita dels 80 i ahí estava. Com comentàvem, avui comença ixe termini d'inscripcions per a la temporada 2026-2027, que comptarà, en lo que és la península, amb 440.284 places i en el que són les illes amb 228.142 places.
0: Ahí és res. Bé, que els majors se'n poden anar de viatges, si volen, clar, com sempre.

0: Que nostàlgics estem, no? Almenys musicalment. Hem passat per uns estils realment de l'època. Però atenció, pajaritos, no de l'època de l'inserso, a veure què estem pensant. Bé, este matí fèiem referència precisament als eclipsis. En 1936 es va viure l'últim en el que la província de Castelló va ser el centre neuràlgic per a observar aquell eclipsi total de sol. Ara queden apenes dos mesos per al gran eclipsi solar d'enguany, de 2026. I per això acaba d'estrenar-se el projecte Un món d'eclipsis, una iniciativa de la Societat Espanyola d'Astronomia que arreplega, mitjançant uns atles interactius, una selecció de la interpretació que dels eclipsis s'ha fet al llarg de la història, aprofundint també en el ric patrimoni cultural de cadascuna de les zones del planeta. El mapa, en realitat, és el resultat d'una col·laboració interdisciplinària d'una vintena d'especialistes, entre els quals destaca Amèlia Ortiz, que és astrofísica del Observatori Astronòmic de la Universitat de València, a qui ja mateix saludem. Amèlia, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Sergi.
0: Contamos, què trobem a un món d'eclipsis?
1: Perdona?
0: Què és el que trobem a un món d'eclipsis? Ah. Què és el que estava ara introduint i explicant-nos a la gent que ens escolta?
1: Podem trobar, pues, que comentaves, molts exemples de manifestacions culturals que els diversos pobles i cultures han anat desenvolupant al llarg dels segles per tot el món. Podem trobar des de gravats del mil·lenni, segon mil·lenni abans de Crist, no? En jeroglífics en Egipte, sí, fins a manifestacions culturals actuals, instal·lacions artístiques, per exemple, que s'han construït en 2025 o inclús 2026. És molt variat.
0: Entre altres coses, moltes d'aquestes interpretacions intentaven donar resposta, una cosa molt curiosa, a un procés que a molts es causava temor, veritat. És això el que provoca que al llarg de la història se li hagi intentat donar tantes explicacions distintes als eclipsis?
1: Clar, l'ésser humà sempre ha volgut explicar el seu entorn. I un eclipsi total de sol és que és molt dramàtic, és que és de dia i de repente es fa de nit, veus les estrelles, els animals se'n van a dormir, baixa la temperatura a diversos graus i, per tant, clar, és difícil no adonar-se, no? I, clar, provoca tot allò que no entens, provoca por, no? I d'ahir que la gent va intentar, des de la prehistòria, inventar raons i explicacions per a aquest fenomen, per a poder ser un poc previndre'l o entendre'l un poquet millor, no tindria tanta por.
0: Es recullen més de 100 interpretacions. Amèlia, quina t'ha quedat especialment l'atenció, si me la pots contar?
1: A mi, bueno, en particular m'ha fet gràcia la única aportació que n'hi ha valenciana en este moment, que no vol dir que en el futur no en posem alguna altra més, però actualment pues, és una medalla commemorativa que es va fer amb ocasió de la visita d'un astrònom francès, molt famós en l'època, Camille Flammarion, que va vindre a l'hora del cura en Elx a observar l'eclipse total de 1900.
0: La veritat és que això resulta molt curiós perquè, a veure, totes aquestes interpretacions estan exposades en un atlas que les ubica arreu del món. Les circumstàncies han sigut molt diferents, també el pensar de la gent. En el cas d'Espanya, què ens conta este atlas?
1: Bueno, ens conta que des de la prehistòria, ja com he dit, en Canàries, per exemple, el vaso de Güemes, ja intenten explicar per què es produeix o manifestar que s'ha produït un eclipsi total de sol. És un poc, és igual que a la resta del món, una sèrie d'interpretacions que van fent-se allà del temps i la búsqueda de la veritat, ja siga científica o mitològica, de per què passen aquestes coses, aquests fenòmens.
0: És molt curiós tot això, perquè en el teu cas, Amèlia, has generat diverses de les fitxes que es poden visualitzar al mapa. Destaca, per exemple, la informació que arreplegues sobre una moneda de bronze commemorativa, en este cas, clar, de l'eclipsi solar de l'any 1900. Això què té d'especial, per favor?
1: Sí, bé, era la que comentava abans, que és la que es va fer, Francesc Puig i Pallàs, per oferir-la a Camille

0: Flammarion, que era un astrònom a l'època, a principis del segle XX, molt popular, era francès, no? I va vindre a Espanya perquè era, en 1900 va ser el lloc on millor es va veure l'eclipsi total de sol d'aquell any, no? Vingueren molts investigadors de tota Europa i entre ells este Camille Flammarion, i esta visita va quedar recollida en esta moneda commemorativa.
1: Si no anem errats, apareixen també referències històriques, algunes les estem mencionant. Hi ha interpretacions, fins i tot, que s'arrepleguen a un capítol, ja estem una volta més, dels Simpson.
0: Sí, efectivament. És que cobrim tot. També n'hi ha un altre dedicat a un còmic de Tintín, o cançons, inclús, o manuscrits. Un manuscrit en la Divina Comèdia, per exemple, és molt variat, per això que és molt curiós anar passejant per tot el mapa mundi i anar fent punxant en les diverses entrades. Cada entrada té un text prou breu, que és simplement pues, per introduir-te en el tema, i després, si algú està més interessat, pues, pot cercar més informació per internet.
1: Per ser un poc més exactes, el projecte s'ha desenvolupat de la mà de més de 20 especialistes d'una vintena de centres de recerca. Parlem de camps com l'astrofísica, la història de l'art, l'etnologia, l'egiptologia... tot este treball no deu de ser fàcil posar-lo en comú, coordinar-lo. Com ho heu fet, Amèlia?
0: Bé, la nostra coordinadora és Montserrat Villar, que és una investigadora del Centre d'Astropologia de Madrid. I, clar, en la Comissió d'Astronomia Cultural de la Societat Espanyola d'Astronomia està conformada per gent multidisciplinar. No solament som astrofísics, astrònoms, també hi ha gent que és experta en història, o hi ha arqueoastrònoms també, que són els especialistes en Egipte, per exemple, i això incloguem una varietat d'especialitats molt multidisciplinar, perquè, clar, este és un projecte molt, molt multidisciplinar.
1: Mm-hmm. Parlant d'un contingut que, a més, està accessible en línia i també es pot servir enguany, sobretot, que podrem gaudir d'aquest gran... triet d'eclipsis al mes d'agost, perquè, a pesar que ara tenim informació científica que dona explicacions, aquestes coses continuen encuriosint-nos molt. I ara, després ho comentarem, també solen prendre molt poques mesures per aquesta curiositat i factor errada que cometem els humans. Però el que deia, això continua despertant molt la nostra curiositat, tot i ser un fenomen perfectament explicable i senzill.
0: Sí, és un fenomen molt normal, simplement la lluna que es posa davant del sol i ja està. El que passa és que, per una banda, els eclipsis totals no són freqüents, ja com hem vist. L'últim que es va veure a la península Ibèrica va ser en 1905 i és l'única ocasió en la que podem apreciar la corona solar, la part més exterior del sol a simple vista. I, per tant, diuen, jo no he vist cap, però diuen que és molt espectacular. I prova d'això, que això deu de ser de veres, és la quantitat de gent que viatja per tot el món per a caçar eclipsis totals, per anar a veure un eclipsi total de sol.
1: És a dir, que igual que n'hi ha caçadors de tronades, de tornados i coses d'aquestes, també n'hi ha caçadors d'eclipsis de sol?
0: Sí, efectivament. Sí, n'hi ha molta gent que després de veure el primer eclipsi total diu, no, jo això ho he de tornar a experimentar una altra vegada en la meva vida. I viatgen a llocs molt, molt junts. Jo sé de gent així de València que ha anat fins a Xina quan es va veure l'eclipsi total, que es va veure des de Xina o Austràlia, no?
1: Sí, però per a això n'hi ha que tindre bona disponibilitat econòmica, eh? Viatjar a Xina a veure un eclipsi no pot fer-ho qualsevol.
0: Sí, efectivament, no és fàcil. Per això no hi ha que deixar passar aquesta oportunitat, que ara que l'eclipsi total ve a la nostra terra, l'hem de gaudir a tope.
1: És el primer que veus, Amèlia?
0: Sí, el primer total que veig. Sí,
1: és a dir, en el teu temps en el planeta, en la Terra, en la vida, no has tingut oportunitat de veure encara cap, no?
0: No, encara no.
1: Bueno, hi ha que tindre en compte que l'últim va ser en 1936, crec, des

que estem ací, pràcticament l'hem pogut veure, o sigui que serà la primera volta que l'observem. Per cert, es tracta d'un recurs que pot servir a docents i estudiants i que, a més, ha sigut adaptat per a persones

0: necessitem, bueno, és molt important per a la gent, sempre ha inspirat a la humanitat en moltes coses, des de la ciència, la filosofia o la poesia, i és una llàstima que n'hi hagi una part de la població que no pugui accedir a aquest coneixement, no? I aleshores, precisament, una de les persones que està col·laborant fent este mapa és una persona cega. Uh-huh. I ella ha estat assessorant-nos per a poder fer este mapa interactiu i que, a més, pugui ser accessible a persones cegues en el seu ordinador, en el seu software que llegeix els textos que apareixen en la pantalla i això.
1: Pues ahora resultat sorprenent del tot, no? Comprovar com una persona al que li falta un sentit, sobretot de l'observació, que és en el que es basa poder conèixer un fenomen d'estos, pot fer-ho mitjançant aquest projecte que porteu entre mans.
0: Sí, però bé, és una línia de treball que portem ja des de fa molts anys a l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València. Uh-huh. I també en relació amb aquest eclipsi, des d'una universitat en Catalunya estan distribuint també uns dispositius que permeten escoltar l'eclipsi mentre es produeix. És simplement un fotòmetre que, a mesura que va abaixant la intensitat de la llum, que es va fent fosc, va canviant el so fins que durant l'eclipsi total té un so particular i després torna a canviar gradualment a mesura que torna altra volta a aparèixer la llum del sol. I això ajuda també a les persones cegues a poder experimentar millor l'eclipsi total, a banda de notar pues, la caiguda de temperatura o mm-hmm. molts poden notar diferències de llum també.
1: Sí, sí, altres sentits que es desperten, com sempre, quan aquestes coses succeeixen. Per a qui ens estigui escoltant, com el poden consultar, este atlas, Amèlia?
0: Este atlas poden simplement anar a la pàgina web, que és molt fàcil, és CEA, de Societat Espanyola d'Astronomia, CEA-mundoeclipses.es.
1: I creus que és un... Dime.
0: Sí, o fer una búsqueda en Google i el trobaran.
1: Com en la IA, no? Ja que estem, també li ho preguntem a la IA.
0: La IA no és molt de fiar, eh?
1: Veus? Tu penses com jo, que la IA té les seues taretes, no és una cosa a la que li puguem dedicar o prestar tota la nostra confiança. Una última coseta només. Creus que és un projecte que podria continuar ampliant-se i afegint més i més interpretacions?
0: Sí, de fet, la idea és continuar ampliant-lo, sobretot perquè també hi ha parts del mapa que encara no estan massa plenes, no? Mm. Àfrica, Oceania, ens ha resultat molt difícil trobar recursos allí i la nostra intenció és continuar buscant per ampliar un poc més el mapa.
1: Està clar. Pues Amèlia Ortiz, astrofísica de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València. Moltes gràcies per haver-nos atès. Que hi hagi... Molt bon dia, espera, i molta sort en el moment en què produeixca aquest eclipsi i que tots el puguem veure, anava a dir, com no l'hem vist mai en la vida, certes? Com no l'hem vist mai en la vida. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
0: Una abraçada, gràcies a ti.
1: Adéu, cuida, adéu.
2: I'll go.
1: Minut i mig per a que siguin les 11 del matí d'este 22 de juny de 2026. Este matí ho contàvem, en el 69 va faltar Judy Garland, la legendària actriu i cantant dels Estats Units, la mare de Liza Minnelli.

0: que arribarà pues, en 4-5 minuts, com sempre, així, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en directe fins les 2 de la vesprada.
1: Són les 11 del matí.
2: A punt. Notícies.
1: 6 persones han mort per factors atribuïbles a les altes temperatures en només 6 dies a la Comunitat Valenciana. Segons el Ministeri de Sanitat i el Sistema de Vigilància de Mortalitat MOMO, les 6 morts s'han registrat entre el 30 de maig i el 4 de juny. 5 són dones i l'altre és un home i 5 han sigut morts registrades a València i una a Castelló. En tot Espanya han mort 215 des de l'1 de maig, de les quals 164 són dones i 60 9 homes. La majoria està concentrada en la setmana del 30 de maig i es registra pràcticament una mort diària. Recordem que la Conselleria de Sanitat acaba d'alertar 22 municipis de les 3 comarques de més al nord de Castelló per risc taronja per aquestes temperatures altes. I 2 persones van morir a aerofegades a Pilar de la Horadada i Torrevieja i Revesprada. Minuts abans de les 5 es va avisar que un home estava inconscient en una cala de Torrevieja. L'equip mèdic el va intentar reanimar però no tingueren èxit. Minuts després de les 7:30 i ja sense vigilància van alertar d'un altre home de 24 anys inconscient a la platja de Mil Palmeres a Pilar de la Horadada. Enguany han mort 11 persones, les últimes 4 en el mes de juny. I pendents estaven de les decisions del Consell General del Poder Judicial, d'on s'ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado. A Madrid està Lucía Mas, conta'ns.
3: Sí, notícia de fa uns minuts. Vora una hora ha estat reunit del Poder Judicial per a decidir si expedientava el jutge Peinado després d'eixer auto contra Begoña Gómez, i així ha sigut. El Consell General del Poder Judicial considera una falta greu que Peinado assegure a eixer auto que les cortes de la dona de Sánchez, policies nacionals, puguen col·laborar en la seva fugida del país. Com va passar ahir a la reunió d'urgència de l'òrgan judicial, no hi havia acord. Hi ha hagut un empat entre els vocals conservadors i progressistes, 4 a favor i 4 en contra, i ha sigut decisiu el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló per a aquesta obertura d'expedient. Ara s'obre un període per a donar la paraula al jutge Peinado davant del promotor de l'acció disciplinària, que és qui tramitarà els expedients. Pendents en aquests moments també de la reacció de Pedro Sánchez a esta acció contra Peinado i després que haguem conegut que Begoña Gómez haurà d'acudir dimecres als jutjats per a entregar el seu passaport com li va imposar Peinado.
1: Gràcies, Lucía. I continuem a Madrid, perquè a aquesta hora la delegada del Govern Central a la Comunitat Valenciana compareix en la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés. Esta vesprada hi compareixerà qui era el número 3 de l'exconsellera Salomé Prades, l'exdirector general d'Emergències Alberto Martín Moratilla. Este excàrrec va ser qui va indicar a Prades la necessitat de mobilitzar l'UME. Els dos ja han declarat al jutjat de Catarroja que investiga les possibles responsabilitats penals per la mort de 230 persones. Més assumptes. La Policia Nacional ha detingut 2 persones de 37 i 24 anys a Aspe i Novelda en una operació contra el tràfic de drogues i com a presumptes responsables d'un delicte contra la salut pública. La investigació que ha desenvolupat el grup d'estupefaents de la comissaria d'Elx ha desmantellat un punt de distribució de droga i ha intervingut més de 3 quilos de cocaïna i 1 quilo de haixís, a més d'una bàscula de precisió, telèfons mòbils i un vehicle on ocultaven la droga. Els 2 detinguts ja estan en presó. Un apunt econòmic, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges en la Comunitat Valenciana ha pujat un 1,6% a l'abril respecte al mateix mes de l'any anterior. S'han superat les 4.800 operacions. Això suposa un alentiment del mercat hipotecari, ja que aquest increment es devora 10 punts inferior a l'augment interanual del mes anterior. Són dades que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística. I un apunt del món. Al Regne Unit, el primer ministre laborista Keir Starmer acaba d'anunciar que dimitís.
4: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King.
1: Una dimissió que ha informat al rei Carles III. Starmer ha afegit, això sí, que continuarà al capdavant del govern i el Partit Laborista per assegurar una transició ordenada. Ho farà fins que es resolguin unes eleccions primàries a les quals ha afegit es presentarà com a candidat, un procés que començarà el 9 de juliol. Starmer havia resistit fins ara les pressions, però hauria canviat d'opinió en constatar que l'alcalde de Manchester

Judy Garland, marit de l'Aisha Minnelli, degut a la relació que va tindre amb Vincent Minnelli, que va ser el seu home durant un temps. Però, bueno, no només un dia com avui acomiadàvem a Judy Garland, sinó que també ho fèiem de Fred Astaire, dos dels grans dels musicals estatunidencs que van marcar un abans i un després. I abans és este temps que tenim de les notícies, del pròxim butlletí informatiu que arriba ja mateix, i un després...

0: Andy Burnham té els avals necessaris per a disputar-li la plaça i més suport entre els militants progressistes. En els esports parlem de bàsquet perquè esta vesprada es disputa el tercer duel dels play-off pel títol de Lliga entre el València Bàsquet i el Barça al Palau Blaugrana. Gonzalo, conta'ns.
1: Els de Pedro Martínez estan obligats a guanyar com a mínim un dels dos partits que es disputen a Barcelona si volen allargar la sèrie. En l'últim partit de Lliga entre els dos, amb els Xavi Pascual com a locals, estan on xavant a aconseguir una sola victòria per 77-102. La sèrie està empatada a 1, però ara el Barça tractarà de fer-se fort a casa per tal d'aconseguir el seu títol lliguer número 21. Més de 250 aficionats taronja estaran avui recolzant l'equip al Palau. D'altra banda, la Comissió Antiviolència acaba de proposar el tancament durant un mes del camp del Club Deportiu Eldense pels incidents registrats en els partits en què van aconseguir l'ascens de categoria. En el Lupe Picomat es va produir invasió de camp en el duel contra l'Atlético Madrileño i, a més, un ultra arrencà un banderí i va agredir un jugador contrari. També proposen dos mesos de tancament del camp del Racing de Santander i un per al Deportiu de la Corunya.
0: Per tant, tots pendents esta vesprada de la Cistella. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. Sí, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
3: De tu a tu.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: A punt ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
8: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
9: És curiós perquè mentre estem més que avisats, atenció que en molts llocs del territori peninsular la cosa, degut a esta onada de calor, arriba a alertes roges per les extremes temperatures. Bueno, este matí fèiem la conya l'altre dia també quan estava Mònica Bustamante, que los de Bilbao s'ho han pres en serio i estos no volen baixar des 42 als 45 graus. En una humitat relativa, m'imagino jo que del 80%, pues això, estaran com a guiozas, vaporitzats tots allí. Però en la majoria del territori nacional estem parlant d'alertes taronges, però en la nostra comunitat de grogues, sobretot per les temperatures que anem a començar a assolir a partir d'este migdia, a vora la una del migdia, quan començarà aquest episodi de, calor

0: Que potser la sensació més pròxima siga quan eixes al carrer, pues, obrir el forn, ja està, directament això. Però, en contraprestació, també això està produint que els núvols alts duguen a terme, pues, diferents tronades com les que podem i hem vist estos dies en l'interior de la província de Castelló, en el Recolà de Mus, etc, etc. Però que en casos com Ourense, per exemple, fora de la nostra comunitat, estan sent unes pluges de considerables dimensions. Està bé allò de que ploga on...
1: Això és el camí de Santiago que estava fent el meu fill i ho envia a ell.
0: Tu envia a ell, veus, des d'allí? Sí. Home, no vaig estar inventant-me les coses.
1: No.
0: Miguel ja. Bailac, què tal?
1: No. Què tal, bon dia. Bon dia. Era perquè vegueres que tenim corresponsals en tots els
0: puestos. És de veres, eh?
1: Estàs parlant de la pluja en Galícia i jo tinc vídeo de la granissa, era una granissa, eh?
0: Som, Pedro i tot. Manolo Montal, som com l'M56, no? Estem ahí... és això? És l'M56? El Servicio de Inteligencia Británica?
1: No, l'M6.
0: L'M6, veus?
2: Tal, a veure...
0: Sobre un 5.
2: A veure, no. És que hi ha un MI5 i un MI6.
0: Vale.
2: L'M5 és el Servicio de Inteligencia Británica que s'ocupa dels assumptes de la seguretat nacional dins dels límits de la Gran Bretanya.
0: Sí.
2: I l'M6 és el mateix, però around the world.
0: I Scotland Yard...
2: Per tant,
1: FBI i la CIA.
2: Per tant, Bond era de l'M6.
0: Vale. I Scotland Yard, que era...
2: És la policia.
0: Era don Sir Timoteo i totes aquestes coses. Bueno, els municipals... estos són els municipals britànics.
2: Algo més que el municipal.
1: Sí, algo més.
2: Seria més nacional.
0: Els grisos britànics.
2: Sí, que hi ha de gris.
0: La policia autonòmica britànica.
2: No, la policia...
0: No, els grisos britànics.
2: Sí, estos van...
0: Vale.
1: O és de verd. Vale. O la Guàrdia Civil, vull dir.
0: Ah, bueno, podien ser la Guàrdia Civil.
1: És que tenen tants.
0: És de Scotland Yard.
1: Queda millor Guàrdia Civil. Queda millor Guàrdia Civil. Queda més nostre.
0: És de veres, que forma, no?, de dir les coses. Sí, perquè en França són la Ciudadé, no? És una cosa molt...
2: La Ciudadé.
0: Que allà on estava, Clouseau.
2: Correcte.
0: Si no m'enganya.
1: Que no el deixava molt bon puesto, eh?
0: Pues,
1: tu compares l'M6 a James Bond, que incluso, i claro, no hay color.
0: Jo sóc un poc Clusota, I Manolo crec que Mons. També per algunes coses.
2: Bueno, per algunes coses deixaríem bé a Clusó.
1: Sí.
0: Vaig a dir-vos una cosa. Bueno, Miguel Baila, ja sabeu que és el jefe, clar, i això ho ha de dir. El secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Clusó, per mi el bo, és Peter Sellers.
1: Sí, Peter Sellers.
0: És de després, no, Peter Sellers. Peter Sellers és...
1: L'altre era...
0: Este del Moño Blanc, el de Aterriza Como Puedas, no? No, el de Aterriza Como Puedas, no, l'altre, Steve Martin.
1: Steve Martin.
0: Sí. No, és més guai el Clusó. Clusó és l'autor.
1: Més autèntic.
0: Era una aspiradora sense bolsa, al pobre. Li van donar 3 infartos o 5 infartos, crec. Sí, home, és que es té tot.
1: Sí?
0: Anava a cavall.
1: Ah, jo no sabia.
0: Mare meva. I mira, Wick estava dient que...
2: Que feia cavall, no se podien plantar melos al xer.
0: Sí. Que havia mort Judy Garland. Va ser nòvio de Judy Garland. Imagineu-se en 3-2 lo que aspiraven.
2: Pues no tendrían aspirar en casa.
0: Sí.
1: Farían arroz y jurado, la más grande.
0: Uno era la Dyson y l'altre era la rumba, ¿sabes? O sigui que...
1: Váyatela.
0: En fi, poca broma en aquestes coses, però el artisteo, sobretot a aquests nivells, pues duia, sobretot en la seva època.
1: En la seva època.
0: Clar que sí.
3: Pues,
0: Marc Gómez, ¿cómo
3: hola,
0: estás?
3: Hola, bon dia. Pues bon estaba dia. Buscando ahora mismo lo de Clouseau que estáis comentando y Alan Arkin también protagonizó una película de Inspector Clouseau y Roger Moore apareció brevemente como Clouseau en otra.
0: Pues ya veus tú.
3: Además Roger de Steve Martin, que sí que hizo los remakes de 2006 y 2009.
0: Sí.
3: Y veo aquí que Eddie Murphy y puede ser que interprete en una nueva película de la saga.
0: A Clouseau, ya estem.
3: Mira.
0: No es ver res, pero es que, a veure, tú cuando pienses Clouseau, aquí veus el
3: la
0: señor...
3: La cosita pequeñita, la cosita con la cabeza chafada.
1: Claro.
3: Sí. Y el morro tipo
2: Picasso. Sí. El dibuix de la Pantera Rosa.
0: El dibuix de la Pantera Rosa. Que va ser abans Clouseau que la Pantera Rosa, vos tinc que dir. Perquè, clar, realment la Pantera Rosa és el diamant.
1: És el diamant.
0: Que té que recuperar Clouseau. I en una de les estrenes de les pel·lis de Clouseau és quan, i de la Pantera Rosa, però de la Pantera Rosa com a joia, que és bruta, com a diamant, és quan Blake Edwards diu anem a clavar ahí un curt animat d'una pantera de color rosa, i allò triomfa con la pesicola, vamos, i a partir d'ahí li lleva tota la fama.
1: Tot el protagonisme.
2: Hasta pastissers Jagger.
0: És de ver, no, i Jan. La mira, Collada i jo mos pegàvem unes merendoles en Radio 9, que allò era flipant.
1: Sí, a mi no m'ha agradat
0: molt. De pastissers de la Pantera Rosa.
3: Sí. Seria com un spin-off, no? De
0: la Pantera Rosa és un spin-off. Però ara n'hi ha una pregunta. En els episodis de Pink Panther, ella normalment se les pega en un senyor xicotet,
2: sí,
0: en bigot, de color blanc,
2: sí,
0: però que no porta la,

0: gabardina i el gorro.
1: No, no és Clusó.
0: I neix el senyor no és Clusó, veritat?
1: No, no, no és Clusó.
2: No, no, no.
0: És una cosa
2: no.
0: que tinc jo. I aquests dibuixos eren molt bons.
2: Sí.
0: I aquests, el gendarme que portava Clusó, este que anava en els
1: ulls
0: i tapats.
1: Sí, sí. Dodó.
0: I després que les xiques no se'n recordaven que n'hi havia uns altres capítols que eren una formiga i un os formiguer que també se les feien passar.
1: Oh,
0: sí. Eren molt bons, aquests dibuixos. Sí. Que de I sobretot les veus, perquè els intentes explicar als de la generació d'ara, que nosaltres no entenem els dibuixos, si no tenen accent latinoamericà.
1: Neutre. Clar, el que es diu l'accent neutre.
2: Sí, sí, clar,
0: i no ho entenen. Jo no podria veure avui en dia els Picapedra o... igual que no puc veure Sinchan en castellà, per exemple, o,
2: claro, o la bola del drac.
0: O la bola del drac. No puc, en castellà em fa xispa, no? Pues veure els Picapedra o Don Gato o la Pantera Rosa. Jo que sé, n'hi això de «Ei, show de la Pantera Rosa!» I diu... Ho diu igual que nosaltres, però té una coseta que sí. mola, no? Que ens fa tornar a quan érem xicotets. Bé, això no tornarà, ja vos tinc que dir, que ho sapíeu. No és per donar-vos males notícies, però ixe temps no tornarà. Mare meva, i ara que acaba de posar la música... I el
3: es
0: univers...
3: que esta música te lleva a la Pantera Rosa,
0: claro,
3: ¿eh?
0: Y
3: a mí me lleva
0: a
3: la escena esta de que va pintando y el otro le va borrando.
2: Le va borrando.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Es, bueno, n'hi ha varios perfils en Instagram y en Facebook. Facebook perquè és d'abuelos i el que gastem nosaltres. Que ja n'hi ha capítols sencers volcats en les xarxes socials. I a vosaltres estic ahí mig xampanat. Ja sabeu que jo no sóc dels que m'adorc veient-les. I al·lucina i dic, mare meva, això era de lo millor del que poguera haver... I deia jo que la música de Henry Mancini, que va crear tot un univers de pel·lícules i de...
1: Per cert, el senyor al que tu al·ludies que apareix en els episodis de La Pantera Rosa...
0: Sí, has estat buscant.
1: És conegut com Big Nose...
2: Gran nariz.
1: O The Little Man. És a dir, no té nom més que el homenet o el nas gran.
3: El que aparece, no?
0: Sí, que és com una espècie d'ectoplasma de Clusó.
1: No sé si lo del nas gran anava en honor a Peter Sellers.
0: Home, el personatge de Peter Sellers té el mateix nas, o sigui que no fa falta que li peguem més voltes.
3: Bueno, i a banda d'això... Pues estábamos hablando de la policía de Scotland Yard, de...
0: La Sûreté.
3: De Clusó.
0: La Guardia Civil.
3: Y yo precisamente había reparado en algo que me había llamado mucho la atención y es una práctica que nos aconseja hacer la Policía Nacional, que sería como el equivalente al Scotland Yard, ¿no? Que decía.
1: Más o menos.
3: Bueno, pues es... ¿habéis indagado, habéis vuestro, o sea, soléis poner o habéis puesto alguna vez vuestro nombre en internet para ver qué es lo que aparece?
2: Jo fa molt de temps que no ho faig.
1: Jo si poso el meu poden aparèixer.
0: Ella ho va fer en mi l'altre dia, vaig dir totes les misèries.
3: Eso fue en ChatGPT. Jo us digo en Google para saber
0: què
3: és lo que hay, qué informació vuestra és la que circula por las redes.
1: És molt important. Per exemple, el meu perfil de X per qüestions evidents del...
3: Antiguo Twitter.
1: Twitter. Per fets evidents de l'oposició que jo estic fent oberta a la gent que està mateix en el València Club de Futbol, que a la seva volta tenen manera d'activar molts ventiladors, pues hi ha una sèrie de perfils tots els dies a tota hora. Y per tant, pues el que pose...
3: ¿Y, y normalmente qué haces? ¿Los silencias? Los...
1: El silencie, ni els bloqueje, no tenen categoria per a que els
0: bloqueje.
1: És que
0: Manolo és un poc polèmic, també. No sol clavar-se en frenes.
1: Jo sempre dic que la diplomàcia és per a les embaixades.
0: Sí, sí, sí. Jo, ja saps que nosaltres, diplomàcia i paciència
1: no
0: són
1: dos
0: coses que no estan...
1: Que
0: no són dos virtuts. Jo, per exemple, el
1: Miguel
0: Twitter...
1: mira una miqueta paralitzat, diu.
0: No, però perquè ell és molt
2: més diplomàtic. Mira, t'anava a buscar una cosa de lo del València. En redes sociales. Pues en el seu dia jo estava en la Fundació de València quan se va vendre...
1: I a més tu eres el que te negares.
2: Jo soc el que me negui.
1: El que se negó.
2: Ell
0: va estar en aquella època.
1: Era un dels patronos de la Fundació i va ser l'únic o dels dos únics que votaren en contra de la venda a Peter Lim.
0: Quan dic l'època, dic l'època que tu i jo sabem.
2: Mira això. Mira, per curiositat. Passa-li, ho veuràs. És que ho tinc guardat com a recuerdo dentro de mi.
0: Però ja que has explicat que la gent està escoltant-vos per la ràdio, què és?
2: És un Twitter antic, en el que hiixen les dues persones en Twitter, entonces era Twitter, mos dien perros per haver votat Cristóbal i jo no a la venda del València de Peter Lim.
1: Correcte.
0: Pues mira ara.
3: Y luego, ¿cómo se acordarían?
2: Claro, después hemos criado...
3: Eso es lo de...
1: La

0: a que tú el dirigixes a Google y pots solicitar o que es diu el derecho al olvido.
1: Sí.
0: És a dir, que tu li envies l'enllaç del lloc on està publicat, allò que tu ja creus que ha passat un temps prudent, com per a que no continuen difonent de tu certes coses, i Google ho ha de borrar perquè està contemplat i es diu derecho al olvido. Ah, tens que tindre temps per anar buscant i anar recopilant-li tots els enllaços on tu vulguis que ho borren. Això,
2: claro, sí. Claro, o sea que luego no es fácil, borrar informació.
0: És més fàcil que les ressenyes.
2: No, informació no, que
3: jo, per exemple, que Twitter no es borre i he tingut tuits molt desafortunats, que el llis cara, quina barbaritat, però bueno.
2: Però igual en Facebook o en altres redes hemos puesto o pusimos en un momento dado una informació que ara ja no quieres que sea pública, ¿no? O que ha quedado descontextualizada o lo que sea. Y
1: entonces cobra molta pressa i és molt complicat, és com quan les cançons que se feien antes que no se poden juzgar en els paràmetres d'avui dia.
3: Ja vaig dir una cosa, Twitter, per exemple, és el lloc on tu, per exemple, te queixes UI 22?
1: 22.
3: 22 de juny, tu UI te queixes de la calor que fa. Ah. I agarra un tio el 3 de febrer, tu no eres el que deies que feia calor? Sí, ho deia el 22 de juny. Ah. Val?
2: En el context...
3: Això és Twitter.
1: Sí.
2: Pues además nos lo aconsejan porque ayuda a detectar también perfiles falsos. Puede ser que, no sé si os han hackeado alguna de vuestras cuentas o algo. A nosotros sí que en Poética 2.0 nos hackearon y es dificilísimo también recuperar esa cuenta de Facebook, por ejemplo, porque si ya entran y cambian la contraseña, ya no puedes hacer nada. Y muchas veces, pues bueno, estas empresas, contactar con ellas es difícil y demás. O sea que bueno, el caso es que, bueno, esto se llama ecosurfing, ¿eh?
1: Ah.
2: Ego Surfing, lo de poner el nombre. ¿Cuándo es la última vez? ¿Recordáis la última vez que pusisteis vuestro nombre?
1: Bueno, yo voy a fumar el tiempo, ¿verdad?
2: Google.
0: Pues la última vuelta va a ser tú y va a ser en la IA.
2: En la IA, pues hay que hacerlo. Hay que hacer. O sea, que sería como vanidad. No, pero mira, hasta la Policía Nacional te está diciendo que no es un ejercicio de vanidad, que tenemos que hacerlo de vez en cuando para ver qué es lo que hay por ahí. O sea, que es interesante. Y luego me llamaba también muchísimo la atención otra noticia que vi, que es: ¿qué tal vais de compras por internet?
1: Compre
3: he tingut èpoques més compulsives.
0: Heu escoltat el que he contat este matí al principi? El mero fet de tindre una cafetera connectada a internet, que jo no sabia que les cafeteres es poden connectar a internet i tot, qualsevol electrodomèstic...
3: Les cafeteres se connecten
0: les cafeteres a internet.
1: No, jo tampoc ho sabia.
0: Sí, pues,
1: jo sabia lo de les neveres, sí, perquè això és la nevera que te diu si te fa falta algo, això sí.
0: Pues les cafeteres també. Això pot ser un portal brutal perquè t'estafen i te facin qualsevol cosa.
2: Bueno, y el tema de la aspiradora, aquella aspiradora que un ingeniero arreglando una aspiradora se dio cuenta que accedía a la información de muchísima gente. O sea, fue como un portal para entrar a descifrar información de muchísima gente. Sí, cualquier electrodoméstico es verdad que són com pequeños clusos o pequeños...
0: Ara vos diré, perquè ho tenia ahir, la quantitat de gent que s'estafa al dia a través d'internet i de tonteries com estes. És a dir, tindre, jo què sé, el serpentín de la cervesa connectat a internet.
3: Jo tinc un molt bon amic que és programador informàtic i ell me digué que quasi tot el que es veu en les pel·lícules és quasi cert. Diu, exceptuant que l'informàtic acaba en la xicona guapa i que...
2: Que això nunca suele
3: que això no sol succeir... i que va teclejant a tota velocitat i no pot ser perquè t'equivoques i tens que dar-li la tecla de borrar. Diu, la resta, aleshores, en el moment en què el teu nom ja està en les xarxes, perquè estàs en una base de dades d'un banc, del que siga, ja hi haurà qui podrà arribar més o menys, però ja eres...
0: Mireu, segons el Col·legi Oficial i l'Associació Valenciana d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació València, en la nostra comunitat autònoma, que som d'entre les 5 més ciberestafades d'Espanya, hi ha 85 víctimes al dia al territori. És a dir, 3 cada hora o una cada 17 minuts són les que mos prenen el pèl mitjançant internet, així, o mos estafen. Això declarar és i denunciar és. S'estima que si no... Si apareixen també, o s'estimen algunes, mai millor dit, que no denuncien, poden ser entre 111 i 145 víctimes diàries. Clar, és que si és que estem connectats tot el dia.
2: És un portal, no?
0: D'una forma o altra, poques em pareixen.
3: Jo sempre, em patines amb la suficient en su en pozo en que sabías que no te van a...
2: Sí, pero nunca hay que bajar la guardia, porque fíjate que los bancos están alertándonos continuamente.

0: Ja que, jo les, no, que jo les mire, que vaig comprovant les, la botella
1: negra... Jo puedes destapar i utilitzar-la.
0: I a trasllum la mire. I no, no, no, estan
1: no,
0: encara.
1: No, no, però que pierden el sí, perfume sí, sí, sí, i sí, canvien el...
0: A veure, la meva existeix encara en uns altres
2: no,
0: formats,
2: la meva no.
0: Però en esta, que és la que jo volia, pues ja no, la van llevar.
1: Claro.
0: Ya está.
1: Mira, me está diciendo pues esto en las plataformas estas donde puedes he puesto
0: claro,
1: lo
0: de segon, que,
1: de tal o eBay, claro, pero claro, claro sí, descatalogado sí, claro. Desde hace años.
2: O sea, dicen que la ven Calvin Klein, ¿vale? Usada. Però tu mira
3: com, com que usada? Això sí, sí, que usada. Això que altres
0: pues
3: se
0: que
3: l'han posat...
0: obert, claro.
2: 305 euros.
0: Sí, sí, home,
4: però això és una barbaritat.
2: Una barbaritat, però a mi me costava 20 euros, 20 i pico euros.
1: Però, además, ¿os compraríais un perfume que haya abierto a alguien que no pues sabes no. cuánto tiempo, que es muy probable que no huela?
0: Pues depende.
3: ¿Qué?
0: La cosa més rara que ha trobat, que ha vist Dio i ha trobat de respecte a perfums i colònies era, se'n recordeu quan érem nanos, que les botelles de Nenuco eren de vidre?
2: Sí.
0: I portaven dins un ninotet xicotet?
1: Pues no. Sí.
0: No, no, pues això existia. No, totes les botelles de Nenuco portaven un ninotet baix, que era un xiquet, un bebé ahí que flotava dins. Bueno, millor dit, estava baix del tot. En portals com Todo Colección i llocs d'estos, n'hi han. I valen una pasta, eh? I es veus que està, que s'ha ressecat la colònia i tot, que el xiquet està ahí adherit, i la gent ho compra, la gent compra les coses d'una forma molt rara. I n'hi ha una pregunta que em faig al respecte.
3: Una.
0: Per què coses que encara estan en circulació... La gent les ven a través de portals, per exemple, com Wallapop, molt més cares de lo que valdrien en una botiga. Exacto. I el que és pitjor, la gent les compra.
1: Exacto.
3: El peor és
1: que és
3: pues
1: mucho
3: peor
1: eso.
3: Tu has donat la pregunta
1: claro.
3: I la resposta.
1: Porque...
3: Per què es venen?
2: Perquè n'hi ha gent que les
1: compren. Porque se aprovechan de la estupidez humana.
0: És flipant. O sea, coses que les pots trobar en una botiga avui en dia, jo què sé, pues, que no sé què se me pot ocurrir, qualsevol xorra. I veus que ahí val una pasta i dius...
1: Sí, mira, una jaula para pájaros, mismamente.
0: Sí, sí, que, jo
1: què
0: sé. Que
1: la vendes i te vas a la cualquier tienda nuevecita y es más barata. O sea, que dices...
0: Pues este señor o esta señora la ven y damunt... Es que la ven y la ven al doble de pasta. Per exemple, mira, el tema de les cafeteres, ja que parlem de les cafeteres, ho he comprovat, n'hi han cafeteres passant per Nespresso, acabant per Magnífiques i coses d'estes, inclús de segona mà, que estan més cares que en la botiga, noves de Trinqui, i les venen, tu. Jo dic, la gent no està bé,
1: no.
0: Definitivament, el personal no està bé. I passa, i és un misteri que tenia jo ahí, però bueno, ja m'ho va aclarir.
1: Se aprovechan. Bueno, no. Y estábamos hablando antes de recompensa, el hecho de comprar más por internet por la noche, porque nos pilla con la guardia bajada, como recompensa a ese día que hemos tenido.
0: O perquè, per desgràcia, no tenim altra cosa que fer i estem en internet.
1: No, o a lo mejor porque no has tenido tiempo durante el día, habrá de todo, ¿no?
0: Dice
1: pero
0: això, per
1: pero
0: exemple,
1: hay otra... Sí, hay un estudio que me gustaba mucho y que quería, no sé, que conocierais, que es ¿por qué seguimos picando aunque ya estemos llenos? Y ¿por qué también... A veces, por
0: això
1: la noche,
0: pregunto
1: yo
0: a los
1: bueno, gachos
0: permitimos... y no me lo diuen. Porque están todo el día atacando.
2: Pero también es un poquito de que voy con el tema de la recompensa que tú dices, ¿no?
1: Yo bueno, creo que sí. Sí, aquí serían dos cosas. Sucede más por la noche porque te das ese momento de recompensa, de compensar ese día que has tenido, que no has parado y demás. Y también sí que es cierto que el hecho de que no podamos controlarnos frente a comida suculenta, porque aunque ya estemos llenos, tiene que ver con nuestro cerebro. Y es porque el hecho de ver esa comida atractiva hace que el cableado natural del cerebro que te dice ya estás saciado no funcione. O sea que, claro, o sea que sería se salta el ya estás saciado.
2: Se supone que seguía o actúe en el GLP-1 famosos de los de Ozempic, el Wegovy, el Mounjaro, ahí actúen sobre eso.
1: Sobre ese cableado.
2: Sobre ese cableado.
1: Sí.
2: Es de veres, actúa sobre el cervell, moltes vegades. ¿Qué? També sobre l'estómago, però també el cervell.
3: Ah, bueno, jo en el seu dia, ja fa molt de temps, abans de que estigui de moda, jo vaig utilitzar el Ozempic i el que fas és tindre un guardián ahí dins que quan pegues el tercer mos te diu ja.
2: Ja està.
3: Ja. I a partir del quart ja és. Sí, sí, sí.
0: A tu l'has gastat?
3: Jo el vaig gastar.
2: Sí, jo també, jo gasté el Mounjaro en el seu dia i és increïble, jo pensava que no m'afectava perquè afecta el cap i tal i a la mínima dosis que la de 2.5 al dia siguient de punxar-me dic, no tinc fam. No te atrau res.
0: No em digues això de que afecta el cap perquè estic jo perquè m'afecten les coses al
2: ja,
0: cap.
2: Ja, però jo sóc un tio que molt en un cap crec que
0: molt... Tu eres molt equilibrat.
2: Molt equilibrat sí. I jo pensava, dic, això no m'afecta a mi ni de conya, vamos. Jo no és que no crega en les... Ojo, com les megas, a ver las ailes, depressions, sí, ansietats i tot això, però jo... Pues ostres, jo dic, a mi això no me va afectar. pues res. Però pata a la boca, m'afecta. Però la primera. De totes maneres, moltes vegades, el tema del menjar, això també ho recomanen quan comences a fer dieta i controlar i tal, sempre diuen, primer beu aigua, perquè moltes vegades confundim la fam en la set.
0: Sí, com l'anar a comprar sense tindre fam. Pues si vas a comprar en fam, també, ho compres tot, també, perquè tu també menjaries tot.
2: Això, si vas en fam o en el teu fill. En el cas del meu fill.
0: Jo donaria el que fora per no tindre fam. I ho he dit moltes voltes. I per ser d'aquestes persones que diuen ai, és que a mi quan passa algo se me tanca l'estómago. I jo diria, que si volguera, perquè a mi se m'obri de par en par i me ho menjaria tot. Però a mi està dient, és que se me'n va tot, les ganes de menjar i de tot. I dic, no podia passar-me a mi això. Sí, sí, és una enveja per aquestes persones que t'afectarà a aquest nivell.
1: Pues és curioso el estudi este que us comento perquè los investigadores escanearon la actividad de 76 voluntarios, ¿no? Mientras observaban chocolate, patatas fritas, palomitas, y a mitad del experimento les dieron de comer hasta que quedaron completamente saciados. Y los participantes ya dicen, no tengo hambre, ¿no? No tengo hambre, ya no tengo ganas de comer. Pero su cerebro contaba otra historia, porque las áreas cerebrales relacionadas con la recompensa seguían activándose. Con la misma intensidad al ver la comida deliciosa, incluso cuando ya estaban saciados. Y bueno, pues así la conclusión es que si os cuesta o si nos cuesta resistirnos a un dulce o seguir picando después de cenar, puede que no sea falta de disciplina, sino que simplemente el cableado natural de tu cerebro sigue diciendo recompensa, ¿no? Sigue dándote...
0: Això li passa a la meua cocker, només que el cervell i l'estómac van units, o sea, es podia estar, seria un circuit...
2: Tindràs que ficar-li menjar-ho fent pico o huevo,
0: no, deuré de posar-li...
2: Tens simpatida o una rutida o alguna d'això.
0: A més, el tema dels gossos és molt curiós, Mireia Vallarri, tu que tens també una màquina de menjar...
1: De menjar, de tragar...
0: Normalment és que mengen pinso, que no deurien de menjar pinso, perquè el pinso és una porqueria, és com si nosaltres menjàrem xetos tot el dia, tots els dies.
2: Això quan acabaré menges, com Trump. Xetos.
0: No, això tu
2: no,
0: menges xetos,
2: no diuen xetos a Trump.
4: Ho diu Sergi, bàsicament és un terme que li ha acuñat ell. No sé si ja se diu a nivell mundial, però així d'esta taula.
0: Sí. El xetos o el Doritos, una de les dues coses. Els dos estan banyats en el mateix. El pinso dels animals és d'una forma, però quan se'l mengen i entra dins i s'humecta, claro, augmenta el tamany. És a dir, que la sacietat hauria de ser el doble. Che, tu, deu de ser els meus en els únics que això no sortís efecte perquè menjarien contínuament tot el rato. És una cosa molt, molt curiosa.
1: Que lo ven delicioso, ¿no? Como...
0: Pues es que el delicioso no se han estat tampoc, perquè jo l'he provat i és algo...
1: Lo percibiran...
4: Tu l'has provat?
0: Sí, jo he provat.
4: Jo sempre pensava, per què el meu fill sempre... És que no me fie d'ell. Vull dir, la meva filla porta tota la vida ficant-li el menjar i no ha hagut ningú problema, i el xiquet sempre el veig olorant. Li dic, me vols dir per què ho olores?
0: Saber...
4: No sé, mami, dic, és que un dia se ho posa en la boca. No, sí. I m'ho acabes de confirmar que és possible que se ho posa en la boca.
0: He provat, menys les xutxes, que em pareixen asqueroses, els patés i els poig estos que porten, és que fan un olor tan bona. I n'hi ha alguns que estan més bons que els nostres.
4: Com el paté o el foie
0: gras.
4: Mira, a mi
0: no, el pienso...
4: En el meu moment hice de cable fundit.
3: I el collar antipús està bé, te l'has posat.
0: Pues escolta, i vacunar-me, deuria d'haver-me vacunat igual que ell, si no m'ha vacunat.
3: Contra el boquillo, no?
0: I la ràbia, sobretot. No, el pienso no vos el recomane.
4: Però fa mal olor.
0: Està asquerós. Però els potets i els patés i totes aquestes coses, a més van alguns que ni en una botiga d'estes de cuinats...
4: Delicatessen.
0: Sí, que el magre, veus ahí el magre i les carlotetes i els pèsols i tal, dius, perdona, aquí ha perdut el temps.
3: Hi havia un futbolista dels 80...
0: Sí, que també ho havia provat.
3: Que habitualment era el que menjava en casa.
4: Qui?
3: El Mágico González.
4: ¿En serio? ¿Comida de gato?
3: No, de gos.
2: De gos.
0: A veure, és que anem a marcar diferències.
4: A veure, en els 80 menjar de gos segur que no era comar.
1: Però queréis decir que la de...
3: Estem parlant d'un senyor que venia del Salvador, que en aquella època era un país com era... I, de fet, tenia esta història. Jo la vaig sentir contar a un dels que va ser el seu entrenador. Ell tenia un criat, ell així podia possible, perquè li havien fet un bon contracte, i aleshores, com aquesta mentalitat que tenien del Salvador, el criat no se li podia costar com a màxim un metre.
0: Oh.
3: Però perquè era aquesta mentalitat que tenien...
0: Sí. De faraón egipcio, per lo menos.
3: Exacte.
0: Claro.
3: Exacte.
1: Y me estoy preguntando, ¿está más rica la del perro o la del gato?
0: La del gat.
4: No, és impossible.
0: La dels gats.
4: Segur?
0: Els patés dels gats és que tot depèn de les característiques de l'animal, se'ls afegeixen, això ho estudiareu en veterinari, no us preocupeu.
4: No fa falta.
0: Se'ls afegeixen més saboritzants, etc etc, que tinguin més bona olor, més bon gust. I els desgats, a més, vos recomano que no, si el proveu i vos agrada, no mengeu

0: llaunes de gats ni menjar de gats en excés, perquè porten una quantitat de taurina necessària per als gats, per cert, però no necessària per a nosaltres, que us pondreu tots locos.
1: No, no fa falta. Mira, Sergi, i m'ha vingut superbé que començaràs parlant d'animals, perquè avui en la secció d'Internacional, en estos breus minuts que a més se m'ha ocorrit treure-vos alguns talls, vaig a fer-vos símils perquè les notícies m'han portat a començar esta volteta pel món a Colòmbia, on les eleccions presidencials han deixat un resultat infart. Ja sabeu que Espirela s'ha imposat per menys d'un punt percentual al candidat Cepeda, concretament un 49,66 per un 48,7. I este era el seu discurs.
2: Aquí está tu tigre! ¡Colombia! Aquí está tu presidente!
1: A veure, si
0: però
1: tu comences...
0: Però a mi les declaracions d'intencions em fa molta poreta perquè em recorden a altres senyors.
1: No, clar que sí que te fa por, però clar, ella si mateixa s'anomena el tigre. Ja no fa falta ni que li ho diga Trump. Ella és el tigre i és el president.
3: El d'Argentina no era el León o alguna cosa així?
1: No, ell és el Puma. Nosaltres tenim...
0: Qui? El bastardo de Benny Hill?
1: Milei?
0: El bastardo de Benny Hill.
1: Ah, per tu és el bastardo de Benny Hill.
0: No vos heu donat compte mai com es pareix a Benny Hill? Benny Hill va anar a l'Argentina en algun moment i va fer un xiquet i és Milei.
4: Sí, li té una retirada.
1: Uno moreno y el otro rubio.
4: En lo físico y en las cosas que
0: fa. Sí, no és conya, no. No sabíeu donar compte
3: mai? No.
0: Feu la comparativa.
3: No, que no veig una sèrie, que no veig...
4: Jo lo que veig és que Milei, mirant a este que diu jo, aquí está vuestro tigre, jo lo que veig és que Milei està creant escola ja en...
1: No, però que això va anar molt més lluny.
4: En Amèrica.
1: En Amèrica hi haurà, perquè nosaltres tenim, d'una banda, vos porte les eleccions, com vos dia, que han tingut esta victòria estreta, però que es deixen a un president en moltes intencions. Una d'elles és a veure si acaben amb les FARC. Ja sabeu que ha sigut un dels temes principals per a que l'esquerra hagi sigut desbancada. Les promeses que ha fet, i ara vos porte al qui és el protagonista del dia, que és Starmer. Jo no sé si vosaltres l'associeu amb un animal, però nosaltres passem del tigre al gos. Per a mi Starmer és el gos. Començà fa 2 anys siguent el bulldog anglès, com havia de ser, que anava a recuperar el Regne Unit del caos conservador, però ha passat de ser el bulldog a ser més bé un terrier, que s'ha quedat aixina paraet.
4: Un caniche.
1: Un amiguet, que a més ha dimitit fa poques hores.
4: Sí.
1: Al principi del matí sabíem que dimitiria...
4: A una hora ha eixit la notícia.
1: Sí, en el dia d'avui, i això és el que dia, a veure si l'enteneu.
5: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Com està claríssim el que ha dit, vos vaig a contar que ell diu que Her Majesty, no? Ell va continuar al front del Partit Laborista per a garantir una transició a unes eleccions internes que començaran ja en el dia 9 de juliol, i anem a veure què passa, però sí que ha coincidit, que no sé si ha sigut coincidència o han fet aixina, 10 anys fa demà d'eixe referèndum per eixir d'Europa, d'eixe Leave or Remind, en el que el Leave va guanyar per poc, per a sorpresa de molts.
4: El Brexit.
1: I en 10 anys què ha passat? Pues 6 presidents. I un montó de caos en Regne Unit que nosaltres analitzarem en els pròxims dies, perquè no sabem si podria ser una opció que tornaren a Europa, o que, i si seria fàcil si volguessin a tornar.
4: Ara carrer.
1: Clar, haurien de votar i haurien d'estar tots els països d'acord en el sí.
4: No volen eixir-se aire.
0: M'acaba d'impressionar tant allò de aquí está vuestro tigre. És que me l'acaba de veure el rotllo Jesús Gil.
4: No, és...
1: Si pots visualitzar.
4: És evident que Milei està creant escola.
1: Ja tenim el tigre, tenim un lleó, un puma, també tenim el bulldog.
4: Que vagin en cuidado estos que se posen motes triunfalistes, que se autoposen malnoms triunfalistes.
0: Però el de...
4: Perquè Topuria era el matador i li trencaren la cara la passada.
6: Bueno, però hizo un gesto en su contrincante que no estava permitit.
0: Esclafar-li l'ull.
6: Le metió el dedo en el ojo.
0: Sí. Ah. Esclafar-li l'ull. Una cosa molt delicada.
6: I creo que además el francès suele hacerlo.
4: Erixes pelés que ells mateixos se jacten de que val tot, que espera.
6: No, però se ve que no vale
4: todo.
6: Se ve que no vale todo.
3: Qui vol pols no va a xalar. Qui no vol pols no va a xalar.
6: No, però sí que és verdad que hay que hacerlo en igualdad de condiciones. No puedes hacer maniobras que están prohibidas.
0: Crec que estan 3 setmanes o 3 mesos sense poder jugar.
4: 3 mesos crec que ja...
0: Ni uno ni l'altre, els dos.
1: Però ja estan provocant. Estan provocant-lo des de l'altre costat per a que torne i tornarà pront.
0: Qui és el que diu que és el puma?
1: No, és el lleó. Tenia raó.
0: El puma no se pot posar.
1: És que jo el veia com el puma.
0: Pavo real.

0: decir, el halcón, para mí Netanyahu sería un halcón.
1: De Falcón.
0: Sí, de Falcón, el Falcó. Milei va a bombardejar, votant-se-ho tot, com no podia ser d'una altra manera, el Líbano, i Trump s'ha enfadat una altra vegada perquè els iranis han tancat Hormuz, però ja l'han reobert. Vull dir, això ha passat en 48 hores...
1: Pues ara no respire, no?
0: Exacte, Trump. 48 hores en les que si tu has estat de cap de setmana i no t'has assabentat de res, sí, quan tornes dius, però això està obert, està tancat...
2: Se queda igual que el viernes.
0: Claro, estem igual que divendres. Vull dir, si no ho has escoltat...
3: Però al final l'estret d'Hormuz, que té horari d'oficina, obrin, tanquen, jo és que ja no m'agradaria.
1: És un poquet 7-11. Sí.
0: El cap de setmana...
3: De 10 a 2 i de 5 a 8, vull dir, és que ja, jo ja no m'aclarís.
2: Ara lo abro, ara lo cierro.
0: El cap de setmana estava tancat.
3: Cada setmana tancat.
0: I ara han tornat a obrir.
3: Por descanso del personal.
0: Ara han tornat a obrir, aixina que ja...
1: De horari de funcionaris, l'estret d'Hormuz.
0: Fem risa, sí, però ara mateix estem en aquest punt en el que obren, sí, sí, tanquen, obren,
1: quan torni a pujar la gasofa no farem molta risa, no? I més ara, de cara a l'estiu.
0: I vos porteu...
4: Sí, però puja molt ràpid, però hi baixa molt lento, eh?
1: És el que
4: sí,
1: jo li vaig dir l'altre dia a una analista.
3: Puja ràpid, però baixa...
2: 50 i tantos euros, 33 litros, me quedé. Eso el otro día.
1: Sí, sí.
0: No. ¿Quin dia posares tu?
2: Jueves, creo.
0: És que havies de posar divendres.
1: El divendres havia baixat divendres ja,
0: considerablement.
4: El
0: divendres,
4: sí, sí,
0: jo
4: vaig
0: posar
2: el doble.
4: Jo fiqui el dia anterior de que aprovaren la baixa.
3: Jo ves quan, jo ves quan l'agulla està baixa i pose.
1: Sí. Sí, sí, i depèn d'on poseu.
2: Sí, perquè el cotxe dijo, ¿quieres que te aconseje, que te indique alguna gasolinera? Dije, sí.
0: Vols espentar-me si fiques demà? I avui també és un bon dia.
1: El divendres està bé. Avui és un bon dia.
0: Avui és un bon dia, també.
1: Ja veus que si el manager després no tornaré a aparcar.
0: Però el tindràs
2: no,
0: ple,
2: però com estamos abriendo y cerrando, tranquilo, no lo muevas. No lo muevas.
1: Jo tots els dies, és una... És que hi ha gent que porta un Sant Pancracio en el cotxe, jo porto una foto de Greci i cada volta que vaig a manejar-me o intente aparcar, me'n recorde d'ell, bueno, d'ell i d'una gran ristra de... persones implicades en tot el seu entorn.
2: El
1: que són els que, sí, que són els que fan que jo en tire 3 o 4 hores per aparcar.
0: Bueno,
1: sí,
0: no està mal, no? 3 o 4 hores.
1: I si vaig, atenent l'edat, en un afegit, com pixant-me o alguna cosa d'estes, buah!
0: Has d'eixir amb totes les necessitats cobertes de casa.
1: Jo el cotxe és algo que ja comença, mentre visca així, comença a tindre...
3: Per cert, no hem parlat d'un tema que jo pensava que sí que anàvem a parlar, sí, que ahir juga la selecció espanyola, va guanyar i en un moment donat...
0: Te convidem a la una.
3: Les càmeres
0: enfoquen
3: a la llotja.
0: ¿Y quién está allí?
3: Estaba allí Fernando Hierro.
0: Que no sí, parecía él.
4: Sí, y al costado estaba dormido, ¿no?
3: Que era Yorkaev.
0: Estaba a marcarse un
3: tronco. Pero Fernando Hierro, que se ve que ha anado al tema este del Botox... I no li l'han encertat.
4: A mi me costa reconèixer-lo al principi. Després vaig dir...
3: Jo crec que a ell també li costa reconèixer-se la primera volta.
1: És que el Botox te pot deixar la cara penjant.
3: No. És que té una sella que ja li pega la volta. O sea, no és que se li hagi apuchat com a Ancelotti. A ell la sella ja li ha pegat la volta al cap.
1: Lo de adormir-se no podeu clavar-se en que la gent s'adorga en el futbol en quan en el dia que el papa va estar en el Congrés la meitat estaven pegant tots capotats.
0: Home, però justament el partit d'ahir no era per adormir-se. Me dius un altre, però home, justament l'ahir...
1: I Potato en el Congrés tampoc era per dormir-se. Per primera i única volta, tu, era una
0: actuació estelar. A veure, duia una marxa molt alta, l'home, i tenia que fer-se unes becaetes.
1: No, se les va fer
0: els
1: de més que estaven allí.
4: Perquè... Si m'he d'estar acostumbrat, se quedies molt de jaleo sempre, i quan arriba un home tranquil, que parla prou, digues, sos avorrit.
0: Claro.
1: I
0: ahir
1: deixo dormir-se.
0: Bueno, per últim, no sé si m'he donat temps a contar-vos que n'hi ha una dona també protagonista de cada setmana, Giorgia Meloni. No sé si... Ah, sí.
1: Esta és la cagarnera.
0: ¿Quin? ¿La cagarnera?
4: La cagarnera.
0: Pues yo te la había presentado como la jova italiana. La jova de Roma.
4: Sí, sí, claro. Sí.
0: La vecheu como una, sí, como
4: que,
0: una jova.
4: Sí, la que me mantó a Rómulo.
0: Claro, sí, sí, sí. No sé si la vecheu, pero sí, sí, ha tingut també unes desavenències en Trump.
4: En Trump.
0: Arrel del G7. Perquè Trump ha dit que se va fer una foto en ella per llàstima.
4: Perquè ella li de demanar, li de suplicar una foto.
0: Li donava llàstima.
4: I ella fa, diu, Itàlia no suplica. Boníssima,
0: exactament.
4: Boníssima.
0: És que això ha desencadenat un altre tema diplomàtic i és que, clar, tindre president amb tant d'ego, el que porta és a molt de treball a la diplomàcia. Sí. Perquè, clar, diu, és que m'he fet una foto amb Meloni perquè me donava llàstima, me l'ha suplicat.
4: Me l'ha suplicat.
0: I diu, Meloni, no. Itàlia no suplica.
4: Ni jo ni Itàlia suplicamos. Sí,
0: imagineu-vos.
1: Tots són amics entorn a Trump, pel que veig.
3: Fratelli d'Itàlia.
1: Sí, sí, sí. Mare meva. Bueno, Manolo, que res, si vols, pots vindre a la una.
3: No.
0: No vols vindre, estàs segur?
3: No.
1: Futbolero.
0: Segur? Convidat estàs, eh?
3: Jo sé que estic convidat.
4: Entre vosaltres i la piscina, me se queda la piscina.
3: Home.
0: Ah, que se'n va a la piscina.
1: Miguel,
0: això no ho sabia jo.
1: Claro, tu què pensaves? Sí, vinga.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
5: Bon dia. La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, compareix en la comissió d'investigació de la Dana al Congrés.

0: i ha afirmat que el Consell no va previndre l'emergència com marca la llei. Tot es va fer mal perquè es va fer tard, ha dit Bernabé.
1: Todo se hizo mal porque todo se hizo tarde. En una emergencia lo más importante es la prevención. Y yo me alegro de que la Generalitat hoy esté aplicando lo que no aplicó el día 29. Hemos vivido sucesivos episodios de emergencias que se han dado también por danas. Y cuando se ha activado el Plan Especial de Inundaciones, desde la Consellería de Emergencias nos han convocado a todos a reuniones informativas. Porque es la mejor manera.
0: Pilar Bernabé ha explicat que des de les 9 de la nit rebia telefonades d'alcaldes i alcaldesses plorant perquè el veïnat s'ofegava i ha criticat l'actitud d'algun conseller a la mateixa hora el dia de la dana.
1: Pero ¿sabe qué pasa? Que a las 9 y media de la noche, cuando a mí no me llegaba el aire a los pulmones y no podía respirar, he visto en un grupo de WhatsApp que un señor conseller de la Comunitat Valenciana estaba diciendo: ya empieza la izquierda con su campañita.
2: Gracias.
1: Esa es la catadura moral de unos y esta es lo que hemos vivido.
2: Gracias.
0: Canviant d'assumpte, continua la investigació pels suposats abusos sexuals a menors en un col·legi de Torrent, a l'Horta Sud. La nostra companya Pilar de la Fuente està als jutjats de Torrent. Conta'ns, Pilar.
3: Sí, al llarg d'esta setmana se prendrà declaració als pares de 6 xiquets presumptament abusats entre el 2022 i el 2023 quan es tenien entre 4 i 7 anys a un centre d'ací, de l'Horta Sud. Inicialment la investigació se va paralitzar, però l'Audiència Provincial va ordenar que se reobrira i avui, per exemple, han declarat dos dels pares que diuen sentir-se indignats perquè el centre escolar continua negant que se produiren els abusos. La setmana que ve, precisament, se prendrà declaració a diversos facultatius d'aquest centre i també a responsables i no serà fins a setembre quan se prenga declaració a diversos sospitosos d'aquests abusos sexuals a menors.
0: I detenen el presumpte autor de 3 robatoris amb violència a homes d'edat avançada a Castelló. La investigació apunta a un mateix modus operandi en tots els casos. Redacció de Castelló, Lluís Liñana.
4: La Policia Nacional ha detingut un home de 20 anys com a presumpte autor dels 3 robatoris amb violència a homes d'edat avançada a Castelló. Segons la investigació, seleccionava víctimes amb problemes de mobilitat i les seguia fins al portal de sa casa. Una vegada a l'interior, les agredia per a robar-los la cartera o altres efectes personals. Els fets es van produir a finals de l'any passat i després de diversos mesos d'investigació, els agents van identificar el sospitós, que residia en un altre municipi de la província i es desplaçava a Castelló només per a cometre els robatoris. El detingut ha passat a disposició judicial i ha ingressat en presó provisional.
0: I entre l'1 de gener i el 31 de març d'enguany ha disminuït a Espanya el nombre de desnonaments en un 45,4% respecte del mateix període del 2025, fins a arribar a un total de 4.005. Són dades que publica el Consell General del Poder Judicial de Desnonaments, tant per impagament del lloguer com per impagament de la hipoteca. Els més nombrosos van ser els d'impagament de lloguer, vora un 65% del total, mentre que les execucions d'hipoteca suposen el 24%. Per comunitats autònomes, segons les dades emeses, vora una quarta part de tots els desnonaments a Espanya. Per hipoteca es van fer a Catalunya amb 921, després està la Comunitat Valenciana amb més de 740 i ja per darrere Andalusia i Madrid. I també hem conegut a Castelló que els bombers de la Diputació Provincial i una unitat de forestals de la Generalitat treballen en l'extinció o han treballat en l'extinció d'un incendi d'un camió en la CV-156 a Benlloc, que afecta a la vegetació del voltant. I el Tribunal Suprem ha citat a les 12 del migdia els advocats de José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor d'Aldama per a comunicar-los la sentència sobre les irregularitats davant de la contractació de mascaretes durant la pandèmia de coronavirus. Estarem pendents d'esta notícia. I pel que fa als esports, parlem de bàsquet, tercer duel entre el València Bàsquet i el Barça en el playoff pel títol de la Lliga. Gonzalo López.
5: I guanyar almenys un dels dos partits que es disputen al Palau. Després de la primera victòria del Barça al Roig Arena, el factor canxa passa a ser dels de Xavi Pasqual, que buscaran fer força a casa per tal de no tornar a València en un cinquè partit. L'eliminatòria està empatada a un després del duel del passat dissabte i el tècnic taronja, Pedro Martínez, dona als catalans com a favorits, però no renuncia a competir.
6: Els favorits són ells.
2: han aconseguit el seu objectiu, que era treure un partit a València, jugant a casa, i evidentment nosaltres tindrem que fer un partit molt bo, molt concentrats, defensant bé, atacant bé, tirant bé de fora, per tindre opcions.
5: 250 aficionats taronja estaran en el Palau Blaugrana per recolzar l'equip en la recerca del segon títol lliguer de la història.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials a punt i en el web a puntmedia.es. La pròxima cita a la una i es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Bueno, pues ya lo tenemos.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
8: De tu a tu.
9: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
10: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
13: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
14: T'ho contarem tot.
15: Però tot, tot, fil per randa.
14: Te'n vens?
13: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
16: L'esport valencià en directe i amb passió. A punt ràdio. De tu a tu.
17: Amunt i Avall presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
18: Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia.
19: Pues ja veieu com va avançant poquet a poquet el temps, que ja estem encetant la quinta hora de programa d'avui. Així, com qui no vol la cosa. Són 9 els minuts que passen de les 12 d'este 22 de juny de 2026. És innegable que acaben els col·les. I les vacances van començant per alguns. I amb això comencen també els desplaçaments i les carreteres, podríem dir, pareixen l'hàbitat natural dels estiuejants. Però segur que n'hi ha curiositats que no coneixem. I en això personalitza, dic coneixem de les nostres carreteres. A mi n'hi ha una senyalització que em ve molt a la ment i que és molt típica de les que hem vist tota la vida, però ara li la comentaré a Xavi Calvo, que és director de la Fundació del Disseny, dissenyador gràfic i divulgador del disseny. Ell va parlar-nos avui precisament del disseny a les carreteres, perquè n'hi ha. Xavi, què tal? Bon dia.
20: Molt bon dia, com estàs?
19: Moltes curiositats al respecte. Saps quina és la senyal per autonomàcia que em ve a mi al cap?
20: Quina?
19: Aquella d'icona de tota la vida, que era un misto encès,
20: sí,
19: que indicava el tema dels incendis. Ja sé que disseny igual en tenia molt poquet, però, si però és de les que més gravades tinc.
20: Si s'entén i se deu quedar gravada, és que és un bon disseny, eh? Sí. També t'ho dic. Començant perquè una icona ha de ser això.
19: I ara una pregunta. El bou d'Osborne,
20: sí,
19: es podria considerar una senyal de les carreteres?
20: Jo, per a fer referència a això de lo que anem a parlar, seria la meva primera referència, no? El Manolo Prieto va dissenyar als anys 60 i sa icona d'Osborne,
19: sí,
20: i era l'únic que trencava en tot el skyline de carreteres, més enllà de la normalització de a on i a quants quilòmetres n'hi havia.
19: Home, sobretot en les carreteres, aquestes manxegues llargues, sí, quadrades, grogues i rectes, no? Per exemple, que no veies altra cosa més que el bou d'Osborne.
20: Sí.
19: torne.
20: I això que portava ahí des dels 60, pues no, a nivell creatiu no se trenca fins que no arriba este segon cas, no? que anem a parlar avui.
19: Pues encara que em desvia una miqueta del tema, el tema de la qüestió de les públics i dels objectes publicitaris en les carreteres, fa anys, crec que ho vaig mencionar en la ràdio, i fa no res em van dir que encara existia. Per on estan els túnels del Mascarat, que és una de les conegudes carreteres, jo recordo de menut, i no només allí, sinó en alguns llocs, tramvies antics que eren elements publicitaris i que estaven, igual que en Alcoi està la màquina del Chicharra, damunt d'un pedestal, en la via i tal, estos tramvies, recorde, de menudet, estaven també en pedestals al costat de les carreteres anunciant, no sé què anunciarien en el seu moment, si ja no ho recorde, si begudes, mobles, etc etc. I forma tant de l'imaginari paisatgístic.
20: I els principis de la publicitat, el medi és el missatge o el missatge és el medi, quasi, no? Si parlem d'això.
19: Sí. I d'això anem a parlar avui, precisament, no? Mig publicitat, mig senyalització, diria jo.
20: Sí, en principi va ser un encàrrec de senyalització, no? Quan els anys 80, la transició, ja el de blanc i negre passem al color, tot el que era l'autopista del Mediterrani, la AP7, tot el tram de la Comunitat Valenciana, se li volia donar una senyalització diferent per a indicar les ICIDES als municipis de la comunitat. I la Generalitat Valenciana li va traslladar aquest encàrrec a Nacho Labernia, Daniel Nebot i Paco Bascuñán de la nave, el que eren la nave, els navieros dels 80,
19: sí,
20: per a veure com feien i s'encàrrec i com feien algo més que només una senyalització. Algo
19: és a dir,
20: creatiu.
19: Que estem parlant de la senyalització turística de la P7 referida a aquest àmbit de la nostra comunitat autònoma.
20: Clar, no? Que tinguera aquest punt turístic, però informatiu, absolutament. Això que pot parecer molt simple, o ara que ja ho hem vist, clar, és que porta des dels 80, des de l'any 85-86, porta ahí aquesta senyalització, ja és part del nostre imaginari i és com el nostre cas autòcton de lo que seria el Toro d'Osborne, que deies tu abans, no? Era l'esperit mediterrani, era mostrar l'oferta variada de totes les costes i tots els municipis d'interior.
19: Jo recordo alguns, sobretot, Cabanes Torreblanca, tal, no sé què, i en un element diferenciador de la zona,
20: clar,
19: en concret.
20: Sàvia, Dénia, el tema de la cesteria, la taronja per Castelló, Borriana, Alcocebre, no? Entonces, al final, n'hi havia un element turístic mostrat d'una manera creativa, eren molt identificables, i si avui en dia encara estan ahí, és que és un bon disseny. També. Sí.
19: I això sí, els de Patricia Valero i la gent de la ràdio recordaran les senyalitzacions de Radiovia, se'n recordeu? Que estaven en l'AP7 també i que donaven els dials on es podia escoltar la ràdio i la informació de trànsit de l'AP7.
20: Sí, pues al final és un bon cas de disseny, no? Quan parlàvem l'altre dia també que el bon disseny és invisible i ser del que no tenim compte, en este cas, clar, i sa creativitat, parlem d'estos dissenyadors, este grup de la nave, que era lo més creatiu i efervescent que n'hi havia en aquells temps, no? Que van donar molt de pas a lo que avui en dia entenem com el disseny valencià. I van fer este encàrrec que algun ha confessat anys després de, bueno, jo no sabia si això no es lo iban a provar, que al final era un collage, no? Se van tirar ahí uns dies trencant papers de colors per a preparar...
19: Sí, perquè les línies són molt així, clar, és de veres.
20: Sí, són unes il·lustracions, al final si veus la trajectòria de Paco Bascuñán, de Daniel Nebot, de Nacho Labernia, sí que veus que són capaços de tot això, no? I no estan tan reglats com n'hi ha altres dissenyadors d'altres parts d'Espanya o del món. Al final ells pues, estaven fent disseny gràfic, fent disseny industrial, fent producte. Avui en dia fan coses molt diferents, no? De packaging i tal. Pues, al final era creativitat valenciana en estat pur.
19: De totes formes, esta identitat visual mediterrània, reconeixible, innovadora, diferenciada, que ho era, perquè no està en altre lloc, com la senyalització turística de la PSA, arriba a ser premiada, no? Que és, sí, que és el que es va valorar, perquè s'emportarà un premi tot aquest tipus.
20: Clar, el premi Laus de que se donen en Barcelona del 86 va ser per aquesta senyalització. Els premis Laus avui en dia són els grans premis reconeguts a nivell nacional, inclús internacional. Se van donar fa unes setmanes en Barcelona d'enguany i van tindre un premi per pegar-li la volta a l'encàrrec, sobretot. Jo pense que d'arribar-hi a l'encàrrec tan complicat, no? Realment, de... Vale, les ICIDES de la Comunitat Valenciana, sí, per a vosaltres. Ostres, i com ho fem? I com li donem coherència? I com li donem missa creativitat? Tornem, parlem d'això, d'un encàrrec del 86. És que tela d'aquells anys.
19: Sí, perquè anem a veure una cosa. I ahir no sé si te claven una espècie de fregau, però això podia ser en el 86, avui en dia, en què la senyalització publicitària en les carreteres està també com agafar en pinces, igual no haguera sigut possible, no? Encara que es mantenen, també es mantenen els bous d'Osborne.
20: Sí, però si fora possible, pues, has especular, no duraria. No, no duraria tan segur, perquè canviaria per qualsevol...
19: Pues cada cuc

0: Demanar sí, en ese momento voldria canviar.
1: Sí, pero eso es una cosa que creo que de esos grandes casos que pueden comentar que desde la comunidad valenciana per al món que ha sobreviscut y que se veu, de fet, no se veu que estiga envellint, se veu un estil gràfic molt atractiu i molt interessant i molt d'avui en dia.
0: Sobretot en un entorn, diguem, en el que es va aconseguir destacar la senyalització turística valenciana, com estem dient, en un àmbit viari que era molt monòton i uniforme, no? Realment, les senyalitzacions de trànsit són funcionals. Punto pelota, no n'hi ha res més ahí.
1: Sí.
0: I això afegia molt més.
1: Trencava, bueno, és el que ja he dit abans, no? L'oferta variada de les costes i els municipis, el tema creatiu de la comunitat valenciana, pues tot això ho juntaves i tenies en una valla tot condensat. Mm-hmm. Per tant, és un cas de valiosíssim disseny aplicat a la senyalització.
0: I sense utilitzar paraules, Xavi, que és el millor de tot.
1: Sí.
0: És un dels elements importants a l'hora de senyalitzar, ja no només en carretera, sinó també en comerços, en mil i un llocs, que això es ve des de que la població era analfabeta, pràcticament, en la simbologia, els pictogrames i els elements, que són els que el donen a entendre sense saber llegir què és el que vas a veure o és el que t'espera.
1: Sí, sí. A veure, sempre parlem de que el disseny, si se diu que és un valor afegit, a mi no m'agrada tant el valor afegit perquè pareix que és al final, no? I al final ho fem bonico i contractem un dissenyador. No va per ahí. I estos grans casos sempre tenen algo molt més estratègic i des de dins. I en este cas en concret de la senyalització dels anys 80, ahí sí que hi havia una aposta molt forta de la Generalitat Valenciana per la creativitat i pel disseny. Se va crear l'IMPIVA, l'IMPIVA ja va veure que el disseny era el que podien treballar per a temes d'innovació, temes de competitivitat, temes de la xicoteta mitjana empresa, i amb tot això va aparèixer lo de les valles publicitàries. Però és part d'aquesta estratègia, unes polítiques de disseny que jo penso que no han tornat a existir en tot el territori nacional, pràcticament, d'un suport absolut al tema del disseny.
0: Per cert, ara crec que s'ha recuperat, almenys mentre dure l'exposició que n'hi ha, se m'ha oblidat la paraula, el Movim,
1: sí.
0: L'anagrama original, la tipografia original.
1: La de l'IBAM. L'IBAM ha fet ara un gran treball de redisseny de l'estudi de democràcia. Ja vam parlar de democràcia la setmana passada amb el tema de Rosser i els carritos de la compra,
0: sí,
1: que estaven fent unes campanyes molt modernes i molt en altre tipus de públic, i l'IBAM ha tret ara tot el seu arsenal de història gràfica del museu. Sí.
0: De totes formes, n'hi ha recuperacions encertades, n'hi ha recuperacions que mai passen de moda. Ahir, mira, estava pensant-ho, m'inicia un poquet del tema, perquè n'hi ha logotips que no sé per què s'ha empenyat la gent en canviar-los al llarg de la història. El logotip és una marca. Ahir pensava en el del Mercadona, per exemple, dius, aquestes lletres són molt dels 80, l'emblema de la cistella, tal, i dius, però és que canviar-lo per què? Seria absurd, no val la pena, és la marca.
1: A veure, és que anem a un cas...
0: Com ho és el Corte Inglés, per exemple, el Colacao, Coca-Cola, per exemple, que ha canviat el logotip en més d'una ocasió.
1: És un lettering tan identificable que poden fer campanyes, més que canvis de branding absolut, partint d'un bon treball caligràfic que tenen. El Corte Inglés pensa que és molt interessant, seria el pensar com fer un restyling sense canviar-ho realment, que sí que ho ha fet al llarg de la història un poquet. I el tema de Mercadona crec que va néixer molt modern, perquè aquesta tipografia tan... Frankfurter,
0: Frankfurter,
1: que ens diu, que París una salchitxa, no? Així molt redondejada i tal.
0: Sí, com si foren globus d'estos que s'estiren.
1: Avui en dia jo pense que se podria fer un gran treball de branding, però ara ves tu i dis-li que per què s'ha de fer. Que això pense que és un tema d'un gran estudi i gran consultoria d'explicar per què Mercadona potser sí que hauria de tindre una nova identitat molt més coherent, que després sí que ho tenen les games de productes. Perquè és de veres que per a invertir-se'n molt en que els productes de marca blanca sí que tenen unes línies gràfiques o d'envasos molt, molt interessants.
0: Per cert, queda molt xulo que el logotip del Roig Arena, parlant dels Roig, siga l'original de les càrniques, del principi del tot. I, a més, si no t'ho digueren, tu no el plantejaries els anys que té ixe logotip, veritat.
1: No
0: tu, sinó una persona a l'ús.
1: Sí, amb un puntet actualitzat, però és de veure si una vegada més no és només el logo, és més ixe sistema, és com comuniques, com fas tota ixa comunicació, més que només el logotip. I això penso que des de la comunitat valenciana sempre s'ha treballat molt bé.
0: És que sempre ha estat en contra d'això, dels canvis dels logotips radicals, de dir, no, és que ara som uns altres, som moderns, no sou els mateixos.
1: Fer arqueologia brandera, pràcticament,
0: sí.
1: És molt divertit.
0: Un dia, si vols, podem fer-ho.
1: Això sí, això, de fet, tenim en...

0: el Gamusino en xarxes socials, que investiga molt el tema del branding de fa dècades, això és molt interessant.
1: Mira, un cas, Televisió Espanyola, sense anar més lluny, que tampoc té tants anys com va haver canviat tantes voltes de logotip.
0: Clar, i ara estem en un 2026 que ara agafes logos dels 60-70 sí. i poden ser molt contemporanis, sí, no? Perquè estem en isocicles, que no és coent, no és caspós, però comença a ser interessant gràficament.
1: I després n'hi ha més encertats o no, i crec que un d'aixòs casos és, jo també menciono la Coca-Cola, però la Pepsi-Cola, que va intentar canviar en més d'una ocasió, no ha sigut encertat del tot. S'ha pegat bones morrades.
0: S'ha pegat mostis la Pepsi, sí, amb els iconos, i això és molt marciano. Sí, sí.
1: Bueno, però tornant a les senyalitzacions de les nostres carreteres, el més interessant, i dius tu, mirant un poquet enrere, és que els processos creatius eren totalment diferents, però no només creatius, sinó elaboratius. No n'hi havia ordinadors, les tècniques eren les que eren.
0: Elaboratius, col·laboratius. Al final parlàvem del grup este de la nave, no? Per a mi la nave van ser els pioneros del coworking valencià, realment. Pensem en que eren 11 professionals, bueno, Eduardo Albors, Paco Bascuñán, José Juan Belda, Carlos Bento, Quique Company, Sandra Figueroa i Marisa Gallén, Luis González, Luis Lavernia i Nacho Lavernia i Dani Nebot.
1: La llista és llarga, eh?
0: Clar, clar, que eren arquitectes, eren dissenyadors industrials, eren gràfiques, fent per a tot tipus d'empreses de la Comunitat Valenciana i del Japó internacionalment. Al final se van juntar en un moment molt interessant i a mi se suport que parlàvem abans de l'Impiva i de la Generalitat, van tindre també la capacitat d'internacionalitzar per primera vegada. I estaven ahí en, bueno, el que després era la discoteca Roxy, ara no sé com es diu, ahí davant de l'estació de Joaquín Sorolla, San Vicente 200, era la nau on estava la nave.
1: Mira, Renfe també és un d'aixòs canvis que dius... Sí, sí, sí. Totes aquestes coses que podien haver durat tota la vida, però ahí es queden.
0: No, i molts que han durat tota la vida i mira, recentment va faltar el dissenyador Pepe Cruz Novillo, que si se, com si li ha podat, no? El l'home que dissenyó Espanya, realment. I és l'home que va crear totes aquestes identitats des de, inclús abans de la transició, que avui en dia segueixen existint, i logos de correus, de la policia
1: que ningú,
0: nacional...
1: Que ningú sap pràcticament això, i tot així d'un mateix cabet,
0: O dissenyar els bitllets de pessetes. Vull dir, és que era un home que, literalment, va dissenyar Espanya, i tots aquests dissenys que encara continuaven sent vigents, ostres, és un cap molt privilegiat.
1: Sí, jo també pensé el mateix, però parlant de caps privilegiats o de casos concrets, per exemple, Paco Bascuñán, quin és el legat o la huella que deixa ell en aquest moment?
0: Pues mira, te vaig a dir que més que en treballs, en valors. Jo pense que és d'aquests dissenyadors valencians que més ens han influït a molts dissenyadors posteriors per com treballava i pels valors que també t'inculcava.
1: Sí, perquè avui en dia continua sent un punt de referència.
0: Sí, és un gran referent, ja et dic, tant pel treball com per com fer les coses. I jo pense que si avui en dia els dissenyadors valencians i les dissenyadores valencianes fem el que fem, és en gran part per Paco Bascuñán, sens dubte.
1: Per tant, creus que aquells anys 80 van ser determinants per al que avui en dia es fa?
0: Sí, va ser tota l'eclosió després de la transició, però sobretot a nivell d'estudis de disseny, se van començar a arreglar tots els estudis de disseny i estos dissenyadors eren professors també i donaven classe. Entonces jo crec que ahí comença...
1: Transmitien,
0: bueno,
1: no?
0: Comença, no? Seguís esa figura del maestro aprendiz, dels tallers d'arts i oficis, passant als estudis de disseny. I per això en la Comunitat Valenciana tenim tants estudis que és un maestro o un aprendiz, no? Al final, els grans noms del disseny valencià que han creat a grans noms de generacions posteriors.
1: Alguna d'aixes generacions posteriors que les conec perquè vaig arribar a estar en ells, en el qual, per exemple, és Piñero, sense anar més lluny. Sí. Estos són uns lumbreres en molts, en molts aspectes.
0: I ahí és tens, des d'un, bueno, Didac Ballester, que avui en dia coneixem, que se va començar l'estudi de Pepe Jimeno, també. Bueno, és que al final és aquesta fórmula, no?, del maestro aprendiz, i jo pense que és com s'ha transmitit tot això, que només era una manera de fer processos o de dissenyar, sinó de valors, també.
1: Cosa que tenia que anar inherentment lligada a la publicitat, perquè va haver eixa dècada, precisament, els 80 i els 90, pot ser per la democratització generalitzada, tot s'obria, però en part el disseny, la creativitat, la publicitat i moltes més coses tenien que confluir totes en una perquè allò donar una imatge diferent del que era este país.
0: Clar, apareixen totes les agències per a donar servici a totes aquestes marques.
1: Bueno, passat o Ghibli, per exemple.
0: Sí, ho és de veres que en València no va correr tant el dissenyador directament en la marca. Era com el dissenyador per a una agència després per a una marca. Però al final era donar ese servici. No és lo mateix, de veres que marketing i disseny no és exactament lo mateix, però és estar al servici sigui idea, també.
1: Bueno, publicitat, productes, arquitectura, que ho hem parlat més d'una volta. Avui en dia d'arquitectura es pot parlar així, però no només resent, perquè tots, oi, arquitectura, que modern que és Calatrava. No, no, és que abans de Calatrava n'han hagut uns altres que han fet coses molt més punteres i pioneres, el que passa que no les posem tant en valor, o hasta Vino, sense anar més lluny.
0: Sí, bueno, el dissenyador de Nova York que és valencià, no? Però anant...
1: I ara... que així no té res.
0: Sí, sí, sí, així no, però allí, bueno, així hi ha la estàtua que està seua en la plaça de
1: la
0: Reina.
1: De la Reina, sí, sí.
0: Però anant, per exemple, estos arquitectes que als 80 treballaven en dissenyadors, al final te feien encàrrecs com fer algo que avui en dia direm que és pop-up en la plaça de l'Ajuntament, fer una exposició i treballaven dissenyadors en arquitectes, al final era com demostrar ixa creativitat valenciana, que podia ser una obra física, podia ser un tema de cartelisme, podia ser mobiliari, podia ser estar al servici de totes les empreses que han anat passant per la Comunitat Valenciana.
1: Ara dime una cosa, la creativitat i l'esperit és el mateix? No, perquè l'època no és la mateixa.
0: No.
1: No vol dir que siga pitjor o millor, però no és el mateix.
0: Bueno, és diferent i els ritmes són molt diferents. Abans deies de com era treballar i els processos, no?, creatius. No tenien ordinadors i això és una cosa que avui en dia molts trobaríem a faltar, no?
1: Jo no t'ha de dir, ni en això, ni en este treball el tiraríem a faltar.
0: Sí, i ara ho parlem també en la intel·ligència artificial i tal, no?, que estem tots ahí, estem pujant a uns coets i jo no sé si tenim molt clar on anem o si hem d'estar pujats al coet, però ahí estem tots, no? I això és un poc el final de lo de començar en l'ordinador. Veres que és una ferramenta que fa les coses més fàcils, ahí estem tots, com investigar tecnologia i creativitat, però en aquests temps no tenien ordinadors i treballaven a un altre ritme, també.
1: Un dia també podíem parlar d'objectes o coses en la nostra vida que s'han deixat de dissenyar, que han caigut en desús i han desaparegut. Per exemple, les portades dels discos, dels CDs o dels suports fonogràfics de l'època, on hi havia marques especialitzades, estudis especialitzats en dissenyar aquests productes.
0: Sí, n'hi havia suports físics que ara ja no, i hauríem de veure si ara n'hi ha més treball o no per a dissenyadors i artistes gràfics, perquè sí que n'hi ha una part molt important de cada llançament d'un disc, que és la part visual i gràfica de tota la comunicació per fer una promoció i per a després recordar un disc. No?
1: Mira, els catàlegs no són el mateix, els llibres tampoc, no? No hauria de ser així, però una portada pot vendre més llibres del que pareix.
0: I un cartell d'una pel·lícula, no... absolutament. Jo sempre ho he dit, no?
1: Cartells de pel·lícules així van a contar-nos, veritat.
0: Clar, és part de la cultura, també, cinematogràfica o musical, i recordem discos, per exemple, per com eren les portades. O no te'n recordes de la cançó, però dius, sí, el xico, el que apareixia en la portada este o l'altre.
1: Home, jo recordo l'estudi aquell de Pedro Delgado, que això, vamos, dissenyava caràtules de discos a tutiplen. Recordo de treballar en radiofórmules i tots darrere portaven sempre el segell d'eixa casa, per
0: exemple. I ara que jo no sé com serà lo de treballar en radiofórmula sense el producte físic. Bueno, pues al final igual és més àgil, però s'ha perdut també.
1: Ja fa temps que no treballa en radiofórmula, però està tot clavat ahí en la pantalla. L'ordinador, si és el que estàvem dient, els ordinadors ara realment és qui ho fa tot, però bé, és el que hi ha.
0: Parlarem de coses que han desaparegut.
1: Coses que han desaparegut. Gràcies, Xavi, com sempre. Cuida't, bona setmana. Són les 12:28. Alguna coseta més que ara mateix mos contarà Marina.
2: Ahí vamos.

0: dades que tinc davant de mi, ara a les 12 i mitja d'este 22 de juny, a la única persona, pot ser en tot el planeta on fa calor, que té fred.
1: Soc. Però tinc fred per la teva culpa, que crees així microclima. Apostes per quan jo baixi.
0: No, si jo no toque l'aire. Així la gent entra, el posa, el lleva, em mataran, però...
1: Em mataran d'un constipat,
0: sí, però... Mataran, però jo deixe que facin, sí, sí.
1: Molt bé, bueno, fas bé.
0: Realment, les persones que crec que en aquests moments tenen fred, les tres úniques persones que conec que tenen fred, sigau tu, la meva cunyà i la meva neboda.
1: Bueno, mira...
0: Que en agost gasten manta per dormir, o sigui que... Sí, sí, bueno...
1: Perquè el rodeig és de molt bona gent. Les persones que tenim fred... Jo crec que sempre que són bona gent.
0: Atenció a la estadística.
1: La reflexió que m'acaba d'inventar jo i me la trata de la manera.
0: Patri, les persones que passen fred, les fredolines són bones persones.
1: És que em fas parlar i dir coses que jo no tinc preparades i em lies.
0: Els calorífers som, doncs això, gent vinguda de l'infern, de les calderes de Pedro Botero, no? En fi, bueno, parlant de persones, crec que anem a fer això,
1: persones.
0: No?
1: Tu saps, Sergi, quantes persones a dia d'avui es diuen Olcina de cognom?
0: Que
1: tu?
0: Jo conega, que jo conega mediàtiques, Carlota Olcina, que era l'actriu de Amar en tiempos revueltos, Jorge Olcina, que és el meteoròleg, i jo.
1: I tu,
0: després
1: tres.
0: Ja de la meva família, uns quants.
1: Uns
0: però
1: quants,
0: no
1: també
0: massa.
1: Repartits, no
0: però,
1: molts.
0: Però d'estos d'efecte mediàtic, no.
1: Pues mira, jo he fet un estudi, per si tu necessitaves tindre aquesta dada, i és que si fas una ullada ràpida a les dades de l'INE, vora, 1.400 persones el porten de primer cognom.
0: El meu.
1: El teu. I poc més de 1.300 de segon. O sigui, en total, però, unes 2.700 persones
0: que porten. Que poquetes, no?
1: Molt poquetes.
0: Perdona, bonita.
1: Molta exclusivitat.
0: Sí, sí, sí, tenim
1: molta
0: un cognom molt exclusiu. Sí, sí.
1: I vaig dir-te que la majoria de les persones que el porten es troben a la província d'Alacant,
0: sí.
1: On ocupen el 0,29% de la població, que es diu Olcina de cognom.
0: Entre el coll i Alacant deu de ser.
1: Efectivament.
0: És de veres, sí.
1: He de confessar-te que el teu segon cognom, Martínez, és molt menys exclusiu, perquè juntament amb García i López se situa en el rànquing dels tres cognoms més comuns a la Comunitat Valenciana, als que s'afetixen Pérez, Sánchez, González, Fernández i Rodríguez. Poca innovació.
0: Els típics cognoms, típica l'espanish.
1: Sí, típica l'espanish cognom.
0: És de veres.
1: Pel que fa a Perelló, per exemple, està lleig que ho diga jo, però és molt més comú del que jo pensava, perquè més de 5.500 persones el tenen com a primer cognom i pràcticament les mateixes com a segon. La majoria d'elles a Catalunya. Mal, jo m'esperava, jo volia alguna cosa més... exclusiva.
0: De més gent? Ah, no, de que el portara menys gent, clar. Com jo, no? Per exemple.
1: Per exemple, Salord, que és el meu segon cognom, que apenes 1.000 persones el porten com a primer o com a segon cognom.
0: És, claro, Salord, el segon, quin és? Me ho pots dir? Sí. Ah, Lutzi seria, entonces, no? El de Patricia.
1: Patricia, però sí, que internacional sí, eres. Sí, ara tindré que fer una recerca per veure el teu què tal.
0: Claro, haver-li dit antes. És que mola això de que l'única contrapartida que té de tindre un cognom que no siga habitual és que quan vas a fer papeleos i coses
1: no
0: d'estes, tots acaben preguntant-te, però con C, con F,
1: pero
0: com Olina, pero Olfina...
1: Però com? I tu,
0: sí, com
1: ho
0: escric?
1: Com
0: que? David l'altre dia ho contava també, David González, i ja diu, tu no saps això el que significa. Dic, és que, clar, això dels cognoms... bueno, i Mariajo també ho contàvem l'altre dia, que el confundixen, i tu, per molt valero que sigues, claro, n'hi ha que deletrejar-me.
1: Sí, mal, està molt mal tot. Però el més curiós dels cognoms no són tant les xifres que els acompanyen, sinó també i especialment d'on venen i la forma com poden donar-nos molts detalls sobre la nostra història. Ara bé, Sergi, encara que ara ho tenim amplament normalitzat, t'has plantejat mai que no sempre hem tingut cognoms?
2: El sistema actual de noms de les persones, que és que tenim un nom i un cognom, o dos cognoms, no?, en el nostre sistema, no ha sigut sempre així. Antigament, els ibers, per exemple, doncs tenien un únic nom, de forma que no era nom i cognom, sinó que era un nom únic. Després els romans sí que tenien un sistema molt complex, de nom i cognom i agnomen, com una mena de renom, més o menys semblant al nostre, però no idèntic. En canvi, després els visigots van tornar a tenir un nom únic, és a dir, el sistema ha anat variant molt al llarg del temps, i el sistema nostre actual de nom i cognoms és de l'edat mitjana, d'aproximadament l'any 1000 i l'any 1100 i l'any 1200, i no es consoliden els cognoms fins ben bé al segle XIII, més o menys a l'època de la conquesta de València.
0: Ui, que avorrit tindre només... com el diuen? Diuen Claudio.
1: Ei, pues
0: però
1: ja
0: Claudio,
1: està.
0: Què més? Claudio, Claudio.
1: Claudio, què Claudio? I tu, pues Claudio, Claudio.
0: Claudio, Claudio, Claudio vaig a ser el Claudio de tota la vida.
1: T'he posat un poquet de música medieval, que sí que t'agrada.
0: No, però esta no és de les que em desagrada del tot. A mi els clavicordios i les flautes, aquestes és la que, les que no m'acaben d'agradar. Esta la puc, ballar i tot. Sí, sí.
1: Qui acabem d'escoltar abans de la música medieval era Albert Turó i Rubinat, membre de la secció filològica d'Estudis Catalans i professor de la Universitat de Lleida, que ens acompanya a fer este viatge en el temps pel que és la història i l'origen de molts dels cognoms que avui coneixem. Perquè sí, ara que l'hem escoltat sabem que temporalment podem ubicar l'origen dels cognoms tant li com els coneixem en l'edat mitjana, al voltant del segle XIII. Però, què porta el naixement dels cognoms? Doncs la resposta, en realitat, ens podria valdre per a qualsevol de les realitats lingüístiques que ens envolten. Naixen de la necessitat. Quan no hi ha prou noms, com s'havien de diferenciar les persones?
2: L'origen és el següent. Primer teníem un únic nom cadascú, es deia Pere o Guillem o el que sigui, i amb aquest únic nom, que n'hi havia molts, hi havia molta varietat de noms, era suficient, perquè hi havia comunitats més petites, a la meitat mitjana, a l'època del feudalisme, etc. Hi havia comunitats humanes petites, no hi havia grans ciutats, i a més hi havia, com hem dit, molts noms diferents, de manera que cada persona tenia un únic nom, i amb això era suficient per entendre'ns. És quan es comencen a repetir uns mateixos noms en una mateixa comunitat, perquè comencen a fer-se les poblacions més grans, comencen a haver-hi algunes petites ciutats ja, i d'altra banda,

0: influència de l'Església, que fa que es repeteixin uns certs noms, no? Els noms dels sants, o també es posen de moda els noms dels comtes o dels reis, doncs a partir de la repetició ja cal trobar una especificació, cal distingir, cal diferenciar.
1: Ara bé, una cosa és començar a establir algun tipus de renom que servisca per a identificar clarament a qui ens referim i l'altra és que este renom comença a passar de generació en generació, perquè al principi només eren una espècie de malnoms que s'atribuïen només de forma individual.
0: És a dir, si hi ha un Guillem, dient que ve el Guillem és suficient, però si hi ha una població, hi ha 3 o 4 o 5 Guillem, si algú diu ara ve en Guillem, no ens entenem, automàticament tothom preguntarà quin Guillem? Bé, és la resposta a aquesta pregunta, quin Guillem, que se li comença a donar estratègies diferents, no? Al·ludir al nom del pare, o a un ofici, o una característica. Aquest és l'origen dels cognoms. Però, en principi, només eren una mena de renoms. És a dir, d'algú es podia dir que era roig, per tant seria el Guillem Roig, però per què era roig de bé de bo? És a dir, de la cara rogenca, vermellosa, o els cabells, no?, pèl roig. Però si el seu fill no era de pèl roig, ja no el dirien roig al fill. Per tant, no sabem encara exactament els nostres cognoms en la mesura que encara no passen de pares a fills.
2: Clar, d'ahí ve allò de... I tu de qui eres?
1: I tu de qui eres?
2: De qui eres? Jo, del roig, clar, perquè cada vegada dir-li.
1: Clar, fins que, com els coneixem ara... Fins que, com els coneixem ara, van començar a passar de generació en generació. I com ho sabem, això? Quan veig gent que als documents de l'època ja hi ha gent que es diu fuster i que no es dedica a això i que es dedica, per exemple, a l'agricultura.
0: És cap al segle XIII, l'època de la conquesta de València, que comprovem pels documents que sí, que els cognoms ja passen de pares a fills. De forma que algú que es diu roig de cognom ja no té per què ser roig des de cap punt de vista, o algú que es diu fuster o ferrer de nom ja no és fuster o ferrer, sinó que pot tenir un altre ofici i aquest cognom el té perquè l'ha heretat directament del seu pare, dels seus avantpassats. Això ja són, òbviament, els nostres cognoms. Aquest és l'origen dels nostres cognoms, del nostre actual sistema de noms i cognoms.
1: I clar, si estem comentant que molts d'estos cognoms van néixer per a diferenciar unes persones d'altres, podem imaginar que farien referència a elements quotidians que el caracteritzaven. I és que, en base a estos elements quotidians, és que es creen 5 tipus de cognoms que es mantenen encara avui en dia. El primer d'estos grups són els patronímics. Tu ho havies sentit mai?
2: Fins ara no, i jo estaré també agraïdíssim de que m'ho expliqueu una miqueta. Doncs
1: pues mira, quan te ho expliques segur que te'n saps més d'un d'estos cognoms. Escoltem de nou a Albert.
0: El que en diem patronímics és dir, al·ludir al nom del pare. D'algú que és fill de Martí, que es digui Pere, però que sigui fill de Martí, doncs per distingir-lo d'altres Peres, li podem dir Pere Martí. Pere de nom, Martí de cognom. Aquest Martí, que en origen és un nom, òbviament, passi a ser cognom. Això és el que en diem els patronímics.
1: De fet, en castellà són estos patronímics, esta forma de crear cognoms, la que ha donat lloc a molts dels cognoms més emprats de la llengua. Recordem que al principi hem comentat que eren Rodríguez, Martínez, Domínguez, Ramírez, i què tenen en comú? Que tots acaben en Ez. I això diu molt de la història, encara més de qui eren fills.
0: En castellà també s'utilitza el mateix sistema. Martín també és un cognom molt freqüent, de fet, en castellà. Però encara n'hi ha una tipologia, una modalitat més freqüent en castellà, molt evident, no?, que són els acabats en Ez. Per tant, el fill de Martín, el hijo de Martín, és el Martínez. Tots aquests acabats en Ez és hijo de... Per tant, Rodríguez, hijo de Rodrigo, Ramírez, hijo de Ramiro, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Però és que et diré encara més, Sergi. Tu recordes les dades que hem donat al principi sobre el nombre de persones que duien el nostre cognom? Pues sorpresa, m'he quedat al descobrir que quasi 3 milions de persones a Espanya porten el cognom García. Una autèntica barbaritat.
2: És que crec que és el que més predomina, no?
1: Però el millor de tot és que en els seus inicis no era un cognom, sinó un nom. És el patronímic per excel·lència.
0: I també té aquest origen, sense l'ed, el més freqüent de tots els cognoms castellans, tot i que d'origen lingüístic no és castellà, sinó basc, però és igual, passa com un cognom el més freqüent en castellà, òbviament, que és García. García, a l'edat mitjana, també era un nom. És a dir, algú es podia dir García Íñiguez o García Íñiguez de Toledo, i aquest García era el nom. Però aquest nom va passar a ser cognom i després, pues, qüestions de la història i de la quantitat de fills, qüestions demogràfiques i una mica per l'atzar genètic de cada una de les famílies i dels cognoms, doncs ha acabat sent el cognom castellà, espanyol...

0: hispanoamericà més freqüent al costat de tots aquells en F.
1: Com el diuen, García? No, que com el diuen, García... García.
2: García. Poden dir-te García García, per
1: sí,
2: exemple.
1: García, García, García.
2: Tres García. Toma.
1: Un dia podem...
2: I rebentes les estadístiques, eh?
1: Un dia podem fer també un cas d'aixòs de la gent que repeteix nom i cognom.
2: Tu saps que m'abuelo era Perelló, Perelló, i la Teresa Lort, Solort? Què?
1: Això sí que és reincidir,
2: Això sí que és reincidir,
1: Sí, bueno, sí.
2: I ara que ja coneixem este primer tipus de cognom que es va crear, continuem coneixent la resta, els cognoms que feien referència a oficis i ocupacions.
0: Un altre segon, també molt típic, molt freqüent, molt general, és al·ludir a l'ofici. Fuster, pintor, ferrer, o altres no tan coneguts, Manyà, per exemple, que ja no és tan conegut com els anteriors. Bé, doncs també, ja està, es diu ofici d'algú, ja queda diferenciat, i quan això passa de pares a fills, ja són els cognoms.
2: Però he de confessar-te, Sergi, que el meu grup favorit és el que al·ludeix a un tret personal o físic de la persona. Per exemple, tu en lloc d'Olfina podrien haver-te dit Moreno,
1: sí.
2: I a mi Blanc, per exemple.
0: Un altre són... fer referència a una característica personal, a una característica personal del caràcter, no? Sembla que salat i dolç són d'aquest tipus, però molt més freqüentment de l'aspecte físic, no? Per tant, llarg, curt, gras, prim, o els colors, blanc, bru, o castellà moreno, no? Que és bru, en definitiva, roig, etcètera, etcètera, doncs tot això, que són també cognoms, efectivament, aquest és el seu origen.
2: I si ja hem parlat dels oficis, dels progenitors i de les característiques físiques d'una persona, què més ens pot ajudar a identificar-la? El lloc d'on venen, efectivament, el lloc de residència.
0: I una quarta i una cinquena estratègies i, per tant, tipologies semblants, però en el fons diferents entre si, és fer referència a un lloc. Una és fer referència al lloc d'origen, és a dir, d'una altra població, d'algú que vingui de Tortosa, doncs li diuen el de Tortosa, el Pere de Tortosa. I aquest de Tortosa, amb la D, o ja després, molt sovint, normalment, si no són nobles, sense la D, queda Tortosa com a cognom. Hi ha moltíssims, moltíssims, moltíssims que tenen aquest origen. I precisament a València hi ha molts cognoms que són típics de poblacions, per exemple, de la zona de Lleida. Ibars, Iborra, Verdú, etc. són com a cognoms, són típicament valencians, però com a noms de poblacions són d'una mateixa zona, les comarques de la Segarra, l'Urgell, etc., el que en diem ara les comarques de Ponent o la província de Lleida, no?
2: I és curiós perquè es convertien en cognoms no només noms de pobles o ciutats, sinó també parts del poble. Per exemple, per a diferenciar persones que vivien a la part alta, a les afores, en el centre, a la serra...
0: I la cinquena tipologia també fa referència a un lloc, però no de l'origen, sinó al lloc de residència. I aquests també són molt, molt freqüents. A la nostra llengua, molts dels cognoms fan referència a això. És a dir, algú que té la casa vora el riu, li diuen riu. Algú que té la casa a la plaça, li diuen plaça, de cognom. Algú que té la plaça a la part alta de la població, al cap de la vila, li diuen el cap de vila. I cap de vila és un cognom. I molts, molts, molts, Torres, Serra, molts, molts, són d'aquest origen.
1: Cap de vila és Sergio Dalma, per exemple.
2: Per exemple. I a partir d'estos cinc grups que m'he explicat és com va conformant-se gran part del paisatge de cognoms, no només del nostre territori i ni tan sols a nivell estatal. Més enllà de les diferències lingüístiques, més o menys arreu del món on s'empren cognoms, el mode de com sorgeixen la majoria també és aixina. Per exemple, Michael Schumacher, així seria Miguel Sabater, de cognom, que és el que significa el cognom. L'actriu i cantant Jean Moreau li dirien Moreno, que és el que significa, i el científic Louis Pasteur, et pots imaginar, era Pastor. O Elizabeth Taylor, per exemple, seria Sastre.
0: Les tipologies dels cognoms no són exclusives de la nostra llengua, sinó cada llengua no té un sistema diferent, radicalment diferent, de cognoms. Tenen cognoms diferents perquè estan creats en aquella llengua, això sí, lògicament, no? Però vull dir que, per exemple, cognoms d'oficis n'hi ha en totes les llengües, L'alemany Schuster o l'anglès Smith o el castellà Herrero, Zapatero o el francès Boulanger, doncs tenen referències evidents a oficis, com tenen referències a oficis els nostres Fuster i Ferrer i Pastor i etcètera, com dit.
2: De fet, dels patronímics que n'hem parlat també tenim exemples molt coneguts en altres llengües.
0: Però això passa en altres llengües. I sense sortir de l'exemple del Martí i del Martín i del Martínez, doncs tenim en anglès Martin, o en francès Martin, escrit igual, eh? Vas dir Martin sense l'accent. Però també en altres llengües del nord d'Europa, el Martin Sen i el Martin Son, aquest Sen i Son, evidentment, també vol dir fill, això és obvi, no? O en basc, també. En basc hi ha un cognom molt freqüent, que és Martí Corena. Aquest Martico és Martinico i Irena és la casa, eh? Per tant, la casa de Martinico seria això. En el fons també prové de Martín, sent Martín, no d'origen basc des del punt de vista de la lingüística històrica, sinó d'origen romànic, ja dic. Al final, Martinus és, evidentment, derivat de Mart, per cert, és d'origen llatí, però comú a moltes llengües, siguin llengües llatines o siguin llengües no llatines, com l'anglès o les llengües escandinaves, o el basc, que evidentment no és tampoc una llengua llatina.
1: Vamos, que el segon cognom meu és un poquet espacial.
2: Efectivament, un poquet... Mira.
1: Clar, i planetari,
2: I
1: veus?
2: I planetari, així no som. Mm. Però estava jo pensant, per exemple, Sergi, el teu primer cognom, d'on ve Olcina? Ah, no ho sabem. Perquè, clar, no podem oblidar que feta la llei, feta la trampa, i en este cas també hi ha cognoms que van més enllà d'aixòs cinc grans grups, però que també tenen una història.
0: Però, al seu costat, hi ha uns altres tipus de cognoms que no els podem encabir, no els podem classificar en aquelles cinc tipologies principals, en podríem dir els cognoms una mica més excepcionals, minoritaris, per exemple, els que fan referència a relacions familiars, és a dir, nebot, fillol, gendre, com a cognoms, o els que fan referència a un tipus d'oficis que no es ben bé oficis, tipus capellà, o tipus rei, o tipus marquès. Home, d'entrada, difícilment algú li posarien com a cognom capellà si fos fill de capellà. Per tant, ja és una altra història. O no tothom que es diu rei o marquès és fill descendent de reis i marquesos. Per tant, és possible que hi hagi referències de tipus metafòric o una relació de dependència. O aquells que fan referència també són molt interessants a circumstàncies del naixement. És a dir, el nom de Déu, o el boronat, que vol dir bon anat, boronat, boronat, vol dir ben nascut, ben nat, en bona hora nat, en bona hora nascut, o, que en català també n'hi ha, però en castellà és molt freqüent aquells que fan referència a una criatura que ha estat abandonada en un hospici. Aquest és un clar, n'hi ha diversos, però el més conegut dels quals, aquest tipus, és el cognom en castellà expósito. Expósito vol dir això, que ha estat abandonat i, per tant, crescut amb un hospici.
1: És que allò de l'expositó, quan m'ho van explicar, em va quedar molt, molt marcat. Sí,
2: en definitiva, Sergi, podem dir que conèixer els cognoms, saber el significat i l'origen és una manera excel·lent i ben al nostre abast de conèixer i estimar millor les arrels familiars de cada persona, no? Mm-hmm. Saber una miqueta més de la història.
1: És de veres, és saber més de nosaltres. Gràcies, Marina,
2: gràcies.
1: Fins ara. Per cert, era una de les qüestions que s'esperaven ja, almenys en els últims dies, i ja ho tenim clar. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó pel cas Mascaretes en una sentència comunicada avui mateix, en la que també condemna el seu exassessor Coldo García a 19 anys i 8 mesos i, a més, al comissionista Víctor de Aldama a 4 anys i mig de presó. Ho fan pels delictes d'organització criminal, cohecho, malversació i tràfic d'influències. En el cas de Aldama, per cert, el Suprem suspèn l'execució de la pena per la seva col·laboració amb la justícia després d'aportar el descobriment dels delictes i amb una sèrie de condicions, és a dir, no delinquir, presentar un informe semestral d'activitats i fer un any de treballs en benefici de la comunitat. Estes són les dades que tenim fins al moment. José Luis Ábalos, 24 anys i 3 mesos, i Coldo García, 19 anys i 8 mesos. Víctor de Aldama, el comissionista, 4 anys i mig de presó, però, de moment, la pena queda suspesa en quant a la seva execució per la col·laboració amb la justícia, en este cas de Víctor de Aldama. Tot això mos donarà temps a parlar-ho. Si no hi ha avui, que vos ho contaran els nostres companys de servicis informatius demà en el nostre temps de tertúlia. Són les 12:49.

0: rotunda, la imatge més rotunda del que portem de fogueres, del que he vist jo per així, i és cert que l'alegria els rebosava, però no sé si s'estan mal acostumant perquè han guanyat ja en el 22, en el 24 i en el 26. Pareix que tots els anys pareix, els cau a ells i no han de relaxar-se, han de continuar amb aquest bon nivell.
1: Mentre uns guanyen, altres s'enfaden, però què anem a fer-li? Escolta, que estic veient en els teus reels que cada dia que passa estàs veient moltes fogueres i per això saps en què es nota, en que cada dia estàs més moreno.
0: Sí, sí, ja. No, estic cremat. No estic moreno, estic cremat. Ja, saps què passa, Sergi? Que ahir vas començar en una marxa fluixeta i el meu objectiu és arribar a veure, com tots els anys, les 93.
1: Ja.
0: Però d'ahir a arribar...
1: El falta el gratinat, ja, d'ací poquet, saps?
0: Sí. A veure, és que... N'hi ha que eixir a voreles de dia, perquè de nit, amb els focos, ja se te fastidia la foto. En fi, coses meues.
1: De totes formes, escolta un ambientazo que pa què, tot i la calor que deu d'estar fent ara en Alacant.
0: Sí, ara mateix, mira, segons el meu rellotge tenim 33 graus, que no és poc, i a l'ombreta sí que és veritat que s'està ben. Nosaltres estem així en esta carpa de punt que ens dona refugi, sí. Però al sol la gent està abanicant-se i amb aquests barrets, sobretot, protegint-se d'aquest sol. Tu parlaves ahir de la competència, has parlat abans de la competència que n'hi havia ahir. Sí. Va haver Santi Gons, és cert que va agafar aquest segon premi amb moltíssima bona gana, perquè ens deien que no s'esperaven tampoc quedar tan alt. O sigui que realment no ha sigut un any com altres que ha hagut polèmica i que les fogueres s'han tirat terra l'unes a les altres. No, ha sigut un any ben tranquil i pareix que n'hi havia certa unanimitat en quant a que Florida Portadó era la més imponent de totes. Res, jo destaco que sí que em va sorprendre Seneca Autobusos, que va quedar-se solament en un sisè premi. Era una de les candidates, és una de les que sempre està en la zona de dalt, i és cert que quan Lluís Barcala llegia aquesta llista de premis ens va sorprendre moltíssim com Seneca Autobusos eixia de les primeres. I després hem de contar també que la foguera de Polígon de Sant Blai va quedar l'última, però hem de dir que el nivell des d'eixa foguera, des de la número 12 fins a la primera, va ser altíssim.
1: O és molt gran el nivell d'enguany, cada cosa del que siga. Sí.
0: Sí, hem de dir que això, que hem tingut un 2026 que en quant a qualitat artística, jo crec que en esta dècada dels 20 està en el top 2, top 1. Sí,
1: per
0: sí,
1: cert,
0: sí.
1: A mai Nadia el vent, perquè va deixar algun que altre disgust ahir. Parlava...
0: Sant Blai de Baix, sí.
1: Sant Blai de Baix, però, per exemple, la foguera del port també estava emportant-se bons meneos, eh?
0: Sí, la foguera del port és que està molt exposada, és veritat.
1: Clar,
0: vents
1: de 40 km ser... per hora, doncs normal. Però...
0: Sí. Ara remet, ara no tenim... Tenim brisa, no tenim un vent molt fort. I és cert que en Sant Blai de Baix això és la creu d'esta festa de fogueres d'enguany, perquè es va caure el monument de Lluís Espinosa, aquesta foguera. I és cert que s'ho han pres també amb esportivitat, perquè este matí l'han alçat com han pogut, han col·locat aquests elements del remat que caigueren com han pogut, i això és l'espírit de les fogueres, realment, alçar-se i...
1: Continuar fent
0: normalment
1: festa.
0: Normalment és cremar i tornar a néixer, així, per desgràcia, ha sigut caure i tractar de néixer com s'ha pogut, així que almenys tindran una crema digna amb aquest monument que han aconseguit recol·locar en temps rècord, els amics de Sant Blai de Baix.
1: David, ens trobem a la 1:30. Avui, a més, és el segon dia d'ofrena, que a punt retransmetrà a partir de les 6 de la vesprada, però en tu xerrarem d'ací no res i contarem com serà la prèvia a la mascleta d'avui. Una abraçada.
0: Em convidats molt guais. No vos faig el foiler. Hasta ara.
1: Vinga, adeu, fins ara. Vol dir això que mos quedem amb la sentència del cas de les mascaretes que vos ho transmeten ara mateix els nostres companys en el pròxim butlletí de notícies.
2: És la 1.
3: A punt. Notícies.
2: Com els ha avançat a punt, ja hi ha sentència del cas Mascaretes, 24 anys de presó per a l'exministre valencià, per a José Luis Ábalos, 19 per al que fora el seu assessor, Coldo García, i l'empresari de la trama, Víctor de Aldama, és lliure d'anar a la presó, tot i que té condemna, per haver col·laborat amb la justícia. Precisament, Víctor de Aldama acaba de parlar a les portes del Tribunal Suprem. Lorena Diego, bona vesprada.
4: Bona vesprada, ha dit Víctor de Aldama, l'excomissionista de la trama, que està satisfet amb la condemna perquè, tot i els 4 anys i mig que li demanen en aquesta sentència que és històrica, que s'ha produït este matí al Tribunal Suprem, no entrarà finalment en presó si compleix una sèrie de requisits com el de no delinquir. Ha parlat així als mitjans de comunicació.
5: Simplemente dar las gracias a la justicia que ha...

0: Han demostrado que, bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Una sentència que s'ha pres de manera unànime. Ha estat present Víctor de Aldama, perquè ell no està en presó, però José Luis Ábalos i Koldo García, que estan en presó preventiva des del passat mes de novembre en Soto del Real, han seguit la lectura d'esta sentència des de les 12 per videoconferència. La sentència ha conclòs que els tres van pertanyer a una organització criminal que maniobrava al voltant de l'actual govern de, amb casos de corrupció que apunten directament al govern de Pedro Sánchez.
2: Gràcies, Lorena. I la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusat l'alcaldessa de València, Maria José Català, de mentir al Congrés quan va comparèixer en la Comissió d'Investigació de la Dana fa ara una setmana i va dir que el govern d'Espanya va impedir que la policia local de València auxiliara en altres municipis veïns per la Dana.
3: Bernabé, que està ara en eixa comissió, ha llegit el correu electrònic que demostra que el que va dir l'alcaldessa de València no era cert.
4: A todas las policías locales de España, menos a las policías locales de la Comunidad Valenciana y de la unidad adscrita a la Generalitat Valenciana, porque obviamente son los que tienen la competencia en la comunidad autónoma y no se mete el gobierno, a todos estos les decimos que tienen, que no pueden hacer labores de seguridad ciudadana tal y como dice la ley. Aún así, da otro párrafo que tampoco leyó y que no entregó, pero yo sí lo voy a entregar, señora presidenta,
5: señora Bernabé,
4: para que quede, por favor,
5: que
4: constancia de que aquí se ha mentido en sede parlamentaria.
3: Bé, Pilar Bernabé ha portat el document a la presidència de la comissió. El diputat de Sumar Compromís, Alberto Ibáñez, ha afirmat que es reserva el dret a tornar a citar Maria José Català per mentir en seu parlamentària, ha dit el diputat.
2: I la professora jubilada que un policia nacional va agredir durant les protestes per la vaga indefinida ha presentat una querella contra la gent. També ho ha fet el sindicat Comissions Obreres del País Valencià, del qual és afiliada.
3: El jutjat d'instrucció número 16 de València investiga l'agressió policial. La magistrada ha practicat les primeres diligències, ha demanat l'atestat dels fets de la policia, que defèn l'actuació de la gent antidisturbis i assenyala que la víctima animava a envair la calçada. Comissions Obreres del País Valencià, que ha presentat dos querelles per l'agressió, desmentix l'informe policial i reivindica el dret constitucional a la vaga. Núria Lázaro, responsable dels serveis jurídics d'este sindicat.
6: La nostra afiliada en cap moment va fer res, va desobeir una ordre d'una autoritat, ni va alentar a les masses per a invadir la via pública, no va fer res més que exercir el seu dret a manifestar-se, i això és algo que com a sindicat de classe hem de denunciar i hem d'estar ahí per a reivindicar que no pot ocórrer cap vegada més això que s'ha produït ara.
3: Segons mostren les imatges gravades de l'agressió, la professora jubilada, 68 anys, caminava per l'avinguda Pius 12 de València quan de sobte el policia, que va corrent, li passa pel costat i l'espenta per l'esquena. La dona va caure de cara a l'asfalt, es va trencar el septe nasal i es va fer una ferida en el mentó que va necessitar punts de sutura.
2: I el conseller de Sanitat acaba de visitar la nova unitat multidisciplinar de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties rares de l'Hospital La Fe de València.
3: Aquesta unitat atén vora 400 pacients d'esta malaltia i en un mateix lloc les diferents especialitats mèdiques que estan involucrades en l'atenció. Marciano Gómez, conseller.
7: Es la demostración inequívoca del compromiso de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Sanidad, por mejorar el tratamiento a los pacientes con ELA. Hay neurólogos, neurofisiólogos, endocrinólogos, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, cardiólogos, todo aquello que le hace falta a los pacientes.
2: En els esports, esta vesprada es disputa el tercer duel dels play-offs pel títol de Lliga entre el València Bàsquet i el Barça al Palau Blaugrana. Eva Cassany.
8: 23 anys després tornen a estar a Onxa al Feu Català per a un partit de final i mai han guanyat en este tipus de duel allí. Els de Xavi Pasqual tractaran de fer-se força a casa i guanyar els dos partits per a obtindre ixe títol. Ha parlat en la prèvia sobre este sentit el màxim encisteador del Barça, Will Clyburn.
9: We're home. We have two games ahead of us. To be honest, we did what we were supposed to do.
8: Bé, cal aprofitar ixe factor canxa i l'espenta del públic. En el quadre català es dubte Juan i Marcos, que es feu unes 15 en l'últim enfrontament. Estar on ja s'han endut Ney Rivers, no per avui, però per a vore si arriba el dimecres al quart partit. I en mitja hora és des de l'alqueria del bàsquet el gruix dels 250 aficionats que estaran donant suport a l'equip. El duel serà a les 8.
2: Acabem la 1 i 5 minuts. Continua amunt i avall. Nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.
10: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
11: De tu a tu.
5: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. ¡Que no te limiten!
11: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
5: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
11: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
12: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
13: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
14: Este dilluns, des de les 10:45, punt a punt. Amb el tercer partit del play-off final de la Lliga ACB, la sèrie es trasllada fins a Barcelona per a jugar al Palau Blaugrana. Barça-València amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Este dilluns, des de les 10:45 hores, el millor bàsquet d'Espanya, com sempre, es juga al punt a punt.
10: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
15: Let's play football.

selecció espanyola. A l'espai, Oyarzabal per l'esquerra, la centrada rasa cap a l'interior de l'àrea menuda i amb el peu dret remata sense oposició la milla mal. Marca Espanya, 10 de la primera meitat en Atlanta. Primer gol espanyol en el Mundial, el fa la milla mal. Espanya 1, Aràbia Saudita 0. Ja va el baló cap al primer pal, ben pentinat, el rebuig per a Olmo, el xut d'Olmo. Queda la pilota dins l'àrea, la Porque no la toca i estava el gol. Gol! D'Espanya, Oyarzabal! L'embolic dins l'àrea, el resol el davanter de la selecció. Amb la cama esquerra.

deixa Olmo de Café Gol. Gol! Oyarzabal, gol! En el 23 de la primera meitat. La jugada ara des de la banda dreta. La col·locava molt llarga la mal. Apareixia per l'altre costat Baena. La pilota de la òpera la mal. Centrada al segon pal. Cucurella que la col·loca cap al cap d'Olmo. I este pel

0: cucure i hago el...
1: Ua, tinc el cap com un bombo.
2: Els pèls de punta.
1: Mira, veus, ella diu, els pèls de punta, jo tinc el cap com un bombo.
2: Sergi, el del bombo. Sergi, el del bombo, a partir d'ara.
3: Pues ja no està Manolo, que pot descansar, igual li pots substituir.
1: Últimament tinc una fama d'insensible que no me la lleva ningú en moltes coses. Què passa, que no t'ha agradat el partit o què?
4: T'agrada este? Este t'agrada, segur.
2: Però has fet els deures, que el divendres te farem un...
1: Sí, sí, jo he fet els deures.
4: Jo l'he vist escriure la crònica este matí.
1: No, hi està, n'hi ha un document en el...
4: En
1: l'ordinador, sí.
4: Ara anem a obrir-lo.
2: Però l'has fet tu?
1: És de veres, home, m'han ajudat una miqueta, però a veure, què passa? Jo m'es compromete a fer-lo.
2: T'ha ajudat Urrutia, que això no vale.
4: Bueno, Sergi, partidats de la selecció espanyola, i avui venim a reivindicar la nostra teoria, perquè anem a veure, començaren tots a criticar a Espanya de la Fuente, que si empataren,

0: que si contra Cap Verd i... Què passa? Que la gent és molt, molt impacient i
1: que
0: molt criticona.
1: Que la gent vol les coses rapidetes.
2: A veure què
1: pensa rapidetes.
2: L'expert en la matèria.
1: Home, Hermosilla, què tal? Com estàs?
3: Uf, a tope, a tope.
1: Tu també estàs tot empitonat encara des d'ahir o què?
3: Home, empitonat no, però n'hi ha, però n'hi ha, però n'hi ha.
1: No, t'empitonaràs ara de l'aire que faci de la frescor.
3: Tenen fred ja? No.
0: No, és avui la que l'encès, pots apagar-lo, estàs en ta casa.
3: No, no, no.
2: Que estem acalorats, és l'edat.
3: No tinc prou.
2: Ara no, meua, en este cas.
3: No dic res, jo no dic res. Ho has dit tu.
1: Com veus, en este programa els filtres no existeixen.
3: No
1: és,
3: no tenen per què existir.
1: I encetant la sexta hora del programa ja, menys encara.
3: Home, jo he arribat i ja t'he vist així, sí. Vull dir, això...
1: Això va que xuta, però bueno, en fi... Tu quines...
2: Ja hem ficat el resum dels gols.
3: Ja estan fets.
1: Ja estan fets. Sí.
3: Bueno, doncs pues què te vas a pensar? Que el futbol és com la vida mateixa, no? Que un dia eren tot molt roïns i se n'anaven a casa la primera i el dia següent, mira, 4-0... Bueno, la selecció de sempre.
1: Però la segon part va ser...
3: No, per tirar-la.
1: Tirant a Truño, no? O sigui, haguem pogut dormir una siesta perfectament.
3: Jo crec que és la representació del que significa esta primera fase, que sempre són així en els mundials, perquè... Sí. Però, clar, ara en 42 equips i moltes seleccions que, bueno, que en un nivell inferior... El mundial sempre comença en octaus de dia, sempre, i ara en 700, perquè tenim una eliminatòria més. O sigui, que fins a la pròxima setmana que s'acabi tot això, pues això no començarà en sèrio, no? I Espanya, pues, bé, en la línia, 33 partits sense perdre. Jo crec que ahir el seleccionador, bueno, pues, ha tret pit, perquè la primera, pues, va ser molt fort, però mira, és que els uruguaians també van empatar en Cap Verd 2-2, o sigui que...
1: Bueno, almenys van fer més que l'altra volta.
3: Sí, perquè van fer dos gols.
1: Per no? Això, sí.
3: Bueno, n'hi ha històries superinteressants, que jo ara no sé, perquè me n'he vingut ràpidament.
1: N'he vingut a Capón, sí, n'hi ha que
3: sí, però te vaig a dir que n'hi ha històries impressionants de futbolistes d'aquestes seleccions que són increïbles, perquè tots pensem en el futbol hipermega professionalitzat espanyol, però és que n'hi ha seleccions que venen en jugadors que són autèntics amateurs. I en històries impressionants. Crec que llegia la història del porter, ara te vaig a dir jo, perquè estic parlant de memòria, crec que era del porter d'Aràbia, que son pare l'impedia entrenar, i ell se'n va fugir de casa, se'n va anar per a poder entrenar i arribar a un mundial i ser el MVP del partit. No era d'Aràbia. Era d'una altra selecció, ara no recorde.
1: Però la qüestió és que el xaval necessitava eixir de l'armari futbolero i tenia que anar-se'n de casa.
3: Perquè son pare no li deixava entrenar, anar a entrenar.
1: Bueno, sí que era tonto el pare, també te tinc que
3: dir. No, perquè n'hi havia...
1: Saben que podia tindre el futur resolt.
3: Però en aquests països no. És que és diferent un país com Espanya.
1: Home, si és Aràbia, el tenen ja resolt en la substància
3: també,
1: negra.
3: No era
1: Aràbia. Aràbia.
0: Era si, Senegal?
3: Veure, si, era sí, crec que és el porter de Senegal.
1: Pues en Senegal, a mi el fill em diu que va a ser futbolista i li dic, però vamos ya, arrea.
3: Però és que en aquell moment... Tu no saps si vas arribar o no vas arribar.
1: Però n'hi ha que deixar-li al xic.
0: Clar, és que la cultura nostra d'aquestes coses és completament diferent a la d'ells.
3: No tenen res a veure.
0: I acabar el dia en la panxa plena.
2: Que passa tot el contrari. Així, n'hi ha alguns que tenen fills de 8 anys i se pensen que són Messi.
3: Però això és ara, eh?
2: Perdona.
3: Però això és ara, eh?
2: Mira, Patri diu que sí, que també està clavant el lío.
3: Home, Patri. I en quin lío?
2: Som madres de futbolistes.
3: Sí? No, ara és absolutament diferent. Però són les històries aquestes que marquen, no? Estes cites de Mundial, sobretot en la primera part, que les històries humanes marquen més que les històries esportives en si, però lògicament estaven pendents de la selecció espanyola, necessitaven una victòria així, 4-0 està bé, però una primera part. En 45 minuts...
1: Sí, perquè veurem a la pròxima.
3: I a la mitja mal ja tens prou.
1: Ja, veurem a la pròxima, que n'hi ha.
3: A la pròxima és Uruguai, és Uruguai. Ja. Però te vaig a dir una cosa, és que Uruguai...
0: Dos del matí, no?
3: És a les 2 de la matinada, en la matinada del divendres al dissabte. O sigui,
0: és a dir,
3: dissabte.
0: Que el divendres hauré de fer siesta per a poder alçar-me després, que si no, no aguantaré.
1: A mi. Hora espanyola, quina serà?
0: Dos de la matinada.
1: És que saps com cobraràs tant en brut. No, a mi dime lo que guanyaré al mes.
3: Dos de la matinada, que tu entens, si no t'has lletat serà el 26, si t'has lletat serà el 27.
1: O sigui, tu empilla, ni havent-me lletat ni havent-me alçat, empilla.
3: Per
0: això haurem de fer la siesta el divendres, per a després poder aguantar per a veure el partit de la selecció.
2: A mi me pilla fora, ja ho sabeu.
1: Sí, sí.
2: Fora.
3: Fora.
1: Sí, sí, fora...
2: Fora d'Espanya, vull dir.
1: Fora d'Espanya, però fora de qualsevol temperatura humana, també la pillaràs.
3: Perdona, però el Mundial, si té una cosa, és que és Mundial, el pots veure en qualsevol lloc, eh? Ara, una altra cosa és que no tingues ganes de veure.
2: Sí, per supòs que sí.
3: Que està bé.
2: Tindré un poc complicat.
1: Fas un break i ja està.
2: Després t'ho compte.
1: Pues res, és que les que prenen...

0: El poder són les xiques, així.
1: Normal.
0: Pareix mentira, però...
2: Però nosaltres no tenim la competència per a res, perquè contem coses... Vamos, expertos en futbol zero.
3: A veure, quines heu contat, va?
4: Esportives poques.
2: Anem a contar coses que no
3: són... Ah, que aneu a contar.
2: Perdona. Clar, que no són molt esportives.
0: Jo ja sé amuntó de futbol.
2: Li fem quiz a Sergi, li fem preguntes...
1: Sí, sí, sí. Ja, però si en això no se trata només de futbol, eh? N'hi ha moltes més coses.
0: Bueno, d'alguna forma tinc que començar, no?
1: Ja, però...
4: Que, per cert, l'altre dia jo vaig dir i me ratifique que ell diu que no té ni idea de futbol i jo crec que és un fake que ens enganya a tots i ell és el primer que veu tots els partits de la selecció i del Mundial, perquè va encetar quasi totes les preguntes.
1: Si no tinguen ni idea de...
0: M'han pillat fotos vestit de futbolista i tot.
1: Jo crec que tu tens idea de tot, perquè estar 8 hores així, quantes estàs? 6?
0: 6 en directe.
1: 6 en directe.
4: Més 4 o 5 anys.
1: Has de saber un poc de tot, perquè si no...
0: Si encara mos envien així a la inspecció de treball.
1: A veure, saps de cavalls?
0: No, de cavalls no sé.
1: No me lo crec. No saps de cavalls?
2: Segur que sí, Sergi. Les teves classes de veterinària...
4: Però de golf, sí.
0: Que sí, que sí. Va, per com ho dius?
1: No, per res. Per és la primera, saps? Jo què sé de...
0: De cavalls.
4: De hockey.
0: Poquet,
4: de hockey.
0: Però sé, de cavalls sé, però del bitxo.
1: Del bitxo?
2: De l'animal.
0: De l'esport, de l'animal. Sí. I el cavall que m'agrada i tot això també el sé.
1: També, veus?
0: Sí,
1: veus com ja saps alguna cosa?
0: Escolta, doncs mira, veus, d'home m'agradaria fer-ne. Això és algo sí, que deu de ser molt terapèutic. Més que el golf, tio. El golf és molt avorrit. Pues val la pena anar damunt d'un cavall en lloc d'un carret d'estos com el papa.
1: En esta casa hi ha una persona que és, com és, jutgessa de hípica,
0: sí.
1: De equitació.
0: Ah, doncs pues mira, veus? Pues...
1: Molt interessant.
2: Ai,
1: Patri, eres encantadora, sí. Eres encantadora.
0: Dic, què està fent la Mireia?
2: Pues també sé fer-ho. Vos que t'ho passa?
4: Així fem de tot un poc.
0: Sí. Bueno, relinxar-te me relinxem i parlem en arameu i, bueno, moltes coses que no...
4: Però avui sí que és cert que ens han tirat un poc per un altre costat, que jo crec que no som ni molt originals ni res d'això, però ens ha fet gràcia, que segur que Dani ho té controlat, que són aquestes curiositats o similituds o casualitats, o no sé com anomenar-ho ni batejar-ho, entre el Mundial de 2010 i 2026.
2: És que Lucía i jo hem defès des del primer dia que s'estaven... adoptant moltes actituds en quant al públic,
4: negatives.
2: Per allò de perdre des del principi... bueno, primer pensar que
1: tu
2: van a guanyar...
1: Tu estàs parlant de les
2: similituds.
1: Similituds entre el 2010... Hi ha moltíssimes.
2: Exactament, hem vingut a fer un anàlisi en profunditat.
0: A banda de Shakira, no? Que vaig a odiar-la més que Piqué, mare meva, que avorrida la tinc ja.
4: A mi m'agrada.
2: Hem vingut a fer un anàlisi en profunditat.
1: De Shakira hi ha una curiositat, no només és que va cantar la cançó del Mundial en els dos, sinó que els dos noms tenen doble nom.
2: Clar, Waka Waka, Dai Dai.
1: El Waka Waka i el Dai Dai.
4: Sí. Això és així.
0: Però bueno, al final va ser ella o va ser la Surimi de... Perquè jo he vist el vídeo i per mi que no és ella.
2: És que tu estàs en la mosca darrere de l'orella des de... Però jo penso...
0: No va cantar ella.
2: On podria estar Shakira, millor que ahí cantant en...
4: Espera, que ara cortes... Però qui voleix que cante?
2: És que diuen, hi ha rumors, Lucy, que diuen que n'hi ha una doble.
1: No, i això també l'ha sentida jo.
0: Jo estic convençut que és una doble.
2: Jo no me l'acabo de creure. Ahir vaig veure un...
4: Perdona, aquestes caderes no me les pot menjar ella.
0: Pot tindre un mal dia.
2: No, però a més diuen el reel en el que te comprovaràs que no era Shakira. I jo no... El vaig veure 10 voltes i no me va quedar clar que no fos ella.
0: Jo li veig la cara que l'han deixat, mare meua, plastificadeta, eh? Aquesta cara no es meneja. No és ella.
2: Un poc com la de Fernando Hierro.
0: Igual, pareguda. Últimament el Botox està fent estragos, eh?
2: Però sí que era ella, eh? Lucy me diu, tu has vist a Fernando Hierro? I és que no l'havia conegut.
4: Jo me va costar, eh? Perquè després Michel Salgado, que està al costat, està igual.
0: No es reconeixeria ni ell, bàsicament.
2: S'havia fet les selles de Pitufo Gruñón, que estava així com molt enfadat.
0: A veure, ni la Piquer portava aixes selles de Hierro.
4: Menos mal que no estarà escoltant-nos, perquè estem deixant-lo.
2: Bueno, i si no, pues a lo millor se canvia de...
1: Per això parleu d'ell, perquè sabeu que no vos està escoltant, que està allà, en Estats Units.
0: Bueno, què més, dona? Escolta, si s'ha fet la cara un mapa, li ho podem dir perfectament. Escolta, canvia de distribuïdor, que este el gènere no el va, eh? Però bueno, en fi, mos agarrem.
2: Vinga, va, Lucía, tira-li tu.
4: A veure, m'he quedat morta jo soles de mi mateixa quan he vist que havien passat 16 anys, des del 2010 a 2026.
0: No és precís que ho recordes.
4: No és que no sàpiga contar, que sí, sóc de lletres, però fins ahir arriba, però 16 anys a mi m'han passat volant, però si fa no res estàvem en el Waka Waka i ara ja estem en l'altre.
0: Les bubuseles.
2: Bueno, s'han separat i tot.
4: Exacte,
2: i dos fills,
4: tota la pesca.
0: Vosaltres.
2: Clar, una cosa loca.
4: Bueno, doncs entre altres coses, com deia Dani, el Waka Waka és una de les coses i Shakira, que tenen aquesta similitud, però n'hi ha altres també que jo crec que hem no sé,
2: comentar.
4: Comentar, perquè és per a comentar-les.
2: Mira, sí, la primera, per començar per una. Sabeu que el Mundial de Sud-àfrica va començar també un dia 11 de juny?

0: Sí.
1: ¿Vale? En aquell 2010 el 11 de juny va jugar Mèxic i Sud-àfrica a Johannesburg i en esta edició pues, també, com diem, es va començar, es va encetar ixe 11 de juny de fa res, a
2: peres unes setmanes. Partit.
1: En el mateix partit.
2: En el mateix partit.
3: Sí, sí, sí. O siga, que tot ja apunta a bé. Vale. Anem pel bon camí. Altra coincidència, en 2010 Espanya va arribar al Mundial com a vigent campiona de l'Eurocopa de 2008 i va quedar situada en el grup H. I este 2026, la Roja torna a presentar-se com a campiona d'Europa després de conquistar l'Euro de 2024 i novament forma part d'aquest grup H. I per a molts aficionats espanyols, este detall resulta especialment interessant considerant que aquell Mundial va acabar amb l'únic títol mundial de la seva història. O sigui que ja van dos, i són dos grans. Bueno, la de Shakira és la tercera.
1: La de, sí, la de Shakira és la tercera, i a més és que si sí, Espanya va guanyar en 2010 contra Holanda, nosaltres després de coincidències com estes, som superoptimistes i pensem que per què no va poder guanyar Espanya este Mundial de 2026. I, Sergi, ja que tu saps que la música és molt important per als esdeveniments esportius, tu recordes qui va cantar en la cerimònia d'aquell 2010?
3: Però més, no, més que cerimònia, en no la celebració.
1: És una celebració d'estes que fan els futbolistes.
3: En la Rue, en Madrid...
1: Ahí toca res.
3: Tu te recordes, Dani? També me queda morta.
0: Esta no me la sabia, eh? Reconec que esta no
1: per
0: me la sabia.
1: Per sort per a tu, ara, però.
3: No se'n recordeu. Va, va.
0: En sí quanto, que me recordo,
1: en quan però... t'obriga la boca, vas a dir...
3: Home, i tant.
4: Home, no serà Bisbal o algú d'estos, no?
3: Que el millor és cantar...
1: Give me freedom, en anglès.
0: Ah, sí, sí, sí, sí, sí que la recorde. Però què va cantar també en Estats Units?
3: En la cerimònia.
4: Bueno, cantar, no. Ah, no, cantar. No, no.
0: Bueno, Bisbal, no?
1: Sí, sí, sí. Bisbal en la celebració. Ballar, no? En la cele... Home, clar, en la celebració. I clar, nosaltres diguem, si en 2010 va cantar Bisbal,
3: ara què? Pues mira, hem fet una espècie de, jo què sé...
1: Qui cantaria ara?
3: Melody. Porra, de porra.
1: Ai, mira, jo també di Melody, Sergi, però me l'han descartat, me l'ha llevat del cap.
4: Hombre, la Melody en caque gratis cantaria.
3: Mira, les nostres xiques més joves de l'equip, que per afinitat i per edat coincideixen més en els jugadors de la selecció espanyola que jo... O
1: en els jugadors estrella.
4: Sí, generacionalment.
3: Generacionalment. Elles estan convençudes que si guanya Espanya i venen a celebrar-ho com toca i fan la Rue a Madrid i tota la pesca, ha de sonar este.

0: Aquesta t'agrada a tu molt.
1: Home, no, ho veig normal, ho veig dins del context. Sí, a veure, què esperes d'un Mundial?
0: Sí, però tu veus, perquè clar, l'altra cançó que sonava a Bisbal, la gent estava com prou mimetitzada amb ell i cantava, però esta, Lucía, sincerament, a mi me posen a Quevedo i jo sóc incapaç de cantar un
2: perquè
0: tros de la cançó.
2: Perquè són d'una altra generació, Lucía.
1: Perquè és una altra cosa, però
0: bueno,
1: jo...
0: Ja, però també puc celebrar-ho, no?
1: Perfectament, ho assimilaria sense problema.
2: Tu dai,
1: casa i
2: ja està.
1: Sí.
2: Quevedo és que és un poc família de Bad Bunny.
1: Estos és que han anat al mateix col·le i vocalitzen igual.
3: Són més del Sweet Caroline.
0: Tu també ho veus, sí, tu també ho veus, Dani.
3: Jo... Que no que te diga, no? Jo la senti, bueno, pues una més, no?
1: Com descarregar una formigonera, no?
3: Exacte,
0: sí, sí, però bueno, és important, perquè a l'hora de la celebració ells es volquen moltíssims jugadors, agarren el micro, van un poquet toca ells,
1: sí, i volen ser un poquet...
0: originals, jo què sé. Pues, exacte. Ja. Bueno, també diuen les xiques que Bad Gyal també podria ser candidata a cantar en aquesta celebració mundialista.
1: Una i una, clar que sí, no dic jo que no. Sí, sí.
0: Jo, que m'agrade, no m'agrada especialment.
1: Ja, però n'hi ha que estar en els temps, vull dir
0: que
1: no vull
0: dir.
3: Això segur.
0: Que podria, sí, però clar, hi ha un altre candidat que jo no sé què dir-te. També és... Bueno, no ho sé. Ajudi-se. Que ho vegeu? Ahí tota la gent, ahí...
1: Jo, és que el problema és que ho veig.
2: Jo ho veig, però no m'agrada. Vull dir, jo ho veig, però no vull veure. Això com... És veritat que n'hi ha que estar oberts a la realitat de la música actual. I bueno, és un cantant molt jove, que a més té molta connexió amb molts futbolistes i que té una forta connexió amb el futbol de barri, la cultura urbana, però no sé jo si això ho ballaríem
1: dona,
2: tots pels carrers.
1: Víctor Manuel i Ana Belén no van anar a cantar.
0: No, crec, la Porta o sigui d'Alcalà. Que...
2: Sabina tampoc, no?
1: No, ni Sabina.
0: No, mira,
3: no es veig
1: a este pas ni Mònica Naranjo, que vol...
0: No, no, tampoc. A banda de preguntar en la redacció, també l'hem preguntat a la Xati, que ja sabeu que...
2: Pues, ella ho sap,
0: pues, ho sap tot.
1: Sí.
0: I ha coincidit en elles, perquè ha dit que Quevedo seria un dels candidats. Rosalía també, però pel tipus de cançons de l'últim disc
1: Rosalía,
0: no ho veig jo tampoc. Este, que els Reels B, que jo no sé ni qui és, i també deia un altre cantant, que esta jo sí que la veig, encara que no és la única vegada que cantaria. Ja ha
1: pues
0: cantat
1: també,
0: per a la selecció
1: també,
0: espanyola.
1: Sí, ahir no vaig a negar-ho jo. Sí,
2: a mi ahir me donaria un baixó, vos ho dic.
1: En
2: sèrio? En esta, total, vos ho xure.
0: Pues jo sí que ho veig.
1: Jo també la veig.
0: Tot
1: la
0: i que va cantar en l'Eurocopa de 2024.
2: Mira, preferisca Melody.
1: Però si això és supermundial, no? Claro,
2: això que té que veure en el futbol, en la victòria. Això és un assessor espectacular.
3: A mi m'encanta Patricia, els comentaris, perquè bueno, no, els oients no poden escoltar-lo, però...
1: És que no sé per què no té un micro posat.
3: Ja, és de veres.
2: Demanem-lo, Sergi, demana'l.
3: Sí. No me li faltava això.
1: A mi fa cas tot el món.
3: Sí. Bueno, jo vos vaig a deixar, però abans vos vaig a dir que ja vos puc contar la història. No era, era el porter de l'Iran.
2: Ah,
3: pastor,
2: mira,
3: que guapo. Nòmada. Pastor... Nòmada.
0: El guapo?
2: Bueno, no, vaig a buscar-lo.
3: Pastor nòmada.
1: Despocs guapos de l'Iran.
0: No, perdona.
1: Ha resultat que allò està tot ple de tio bons,
0: per,
1: no?
0: Pues, per supost.
2: Exacte.
3: Només són...
0: Per supost.
2: Són guapos. Són molt racials, molt, sí. Són molt guapos, sí.
3: Sí.
0: T'has tot enganyat, eh? Bueno, pega-li pues, una mira a Google.
3: Pues en el Mundial de Rússia li va parar un penal a Cristiano Ronaldo. Este és el tercer que disputa i son pare, que evidentment era pastor nòmada, no li deixava anar a entrenar i se va escapar i se'n va anar a Teheran a jugar a futbol.
1: Pues home, Niki, l'haguera demanat que volia
3: Pitxero,
1: ser drag queen.
2: És guapo, he de dir-ho, és molt guapo.
3: Bueno, pues este és un dels personatges...
1: A veure, ensenya-me-lo.
3: No, mire... No,
2: és un arriba, mira-la.
1: Home, és que...
3: Sí, mira, sí.
2: Mira-lo ahí en la meleneta.
3: Sí,
1: ahí
3: està.
2: Ara no sé quin look...
1: Però deu de ser dels guapos que sent... Ah, pues té cara d'iraní, eh?
2: Home, bàsicament. Del Teheran profundo.
3: Sí. Vos dic les músiques i les coincidències estan molt bé. I n'hi ha alguna més, jugadors del Barça convocats. N'hi ha un fum.
0: S'han quedat en algunes.
2: Si t'enteres d'algo, mos ho xives.
3: Sí, sí, n'hi ha com... Jo 10 o 12 hi havia, de coincidències.
0: És que n'hi ha un fum. I tu creus... Bueno, jo és que per això sóc un poc supersticiosa, però no sé. Jo crec que és bona senyal i que Espanya va guanyar. No sé.
2: A veure, guanyar és molt atrevit.
1: A veure, diria la teva cosina que les expectatives són molt altes.
3: Jo no...
0: Sempre.
2: A veure, anem a...
3: Jo no tinc... Vaig a ser un poc xolista, no? Lo de partida a partida.
0: Molt bé.
2: Vale, molt
3: bé. També t'ho comento. A parlar...
2: A Dani li toca perquè és el seu paper.
3: Mira, la Min dia l'altre dia, ahir, en una entrevista excel·lent en el País, dia... És que els periodistes... i en els aficionats, voleu saber el campió del món després del primer partit o abans del primer partit? Diu, això és impossible, che, disfruteu del camí. Pues bueno, jo dic lo mateix. Disfruteu del camí.
1: Estic d'acord amb tu.
3: Vale?
1: Sí.
2: I que arribem molt junts.
3: Exactament. Bueno, vos dice, el dius més.
1: Vinga, cuida't. Vinga, adéu, adéu. En mitja horeta ens trobem de nou, val? Vinga, Dani, fins ara.
2: Que és cert, ja que s'ha guardat el meló, m'ha guardat el meló d'altres seleccions.
1: Sí.
2: Perquè nosaltres som molt de la Rocha. Això ho hem de dir i fins al... Però imagina que...
0: Però espera, abans de seguir, te posaves la samarreta?
1: D'on anava a posar-me-la?
2: I se pinta la cara, també.
0: Clar, és que jo esperava que me diguera tot això.
1: Perdoneu.
2: T'has comprat l'àlbum de Panini?
1: Un silenci. L'àlbum de Panini, vale, però les samarretes... Però si això val més que un traje d'anar de festa per
0: ahir. Com es nota que no tens a ningú que comprar les samarretes.
1: Però una samarreta val molts diners, això.
2: Que per tant, Lucy, la Rocha està quedant sense segon plano, no?
0: La Rocha, bueno, la blanca, que m'encanta, és cert, està destronant a la Rocha.
1: És molt gorrina.
2: A mi m'agrada molt la blanca, també.
0: Però és preciosa.
1: Però és molt gorrina.
0: I ahir, la samarreta que portava Aràbia Saudita, a mi me va encantar.
1: Com era?
0: Era xulíssima. Blanca.
2: Era molt xula.
0: Era molt xula. En dorat, no sé, me va agradar.
2: Era lo de les poques úniques coses xules que tenien.
1: Aràbia Saudita, què t'esperes? Pues igual aniria a bordar en fils d'or.
0: No, però era, és que era molt bonica.
1: Perquè estos són de tot menos discretets, eh?
0: Però bueno, la segona equipació està desbancant a la primera, que és la Rocha.
1: Sí.
0: I estes coses no havien passat fins ara.
1: Però això no pot ser, perquè la Blanca la porten molts més.
0: No, això t'he dit, que està desbancant la Blanca.
1: No només altres seleccions, sinó altres equips, també, nacionals.
0: Però és molt xula. I el pantaló granate, no sé, està molt xula.
2: Mira, Sergi, i parlant de les altres seleccions, comentàvem abans ahir entre bastidors, ahir en Capatri, estàvem dient altres seleccions que ens agradaven. Patricia és superfan de la selecció d'Iran, i Lucía i jo...
1: Home, bueno, ja vos veig perquè sou superfans de la selecció d'Iran.
2: Bueno, claro. A veure, algun motiu tenim que tindre. Però
1: tots
2: mira,
1: els guapos es han enviat a jugar a futbol i els lletjos han quedat allí, normal. Que reaccionen com reaccionen? Si és que... Què vol que vos diga?
0: Hem parlat en coneixement de causa.
2: Totalment. Ja, i una altra selecció que ens agrada molt per els jugadors i per la seua afició és esta.
0: Què t'imagines sonant això?
2: A veure, quin càntic fan. És que a mi m'agraden molt. Jo me canvi. Saps qui són?
1: No.
2: Vikingos.
1: Ah, bueno.
2: Que venen.
1: Els vikingos.
2: Noruega.
1: Home, però els vikingos, el loron és vikingos, que estos són uns salvatges que poden arrasar en qualsevol.
2: M'encanta, quan jo soc tan nòrdica.
1: Sí.
2: Claro, me
1: sí,
2: veus,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Super. Jo, a veure, en realitat, més similitud...
1: No heu vist com entrenar a tu dragón?
2: Sí, claro.
1: Pues imagina't jugant a futbol, eh?

0: I la de Brave,
1: també, guapíssima. La de Brave
2: també, mira, són de tot menys delicats, esta gent.
1: Però és que a mi això m'agrada. No, no sé com dir-te.
3: No, i hem descobert que, a banda de ser molt de la selecció espanyola, també som de Noruega. Som si haguem de triar.
2: Les dos, ho porteu en la cara i en la pell. Total. Sou les dos setrinetes.
1: Però això és que som gent de contrastos.
2: Ja.
3: I el per què realment... No, no, el per què realment no podem dir una antena...
1: Després t'ho contem.
3: Perquè igual mos tirin al carrer.
1: Hem dit, ho diguem i hem dit, no, si volem tornar a entrar en micro, no podem dir-ho.
3: Ara, quan mos talle...
2: I a mi m'ho teniu que dir, en efecte, que es borre en seguida, perquè jo no ho diga.
1: Exacte. Bueno, entonces ara quan va a baixar el micro no t'ho podem dir, no?
2: Millor m'ho dieu després, quan puja dalt. Així demà m'hauré oblidat.
1: Vale, vale. Bueno, que... Tindrem més selecció, Sergi, continua estudiant.
2: Vale, no siga cosa que ho casque.
1: Aplica't.
3: Per cert, no hem parlat d'altres cançons com La Potra Salvaje, que això va ser insuportable.
1: La Potra Salvaje. En ma casa anava això. Eurocopa, no? És que esta no està al nivell del Mundial.
2: Ah, que n'hi ha nivells també, no?
1: Clar, Eurocopa és una cosa aixina i Mundial és...
3: En lo top.
2: El teu target no quadra en el Mundial.
1: A mi no. A mi mentalment esta persona en el Mundial no.
2: Però perquè és massa garrula.
3: No, a veure, no. És que tu...
1: A veure, Melody tampoc és que siga molt de Mundial, però...
2: Agarrules Melody, però vamos, tampoc voleu que...
1: No.
3: Mira, jo si té que cantar algú que cante, jo que sé, Dani Fernández o Dani Martín.
1: Però Bisbal tampoc, eh?
2: No.
1: Que cante Shakira, ja
2: a veure, les normes de la convocatòria són ni Bisbal, ni Bustamante, ni... Bueno, si has actuat davant del Papa...
1: Ai, clar.
2: A no ser que sigui
1: Sergio Dalma. És que a saber què podem acabar ficant.
3: Claro, imagina't. Sergio Dalma, tampoc el veig.
2: És que això és un poquet... En fi.
3: Mira, va triomfar, eh?
1: En l'ajuda de Patri, anem a buscar Patri... Mira, m'està posant cara de circumstància. No ara. Anem a llarg clar, d'ací al 19 de juliol, qui estaria a l'altura de cantar en la celebració del Mundial segons el nostre criteri?
3: Quin és el número este nostre de WhatsApp?
2: El 660-78-39-80.
1: Qui voleu que cante?
3: Que s'involucre la gent i d'ací al 19 ens diga qui seria per a d'ell o per a d'ella... la persona o el cantant.
2: Però regaleu algo.
1: No,
2: simplement...
1: Vull
2: procuó.
3: Bueno, que però, participem.
1: A veure, Sergi, estira't, que podem regalar.
3: Estira tu,
1: que nosaltres som així unes redactores.
3: Correcte, el presentador.
1: No som
3: traga la pasta,
1: el presentador. Trago el caix.
2: Però la idea, a veure...
3: Una samarreta?
2: No sé. En fi.
3: Haurem de demanar permís si tenim pressupost.
2: Una samarreta.
3: A banda de bromes, va anar en sèrio. La gent, que, si per favor, que participe d'ací el 19 de juliol i que diga qui considera que hauria de cantar si Espanya arriba a la final i en eixa celebració que tota Espanya estaria pendent, qui hauria de cantar?
2: Vale. A mi em vaig igual.
3: Jo dic que Dani Fernández.
2: Al vestuari, si n'hi ha algo de futbol, pilla, ho furte.
1: Pilla algo ahí, però no ho digues.
2: I ho donem.
1: Perquè anem a quedar com la xata merenguera.
2: Qui s'ho pot haver posat?
3: Jo dic Dani Fernández. Heu de dir
1: jo he de pensar, que jo he de pensar, Lucía.
2: Estic encara emboirat.
4: 660-78-39-80. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
9: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Cada migdia.

0: Des de la plaça dels Estels, la mascletà de les fogueres de Sant Joan en A.Punt Ràdio.
1: Ja estem ahí, després del cap de setmana, ganes de fogueres en tenim a tota hora. És més, envegem a tots aquells que estan allí en estos moments vivint la festa major de Sant Joan i d'Alacant, en este cas. David González, què tal, com estàs?
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sí, estem a l'ombreta. Refugiamos d'esta calor que n'hi ha així en Alacant.
1: No sé però si bé, en Alacant estarà notant-se molt, però sí que m'han dit els companys així del Centre de Produccions de Burjassot que eixes al carrer i és com si obrires el forn directament. M'imagina que ahir estareu algo paregut, eh?
2: Estem un poquet acalorats, però
1: sofocats.
2: Estem bé. Sí, estem sofocats, però estem bé perquè estem així en esta plaça dels Estels. Ja saps que este és el centre neuràlgic de la festa a la cantina. I avui per fi la ciutat s'ha alçat coneguent les millors fogueres d'Alacant. La infantil, ja ho contàvem, va ser la de Ángeles Felipe Verger i la foguera gran, la millor d'Alacant, ha sigut Florida Portadgo. Avui estem ja travessant aquest Equador festiu, estem en el cinquè dia de Mascletaes, la ciutat està molt viva a aquestes altures. I, Sergi, com sempre, jo te salude així amb el millor equip al meu voltant. Tinc a Marta Serrano en la producció, a Pati Balaguer en el control tècnic, a Carol Martínez en la redacció, i així estem, disfrutant, gaudint d'este bon ambient que n'hi ha així en fogueres.
1: Dos dies que queden de festa que n'hi ha que aprofitar-los al màxim, per cert.
2: N'hi ha que aprofitar-los. N'hi ha que també estar així, veure la mascletà, però després pegar una becaeta per a poder disfrutar de lo que són les fogueres en el seu conjunt, tot el que engloben les fogueres, que també és festa. De seguida coneixerem quines són les sensacions de la foguera guanyadora de Florida Portadgo, perquè l'actualitat passa per ahí. Però abans anem a fer eixe repàs de l'agenda fogueril, perquè a més de les fogueres d'especial, la resta de fogueres premiades i no premiades ja lluïxen amb els seus banderins, perquè a les 11 s'ha produït a la Rambla eixa recollida de premis per part de les comissions, i també començava ahir l'ofrena de flors a la Mare de Déu del Remei, Sergi. Ja sap que ahir, primera jornada, avui es completen
1: jornada,
2: les comissions,
1: sí,
2: que no poguen desfilar perquè així s'ha de fer, així.
1: Per cert, no volia preguntar-te, jo estos dos dies no he estat tan pendent de les mascletaes, però el cap de setmana tinc entès que han sigut el que se sol dir guapes, guapes, veritat?
2: Ahir va ser una mascleta de fuegos artificiales del Mediterráneo, dels pirotècnics de Vilamarxant, una mascletà apoteòsica, van fer ressonar esta plaça dels Estels. I avui esperem que els amics de Pibierzo, que venen de León, facin el mateix, tenen el llistó molt alt, però debutaran així en esta plaça, de seguida coneixerem més detalls sobre ells. Abans de continuar en matèria,
1: sí,
2: jo tinc així al meu costat a la meva companya Carol Martínez. Carol, què tal?
3: Hola, què tal?
2: Has pogut parlar fa uns moments amb Funzo, amb Adrián, sí, Gomis, que hi va ser el pregoner d'estes fogueres. Què t'ha contat?
3: Sí, David, com a alacantí, Funzo no es podia perdre les fogueres, i és que la seva música ja s'ha tornat com un himne, i és que no només també per a la festa, sinó també per a la mateixa ciutat d'Alacant. I és que enguany, com has dit, ha sigut el pregoner de les fogueres d'aquest any, i ens ha contat com ha sigut un poquet l'experiència d'estar també detrás, no? I nada, l'escoltem ara. Lo primero, fuiste pregonero de las hogueras, fuiste también el más joven en ser pregonero. ¿Cómo lo sentiste?
4: Muy bien, joder, es algo que pasa una vez en la vida. No sé si volveré a vivir algo así en mi vida, porque fue uno de esos días aleatorios que pasan y fue un honor. O sea, vamos, fue estar ahí con tanta gente, todos mis vecinos, amigos, no sé, fue algo único.
3: Siempre llevas en tu música un poco tu tierra por bandera, siempre nombras algo de Alicante y también se ha convertido un poco en himno también de hogueras, en todas las barracas suena Borracho y Fino, por ejemplo. ¿Qué sientes cuando la escuchas o cuando ves a la gente disfrutar?
4: Eso tiene más valor que cualquier otro premio o cualquier otro éxito, porque es algo que no puede comprar el dinero, que nadie puede conseguir, salvo que hagas algo que conecte con tu gente, con tu ciudad y tus amigos, no sé. Entonces, tiene el doble de valor que pegar un tema. Es algo que es muy difícil y para mí es la hostia.
3: ¿Notas un poco también el calor de ese público alicantino? ¿Cómo agradecen también ese nombre en las canciones?
4: Me ha costado, porque hace un par de años no tanto. Pero a medida que me he ido haciendo mayor, bueno, mayor, ya ves tú, tengo 23 años, pero que ya he dejado de ser un niño, sí he notado que la gente me empieza a tomar en serio, que empiezan a valorar la música, ya no solo Borracho y Fino, sino, no sé, ahí es diferente. Antes era el vecino que hacía música, ahora no, ahora ya soy artista y la gente lo valora.
3: Pues muchísimas gracias.
2: Doncs des d'ací escoltàvem a Funzo, el pregoner d'estes fogueres, i crec, companys, que l'actualitat m'anà perquè tenim a l'altre costat del telèfon, els havien convidat ací, sí, però no han pogut per circumstàncies òbvies, perquè estaven arreplegant aquests banderins, i crec que ens escolta ja Ximo García Larios, el president de la Foguera Florida Portalgo. Ximo, què tal?
5: Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bona vesprada, Ximo.
5: Buenas tardes.
2: ¿Cómo va ese día después? Después de horas del premio.
5: Sí, hoy es un día importantísimo para nosotros. Estamos aquí disfrutando la entrega de premios. La verdad es que es el día que todos deseamos que llegue y lo estamos pasando genial. La verdad es que hemos descargado ya toda esa adrenalina y ahora estamos disfrutando.
1: Ximo, pero llevabas una adrenalina, como hemos visto en algunos de los vídeos de internet, muy contenida. Tu emoción estaba al límite, ¿eh?
5: Sí, llevaba días de preparación, desde el día 17, muchos nervios con la planta, lo teníamos todo controlado, pero al final, bueno, quieres que todo salga bien, quieres que la gente esté contenta y ya, salió todo espectacular.
2: Además, Ximo, creo que vosotros, yo pasé por allí el día 19 y vosotros ya sí que confiabais en que llegara ese premio porque estabais muy orgullosos de esa hoguera que os plantaron.
5: Sí, nosotros desde un primer momento, cuando vimos ya el boceto, ya nos encantaba, y cuando se empezó a plantar aquello, cuando llegaron a las primeras piezas, dijimos, esto va a ser espectacular. La verdad es que Josué Beitia ha hecho un trabajo de renombre y su equipo ha estado con nosotros en todo momento. No tenemos ninguna queja, son unos trabajadores excelentes y el año que viene pues seguiremos.
1: Ximo, pero que te diga la verdad, aquí también, y además lo dijimos en directo, apostábamos por vosotros, ¿eh?
5: Sí. Yo, mucha gente venía y nos decía que le encantaba la obra que teníamos. Y bueno, esa es la sensación que teníamos nosotros. Pero horas antes tienes esa tensión de no saber qué va a pasar y era el nervio contenido que tenía yo.
2: Claro, es lógico. Hasta que no llega ese premio cuesta creérselo, pero es verdad que es bien merecido, sobre todo porque hay todo el trabajo de una comisión detrás. Cuéntanos esa comisión de barrio de Portalgo. ¿Cómo es esa comisión que ha trabajado tanto por alcanzar este premio?
5: Nosotros somos una comisión de barrio de toda la vida de la periferia y nada, y casi toda la gente, si no es gente que viva directamente en el barrio, sus padres, sus abuelos, es gente que tiene un sentido de pertenencia muy grande. Y muchos trabajadores, 60 personas plantando ayer, poniendo piedra, arena. A nosotros nos gusta eso porque nos hace sentir como nuestro, como se ha hecho toda la vida.
2: Además, Ximo, allí hay este año Paloma Jiménez, que ya es la belleza vuestra de este año, me contaba, sí, también que es eso, que la alegría es máxima y además es que parece que os estáis haciendo con los años pares, que el 22, 24, 26, parece que os quedáis con los premios en todos esos años.
5: Sí, nosotros eso, pues llevamos, cada dos años estamos consiguiendo el primer premio. La verdad es que es muy complicado, cada vez hay más hogueras y bastante más nivel, los presupuestos ya están más ajustados y bueno, nosotros vamos a seguir siempre optando por el monumento, que es nuestra pieza principal, y vamos a poner toda la carne en el asador.
1: Y el listón que uno mismo se lo pone cada vez más alto, Ximo.
5: Sí, nosotros, aparte de ponernos nosotros, la gente que tenemos en el barrio nos pone el listón muy alto, tiene que ser algo que sea monumental, que para llenar la plaza se vea, que pases por el Puente Rojo y veas un monumento grande.
1: Sí, es decir, que la exigencia va a más cada vez.
5: Sí. Nosotros nos autoexigimos, la verdad, que mucho.
2: Uh-huh. Además, Ximo, cuéntanos también un poco sobre cómo lo vivís allí, porque vosotros os reunís en el RACO y estabais eso todos juntos, tú con el teléfono en la mano. Cuéntanos cómo vivís esos momentos.
5: Claro, nosotros esos momentos en un principio teníamos mucha tensión. Te fijas en todo tipo de detalles, si viene prensa, si no viene prensa. Estás pensando en todo, qué puede pasar, en cómo ha estado el jurado dando la vuelta, si estaban serios, si estaban más sonrientes. Entonces tienes ese momento de tensión. En cuanto te llaman por teléfono, la gente explota y se convierte aquello en una fiesta y descargas toda la tensión que tenías.
1: Bueno, pues al mismo es que de esa alegría compartida en Florida Portazgo como millor foguera en guany d'Alacant, que ya es moltíssim, això.
5: Sí. Estamos contentos, orgullosos. Y vamos a acabar la fiesta con una buena crema com se merece estas obras de San Juan.
1: Molt bé, Ximo, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona vesprada, que tingueu unes bones fogueres.
5: Bona vesprada.
1: Bueno, David, sempre dona gust escoltar a la gent que s'alegra i sobretot que viu la festa d'esta forma i amb aquesta intensitat.
2: N'hi ha molt de treball darrere i eixe esforç se materialitza en una foguera i eixa foguera dins de dos dies només serà cendres i de moment tot el que vulga pot apropar-se per eixa comissió de Florida Portalgo per disfrutar d'ella. Així, ja que tinc així al meu costat a Joaquín Rubio, el mestre major del Gremi d'Artistes d'Alacant. Joaquín, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Vaig a preguntar-te per aquesta foguera, no sé si l'has pogut veure, no sé què te pareix la millor foguera d'Alacant.
6: Pues és un monument espectacular. Totes les expectatives ha comentat Ximo abans en el que volien transmetre en aquesta foguera lo han aconseguit, perquè te veres que vas per el Pont Roig i ja veus el polp ahí imponent. És una foguera que té un gran treball darrere, tant d'acabament com de modelatge, de disseny. És pues, això, una de les fogueres que perfectament podia ser guanyadora com ha sigut, però clar, n'hi ha uns grans treballs en la secció especial, bueno, la resta de categories també, però la secció especial sobretot, que podien haver sigut també mereixedores del primer premi.
2: Això t'anem a preguntar, no sé si has pogut veure, perquè en la teua tasca com a mestre major tens molts incendis que apagar, diguem, estos dies també, però has pogut observar quin és el nivell en general, parlant de totes aquestes categories, què és el que has observat?
6: En general és un nivell grandíssim el que fan tots els companys, la veritat és que són un any de fogueres molt bo en quant a acabaments, a modelatge. Sí que és de veres que em falta un poquet l'essència a la cantina Isa, que jo crec que teníem els artistes fogueres de fa uns anys darrere, en la qual pues, veies una foguera i dius, això és una foguera i és diferència prou de la Falla de València, no? I en canvi pues, estem en un bucle ara en el qual pues, estèticament mos hem, jo crec que has tancat i fa falta una renovació. Però vols que també...
1: Vols dir que no s'ha evolucionat com deuria o no s'ha mantingut l'estètica que deuria de mantindre's respecte a les fogueres com a senya identificativa? A diferència, per exemple, com has dit tu mateix, de les falles, que no es pareguen tant.
6: Evolució sí que n'hi ha hagut. El problema és que n'hi ha hagut una evolució que potser no era la que tocava. És a dir, nosaltres sempre teníem oberta la porta a que les fogueres fossin una tasca de creativitat, de disseny...
1: Eren més disseny, no?, a lo millor.
6: Sí, i més atreviment.
1: Sí.
6: No es mirava tant l'acabament, no es mirava tant l'efecte de la monicor, per així dir-ho.
1: Sí.
6: Buscàvem més l'impacte visual, l'atreviment artístic, creatiu...
1: Han sigut sempre més eclèctiques, no?
6: Exacte.
1: Les fogueres, sí.
6: Més atrevides, més vanguardistes, per dir-ho d'alguna forma.
1: Sí, sí, sí.
6: El que passa que n'hi ha hagut ahí una fusió d'estils dels artistes fallers, dels artistes alacantins, que també t'he de dir que en les falles se veu prou, la diran de si fa 4 o 5 anys darrere, estem pràcticament veient el mateix en Alacant que en València. Això vol dir que la diferència estètica que els artistes d'Alacant volien tindre respecte a les falles, pues, s'ha estancat, no s'ha aconseguit. I a mi me dona un poquet de malícia, més que res perquè estem sempre guiant-nos per els resultats dels premis, i això és el que d'alguna forma està dominant l'evolució creativa en les fogueres, perquè si un any premien un cap en algo que explota damunt, doncs l'any següent tots són caps en algo que explota damunt.
1: Sí, clar, això sol passar, sí.
2: Cada vegada és veritat que són menys els artistes alacantins. Això explica la situació i és el que tu dius, es premia o les comissions prefereixen aquests caps amb canelobres damunt, no? Per què passa això? Per què les comissions no aposten per aquest artista patri?
6: El primer de tot és que és molt curiós que un guany, per exemple, de totes les categories, sol és un artista de la cantia guanyat el primer premi, que ha sigut en la sèptima categoria, a més, un artista que estava d'exam en la foguera de Monja Santa Faz. Què passa? Que n'hi ha hagut també un palmito d'artistes que sí que s'atreveixen a fer fogueres adultes, que a dia d'avui és una tasca supercomplexa, perquè és més fàcil agarrar una planta baixa i fer fogueres o falles infantils, perquè els gastos són d'una altra manera, es pot viure d'una altra forma.
1: Sí, ho diuen molt dels artistes, falles
6: infantils. Jo no vull dir la paraula comoditat, però perquè m'entengueu, és una comoditat, no? Perquè sí que és de veres que ni són els mateixos volums, ni són els mateixos transports...
1: És menys arriscat, diguem.
6: Exacte. Què passa? Que jo estic ja fart de dir al meu gremi que necessitem artistes que...

0: vulguin fer fogueres adultes, perquè se desunfla el tema de fogueres adultes en Alacant en quant al gremi del nostre de voler fer. I què passa? Que quan alguna foguera aposta per un artista alacantí, pareix que ja està estigmatitzat anant a l'últim, sí, com ha passat en la foguera del polígon de Sant Blai, o per exemple en primera categoria, que salvo Bercàs Central, l'altre artista foguerer, Franz Antonja, pues, pràcticament ha anat darrere. Parlant de premis, a mi no m'agrada barrejar els premis en l'art, perquè sí que és de veres que una cosa és el concurs i una altra és l'estètica de lo que es veu. Però és que condiciona tot, per desgràcia ho condiciona tot. I salvo les categories especial i primera, que sí que es donen tots els premis, en la resta de categories, que soles es donen 4, 5 o 6, depenent del número de fogueres que participen, pues clar, quan te quedes fora, pues no vull dir la paraula de que tu també te quedes fora, però n'hi ha ja més opcions de que no continues. I ahí tenim el problema.
1: N'hi ha aquesta falta de... al final és un cicle que pareix que se va retroalimentant.
0: Exacte.
1: Un dels que sí que s'ha llançat amb les fogueres grans i que, a més, em ve al cap i sent i no el que va proposar en l'exposició és Antonio Benavente. Ell és un dels joves que està tirant endavant, no? Com és la relació amb el gremi amb ell, també?
0: Pues a veure, Antonio està en una fase d'exàmenes en aquest moment, és un xic que ve de la Vega Baixa, jo crec que ahir ell també té un hàndicap, com ens ha passat a molts, no? Perquè jo que sóc d'Elda i ahir en la meva època no n'hi havia el que n'hi ha ara, de cicle superior, de tallers més oberts, de comunicació en artistes més al moment, en quant a mòbils i tot. Pues clar, Antonio està ara remant en un món en el que té que lluitar contra uns gegants molt grans, que són els artistes que ja tenen una experiència, un renom, i sobretot pues, els que venen de València en l'escopeta carregada al 100%. I tot això, pues, què passa? Que un xic que estàs començant i que, com em comentava abans, és molt complicat fer un taller de fogueres adultes i de falles adultes per els gastos que conlleven, pues ahí tenim l'exemple perfecte de com un artista que s'enfronta a fer la seva tasca en les millors condicions possibles, pues clar, es troba en totes les pedres pel camí. Per això en aquest ninot reivindicatiu feia una gran reflexió sobre el que ocorreix en el món de les fogueres i en els tallers quan tens que començar en aquest ofici.
2: Joaquín, una altra cosa són les dotacions econòmiques, veritat?
0: Sí, clar, està clar que no és el mateix treballar en unes condicions econòmiques de més pressupost que estar fent fogueretes d'un pressupost més modestos. Però jo pense que tot és necessari, és a dir, la festa es composa no només de fogueres especials i de primera. El volum de treball que es fa a la resta de comissions i a la resta d'artistes en Alacant és grandíssim, perquè costa molt traure a dia d'avui els pressupostos de qualsevol foguera.
2: Clar, teu dia,
0: no,
2: perquè
0: en
2: falles precisament, Juan Roig, una de les coses que va intentar defendre va ser ixa, que els artistes foguerers, els artistes fallers, pagats, no esteu lo suficientment valorats.
0: També és de veres que nosaltres, una vegada tenim el pressupost davant, es comencem a fer botxeries sense voler, perquè triomfar...
2: Vos deixeu anar, no?
0: Jo crec que sí.
2: Vos veniu amunt. Tenim
0: una part bohèmia inevitable, que jo crec que això sí que ho heredat prou bé dels nostres companys i antecessors, que la veritat és que quan te fiques a fer números te dones compte de que no hi sent. I jo crec que ahí és on està realment el vore i aquests treballs tan bons que n'hi ha al carrer. Comentàvem en la primera pregunta que clar, ho analitzem i mos ha costat de la butxaca, jo crec, a tots el tindre les fogueres que tenim en el carrer.
1: Hi ha molt bons treballs al carrer, dos d'ells. Parlem de que són eixos de que t'has encarregat tu, de Doctor Verget i de Pio 12, també. En este cas, sí que tu sí que t'has endut els premis i, sobretot, quina ha sigut la rebuda també que han tingut, perquè les comissions ja confien en tu plenament.
0: Pues mira, jo, fíjate que coses més curioses de la vida, estic diguent-te que em fa falta artistes de fogueres adults i jo sóc el primer que no fa fogueres d'especials o fogueres de primera perquè no veig la viabilitat que puc veure en categories inferiors, en quant econòmica com d'aconseguir guardons, no? Perquè jo sempre ho he dit, que una persona pot guanyar el primer premi en quinta categoria i ser igual de bo que el que guanya la categoria especial, con lo qual això no funciona en quant a un primer premi que te donen, perquè això funciona de guanyar en la categoria que tingues, no? I en aquest cas, jo he tingut la sort de que ja anys darrere he guanyat el primer premi en Doctor Verges Carolines i en Pio 12. Enguany no he tingut la sort del primer premi, però he tingut la sort del segon, l'ha tingut en Pio 12 del quart. Jo estic molt content perquè he volgut fer les fogueres que volia. Intente no fer els caps en l'explosió per donar eixample, que se pot fer fogueres en disseny. De ara, no fa falta fer fogueres de fa 25.

0: Gràcies a vosaltres, sempre.
1: I, Carol, tu has parlat en el pirotècnic, ha sonat ja el primer avís, i què t'ha contat, què t'han contat els amics de Pibierzo?
2: Pues és la primera vegada que disparen així a la ciutat i han creat una mascleta que fusiona el seu estil amb l'elegantí també. Pedro Alonso, el pirotècnic, ens ha contat que hi ha molts nervis i moltes ganes per a aquest debut.
3: Pedro Alonso Fernández Vidal, pirotècnia Pibierzo del Bierzo.
2: Hoy debutáis aquí en Alicante, ¿qué tal? ¿Esos nervios cómo están?
3: Sí, los nervios están a tope, como suele ser habitual aquí en todos los sitios. Debutamos, soy un clásico ya en Valencia, en Fallas, en Castellón, en Madalena, desde el 2015. Y aquí pues faltaba la tercera provincia de Levante. Venimos a debutar por primera vez. Además con triplete mascletá, pasando mañana Palmera y viernes Castillo.
2: ¿Qué tenéis preparado para hoy?
3: Muchas cosas, entiendo. Muchas cosas con un estilo a lo mejor un poquito diferente, por tratarse de que tenemos otra cultura de pirotecnia diferente. Aunque no me gusta lo que es el cuerpo terrestre de la mascletá, me gusta hacer una mascletá clásica valenciana o alicantina, con lo que ello conlleva y los elementos que ellos conllevan. Lo denotaremos más en los principios y en los finales.
2: ¿Qué esperáis un poco del público alicantino?
3: Hombre, todo, que nos haga una mascleta maravillosa, potente, divertida, entretenida, y que aplaudan, y esa sería la mayor satisfacción. Ahí se basa todo, es de lo que se trata.
1: Doncs escoltàvem a Pedro Alonso de la pirotecnia.
4: No se le notaba
1: Pibierzo.
4: El hombre que iban a
1: escolta,
4: soltar...
1: es que tenía el acento, no podía evitarlo.
4: Claro, una gran mascleta. Imagínate tú, ya ves.
1: Se estrenen así, ¿eh? Yo creo que posaran tota la carne en l'assador.
4: Pues d'ací un minut i mig ho sabrem, perquè, bueno, ho diria jo, a dos dies, comptant el d'avui, tres, perquè s'encenguin ja les fogueres, i aquesta nit del 24 de juny, avui sabem com ha anat pujant precisament això, no? Les expectatives a l'hora de saber quina de totes les mascletades és la millor d'enguany, perquè estem en ple concurs, tot siga dit.
1: Mira, Sergi, jo tinc així davant a un dels membres d'aquest jurat que estaran molt atents, i parlàvem el primer dia, sí que va quedar desqualificada per temps, però...
4: Per curteta, es va quedar curteta.
1: Li va faltar 11 segonets.
4: Ja veus.
1: Però és que este amic del jurat em deia, no, és que de vegades hem desqualificat per 2 segons. És que per 11 segons no n'hi ha, per una faró, i hem de desqualificar. Però
4: les normes són
1: pena,
4: les normes, David.
1: Clar,
4: moltes...
1: és una pena, perquè les pirotècniques posen tota la seva part, però de vegades les condicions climatològiques, les condicions atmosfèriques no faciliten... no és una ciència exacta, això de la pirotècnia.
4: Sí, sí. Bueno, clar, en el cas de l'Alacant, més atmosfèriques que climatològiques o meteorològiques. Sí. Lògiques, com sol passar, per exemple, en Castelló o així, no? Que pot ploure, pot fer-te...
1: Ahí... Però en què bufi una miqueta el vent ja
4: exacte,
1: es pot canviar.
4: Per això t'ho dia, per això t'ho dia. Sí, avui s'agrairà, sí, potser que bufara un poquet el vent. Queden segons per a que siguin les 2 de la vesprada. Tu tens a la vista a les vellers del foc, en este cas seran les que donaran l'ordre, com tots els dies. Avui espero que amb més puntualitat del que sol ser habitual, perquè això de les dos en punt se'ns ha fugit una miqueta enguany. Veig com està preparat tot l'enramat este, tot l'engrallat, i crec que avui donarà molt de sí.
1: Sona el tercer avís i això significa que Sergi comença.

0: Ningú no pot dir que avui la plaça dels Estels d'Alacant no haurà tremolat en un fum de colors blau com el propi mar i com el propi cel alacantí. Veritat, David?
1: Quina barbaritat de mascleta.
0: Ja ho sé, ja.
1: Des de Lleó, Pibierzo, venien amb moltíssimes ganes.
0: Te lo habíamos dicho.
1: Sí. Venien amb moltíssimes ganes i han fet ressonar de valent esta plaça dels Estels. Sergi, una més i una menys.
0: Una més i una menys.
1: Que ens apropem al 24, inevitablement.
0: És de veres. I ja la qüestió de la mascleta de demà i la de després demà no me la vull ni imaginar, perquè, bueno, tornem a repetir, és concurs, i prenent l'exemple del que ha fet l'anterior, el que ve després, pues, va agafant nota i va intentant superar-se. Ens trobem demà, vos pareix?
1: Vinga, ens escoltem demà.
0: Una abraçada molt forta.
1: A disfrutar d'estes fogueres.
0: Igualment, adéu a tots. 7 ja sobre les 2 de la vesprada d'este 22 de juny de 2026. Després de la mascleta i com estos dies arriben els esports, Dani Hermosilla, que ja té moltes coses que contar-nos, no només referides a l'encontre de la selecció espanyola amb Aràbia Saudí, sinó també amb la resta de totes les matèries esportives que ara mateixa arriben. Nosaltres tornem.

0: Esports a punt.
1: Y ellos estaban picados en su orgullo, en su valoración, pues me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo.
2: Dentro del grupo estábamos confiando que fue un gran partido, son cosas que pasan en el fútbol y seguir haciendo nuestro trabajo, y yo creo que hoy se ha demostrado.
3: Siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular, es un sueño.
4: En mis mejores sueños me hubiera imaginado algo así, la verdad que muy muy feliz. Y ojalá vengan más cosas.
3: Siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular, es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande.
5: Què tal, com esteu? Són les 2:08 minuts i mig de la vesprada. Heu escoltat Luis de la Fuente, que celebrava, per cert, el seu aniversari i reivindicava el seu equip. Pedro Porro, el titular en la banda dreta. Mikel Oyarzabal, 2 gols i assistència, l'MVP del partit. I com no, Lamin Yamal, el gran desitjat, debut en un Mundial i gol. L'anterior el va viure, com acabeu d'escoltar, en classe. I el que és més important, Espanya 4 a l'Aràbia Saudita 0, primera victòria en el Mundial, quarta de la selecció des que es proclamà campiona del món en el 2010, i tot obert en un grup en què Cap Verd li empatà l'Uruguai i deixa l'Uruguai-Espanya vital per als de Bielsa en l'última jornada. Amb una derrota, els uruguaians es quedarien fora del Mundial. Però no només de Mundial, ni molt menys, viu la informació esportiva avui, perquè avui és el tercer partit de la sèrie final de l'ACB de bàsquet. Ara és al Palau, i contra el Barça del Roig Arena és un empat a un, però la sensació de que hi ha un València bàsquet que va més i un Barça. Esperem que a menys. De seguida ens anirem cap a Barcelona, on estan Samu Borte i Nacho Rodilla, que es contaran l'última hora del partit d'esta vesprada. Manolo Montal i Fernando Gómez estaran en la nostra tertúlia. Mariajo Collada està en la realització tècnica del programa. Eva Casany està en la redacció i la producció. Hola, Eva, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani.
5: Al micro, Dani Hermosilla, us conseix. I se n'anem ja a Barcelona per a parlar de la final de la CB.
0: Esports a punt. Ja hem arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que compartim continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València, Cap i Casal.
7: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
13: Som A Punt.
5: A l'Edwis d'esta vesprada es disputarà el tercer partit del play-off pel títol de Lliga a la CB. Ara és al Palau Blaugrana, després de l'àmplia victòria a Taronja en el segon partit per 102-75. Com diguem, la sèrie arriba al Palau i empatada a un, Eva.
6: 23 anys després tornen a estar en xarxa català per a un partit de final, i mai han guanyat allí en aquest tipus de duel. Des de Xavi Pasqual tractaran de fer-se força a casa i guanyar els dos partits per a fer-se amb el títol, però Pedro Martínez, el tècnic taronja, diu que els catalans són favorits perquè estan jugant allí, però no renuncia a competir.
14: Els favorits són ells. Han aconseguit el seu objectiu, que era treure un partit a València, jugant a casa, i evidentment nosaltres tindrem que fer un partit molt bo, molt concentrats, defensant bé, atacant bé, tirant bé de fora, per tindre opcions.
5: Ese Pedro Martínez, que no vol res d'allò de favorit, però a Barcelona sí que tenim els nostres companys Samu Borja I Nacho Rodilla, Samu. Nacho, bona vesprada.
11: Bona vesprada.
15: Hola, què tal? Bona vesprada.
5: Bueno, Samu, heu tingut l'oportunitat, en vez de poder parlar amb una miqueta, no?, amb Pedro Martínez este matí, això sí, fora de micro, el vegeu tan confiat o desconfiat, com vulgueu dir-li?
11: No, jo crec que el vegem com sempre, ara se dirà Nacho, no?, però crec que, com he dit, però sí que amb un somriure, perquè jo crec que veu a este València Basket capaç de competir pel títol de Lliga. Efectivament, sense favoritismes, perquè després estan les situacions que s'han vist com en el primer partit, no?, de jugadors experimentadíssims que poden tindre un dia imparable o excels en el triple, com va passar en el cas de Clyburn. En canvi, després van veure un Barça que se desfondà, no?, que en el segon partit no era rival per a València Bàsquet. Per tant, jo crec que un poquet a l'expectativa de veure el que passa avui, ell ens comentava pues, un poc això, no?, que sí que se veuen amb aquesta alegria, no?, de poder dir que van 1-1 en una sèrie final contra tot un Barça, Nacho.
15: Sí, a veure, jo he vist una cara de Pedro de tranquil·litat, i això són paraules majors, perquè ell sempre està en aquest punt de tensió, no?, o d'exigència, i avui n'hem vist somriure, dir-li nosaltres confiança, i dir, sí, confiança total, però davant hi ha un rival, és a dir, ell sempre fica un poquet i tessitura, no?, que València Bàsquet té la capacitat, que ha demostrat que confia molt i confia molt en els seus jugadors, però que davant també tens un equip que te va plantejar coses, te va ficar en el dubte, però sembla que hi ha un ambient, no diria de tranquil·litat, sinó més de confiança que altra cosa.
5: Abans de continuar, Samu, Nacho, Eva, este matí han parlat dos jugadors, un de cada equip.
6: Sí, ha parlat Clyburn pel Barça i és un dels jugadors decisius en esta sèrie, més en el primer partit. En el segon ja el va reservar i va jugar uns minuts a sol, uh-huh. Xavi Pasqual el va reservar i esta és la seva idea de com serà el partit d'avui.
16: We're home. We have two games ahead of us. To be honest, we did what we were supposed to do. We were supposed to win.
6: Ell diu que estan a casa, que tindran el suport de l'afició i que, igual que feren en el primer partit, saben que tenen qualitat per a ser capaços d'emportar-se els següents. Ells, per contar una miqueta com arriben els equips, Juan i Marcos es va fer un esguince l'últim partit i serà dubte per avui. Per part del València Bàsquet s'han emportat a Rivers, no per a este partit, sinó per a veure si arriba a dimecres al quart. I el que ha parlat és Josep Puerto, el capità torna ja 4 minuts en l'anterior i remarca que tenen clar que el focus estarà en imposar de nou el físic i ser agressius en defensa.
16: Aunque luego ganes por más o por menos, cuando rompes el partido siempre son detalles lo que lo decide. El plantejamiento que ser jugar en este ritmo es on se troben cómodos y on podem lluir després que fiquem 100 punts o no, hi ha més factors. Té una plantilla amb molt de talent i qualsevol jugador te pot fer molt de mal. Més que centrar-nos en qualsevol jugador en concret, l'important és que fem una bona defensa en global. Va ser un partit duríssim, especialment con el apoyo de sus fans y estamos mentalizados de ello.
5: Nacho, ho diem no en tota la sèrie, des de que això va començar, clau va ser que València Bàsquet imposa el seu estil, no?
15: Sí, l'estil habitual de l'equip de Pedro Martínez, que tinga aquest ritme, que tinga este nivell de contundència des de el tema físic. Moltes vegades se focalitza també el ritme en el tema anotador. Bueno, cuidado, València Bàsquet el ritme també l'imposa des d'un treball defensiu. Pues si no a tota la pista, tres quarts de pista. En el treball del rebot, ha penalitzat al Barça cada vegada que ha anat a aquesta faceta rebotejadora, ha penalitzat al Barça. Per tant, en aquesta línia de trobar, evidentment, el xonc en camp obert, però també en les cametes que tenen els nostres per ofegar i portar al Barça a algo que... Bueno, el primer dia sí que la gent pensa, ostres, pues el Barça sí que té capacitat, però ho porta des d'un dia d'excel·lència, mm-hmm. No és tan habitual.
5: De neu triples, no?
15: De nou triples, quan ja fiques també que s'allarga un poc l'eliminatòria, que les cametes ja van pesant, clar. Mirant el segon partit, no? Jo crec que ahir és on estem mantindre nosaltres la nostra inèrcia i que poquet a poquet el Barça pugues penalitzar en aquesta versió més física, encara que el talent el poden traure. Mm-hmm.
5: Samu, el fet que hagi parlat avui Josep Puerto, que se l'hagi emportat, el vegeu per a tornar una altra vegada a fer la pista?
11: Jo no sé què farà finalment, però sí s'anunciava, no?, que Puerto podia ser un jugador que apareguera durant la sèrie. Uh-huh. No sabem si avui, no sabem si en el quart, veurem finalment aquesta convocatòria, té un elegir, uh-huh. i també és important la qüestió dels cupos. Sempre estem parlant d'un playoff d'ACB, per tant, has de tindre quatre jugadors nacionals, d'alguna forma, i depenent de les baixes que porta València Bàsquet, necessita més, Pedro, no?, de jugadors interiors, com pot ser el cas de Sima, que ha sigut un dels cupos que ha entrat i que estigui molt bé en el segon partit,
5: sí.
11: O podria podria haver un altre tipus de rotació i aquesta possible aparició una altra vegada de Josep Puerto, però cert que ahir, jo crec que amb Omar i Mur a bon nivell, etc., doncs igual no és encara el dia més indicat. Ha parlat Puerto, perquè òbviament és el capità i forma part d'aquest equip, però jo crec que això no automàticament significa que vaig a ser un dels 12 elegits per al partit d'avui. Veurem què és el que passa finalment, i perquè parlàvem del pavelló, de que estiguen molt prop els aficionats, és cert, no?, que este pavelló no és estil arena, estil Roig Arena, estil arenes més grans d'Europa, i ara la gent que ha vingut i el coneix és més una fonteta quasi en xicotet, molt prop de pista al públic, i a partir d'ahir, si el partit està calent, si la gent està molt clavada, val que pot fer mal, però al contrari, si València Bàsquet comença a agradar-se, comença a mostrar un joc altíssim, compte que se li pot donar la volta, que l'últim partit que jugava de Lliga, sí, en Lliga regular, el Barça, va patir a la seva afició per perdre per 20 i pico punts un equip que està fet per a guanyar, no està fet per a perdre, i molt menys per aquestes diferències.
5: Sí, ara de seguida vos comentem algun nom propi que volia saber, però, Eva, els aficionats de l'afició de València Bàsquet que ha eixit este migdia, no?, des del Roig Arena.
6: Sí, fa només uns minuts, estava prevista a la 1:30, però s'ha retardat una miqueta perquè són prou i calia passar llista en condicions. Són 180 que van en bus i després fins als 250 en cotxe particular. Són ells els que estaran en aquestes grades, i també s'ha esgotat en molt poc de temps les 250 places per a dimecres.
5: Bueno, pues ahí tenim on estaran també tant Samu com Nacho. Nacho, jo tinc dos noms propis, que els dos són de pintura. Una, el gran... la veritat és que el gran play-off que està fent Jaime Pradilla està destacant absolutament tot el món. I després un altre nom, del que jo te preguntava l'altre dia, que és el de Yankuba Sima, no? Com ha aparegut en este final pràcticament sense comptar en tot l'any, no?
15: Sí, jo també parlava amb nosaltres i ho comentàvem l'altre dia, i jo te deia, és que Yankuba Sima és un tio listo, sí, jugant. Sí. Entén el xoc, sap estar en el lloc correcte. Igual no en la dinàmica que vol Pedro Martínez d'imposar un físic més gran, però sí d'intel·ligència en el camp, no? I això, quan apareixes en un partit d'este tipus, no?, en una finalíssima, segurament això te dona cordura, el nom brutal del teu xoc. Per què? Perquè l'esperes on te toca, no gastes tirs de més, estàs en el treball defensiu sempre ben col·locat, bueno, va apareguent. I després també és que aquestes finals, quants més jugadors s'afegisques, millor, no? Perquè estem veient, mira, has dit a Pradilla, en aquesta posició de 4, Pradilla i Braxton Key estan siguentes dos diferencials. Què passa? Que en aquesta posició tu penalitzes també a Toko Sengheila, perquè li permets que pugui fer coses, perquè té qualitat per a poder fer-ho, però darrere l'obligues a treballar. Què vull dir? Que este València Bàsquet està guanyant l'engranatge, està sumant efectius, té la baixa de Ribes, la de Puerto, però que les gotetes que vas afegint poden ser decisives, no? I al principi pareixia tot que anava de la mà en la línia exterior de Montero, Branco Badio, Cameron Taylor. L'altre dia Omar Imur també va estar bé. Necessitem d'aixòs jugadors que poquet a poquet se sumen, i la eliminatòria, si s'allarga, tot i ser factor de banqueta, tots els jugadors que potser estaven un poc més tapaets, poden ser decisius.
5: Samu, quin partit esperes avui? El tercer partit, després d'un empat, vull dir, una victòria a València te deixaria fins a les portes pràcticament. Barcelona se ho juga absolutament tot. Sap que ara mateix té el factor canxa, no?
11: Bé, és molt difícil, no? Després del que ha passat, en tants escenaris distints, per veure un partit. Però jo avui així, pense que el Barça sí que va eixir molt clavat i no deixarà

0: priori, si no és que és una cosa impossible, no deixarà escapar a València Bàsquet en la primera part. Intentarà que el partit vagi el més igual a possible per a fer creure també al seu públic, per a creure ells mateixos que poden competir-li, i sobretot perquè després d'un col com este, jugadors de caràcter, i el Barça té a Kevin Panther, el Barça té a la Provítola, el Barça té inclús a nacionals, no? Com Parra, com Brizuela, que van a tirar avui de garra i caràcter per a intentar fer un partidàs i tractar de posar el 2-1 a la sèrie. Juguen a casa, estan obligats, diguem, a fer-ho, i per tant crec que no serà un partit fàcil, no serà un partit tan plàcid com ixe segon de València, almenys a priori. Després veurem, perquè esta pisonadora taronja, quan es posa en marxa, de vegades, per molt que vulgui algú, no hi ha manera de seguir-la.
1: Molt bé, Samu, Nacho, alguna cosa més?
2: No, jo en això que acaba de comentar, sí. Samu, jo penso que avui el Barça focalitza clarament en este partit. Ho veurem en l'eliminatori, en l'arrencada de la final. El primer dia el Barça era com si ho donara tot, no? Per tant, jo crec que avui el foco va estar molt clarament en suportar a València Bàsquet, en tractar d'endurir la seva defensa, portar un poquet, inclús te diria, a embrutar certes situacions, perquè València Bàsquet no puga plasmar este guió quasi de perfecció que imposa en la pista.
1: Molt bé, Eva, una cosa
3: coseta. És que s'ha anunciat que la Pesic posa fi a la seva trajectòria després de 46 anys com a entrenador principal. Va ser entrenador del València Bàsquet. Com valoreu un poc aquesta trajectòria?
0: Nacho ha de dir moltes coses de Pesic, perquè és un personatge, a nivell bàsquet, una persona en el bon sentit de la paraula, d'aquestes persones que t'arriba, que passa per els clubs i deixa la seva empremta, no?, per a sempre, i que jo crec que ha millorat als clubs en els que ha estat, i especialment aquí a València Bàsquet, el portar als quarts de final ja d'una Eurolliga. Fins a enguany no s'havia millorat aquesta situació en el conjunt taronja, i damunt deixar molts amics a València en les etapes que estigui, Nacho.
2: Mira, jo t'he de deixar un detall de Pesic, per a mi és un geni, que possiblement també tots aquests últims anys ja allarguen massa, perquè no sabem viure sense la banqueta. Però nosaltres, quan fèiem els partits abans en Canal 9, ell, quan deixia la fonteta, se ficava en peu, l'ovacionava, i quan arribava al nostre costat mos guillava l'ull abans del partit, cada partit, vull dir, és un detall, però és estar dominant l'ambient, dominant tot l'empedrao, no? Però, evidentment, a tot el món li arriba un poquet ixe punt i final, i li ha arribat ara Pesic, que, per cert, se li va escapar la final de la Lliga Alemana quan dominava contra l'Alba Berlín de 20 punts a la mitja part. Bueno, són cosetes que passen, però sí, un geni de la banqueta que diu adeu.
3: I el Panathinaikos, que ja té cobrado per als pròxims 3 anys tancat.
2: L'altre. Estava veient imatges de la presentació. És que el president del Panathinaikos és que està igual de tronat. Dona igual que el Olympiacos que ha guanyat en el seu camp l'Eurolliga, que li ha pegat també tocata en la Lliga grega. Dona igual, però presenta Selko, evidentment, pues l'altra figura, no?, en quant a banquetes que queda d'eixa època, i la veritat és que, bueno, suposo que ja serà també la seva última experiència i torna a Panathinaikos.
1: Samuel, el entrenador millor pagat d'Europa, he llegit, no? O va ser el millor pagat d'Europa amb Panathinaikos?
0: El que faça falta. O sigui, Yannakopoulos, el president del Panathinaikos, ha vist que... Com tapem això, no? Com tapem la defeta? De 3 anys a este home, el que me demana, el que vulga, i compte, sí. I compte que no pesque per així, per València. Perquè després de la temporada com la que ha passat, hi ha molt d'entrenador per ahí que li agraden molts jugadors taronja, i primer que acabe la Lliga, que València Bàsquet, com bé diu Pedro Martínez, està en el present, i a nosaltres ens apeteix parlar de present, i ojalà se parle a València d'un títol, no? Perquè fa els interessos valencians d'un títol de Lliga, segons la història del club, que no és fàcil arribar fins a una final, 2 consecutives. La de l'any passat ja vam veure que el Madrid era un Madrid molt, molt, molt potent. Ara en guany te trobes amb un Barça que entre cometes és més accessible, a veure si València Bàsquet guanya, i ja tindrem temps de parlar d'ixe futur de tals jugadors.
1: Bueno, anem a veure si demà ens conté una victòria, i vos veig la meva baixina un poc de baixeta, heu d'animar-vos. Vinga, no, Samu, home. Nacho,
2: estem a tope.
1: Esteu
2: la sonriseta
1: a tope, no?
2: De Pedro, la sonriseta de Pedro mos fica a tope.
0: Molt bé. És que no hem dit nada, Dani. No,
1: ah,
0: dinat,
1: val. Bueno,
0: ja, agafem forces, no patisques.
1: Esteu perdonats. Demà parlem, vinga. Gràcies.
0: Vinga, adéu, fins demà. Adéu.
4: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esport Chapunt.
5: Y ellos estaban picados en su orgullo, en su valoración, pues... Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo.
6: Dentro del grupo estábamos confiando que fue un gran partido, son cosas que pasan en el fútbol y seguir haciendo nuestro trabajo, y yo creo que hoy se ha demostrado.
1: España, que va a sumar el primer triunfo en este Mundial. Recordeme, las tres últimas cites mundialistas, la roja va a sumar una victoria per campeonat. La del 2026 ya la tenim así, que, como acaben de escoltar al seleccionador, necesitaba la Rocha una actuación convincente y, sobre todo, els punts per posar les coses en el seu lloc. Dennos propis, ja ho hem dit en la presentació, la Minja Mal i Miquel Oyarzábal, MVP del partit, i un futbolista que continua batent registres. José Luis Sánchez, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Dani.
1: Lo de Oyarzábal és de Guinness,
7: Sí, va ser un poc el meme de la primera jornada, sí, amb aquesta dada de 30 minuts sense tocar pilota, que no passava des de 1966, i ahir tant Oyarzábal com la resta de companys van semblar-se molt a aquesta selecció que aspirava a ser favorita abans de començar el Mundial. És de veres que aquesta entropessada de Cap Verd li deixava en una situació, no te diria complicada, però que li obligava a no fallar contra l'Aràbia, perquè l'últim partit era contra l'altra, en teoria, favorita del grup, com era l'Uruguai. Ja hem sentit al míster que estaven picats els futbolistes, tant pel partit com per les crítiques que havien tingut, i aquest pique se va demostrar en una primera part agranadora. En 25 minuts s'havien posat ja 3-0 amb gol de Lamine, ahir titular, un dels quatre canvis que havia introduït Luis de la Fuente en l'11 respecte al partit inaugural, i com tu comentaves també, ese doblet d'Oyarzábal, que també li havia fet l'assistència de gol a Lamine, i a partir d'ahí ja se va acabar el partit amb la victòria resolta. Jo crec que tant la selecció com el míster van començar a pensar en el futur. Tu has dit aquests dos noms propis, Lamine, jugador diferencial, cada volta que tocava la pilota en el públic s'escoltava la remor, i ahir va aconseguir marcar el seu primer gol en un Mundial. No és el més jove de la selecció en fer-ho, que Gavi ja va marcar.
1: Gavi va fer en Qatar.
7: Un poquet menys en Qatar, però Luis de la Fuente, el míster, després en sala de premsa parlava així de Lamine.
5: Que está de vuelta, que está en perfectas condiciones, exactamente igual Nico, y eso nos hace estar pues, muy contentos a todos, porque lo que queremos es disponer de los 26 jugadores. El resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo.
1: Está claro.
7: No me jugaba la primera part perquè de la Fuente el va canviar al descans, com també va fer amb Oyarzábal, ja ho hem dit, gol, doblet i assistència en 25 minuts, i per això, i MVP del partit, de la Fuente parlava així de bé del futbolista basc en acabar el partit.
5: Está en unos números bárbaro, así que lo celebro. El impacto que tiene Mikel en el equipo, en la selección española, es brutal, seguramente, como no hay otro futbolista en el mundo con esta incidencia. Es la primera vez en la historia que un jugador mete en 24 minutos dos goles y da una asistencia.
1: És el antiheroi, diríem, perquè mira que fa gols i no s'acaba d'anomenar mai, no? Sembla que en este Mundial es pot destapar definitivament a nivell extern, internacional.
7: I el reivindicava, Luis de la Fuente, després del partit. És el seu pichichi, és el futbolista de la selecció espanyola que més gols ha marcat durant l'etapa Luis de la Fuente. I mira que té futbolistes bons, però en este cas Oyarzábal és el seu nou. El València-Ferran es queda amb la mel als llavis perquè va ser en la segona part, va marcar un gol, però li van anul·lar per fora de xoc. L'altre valencià, Alex Grimaldo, de la Pobla de Vallbona, no va tindre minuts. Cucurella, el titular, fins i tot va marcar el quart.
1: I Ferran ja és el jugador, crec, de la comunitat valenciana amb més internacionalitat.
7: Amb més internacionalitat, sí. Ara falta que ho refrende en convertir-se en titular indiscutible i a ser possible
1: marcar
7: gols.
1: Home, mira, porta un travesser. Un gol anul·lat, el pròxim té que ser gol, per al de Foyos, no?
7: Esperem, serà contra Uruguai. Uruguai. El partit serà la matinada del divendres al dissabte. Atenció, del divendres al dissabte, perquè tots estem mirant que el partit és dissabte a les 2.
1: Però és
7: divendres. Però és a les 2 de la matinada, però és la matinada del divendres al dissabte, no del dissabte al diumenge.
1: Bueno, acabem amb Pedro Porro, que va ser l'alternativa en la banda dreta, en el lateral dret.
7: Sí, va deixar en la banqueta Marcos Llorente, que havia sigut el titular en el primer partit. Jo crec que va fer una bona dupla, sobretot en la primera part amb Lamine, en eixa banda dreta, i parlava després del partit de com s'havia sentit en eixe debut.
6: No és fàcil pensar tiempo atrás que iba a hacer mi debut con mi país en la Copa del Mundo, ¿no? Muy feliz, sobre todo por eso y también por la victoria del equipo. Era el debut también, marcó gol, la verdad que es un chico que nos va a ayudar mucho, ¿no? El partido de Cabo Verde también es fútbol, te puede pasar, también ha habido más situaciones de otros equipos que no han ganado. Dentro del grupo estábamos confiando que fue un gran partido, son cosas que pasan en el fútbol y seguir haciendo nuestro trabajo, y yo creo que hoy se ha demostrado.
1: Bé, José, el que està clar és que ha posat les coses al seu lloc. Ara parlarem del que ha de fer, del que va passar en este grup en l'última jornada, que va ser molt, molt emocionant, perquè fins i tot els uruguaians se poden quedar fora. Sobretot si, lògicament, si perden contra Espanya, és matemàticament que si no guanyen o no puntuen contra Espanya, se quedaran fora del Mundial.
7: Sí, Espanya està virtualment classificada per a 700. Hi ha una combinació molt estranya que la deixaria com a quarta de grup. És molt difícil, però pot passar. I ho té prou bé per a ser primera, ja després ho explicareu tranquil·lament.
1: Ara ho expliquem. Molt bé, gràcies, José, demà més.
7: Adéu.
1: De la resta de la jornada destaquem l'empat sense gols de Bèlgica contra l'Iran amb un heroi, el porter iraquià, Arienza Bienbart. Els belgues van tindre el 70% de la possessió de valor, van llançar 23 vegades a porteria, però no van poder marcar, Eva.
3: En l'últim partit de la jornada d'ahir, però ja de matinada, gran victòria d'Egipte sobre Nova Zelanda, la primera dels africans en un Mundial, tot amb una remuntada perquè els oceànics avançaren en el marcador amb un gol de Surman. Mustafa Sico va fer l'empat i el davanter de Liverpool, Mo Salah, l'estrella dels egipcis, va concretar la remuntada amb el 2-1. Trezeguet va fer l'1-3 definitiu.
1: La pròxima jornada del grup, Bèlgica-Nova Zelanda i l'Egipte-Iran, grup igualat amb Egipte líder, amb 4 punts, Iran i Bèlgica tenen 2 i tanca Nova Zelanda amb només un punt. Si Bèlgica, que encara no ha marcat per contra Nova Zelanda, es quedarà fora del Mundial.
3: Estem
1: en l'Equador de la segona jornada i fem un resum de com va el Mundial. Així tenim, primer, 3 seleccions classificades, Eva.
3: Són 2 dels organitzadors, Mèxic i els Estats Units, i Alemanya, l'última que ho feu dissabte després de remuntar Costa d'Ivori, a més, mexicans i alemanys passen ja com a primeres. Els nord-americans es jugaran el lloc en l'última jornada.
1: També tenim les seleccions eliminades, Tunísia, Haití, i l'última, i una de les sorpreses d'este Mundial, la selecció de Turquia del madridista Arda Güler, després de perdre contra el Paraguai, tot i jugar gran part del partit amb un home més. Acabem este repàs amb xifres de la taula de màxims golejadors.
3: L'alemany Dennis Undaf, autor dels 2 gols de la remuntada d'Alemanya contra la Costa d'Ivori, encapçala esta llista de màxim artillers amb 3 gols, empatat amb Leo Messi, i el canadenc Jonathan David amb els gols en Mikel Oyarzabal, s'apitxa amb la seva llista de 17 jugadors amb aquesta xifra, alguns com ella amb 2 partits jugats. Messi, Mbappé i Haaland, que tenen... Mbappé i Haaland, que sí, tenen 2, encara han de jugar els seus partits.
1: Efectivament, tenen 2, Messi ne té 3, però encara li falta aquest segon partit. Quan de l'agenda d'avui, tant per esta vespre de nit com la pròxima matinada, Eva.
3: A les 7 de la vesprada, esperadíssim Argentina-Àustria, a les 11 de la nit França-Iraq i de matinada a les 2 Noruega-Senegal i a les 5 Jordània-Algèria.
1: Bueno, anem a veure. Els 2 primers molt factibles, els altres a pedre són. Anem ja amb més coses del nostre futbol.
4: Esports a punt.

0: Abans de saltar, lògicament, hem de parlar de l'altre partit del grup d'Espanya, l'Uruguai, que es va complicar la vida i acaba empatant un partit que comença perdent i aconseguir remuntar. Més detalls, que ens els conta Bernat Picó.
1: Què tal, Dani? Bona vesprada. Sí, que Cap Verd està a un nivell insospitat. És tan cert com que ahir l'Uruguai li va donar totes les facilitats possibles. El primer gol dels africans va ser un clar exemple. Kevin Pina va xutar una falta des de molt lluny, però la tanca defensiva li va obrir les portes de bat a bat. Va passar el baló justament per enmig dels dos jugadors de l'Uruguai que estaven en eixa tanca. Poc després, Cap Verd va tindre prop el segon, però va salvar Muslera. I el combinat sud-americà va poder remuntar fins i tot abans del descans. Maxi Araujo va fer el primer i Canovio el segon, especialment delicat, especialment bonic este segon gol per la rematada que fa Canovio després d'una centrada lateral. Pareixia tot encarrilat perquè l'Uruguai sentenciara en la segona part, però això no va passar. El que va passar és que l'equip sud-americà va tornar a cometre un error gravíssim com el del primer gol, en esta ocasió per la falta d'entesa entre els defenses i Muslera, que no va eixir massa bé de la seua àrea. No va ser una bona decisió del veterà porter uruguaià i, de nou, gol de Cap Verd per a empatar el partit. I encara van poder guanyar els africans perquè en el 94 van tindre una contra, pràcticament es quedava soles un davanter d'ells davant de Muslera, però el defensa uruguaià va poder traure el valor en una acció que fins i

0: I tot va haver risc que l'àrbitre xiulara penalt, així que mal menor per a l'Uruguai este empat, que això sí, obliga ara a guanyar al conjunt sud-americà en el següent partit del grup, que serà contra Espanya. Anem a escoltar el que deien els dos seleccionadors, per una banda el de Cap Verd, Leitao, i també escoltarem a Marcelo Bielsa.
1: Estamos aquí para competir, para tentar un sueño nuevo, que es tentar la clasificación para la segunda fase.
2: Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo.
3: Són les 2:37, ràpidament anem amb el poquet que es deixa l'actualitat del nostre futbol i també del mercat. Hem de recordar que el Màlaga és des del cap de setmana nou equip de primera divisió, se completen ja amb el Racing, el Deportivo i el Màlaga tot els 20 equips de primera divisió. Continuem este repàs amb Rafa Mir, sabeu, condenat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i agressió, que va ocórrer mentre jugava amb el València. L'Els va anunciar la setmana passada que no exercia cap opció de compra i, per tant, que rescindia el contracte amb el futbolista, i el Sevilla ara busca una eixida al jugador, Eva.
4: Sí, el club andalús vol resoldre el futur del Murcia abans del 3 de juliol, que és quan arranca la pretemporada. Estan estudiant si el suspenen de treball i sou com feu el Celta de Vigo amb Santi Mina, que també va ser condemnat per un delicte d'abús sexual. Però en el cas Mir, la resolució judicial encara no és ferma i el Sevilla té dubtes sobre la legalitat d'esta mesura. Altra eixida, que el jugador se n'anarà a l'Orient Mitjà per a disputar esa lliga com feu el gallec, i és el que estan estudiant ara.
3: Anem a veure què fa ixa creia calenta que té el Sevilla. En el Club Esportiu Castelló, parlem de segona divisió, podem oferir-vos dades de la pròxima pretemporada, la tornada al treball per a la segona setmana, sembla, de juliol. Xavi Robert, Castelló, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. Sí, el Castelló iniciarà la pretemporada del nou projecte de segona divisió a partir del 9 de juliol per a passar les proves mèdiques. El primer entrenament sobre la gespa de la ciutat esportiva de Borriol serà el dia 13 i del 27 de juliol a l'1 d'agost la plantilla farà una estada a Olot, on ja va estar la temporada passada, una preparació de la que ja no participarà el fins ara capità Salva Ruiz, que acaba la seva etapa com a orellut després de 5 temporades en què ha jugat 127 partits, amb marcat 4 gols i ha donat 6 assistències. Un jugador, el lateral del Val, que sempre ha mostrat el seu compromís i professionalitat.
3: Efectivament, Salva Ruiz. Gràcies, Xavi.
5: Adeu, fins demà.
3: Anem ara amb l'Eldense, pendent d'una possible sanció per les celebracions de l'ascens. Increïble, Eva.
4: Sí, la Comissió Antiviolència ha proposat el tancament durant un mes del camp del Club Deportiu Eldense, del nou Pepi Comat, pels incidents registrats e iniciar ascens. I és que l'afició va invair el camp en el duel contra l'Atlético Madrileño, però a més un ultra arrenca un banderí i agredi un jugador contrari. També proposen dos mesos el tancament del camp del Racing de Santander i un per al del Deportivo de la Coruña.
3: I una altra alegria més del nostre futbol, a la permanència en extremis de l'Elx i el Llevant en primera, l'ascens de l'Eldense, que acabem de parlar a segona, avui afegim un nou èxit.
4: El de la Nucía, que ha pujat a segona federació després de guanyar per 1-0 el Tribal Valderas al Corcón este dissabte en un partit que vam poder veure per a la nostra televisió. En el minut 64 el gol de Juan Mazzocchi feu embotxir la marea roja que omplia les graderies. Més de 2.000 persones que ja van rebre l'equip de Vicente Mira amb un ambient de dia gran. Després de 2 anys en tercera ref, el club torna a la categoria de futbol espanyol, a la quarta categoria, en superar unes dures eliminatòries.
3: I nosaltres que ens alegrem, felicitacions a tota l'afició i al club de la Nucía. Anem ja en l'esport femení, abans d'entrar en la nostra tertúlia.
6: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
3: Dona empoderat, el microcrema. I acabem i parlem de la nedadora il·licitana Àngela Martínez, que s'ha proclamat este cap de setmana subcampiona de la World Cup.
4: Ha quedat sexta en la quarta etapa de la Copa del Món de Natació en aigües obertes disputada a la ciutat portuguesa de Setúbal amb un temps de 2:08:36 a 24 segons de la guanyadora, l'australiana Moesa Johnson. Àngela, que havia obtingut plata en altres dos proves en Eivissa i Sardenya, ha juntat aquests punts amb els anteriors i li han permès ser subcampiona del món per segon any consecutiu. La il·licitana té 2.200 punts i només ha pogut ser superada per Johnson, que s'ha mostrat intractable guanyant totes les proves del Mundial.
3: Intractable, eh? Ja parlarem amb ella precisament d'esta nedadora. Bé, són les 2:42, anem ja a la nostra tertúlia.
6: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.

0: Porque podría jugar en otras posiciones, o en recursos, banda, o más atrás.
1: En efecte, Villa era un tipo que desde l'àrea era letal, sí, absolutament. Sí, sí. Oyarzabal està molt a prop d'aquesta eficàcia.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Presidente,
3: la col·laboració en aquest país sirve. Pues,
4: crec que és justa per a Álvaro Sicoldo.
3: Jo no vull opinar sobre Álvaro Sicoldo.
5: Ha sido una causa absolutamente anómala. Absolutamente anómala. Lo miremos por donde lo miremos.
6: Todo se hizo mal porque todo se hizo tarde. En una emergencia, lo más importante es la prevención.
7: Va a desobeir una ordre d'una autoritat, ni va alentar a les masses per a invadir la via pública, no va fer res més que exercir el seu dret.
8: I will resign as leader of the Labour Party.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Dilluns 22 de juliol, de juny. L'exministre valencià José Luis Ábalos, que va ser home fort del govern de Pedro Sánchez, ha sigut condemnat a 24 anys de presó en el cas de les mascaretes per haver-se lucrat a través de contractes irregulars durant l'època de la pandèmia. Coldo García, que va ser el seu assessor, a 19 anys, els delictes, organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. L'empresari implicat en la trama, Víctor de Aldama, també ha sigut condemnat, però quedarà lliure d'entrar en presó per col·laborar amb la justícia. Haurà de fer un any de treballs en benefici de la comunitat i el Tribunal Suprem, atenció, també li eximís de pagar els 3,7 milions d'euros de multa que reclamava la Fiscalia i que era la comissió que es va embutxacar l'empresari per les mascaretes. Els detalls d'esta sentència, Tribunal Suprem, Lorena Diego.
9: Bona vesprada. Es tracta d'una sentència històrica que ha transcendit apenas mes i mig després que acabara el polèmic juí de les mascaretes. És un escrit que s'ha pres per unanimitat on el tribunal destaca el greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política. Els considera a tots tres, Víctor de Aldama, José Luis Ábalos i Coldo García, que van pertànyer a una organització criminal amb

0: repartiment de fons per a cometre delictes de corrupció.
1: Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la notícia l'ha agafat a punt d'entrar al Teatre Reial de Madrid, a un acte per explicar els resultats del pla de recuperació de l'economia espanyola. Allí, a les portes, els periodistes, clar, li han preguntat, però el president s'ha limitat a baixar del cotxe i entrar ràpidament a l'acte. Bé, el que s'hi ha opinat és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut després de la Junta Directiva Nacional per insistir que després d'esta sentència condemnatòria del que va ser el seu número 2, el número 2 de Pedro Sánchez, només diu, li queda dimitir i convocar eleccions, però ha insistit que no presentarà una moció de censura perquè diu no la pot guanyar i només li donaria alé a Pedro Sánchez.
2: Si hubiésemos presentado una moción de censura en los últimos meses, en las últimas semanas, el señor Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error.
1: I també l'ha portat una notícia que atany als tribunals. Un Consell General del Poder Judicial dividit ha ordenat avui obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per les seues al·lusions a la Policia Nacional en la resolució contra Begoña Gómez, en què el que venia a dir és que els agents que l'acompanyen podrien facilitar la seua fugida. Ha calgut el vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial per a desequilibrar la balança, perquè els quatre magistrats conservadors han votat no a esta sanció i sí tres dels progressistes. Òscar Martínez, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. El que ha decidit la comissió permanent és proposar l'obertura d'un expedient i ha acordat enviar al magistrat Ricardo Conde, el promotor de l'acció disciplinària del Consell del Poder Judicial, la resolució signada pel jutge Peinado perquè siga ell qui valore si les expressions que conté suggereix que les forces de seguretat de l'Estat podrien col·laborar en la fuga d'una persona investigada podrien ser constitutives d'un delicte. Si és així, decidirà el Consell del Poder Judicial. El ministre de la Presidència, que també és de Justícia, Félix Bolaños, ha dit este matí en una entrevista a la SER que la instrucció del jutge Peinado en la causa contra Begoña Gómez és anòmala.
4: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. En concreto, respecto al auto del pasado sábado, ha habido una gran unanimidad. Medios de comunicación, tanto de derechas como de izquierdas, todos ellos considerando que las medidas cautelares son absurdas, son desproporcionadas.
3: Bueno, mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat l'esposa de Pedro Sánchez dimecres a les 6 de la vesprada perquè lliure el passaport. Dimecres és quan Sánchez compareixerà en el Congrés a petició pròpia per a parlar de les causes judicials que afecten el PSOE i l'executiu.
1: Les 3 de la vesprada, quasi 5 minuts. Maite Freitas està a la tècnica. Més notícies d'este divendres. Dilluns.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, que és Pilar Bernabé, ha comparegut este matí en la Comissió d'Investigació de la Dana en el Congrés, ha afirmat que el Consell, que tenia la responsabilitat de l'emergència, va fallar en la prevenció de la riuada que va causar la mort de 230 persones.
3: Bernabé ha afirmat que les emergències s'han de preveure amb antelació, que hi havia informació suficient des de dies abans per a preparar-se. La delegada del govern central ha reiterat que a les 12:20 del migdia del dia 29 d'octubre va demanar l'exconsellera Prades que li sol·licitar activar l'UME, la Unitat Militar d'Emergència, si queda però fet hauria canviat les conseqüències i s'ha preguntat per què el Consell no va informar en el seu copi del que sabia mitjan vesprada.
6: Quienes tenían la información a través de las llamadas y de los contactos que habían recibido por los propios alcaldes de esos municipios de lo que estaba pasando en Chiva y en Cheste, aguas arriba del pollo, no lo dijeron. Es que este es el drama, que ahí es donde hay que dar toda la información.
3: Pilar Bernabé ha portat a la presidència de la comissió la comunicació que desmentix a l'alcaldessa de València, Maria José Català, que la setmana passada va afirmar que el govern espanyol va impedir la policia local de València ajudar en poblacions veïnes. Compromís Sumar tornarà a citar Català per mentir en seu parlamentària, segons el seu diputat Albert Ibar.
1: I el dia es deixa també la dimissió del primer ministre britànic, el laborista Keir Starmer.
7: I will resign, leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning.
3: Bé, dimitiré com a líder del Partit Laborista Britànic, ha dit Starmer, amb la veu entretallada a les portes del 10 de Downing Street. L'anunci arriba després que una majoria de diputats de la seva formació del Partit Laborista hagin expressat el suport a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, per agafar el lideratge del partit.
1: Maria Company. I enmig d'una expectació tan gran, Patrícia, que l'agència britànica Reuters ha estat retransmetent part del trajecte en tren a Londres, on en Divernham ha arribat fa uns minuts per prendre possessió de l'acta de diputat, aconseguida dijous passat. L'encara alcalde del Gran Manchester ja ha confirmat la seva candidatura a les primàries. El missatge d'agraïment a Starmer pels serveis prestats. Ella és la gran esperança del laborisme, qui no ha dubtat en fer caure a Starmer amb el fracàs a les passades municipals com a pretext.
8: I la calor, ja ho saben, arriba amb força. Estem immersos estos dies en un pic que també deixa nits tropicals amb temperatures que no baixen dels 25 graus, per tant, no és fàcil dormir. Conciliar la son. Tenim avís groc amb els mercuris per damunt dels 35 graus ja este matí en molts punts del litoral alacantí, per tant cal ser molt prudents a la muntanya perquè el risc d'incendi és molt alt. En estos moments, de fet, diverses dotacions de bombers estan treballant en un incendi declarat a la zona del Puig de la Nau a Benicarló. Des de l'Ajuntament, això sí, han traslladat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. També hi ha mitjans aeris a la zona i esperen tindre-ho baix control i en breu i que es quede només en un conat.
3: La temperatura més alta ara es registra a Sorita, als ports, on el termòmetre marca 39,1 graus. Entre els 37 i 38 hi ha diverses zones, a Vilafamés, Villena, Sant Mateu, Morella, Atzeneta del Maestrat i Artana, segons Avamet. El Ministeri de Sanitat ha actualitzat les dades de morts atribuïbles a les altes temperatures. Segons el Sistema de Vigilància de Mortalitat MOMO de l'Institut Carlos III, en són 6, en només 6 dies a la Comunitat Valenciana entre el 30 de maig i el 4 de juny. 5 de les persones mortes eren dones, la sexta un home, 5 van morir a la província de València, una a la de Castelló. En tot Espanya se n'han mort 215 des de l'1 de maig. La majoria de decessos s'ha concentrat en la setmana del 30 de maig. S'ha registrat pràcticament una mort diària.
8: Anem ja amb la previsió de l'oratge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
9: Molt bona vesprada. Comença una onada de calor en la resta de la península. El nostre territori també es notarà la pujada del termòmetre, però no amb valors històrics ni de rècord. Tindrem màximes de més de 36 graus en molts punts, moltes comarques de l'interior i del prelitoral, i podríem arribar puntualment als 38 o 39 graus. Aquesta mateixa situació es viurà també demà, dimarts i dimecres. Són els 3 dies de l'onada de calor. Veurem com, pel que fa a l'estat del cel, encara tindrem ambient assolellat i també marcat per la calitja i el pols en suspensió. Amb més núvols de vesprada cap a l'interior per la nuvolositat d'evolució, però sense precipitacions. Els pròxims dies, perquè fa l'estat del cel, no tindrem canvis, però això sí, temperatures molt altes, tant de matí com de vesprada.
8: Les 3 i 9 minuts, anem amb les fogueres, perquè a la canvi ho immersa en plenes festes i el punt d'atenció al matí ha estat en la foguera Florida Portage, que ha guanyat el primer premi de la d'especial, amb ixa Gènesi de Josué Beitia, que planteja una reflexió entre la humanitat i la intel·ligència artificial amb ixe gegantès pol biònic que té la figura central. També ha sigut un matí d'entrega de premis, també la desfilada de la colla de nanos i gegants, el plat fort esta vesprada, la segona jornada d'ofrena. Montse Català, a la canvi, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Patricia. Florida Portache ja lluís així l'estandard que acredita i el primer premi que han aconseguit. Josué Beitia debutava enguany en secció especial de fogueres amb l'obra més cara, 123.000 euros de pressupost, i ha resultat ser el primer premi d'enguany. Des d'ahir de vesprada, quan es van conèixer els premis, i sempre que la calor ho permet, per així estan desfilant rius de gent que no volen perdre l'oportunitat de veure estos 20 metres d'art efímer en directe. Com tu bé comentaves, l'agenda continua esta vesprada. A partir de les 6, segona sessió d'ofrena a la patrona, la Mare de Déu del Remei, que tancarà la vetlla del foc d'Alacant, Maria Pastor i les seues dames.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
11: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
12: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: El Tribunal Suprem ha fet pública la sentència del cas Mascaretes, que condemna, ja ho saben, a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó, a 10 al seu exassessor, a Coldo García, i a 4.5 al comissionista, confés, a Víctor de Aldama, al que el Suprem suspèn la sentència per col·laborar amb la justícia. Lorena Diego ens contextualitza el què i el qui del cas Mascaretes, que ja té sentència.
13: Una denúncia del secretari general del PP de la Comunitat de Madrid anticorrupció va iniciar la investigació que va posar el focus en els contractes a l'empresa Soluciones de Gestión. Temps després,

0: Anticorrupció va apuntalar a través d'una querella els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i suborn. La peça clau era Koldo García. Cobrava comissions a canvi d'aconseguir contractes públics milionaris per la compra de mascaretes durant la pandèmia a través d'una empresa fantasma que va passar de no cobrar res a embutxacar-se 53 milions d'euros. Ell, junt amb la seva dona, van ser dels primers detinguts al seu domicili d'Alacant, tot per unes comissions irregulars que es canalitzaven a través de l'altre líder de la trama, Víctor de Aldama. Luco va detectar que la trama anava més enllà d'una connivencia público-privada i apunta a Ábalos com a principal beneficiari material.
1: És un membre qualificat de l'organització.
0: Una trama que hauria envoltat de manera simultània el rescat de l'aerolínia Plus Ultra o la compravenda d'or veneçolà en la visita de Delcy Rodríguez, una organització que tenia, segons Aldama, el seu número 1.
2: El gobierno Pedro Sánchez está en el escalafón 1.
0: Per baix, Ábalos, persona forta del PSOE i madreta de Sánchez, va ser l'artífex dels contractes de les mascaretes a ministeris i govern regionals socialistes, i més concretament en l'adjudicació de material sanitari en contractes milionaris, un cas que té les següents ramificacions: Balears, Canàries o Comunitat Valenciana, on l'empresa Borges de l'Estat va adjudicar un contracte de mascaretes de 24,2 milions d'euros, una trama que culmina ara amb esta sentència.
3: Bé, el líder de l'oposició ha comparegut després de conèixer la sentència, insistint en que el president Sánchez només té el camí de dimitir i convocar eleccions, però continua descartant, això sí, la presentació d'una moció de censura. Diu que, com que no li eixen els números, només donaria l'e al propi Sánchez en el que queda de legislatura. Seu dels populars, a Gènova, Lucía Mas.
4: Sí, bueno, desprada molt dur el líder dels populars que fa responsable directament a Sánchez d'esta sentència, diu, històrica contra els ministres José Luis Ábalos. Diu, és una sentència contra el govern de Pedro Sánchez perquè no existiria Ábalos sense Sánchez ni Sánchez sense Ábalos. Suma la sentència contra l'exministre València a la condemna a l'exfiscal general de l'Estat i diu, ha arribat el moment de les conseqüències. Per a Feijó, l'única eixida a esta situació és la dimissió immediata del president del govern i la convocatòria d'eleccions.
5: Estamos hablando, efectivamente, del que fue el número 2 del Partido Socialista, el ministro más poderoso de este gobierno, el hombre al que Pedro Sánchez entregó su confianza, su partido y miles de millones de euros de dinero público desde el ministerio más inversor del Estado. De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata.
4: No obstant això, torna a desinflar les expectatives sobre una possible moció de censura i fa una crida de nou als grups parlamentaris que encara donen suport a Sánchez. Es pregunta què més necessiten i es diu és indecent que Sánchez continuï un minut més en el seu càrrec.
5: Si hubiésemos presentado una moción de censura en los últimos meses, en las últimas semanas, el señor Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error.
3: Les 3 i 15 minuts, ja hi ha reaccions, una primera reacció de Moncloa a esta sentència, Òscar.
6: Sí, presidència condemna sense matisos els comportaments d'Ábalos després de ser condemnat pel Tribunal Suprem a 24 anys de presó. Lamentem i condemnem sense matisos estos comportaments, és el que diuen fonts de la presidència del govern. Per part del govern d'Espanya, el ministre Óscar Puente ha escrit en Conte Dix que es tracta d'una sentència alliçonadora i ha ironitzat sobre la pena imposada al comissionista Víctor de Aldama. I a preguntes dels periodistes, després en un acte ha afegit que la seva opinió sobre la sentència és la mateixa que tindria qualsevol amb ulls en la cara.
7: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
6: Bé, des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez ha escrit també en X que qui la fa la paga ha qüestionat que Aldama no entre en presó. Mínguez es pregunta si ixa conté ser corruptor en Espanya. Eduardo Rubiño, més valoracions de Más Madrid, insta el PSOE a no ser un llast per al projecte de govern. José Antonio Fuster, de Vox, exigís la dimissió de Pedro Sánchez.
8: Reiterar al Partido Socialista a limpiar su casa, a poner orden y a dejar de, por tanto, ser un lastre para el gobierno.
9: ¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita?
3: Doncs a aquestes reaccions afegim també la del cap del Consell, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha pronunciat en estos termes sobre aquesta sentència dels cas mascaretes.
10: El señor Ábalos, número 2 de los socialistas valencianos, mano derecha en su día de Pedro Sánchez y mano derecha de Diana Morant en la Comunidad Valenciana, representa, y yo creo que esa sentencia representa lo que estamos descubriendo cada día, cada semana, del modus operandi que tenía el Partido Socialista en España y que también tenía en la Comunidad Valenciana, ¿no?
3: Més coses. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha insistit avui a descarregar en la Generalitat tota la responsabilitat de la gestió del Dia de la Dona. Ha sigut en la Comissió d'Investigació al Congrés, on ha declarat este matí. Bernabé i els grups de l'esquerra han insistit en la inoperància del govern de Mazón, mentre que la dreta l'acusa de moure's per interessos purament partidistes. Lola Oliver.
11: Pilar Bernabé ha denunciat la falta d'iniciativa i d'informació

0: formació per part de la Generalitat el Dia de la Dana. Així escoltem com li pregunta Nahuel González de Sumar i com li respon la delegada del govern.
1: Qui tenia la direcció operativa de l'emergència aquell dia?
2: La direcció de l'emergència, tal com marca el pla i la llei, és de la Generalitat Valenciana.
0: Ho ha fet en el torn de les preguntes de l'esquerra en la comissió d'investigació al Congrés, on també ha insistit en la idea del desgavell en el SECOPI.
2: A partir de les 5 de la tarda en el SECOPI, tot era un caos, perquè ja era tarda. Ja era tarda.
0: Quan li pregunten per la coordinació entre les administracions, com per exemple ho fa Àgueda Micó, de Compromís Sumar...
3: Quins recursos estatals estaven en aquell moment preparats o disponibles? Tots preparats, alerta per a tots els que mos demaneu.
0: En el torn de les preguntes de la dreta, l'han acusada reiteradament de moure's per interessos partidistes. Gil Lázaro és diputat de Vox.
4: Usted adoptó una actitud espectadora, ausente... passiva.
0: Quan li pregunten per què no va prendre les regnes de l'emergència al govern d'Espanya, assenyala el retard de les alertes.
2: Fue única y exclusivamente que no se avisó a la población.
0: Un dels moments més tensos quan l'acusen de no admetre la seva corresponsabilitat en la gestió. Escoltem l'enfrontament amb el diputat del PP, Òscar Clavell.
2: No era la codirectora y de hecho en el plan especial de inundaciones no aparece.
0: Esta vesprada declara el director general d'emergències de la Generalitat.
5: I l'Audiència Provincial de València ha admès a tràmit en la secció d'instrucció número 16 la denúncia per l'agressió policial patida a una mestra quan es manifestava al carrer durant la vaga educativa, ho recordaran, el passat 31 de maig. Els tribunals obren diligències per esta causa i des del sindicat Comissions Obreres, al qual pertany l'afectada, demanen també la imputació penal de la gent per diversos delictes. Patricia Ramírez, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Patricia. Actualment hi ha dos querelles presentades davant la secció d'instrucció del Tribunal de València. La primera, la individual, es va presentar només un dia després que esta mestra jubilada patirà la brutal agressió captada pels mòbils i que en poc de temps es va fer viral. Esta és la que ara s'ha admès a tràmit per a obrir diligències. A la segona denúncia, presentada el 12 de juny pel sindicat Comissions Obreres, del qual l'afectada és afiliada, es personen com a acusació popular i ara es troben a l'espera que el tribunal es pronuncie. La mestra encara s'està recuperant de les ferides patides mentre des del sindicat demanen que es depurin responsabilitats, s'indemnice la docent i s'impute la gent per diversos delictes de lesions, amb l'atenuant d'abús de superioritat, contra la integritat moral, tracte degradant i falta d'auxili immediat. Núria Lázaro és responsable dels servicis jurídics de Comissions Obreres del País Valencià.
7: Reivindicar i per a reclamar que això no té que tornar a passar, que el dret a la manifestació és un dret fonamental que el tenim arreplegat en la Constitució. No podem consentir que això quedi impune, que només queda en una gravació que s'ha fet d'un fet tan important com el que s'ha vist.
5: I la plataforma Famílies pel Valencià ha denunciat que la Conselleria d'Educació no està atenent les demandes que presenten les famílies que volen que els seus fills i filles tinguin el valencià com a llengua base, tot i que es feliciten que s'hagin obert 6 aules noves en valencià en zones castellanoparlants gràcies a la pressió que s'ha fet.
8: Educació ha contestat que està analitzant cas per cas i centre per centre per a intentar satisfer les peticions de pares i mares quant a l'ensenyament en valencià i en castellà i que les noves aules en la línia en valencià no s'han obert per cap pressió, sinó perquè segueix la llei. Ignacio Martínez Arrué, director general d'Ordenació Educativa.
9: Actualment, la Conselleria d'Educació està procedint a fer un estudi cas per cas i localitat per localitat en aquelles situacions en les quals s'ha detectat que pot haver demanda no satisfeta de llengua base valencià o de llengua base castellà. Per això s'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahir la possibilitat de que canviant alguna de les unitats de llengua base sense perjudicar els drets de terceres persones, es puga satisfer la demanda global de totes les famílies.
5: I dos banyistes han mort ofegats en les últimes hores a la costa alacantina, a Pilar de la Horadada i a Torrevieja.
8: El primer ofegament va córrer ahir de vesprada a la platja de les Mil Palmeres de Pilar de la Horadada. Va morir un jove de 24 anys ahir. Els serveis d'emergència també van rescatar un home inconscient en una cala a Torrevieja. L'accidentat va morir poc després.
5: A punts econòmics, les hipoteques sobre habitatge, sobre vivenda, van créixer un 2,3% a l'abril, sumen 22 mesos a l'alça.
8: En nombre, en van ser 40.010, la xifra més alta per este març des de l'any 2010, un 2,3% més que un any abans. Ara bé, respecte a març, en van ser un 14,3% menys. Segons les dades facilitades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'import mitjà de les operacions va arribar als 173.331 euros. Per a les hipoteques constituïdes, el tipus d'interès mitjà a l'abril frega el 3%, un poc superior al de març. I el termini mitjà de pagament és de 25 anys, vora el 63% de les hipoteques va ser a tipus fix.
10: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: I atenció, com els explicàvem a l'inici d'este temps de notícies, a este pic d'altes temperatures que tindrem estos dies, que a més porta nits tropicals. Estem en avís groc al nord, a l'interior nord també de la província de València, amb màximes que poden superar els 36 i arribar quasi fins als 40.
8: Les altes temperatures suposen un risc alt d'incendis, especialment quan hi ha poca humitat a la muntanya. La massa forestal pot convertir-se en un polvorí que cal extremar les precaucions. En les últimes hores hi ha hagut un foc forestal a Estivella, que ja està estabilitzat. Ahir diumenge hi hagué altres tres conats d'incendi a Camporrobles, a Utiel Requena, a Quart de les Valls, al Camp de Morvedre, també un altre a Santa Pola, al Baix Minalopó.
5: I també aquest últim que comentàvem a l'inici d'aquest temps de notícies, al terme de Benicarló, que afortunadament el servei...
11: Mira al Camp de Túria i realment a tota la part nord de la província de València, tant a l'interior com al litoral. Podem superar els 36 graus, de fet, podem arribar a fregar els 40. I les nits, atenció, no van a baixar dels 25 graus. Estem al carrer Sant Vicent de Llíria, com diem, en les terrasses dels bars estan buides perquè tota la gent està a l'interior amb l'aire condicionat, es nota la calor. Hem parlat també amb el veïnat, ja sap què fer, refrescar-se i no eixir en les hores de màxima calor. I hem parlat també amb els sindicats que ens recorden que molta cura han de tindre les empreses, han de complir una normativa estricta per a protegir els seus treballadors i treballadores que estan fent faenes a l'exterior, al carrer. Han d'ajustar horaris, ajustar la vestimenta i dotar-los d'hidratació i de protecció, perquè recorden els sindicats que qualsevol problema de salut derivada d'esta calor, d'estos pics de calor, estaríem parlant d'un accident laboral.
5: I on preocupa i molt esta onada de calor és al nord d'Espanya, especialment al País Basc, Daniel González.
12: 15 comunitats autònomes estan avui en alerta. Se superaran els 40 graus a Bilbao, Madrid o Granada. De moment, la pitjor part se l'endú el País Basc, amb avís roig i on els termòmetres marquen 43 graus.
13: Estoy agobiadísima, solo de pensarlo ya estoy agobiada. Digo, este año no lo aguanto.
14: Bueno, con el ventilador toda la noche, así se puede llevar mejor.
15: Porque no aguanta, porque hasta con el aire no aguantas el calor.
12: Més del 80% dels municipis del país han activat l'alerta sanitària i plans de calor. Escoltem alguns dels treballadors.
16: Por suerte yo llevo un camión con frío y de vez en cuando me meto atrás en la caja a refrescarme, pero mal, mal, con este calor muy mal.
17: ¿Y refugiarse un poquito a la sombra o meterse adentro de vez en cuando?
18: Necesitas más, te fatiga, te hace cambiar de humor. Però bueno.
12: La primera onada de calor de l'estiu es queda almenys fins a dimecres i és només la primera d'aquest estiu.
5: Informava Daniel Gómez, i més enllà de la península Ibèrica, la calor extrema també es fa sentir a Europa, Òscar.
8: Sí, especialment a França, on les temperatures trenquen rècords, han causat ja la mort d'almenys 3 persones en el departament de Gironda, a l'àrea de Bordeus, este cap de setmana. També hi ha hagut 13 ofegaments en platges i piscines que s'associen a la calor. La segona onada de calor en 20 dies socarra França des d'ahir, i la previsió assegura que s'intensificarà avui l'alerta màxima per una canícula extraordinària. Es manté este dilluns i s'amplia a més zones del país que assoliran pics de 44 graus durant tot el dia. 35 milions de persones estan afectades per l'alerta roja.
5: I del món, dimitix el primer ministre britànic Keir Starmer, arrossegat pel malestar dins del seu partit. Els laboristes hauran d'elegir ara el successor en primàries amb l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a candidat oficial i favorit. Marian Company.
19: Dilluns frenètic, el que s'està vivint des de poc abans de les 9:30 del matí a Londres, el moment en què el primer ministre, Keir Starmer, ha acabat de colpar més rumors i ha anunciat la seva dimissió. Una decisió presa per amor al país, ha dit, de la qual informa ja Carles III. Starmer, qui s'ha emocionat en parlar de la seva família, es quedarà als comandaments del Regne Unit fins que el seu partit, el laborista, decidisca en primàries qui el substituís. Amb Andy Burnham com a candidat ja oficial, l'alcalde del Gran Manchester i nou diputat s'ha postulat només 2 hores després del discurs de dimissió i ja té el suport dels pesos pesants del laborisme. Starmer és el tercer mandatari que cau en 4 anys perquè el seu partit ha decidit que estaria millor sense ell, i el CES que es veu obligat a dimitir des del referèndum del Brexit, del que demà es fan 10 anys.
5: I el candidat d'extrema dreta, Abelardo Velasprieya, serà el pròxim president de Colòmbia. Ha guanyat la segona volta de les presidencials en superar Iván Cepeda, el candidat de l'esquerra. Carme Pastor.
20: La victòria per la mínima de Abelardo Velasprieya, Patricia, deixa un país profundament dividit i polaritzat. Advocat i empresari milionari, el conegut com el Tigre, té 47 anys i cap experiència política. Però el seu discurs populista i radical, avalat per líders com Milei i Trump, ha aconseguit el 49,66% dels vots.
21: Colòmbia! Aquí està tu presidente!
20: només 250.000 vots del candidat d'extrema dreta s'ha quedat el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, que encara aspira que l'oficialisme puga repetir mandat perquè ha demanat que s'hi impugnen 33.000 meses electorals. Però tradicionalment l'escrutini final avalat per jutges apenes varia el resultat.
5: I de la guerra de les converses de pau, els Estats Units i l'Iran han acordat a Suïssa un full de ruta per a posar fi al conflicte en 60 dies. Teheran assegura que s'han fet avanços importants per a parar també el conflicte al Líban. Vicent Montagut.
1: Al Líban han soterrat este matí 4 dones mortes en l'última onada de bombardejos israelians. La guerra entre Israel i Hezbollah deixa ja més de 4.000 víctimes i detindre la matança és una condició de l'Iran per arribar a un acord amb els Estats Units. Durant les últimes hores s'han produït avanços importants, segons els negociadors de Teheran. Si no es declara el final de la guerra al Líban, diuen no es negociarà res més. De moment, les dues parts han acordat un full de ruta per a posar fi a la guerra abans de 60 dies. Hem fet grans progressos, coincidís el vicepresident J.D. Vance, que encapçala la delegació dels Estats Units. L'Iran accepta l'entrada al país d'inspectors de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica per a supervisar el seu programa nuclear. I les dues parts han obert una línia de comunicació directa, una espècie de telèfon roig per evitar incidents i malentesos, amb l'objectiu de consolidar l'alto el foc i reobrir l'estret d'Hormuz.

0: Anem amb la informació de la festa, la informació de les fogueres. L'endemà del veredicte dels jurats d'Alacant, el protagonisme se concentra en un monument, en la foguera de Florida Portatge, que és la guanyadora, ja ho saben, del primer premi enguany. Cristina Lavara ha estat a peu de foguera recollint les opinions dels visitants sobre Gènesi i ser monument amb què l'artista José Beitia ha tocat la glòria.
1: Sí, ho ha fet amb doble satisfacció perquè enguany Beitia s'ha estrenat en categoria especial amb Gènesi. El que veiem només arribar és una imponent foguera amb el bust d'una dona en el cos central que simbolitza la natura. Darrere, amb una estètica diferent, veiem la problemàtica que genera la tecnologia.
2: No té res a veure ni davant ni darrere, però és que, no sé, en el seu conjunt en si és tot espectacular.
3: Perquè està en lo modern i en lo més allà.
4: L'altura, el color, la luminositat que tiene.
1: I a 20 metres d'alçada, un remat de 18 metres d'ample, un polp amb 8 tentacles que simulen els fils del coneixement i que ha impactat els visitants.
2: És espectacular, és molt bonica.
5: Les cares, els detalls, l'art... Que...
6: És una meravella, són uns artistes de primer.
1: Avui totes les mirades se centren en la guanyadora. És la parada imprescindible en la ruta per les fogueres en què, amb l'onada de calor, a més de la foto ideal, també es busca l'ombra.
0: Acabem ja, són les 3 i mitja. Recorden que actualitzem informació a les 4 de la vesprada, però que poden estar informats sempre a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
7: Som la veu de tots. Som A Punt. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
8: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: Som A Punt.
9: Hola, com estan? Un minut passat de les 3 i mitja, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio. És dilluns, és 22 de juny, un dia en el que tornem a veure el mercat immobiliari que avança de manera imparable a Espanya. El mes d'abril es van signar més de 40.000 hipoteques sobre vivendes, encadenant 22 mesos consecutius de pujades i registrant, atenció, la major dada per a este mes de l'any des del 2010. Ara bé, aquestes són xifres respecte al 2025. Com reacciona el mercat enguany, en este 2026? Va augmentar també el nombre d'hipoteques respecte al mes de març? Ho analitzarem en el programa. Però, clar, després de l'esforç de tot l'any, arriba el moment de desconnectar i és que les vacances d'estiu s'han convertit en una prioritat ineludible. Ni més ni menys que el 90% dels espanyols planeja fer una escapada en els pròxims mesos amb el turisme nacional i la costa mediterrània, la costa valenciana, com a destinacions favorites per a esta temporada. Això sí, el viatger actual és molt més reflexiu i per a combatre la inflació i estirar el pressupost, més de la meitat reduirà la seva estada solament a una setmana o menys i molts traslladaran els seus dies de vacances al mes de setembre per evitar així els preus de la temporada alta. I en turisme també hi ha espai per a la innovació. Avui, en concret, ens anem a centrar en el món de la intel·ligència artificial. I és que la nostra comunitat està en un procés per a posicionar-se com a un referent en el sector. Fins i tot, la Comissió Europea ha destacat l'esforç de les empreses de la Comunitat Valenciana per adoptar la intel·ligència artificial en este últim any. En el programa coneixem Indie AI Connect, un consorci sense ànim de lucre que ajuda a la digitalització de les pimes i també de l'administració pública valenciana. Tot això de 6 minuts, però a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem setmana, comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada.
2: Hola Javi, molt bona vesprada. Si estem arrencant setmana, un nou dilluns i ho iniciem fent un breu repàs al mercat de les hipoteques.
1: El mercat de la vivenda continua imparable. Al mes d'abril, el número d'hipoteques sobre vivendes en Espanya va créixer un 2,3% interanual fins a aconseguir els 40.010 préstecs, registrant la seva major xifra per a este mes des de l'any 2010 i encadenant 22 mesos de pujades. No obstant això, en la comparativa mensual respecte al mes de març, l'assignatura d'aquestes hipoteques va experimentar un retrocés del 14,3% i el capital prestat va disminuir també un 14,6%, sembla que el mercat comença a gelar-se, Arturo.
2: Així és, Javi, és que el tipus d'interès mitjà es va situar en el 2,90% amb un termini d'amortització al voltant dels 25 anys, acumulant així 15 mesos consecutius per davall del 3%. L'import mitjà dels crèdits va augmentar en més d'un 11% interanual fins als 173.331 euros, mantenint-se així la preferència pel tipus fix triat en el 62,9% dels nous contractes enfront del 37% del tipus variable.
1: Per comunitats autònomes, Catalunya, Andalusia i Madrid van liderar la constitució d'estos préstecs en el quart mes de l'any. Això sí, la Comunitat Valenciana es va posicionar com la quarta regió a nivell nacional en un escenari on 9 territoris van aconseguir increments interanuals i 8 van patir descensos.
2: La digitalització suposa el 26% del producte interior brut del PIB de l'economia espanyola aquest any, el 2026, 2 punts percentuals més que sols fa un any enrere. Amb un pes de més de 455.000 milions d'euros, tot això, segons senyala l'estudi de digitalització econòmica i empresarial de Advice Strategic Consultants, que s'ha presentat avui mateix, Javi.
1: En este sentit, Arturo, la intel·ligència artificial ha deixat de ser una tecnologia reservada a les grans companyies per a convertir-se en una oportunitat real també per a les pimes. Avui volem conèixer com Europa està ajudant les empreses valencianes a incorporar aquestes eines de manera pràctica, segura i amb resultats tangibles.
2: I per a parlar-ne d'este tema ens acompanya avui Òscar Valle, coordinador d'Indie AI Connect, l'European Digital Innovation Hub, així a la Comunitat Valenciana. Un projecte que connecta empreses, centres tecnològics, universitats i administracions per a facilitar l'accés a la intel·ligència artificial, la digitalització i també altres tecnologies avançades amb serveis finançats per la Unió Europea. Així que ens conte millor, Òscar. Bona vesprada, Òscar Valle. Benvingut a Cadena de Valor.
3: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Òscar, anem a començar pel principi i és situant-nos. Què és exactament un European Digital Innovation Hub i per què és important que la comunitat valenciana disposi d'un com Indie iConnect?
3: Pues la Comisión Europea lanzó en 2022 un programa para llenar Europa de estos hubs de innovación digital con el objetivo de que la digitalización en aquel momento llegara a todas las empresas, principalmente a las pymes. Y gracias a una gran propuesta, ya que todo el ecosistema de innovación en tecnologías digitales de la comunidad nos juntamos, nos unimos y montamos una gran propuesta, conseguimos una financiación para un hub en nuestra región. Conseguimos ser la candidatura mejor valorada de toda España, lo cual fue un gran trabajo de todo el ecosistema y que tuvo un gran resultado. En este sentido, solo hay 12 hubs financiados en España, no todas las regiones los tienen, o sea que es un gran logro de nuestra comunidad. Esto fue en 2022. Llegó la irrupción de la inteligencia artificial y la Comisión Europea dijo, vale, quiero que digitalicéis a las empresas, pero quiero que les ayudéis a implantar la IA. Y en ese sentido avanzamos nuestra aventura en esos tres primeros años que finalizaron en 2025 y donde hemos conseguido un impacto muy grande con empresas.
4: Uh-huh. Efectivamente, porque ¿qué aporta a las empresas valencianas contar, por ejemplo, en este caso? Estem parlant d'universitats, d'instituts tecnològics, estem parlant de patronals i administracions, tots treballant conjuntament.
3: La gran ventaja de esto es que las empresas tienen acceso a través de este hub a todo el ecosistema. Las empresas pueden disfrutar de distintos servicios financiados al 100% por la Comisión Europea y con el apoyo también de Generalitat Valenciana, donde pueden acceder a servicios digitales avanzados para hacer esos análisis de situación, esos caminos tecnológicos, roadmap tecnológicos que necesitan para poder implantar tecnología. Y a esto le podemos ayudar desde las universidades, desde los centros tecnológicos, con unos servicios especializados en lo que la Comisión llama test before invest, o sea, probar antes de invertir. Las pymes sin este tipo de servicios muchas veces se quedan atrás, ¿no? Entonces el objetivo que perseguimos todo el ecosistema es que nadie se quede atrás en esta adopción de IA y de implantación de tecnologías.
1: En este sentit, clar, estaves comentant això, no? De provar abans d'invertir. Crec que és una de les claus perquè al final moltíssimes empreses, xicotetes pymes, que al final són el motor de la nostra economia, no? Poden pensar que això ha d'invertir en intel·ligència artificial sense saber ben bé què és el que els aporta si es pot fer un món, no? Per tant, en què consistís exactament i quins avantatges oferiu per a una pyme que vol innovar però que no vol asumir ese riesgo de invertir de primeras en inteligencia artificial?
3: Es normal que tengan esta incertidumbre, ¿eh? La principal barrera con la que nos encontramos es que hoy en día hay tantas tecnologías que las empresas están perdidas, ¿no? Claro. Y de hecho nosotros lo que siempre decimos del hub es que no, el hub no va de tecnología, va de negocio y va de ayudar a las pymes a que mejoren su rentabilidad de negocio, uh-huh, o sus objetivos de negocio. Y en este sentido lo que podemos conseguir es, lo primero, asesorarles para ver qué necesitan. Porque lo normal es que un empresario venga y pida una carta a los Reyes Magos, ¿no? De todo lo que necesita. Pero hay que priorizar, hay que saber por dónde empezar, ¿no? Y esa es la gran ventaja, que somos, al estar todo el ecosistema, podemos encontrar al experto adecuado para cada uno. Y bueno, luego muchas veces también lo que necesitan ya existe, ya está en el mercado. Y también somos un hub, gracias a las asociaciones empresariales, a Confederación Empresarial, donde podemos ponerle en contacto con partners tecnológicos que les pueden ayudar a implantar ya soluciones existentes y que están probadas y testadas.
1: Mm-hmm. Claro, al final es cert que la tecnología ha avanzado mucho en els últimos años y como estabas comentando, ¿no? Para una chicoteta empresa, para un chicoteta empresari, saber per on començar, solamente saber per on començar en tot això de la digitalización, ya es todo un rapte.
4: Ay, sí, es Javi. Por ejemplo, el ecosistema, per tot el que ens està contant també, Òscar, sembla que funciona. I així també la Comissió Europea ho ha destacat, no? La Comissió Europea recentment també destacava aquest esforç de les empreses valencianes en l'adopció de la intel·ligència artificial. Volíem saber quines conclusions extraeu vosaltres d'aquest reconeixement que fa la Comissió Europea.
3: Bueno, como siempre, los datos es lo que también nos aporta, ¿no? Y en este primer periodo hemos ayudado a más de 600 empresas con casi 1000 servicios. O sea, tenemos un impacto. Además, les hemos ayudado a conseguir 4 millones de euros de financiación adicional al proyecto proyecto en convocatorias públicas, regionales, nacionales o europeas, que les han ayudado a poner estas acciones en marcha. Entonces, al final, gracias a estas cifras que hemos logrado, tenemos la certeza de que ha funcionado. Y de hecho, la prueba es que la Comisión nos ha ampliado el programa a otros 3 años más, de 2026 a 2028, y esperamos tener pues estas mismas cifras o incluso mejores.
1: I comentant això de les xifres, com s'expliquen? A què atribuïu aquestes bones xifres en comparació a la resta de comunitats autònomes?
3: Sí. Una de las diferencias que tenemos en nuestra región es el apoyo de la administración pública, que ha cofinanciado parte del programa, algo que en otras regiones no ha sucedido, y han tenido que apoyarse en otro tipo de fondos nacionales que les ha complicado un poquito la operativa. Y nosotros hemos tenido la gran suerte de contar con ese apoyo regional, que hace que seamos uno de los GAS mejores valorados. De hecho, en una evaluación de la Comisión Europea, las palabras fueron: sois uno

0: Seguim i ens entrem de nou amb la nostra economia. Ja estem en estiu i les vacances en esta temporada es consoliden com una prioritat ineludible en tot el territori. L'informe Observatur per a l'estiu de l'any 2026 per enguany revela que el 89% de la població planeja realitzar alguna escapada i el 74% ja ho té decidit, sí que la farà. No obstant això, els viatgers mostren un perfil més reflexiu, més exigent, adaptant els seus hàbits per a optimitzar els recursos sense renunciar, això sí, al descans.
1: Així és, Javi, per a mitigar l'impacte econòmic de la guerra, el 53% dels enquestats reduirà les seues estades a una setmana o menys, promovent una gradual flexibilització dels patrons tradicionals de viatjar. El pressupost mitjà s'estabilitzarà en els 737 euros per persona i així s'observa una redistribució de les dates d'eixida cap al mes de setembre. Una opció triada especialment per a les persones de major edat per a evitar així la temporada alta i també controlar la despesa de manera més eficient.
0: En aquest aspecte, Espanya torna a posicionar-se com el destí principal per al 65% dels enquestats. En este mapa nacional, la costa andalusa, el nord peninsular, els arxipiélags i la costa mediterrània, on la Comunitat Valenciana destaca un any més com un dels pols d'atracció turística, lideren les previsions davant del 35% dels viatgers que optarà per desplaçar-se a l'estranger.
1: I continuem amb el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui. L'economia espanyola va registrar un sòlid dinamisme al mes d'abril, dinamisme impulsat per l'avanç conjunt de la indústria i del sector serveis. La xifra de negocis de la indústria es va disparar en més d'un 11% en comparació amb el mateix mes de l'any 2025, la qual cosa representa la seva major pujada des d'abril de 2024, acumulant així dos mesos consecutius a l'alça. Per la seva part, el sector serveis va incrementar la seva facturació en un 7,5% interanual, encadenant 25 mesos de taxes positives, Javi.
0: El repunt industrial va estar liderat per les coqueries i el refinament del petroli i la fabricació d'equips informàtics, mentre que el cuir i el calçat van patir la major caiguda. En el sector serveis, el comerç va destacar amb un increment en les seues vendes del 8% i les activitats enquadrades en altres serveis van créixer quasi un 7% respecte al mateix exercici anterior.
1: En la comparativa mensual respecte a març i eliminant els efectes estacionals, la indústria va mantindre la seva tendència expansiva en pujar quasi un 1%, acumulant 3 mesos de millores gràcies a l'empenyiment de l'energia. En contrast, la facturació dels serveis va experimentar un lleuger retrocés mensual, encara que l'ocupació en aquest sector va continuar amb la seva ratxa de creixement ininterromput des de l'any 2021 en augmentar un 1,2% interanual.
2: Demà serà notícia.
0: 7 minuts que falten per a les 4 de la vesprada i ja saben, estem començant la setmana, per tant tenim per davant un fum d'actes que segur que ens comenta Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Bona vesprada, company.
0: Bona vesprada. Sí.
3: Esta setmana i ja estem parlant de dimarts. Per exemple, demà, 23 de juny, cal recordar que serà el Dia Internacional de la Dona en l'Enginyeria. I és que entre el 25 i el 30% és la presència que n'hi ha, depenent del país.
0: Sí.
3: En carreres que coneixem com STEM. STEM fa referència a les carreres de ciències, de tecnologies, d'enginyeria o de matemàtiques. I és que resulta que, per exemple, en qüestions d'informàtica o telecos, el percentatge baixa, està entre el 20 o el 25%, però sí que és favorable en les ciències de la salut, tot el que té que veure en biologia, biotecnologia, ahí arriben al 60%. Aleshores, la idea per a celebrar esta data és reivindicar que n'hi hagi més dones, o sigui, més presència de dones en este tipus de carreres científiques. Aleshores, cal reivindicar-ho.
0: Exacte.
3: I demà mateix, per exemple, demà mateix n'hi ha una jornada a València que va ser el títol de 25 anys de diferència, però amb una mateixa vocació, per a celebrar l'evolució de la dona en la enginyeria. Una jornada que tindrà lloc a València on hi haurà molta presència de dones professionals. També hi haurà una jornada que té a veure en el que estàveu raonant fa un segonet en matèria de turisme, per a parlar sobre sostenibilitat social del turisme. Serà demà al Palau de Congressos i és una jornada que tindrà la seua rèplica, per exemple, el dia 25 a Castelló i el dia 26 a Alacant. Si parlem en clau global ja, per exemple, tindrem, sí que podem fer una comparativa. Serà
0: sí.
3: com quasi paregut a l'estat o al moment en el que està el Mundial de Futbol, perquè demà coneixerem el PMI manufacturer i de serveis tant de l'eurozona com de països concrets com Alemanya, Regne Unit o Estats Units. Veurem un poquet qui està a la davantera, no?
0: Exacte, sí, farem aquesta classificació, en efecte.
3: Podem veure aquesta classificació i fer comparatives de la fortalesa de les diferents economies. Encara que ja t'avance, o m'imagine que suposaràs que tant Alemanya com Regne Unit i Estats Units igual no hi són guanyadores.
0: Igual no, sobretot no. Si tenim en compte les últimes xifres, però en fi.
3: Així no és. Revisant l'IBEX, continua aquesta tendència alcista, que n'hi havia especialistes ja este matí que parlaven de a veure si veiem un IBEX que arribara als 20.000 punts.
0: Correcte.
3: De moment estem en 19.530, un creixement...
0: Xifra rècord, també, les coses es consiguen.
3: També, sí, ja que també donar-li la importància que té.
0: Exacte.
3: I un creixement a dia d'avui d'un 0,8%. El barril de Brent, que a la contra continua la seua desescalada, i el podem trobar ara a $77,9 el barril, i és una caiguda que suposa el 3,30%. El que sí que està a l'alça i convé ser prudents és l'Euríbor a l'hora de signar hipoteques. Està ja a 2,80 i també n'hi ha especialistes que avui ja parlaven de que el podem trobar a final de mes en 2,90. Aleshores, cal ser prudents a l'hora de signar hipoteques i revisar molt bé aquesta lletra xicoteta.
0: En efecte.
3: És el que vos puc avançar
0: a veure com,
3: de cara a demà.
0: Com evoluciona aquest Euribor durant aquest mes. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem.
3: A vosaltres. Adéu. Bona vesprada. Adéu.
0: I avui dilluns també fan programes els companys de la vesprada. Apunta, amb Ximo Rovira.
4: Perdona, Fabi, bona vesprada. Avui dilluns especialment. O sigui...

0: perquè celebrem.
1: També hem volgut fer el programa, és que és aixina. Sí, són aixina,
0: som aixina. Ens encanta compartir amb vosaltres en la ràdio i ara de seguida, després de les notícies, arranca esta setmana de Sant Joan.

0: combinat està demostrat que millor que qualsevol pindoleta, que qualsevol tractament, és un segur de salut. Ho prova la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, que diu que l'exercici físic ajuda a reduir el risc de càncer en un 30%. No hi ha altra medicina que aconseguisca. Sí, estem parlant de càncers d'endometri, de vejiga, d'estómac, etc., també de mama. En aquest sentit, la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia de la Universitat Jaume I ha desenvolupat un estudi en el qual encara més i col·laborant en la Societat Espanyola d'Oncologia parla de que l'exercici és determinant també en la curació de les dones que pateixen càncer de mama. Fer exercici físic i fer-lo en companyia, fer comboi, és salut i és millorar en el procés de superar un càncer. Més coses. Ens anirem a un d'aquells merenderos de la Malvarrosa. Ens anirem als anys 50. Eixa estampa de la façana marinera. I 75 anys després, un d'aixòs xiringuitos, un d'aixòs merenderos, l'Alegria de la Huerta, torna a obrir en tercera generació. Ja no és lo que era.
1: No,
0: les clotxinetes i les petxinetes. Ara te pots fer un calamar i un bon cepionet i de molta categoria. Bueno, pues avui, de la mà de Vicent Gil, parlem en la tercera generació de la gent de l'Alegria de la Huerta. Ella és també l'Alegria de la Huerta, Carme Juan. Ens porta cançons dedicades a les històries al voltant de les fogueres de Sant Joan. La màgia al voltant de Sant Joan. I farà una interpretació sorprenent.
1: Anem a deixar-ho ahí. Sorprenent.
0: Vaig a fer un spoiler.
1: Vale, va.
0: Va a versionar a Bertín Osborne.
1: Ochs. Compte, compte en això, eh?
0: Compte
1: en això.
0: Te queda el cos.
1: Jo ja tinc ganes d'escoltar-ho, tot això i tots els detalls de les festes de Sant Joan que vos esperen en la vesprada de punt, que ara comença en uns minutets. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
2: Tornarem demà, com sempre, Javi, a les 3 i mitja de la vesprada.
1: Bona vesprada. Adeu.
2: Adeu.
3: Són les 4.
4: A punt. Notícies.
3: Comencem amb tribunals, amb la sentència del Suprem que condemna 24 anys de presó l'exministre valencià José Luis Ábalos i a DNU, a qui fora el seu assessor Coldo García, pel cas de la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. Detalls, Alejandro Molés.
5: Tots dos han sigut condemnats pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació de fons públics i tràfic d'influències. Per la seva part, l'empresari de la trama, Víctor de Aldama, és lliure d'ingressar en la presó, tot i haver sigut condemnat a 4 anys per haver col·laborat amb la justícia. L'escoltem.
6: Simplemente dar las gracias a la justicia, que han demostrado que bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: En el capítol de reaccions, Xavier García del Valle.
7: Sí, des del govern valencià, el seu cap, Juanfran Pérez Llorca, considera que després d'esta sentència assistim, ha dit, al principi de la fi del sanchisme.
8: Por lo tanto, yo creo que hoy asistimos ya al principio del fin, ahora sí, al principio del fin del sanchismo en España y del sanchismo en la Comunidad Valenciana, y que yo creo que no le queda otra que al señor Pedro Sánchez que convocar unas elecciones y acabar cuanto antes con esta pesadilla que estamos sufriendo todos los españoles.
7: De manera molt semblant i demanant eleccions avançades, s'ha pronunciat el líder de l'oposició, el també popular Alberto Núñez Feijóo.
9: Estamos hablando, efectivamente, del que fue el número dos del Partido Socialista, el ministro más poderoso de este gobierno, el hombre al que Pedro Sánchez entregó su confianza, su partido y miles de millones de euros de dinero público desde el ministerio más inversor del Estado. De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata.
7: Per part del govern, el ministre Òscar Puente ha escrit en xarxes socials que es tracta d'una sentència alliçonadora, diu, i ironitza sobre la pena imposada al comissionari Víctor de Aldama. Després, i a preguntes dels periodistes, contestava Òscar Puente això respecte de la sentència.
10: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
3: Més tribunals, en este cas, del Consell General del Poder Judicial, que ha ordenat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per les seues al·lusions a la Policia Nacional en la resolució contra Begoña Gómez a l'hora de llevar-li el passaport.
5: Unes al·lusions en què venia a dir que els agents que acompanyen a la dona del president del govern podrien facilitar la seva fugida. Per cert, que el jutge Peinado ha citat Begoña Gómez per a després demà dimecres a les 6 de la vesprada perquè lliure el passaport. I se mateix dia el president del govern compareixerà en el Congrés per a parlar de les causes judicials que afecten el PSOE i el seu executiu.
3: I esta vesprada compareix en el Congrés dels Diputats davant de la comissió que investiga la gestió de la Dana, qui era el número 3 de l'exconsellera Salomé Prades.

0: L'exdirector general d'Emergències, Alberto Martín Moratilla. Este excàrrec va ser qui va indicar a Prades la necessitat de mobilitzar els efectius de la unitat militar d'Emergències.
1: I unes hores abans declarava en la mateixa comissió la delegada del govern, Pilar Bernabé, on, entre altres coses, ha afirmat que el Consell no va previndre l'emergència com marca la llei. Segons apunta, tot es va fer malament perquè tot es va fer tard.
2: Todo se hizo mal porque todo se hizo tarde. En una emergencia, lo más importante es la prevención.
1: Pilar Bernabé ha explicat que des de les 9 de la nit rebia telefonades d'alcaldes i alcaldesses plorant perquè el veïnat s'ofegava i ha criticat l'actitud d'algun conseller a la mateixa hora del dia de la dana.
2: ¿Sabe qué pasa? Que a las 9 y media noche, cuando a mí no me llegaba el aire a los pulmones y no podía respirar, he visto en un grupo de WhatsApp que un señor, conseller de esta comunidad valenciana, estaba diciendo: ya empieza la izquierda con su campañita. Esa es la catadura moral de unos.
0: El Ministeri de Sanitat ha fet públiques les dades de les morts que serien atribuïbles a les altes temperatures.
3: Unes dades en què destaca que a casa nostra hi ha un període de 6 dies, concretament del 30 de maig al 4 de juny, 6 persones van perdre la vida, 5 d'elles a la província de València i l'altra a la de Castelló. Per sexes, una de les víctimes és un home i les altres 5 dones. Recorden que avui la Conselleria de Sanitat ha alertat a un total de 22 municipis de 3 comarques del nord de Castelló dels efectes de patir els efectes de la calor. Es tracta dels Ports i de l'Alt i Baix Maestrat. De fet, en estos moments on més calor fa de tota la comunitat, segons les dades aportades per la DAMET, és al terme de Sorita, als Ports, on ja se superen els 39 graus i mig. També molta calor al sud de la comunitat, concretament a Villena, a l'Alt Vinalopó, on els termòmetres superen els 39 graus.
0: I de les morts vinculades a les altes temperatures als ofegats en espais aquàtics, ja que, segons les últimes dades fetes públiques, des que ha començat l'any, un total d'11 persones han mort ofegades al nostre territori.
1: Les últimes 4 durant este mes de juny. De fet, ahir mateix, 2 persones van perdre la vida ofegades. Una d'elles, un jove de 24 anys, a Pilar de la Horadada. L'altra, un altre home, a Torrevieja.
0: I un apunt de les carreteres.
3: Sí, de l'accident en què s'ha vist implicat un camió de fem que s'ha calat foc i que continua actiu. L'accident es troba localitzat hores d'ara a l'A3, al seu pas pel terme de Xirivella.
0: I altre apunt de l'exterior.
1: Sí, en este cas del Regne Unit, amb la dimissió del primer ministre, el laborista Keir Starmer. Este és el moment.
4: I will resign the Labour Party.
1: Una dimissió que ell mateix ha anunciat i sobre la qual ja ha informat el rei Carles III. Starmer continuarà al capdavant del govern i del Partit Laborista per a assegurar una transició, segons s'ha dit, ordenada. Podria continuar en el càrrec fins al mes de setembre, quan s'espera que es resolguin les eleccions primàries. Un procés que comença el 9 de juliol. Recordem que Starmer s'ha vist obligat a deixar el poder després de la recent victòria del seu rival polític, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ha sigut elegit diputat després de guanyar dijous passat el seu escó. Burnham ja ha confirmat que es presentarà com a candidat a les primàries per a substituir Starmer.
0: I la ciutat d'Alacant continua immersa en plenes festes de fogueres.
3: I el punt d'atenció està i estarà en el monument guanyador que ha plantat Florida Portache de l'artista Josué Beitia. Un monument que ha costat més de 120.000 euros i que porta per nom Gènesi.
5: És espectacular, és molt bonica.
6: Les cares, els detalls, l'art... Que...
7: És una meravella, són uns artistes de primer.
5: El seu conjunt en si és tot espectacular.
8: Perquè està en lo modern i en lo más allá.
9: L'altura, el color, la luminositat que tiene.
3: I esta vesprada, a partir de les 6, arranca la segona jornada d'ofrena a la patrona, a la Mare de Déu del Remei.
0: I en els esports, el València Bàsquet tractarà esta vesprada de recuperar el factor pista en la final de la Lliga ACB. Els de Pedro Martínez no estaran sols, perquè al voltant de 250 aficionats i aficionades taronja estaran al Palau Blaugrana. La clau és repetir l'actuació del segon partit. Escoltem el capità Josep Puerto.
10: El plantejament ha de ser jugar al nostre ritme. És on se trobem còmodos i on podem lluir. Després que fiquem 100 punts o no, hi ha més factors.
0: Recordem, la sèrie al millor de 5 està empatada a una victòria per al València Bàsquet i altra per al Futbol Club Barça.

0: Barcelona. Podran seguir este tercer partit esta vesprada en el programa Punt a Punt a partir de les 8 menys quart. El partit donarà inici a les 8 en punt. Es queden a continuació en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada de Punt. Així està el món a estes hores. Així en su compte a Punt Ràdio.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
3: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
2: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
3: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
2: Preinscríbete en umh.es.
4: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: Dilluns i 22 de juny, últim dia de col·le i una setmana per encetar amb moltes coses que contar. Què tal, Gemma? Bona vesprada.
6: Bona vesprada, setmana de Sant Joan. Així que estrenem avui 3 hores de ràdio, de bona ràdio, per davant, dedicades, entre altres coses, a les fogueres de Sant Joan. La vesprada de Punt, anem allà!
7: Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Les 4 i 9, benvingudes, benvinguts. Arrenquem esta vesprada de pont i este estiu que acabem d'estrenar. Arriba, ja vegeu, amb un dilluns amb màxim d'aquest episodi de calor. Pic d'aquest episodi de calor que encara continuarà actiu, atenció, fins a dimecres. Les temperatures ja són de ple estiu, per damunt dels 30 graus en les comarques litorals i dels 36 en amunt a l'interior de València i Alacant, també a l'interior de Castelló. Els companys de Servicis Informatius donaven report de 39 graus a Sorita del Maestrat, ni més ni menys. Això ha fet que AEMET hagi activat avís groc al nord de la província de València. Atenció generalitzada en la resta del territori perquè és un episodi de calor intens. Alguns municipis d'interior poden arribar als 40 graus al llarg del dia, no seria d'estranyar. Esta nit al litoral i prelitoral costarà dormir. La temperatura, atenció, no baixarà dels 25 graus.
1: Refresquem-nos amb la ràdio i els bons continguts, com el que tenim a continuació, la quantitat, la evidència científica que hi ha i les investigacions arreu del món continuen provant, i cada vegada de manera més robusta i inequívoca, que l'exercici físic, especialment el de força, està relacionat amb una salut òptima. Estem o no? Però també en la prevenció de malalties com el càncer. Segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, suposa una reducció del 30%, el 30% del risc en càncer de mama, vejiga, endometri o estómac. Uns beneficis que s'ha provat que són determinants en dones que estan en procés de superar un càncer.
0: I a les 6 i 10 ens donarà més detalls Eladio Collado, que és el responsable de la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia de la Universitat Jaume I de Castelló. Responsables, com dic, d'aquest estudi, coneixerem el testimoni en primera persona de Carmen, una d'aquestes dones que estan en el procés de superar el càncer, i ens explicarà també com l'exercici físic en companyia, el comboi, ajuda i de quina manera a superar la malaltia. I ens animarà, sense dubte, a superar la malaltia amb bona actitud i activitat física. En el temps que dediquem al bon menjar, Vicent Gil ens convida a fer un viatge en la memòria i ens trasllada a aquells mítics merenderos de la platja de la Malvarrosa. Un dels més estimats, l'Alegria de la Huerta. No sentim parlar d'este merendero, el restaurant, amb una tradició de més de 75 anys vinculada a la vida marinera del barri. Ara se renova de la mà de la tercera generació de la família. Avui, cuina de producte mariner a partir de les 5 i mitja.
1: Cert que sí. Rematem este programa de dilluns amb la música que ens porta Carme Juan, que avui ens convida a compartir cançons que conten històries de la llum de les fogueres de Sant Joan. La música que acompanya la tradició i les creences al voltant de la màgica nit del solstici d'estiu. I acabarà, com sempre, amb una versió pròpia d'un clàssic. Este jo diria que vos sorprendrà. Serà a partir de les 6 i mitja.
0: Ho veurem i ho escoltarem, perquè l'actualitat continua estant a Alacant, epicentre de la festa. Viu els dies grans de les fogueres d'enguany. Viurem l'alegria de la foguera guanyadora d'especial Florida Portatge, el segon dia de l'ofrena a la mà i Déu del Remei. Passejarem per les barraques i per la vida festera a la cantina, que a aquestes hores descansa d'un cap de setmana ben intens, que encara hi ha els dies grans.

0: I els companys que es dediquen a la informació, igual que les vellers, foguerers i barraquers, estan de plena activitat. I el que anem a parlar ara no ha parat en torreta durant tot el cap de setmana informant els oients d'esta casa. I el que li queda, perquè queden uns dies ben intensos, però li queda gasolina per descomptat i ganes de festa al nostre David González. Hola, David,
1: què tal? Com esteu, bonicos?
2: Com estàs tu, criatura? Perquè, a més de calorat, estaràs cansa de dia. Bueno, no, tens bona veu, eh? Encara tens tu piles ahí bones.
1: Este matí jo estava patint. M'he pres una infusió d'estes amb jengibre i amb mel perquè dic, a veure la veu com aguanta, però no, de moment
2: bé.
1: Estem apurant estos últims dies de fogueres perquè és que pareix que... És veritat que pareix que no s'acaben, que jo porto així fent els programes de les mascletes des del dia 18 sí. I és veritat que ja se fa llarg. Mai se m'havien fet unes fogueres tan llargues, però mai les havia disfrutat com les estic disfrutant ara. També
2: vos... Ai, que bo. Pues ens has de contar moltes coses, que ha sigut un cap de setmana intens, bona cosa, premis, 8 a més un dia amb actes importants. Però on vols que comencem, criatura?
1: A veure, si voleu, fem un repasset del que ha sigut el cap de setmana amb aquests premis. Que
2: per favor.
1: Divendres el deixaren per tot l'alt, van deixar-ho a mi a plantar, i ara mateix ens trobem en que els premis ja coneixem les millors fogueres d'Alacant i anem a fer un repasset pel que ha sigut este cap de setmana. El dissabte coneixíem que el primer premi d'especial infantil anava a Ángeles Felipe Berger, una comissió del barri de Los Ángeles, en l'extraradi de la ciutat d'Alacant.
2: Mare, com estaven de feliços, com estaven de feliços. Te vaig veure amb
1: ells. Tu te pots imaginar. Sí, ja sé que Gemma Juan està a l'altre costat sempre per veure on estic jo. Jo
2: no
1: ja ho sé.
2: Per ni una, I... Jo te vaig seguint els passos, sí senyor.
1: Ja ho sé. I jo encantat de que estigués ahí veient-me. Però és que el van viure, va ser un esclafit de felicitat. És normal, portaven des del 98 sense guanyar el primer premi d'especial infantil. I vos podeu imaginar, és una comissió de barri, un barri d'estos que van començar a edificar-se en el franquisme. O sigui, que són vivendes humils, són gent de tota la vida, un barri de tota la vida en Alacant, i que són la millor foguera infantil d'Alacant, que no és poc a aquestes altures de la vida. I Isidro, el seu president, ens contava que ho havien rebut amb moltíssimes ganes perquè no s'ho esperaven. N'hi havia candidates, estaven per ahí Sagrada Família, va haver Santigons, moltes fogueres que competien i al final el jurat és cert que es decanta per detallets, perquè la qualitat és altíssima. I finalment els detallets van ser els seus.
2: Conta'ns una miquigua. Per què penses tu que ha guanyat? Quines són les cosetes més boniques, més destacables d'esta foguera infantil que ha guanyat la present edició?
1: Mira, no és qüestió de bonicor, és qüestió de que el seu artista, que és de Gandia, per cert, Ausias Estrugo...
2: Mira, de Gandia com anys... Joaquí.
0: Ai, sí, no? No el conec, sé que està donant molt que parlar a Ausias, no el conec personalment, però també tinc gana de passar-me pel taller i de conèixer-lo. I quin és el tipus de foguera que ha fet? Quin és l'estil d'Ausias?
1: Jo, per donar-vos un titular, jo la qualificaria com a foguera d'autor, perquè ell és un artista que té una marca molt, molt marcada, valga la redundància, que és que ell juga amb una estilització exagerada de les figures. Ell allarga les cares, allarga els ulls, i és cert que crida molt l'atenció, i ell portava ja 2 anys fent pòdium. En 2024 va quedar segon en eixa especial, en 2025 va quedar tercer, i ara per fi l'han premiat per eixa, jo crec que també constància de fer bons treballs amb la foguera d'Àngeles Felipe Berger. És una foguera d'autor, ja vos dic. El lema era mediterrània i feia un recorregut per aquests adjectius que poden definir a la nostra mare, a la mare que ens acull així en la comunitat valenciana. I amb aquests, pues, clar, tenim, és una foguera infantil, tenim tritons, tenim sirenes, tenim aquestes criatures fantàstiques de la mar, però també coses històriques, com per exemple la illa de Tabarca estava present en aquesta foguera. En definitiva, també és cert que no

0: No sé fins a quin punt juga el que la foguera tinga aigua, que tinga eixa piscineta baix, però li dona un aspecte també molt rebonico i això, pues, clar, jo suposo que el jurat també influeix a l'hora de... És com la presentació dels plats. O sigui, per molt bo que estiga, si està ben presentat, millor. En esta foguera passa el mateix.
1: Suma tot.
0: A un bon contingut li afegeixes el que està...
2: Un bon continent.
0: Pràcticament flotant sobre l'aigua, perquè la foguera s'aguanta en 4 punts. I la resta és aigua, o sigui que jo crec que per ahir és per on ha pogut anar aquesta decisió final del jurat per a que el premi tornara 28 anys després a aquesta comissió de Felipe Verger.
1: I anant, David, a l'actualitat del dia d'avui, arreplegant els banderins, les fogueres que han tingut els premis, i en este cas el primer premi de la categoria especial, ja sabeu, el premi per a Genesi, Florida Portage, Josué Beitia, que es veu que és una foguera, tu que l'has vista,
2: que està a tope de power,
1: contar, que és una meravella. Sí, fa un ratet, a més, el president i la vella, Ximo García i Paloma Jiménez, han arreplegat el banderí. Bueno, i què ens pots contar de Genesi, com és?
0: Mireu, Genesi és una foguera clàssica en el sentit de que porta, la protagonista és un bus de dona i després d'alt té aquesta explosió que tan caracteritza a les nostres fogueres així en Alacant. Sempre parlem de que així els artistes es prodiguen molt amb aquestes explosions, amb aquestes palmeres en les parts superiors, i així la particularitat és que aquesta explosió la forma un polp futurista que és cert que impressiona, no us vaig enganyar. O sigui, tu arribes a aquest carrer CFO, a aquesta plaça de Florida Portago, i el polp impressiona perquè pareix que està allà dalt fent equilibris. O sigui que realment és una foguera impactant. Jo crec que de les 12 de categoria especial és la que més impacte genera. No dic que siga la millor, jo no me vaig a ficar en si és merescut o no és merescut. És merescut perquè al final totes les fogueres... fiquen tota la carn en l'assador.
2: Segurament s'ho mereixerien més vàries, impactant. Però està clar, impacta. Sí,
0: n'hi ha moltes que mereixen el premi, però així tornen a jugar els detalls, i jo crec que aquest impacte, aquest risc també, perquè n'hi ha risc implícit a l'hora de plantar una foguera, i ara parlarem després perquè aquesta cada setmana també ha caigut una, desgraciadament, pel vent, però parlem de que al final jo crec que això ha sigut el detallet. Aquest risc, aquest polp del remat. Però és una foguera que parla de la natura, ens proposa també un futur distòpic, postapocalíptic. Veiem la clàssica escultura a la cantina de l'Aiguadora, que està en la plaça de Gabriel Miró. En aquesta foguera apareix evolucionada amb un filtre que filtra l'aigua de la mar per a convertir-la en aigua potable. O sigui que realment es proposa un pas, a una mirada a uns 100 anys cap avant, a un futur distòpic. O sigui que Josué Beitia ahir s'ha fet un treball també de documentació a la cantina, perquè ha fet aquesta escultura de l'Aiguadora que a molts ens arriba perquè és un segell nostre, i és cert que ell, allà on va, arriba triomfant, perquè en 2024 arribava l'antiga debutant en especial i va ser primer premi, i així ha fet el mateix. El xico té
2: eixe don.
1: Perquè era la primera vegada, no?, que plantava en fogueres especial, Josué, però sí. Clar, venia avalat per aquestes campanyes magnífiques que havia fet en Campanar, però vaja, després s'ha de demostrar i bim, bam, bingo, caram.
0: A més, ha fet doblet, perquè s'ha emportat també el primer premi de tercera categoria en la comissió de José María Pi. O sigui, que és un dels artistes de moda. De fet, el regnat així en Alacant ha sigut per als dos artistes de moda, que són David Sánchez Yongo i ell. Yongo ha guanyat en primera categoria i en segona, i José Beitia en la primera, o sigui, en l'especial, millor dit, i en la tercera. O sigui,
2: que
0: parlem de que són els de moda.
2: Amb ells, per a felicitar-los quan se va saber que havien guanyat, no?
0: Ahir estiguem allí en aquest esclafit d'emoció de Florida Portago, i si voleu anem a escoltar a Ximo García Larios. Ell és el president, ell estava molt content, evidentment, i és la segona vegada que ho viu, però ho va viure com la primera. Anem a escoltar-lo.
3: Este es el, al final es el momento cumbre de un año de mucho esfuerzo, de un esfuerzo económico bastante grande y una comisión que apoya y trabaja como nadie, la verdad.
0: Estàveu celebrant-lo ahir. Jo crec que pocs moments més feliços n'hi ha en les fogueres per a viure.
3: No, para nosotros este es el momento más importante, el monumento para nosotros, la fiesta para nosotros gira en torno al monumento. Y ha sido una explosión de júbilo, y es que es un momento de esos que dices que son irrepetibles.
0: Tu has parlat de l'esforç de la comissió. Així n'hi ha molta gent, sobretot gent que sentís la foguera des del cor.
3: Sí, aquí el dia de la plantada, ayer había 50 personas plantando, poniendo arena, cargando piedra. La verdad es que la gente, lo que es el monumento, le encanta. Después llegamos...

0: A los días intermedios era bastante cansados, pero para nosotros esto es gloria. Esto nos va a dar fuerza para acabar las hogueras como Dios manda.
1: David, està explicant ell que diu, llegaremos a los días intermedios cansados, igual avui després de replegar el premi sí que han pegat i se va això, però és de veres que sí que han espentat moltíssim per a que la planta fora lluïdora i el monument també, i per tant, pues mira, així s'han vist premiats amb este gran reconeixement.
2: Ells s'impliquen molt en aquesta planta, de fet. Jo vaig passar per allí la nit del dia de neu, aquesta nit de la planta, encara quedaven alguns detallets per rematar en aquesta foguera, però ja jo vaig parar en Ximo en aquest moment i el vaig dir, escolta, saps que el dia 21 em tocarà tornar així, no?
1: A sí, he escoltat i segurament que li di, ja te ho oloraves, perquè es diu, tornaré el 21 i efectiu i wonder. Bueno, efectivo y wonder sí, no sé lo que es. Es una expresión de la
2: sí, bueno, por efectos colaterales sí que me arriba.
1: Per tus pares, sabrás.
2: Claro.
1: Bueno, efectivamente.
2: Sí.
1: Ai, no
2: sí,
1: res.
2: Però ells estaven molt contents. Són una comissió que porta pràcticament des dels anys 50 funcionant, però ja porten 6 primers premis d'especial i tots han arribat en el segle XXI. O sigui, en 2009, 2010 i 2011 van fer triplet, 3 anys seguits, i ara pareix que s'estan acostumant a alternar, perquè van guanyar en el 22, en el 24 i ara en el 26. O sigui, que són uns autèntics triomfadors, esta foguera que, per cert, ell parlava també de que n'hi ha havia molt de diner, molts diners invertits, i és que és la foguera més cara. Són 123.000 euros de pressupost, o sigui que ells també són els que més han apostat en aquest aspecte.
1: S'han esforçat en
2: aquest
1: sentit. Bueno, David, seguirem en contacte amb tu, perquè és que seguim en fogueres, passa que ara se n'anem a estorbar a mar.
2: Que sí, bueno...
1: En un altre punt, perquè clar, és la segona jornada d'ofren... Barraques, volem estar...
2: Paella, també.
1: On puguem anar, estarem. Fes el favor de posar-te cremeta solar, fes el favor de portar darrere un palmito i hidratar-te bé. Això t'ho diu ta mare i t'ho dic jo, t'ho diem les dues.
2: Ja ho sé.
3: I no deixes de dormir 7 hores.
1: I no deixes de dormir 7 hores i així ara siga festes, eh?
2: Per l'amor de Déu. Això està costant més.
1: Això està costant més, Àngel.
2: És molt complicat, però sí. Vaig a tancar en dos apuntets.
1: Sí, per favor.
2: Vos deia abans que la foguera de Sant Blai de Baix, els pobres meus, que se'ls va caure
1: la foguera
2: per aquesta ventolera. Sí.
1: Tota la solidaritat, perquè el vent sempre és un factor de perill i perquè, a més, les fogueres en general solen ser arriscades en aquest sentit. I mira...
2: I s'escapa del que puga fer l'artista o el que puga fer la comissió, però
1: ells
2: s'han alçat avui i el que han fet han sigut, amb les restes que havien caigut, han muntat una foguera improvisada, així que quede constància i sobretot tot el nostre suport per a ells, que s'han sobreposat i van a viure les fogueres com s'han de viure, a pesar dels inconvenients.
3: Això és l'esperit també de la festa.
2: Exacte.
3: Una abraçada i germanor per a la comissió. Gràcies, David. Seguim escoltant-nos estos dies, eh? No anem a deixar-te de la mà, eh? Tu descansa.
2: Tornarem
3: i recupera força.
2: Escoltar-nos per així.
1: Gràcies.
2: Una abraçada forta.

0: Pom, pim, pom, pom, pom. Seguim voltant pels carrers alacantins i ens n'anem a contactar en una de les barraques. Ja sabeu que fogueres i barraques són dos elements fonamentals de la festa de les fogueres de Sant Joan. Una barraca, a més que centenària, i en la qual, o més que centenària, i en la quadrilla, en la família de la penya Los Gorilas està ara mateix fent-se el cafenet, imagina. Bueno, serà un cafè granissat.
1: Esperem que siga gelat, sí.
0: I a l'ombra, Mar Hernández. Hola, Mar.
2: Bona vesprada, com esteu? Doncs sí, de fet, estan ara en esta penya centenària, és la penya més antiga, més veterana d'ací de la ciutat d'Alacant. Estan fent-se el final del dinar. Encara no han arribat els cafès, perquè ja sabeu com és això de la festa, no? Dels dies festius. Al final, entre mascleta, que és a les 2 de la vesprada, tot va allargant-se una miqueta més. I ara estan acabant, no?, de dinar. Alguns ja han començat amb eixes cafè granissat, orxatetes, però estan en eixa bona sobretaula i sobretot de celebració, perquè ahir tenien eixa millor notícia i ja ho estàveu dient vosaltres, no? Al final la festa no només es viu a les fogueres, es viu precisament en les barraques i en eixes portalades de premi. La penya Los Gorilas, de fet, ha rebut el primer premi de categoria especial a la millor portalada, una portalada preciosa que fa referència a la història d'esta penya, a eixa tradició a la cantina. De fet, es diu Los Guardianes del Tiempo i fa un repàs una miqueta per la història d'esta penya. I si voleu, parlem amb Luis Marco, que és el president de la barraca, que el tenim per ací, acabant-se l'últim set del dinar. Bona vesprada.
3: Bona

0: Esprada.
1: I gràcies.
2: Enhorabona, sobretot, per aquest primer premi. Gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies per a vosaltres. És molt especial perquè portem més de 30 anys sense tindre el primer premi. I, a més, crec que és de justícia en un moment que hem complit com a penya 101 anys. I tindre 100 anys, jo penso que és algo excepcional que una entitat pugui complir tants anys, que som la degana de la festa.
2: A més, és que vosaltres estàveu fins i tot abans que la mateixa festa de les fogueres, que és una cosa fantàstica.
0: Precisament, perquè nosaltres ens vam fundar com a penya herculana, penya fundadora de l'Hércules Club de Futbol, i després aquest grup d'amics va posar en marxa la barraca Els Goril·les, que representava un poquet aquesta colla, que, a més, se fa un homenatge en la mateixa portada, pues, parlant de l'amistat, de la germanor, en definitiva, de lo que representa els valors humans més especials i més valuosos que tenim, que és tindre un amic en la taula, que és passar una estona bona, i això és el que volem transmetre a tot Alacant, i, a més, perquè les barraques són el fet més identitari d'Alacant.
2: Totalment. És exclusiu d'Alacant, és el tret distintiu de la festa i el que també li dona molt d'ànima. I m'alegra molt que parles d'eixes sobretaules, d'eixa sensació de germanor que es viu, perquè és el que exactament estem vivint ara mateix, no? Un dinar de dia festiu així en la penya Los Goril·les.
0: Sí, sí, a més, és que nosaltres plantegem un projecte de barraca comptant en tota la ciutadania. La gent que ens suporta, que suporta la festa, no té que suportar-la. Tenim que convidar-la. Les barraques són entitats obertes. No són entitats privades que mantenen els socis? Sí, però tenim vocació majoritària de convidar a tot el món, perquè aquesta entitat és el llegat d'Alacant, representa les senyes d'identitat d'Alacant i perteneix a tota la ciutadania d'Alacant, i a tota la província, i a tota la comunitat, i a tota Espanya.
2: I com no va pertànyer també a tota la ciutadania d'Alacant, estant en el lloc on esteu, que esteu al Rovellet de l'Ou de la ciutat, esteu en l'Avinguda Constitució amb Alfonso el Sàvio, no? Que és aquest creuament excepcional, privilegiat, enfront del Mercat Central, també al costat del Teatre Principal. Vull dir que, vulgues que no, esta portalada és punt de trobada entre milers de veïns, milers de visitants, milers de turistes que passaran per ací i veuran eixa barraca i eixa portalada de premi.
0: Efectivament, no. Tot el món ens ha dit que li encanta la portalada d'aquest any. I, a més, és que queda molt bé en este barri, en este passeig, que és molt representatiu de la història de l'Alacant, i crec que estem en un any molt especial, que tot és harmonia, tot acompanya, no? I estem molt contents, de veritat.
2: Expliquem, descrivim una miqueta més per a la gent que ens està escoltant, siguem una miqueta els seus ulls, perquè evidentment no podem faltar els goril·les en eixa portalada estan, però també veiem, per exemple, no, l'escut de l'Hèrcules, que tampoc pot faltar en eixa història, l'explanada d'Alacant, que també heu deixat per ahir caure en un dels cantons, no, i també estàs tu, Lluís, en eixa portalada, si no m'equivoque.
0: Sí, efectivament. L'any passat van tindre una situació que no van entendre.
2: Inèdita, de fet.
0: Inèdita, perquè és incomprensible que aquesta ciutat, que les autoritats...
2: Expliquem el que va passar, perquè l'any passat, en la portalada vostra, la de los goril·les, al igual que algunes altres, no es va poder cremar.
0: Efectivament, nosaltres, l'any passat, no ens van comunicar que no es podia cremar. I, a més, és que el ferroí és que complien 100 anys.
2: 100 anys, que era l'any redonet.
0: I era una incomprensió per nosaltres i per tot el món que una barraca que complia 100 anys, que n'hi ha que protegir les tradicions en Alacant, que no poguessin cremar. No estaven en el pla de la crema. Però, bueno, això és una història passada, i l'artista d'aquest any ha volgut...
2: Pedro Abad, l'artista.
0: Pedro Abad, que la veritat és que tant ell com el seu pare ens va donar 5 premis consecutius en els anys 60. José va fer un treball molt important d'identitat, de les portades de goril·les sempre estan Els goril·les.
2: Sempre.
0: L'Hèrcules, per supost. El mando d'operació especials i el GOE 3, que estem germanats en ell. La institució, les forces armades, sempre estan així representades.
2: Que vosaltres doneu suport, de fet, activament.
0: Seguretat, que tenim una esmorzareta aquí en ells i són la gent nostra que volen vindre tots els anys a celebrar esta festa i, a més, a garantir la seguretat de tots, que és el que fan, i ens sentim molt orgullosos d'ells. I per això formen part de la portada. I el ninot ese que han fet de la meua...
2: És la crítica, no?, que tenen les barraques i que tenen les portalades.
0: La sàtira que estic
1: en
0: el cap del cap de bomberos. En el seu cap, en el seu casco.
2: I això també és com a goril·la, hem de dir. Això és com a... És una barreja, no?, entre goril·la i personificació, no?, un poc.
0: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
3: Quina gràcia.
2: Però això esperen que enguany teniu la reivindicació que sí, que se podrà cremar, a més, amb tota l'alegria i amb la celebració, a més del centenari, ja.
0: Cremarem perquè, a més, s'ha preparat molt bé. Els bomberos d'Alacant són gent molt professional, que tenim que agrair-los molt el que fan per la seguretat de tots i, a més, en les fogueres, que treballen molt, i n'hi ha que agrair-los. I després, pues, la veritat és que este any hem oblidat el que ha passat de l'any passat.
2: És un altre any, un altre cicle.
0: I és un any que de veritat que estem molt contents.
2: Quina alegria més gran. A més, com ho heu celebrat? Perquè sé que heu anat a presses i correres, perquè ahir ho vau celebrar, però teníeu l'ofrena, vull dir que va ser una celebració apressurada. Després, este matí, heu tingut la recollida de premis, que ha anat el president d'honor també a recollir-lo. No sé si esta nit, ja que la teniu tota per a vosaltres, fareu alguna coseta especial.
0: Esta nit farem una celebració més especial, perquè avui, este matí, hem tingut aquí l'esmorzaret empresarial, perquè, a més, la penya Els Goril·les tenen un club empresarial i ha vengut la Càmera de Comerç, hem donat un premi molt important a un empresari de raça que s'ho mereix, que és Juan Peran Ramos de Picolinos, i hem fet les entregues de premis especials. És a dir, que esta barraca, o esta penya, perquè té una doble alma, representa...
2: És aquesta doble denominació, que és Éreu penya, però sou barraca.
0: Correcte, sí. Correcte. I aquí estem tot el dia preparant homenatges, actes, per agrair a les empreses que fan el millor per a tots, agrair també als cossos de seguretat, agrair, en definitiva, a la gent de la festa que aquesta tradició es mantinga, i en definitiva, pues això és el que representen Els Goril·les.
2: Agrair també a tu, Lluís, que ens hagis atès. I jo vull preguntar també, perquè així tenim aquí moltes taules repartides, a veure, Eva i Teresa, que estan per així, que participen també en esta barraca. Bona vesprada, xiques.
4: Hola, bona vesprada.
2: Vull que em conteu una miqueta també com heu viscut de moment estos dies per així a la barraca, com s'està vivint la festa i què espereu del que vos queda també.
4: Pues yo creo que la fiesta está siendo este año inmejorable. Todos los premios y la celebración son como un plus, ¿no?, para vivirlo con, claro, mucha más alegría. Y hay, pues eso, mucho compadreo, gente que se conoce mucho tiempo y con muchas actividades paralelas que enriquecen la fiesta, que no solamente es la hoguera y el pasacalles, sino que también se hacen, pues eso, coloquios empresariales y encuentros con gente que hace que la gente se relacione mucho más y que la fiesta sea mucho más que solamente las hogueras. Así es que muy bien.
2: És que hem de dir que al final estàs d'una de les barraques més veteranes, també una de les millors posicionades, diria jo, així a Alacant. Clar, que espereu? M'havies contat una miqueta que havia sigut, Eva, Teresa, tu, que esperes d'aquestes pròximes hores, que també seran molt intenses.
5: Sí, estamos ya, dijéramos, en la recta final de lo que son las hogueras. Nos quedan todavía 3 días. Nos queda la noche previa de la noche de San Juan, que es muy especial también en la barraca y que se vive de una manera, pues, muy en familia, con todos los socios, con toda la familia propia de los socios. Y nos queda el día grande, que es el día de San Juan. Entonces esperamos estas 48-72 horas que nos quedan vivirlas a fondo, que el tiempo nos permita seguir viviéndolo con calor y con muchísima alegría, sobre todo.
3: Con calor y con
2: calor,
3: alegría.
2: Pero vos he de decir que per así corre una miqueta d'aire que s'agraeix molt de tant en tant, que això va molt bé.
1: Entra, ¿no?
5: La barraca, la verdad, que está ubicada en un entorno privilegiado frente al mercado central. y en la recién peatonalizada Avenida de la Constitución, y es aquí un pasillo de viento que recomendamos a todo el mundo, sí.
2: Una abertura al mar, prácticamente.
5: Totalmente, totalmente, es como una rambla que nos da pues ese respiro que necesitamos.

0: Estamos en los días de hogueras, cuando la temperatura y el termómetro sube, este es un oasis de paz.
1: Qué guai.
2: Un refugi. Doncs a gaudir d'estos dies tòrrids que queden de fogueres, però segur que molt intensos, molt il·lusionants. Que vagi molt bé, Teresa, Eva, Lluís, moltíssimes gràcies també. A passar-ho bé, que vagi molt bé estos dies.
3: Gràcies.
2: Adéu. Ai. Doncs, companys, ja vos dic, així l'ambient és immillorable. Sí? Així estic a més davant dels dos banderins del premi a la barraca, a la categoria especial, i el premi al millor ninot de barraques. O sigui, que encara queda celebració per a estona en esta barraca, al Penya, los Goril·las.
1: Tenim el llibre de la Portalada. Estic veient que has llegit una frase, al final de la frase me pareix una troballa. Diu, la verdadera llama és la que une la gent. Autèntica fama és la que ens uneix.
3: La filosofia Isa de dissimular
1: bon miqueta rotllo, no?
3: Els mòbils, posem-nos entorn a una taula a xerrar i compartir, és molt guai, sí,
1: clar,
3: senyor.
1: Bueno, si tornem a escoltar després, pegue les voltetes per la ciutat d'Alacant, ens trasllades com està l'ambient de festa, però fa una... No sé, farà un parell d'hores de travessia, ha publicat la Federació de Fogueres, Marc, que bueno, ja ho sabràs tu massa, que estàs ahir a Alacant, que perquè la calor que s'espera avui a les 6 de la vesprada estaria per damunt inclús o al voltant dels 34 graus, va retardar-se l'arranc de la segona jornada d'ofrena a les 18:45, de manera que puga ser una miqueta més portable la calor, perquè ho saps que està caient, no?
2: Sí, ahir ja comentaven alguns fogueres que havia sigut una jornada complicada, sobretot aquestes primeres hores, així que avui amb aquest augment previsible de les temperatures. De fet, alguns fogueres ens deien, ostres, intentarem retardar el màxim possible l'hora de convocatòria de l'ofrena, arribar justos a l'hora per evitar doncs aquestes temperatures que ens pillen amb bé i que no tinguin aquesta perillositat. Així que sí, aquest retard de l'ofrena per a una miqueta més tard, unes horetes per a assegurar que no hi hagi problemes.
1: Perfecte, però després tornem a sentir. Pega una volteta i quan tingues protagonistes i ambient, tornem a connectar, val, Mar?
3: I ventall, cremeta, hidratació, per favor, criatures.
1: I una mà limon, que això va molt bé també.
3: Fins després.
2: Vinga, adéu, gràcies.

0: míralo, míralo. Damunt la taula ballant com si fora un alter ego de Michael Jackson.
1: Li diu el mortal degollat, que pareixien Fred Astaire, Ginger Roger, Tono i Chimo, i derrotándolo todo.
0: És que m'encanta esta banda, que recupera tota l'essència. És una gent super jove, no sé si són d'Ohio, no sé d'on són. Lehman Brothers, com la banca aquella que va pesar, però Lehman Brothers és una passada, fan un funk estupendo, us el recomano moltíssim. Esta se diu Another Place, però té unes cançons brutals. T'agrada este ritme de funky, boogie boogie, no?
2: M'agrada molt, m'agrada molt.
1: Has vist el flow de Chimo i de Tono?
2: Estan al querer estos dos, Es nota que el bon temps ha arribat i que l'energia, la sang bui, no? La sang bui.
0: Quasi a estrenar, pràcticament.
2: Sí, a estrenar.
0: De primera ocupació, pràcticament, sí, sí.
1: Bueno, i tu, criatura, has fet una bona recerca de les viralitats virals?
2: Mira, jo he fet una recerca de les... Sí, podríem dir que sí. Vull vos portar una secció amb moltes dades que són virals, però a més de ser virals, també són aquestes dades que igual no vos canvien la vida, però sí que vos donen bons recursos per si vos quedeu en silenci o no sabeu què dir en una primera cita, no? Que també és necessari tindre un as bajo la manga, no?
0: Per a xerrar en un primer encontre, clar, ser original i ser divertit.
2: Sabies que...
0: I això comença ahí la...
2: Clar.
0: Bueno, ara me'n diguin les aplicacions, igual ja no fa ni falta, però sempre va bé,
1: sempre,
0: no?
1: Va bé.
0: Cal fer una miqueta l'ambient.
1: Que després de les aplicacions sempre n'hi ha una primera cita, i quan hi ha una primera cita...
0: Que

0: Fer-te feliç.
1: Que bonic és això.
0: És tot el que vull jo per a vosaltres, fer-vos feliços.
1: Sí, les altres gràcies, m'encanta, fer-nos feliços.
2: Vinga, ja tinc paper i boli. Digues.
0: Que trago el paper i boli, ja noteu totes aquestes curiositats i escoltem fer-te feliç, d'oques gràcies, perquè la primera dada tracta d'això, de felicitat. Concretament vos diré els pobles i ciutats més felices d'Espanya. És un estudi que s'anomena Spain Happy Index i assegura que aquestes són les ciutats on la gent somriu més i la gent s'ho passa millor, podríem dir. I la presència valenciana està en este llistat. Vinga, comencem per les ciutats mateixes.
2: Per favor.
0: Les ciutats més felices d'Espanya. En quin lloc tenim a Santa Pola?
2: Olé?
1: Mm-hmm. Hola.
2: Mena sí, prop, sí,
1: Santa Pola.
0: Allà somriuen molt, en Santa Pola.
1: Somriuen... Però l'índex de felicitat, com es mesura? O sea, per què en Santa Pola som més feliços que a Dénia?
0: Per exemple.
1: O que a Orpesa.
2: Sí. Perquè han contestat... O per... És una enquesta? O
0: és una enquesta que es fa, es tenen en compte diversos factors, com el clima, després es tenen també molt en contra els factors econòmics. Hi ha moltes cosetes
1: ahí. En Santa Pola
0: hi ha perretes. I clar, les perretes que donen alegria, sempre donen alegria.
2: Però donen estabilitat i tranquil·litat i això ja està molt bé.
0: I això ajuda.
2: Sí. No? En quinta posició, Santa Pola?
0: Santa Pola. Després, anem a per la quarta posició. La quarta posició ens porta fins a una ciutat que ara està en plena festa i acabem de parlar amb ells.
2: En sèrio?
0: Exacte, ens porta fins a Alacant, este quart lloc.
1: A mi ara estan a tope, les fogueres, ara
2: va... Estos dies
1: si posen el termòmetre de felicitat ara mateix en Alacant...
0: Allà rebenta.
1: Claro, rebenta.
2: Dius una cosa, la meva germana Carme va estar treballant 3 anys allí, donava classes allí a la universitat i va ser superfeliç. Veu? Dius, ostres, he descobert un lloc fantàstic.
0: Però vosaltres sou testimoni de que jo... O sigui, podeu fer el testimoni de que jo, quan vaig a Alacant i torno així, perquè tinc molts amics vivint a Alacant, torno molt feliç.
2: Super happy.
0: Torno molt feliç. Algo té Alacant. Alguna cosa té Alacant que fa feliç a la gent. Bé, després el tercer lloc es porta fins a Eivissa. En Eivissa n'hi ha molta felicitat.
1: No es viu mal, a Eivissa. No viu... Eivissa el problema
2: sempre quan ja, no és la vivenda. Clar, sempre quan ja tingues casa, perquè si no...
1: Està molt malament allà, la vivenda a Eivissa. Està molt malament, això.
0: Jo penso que allà la gent que és feliç són els turistes, perquè, clar, és que viuen allà entre suportar els turistes i haver de pagar els lloguers impossibles, que allà especialment estan impossibles. No sé jo si ha felicitat, però bé, diuen que sí, que la tercera ciutat...
2: Així no resulta la cosa. Mm.
0: Després, el segon lloc ens porta fins a Almeria i el primer ens porta fins a Mala. En Màlaga la gent és molt feliç. Ahí tenim la nostra Pepa.
2: Jo m'alegre que siguin feliços.
0: En Màlaga està Pepa Flores i allà n'hi ha felicitat.
2: Allà n'hi ha felicitat perquè està Pepa Flores.
0: I Antonio, és veritat, és veritat.
1: Claro. I les Campos.
0: I les
1: Campos. Que van molt allí, també molt, a Màlaga.
0: Veus? És que, clar, les Campos...
1: Bueno, i la quadrilla, si agarrem el cotxe...
0: També podríem anar. Màlaga
1: està ahí, no passa res. Molt bé, molt bé.
0: Vinga, i anem a pels pobles. Els pobles més feliços. També tenim presència valenciana.
2: Ui, quina alegria.
0: Aquesta presència valenciana ens confirma que el llistat és molt fiable, eh?
2: Sí.
0: Perquè nosaltres donem fe que aquí som molt feliços.
2: Sí, senyor.
1: Però no estem en el número 1. Jo hi...
0: Ja, no estem en el número 1. Però és que tot no es pot tindre. Tot no es pot tindre, Ximo.
1: Perquè el poble...
0: Ai, Guajimó.
2: Però això és com la... Això és com l'audiència de la tele i de la ràdio. Segons a qui toques per telèfon.
0: També.
2: Seguís una resposta a una altra.
1: Perquè de pobles, quin és el poble més...
0: Mira,
1: és... Que és el del 5 al 1, també, no?
0: Exacte. Tenim en el 5è lloc... Ens anem fins a les terres de la nostra Gemma, Joan.
2: Clar.
0: I allí tenim a Peñíscola.
2: Home, és que és un paradís. Peñíscola sempre és un sí.
0: Sí,
2: sempre és un sí. És la més propeta al paradís que tenim per allà. Tinc jo prop a casa.
0: Després tenim en quart lloc Tarifa, Cádiz. En tercer lloc, un lloc que ara també s'està parlant molt a les xarxes i en les televisions generals, que és Chipiona. Perquè estan rodant ara la sèrie allà de la Rocío Jurado.
1: Pues te dic una cosa.
2: Ella va de ficar Chipiona.
1: Comparat en Zahara, per exemple... Mm-hmm. A mi, jo crec que no hi ha comparació, però vaja, allà cadascú...
2: Consideres Zahara millor, sí, ja.
0: Zahara millor.
1: És molt més bonico, Zahara, sí.
0: Mira, però
1: sí.
0: La gent és més feliç en Chipiona.
1: Bueno, bé, jo què sé, molt bé. I el Museu de la Jurado tampoc vaig anar a veure allí...
0: I no és gran cosa,
1: bé,
0: no?
1: Bé, però tampoc...
2: Però la gent és feliç, encara que no tinc...
1: Això sí.
2: És feliç.
1: La gent és feliç.
2: Segons
1: feliç.
2: Estanc...
0: I ja està.
1: En general, en Cádiz, la gent és molt feliç.
0: Sí, molta alegria n'hi ha per allà.
2: I perquè tenen molt de sentit de l'humor en Cádiz.
1: I
0: en el 2 tenim a Nerja, en Màlaga.
1: Nerja és on se rodava Verano Azul.
0: Clar,
1: és normal que siguin feliços allà, i en estiu, i xanqueta, tot allò. Molt bé. En el número... I en el 1?
0: I en el 1, Ronda, també en Màlaga.
1: Màlaga.
0: Sí, sí.
2: Mira, Màlaga, la ciutat, els pobles... Màlaga...
0: Andalusia sento el premi de Jocs
1: Màlaga Feliços. És que és tot molt bé. Màlaga sí. També és molt bé.
0: La I és que Andalusia no la tinc molt trepitjada.
2: Pues, la tants estrangers
1: s'han... La serrania de Ronda...
2: S'han col·locat en Màlaga tants estrangers.
1: I Cádiz és ideal, també. Cádiz és meravellosa. La ruta dels pobles blancs és una passada i la costa de Cádiz és... I se menja.
2: Oh, que bo.
1: Hi ha una relació qualitat-preu.
2: Res que m'echar, per l'escola de Santa Pola.
1: No, Màlaga.
0: I perquè igual no han cridat a Onda. Igual no han cridat a Onda.
2: Tu ara sí que has
0: d'anar. Clar, igual no han cridat a Onda per saber quants feliços són en Onda.
1: Ja, però en Onda no tenen platja, com per exemple a Gandia.
0: O com a Dénia.
1: Ah, també. Sí, a Dénia també.
2: Ai, senyor,
0: que risa. I fins així este repàs. Ja teniu aquestes dades curioses que podeu sempre traure en una primera cita.
1: Sabies quina és la ciutat més feliç d'Espanya?
0: A veure, és un bon recurs. És un bon recurs.
1: Wonder,
2: i a continuació Pine, també a passar uns, te conviden a passar uns dies a qualsevol d'aquestes ubicacions, dius, xica, sí.
0: I ja està.
1: Molt bé.
2: I sa parella triomfa.
0: Fenomenal. I ho tens fet.
2: Fenomenal. A lo millor només un cap de setmana, però quin cap de setmana? Més gloriós. Molt bé.
1: Més dades curioses.
0: I seguim amb més dades curioses. I és que vos he de confessar que el meu calendari és un poc especial, el calendari que tinc en casa.
2: No me digues.
0: Perquè no és això els calendaris convencionals que marquen els sants o les dates festives.
2: Ah, no?
0: No. Este marca dades curioses.
1: Ah, pensava que era uno con bomberos.
0: No,
1: i el torso d'esto.
0: Això ja me miro jo a l'espeech.
1: Ah, vale.
0: No cal tindre calendari. Però marca dades curioses.
2: Com
0: per exemple, la data que és week, perquè avui es celebra el Dia Internacional de la Dona Sense Roba Interior. Treu-te el biquini, lleva-te-ho tot. Lleva-te-ho
2: sense roba
0: tot.
2: Interior, és curiós,
0: sí,
2: això.
0: És molt curiós.
2: Molt curiós.
0: Sona molt peculiar, veritat?
2: Sí.
0: Molt peculiar.
1: O sigui, és un dia que reivindica no portar la roba interior.
0: Exacte.
1: Les dones.
0: Sí.
1: Està molt bé.
0: Free.
2: Lleva-te el
0: sostenidor. Free de tela.
1: Free de todo.
0: Free de todo.
1: Però de arriba
2: la faixa, el corset, tot allò que aparete. Fora tot allò que aparete.
0: Fora les opressions.
2: Bueno, no sé, no sé. Conta'ns de que...
0: Vos conte.
2: Dirà-me la cosa.
1: Sense bragues, tampoc.
0: Clar. Roba interior, fora tota.
1: Tota.
2: Que correga l'aire.
0: Tota, que correga l'aire. I és que des del 2012, cada 22 de juny, es celebra el Dia Internacional de la Dona Sense Roba Interior. Però per què? Quin és el seu origen?
2: Se la pregunta.
0: Ai, anem. I encara que soni un poc particular, el significat té molt, molt de fons, molt més del que pareix. Esta iniciativa convida les dones a alliberar-se, encara que siga per un dia, d'aixos còdics, no?, i convencionalismes imposats per la societat. L'únic requisit? Prescindir de la roba interior com un gest simbòlic de llibertat i comoditat. Perquè, clar, si una cosa hem vist... Libérate!
2: Lleva't la faixa constrictor, amiga!
3: Libérate!
0: Si una cosa hem vist durant segles és que les dones són les que més han suportat aquesta pressió constant sobre el seu aspecte físic, de com anar vestides, fins a quin cos han de tindre, com han de caminar, com han de seure, o fins i tot quina talla es considera l'acceptable per a elles. Així que és una molt bona iniciativa per a dir, fins així, no podem més, i s'ho llevem tot, tot, tot.
1: Però portant falda, també.
0: Home, si no, vols, jo, sí.
2: No, si t'ho lleves. Si jugues, jugues.
0: Exacte.
1: Ja. No, molt bé.
0: Ja que jugar fins al final.
1: No, sí, molt bé.
0: Fins i tot els impulsors d'esta jornada expliquen que també és una forma de reivindicar que el confort personal hauria d'estar per damunt de les impossibles imposicions estètiques. I és que qui es no que... ha portat... Eixa... Gemma, tu,
2: per exemple... La faixa constrictor, un corset que dius, mira que mona, però no puc respirar.
0: No puc respirar. La falda, jo, la
2: alguns sostenidors que dius, ai, socorro, com apretes.
1: La falda de tubo. No se pot caminar en la falda de tubo.
2: Fins i tot, que no roba interior, però té igual, els talons estos que dus no sé quants centímetres d'alçada en la sandàlia, la sandalieta guarda, que això per caminar és per morir-se.
1: Això és fatal, i uns guanetes horrorosos.
2: La moda femenina és molt tortuosa.
1: I tornant a la roba interior, no, perquè vull que tornar al tema.
2: No, és el tema.
1: Que és el tema. Vull dir, un tanga... Heu portat un tanga, jo no he portat un tanga mai, però això...
2: Un tanga és molt paregut a no dur res, ja t'ho dic una amiga.
1: Un tanga no pot ser còmode. Per davant...
0: Jo no ho veig massa.
1: Inclús. Però per darrere, un tanga... Còmode.
0: Bueno.
2: Home, si depèn de la tela.
1: La braga ampla.
2: La braga fa.
1: Mira, escolta, la braga fa. No,
2: que te ho arroplegui tot.
1: Jo una braga... Jo, bueno, pues bé, com un calçotet, una cosa,
0: una cosa
1: agradable.
0: Mica, no? Una cosa...
1: Però un... Això que està clavant-se en el... Lo que és
2: home, vist és fil de materials agradable, clar. Perquè sí, claro, no són de fil d'aram.
0: N'hi ha que no tenen costures, que estan tallades per làser, vull dir, n'hi ha moltes cosetes allà apanyades que...
1: Tu saps que diem allà ja
2: parlant. Sí, s'imagina el tanga o d'espart o de fil d'aram, claro. O de jo
1: no,
2: que sé què.
1: Però no, però només un fil que tindre-lo allí en lo que és la salvacea, en lo que és la galta, entre les dues galtes.
0: Exacte.
1: Saps, vull dir-te? Maiaia dia.
0: El bunyol.
1: La que no està feta a bragues, les costures li fan llagues. Déu. No sé per què un dia la llagues. Perquè, però a mi, què sé jo...
0: Mira, la teva iaia igual era una impulsora del dia internacional.
1: Una impulsora del dia internacional.
2: Sense la roba interior.
1: Que no te facin llagues i deixa-ho estar i tot per l'aire.
0: De fet, sabeu què? Molts metges recomanen que s'ha de prescindir de l'ús de la roba interior.
1: En general?
0: En general, sí, habitualment o en certs moments del dia, perquè té molts avantatges per a que les zones íntimes respiren, hi ha millor ventilació, evitar que t'escalde, de rosadures i de més, o sigui, que també recomanen que se seguís que este dia.
2: Que correga l'aire a vegades és bo.
1: Jo me'n més si no porta calçotets.
0: Veus?
1: No, he de dur-los per a no rosar-me, que és com al revés. Jo me trobo més còmode.
0: Però és que nosaltres tenim ahí una
1: el boxer, que, claro,
0: igual.
1: Jo me trobo més còmode a replegar...
2: Però us dic una cosa, l'hàbit i el costum ha fet que estem habituats. A mi ara ens resultaria estrany un altre codi, sí.
1: Jo trobo que el sostenidor sí que és una cosa que deu ser... I en estiu deu ser opressora, i segons el tamany també, tot el dia ahí, d'això. Encara que n'hi ha dona que sí, que diu, no, jo és que me trobo més còmode si me...
2: Perquè també t'habitues, és com tot, sí, després llevar-te aquest hàbit és complicat. Sí, sí, sí.
0: Totalment.
2: Però tots hem estat algun dia nuits i hem dit, ui, quina bé, quina alegria. Jo crec que és això el que reivindiquem. Un dia d'aixos...
1: Un dia d'aixos, allà va, no?
2: I prendre el bany nuet, m'ha dit una amiga que és ideal.
0: I bé, i això pot ser un dia o poden ser tots, vull dir, que ho es commemora, ho està marcat en el calendari, en el calendari particular, però que això es pot seguir tots els dies.
1: I això com va aixir? Això què se li va acudir?
0: Mira, com tot lo d'estrair a través de xarxes. Sí, en concret, clar, 2012, ahir la xarxa que regnava era Facebook. O sigui, que va néixer tot en Facebook i la campanya va agafar tanta magnitud i va ser tanta la gent que es va sumar que van decidir convertir el 22 de juny com el Dia Internacional de la Dona sense roba interior. Així que si no teniu en el vostre calendari convencional marcat, ho marqueu vosaltres i reivindiquem la llibertat i fora la pressió. Vinga, tenim prou.
1: Jo l'únic que puc dir és que si eres xic i no portes calçotet, espai en la cremallera.
0: Sí,
1: experiència personal. Important. Experiència personal.
0: Sí, jo trobo que tots hem passat per aquesta experiència.
1: Experiència. Que siga molt. Sí, molt.
0: Però bé, seguim amb més dades. Aquestes són unes fites que han revolucionat la història del pop a nivell mundial. Perquè tal dia com avui, en 2016, una artista espanyola va llançar la cançó de l'estiu, o almenys això és el que pretenia ella. Estic parlant de Letizia Sabater i la seua... Chicha y yo, papa, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui,
2: son.
0: Que duret, veritat.
2: Duríssima.
0: La que va ser estrella infantil en els anys 90 va aconseguir revolucionar les xarxes amb el seu salchipapa. I a més, internacionalitzar encara més el plat típic del Perú composat per salchitxes i creïlles fregides, la salchipapa. Però encara que no ho cregueu, o vos costa d'entendre, darrere d'aquest tema hi ha un productor professional.
2: Sí, coses més rares hem vist.
0: Que és Torres Crespo i ha treballat amb artistes com Miguel Bosé o La Unión. Vull dir que
2: li avala una trajectòria.
0: Avala,
2: ha fet Miguel Bosé, La Unión i la salchipapa.
0: Sí, molt bé. I estareu...
1: estaria al nivell d'un Jordi Dan, inclús.
0: Home, però és que si tanqueu els ulls...
1: Al nivell de top, vull dir.
0: Sí. Si tanqueu els ulls, es pot donar aquests vibes de... Sí. De... Entre Chiquili 4 i Jordi Dan. I quina Àfrica, no? I seguim amb més revolucions musicals.
2: Per favor.
0: Esta vegada més trellat, diguem. Perquè tal dia com avui, un 22 de juny de 1999, una jove de només 18 anys sorprendria el món sencer amb Asode. Genie in a Bottle va ser la carta de presentació de Christina Aguilera i una cançó que no només va marcar una època, sinó que va inaugurar tota una nova generació de princeses del pop. Recordeu, com a dada curiosa, en aquesta època, Britney Spears i Christina Aguilera competien per aquest lloc com a princeses del pop. No hi ha color, no hi ha color. Cadascuna té el seu, però el que sí que tenen en comú és que van ser icones del 2000 que han inspirat a moltíssima gent, tant en la forma de vestir com en la forma de fer música, aquestes vibes 2000-es que tant ens agrada.
2: La manera, sí, és de manera de plegar al públic.
0: Exacte. I ara tinc una sorpreseta per a vosaltres, companys, bueno, per a vosaltres i per a tota l'audiència.
2: Senyors i senyores.
0: Ai, escolteu-me, tota la nostra comunitat. gays and girls, persones de tot el món. Pareu molta atenció perquè estem davant del que és el possible naixement d'una nova estrella del pop valenciana. Apunteu-vos el nom. Ella és Car, ve de Benissa, el poble amb més artistes per metre quadrat.

0: Sí. Mm. I aquesta sensació arriba molt en l'estiu.
1: En la memòria, però sí.
0: Però està, però
1: està. La recorde com si fos avui.
0: I són unes sensacions, uns sentiments que en estiu afloren molt. Quan vas a la platja, sí, no? Sí, fas aquest creu de mirades. Però bé, escoltem directament a Car, que ens presenta Addicta Tu.
2: Hola, sóc Car. Vos convido a escoltar Addicta Tu, l'avançament del meu primer disc en bucle. Ja està disponible a les plataformes, així que veieu-la mogolló, Caris, i dediqueu-li-la a aquesta personeta de qui esteu absolutament addictes, claro que sí. Tu,

0: cap.
1: Ui, molt bé. La
2: sí que té un aire totalment 2000ero.
3: Ara escoltarem més. Sí, i és que la Marina Alta ho ha tornat a fer, companys. Yes. Què ens donaran de menjar allà, la Marina Alta? Sí, què sí menjarem per a ser tan, tan artistes? Jo m'incloc, saps?
2: Sí, se respira el que es veu, el que es... El riu Gorgos, sí, sí, aire, un poquet d'això, aquest aire. Aquí, sí, sí, el Mongó, sí, tot allò.
3: I és que el naixement de Car, aquest artista, ens demostra una vegada més que la presència femenina a l'escena musical valenciana està vivint un dels seus millors moments. Mm-hmm. I és que cada vegada hi ha més artistes joves demostrant que es pot fer pop contemporani, comercial i fresc sense renunciar a la nostra llengua, que això és molt important i que així seguisca.
4: Són les 5.
5: A punt. Notícies.
4: Continúen les reaccions a la sentència del Suprem que condemna 24 anys de presó a l'exministre valencià José Luis Ábalos i a DNU, a qui fora el seu exassessor Coldo García, pel cas de la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. Alejandro Molés.
6: Tots dos han sigut condemnats per delictes d'organització criminal, suborn, malversació de fons públics i tràfic d'influències. Des de casa nostra, el president de la Generalitat i líder dels populars de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, considera que ara sí que sí estem davant la fi del sanchisme. Ha demanat l'avançament de les eleccions generals i ha criticat l'actitud que manté la líder dels socialistes valencians, Diana Morán.
7: Diana Morán, todos los días, poniendo en cuestión a los jueces y poniendo en cuestión, por ejemplo, las joyas que han detectado o que han descubierto la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Eso qué significa? Que no piden perdón, que no asumen sus responsabilidades y que siguen defendiendo lo que para cualquier español es chismo en la Comunidad Valenciana.
6: Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez ha escrit en les xarxes socials que qui la fa la paga i ha qüestionat que el comissionat Víctor de Aldama no entre en presó. I des de Vox, el portaveu nacional José Antonio Fuster ha tornat a exigir la dimissió de Pedro Sánchez.
8: ¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita?
4: I més tribunals, en este cas, del Consell General del Poder Judicial, que ha ordenat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per les seues al·lusions a la Policia Nacional en la resolució contra Begoña Gómez a l'hora de llevar-li el passaport.
6: Unes al·lusions en què venia a dir que els agents que acompanyen a la dona del president del govern podrien facilitar la seva fugida.
4: I a València, un jutjat d'instrucció ha començat a practicar les primeres diligències sobre el cas de la professora jubilada de 68 anys que va ser espentada i llançada a terra per un policia nacional durant les protestes de la vaga indefinida. Xavier García del Valle.
9: Sí, la magistrada del cas ha demanat l'atestat dels fets a la policia que defen l'actuació de l'agent antidisturbis i assenyala que la víctima animava a envair la calçada. Comissions Obreres del País Valencià, que ha presentat dos querelles per l'agressió, desmentix l'informe policial i reivindica el dret constitucional a la vaga. Escoltem la responsable dels serveis jurídics del sindicat, Núria Lázaro.
10: La nostra afiliada en cap moment res va de sobre una ordre d'una autoritat ni va alentar a les masses per a invadir la via pública, no va fer res més que exercir el seu dret a manifestar-se i com a sindicat de classe hem de denunciar i hem d'estar ahí per a...
4: La plataforma Famílies pel Valencià ha denunciat que la Conselleria d'Educació no atén les demandes que presenten les famílies que volen que els seus fills tinguin el valencià com a llengua base. Tot i que es feliciten que s'hagin obert 6 aules en valencià en zones castellanoparlants, gràcies a la pressió que han fet.
6: I la Conselleria d'Educació contesta que està analitzant cas per cas i centre per centre per a intentar satisfer les peticions de pares i mares quant a l'ensenyament en valencià i en castellà, i que les noves aules en la línia de valencià no s'han obert per cap tipus de pressió, si...

0: No, perquè se seguís la llei. Així ho diu el director general d'Ordenació Educativa, Ignacio Martínez.
1: Actualment, la Conselleria d'Educació està procedint a fer un estudi cas per cas i localitat per localitat en aquelles situacions en les quals s'ha detectat que pot haver demanda no satisfeta de llengua base valencià o de llengua base castellà. Per això s'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahir la possibilitat de que canviant alguna de les unitats de llengua base sense perjudicar els drets de terceres persones es puga satisfer la demanda global de totes les famílies.
2: I la Conselleria de Sanitat ha alertat a un total de 22 municipis de les tres comarques del nord de Castelló dels efectes de patir la calor. Es tracta de les comarques dels Ports i de l'Alt i Baix Maestrat.
0: De fet, en aquests moments on més calor fa de tota la comunitat, segons les dades aportades per l'Avamet, és al terme de Sorita, als Ports, on durant l'última hora s'han superat els 40 graus.
2: I en successos, la Policia Nacional ha detingut un home de 20 anys acusat de cometre almenys 3 robatoris amb violència a homes d'edat avançada a Castelló de la Plana.
0: Segons fons de la investigació, l'acusat, que residia en un altre municipi de la província, seleccionava víctimes amb problemes de mobilitat i les seguia fins al portal de sa casa. Una vegada a l'interior, les agredia per a robar-los la cartera o altres efectes personals. El jove ja ha ingressat a la presó.
2: Y un apunt de l'exterior, de Colòmbia, concretament.
3: Sí, de Colòmbia, on el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, continua celebrant la seva victòria després de guanyar la segona volta de les presidencials en superar el candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, per 250.000 vots. L'escoltem.
4: ¡Colòmbia! ¡Aquí está tu presidente!
3: Esta victòria per la mínima de Abelardo de la Espriella deixa un país profundament dividit i polaritzat. Advocat i empresari milionari, el conegut com el Tigre, té 47 anys i ha comptat amb l'aval, entre d'altres, de Donald Trump. Espriella assegura que el seu govern serà absolutament democràtic i garant, ha dit, de la llibertat.
2: I en els esports, el Castelló ja té data per a iniciar la pretemporada. Els de Pablo Hernández estan citats el 9 de juliol per a passar les proves mèdiques i el primer entrenament serà el dia 13 a la ciutat esportiva de Borriol. Del 27 de juliol a l'1 d'agost, la plantilla farà una estada a Olot. Serà ja, per cert, sense qui fins ara era el capità, Salva Ruiz, que acaba l'etapa al club després de 5 temporades. Amb aquestes paraules, ha dit adeu Salva Ruiz al Castelló a través d'un vídeo de comiat.
5: Cada vegada que sonava l'himne, cada vegada que l'Skyfy Castellà ruixia, sabia que no jugava per a mi, jugava per a vosaltres. Avui em toca dir adeu, i no és fàcil. M'enduc 5 anys que no canviaria per res. Una afició, una ciutat, una família, i el que significa ser albinegre. Això no es deixa mai, es porta sempre, allà on vaig.
2: I esta vesprada nit, protagonisme per al bàsquet en la sintonia de Punt Ràdio a partir de les 8 menys quart, tercer partit de la sèrie de la final de l'ACB entre el Barça i el València Bàsquet. Ara continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada de Punt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som a Punt. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
10: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
9: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: La vesprada de Pum.
1: No trobo que n'hi ha professions que són dures realment de fer. O sigui, sí. hi ha professions que dius, sort que hi ha persones, no?, que s'esforcen per la comunitat, per anar per tots els restaurants d'Espanya i també és de la comunitat valenciana, especialment el del nostre territori, fan l'esforç de... se posen a la taula. Són capaços de menjar 5, 10 plats.
2: Patint.
1: No sé quants
3: passes. Unes delícies, difícils. Una darrere de l'altra.
1: 2, 3 vins diferents, inclús vins dolços. I al final fan una ressenya per a recomanar-ho.
3: Això no està pagat. Això és sacrifici per la comunitat.
2: Recomanar-ho o no, depèn.
3: Recomanar-ho o no.
2: Si no t'agrada, tu parles mal. Si no m'agrada, jo no parli.
1: Ese és l'indicador de que no, que millor no vages, no?
2: Claro, és que els restaurants finalment són negocis.
3: Són negocis.
2: I costa molt en el pa de gent que està allí treballant. Una mala ressenya li pot suposar un problema al restaurant. I el mejor, com diu la dita castellana, el mejor escribano echa un borrón. Sí. El millor tu has anat un dia que no tocava i t'ha passat el que t'ha passat. Però bueno,
1: una d'aquestes persones sacrificades pel bé de la comunitat, és en efecte
3: Vicent Gil. El nostre Vicent.
2: Perquè el dijous...
1: Un esforç, el gasto cada 2 o 3 dies fas un esforç. És que realment,
2: no,
1: el teu és...
3: Cada dia.
2: O dia sí, dia no, depèn. Depèn de l'època i de les circumstàncies de l'any.
1: Que dures, que n'hi ha faenes dures.
2: El dijous estiguem en Calp, en
3: l'hotel
2: Odris, perquè allí n'hi ha un japo de Diego Lasso, que hi ha canar.
1: M'agrada perquè ho entens. És que Vicent ho entén.
2: Hi ha canar.
3: Jo me fie totalment de les seues recomanacions.
2: Són passes noves que per a 8 persones, solo per a 8 persones, i a més te ho fan tot allí davant de tu. O sigui, una cosa espectacular. Després tens una geisha que te fa la cerimònia del té, i si antes per la Prat han fet un massatge i un d'això d'ixos, de xorritos...
3: Pues estàs tocant el cel.
2: Fantàstic. I a l'endemà pues li dic a Pastoret. Què fem?
3: Pastoret és Miguel Ángel Pastor, que s'estimem...
2: Pastoret de la Ribera, exacte.
1: El legendari.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Podem parlar ja de llegenda.
2: El mític Pastor.
1: De la comunitat valenciana. El mític Miguel Ángel Pastor.
2: Que, per cert, m'ha dit que ja definitivament va escriure el llibre, sí. Jo el gasto moltes voltes de becari, sí.
1: Eixe llibre... Això quant de temps venim esperant-ho, Vicent? Ahir n'hi ha coses...
2: Ara diu que...
1: Tremola Julio Iglesias.
2: No, perquè Julio li té molta estima.
1: Ah, doncs pues que tremolen uns altres, perquè jo pensava que el que tremolaria era...
2: No, li té molta estima. De fet, jo la gent que...
1: Bueno, va ser mànager d'ell, no?
2: Sí, va ser el primer pianista.
1: Ah, sí, és de veritat.
3: És que la història seu és per escriure un llibre que fas el favor, mira.
2: No deixes caramboles de la vida.
1: Bueno, bueno, sabeu, Pastoret, i tu? Doncs
2: pues això, li dic, què fem?
3: Si pisape.
2: Mon anem a casa o mon anem a Alacant a veure la Masleta? Diu, xe, pues ja que estem aquí... Diu, pues vale, mon anem a veure la Masleta. Bueno, primer que res, tinc que dir-vos... que Carlos Espí, que és un company dels informatius de Alacantí Televisió, i Rafa Miralles, el director de màrqueting de Licors 5, l'empresa que fa Ecerol, només entrar, se saludem i tal, i els dos me diuen, oye, diu, claro, que te estoy escuchando cuando hablas en Apunt de la gastronomía. Dic, hombre, Carlos, me alegro mucho. I en sigui Rafa Miralles, Vicent, que sàpies que jo vos seguís que la Gemma i el Ximo i a tu, eh? Dic, pues bé.
3: Ai, que bonic.
2: Ja saben, que n'hi ha dos en Alacant que mos escolten.
3: Que bonic, un abraçat.
2: Bueno, un en Alacant i l'altre en el coi, però algo sap.
3: No, bé, està, molt bé.
2: I avui hem vingut per a parlar d'un establiment... Ara veig centenari, encano, però porta en camí de zero.
3: Sí.
2: És un dels merenderos mítics que hi havia a la platja de la Malvarrosa. Aquells merenderos de planxa, de madera, que sabien a sal, a les clòxines d'Amparín, a la paella valenciana...
3: Calamars, clòxines... Claro, sí, sí, sí.
2: L'alegria de la huerta. L'alegria de la huerta que hi ha vist tres vides.
1: Que ben parit és d'aixe nom.
3: Que ben parit.
1: Per a qualsevol cosa, per a un espectacle, per a lo que sigui, però l'alegria de la huerta m'encanta.
2: Realment, l'alegria de la huerta és una sarsuela que se desenvolupa al Múrcia, però dona igual. Pel merendero està clavat.
1: Li va de categoria.
3: Tota la raó.
2: Perquè té bon producte de l'horta, bon producte del mar.
3: Una ubicació immillorable.
2: Una ubicació molt bona. Allí està la família Miralles. I ja hem dit que han patit 3 reencarnacions. aquella que es va fer...
1: S'ha reencarnat tres voltes?
2: Sí, quan feren el passeig marítim nou, que feren aquests edificis de...
3: És que en tants anys...
2: Que tenen... Cement, en els arredons i tal.
1: Tenen aquells arcs, sí.
2: I ara, que algú, jo crec que amb bon criteri, ha pensat en l'Ajuntament, i això és Tocomochos, perquè es volem ahir la platja.
1: Sí, serà més lleig.
2: Anem a fer algo que siga més sostenible, que siga més... Que no ferisga tant la vista. I han fet unes noves instal·lacions molt, molt, molt xules. De fet, l'enderrocament dels antics, per lo menos de l'alegria de la huerta antic, perquè van poquet a poquet, quan va ser? El 28 de gener.
4: Correcte, correcte.
2: O sea, que en molt poc de temps...
3: Ostres, anar ràpid, sí.
2: Heu fet unes noves instal·lacions. Bueno, tenim a Juanvi, Juanvi va dir a Miralles, que és tercera generació de l'alegria de la huerta, i que, bueno, està totalment integrat en els negocis de la família.
4: Aixina és. Bueno, la veritat que ha sigut molt ràpid. Sí que és de veres que mai saps, perquè a vegades te diuen unes fetxes, no? Després sempre se retrasa per mil històries, però bueno, al final la veritat que no se poden queixar i hem arribat en el plaç que tocava per poder començar a treballar ja en juny de 2026.
2: Tu quina creus que és la gran diferència entre l'anterior alegria de la huerta i esta?
4: Pues jo, mira, comente molt, sobretot en ma mare i en mon tio, que lo més important era mantindre l'essència. Nosaltres tenim clients que venen tota la vida a l'alegria de la huerta i no volien perdre lo que se sentís, no?, a l'hora d'entrar per la porta de l'alegria.
3: Que continuaran sentint-se en casa o en el seu referent.
4: Aixina no? És, no? O sigui, els materials, hasta els colors del propi restaurant s'han d'intentar mantindre perquè la gent sentís que sí que és de veres per la infraestructura, que al final el local és més modern, però no deixa de ser l'alegria de la huerta, no? Que és el que volem que sentisca, sobretot, i ser client que no mos abandona generació tras generació també durant molts anys.
1: I això, Juanvi, ho traslladeu també als plats? És a dir, és el continent,
4: aixina
1: però també
4: és.
1: El menjar,
4: aixina
1: no?
4: És.
1: Com ho heu fet?
4: Aixina esta, és. Bueno, esta pues, evolució. Tenim prou exemples, no? Estàveu comentant les clotxines d'en Parín, que les tenim des... Bueno,
2: els caragols de Pepe Miralles.
4: Els caragols de Pepe Miralles, que és una receta que jo no vaig poder provar del meu abuelo, m'hauria agradat provar-lo. Però la gent ho recorda com si foren, bueno, ja vos dic que és un dels hits de la carta i que des de que obriguérem la gent s'està demanant molt, tenen un punt picant, però la gent li s'agrada prou. Sí. I, bueno, plats típics de tota la vida, com ser el calamar andaluza, que teníem ja l'alegria antiga, molts tipus d'arrossos, en fi, l'esgarraet... Plats que no se van a perdre i que estem intentant mantindre en la carta, perquè la gent sense llegir-la, no, ja t'ho demana.
1: És que és gran, saps? Si s'han d'estar en qualsevol lloc.
4: Correcte.
1: És quan venen a tocar Rolling Stones, tu quines vols sentir? Home, és una nova! Sí, però va...
4: Les que te saps.
2: Però Angie Satisfaction...
4: Exacte. Totalment.
2: Jo t'he de dir, Ximo, que el plat de caragols s'ha quedat llepat. Perquè jo l'he escurat tot en les molletes del pa.
1: Ha sucat ahí bé, una cosa de pa. No, ha sucat una viena.
2: Absolutament res.
3: És que el millor és el caldet. Els caragols, però clar, la substància...
1: No, i pegues la xuplaeta.
3: Però entre el caldet i el picante... És que és ideal. Això és aixina.
1: Això és meravellós. Bueno, i diguem de lo nou, què podries destacar? Per quina onda aneu?
4: A veure, a nivell d'oferta gastronòmica estem mantenint molt en el que era l'alegria de la huerta, sempre millorant moltes coses, però sí que és de veres que al final el que mana és el jefe, que sempre diguem que és el client, i sabem el que a la gent li agrada. I a nivell d'infraestructura, doncs pues bueno, hem passat de tindre només
2: una terrassa. Però a veure, que avui ho han dit a micro tancat i a voltes diguem les coses a micro tancat i
3: després... Te creus que ho has dit?
2: I després ho mirem.
3: Si
2: avui esteu de cata, tu i ton tio, i la dona de ton tio.
4: Això és de veres, això és de veres.
2: I quins dos plats heu catat?
3: Provant...
4: Tenim la carta prou definida, de fet jo diria que ja està definida, però bueno, avui hem provat una paella de llangosta i sobretot la que més m'ha agradat a mi, que és una paella de roxos. Perquè bueno, ja sabeu el caldo, no?, que solta quan poses el roig a fer això.
3: És el millor.
4: Exactament. Entonces, però, bueno, hem estat a fer el que se diu ara registre de qualitat, que és com se sol dir ara, i la veritat que molt contents, perquè al final proves, al final quan tens un bon caldo, fer un arròs roïn és complicat. Però ja vos dic que... Bueno,
2: fumet, la base és el fumet en els arrossos mariners. Però també te pots conformar en unes croquetes

0: És de Can Barroja.
1: Uai!
2: On és de Baecho?
1: Uai!
3: Sí, a
0: no, jo dic les de Can Barroja perquè són són les que m'he minxat jo avui, per això, pues, això vos dic les de
2: Jo és que les de Baecho m'agraden més, perquè porten el pistet per baix i se xutren el pisto, un poquet d'aioli per damunt, i vull que això no... A mi és que me torna loco l'aioli, entonces...
1: Ai, això també.
2: Vull que això no...
1: I una tocaita de cel.
2: Sí.
0: N'hi ha dues coses que m'encanten molt del nou local, que normalment mires on mires, veus platja. Està tot encristal·lat. Si apuges al pis de dalt, encara tens una perspectiva millor de tota la platja i és una meravella. I una cosa que comentàvem Juan Villó abans, que el meu becari Julián el va a comer con su hija, i su hija és muy tiquismiquis i le gusta comer con mantel. Entonces la alegría de la huerta, abans se minxava en mantel en tots els llocs i ara mantenen el mantel en el piso de dalt. O sea que si vols minxar en mantel,
1: si te
0: al primer pis i menges en mantel. I què te deia la teua amiga? Que si podien ir, com?
2: Juste parlant d'ahir, no? La gent ja es comença a fer-te reserves, a preguntar-te, pues bueno, ¿cómo hay que ir? Y me tocaren a ir, me fa... ¿qué voy a dir con mi familia el día de San Juan? Que, bueno, sí. Es el dimecres, que es festiu.
1: Sí.
2: Y, pero queremos ir a la playa antes para ver si podemos ir, pues, formato playa, un poco más desenfadado, o hay que arreglarse. Yo digo, la intención de la alegría de la huerta es que siga lo de siempre, que tú puedes sanar com vull que
1: sanar.
2: Clar,
1: si vens de la mar directe, pues correcte, no vas arreglat a lo millor.
2: Però n'hi ha molta gent que al final va per el matí a la platja en la intenció de després poder apropar-se a uno dels locals que n'hi ha en el passeig marítim a dinar. I entonces aquesta gent també, evidentment, no vas entrar, fet un desastre al local, però bueno, sempre quan vingues de la platja, correcte, pots vindre sense ningú problema, sí que es deves.
0: Però que això és respectar la tradició. Poder anar... Home, te canvies el traje de bany quan apareix allí en un traje de bany mullat.
1: Si no,
0: has d'anar
1: xorrant aigua, clar.
0: Però, exacte, poses el traje de bany, una camiseta, unes xancles...
2: Correcte.
0: I te deixes allí tota la paret, en la sombrilla, i te'n vas a... Epa, i te'n vas a dinar allí l'alegria. És que això és fantàstic.
2: Si vols mantel, tens la part de dalt, que sí que pots anar pues, un poc més...
1: Més mural, arreglat, però... si t'ha ben llis, o sigui...
2: Exactament.
1: Com que faig il·lusió.
0: Això per la filla de Julián.
2: Ah, així no és. Així no és. Per la filla de Julián.
0: Bueno, per la filla de Julián, o si vols, tindré bona vista. No seria just parlar només que de l'alegria de la huerta, perquè el grup que es diu Mercabanyal compta també en altres locals. De fet, avui, quan son tío m'envia, diguem, quatre línies, qui era Juan B., i me diu, no sé què, no sé quantos, mòdulo 14, dic, estàs enganyat i m'ha posat algo de l'IVA o això així. No! I,
3: mòdulo 14,
0: mòdulo 14.
3: Del Chicón?
0: Sí, posava locals i posava mòdulo 14. Dic, mòdulo 14, de que li se n'anà la pinça. I no, i aplegant allí, ha vist que n'hi ha uno dels garitos que es diu mòdulo 14. I diu, això és el que lidere jo.
2: Bueno, ixe xunta Mercader i a Mercabanyal. Jo ara...
1: Cara,
2: bueno,
1: que són...
2: Correcte, ara
1: ja
2: sabeu, aixina és, no? Ara les etiquetes, pues bueno, supostament soc el director d'operacions, que avui és o no, pues bueno, és com s'anomena ara, però a mi no m'agrada posar-li nom a...
0: El tío José, què és, el CEO?
2: El tío José és el jefe. Jo li dic el jefe, perquè... I el tío, és el jefe i el tío.
3: Fucking boss.
2: Exacte. Al final jo estic liderant ixos, també contem en Casa Pescadores, que és un local que també tenim en la zona del Cabanyal, que jo... no l'estic portant, per lo menos encara, no? I, però bueno, sí, mòdulo 14 bueno, és el que és el cosí germà del Pans.
0: Gemma i Ximo no han anat a Casa Pescadores i teniu que venir un dia.
3: És de les coses que tinc pendents. Però de lo del nom me crida l'atenció, Juanvi, lo de mòdulo 14, que és això, lo de pa liquidar l'IVA? O...
2: No, és molt fàcil, mira, ho vas entendre.
3: A la manera que...
2: Cada
3: no dir els autònoms o no?
2: No, cada local de la platja, conforme vens de la zona de Patacona i vas a pagar el port, és un mòdul. Entonces, digamos, la alegría de la huerta, por ejemplo, es el módulo 6. Ah. I just el mòdul on està, mòdul 14, és el mòdul 14. I me ve molt bé explicar-ho perquè molta gent té diferents pensaments i no entén el perquè del nom, però sobretot és així el motiu del...
0: Bueno, però allí...
1: És el mòdul que fa 14.
0: Correcte. De la Patacona cap a les Arenes, eh?
2: Així no és.
0: Però teniu una proposta gastronòmica molt diferent a tots els altres locals.
2: Sí, bueno, estem acostumbrats a fer arrossos, a treballar en menjar més tradicional, cuina de la iaia, que diguem, cuina de casa, i en mòdul 14 pues, sí que és de veres que tenim una oferta gastronòmica més enfocada en el takeaway, menjar més ràpid, la gent no se para tant a dinar, sinó que ho agarra i se'n va a la platja, com
0: claro,
2: hamburgueses...
0: Claro, estan a la sombrilla, van, arrepleguen i se'n tornen a la sombrilla.
2: Hamburgueses, bueno, des de nachos, coses, bocadillos, no? Que al final l'entrepà mai fa i la gent ho agraeix, i ja te dic, és una una nova experiència, per així a dir-lo.
4: El que realment és interessant és que tinguis totes les opcions
0: totes les
2: a la
4: mà.
2: Correcte.
0: Totes les opcions.

0: Clar, però no has pensat, a lo millor, de portar dinar o això, tallar... Allargueu-se.
1: Sí, no, eh? Si ve molta gent en els xiquets...
0: I pots dinar a la mar.
1: Correcte.
0: Ara, que no heu de Rogle, eh?
1: No.
0: Això,
1: no,
0: no, això, no, no, això ho teniu, no, no. Sou això de... ho teniu en l'ADN, eh?
1: Així no és.
2: Dels barris marítims.
3: Són de Levant de Unió Deportiva.
1: No tots.
3: No?
1: No tots, no tots.
3: N'hi ha algun xoto?
2: Se'ls ha colat
1: no,
2: algú.
1: Jo no puc dir qui és, el, qui és, però sí, n'hi ha des dos, n'hi ha des dos bandos. N'hi ha del bueno, Levant i n'hi ha del València.
3: Montillo no,
1: Montillo no, Montillo ho té clar. Montillo ho té clar. De fet,
3: Montillo, just... a més, era un membre, un jugador destacat del Levante Futbol Playa.
1: Xina és.
2: Mira, o sigui, sea, sí. Una vinculació directa. Xina
1: és, no? I xuava també, la, bueno, xuava el futbol 11 i tot, en l'època, bueno, quan era més jove, però sí, arriba a xuar i tot. O sigui, sea, que sí, la veritat que família futbolera, que diguem.
3: Però Cabanyal, Canyamelar...
1: Cabanyal.
3: I la Patacona.
1: Jo sempre dic Cabanyal. Sí que és de veres que ara la família viu més en la zona de Patacona, però tots els locals i per on vivim i per on se menegem durant el dia a dia és la zona del Cabanyal.
3: Què és Mercabanyal? Explica-ho als oients.
1: Pues Mercabanyal és un mercat gastronòmic, o és com ho solen definir, al igual que mercader, en el que pots entrar i tens diferent oferta gastronòmica. És a dir, comptes en diferents operadors, la gent ho agraeix molt, perquè és panar, i utilitzem molt sempre la paraula fluir, no? Que la gent va i puga agarrar el que li apetiga. Que a uno li apetix una hamburguesa, pues agarre una hamburguesa. Que m'apetix una pizza. I tens ja varietat, no? Que la gent vaja i disfrute, un puesto en molta terrassa, per estar ara en estiu...
0: Te sentes, diguem, en un lloc comú, vols, per entendre'n...
1: Aixina és.
0: Molt bé. Tu agarres d'ací, d'allà...
1: Agarres qualsevol cosa d'espuestos...
0: Més peix, sucar, no el que sigui, pam.
1: Correcte, molt bé, molt bé. Així no és.
3: I música en directe.
1: I música en directe.
2: I a més estan molt guapets arreglats. A més, són llocs molt agradables.
3: Una fórmula similar és la que repeteixen uns anys després en una antiga toneleria que n'hi havia darrere de l'estació del Cabanyal, i ahí creen Mercader, que és un local que a mi me fascina molt, perquè tu entres i dius... Això té 200 anys. I és perquè aprofitaren tots els elements que trobaren per allí, els reciclaren i en això feren el nou local. Inclús allí n'hi ha un lletrero que dius, Mercader, hòstia, este lletrero que tindrà 250 anys. No, este l'han pintat ara, però com si tinguera 250 anys. Està molt xulo. I ahir heu fet ara una xicoteta variació.
1: Sí, bueno, jo sóc un... Sempre ho dic a qualsevol que me pregunta, un enamorat de Mercader. Tinc... Me fa vibrar, és un local que me fa vibrar. No sé si per l'arquitectura que té, per com me sentís, per la manera de funcionar, que és molt similar a...
2: És que menges molt bé, però és de veres que l'arquitectura, l'espai...
1: És molt acollidor,
2: sí,
1: correcte.
2: Bona vibra, que diuen...
1: Correcte.
3: Molt
1: al final,
3: bon rotllo.
2: Sí,
1: el funcionament del mercat gastronòmic és desenfadat, com estàvem posant l'exemple de Mercabanyal, però Mercader és un altre estil, és més acollidor, pots passar-te molt més rato sentat, és diferent. I ara han començat la nova era de Mercader, que estem dient, que és que tens l'opció o bé d'anar als puestos, demanar i endur-te-ho, igual que comentàvem en Mercabanyal, i sentar-te en qualsevol puesto del mercat, o reservar taula en diferents restaurants que tenen habilitats unes taules dins del mercat perquè t'atenguen directament un cambrer en la...
0: Ah, vale. Pots anar a improvisar o...
1: Correcte,
0: o a
1: correcte. El
3: tens
1: client...
3: que ja estat si visitamos la barra de Añora, la barra de Toñina i això és que me fa molta gràcia, com se diu, la lujuria del...
1: Lujuria marina.
3: Lujuria marina.
2: Ai, que... Això, tot el que tinguin al llit, bo.
3: Lujuria marina, tu imagina't. O sea,
0: lo millor dels dos mons.
3: Fantàstic.
1: Així és.
3: Això enllaça precisament en els iaios de Juanvi, perquè Sabuelo tenia un puesto en el mercat del Cabanyal on venia peix i marisc. I va combinar el puesto del peix i marisc en el merendero, que paraula més bonica, merendero.
4: M'encanta.
3: Una meravella.
1: A mi m'hauria agradat conèixer-lo.
2: Però quina vida me sacrificar, quanta faena va fer. I esa persona entre la pescateria i el merendero, això és...
3: Però ells...
2: Bueno, molt sacrificar, l'hostaleria i la...
3: Maria Ángeles, la mare de Juanvi, me contava ara que, diu, és que mon pare era... Ell ho acaparava tot.
2: Era actiu.
3: Era molt resolutiu i era un tio molt... Jo dic, ai...
1: Sí,
3: que ton tio José no li semblarà a son pare?
1: Totalment. I jo li comentava abans que al final jo no tinc la sort de conèixer-lo, però entre la família, no? Ma mare, mon tio, i la gent me l'ha presentat d'alguna manera. Molta gent, sobretot en el Cabanyal, la gent del barri, n'hi ha gent que encara no te toca per reservar l'alegria de la huerta, que te comentava abans, antes d'obrir, fa dos setmanes, la gent ja intentant reservar, a veure com ho fem. Hem intentat anar d'espaiet. per no morir d'èxit, com se diu, no? Que en seguida vols obrir, que vinga tot el món, però volem anar poquet a poquet, anar rodant, avui has vingut tu, ho has
3: provat... El meu amic, el xino, diu poquet a poquet.
1: Però sí que és de veres que m'han parlat, bueno, molt de m'abuelo, de la manera de cuinar que tenia, de com eren els clients, les persones, i sobretot de com era ell, que era una persona autèntica i molt treballadora.
0: Se vos ha fet llarg aquest temps, perquè des de l'enderrocament, la prèvia, el politiqueo, perquè convingam que ha hagut ahir...
3: Bueno, escolta,
0: no sé si també en un moment donat també la família penseu: ostres, forma part de nosaltres, però que arriba un moment que tenim un desgast. Com va ser aquest... tot el procés?
1: Té tota la seva part, que, diguem, si tot fos fàcil, no, com se diu, hi ha hagut moments de tensió, però de tensió per vol d'obrir. Li comentava més just també que molta gent te pregunta. Jo que he vist que en el Cabanyal pues ha passat per davant del local i he vist que han posat un taulell més, però van atrasats perquè jo pense que obrireu este dia.
0: A la gent estava pendent de l'evolució de l'obra.
1: Aixina és, no? I quan totalment, i quan te puc reservar una taula si és que vull anar quan obrigau? Clar, te toca un poc anar i tu penses, ostres, i quan me van a donar les claus, no, per poder tirar per cada banda?
2: És un poc estressant.
1: Correcte, però al final sí que és de veres que tot el que patixes... Després està tot compensat.
3: És una construcció modular que tots pensaven que aniria més a pressa. De fet, pensaven que en el plaç de 3 mesos estaria acabat. Entonces, si querem, el 28 de gener, febrer, març, abril, a primers de maig obrim. Pues no, has obert a mitjà de juny, pues bueno, d'igual, has perdut
0: encara salves la campanya,
3: un mes i
0: no?
3: pico més, però el que interessava era la campanya d'estiu, claro.
1: No se poden queixar.
2: Juanmi, tu has tingut sempre clar que ara vas a dedicar-te a això, perquè ho has mamat en casa, però jo no sé si sempre, tu tenies clar des de xicotet o en quin moment dius vaig a seguir els passos.
1: No, de fet jo penso molt en meus fills, no? Si el dia de demà tinc fills, no m'agradaria dir-los el que tenen que fer, m'agradaria que decidiren. Sí que és de veres que jo quan estudi la carrera, que estudi administració d'empreses, sempre pensava que d'alguna manera si no me dedicava a això, alguna mà li anava a tirar a ma mare.
2: Podies aportar.
1: Sobretot, clar, exacte. Clar, que fora en l'aspecte més, diguem, papel acadèmic o que no està... Exacte, aixina és.
2: De burocràcia,
1: sí,
2: de papers i de comptes.
1: Correcte. Jo pensava que ahir pues, li podia tirar una mà. Sí. Lo que passa és que sí que és de veres que ho mames tant i ho vius tant, i sobretot en mon tio, no? Que diuen que és el... Jo a tot el món li diu que és el meu maestro, el que m'ha guiat, el que m'ha marcat un camí, i li estic superagraït, pues vull que això no te vas donant compte de que t'agrada més del conte, i que pots aplicar molt de lo que has après i lo que t'has format dins de l'hostaleria, que molta gent no ho entén, però vos assegure que si t'agrada veres l'hostaleria, n'hi ha poques coses més boniques.
0: I te planteges, Juanvi, tu estàs fa poc tirant cap avant i aportant, diguem, el negoci familiar, perquè és un negoci que es remunta a 75 anys.
1: Correcte.
0: Ha passat una vida, i crec que, a més, en el Cabanyal ha passat un canvi en els últims 20 anys. Ha sigut una cosa, perquè, clar, que el iaio tirarà cap endavant un negoci, sent un visionari en aquella època, estem parlant dels anys 50, del Cabanyal dels anys 50 avui, i no sé si d'alguna manera també dones gràcies
3: de la postguerra, l'oportunitat
0: que tens també de la postguerra. No?
1: Dones gràcies i sobretot ho valore. Pense que estàs fent una reflexió que és que no és fàcil. I me traslada a aquesta època i, ostres, tindre la capacitat i sobretot la valentia, no?, de tirar per davant d'un negoci familiar d'esta manera, pues, home, jo sempre dic que ara la tercera generació que sóc jo, tenim que intentar empatar a la que ve, bueno, la que jo tinc davant, que en este cas és ma mare i mon tio, i vamos, i ma abuelo i ma abuela, que han segut
0: des
1: que començarem.
0: Però fíjate, ara te trobes un Cabanyal i una Malvarrosa que és... un punt d'atenció turístic a nivell internacional de primeríssim nivell, que fa 20 anys era impensable, Vicent, que això passara en València.
3: Mira, totalment impensable, perquè avui estàvem parlant amb sa mare, i dic, però tu per on vivies? Diu, pel carrer Escalant. Dic, ui, allí tenia jo el cine imperial, i si era teu? Dic, bueno, meu no, de mon pare. I, claro, jo he conegut el barri en els anys 70 i en els anys 80, el que era el barri del Cabanyal. Afortunadament, avui està canviant cada dia una miqueta més. I ja no té res absolutament que veure. Ells, per exemple, tenen un problema, només obrin divendres i dissabtes per la nit, els agradaria poder obrir més dies, però a banda de la plantilla, que avui dia confeccionar una plantilla és molt difícil.
2: Tenen la responsabilitat de donar feina a moltíssima gent, eh? Sí, sí.
3: A banda d'això, la zona per la nit... Ahir encara l'Ajuntament té una assignatura pendent. Perquè a ells els agradaria. És que tens unes instal·lacions que tu allí per la nit a la fresca pots sopar allí fora en la terrassa, a l'aire lliure,

0: és una meravella, o sea. I això és que ara al millor ho pots fer dos o tres el cap de setmana, però és que antes era increïble. O sea, i el barri ha anat millorant molt poc a poc, però va millorant. De lo que era el Cabanyal abans a lo que és, no, el Cabanyal, Canyamelar, la Malvarrosa.
1: Jo vaig vindre a viure la Patacona al 89. I jo, del 89 ara, he vist un canvi brutal. La
2: quantitat d'estrangers que passegen pel Cabanyal, és increïble, és impensable. Fa apenes unes dècades i quin canvi més gran, conservant, afortunadament, aquesta essència de poble. No?
3: Quina és?
2: I la gent del poble, entre les famílies, hi ha com eixa unió. La Setmana Santa Marinera...
3: Correcte.
2: Tenien coses molt d'arrel.
3: Molt d'arrel, així és.
0: La banda
3: és
0: de música... Després, que són tots... No sé quina afició, quina vocació tenen a Levante, però allí són a muerte de Levante. Ell diu, no, tots no. Bueno,
3: tots no.
0: Ell tindrà alguna excepció a la família, però...
3: Jo, home, que el millor soc jo, eh?
0: No ho sé. El tio Pepe Escuder, que és el que teníem allí d'encarregat en el cine imperial, que quan baixa al València, ell era un dels que anava carregant l'ataúd i l'enterro. I jo li diria, che, tio Pepe, però això precís. I ell feia, sí, Vicente, això, diu, ara que podem celebrar, ho celebrem. Diga, bueno.
3: Just, de fet, bueno, i l'any d'esta història, just parlàvem abans, mon tio, quan feren la demolició de l'Alegria de la Huerta, hi hagué un moment que entra corrent al... pareu un segon, i puja en seguida al despatx, y hoy parlaba en él, ¿no? ¿Qué había escogido cuando? Y me contaba que era un cuadro de mi abuelo Pepe, que estaba de una dedicatoria especial para él del club del Levante. O sea, un cuadro del Levant que tenía ahí guardado en un puesto y no lo habían agafado. Y entraba por ahí para poder traurelo y rescatarlo, y el tenía ahora guardado y ven guardado. El té ben guardado.
0: Le voy a preguntar de cantera, porque sé que ton tío, quan estan allà fent el derribo, ell entra per algo. No sé lo que és, però pregunta-li. Pues ja està clar. El quadre dedicat. Que, escolta, aquesta entrevista ha tingut molta història, perquè
1: sí.
0: Haver de quedar en José Miralles ha sigut tot un poema. I ell me deia, no, quan inauguremos, Vicente, que ara voy muy liado con las obras y tal, quan obrim ja quedarem i tal. I bueno, i quedem, bueno, a veure com ho fem i no sé què. I jo dic, pues és avui. Dic, bueno, però és que avui tinc de 4 a 6 i pico, tinc natacions xiquets. I com vol? I però que és en directe, José. Perquè primer me diuen, ho farem per telèfon, bueno, ara com arreglem.
2: Però què portes, nets a natació?
0: Nets, no, els fills.
3: Els fills,
2: sí. Ah, clar. Són
3: la quarta generació, com us estava contant.
1: I té dos xiquets xicotets.
3: Correcte, Pepe i Bosco.
0: Té dos mellissos.
3: Dos anys. Estan començant la natació.
0: A mi m'agradaria, xicos, una frase de la dona d'Àngela, que... en un post de Instagram que le digo a ella, le digo, gracias por sacar tiempo de donde no lo tienes y no perderte nada de ellos. El colegio, el médico, el parque, y ahora fechiría, y la piscina.
1: ¿Y la natación? Vamos, porque, bé, pues que es complicado en este
0: no, ofici. Es que va tot, pero això és de veres que els mellissos des de que han nascut pa ells són sagrats.
2: Pot ser perquè a lo millor... en el cas dels seus pares, no pogueren dedicar-li, pot ser, el temps. Perquè, clar, en aquella generació, totalment. Igual, i ara l'home, encara que dedicant-se a l'hostaleria, té un equip per a poder delegar, i dic, saps què? Què és el més important? Vaig a dedicar-li temps a les criatures.
3: Totalment, vivim per a treballar.
0: D'això no me cap ningú dubte, perquè li ha passat a mon pare, i mon pare, moltes voltes, els meus fills ho diu, és que jo no vaig poder disfrutar dels fills, perquè estava treballant, dissabtes i diumenge no podia disfrutar, entonces ara, el que puc estar amb vosaltres i amb els xiquets, que són els besnets, doncs jo aprofite i disfrute. Així és que, bueno, li han de dir...
1: Aprenentatges de vida, està bé, sí.
0: Però li han de dir al tio José que no patisga...
3: A veure si comencem pronte i me tiren una mà.
1: Ha delegat en Juan Vic, que escolta, ideal. Hi ha una tercera generació...
0: Però tu creus que ton tio, a Pepe i a Bosco, els anirà induint-los al camí de l'hostaleria?
3: Des de luego que no.
0: Jo
3: pense... Es deixarà elegir, però pense, jo tinc la confiança, de més, que jo també vull, i pense que si es dediquen a mantindre el que començaran els seus... bueno, sí, claro, els abuelos,
0: sí.
3: Totalment, pues ostres, al final a mi me faria molta il·lusió poder compartir això en uno dels meus cosis germans, per lo menos en uno, son dos, uno...
0: Claro, es que ese por 10, 22, 23 anys de diferència.
3: 23, aixina és, 23
0: anys. Ja m'aplicaràs.
3: És la quarta generació.
2: Bueno, Juanpi, ens ha agradat molt.
1: Seran els reis, els peturros seran els reis.
2: Clar, que sí que portes aquest esperit de la família, que continueu en l'Alegria de la Huerta, bueno, i la resta de negocis més contemporanis,
3: el Cabanyal,
2: Mercader i tot el que porteu. Casa Pescadores, que m'insistís, Vicent,
3: has d'anar,
2: has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d'anar, has d

0: Has d'anar...
1: Mira, ara que agarré vacances...
0: Perquè és una...
2: Serà el moment.
0: És una proposta distinta, és una proposta molt marinera, que inclou la brasa. Allí algo ha tingut que veure el nostre amic Edu Espejo.
1: Ah,
0: amigo. O sigui, que hi ha canari. Tens els dos conceptes junts, una casa al costat de l'altra. En una casa, tu pots anar... Tens al fons, a la banda del restaurant, o davant, pots tapejar, molt de marisqueta a la brasa, que està espectacular, o al costat, que és una casa de comida, és una casa de menjars, on quan t'acabes de dinar n'hi ha un grupet flamenco dels d'allí del Cabanyal que es posen allí a tocar la guitarreta i a cantar.
2: Bueno, i estàs en la glòria.
0: Que fas quatre gintònics i passes el vesprà.
1: Un cerol.
0: O un cerol.
1: Per enviar-me un abraç també
0: a un cerol, amics. Un cerol. Un cerol, que jo el primer que vaig fer l'altre dia quan t'arribi vaig dir... Des de lluny, ja anaves a la mà. Una mentireta, per favor. Ai. Ja està, enseguida.
2: Mare, vos has de contar jo les meves aventures en les mentiretes.
0: Sí?
2: Però fora de micro.
0: Què t'he pegat?
2: Jo vaig de contar fer...
0: I pareix que no,
2: Jo he anat molt al coll.
1: Bonicos. Que res, rematem la xerrada.
2: Ai, gràcies, bombons, així no, que... estava fent la tonteria en el cerol.
0: Que se posem a xerrar i no ens donem compte. Que
3: ha sigut un plaer.
1: A contar-vos com va la festa.
2: Gràcies per vindre.
1: Gràcies per vindre.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Campos París a les 5:41, seguim en directe, arrencant setmana, si en la vesprada de punt, en la ràdio pública valenciana, si en la vostra. Si continuem pegant una volteta pels carrers d'Alacant, a veure si ja baixa una miqueta la calor, i disfrutem de fogueres, de barraques, de l'ambient que tenim en Alacant, on està la nostra mare Hernández, amunt i avall.
1: Mira, xarangueo.
2: Escolteu.
1: Xarangueo de festa.
2: Escolteu. Una festarra, mireu. Estic molt proper d'on estava abans. Estic a la foguera del Mercat Central, justament en esta avinguda Alfons el Sàvio, que és un lloc privilegiat. I és el moment crític perquè acaba d'arribar la xaranga i, millor encara, s'acaba de formar una conga.
0: Vull dir, en un moment... Deixa't dur.
2: Moment...
0: Flow, Marc.
2: No. Jo estic ara per posar-me així en la vellea i en el president així darrere de la conga, eh?
1: Perquè millor encara s'acaba de formar...
2: Mira. És que s'acaba de formar la cua, que van a recórrer tota la comissió. Mira, ens saluden. Adéu.
1: Ells estan en el que estan, que és la conga.
2: Mira com saluden a la vellea, Nerea. Bona vespre.
3: Buenas festes.
2: Quina festa teniu així, mare de Déu. Ha sigut arribar la banda i una festarra. Això és habitual, així, no?
3: Totalmente. Todos los días aquí en Mercado

0: està.
1: A passar-ho bé, gràcies. Adéu, adéu.
2: I tu també, mare, a passar-ho bé sempre que puguis.
1: Ai, i a ballar. Jo me'n vaig a Nerea i en José a ballar darrere, teniu-ho clar, eh? Teniu-ho clar. Després cal portar-se bé, que ve l'ofrena, però com s'ha retardat una miqueta, escolta, aprofitar.
2: Te donarà la vida per tot.
3: Després ho tornem a escoltar des del punt d'eixida de l'ofrena de flors a la Maida del Remei en aquesta segona jornada, que recordem a retarda fins a les 18:45. De tota manera, volem saber aquest ambient previ d'este segon dia d'ofrena. Val, Mar?
1: Exacte, ja n'hi haurà les comissions preparades perquè les han citat res, això mitja horeta més tard, així que estaran ja per allà.
3: Molt bé, a seguir disfrutant de la festa, Mar.
1: Fins ara. Gràcies, adéu.

0: Mira que diu tono, jo quiero bailar toda la noche.
1: Tono, què? Està que no, està que sembla divendres, eh, de dilluns, el nostre Antonio. Ai, que artista. Que artista. Bueno, un
0: quina calor ha de
1: l'oratge, que ho saps, vida. 35 graus ara mateixa, diu Avament Comunitat Valenciana, que estan registrant-se a Alacant. Per tant, crec que hem fet, i ben bé, la Federació de Fogueres de retardar aquesta ofrena tot el més possible des de l'organització, perquè el dia ja sempre veia que anava a ser dur i ben dur que està aquesta gent.
0: No te cridava l'atenció la xifra de Sorita.
1: Lo de Sorita és 40 graus.
0: Que ens hem quedat de pasta moniato.
1: Amb el meu ha publicat, m'he quedat de pasta de moniato.
0: Pobre, si en Sorita estarà al vapor.
1: 40 graus. Pobre.
0: Jo, Carles Fortea.
2: Bona vesprada. Estaran tots des de casa esperant que baixi. Què dius? La gent és sàvia. Dirà, espera't un poquet així del bar i així anem més tard a fer la volta.
0: En Alacant sabíem, a més ens havíeu advertit, seran possiblement les festes més caloroses. Però en Sorita ens ha sorprès. No s'ho esperàvem.
2: De moment en Sorita crec que l'ofrena, no sé si tenia l'ofrena prevista avui. Alacant està molt bé perquè tot grau de menys que hi hagi, també el sol està un poc més baixet, pot haver més ombres. És que, clar, el 34-35 que hi ha és dins de la gareta, però si tu estàs al sol, t'està pegant, tu estàs respirant aire a 34 graus, però damunt te pega el sol, la sensació és més d'ofegament. Per tant, jo crec que tot això que evites de baixar la part més alta de la temperatura i damunt ja tens la ciutat que va evitant pegar el sol directe.
1: I tens un traje de nòvia a la cantina. Un traje tradicional, també, això s'ha de tindre en compte, les hores de plantó, en fi, l'alegria de la xaranga, en fi, molt espai, que no hi hagi cols de calor, i per això jo crec que la decisió està molt ben presa. Bueno, com tenim la cosa? Bilbao, 43 graus, estava veient, la que està caigant, és la Mundial Fortea.
2: Per tant, estaven en 44, ja els avisos rojos d'avui de la zona del País Basc se'n van també demà d'Andalusia, o sigui que ja demà tornem a tindre més de 41 com avui al País Basc, més de 43 i ja veurem si superem els 44 demà també cap a Andalusia. O sigui, estem en situació... Nosaltres ens estem lliurant de lo més... O sigui, no tenim ponent i entra una brisa molt suau que frena la temperatura i ens estem quedant allà al litoral entre els 30 i els 35 i de seguida passes 10 quilòmetres terra endins i te'n vas ja més de 35, perquè ara Vila fa més també. De fet, a Castelló, on de la part vegi estaven ja més de 36, 37. A Geneta estaven 38. És que, clar, està fent molta calor a Castelló també. Estaven 37, 38 també tota la zona de la Canal de Navarrés. Villena també estava en 38, 39. Litoral, te quedes ahí 32, 33, però està fent una calor molt general amb una humitat molt baixa i és el típic dia d'hidratació i que també de pèrdua de molta humitat per la vegetació. Hem d'estar pendents de les plantes, que són dies de moltes plantes patiran molt. I les persones també. I avui i demà són pareguts. O sigui que els avisos estan ben groc. Nosaltres no tenim a vista taronja perquè els nostres llindars d'avís són més alts. Recordeu que els avisos va per zones. 40 en Extremadura és taronja, 40 en Bilbao és roig. I nosaltres així, per arribar a roig, hem de pujar un poquet més de graus previstos, o sigui, i per això depèn de les zones, però tenim pràcticament totes les comunitats que tenen algun avís d'algun color per temperatura, avui i demà.
1: I en quant a les nits, perquè...
2: Sí.
0: Caram, les nits.
1: Este panorama el tindrem fins a dijous, baixa una miqueta la cosa?
2: Afluixa.
1: Afluixa.
2: Podem dir que la calor se fa un poquet més suportable, però calor continua, però més suportable. Les nits que el litoral d'Alacant han estat, que no han baixat de 25 i de 26 i de 27 en algunes zones, el litoral continuen de 23-24, i ho hem comentat ara, dius, tenim nit tropical que no baixen de 20, però tenim nit tòrrida que no baixen de 25. I al medí està passada, ni no havia baixat de 30, que no tenim nom de moment encara.
0: No hi ha nom, perquè ja... Perquè és... Nit que...
1: Obre la finestra i te pareix bé el cebú, directament.
2: No, ho hem comentat també. Moltes vegades la mínima és a les 7 del matí i al 7 del matí són 23-22, però tu has intentat anar-te a dormir a les 12 o a les 11 amb 32. Clar, si no tens ventilador o aire condicionat, de fet, encara que la mínima siga 23-24, igual tu a l'hora d'anar-te a dormir era 31 o 32.
0: Estava la cosa...
2: I a 31, anar-te'n a dormir sense

0: posem taronja, perquè és calor acumulada, és diferent, perquè també tingueu clar que són diferents índexs, que, i això que tots notem, sí, que sí, portes un dia de calor i vale, però si és un dia, un altre, i un altre...
1: I si no refresca, també l'asfalt, els edificis acumulen calor, això és terrible.
0: Aquí hem d'anar en la paciència i vigilar les persones vulnerables, perquè són dies de molt d'estrès acumulat. I estem iniciant-lo, el període de calor.
1: Estem iniciant-lo, no? Senyor Déu meu. Bé, anirem passant-ho.
0: Vinga.
1: Gràcies, Joan Carles Bordea.
0: Fins ara.
1: Un plaer.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 6.
2: A punt. Notícies.
1: Comencem amb tribunals, amb la sentència del Suprem que condemna 24 anys de presó l'exministre valencià José Luis Ábalos i a DNU per a qui fora el seu assessor, Coldo García, pel cas de la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. Detalls, Alejandro Molés.
3: Tots dos han sigut condemnats per delictes d'organització criminal, suborn, malversació de fons públics i també de tràfic d'influències. Per la seva part, l'empresari de la trama, Víctor de Aldama, és lliure d'ingressar a la presó, tot i haver sigut condemnat a 4 anys per haver col·laborat amb la justícia. L'escoltem.
4: Simplemente dar las gracias a la justicia, que han demostrado que bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: I entre els delictes comesos per José Luis Ábalos i segons el Suprem, es troba acceptar 2 milions d'euros que li va fer a qui acabem d'escoltar de Aldama en el cas de les mascaretes. En el capítol de reaccions, des de la Moncloa apunta la desproporcionalitat que hi ha entre la condemna d'Ábalos i d'Aldama, que, com hem dit, no haurà d'ingressar a la presó. De manera semblant, s'ha pronunciat des de Sumar la seva portaveu al Congrés, Aina Vidal.
5: Yo creo que es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, que se decidió a jugar con la vida de los españoles y españolas durante la pandemia, a día de hoy se vaya de rositas a la calle. Es evidente que aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Coldo. Aquellos que juegan con lo público se merecen efectivamente una condena que sea contundente.
3: I des de casa nostra, esta que anem a escoltar és la lectura que ha fet el president de la Generalitat i també líder dels populars valencians, Juanfran Pérez Llorca.
6: Yo creo que esa sentencia representa el modus operandi que tenía el Partido Socialista en España y que también tenía en la Comunidad Valenciana, ¿no? Es una sentencia que habla por sí solo, 24 años de cárcel, ¿no?, para un dirigente político del Partido Socialista. Yo quiero hacer la reflexión. Cuando se dio la moción de censura contra Mariano Rajoy, el ponente de esa moción de censura fue el señor Ábalos, y esa moción de censura estaba fundamentada con la corrupción. El Partido Socialista quería venir a cambiar las cosas, y lo que se ha demostrado es que quería venir a aprovecharse de las instituciones y a sacar provecho propio.
3: Doncs des del PSPB, el seu secretari d'organització, Vicent Mascarell, diu que Pérez Llorca no està per a donar lliçons a ningú.
1: I a esta hora compareix en la comissió que investiga la Dana al Congrés qui era el director general d'emergències de la Generalitat el dia de la barrancada. Detalls, Xavier García del Valle.
7: Sí, tot i el seu càrrec, este director general, Alberto Martín Moratilla, ha reconegut que aquell dia no va ser conscient de la catàstrofe fins ben entrada la nit.
8: La envergadura d'esta emergència, si le digo la verdad, yo hasta la noche bien pasada no me di cuenta de la envergadura de la sí que hubo otras situaciones que ya luego comentaremos, pero sí que la envergadura, la realidad de lo que estaba pasando, pues hasta bien entrada la noche.
7: Martí Moratilla s'ha desvinculat totalment de l'àudio que algú va traure de l'U2 i que després va ser manipulat per a filtrar-lo a la premsa amb una conversa falsa on semblava que l'AEMET llevava importància a les alertes. Tot el contrari del que estava fent. Esa manipulació va ser un dels punts que, de la intervenció que en esta mateixa comissió del Congrés ha tingut este matí la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
9: Es que esto lo ha hecho el gobierno de la Generalitat en la Comunitat Valenciana. Ha sustraído pruebas de manera irregular, las ha manipulado y las ha llevado a los medios de comunicación.
7: La sustracció i manipulació de la conversa està sent investigada per un jutjat de Llíria que disposa

0: d'un informe de la Guàrdia Civil on s'apunta com a sospitosos dos càrrecs de la Generalitat. Un d'ells, el mateix Martín Moratilla, que ara compareix al Congrés.
1: Més assumptes, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitat l'Hospital La Fe de València, en concret la nova unitat multidisciplinar de la ELA. I es tracta d'una unitat de referència a la Comunitat Valenciana. No només tractarà la ELA, esta unitat, sinó també altres malalties rares. Com diem, es tracta d'una unitat de referència on s'atendran vora 400 pacients. Escoltem el conseller.
2: Es la demostración inequívoca del compromiso de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Sanidad, por mejorar el tratamiento a los pacientes con ELA. Hay neurólogos, neurofisiólogos, endocrinólogos, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, cardiólogos, todo aquello que le hace falta a los pacientes.
1: I relacionat amb la salut, contem com els efectes de la calor s'estan notant no només al nostre territori, sinó arreu d'Europa. A França, tot indica que ha sigut l'onada de calor la que ha provocat la mort de dos xiquets, dos germans de 4 i 2 anys.
0: Sí, ha passat al sud-est del país, a la ciutat de Carpentràs. Els xiquets han mort dins del cotxe i de les primeres declaracions es desprèn que podrien haver entrat en el vehicle sense que se n'adonara sa mare de 33 anys i es quedaren després bloquejats. Les altes temperatures haurien fet la resta fins a provocar-los un colp de calor. Recordem també que a casa nostra on més calor ha fet hui, segons les dades d'Avamet, ha sigut al terme de Sorita, als Ports, on s'han superat els 40 graus.
1: La ciutat d'Alacant viu immersa en plenes festes de fogueres i en estos moments ho fa amb la segona jornada d'ofrena a la patrona, a la Mare de Déu del Remei.
3: Paral·lelament a este acte, l'altre punt d'atenció està en el monument guanyador que ha plantat Florida Portatge de l'artista Josué Beitia, un monument que ha costat més de 120.000 euros i que porta per nom Genesis.
4: És espectacular, és molt bonica.
5: Les cares, els detalls, l'art... Que...
6: És una meravella, són uns artistes de primer.
4: El seu conjunt en si és tot espectacular.
7: Perquè està en lo modern i en lo más allá.
8: L'altura, el color, la luminositat que tiene.
1: I en els esports, dos grans cites per al Mundial en esta jornada. En una hora, la vigent campiona argentina s'enfronta a Àustria. Si els d'Scaloni guanyen el duel, tindran a la mà passar a 700 de final de la competició. Mentrestant, a les 11 de la nit, juga una altra de les grans favorites, França, que pot classificar-se per a la següent ronda amb una victòria contra l'Iraq. I en esta sintonia estarem molt pendents del bàsquet, tercer partit de la sèrie de la final entre el Barça i el València Bàsquet al Palau Blaugrana. El viurem a partir de les 8 menys quart. En el Punta Puntara continúen en la compañía de Chimo Rovira y Gemma Juan.
9: Son la veu de tots. Son A Punt.
10: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites cultura per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
9: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. La vesprada d'A Punt.

0: Quina cançó més enèrgica, quin entusiasme, quina alegria contagiosa, que nada nos pare, perquè volem compartir amb vosaltres una història d'històries, una història que m'emprèn l'any 2019, tot arrenca amb una tesi doctoral que es desenvolupa en la Universitat Jaume I de Castelló, una tesi, Gemma, amics, que conforme el pas del temps es transforma en un projecte en el que hi ha tanta bona gent implicada i que està ajudant a tantes dones a transitar i a superar una malaltia com el càncer, en aquest cas càncer de mama. Correcte. I és una esperança, sí, perquè és una finestra oberta tant en la prevenció com en l'ajuda per al tractament del càncer.
1: Una tesi que es va transformar en un projecte pioner amb un objectiu que era demostrar els beneficis que té l'exercici en grup en pacients oncològics. És un projecte que a dia d'avui s'ha transformat en una xarxa d'ajuda i cada vegada és més gran. I ara parlarem en detalls d'aquesta iniciativa, de com va sorgir i de tot el que s'ha aconseguit fins ara, perquè és una cadena de fets, vaig a dir, imparable. Inclús ha servit de trampolí per a que un grup de dones, totes elles pacients de càncer, formaren un grup de música, un grup de rock, al que li van posar de nom Putos o Focos, que ja ens pareix divertit a més. I a l'altre costat del telèfon tenim a una de les seues integrants, a Carme Mollar. Hola, Carme, com estàs?
2: Hola, bona vesprada.
0: Hola,
2: bé, i vosaltres?
0: Molt bé.
1: Encantada de conèixer-te.
0: I de saludar-te, no?
2: Igualment.
0: Una d'aixes rockeres integrants de Putos o Focos i, bueno, ara ens contes com va sortir la iniciativa. També parlarem d'un molt bonic documental, de tot el que esteu fent, un esperatres i d'aixa cadena d'ajuda que heu consolidat. Però abans d'arribar ahir, anem poquet a poquet. Conta'ns la teua història personal,
1: Carme. Quatre pinzellades, això és.
2: Mira, la meva història comença un octubre de 2021, quan em van realitzar una cirurgia per a llevar-me un tumor que tenia en el pit esquerre. Uh-huh. En la primera visita que vaig tenir en el provincial amb la meva oncòloga, que era Carmen Herrero, un beset allà on estiga.
1: Home, Carmen Herrero és amiga nostra, de la meva família.
2: Sí, ella va ser la meva oncòloga, sí. Després de, en la visita, després de posar-li nom i cognoms al tumor que m'havien extirpat, em va explicar el tractament a seguir. Uh-huh. Ella em va dir, a partir d'aquest moment, el tractament va ser sessions de quimio, sessions de ràdio, cuidar l'alimentació i fer exercici físic.
1: Ai.
2: En quan em va explicar tot el que havíem de fer i em va dir, en quant a l'exercici físic, ompli esta sol·licitud, em va posar un paper davant, ompli esta sol·licitud per entrar a formar part de CAFO.
1: CAFO. Càtedra d'Activitat Física i Oncològica. Són les inicials d'això, no?
2: I oncologia, sí.
1: I oncologia, vull dir, sí.
2: I em va dir, tu ompli la sol·licitud i ells es posaran en contacte amb tu.
1: Molt bé.
2: Així no ho vaig fer. Vaig omplir la sol·licitud i compte el moment en el que va passar perquè per mi va ser revelador. Uh-huh. Jo estava amb les sessions de la quimio i un matí, després de que cada membre de la meva família, els meus fills, el meu home, se n'anaren a cadascú a la seva tasca habitual, jo em vaig quedar en el llit i aquest dia no tenia ànim, ni per alçar-me, ni forces, ni res. Vaig dir, me tap el cap i què passa el dia? Uh-huh. A l'estona va sonar el telèfon i des de l'altre costat una veu amable i empàtica va teixir un fil invisible, inquebrantable ja des d'aquell moment per a sempre. Era la veu d'Helena, la nostra entrenadora, confident i ara amiga. Vaig entrar a formar part de CAFO. Vaig començar a entrenar i allí vaig trobar a gent que estava en la mateixa situació que jo. Aquest va ser el moment en el que jo vaig entrar a CAFO. Vaig trobar a gent que m'entenia, que parlava del que jo parlava, de que patia el que jo patia. I dirigides per Helena i acompanyades per tot l'equip CAFO, este va ser el començament. Vam començar a entrenar, a fer les sessions, en el tractament, en la quimio. Jo vaig començar a entrenar amb les sessions de quimio. Sí. I això ens va ajudar, a mi em va ajudar molt a passar el tractament, a trobar-me millor, a anar a agarrar força. I res, d'entrenar, vam anar passant a fer curses, a plantejar-nos reptes per anar millorant. I mentrestant, passava aquest temps, les companyes es van convertir en amigues, en gent imprescindible ja en la vida d'unes i de les altres, sí, la meva vida en particular. Uh-huh. I juntes ja ens vam creure capaces de tot. I vam dir, comencem a complir somnis. I bueno, un dels somnis d'una de nosaltres era ser rockstar, era ser estrella del rock. I una vesprada que estàvem celebrant, perquè ara, això sí, ara ho celebrem tot. Tot ho celebrem.
1: Molt bé, Carmen. Sí,
2: vam poder, amb l'ajuda de l'àdio, que li vam fer una trucada telefònica i ahir li vam dir quatre coses i li vam dir, nosaltres volem... Perquè estava fraguant... aleshores estava fraguant-se el Solidari Rock Fest.
1: Sí.
2: Un company de CAFO va organitzar tot este festival solidari i portava grups, no? I tota la recaptació pues, anava a destinar a CAFO. Mm. I li van dir, nosaltres volem ser teloneres
3: d'aquest
2: festival.
3: Ah, ja portàveu el grup en marxa. Ja, los putos sofocos ja estan...
2: No, en aquest moment. Ella
1: volia ser teloneres... I ja farien el grup per ser teloneres.
3: Primer va ser la il·lusió i això... Carme, com has nomenat a Eladio...
1: El tenim així.
3: El tenim així. Eladio és Eladio Collado. Què tal, Eladio?
4: Sí. Bona vesprada. Carme, com estàs?
2: Bé, i tu, Eladio?
4: Molt bé.
1: Bueno, Eladio és degà de la Facultat de Ciències de la Salut de la UGI, és director de la Càtedra d'Activitat Física i Oncològica de la UGI també, i bueno, i és... evidentment, una de les persones que impulsa tot això.
4: Sí, sí, per supòs.
3: Quina aventura més bonica, la que està contant-nos, Carme.
4: A mi, no? La veritat és que quan ho sentís és, pues, emociona, òbviament, i passen els anys molt ràpid, i ja des d'aquella tesis que començarem dirigint a Helena han passat ja uns quants anys. I la veritat que és una alegria molt gran sentir a Carmen i veure pues, tot el que han pogut ajudar-les.
1: Per a vosaltres és emocionant, però sí, bueno, per a nosaltres és important. Perquè el testimoni d'allò que esteu explicant, de les pistes que ja s'ha donat Carmen, de fer exercici, com li vareu recomanar, de fer un grup i acomboiar-se, que després també s'ha transformat en un grup de música i en moltes coses més, tot això al remat són motius, impulsos, vitals, per a superar, en este cas, per a superar... càncer. Sí, vull dir, bueno, per a tindre ganes de vida.
4: Sí, òbviament el... Bueno, ojalá no tinguérem motius per a existir, però estem ahí perquè fa falta. I les xifres epidemiològiques del càncer, pues, la veritat que són tremendes. Afortunadament, els tractaments fa que el percentatge de supervivència s'ha incrementat, però el pH dels efectes secundaris estan ahí. I ahí és on és fonamental l'exercici físic. I ho estàvem parlant abans. És fonamental el treball en grup, el tindre a professionals qualificats que siguin capaços d'agarrar a aquests pacients en el moment en el que es troben i després l'impuls del grup que és bàsic. I ahí estem nosaltres, sí.
3: El grup que és una colla d'amigues. Ara continuarem escoltant-te, Carme, i contant-nos la història de Putos Sofocos. I escoltarem també, per descomptat, la vostra banda. I bueno, està contant-nos l'àdio que ja el teniu de road manager i que això va avant. Però és que hi ha un altre punt en el que volíem detindre'ns, i és que la vostra història, la de les dones CAFO, es conta en un curt documental que se diu Que nada nos pare.
5: Tuve la suerte de encontrar a CAFO, que me ayudó mucho pues, a la hora de realizar ejercicio físico y tener menos efectos secundarios en el tratamiento que llevaba de toda la quimio, que pues, la verdad se tienen bastantes, y nos ayudó mucho a paliar todos estos efectos secundarios y a estar más fuertes y que todo fuera mejor.
3: És una història d'amistat, una història de música, una història d'acompanyament també.
1: De salut.
3: Transitar un moment difícil de la vida a nivell emocional. També d'anar acompanyades, conforme estàs explicant també, Gemma, d'anar superant la malaltia a poc a poc i l'ajuda de la ciència, per descomptat, i els equips mèdics. Bueno, m'han dit que el presentareu en el Teatre Raval de Castelló, no, Carmen? Com ha anat això?
2: Sí, sí, sí.
3: El docu?
2: Sí, hem fet ja quatre actuacions. Hem actuat en la Sala Tal, en 32 Milles, en el Raval i en la Bohèmia. Mm-hmm. En el Raval vam fer una xicoteta actuació per acompanyar la presentació del curt i tot el que allí es va explicar. I la veritat és que en totes les actuacions hem fet sold out, hem omplit els locals.
4: Sí, sí, a més de bé.
2: Nosaltres és que som set en el grup, però totes les xiques CAFO i les nostres companyes són les que ens donen la força, la seguretat i la confiança, perquè quan anem a l'escenari les

0: tenim a primera fila, i elles són part fonamental en tot això. Sense elles no seríem el mateix.
1: O sigui, sou un grup de dones que practiqueu exercici juntes, heu passat per un càncer, ho esteu passant-lo, cadascuna té la seva història, i que a més, set de vosaltres formeu part d'aquest grup, acomplint el somni d'una que volia ser una rockstar.
0: Sí.
1: I tota la recaptació va per a CAFO. Expliquem què és CAFO. Sí. Ben bé, Eladio.
2: Bueno, CAFO, ja ho has comentat, és la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia. Quan parlem d'una càtedra estem parlant sempre d'un conveni de col·laboració entre una universitat pública, en aquest cas la Jaume I de Castelló, i una entitat privada, en aquest cas és la Fundació José Soriano Ramos de Villarreal. José Soriano Ramos, per a la gent que no sàpiga, va ser el fundador de Porcelanosa i, bueno, va faltar un accident de tràfic. Les seues filles, en honor de son pare, pues, crearen esta fundació en fins filantròpics. I bé, és el nostre impuls econòmic inicial que ens dona la possibilitat de tindre un recolzament econòmic i una estructura per a poder arrencar. Arrencarem en les primeres 30 dones de la tesis d'Helena. I això va ser en el 2021. A partir d'ahí han tingut...
1: O sigui, Helena fa un estudi en aquest grup de dones i aplega unes conclusions, evidentment, o uns resultats o un...
2: Lo més curiós va ser quan acabarem l'estudi d'Helena, jo vaig parlar amb Alfredo Sánchez, el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital, i ell me va dir, Eladio, esto no puede parar. Dice, se ha corrido la voz, las mujeres están entusiasmadas y es que las vemos tan bien que tenéis que hacer todo lo posible para que esto pueda continuar. Jo vaig parlar amb Helena en ese moment i és el que ens va...
1: Impulsar, va ser,
2: sí,
1: no?
2: l'impuls per a compensar una fórmula que ens permetrà créixer i continuar. I això va ser l'inici de tot, sí.
1: Són tot dones amb pacients de càncer de mama, hi ha d'altres tipus de càncers...
2: Començant en la tesis d'Helena va ser exclusivament en càncer de mama, però, òbviament, l'exercici físic i les xifres de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica estan ahí. Són beneficioses per a qualsevol tipus de càncer en qualsevol moment. Òbviament, el càncer de mama era el que més prevalència teníem i actualment estem treballant en diferents tipus de càncer. Tenim grups de càncer de pulmó, de pròstata, digestius i fins i tot programes de prehabilitació. La prehabilitació realment...
1: Prehabilitació, què vols dir?
2: La prehabilitació és un programa molt novedós i és espectacular, no vos ho podeu ni imaginar. Te diagnostiquen un càncer i arriba un moment que tens el primer pas sol ser la cirurgia. I des del moment del diagnòstic fins a la cirurgia pot ser que passen 3-4 setmanes. Són setmanes de proves, d'incertidumbres, d'ansietat. Imagina tot el que te passa per el cap. Ahí n'hi ha dues opcions. O eres un objecte passiu i estàs esperant aquest moment, o te fiques a treballar com si fores un atleta d'elit, que és el que fem nosaltres. Apoyo emocional o abordatge emocional, nutricional i exercici físic. 3-4 setmanes. El que estem fent és ficar la ment i el cos en les millors condicions de cara a l'estrès quirúrgic i tot el que ve després. Això en què se traduís? Menys dies d'hospitalització, menys efectes secundaris, menys, sobretot això, recuperació més pronta, la veritat és una meravella.
1: I segurament menys reforços de pastilletes per als nervis, per a dormir, per a l'ansietat, per a la por...
2: I els pacients ja t'estan dient, però quan passe tot això podrem tornar als programes d'exercici físic? Per supost que ho podem trobar. És un programa molt novedós, sí.
3: Sembla molt interessant. La preparació prèvia, tant a nivell psicològic, emocional com físic, per al moment de l'operació i el que ve després, són tractaments realment que per al cos són tractaments...
2: Molt agressius.
1: Molt agressius.
3: Has d'estar físicament el millor preparat possible. Què passa de manera senzilla, Eladio, en el cos d'una persona, una dona, un home, que està passant per un procés oncològic i de quina manera l'exercici i l'exercici en grup ajuda a millorar, a transitar per la malaltia?
2: Per una banda, bueno, puc anar introduint coses. El nostre objectiu en la càtedra tenim quatre pilars importantíssims. El primer és el programa assistencial, que és el que estem parlant. El segon, que està íntimament relacionat, és la investigació. El que volem és ficar damunt de la taula evidències científiques que recolzen este tipus de programes. Què ens estem trobant? Han fet estudis en un abordatge més qualitatiu, que el que volem és què pensen o quina és la seva experiència de passar per aquests programes. I la part emocional és increïble. És el que esteu sentint en Carmen, és el que es pot veure en el curtmetratge. Després ja passem a la part més fisiològica. Òbviament estem parlant de que el sistema immune s'estimula, estem parlant algo fonamental, que és evitar la sarcopènia, és evitar

0: que aquests malalts perduen, no tinguin cap pèrdua de múscul, això és fonamental, és fonamental. I de fet, m'agradaria, o vos convido ja formalment a que vingueu un dia, però vingueu a fer exercici en els pacients i veureu el treball de musculatura que fan, el treball de peses que fan, la veritat és que és increïble. I això és fonamental, que no perguen cap gram de múscul. Això és bàsic. Després, el que estem aconseguint també és que la tolerància als tractaments se millore. I sorprenent-me, que ens diuen els oncòlegs, des de que estan així no es perduen ni una sessió de quimioteràpia. Abans de la quimioteràpia n'hi ha que fer una analítica per a veure que els recomptes, sobretot de glòbulos blancs, de leucocitos, linfocitos, siguen normals.
1: Per si cal ver transfundir-les o esperar-se o el que
0: o
1: siga.
0: O si n'hi ha qualsevol indici d'infecció n'hi ha que suspendre el tractament.
1: Sí, ho sabem, sí.
0: I la veritat és que el estar fortes, el sistema immune està millor i va tot molt millor.
2: Estamos muy fuertes gracias a haber tenido el ejercicio físico anterior de CAFO. El equipo de CAFO Team es un equipo de mujeres muy valientes, muy fuertes. Y ganamos medallas de oro, de plata, de bronce, siempre nos llevamos algún premio. Es que nos han hecho creer que somos fuertes, que podemos y que no hay límites. Es decir, nos atrevemos con todo.
3: Caram, Carme. Sou una quadrilla de dones realment molt valentes i entenc que aquest acompanyament unes a altres vos doneu també ànims.
4: Això és fonamental.
3: Com són aquests dies d'acompanyament? Com ha sigut també el procés de fer una colla tan rebonica que heu fet ahir en CAFO?
4: La veritat és que vam anar fent amistat conforme van anar passant les dies d'entrenament. Vam fer molta pinya. Elena va ser el punt d'unió. I CAFO sempre tenia alguna activitat preparada i ens animava a seguir. Ara anem a una cursa a Madrid, vam anar en autobús totes juntes, vam fer molta festa, te sents acompanyat, te sents entesa, és un lloc de refugi, és un lloc on tu eres tu i pots expressar tot el que sents. I és fonamental, el grup.
3: I una manera...
4: I hem tingut sort de...
3: Sí, digues, perdó.
4: Hem tingut aquesta sort de poder trobar-nos i de poder estar i de voler estar. I ara, doncs, ja som imprescindibles unes per a altres.
1: De fet, a una l'heu aconseguit convertir en una rockstar, heu acompanyat amb una altra que tenia desitjos de ser mare, i ho ha aconseguit en aquest procés, que a mi em pareix una travellesa. O sigui, aquest acompanyament va més enllà del que és...
4: Imagina't tot el que hem aconseguit cada una de nosaltres. Per a nosaltres que Laura ha sigut mare ha sigut algo increïble. La vida s'obre i pas, continua, i això és una cosa meravellosa.
1: Que poderosa, la vida.
4: I ella també és component de Putos Sofocos. Ella és una de les SEA, també.
3: És una de les Putos Sofocos. A més, en el documental remata en aquest plano de la criatura,
4: en el naixement.
3: I la vida continua. I a què sonen aquests rockstars Putos Sofocos? Tira-li!

0: Un clàssic del rock adaptat la lletra a la vostra experiència, Carmen.
1: Sí, sí, sí. Ese és el nostre hit.
0: Però que bé canteu, també t'he dit que... Canteu molt bé.
1: Cantem molt bé.
0: Canteu molt bé.
1: Fem el que podem. Fem el que podem. Nosaltres cantem...
0: Diu l'àdio que ensaieu moltíssim, que ensaieu.
2: Sí, ensaien a la UCI.
1: Assagem moltíssim. Això és de veres. Dediquem moltes hores, perquè són activitats totalment alienes per a nosaltres i vam començar... I a més, nosaltres, la major part de nosaltres estem en tractament hormonal. El tractament hormonal fa estralls, eh?
0: Sí.
1: I a base d'hores i a base de ganes, i una de les nostres components, que és una artista, una creadora increïble i una ment pensant, anem fent. La veritat és que anem fent i anem traient alguna cosa.
2: Bueno, m'agradaria...
1: El que més ens defineix no és el que ballem i el que cantem, sinó les ganes de viure, l'alegria i el bon rotllo que transmetim.
0: El missatge que transmetiu, l'exemple que sou ell, adió.
1: Sí.
2: No, que totes elles estaven en un programa que lo que estaven intentant demostrar era que a través de l'exercici físic

0: Ellas, bueno, básicamente, entonces tienen un tipo de tumor que es estrógeno dependiente y tienen que prender una medicación, es en chove, tienen que te entre 30 y 40 años y están prendiendo entonces una medicación que lo que hace es que tienen una menopausia iatrógena, entonces efectos secundarios, entre ellos el sofocos, de ahí ve el nombre del grupo de putos sofocos. Nosotros lo que volien, lo que estén demostrando es comer el ejercicio físico també serveix per a controlar l'osteoporosis i l'osteopènia. Estem parlant de gent molt jove en un procés ja d'osteopènia com a conseqüència dels efectes secundaris d'aquest tractament. I d'ahí ve el nom de putos sofocos.
1: Jo vaig veure un exemple, vaig fer un reportatge una volta d'un grup de dones que feien rem en Benidorm, que era molt l'exemple de Carme i les seues companyes en una altra disciplina esportiva, però suposo que també els vindrà. Bueno, ells explicaven que els venia bé el rem perquè els braços...
0: El linfedema, sí. Tenim un grup de rem també, sí.
1: Teniu de tot en la parà, l'Ari, això com és?
0: Sí, tenim el Dragon Boat Cafo Team, també és en el curtmetratge, també hi ha una part important, i el rem té moltíssims beneficis, sobretot dones que porten en la seva cirurgia, tenen cirurgia d'axila, per a llevar els ganglis axilars, un dels efectes secundaris és el linfedema, però el linfedema és fantàstic, és un tipus de rem...
1: I el documental com va ser això? Com va sortir la idea?
0: Bueno, jo penso que eren històries que tenien que ser contades, tenien que ser sentides i és molt important. L'objectiu del documental no és ni més ni menys que una persona que avui li diguin que té un càncer puga veure-ho i diga no passa res, no passa res, que d'esta puc eixir i puc eixir més forta. I són històries que tenien que ser contades i la veritat és molt xulo. No és que hagi participat activament com a productor, però el documental te deixa un sabor de boca de vull lluitar i n'hi ha que anar endavant.
2: Reflectís exactament tot el que hem passat i com ho hem passat i el que sentim.
3: Què diries per rematar la xerrada que estiga escoltant-nos i que potser demà està a l'espera d'un diagnòstic i li diguen que ha de passar per un procés oncològic? No sé, la vostra experiència, la vostra vivència, què li diries a aquestes persones o a aquestes famílies?
2: Sí, nosaltres portem un missatge com a bandera, que sí que es pot. Sí que es pot. Després del càncer hi ha vida, n'hi ha una vida, i si t'empenyes pot ser fins i tot millor. Volem transmetre aquesta part positiva que no la veus, perquè quan te diagnostiquen un càncer és una putada molt gran, però pots revertir-la d'alguna forma i tens que tindre la confiança que es pot. Es pot i podran, amb tot.
0: Hi ha una frase molt xula del documental que la diu Anabela, que dice: nos hicisteis creer que éramos fuertes y lo peor de nuestra vida se convirtió en lo mejor que nos había pasado. Jo pensé que esa frase resumís molt bé lo que és l'essència del curtmetratge.
1: I el següent pas, quin seria, l'Àdio, així per rematar la conversa? Una associació?
0: Sí, bueno, el següent pas és lo que ja està materialitzat, que òbviament el pas dels pacients per la càtedra és una cosa efímera perquè superen el tractament, n'hi ha que donar-les d'alta per a donar cabida a nous pacients, però ells han decidit que volen continuar junts, que la relació no es tanque, i han creat una associació. El nostre lema és jo soy CAFO, com a individual o com a persona individual m'incorpore a la càtedra, i l'associació se diu Somos CAFO. Somos CAFO és... Ja et dic que és una associació que sorgeix de la unió dels pacients. Jo estic ahí de manera testimonial i perquè vegin que, òbviament, hi ha una continuïtat entre jo soy CAFO i Somos CAFO, i és continuar fent esport conjuntament, continuar tindre aquesta ajuda del grup, continuant muntant concerts, xerrades, conferències, pel·lícules, el que faci falta, i tots junts. Continua, que no es perga l'essència de la càtedra.
3: El pròxim concert a Vitoria, dius, no? Carme, com estan els assajos? Com ho porteu? Sí.
1: L'agenda de concerts.
3: El concert. Com va això?
2: Anem fent. Ara estem en període de descans perquè vam tindre una actuació ara en maig.
3: Molt bé.
2: I vam fer el primer aniversari i estem en període de descans, però...
0: Estava contant-nos, Carme, que Aitor Coca des de Vitoria ens havia convidat a que es presentara el curtmetratge en una càtedra que tenen en la Universitat de Vitoria.
3: Però porteu les guitarres, Carme, i...
1: Home,
2: portem tot.
0: Es tocarà jugar una furgoneta i recorrem mitja Espanya per anar a Vitoria.
2: Nosaltres hem encetat això i ja no n'hi ha qui ens pare.
1: Que nada nos pare. Pues jo sols m'ocorre una cosa, i és donar-vos les gràcies. per el treball fet, pel camí recorregut, pel que ens ensenyeu i perquè hàgiu vingut així a la ràdio a contar-nos-ho. Carmen, forta abraçada, bonica.
2: Gràcies,
0: jo
2: igualment.
0: Jo donar-vos les gràcies a vosaltres perquè una part fonamental és que es conega el que estem fent i que tal vegada puguem servir d'exemple per a que iniciatives com la nostra, ojalà n'hi haguera una en cada ciutat, en cada capital de província, i sobretot que qualsevol pacient oncològic o qualsevol oncòleg, crec que és més important, puga derivar als seus pacients a que en algun puesto una persona especialista puga treballar en aquests pacients.
3: Això és servei públic i això és cuidar de la nostra salut.
0: Jo
3: nostres.
0: Crec que és una funció fonamental que tenim des de la Universitat Pública.
3: Mil gràcies, Eladio, pel treball, el llavor que esteu posant i tot el que ve de futur, perquè hi ha ciència més que clara i més que robusta al voltant de l'exercici físic i damunt en comandeta. I per a putos o focos, larga vida al rock and roll, Carme.
0: Ahí estem.
3: I per a totes.
1: Ens veurem en un concert, bonica.
2: Vamos. Sí, espere que sí. Esteu convidats.
0: Adéu, Carme, un beset.
2: Adéu, un beset.

0: La vesprada de punt. Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
1: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2. Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: I a ritme de passacarrer tornem en directe als carrers d'Alacant, 18:37, per tant, aquest segon dia d'ofrena a la Mare de Déu del Remei. En l'entorn de les fogueres d'Alacant, en guany de 2026, estarà a punt d'arrencar. Ens ho conta Mar Hernández, que està allà vivint les fogueres en una intensitat. Passa carrers, amunt i avall. On te trobes ara, Mar?
1: Amunt i avall, Ximo, exacte. Mireu, em trobo a la plaça dels Estels, que és on s'estan concentrant totes aquestes fogueres, totes aquestes barraques per a començar esta segona jornada d'ofrena. Segona jornada, com deies, que s'ha retardat. De fet, està a punt de començar, més de 10 minuts li queden a este inici, però així hi ha moltíssimes persones concentrades i cadascuna amb un mètode diferent per a fer front a les altes temperatures, vos he de dir, perquè així... Clar. Hi ha una veia que està menjant un gelat que ha dit, mira, jo no em talle, jo m'espero estos 10 minuts que em queden i aprofite. Mireia, de la Fogueira a la Condomina, tu ho tenies clar.
2: Sí, lo teníamos claro. Nuestras amigas no, pero bueno, nosotros hemos decidido tomarnos un helado.
1: Y aquí es más tradicional y porta el ventall, como Eva, que Eva, yo te he visto ahí ventante que no podías...
2: Sí, sí, ventadme lo que dona la...
1: Que dona la fusta, ¿no? Les varetes. Sí, sí.

0: Tal qual. És que cadascun, o si no, en una botelleta d'aigua, José María, és prou.
1: Sí, però ara ja més que aigua és té. Pues ja està calentit.
0: Ja està calentet.
1: Està calenteta.
0: Escolteu, però vos queda per davant esta segona jornada d'Ofrena. A més, Eva, una jornada molt especial per a tu i també per a Mireia, perquè sou germana i mare d'una de les dames del foc d'este 2026.
2: Sí, jo sóc la mare de Nerea, de la Foguera de la Condomina, i bueno, molt orgullosos i molt contents, i va ser una ofrena molt emotiva i molt especial, enguany particularment.
0: Clar, com serà l'ofrena? Perquè la viuràs d'alguna forma per dos, no? El teu recorregut, no? I després esperant d'alguna forma que ella arribi a la concatedral de Sant Nicolau.
2: Pues sí, la veritat que tots els anys quan apleguem a la concatedral, pues t'emociones moltíssim, i enguany, pues imagina't, va ser increïble, impressionant.
0: Que d'alguna forma, clar, vosaltres, en ser familiars no d'ella, vosaltres vos la segresten este any, vosaltres ja no la coneixeu, forma part d'este any tan especial també per a Federació. Com ho heu vist des de la distància també?
2: Bueno, pues tot el dia pendent de redes socials, a veure on està, a veure què mos diuen, perquè, bueno, pràcticament dos mesos que no li veiem el pèl per casa. No para.
0: No para, és que és un no parar.
2: És un no parar, tots els dies actes, bueno, però molt orgullosos i molt contents de poder viure aquesta experiència.
0: I ara aquesta experiència, en aquests minuts previs d'esperar, no vos queda molt, perquè sou dels primers en eixir avui a l'ofrena.
2: Sí, sí, som els segons o els tercers que eixim. I bueno, ja preparats per a fer l'ofrena i molt emocionats.
0: He de dir que tu portes un traje de màniga llarga, que jo no sé això, com ho portes, com ha sigut el procés de vestir-te, de dir, baix de l'aire condicionat, baix del ventilador o com?
2: Sí, en casa, bueno, l'aire condicionat a tota paleta, i bueno, al final tampoc és tant. El teu poses i és com un microclima que se te fa en el cos.
0: T'acostumes al...
2: Sí, tal qual, tampoc és pa tant. Se suporta dignament i en orgull.
0: I tant, i lluïdora més, que és un dia també per a lluir. José María, no sé si ho portarà millor amb els calcetins i amb tota la indumentària, amb el jupetí. Tu compartes la calor, José María?
1: Pues no es fácil, pero al final conseguimos luchar contra ella y llegamos.
0: I com viviu en la foguera la Condomina esta ofrena, este dia tan especial també per a vosaltres?
1: És muy especial y muy emotivo, nos gusta mucho. Sí, por eso, como verás, somos hoy más de 120, viene nuestra falla hermana de Valencia.
0: Es de veres que teniu acompañados, vienen de Castellón también.
1: De Castellón también vienen, y vienen de San Vicente, los tres hermanamientos que tenemos. Entonces salen con nosotros, entonces salimos como más de 150 personas.
0: Que això sempre és un orgull, no? Eixa representació també per ofrenar a la Mare de Déu del Remei Nombrosa.
1: Sí, correcto, es muy, muy importante y muy emotivo, sí.
0: Doncs acabeu de gaudir també esta ofrena, esta festa. No sé com es presenten els dies que venen.
1: Hombre, los que ya han sido y los que vienen, pues de diversión.
3: Y a darlo todo.
1: Y disfrutar todo el trabajo del año.
0: I a beure molta aigua com esteu fent i a vendar-se també.
1: Mira,
0: mireu, ja comencen a sonar les dolçaines, ja comencen a sonar les xarangues, les bandes de música. Això és d'alguna forma el tret d'eixida d'esta ofrena, d'esta segona jornada d'ofrena a la Mare de Déu del Remei, que començarà d'ací no res, com sempre passarà per Alfonso el Sàvio, baixarà també per la Rambla Méndez Núñez, fins a arribar a eixa cocatedral de Sant Nicolau. Així que molt pendents també de com evoluciona el dia d'avui. Ja una miqueta més tard, amb menys de calor, però amb la mateixa il·lusió per esta festa.
3: Festa o celebració, o segona jornada d'ofrena que tanca la vella del foc Maria Pastor i la seua cordonera, igual que ahir tancava la jornada la bellesa del foc infantil. Ai, xiquilla, pues no res, anem a deixar-los que comencen, no, la seua ofrena de segona jornada.
4: Sí, ara apenas això.
0: Efectivament.
4: En un parell de minutets és
0: un parell de minutets.
4: El segon dia d'ofrena, en efecte.
0: Ja està la primera de les fogueres, ja està col·locada ja a l'inici d'Alfons el Sàvio, al costat de la font de la plaça dels Estels, així que està tot preparat, companys.
4: Moltes gràcies, Mar, ha sigut la nostra veu...
3: Enviada especial!
4: Els nostres peus, també, els nostres ulls en la festa de les fogueres de Sant Joan. Demà continuaràs pegant una volteta per allà i disfrutant de la festa de la cantina, no?
0: Continuarem voltant per Alacant i celebrant aquestes fogueres 2026.
4: Genial, que continues disfrutant, Omar.
0: Gràcies, adeu.
5: La vesprada da punt.
6: Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas.
4: Absolutament inoblidable, una part de les cançons de la nostra vida, si haguem de triar-la, encara que sempre és Mediterrània com la cançó favorita, i, si no, la més important de la història de la música popular espanyola, la música pop, diguem, però és que esta és un autèntic himne de Joan Manuel Serrat. Gemma.
3: Perquè nosaltres som molt festa, som terra de festes, com diu el programa, som molt festa, i estos dies, en localitats com Alacant, com Sant Joan, com Guardamares, festa a tope. I crec que giran entorn a la festa. Va la musicaleria d'avui de la Carme Juan.
7: Exacte, Carme, com estem? Bé, molt bé.
4: T'agrada Sant Joan?
7: Sí, m'encanta Sant Joan. A més, esteva ja molts anys allí en Alacant i la veritat és que he disfrutat molt sempre de les fogueres. Per això hem començat en Fiesta, com dieu, de Joan Manuel Serrat, una cançó que va compondre al 1970 perquè ens porta a les festes de la nit de Sant Joan, on es barreja gent de tots els llocs i condicions per a compartir i gaudir la nit i la matinada del 23 de juny, tal dia com demà, veritat, xiquets?
3: Sí.
7: I ens venia clar, ni al pèl, ara que estem a les festes de les fogueres de Sant Joan d'Alacant. Per cert, que he aprofitat per posar la versió que no estava censurada, perquè li van censurar alguna cosa d'aquí una altra, sí. Li van canviar que diguera família en lloc de mujer. Segur que es pareixia menys greu que compartir a la família que compartir a la dona, saps?
3: Claro, compartir su pan, su mujer y su
7: gavant.
3: Claro. Esa mujer, això, censurat.
7: Exacte. I també li van fer canviar perquè al final dia la zorra pobra i la zorra rica i lo de zorra els pareixia jo massa modern per l'època, li van fer canviar. En fi, com ja van fer a Castelló en les festes i a València també les seues festes, ho dedicarem a la secció a Alacant, també ha de tenir Alacant el seu espai, no? I a les seues festes. Així que per a continuar amb la mateixa força que hem començat, posaré una cançoneta composta expressament per a la ciutat en 2016 per Manuel Carrasco. No es pot trobar en molt bona qualitat, entengueu-me, perquè només estan les versions en directe d'Isatxira d'aquell any, no? Ah. Perquè són cançons de l'estil que ell escriu per a les Carnestoltes de Cádiz,
3: ja.
7: Que segur que Manuel composa per a les
3: xarandes allà. Però la cosa especial, no,
7: exacte,
3: per a gravar en un disc.
7: Aleshores, són cançons que naixen per a un event especial i moren quan s'acaba l'event, val? Ara veureu quin regal més xulo li va fer a la ciutat. Alicante.
8: Alicante.

0: Me pierdo para... olé.
1: Olé, olé. No, no, i seguís olé, parlant regal. De la Santa Fas. De, o sea, no es deixa Barri ni Raconeda Lacan que no comenta. No, no, brutal. A veure, són improvisacions semipreparades, no? I té una història sobre Lacan i tal, però en aquest moment improvisa. I després se ho canta durant tota la xira, però és brutal, eh? Que això és el que solen fer en Cádiz, no?
0: Artista en majúscules, sí, senyor.
1: Exacte. Les nits de Sant Joan són especials a la nostra terreta perquè és que cremem els monuments de les fogueres a Alacant. Però el fet de fer fogueres en si és que és ancestral en la nostra cultura. A tota la costa mediterrània es fan fogueres per celebrar el dia més llarg i la nit més curta de l'any i el canvi al solstici de l'estiu. I siguen on siguen les fogueres i amb independència de si són grans o menudetes o com siguen, en el que se sol coincidir és que són nits especials que afavoreixen el romanticisme. O almenys això ens fa saber Sergio Dalma en una cançó que va traure en 2021, La nit de Sant Joan.

0: hem sentit a Sergio Dalmat,
1: a que vos ha fet goig escoltar-lo cantar en català, perquè està la versió en castellà també.
2: Jo no les coneixia, aquesta cançó.
1: Ho fa molt sovint, més del que ens pensem, fer versions en català de cançons de les més conegudes d'ell, que en Catalunya sí que les solen conèixer bastant, però fora no les coneixem tant, i la veritat és que està molt xula la versió. Vinga, reunir-nos al voltant del foc i a la voreta de la mar, omplir de màgia la nit de Sant Joan, on ens afanyem a realitzar rituals per a la purificació.

0: la renovació i per atraure la sort. El foc i l'aigua de la mar són els elements als qui ens encomanem. Vosaltres heu de realitzar rituals d'estos la nit de Sant Joan.
1: Jo no tinc costum, però sí que ho he fet en alguna ocasió, perquè amb la colla d'amics, platja, i fèiem saltar les ones, tirar flors a l'aigua...
0: Si vas a un lloc on fas foguera, evidentment, lo de cremar els paperets, no, Ximo? Veo per desitjos o de coses que vols que se cremen i ja no tornen a passar, diuen la gent, no?
2: Sí, és també prova habitual, i és de veure que cada volta, conforme vas complint anys, com és una festa que ha anat... De vegades, ens ha mal dir-ho, però s'ha massificat mogolló.
0: Sí, la veritat és que sí.
2: Fa uns anys no era tant d'això. I ara és que és una cosa esplena de platja.
0: I tenus a la gent votant la foguera perquè diuen que purifica el cos i atreu la protecció.
1: Quan nosaltres érem xicotetes, ho fèiem en la caseta.
0: Sí, sí.
1: En aigua de la bassa, en un barral.
0: A les 12 de la nit mos rentàvem la cara perquè diuen que això rejuvenís. Sí, sí, sí, atrau la salut. I m'ha trobat fèiem de menudetes en la caseta.
2: Un lifting màgic.
0: I jo ho he fet, també, lo de botar les zones, dient que és també per la fertilitat, però no només per això, per allunyar les males energies i atraure la sort. Sí, sí. El que he descobert és que se tendrien que botar d'esquenes. Jo les botava de cara, o sigui que no me servia de massa. Doncs mireu, el grup madrileny d'indie pop Vetusta Morla parla també dels rites d'esta nit, però per a ells en un dia molt especial, després de la cerimònia del casament, on li demana a la parella que creme el passat per començar la vida nova que els espera. És un vals, que també és la cançó típica, no?, del ball de noces, però és tan tendra, escolteu-la i veureu. La van llençar el 2019, 23 de juny.

0: Qué delícia de cançó, qué bonica, sí. M'encanta.
1: I que San Juan no es quemen su hoguera, està dient ara, no? És de... que bonica la història. Que ho anava a dir, no? Una cançó tan tendra. Doncs mira, un niña pastorí també ens parla de l'amor que naix en dies tan especials. En una cançó de 2002, on llança una moneda a l'aigua esperant sort en l'amor. Jo este ritual no el coneixia, no sé si era del sud o se l'han inventat per a la cançó, el de llançar la moneda per a l'amor en la nit de Sant Joan. Escoltem Amor de Sant Juan.

0: aquesta ja vos sona, eh?
1: Sí, sí, sí. Que festiva, eh? Que alegre. I com arriba aixòs tons, no? Com faig aquest requiebro a la niña Pastori.
0: Exacte. Els requiebros en la veu, és molt bonic. També hi ha qui veu, perdoneu, els amors de la nit de Sant Joan com una condemna produïda precisament per aixòs rituals i aixòs moments extraordinaris. Si no, que li ho pregunten al grup de folk metal Mago de Oz, que ens ho explicava en 2021 en La Dama del Mar.

0: Que vos pareix un poc de metal, així.
1: Mola, la barreja de Mago de Oz és molt simpàtica.
0: Mola,
1: Sí, sí, està molt xula.
0: Després també hi ha gent que en independència o no de la foguera i de la resta de rituals relaciona qualsevol celebració, siga profana, siga religiosa, en eixir de festa fins a altes hores de la madrugada i punto, no?
2: Mm-hmm.
0: Per això ara posarem algun que altre grupet a la cantí d'aixòs que animen el cotarro un tres i no res. Què vos sembla si escoltem els Oriolans d'Indie Pop Barri Brava en la cançó homenatge a Rafael Acarrà que van presentar al Benidorm Fest de 2022?
1: Tira-li.

0: Tenen un sentit de l'humor, va arribar amb les seues cançons brutal, dependentment d'este homenatge a Rafaela Carrà, però és una banda que fa un pop molt intel·ligent, molt xula. A mi me mola molt.
1: Però de veritat que hi ha gent que n'hi ha, igual que siga Sant Salut,

0: Cristiano, que Santa Bàrbara, que n'hi ha cap foguera, que n'hi ha... Té igual. L'important és la gent de festa per la nit i anar a bufar-se. Hi ha gent que és aixina.
1: Ja o a ballar.
0: O a ballar. O a cosa.
1: Sí.
0: Vinga, i parlant d'Alacant i de festa, siga o no la de Sant Joan, no ens podem oblidar del raper Arcano, que és Alacant, i per l'amor de Déu, el poeta modern de la terreta, el rei de la improvisació. Havia de tindre un huequet en la secció d'avui. Així que l'escoltarem junt a Jonco en la cançó de 2017, Alicante.

0: Ah, jo m'ofegava viva. Se ve de fer això, jo m'ofegava.
1: És que és un artista, Arcano, és un artista.
0: Però no respira.
1: Exacte.
0: Bueno, pareix.
1: L'home sap fer la sua faena. I tancarem amb altra cançó dedicada a Sant Joan que van compondre el 68 el duo Juan i Júnior, que són Juan Pardo i Antonio Morales, per a parlar d'un amor nascut en Sant Joan. Tot i que la versió que nosaltres coneixem millor és la de Serrat en català, on la veritat és que va permetre el luxe de variar un poc la lletra per centrar-se més en els records que ell tenia de quan era menudet de les nits de Sant Joan. Anem amb la de Serrat? Vinga, per Sant Joan.

0: Prefiero crematorio.
1: Clar, és que això és una cosa molt mediterrània, no? Sí. Aquest tipus de celebracions. Sí.
2: En tota la costa mediterrània ha sigut tota la vida molt típic. Li pega
1: molt a ser escriure't això.
3: Molt bé.
2: I avui per a la versió faré un clàssic dels anys 80. Ai, atenció, de Bertín Osborne.
1: Què me dius?
2: Sí. M'has
1: sacat per Bertín
2: Osborne. A veure com, és, com sona Bertín Osborne en València. Noches de San Juan. Nits de Sant Joan.

0: Què, si n'anem ja? O què?
1: Doncs mira, jo em quedaria unes hores més, però... Ha de vindre l'informatiu, després Reis van a l'hora de la cultura... No queda bé.
0: No. Demà a les 4.
1: Demà a les 4, vinga, quedem al cafè.
2: La vesprada de punt.
3: Són les 7.
2: A punt. Notícies.
3: Estem pendents de l'evolució de l'incendi forestal que esta vesprada s'ha declarat al terme de Benicarló. Alejandro Molés.
4: Concretament, en el paratge Puig de la Nau, on treballen diversos efectius, entre d'ells 6 mitjans aeris, a més de dotacions de bombers i brigades forestals. Tot això en una jornada, en una vesprada marcada per la forta calor a les comarques del nord de Castelló, on la màxima s'ha registrat a Sorita, als Ports, on s'han superat els 40 graus. A Benicarló s'han superat els 33.
3: I continuen les reaccions a la sentència del Suprem que condemna a 24 anys de presó a l'exministre valencià José Luis Ábalos i a DNU per al que fora el seu assessor Coldo García pel cas de la compravenda de mascaretes durant la pandèmia.
4: Tots dos han sigut condemnats per delictes d'organització criminal, suborn, malversació de fons públics i també per tràfic d'influències. El tercer imputat, Víctor de Aldama, tot i ser condemnat, no haurà d'ingressar a la presó. Des de casa nostra, el president de la Generalitat i també líder dels populars, Juan Fran Pérez Llorca, considera que ara sí que sí estem davant de la fi del sanchisme. Ha demanat l'avançament de les eleccions generals i ha criticat l'actitud que manté la líder dels socialistes valencians, Diana Morán.
5: Diana Morán, todos los días, poniendo en cuestión a los jueces y poniendo en cuestión, por ejemplo, las joyas que han detectado o que han descubierto la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Eso qué significa? Que no piden perdón, que no asumen sus responsabilidades y que siguen defendiendo lo que para cualquier español ya es indefendible. Por lo tanto, yo creo que hoy asistimos ya al principio del fin, ahora sí, al principio del fin del sanchismo en España y del sanchismo en la Comunidad Valenciana, y que yo creo que no le queda otra que al señor Pedro Sánchez que convocar unas elecciones y acabar cuanto antes con esta pesadilla que estamos sufriendo todos los españoles.
4: Doncs la réplica no s'ha fet esperar i des del PSPB el seu secretari d'organització, Vicent Mascarell, diu que Pérez Llorca no està per a donar lliçons a ningú.
6: I al senyor Pérez Llorca no li consentim ni una, ni mitja, ni cap lliçons sobre corrupció en la Comunitat Valenciana. Un partit que acumula hasta 185 condenes per corrupció i demanen eleccions anticipades. Després de que Mazón va dimitir, el senyor Pérez Llorca és president per accident. No va voler donar-li la veu als valencians, a valencianes, com té la barra d'exigir ara eleccions al govern d'Espanya.
3: I on també continuen les reaccions és a la decisió del Consell General del Poder Judicial d'ordenar obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per les seues al·lusions a la Policia Nacional en la resolució contra Begoña Gómez a l'hora de llevar-li el passaport.
4: Unes al·lusions en què venia a dir que els agents que acompanyen a la dona del president del govern podrien facilitar la seva fugida. Des de Vox, el portaveu nacional José Antonio Fuster ha acusat el govern d'utilitzar el Consell General del Poder Judicial per tal d'atacar al jutge Peinado.
7: És una autèntica, per nosaltres, vergüenza que des de govern s'impulse un ataque contra l'instructor de la causa de Begoña Gómez. És una vergüenza.
4: Per cert, que el jutge Peinado ha citat Begoña Gómez per a després demà, dimecres, a les 6 de la vesprada perquè lliure el passaport. I ese mateix dia, el seu home, el president del govern, compareixerà en el Congrés per a parlar de les causes judicials que afecten el PSOE i l'executiu.
3: I la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha comparegut en la comissió d'investigació de la DANA en el Congrés i ha afirmat que el Consell, que tenia, segons ella, la responsabilitat de l'emergència, va fallar en la prevenció de la riuada que va causar la mort a 230 persones. Xavier García del Valle.
8: Sí, Bernabé ha afirmat que les emergències s'han de preveure amb antelació i que hi havia informació suficient des de dies abans per a preparar-se. A més, la delegada del govern ha reiterat que a les 12:20 del migdia del dia 29 d'octubre va demanar a l'exconsellera Prades que li sol·licitara activar l'UME i que, d'haver-ho fet, haurien canviat les conseqüències. I s'ha preguntat per què el Consell no va informar en el SECOPI del que sabía Michan Vesprada.
9: Quienes tenían la información a través de las llamadas y de los contactos que habían recibido por los propios alcaldes de esos municipios de lo que estaba pasando en Chiva y en Cheste, aguas arriba del pollo, no lo dijeron. Es que este es el drama, que ahí es donde hay que dar toda la información.
8: En la mateixa comissió d'investigació compareix esta vesprada qui era el director

0: director general d'Emergències de la Generalitat el dia de la barrancada, Alberto Martín Moratilla. A més de reconèixer que no va ser conscient de la catàstrofe fins ben entrada de la nit, ha dit, Martín Moratilla s'ha desvinculat totalment de l'àudio que algú va traure de l'U2 i que després va ser manipulat per a filtrar-lo a la premsa amb una conversa falsa on semblava que l'AEMET llevava importància a les alertes. Així li ho ha dit a la diputada de Compromís, Àgueda Micó.
1: Jamás en mi vida he tenido ni acceso a esa grabación, ni me han dado ningún tipo de grabación, ni yo tengo claves para acceder a la agencia a ningún tipo de grabación. La primera vez que oí yo esa grabación fue a través de redes sociales y de prensa. La primera vez. Y se lo digo mirándole fijamente porque...
2: Y saben que no pueden mentir en esta comisión de investigación.
1: Lo tengo clarísimo.
0: La sustracció i manipulació de la conversa està sent investigada per un jutjat de Llíria que disposa d'un informe de la Guàrdia Civil on s'apunta com a sospitosos dos càrrecs de la Generalitat. Un d'ells, el mateix Martín Moratilla, que ara compareix al Congrés.
3: I l'Audiència Provincial de València ha admès a tràmit la denúncia per l'agressió policial patida per una mestra quan es manifestava al carrer durant la vaga educativa el passat 31 de maig.
0: Davant l'Audiència Provincial hi ha actualment dos querelles presentades i la que s'ha admès a tràmit és la individual presentada per la mateixa víctima de l'agressió. El tribunal s'ha de pronunciar encara sobre una segona denúncia presentada pel sindicat Comissions Obreres que demana que es depuren responsabilitats, s'indemnitzi la mestra i s'impute el policia per diversos delictes. Núria Lázaro és responsable dels serveis jurídics de Comissions Obreres del País Valencià.
4: Reivindicar i per a reclamar que això no té que tornar a passar, que el dret a la manifestació és un dret fonamental que el tenim arreplegat en la Constitució. No podem consentir que això quedi impune, que només quedi en una gravació que s'ha fet d'un fet tan important com el que s'ha vist.
3: La Borsa Espanyola ha signat un nou màxim històric al tancament de la jornada este dilluns en acabar la sessió per damunt dels de 9.500 punts amb una pujada de l'1% en una jornada pendent de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa i del retrocés del preu del petroli.
0: Sí, el principal índex del mercat espanyol, l'IBEX 35, ha guanyat 194,9 punts, aquest 1,01%, i ha tancat la jornada borsària en els 19.542,3 punts. És un nou rècord que ha desbancat l'anterior màxim del passat dimecres de 19.421,9 punts. En el que va d'any, guanya un 12,91% acumulat. El selectiu espanyol arrencava la jornada amb una tendència plana, però posteriorment es decantava pels avanços davant del bonto de les negociacions a Suïssa per aconseguir un acord en el conflicte de l'Orient Mitjà, des d'on s'ha autoritzat per ser que per part dels Estats Units que la venda de petroli produït per l'Iran durant 60 dies. El preu del petroli, que vivia una jornada de retrocessos, ha ampliat els descensos després de la llicència estatunidenca i el tancament dels mercats borsaris a Europa. El petroli Brent europeu cedia el 3,98% i es cotitza a $77,36 per barril.
3: I a hores d'ara està celebrant-se dins el calendari de fogueres la processó L'Ofrena a la Mare de Déu del Remei, una transmissió que estan podent seguir en la televisió d'Apunt. Demà serà, com saben, la nit de Sant Joan, nit que congregarà fins a altes hores de la matinada milers i milers de persones vora mar, i volem saber com es viurà, per exemple, a la ciutat de València, Àlex.
5: Sí, per traslladar els ciutadans a la platja, tant el metro com el tramvia no pararan i funcionaran durant tota la nit del dimarts al dimecres.
3: Per la seva part, l'Ajuntament del Cap i Casal ha activat tots els dispositius especials de seguretat, mobilitat i neteja. De fet, els autobusos de l'EMT que van a la platja funcionaran tota la nit.
5: A més, el passeig marítim es repartiran més de 25 tones de nyenya per encendre les fogueres de Sant Joan. La descàrrega i repartiment en els punts habituals i habilitats començarà a les 4:30 de la vesprada. I quan tot acabe, vora 250 persones s'encarregaran de deixar-ho tot net.
3: I en els esports, el València Bàsquet ja està fent exercicis d'escalfament en el Palau Blaugrana, on a partir de les 8 de la vesprada s'enfrontarà al Barça en el tercer partit de la final de l'ACB. La sorpresa és que Rivers ha entrat finalment en la convocatòria, així com també el capità Josep Puerto, que ja va disputar uns minuts en la victòria taronja del segon partit.

0: Per tant, els quatre descarts de Pedro Martínez són el lesionat Aróstegui, Junta, Thompson, Sima i Nogués. El partit el podran escoltar a partir de les 8 menys quart, hora en què començarà la transmissió en el punt a punt. A continuació es queden en la companyia de Rei Joan en l'Hora de la Cultura. Després, com diem, torn per al bàsquet en aquest tercer partit de la sèrie final de l'ACB. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho compta a Punt Ràdio.
1: Som a Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
3: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
2: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
3: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
2: Preinscríbete en umh.es.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Divendres s'estrenava el mapa interactiu Un món d'eclipsis, sobre les interpretacions dels eclipsis solars en les cultures del món. És un mapa divertidíssim, on podeu fer clic damunt de cada eclipsi. Hi ha documents relacionats amb els eclipsis i punts on te conten quines eren les tradicions, no? que es vivien, no? Ha estat una iniciativa de la Societat Espanyola d'Astronomia en la qual participa l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, que recull més de 100 elements del patrimoni cultural de tot el món des de l'antiguitat fins ara mateix. El fet que el Sol desaparega sobtadament ens fascina ara mateix, no? I això és que sabem que es tracta d'un fenomen periòdic en què la Lluna passa per davant del Sol. Doncs imagineu com s'hauria de viure això fa segles o milers d'anys. D'entrada amb moltíssima por, no? Per exemple, si el Sol és un déu i de sobte se'n va, això havia de ser un mal auguri, no? És el que passava a la Xina, per exemple, on es creia que un drac celestial estava intentant devorar el Sol durant l'eclipsi. I què feien per evitar-ho? Doncs feien tot el soroll que podien. Tocaven tabals, gongs, escridassaven i llançaven fletxes al cel. I així aconseguien que el drac escupira el Sol i tot tornara a la normalitat. Quanta raó té aquell que diu que quan tu vols fas que te quadre el guió que tu vols escriure, no? Si entreu al mapa interactiu, trobareu històries tan curioses com esta de la Xina. Però a més de satisfer la curiositat per com s'ha viscut al llarg del temps i per tot el planeta, el mapa interactiu ens fa pensar. Ens fa pensar en com apareix la por. Sempre per allò desconegut. I com eixa por i eixe desconeixement ens du a fer en moltes ocasions el ridícul o a fer mal, el que és pitjor, perquè també hi ha cada ritual que feia prou de mal, no? Benvingut siga el mapa interactiu dels eclipsis, com no, i benvingut, sobretot, el coneixement. Són les 7 i 14 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
0: Canviem l'estructura del programa, ja sabeu, perquè el programa dura 15 minuts menys, i comencem fent una xicoteta agenda per dir-vos que el Festival Internacional de Piano José Iturbi programa per a demà a la Sala Iturbi del Palau de la Música el concert del pianista Olivier Gardon. Interpretarà la sonata número 30 en mi major de Ludwig van Beethoven i el nocturn número 2 en re bemoll major de Chopin, això en la primera part. La segona part del concert estarà dedicada íntegra a Claude Debussy, amb diverses composicions, entre d'altres l'arxiconeguda Clar de Lluna, de la suite bergamasca. I enmig de tanta festa, si esteu per Alacant, vos recomanem passar pel MACA, el Museu d'Art Contemporani d'Alacant. Trobareu un refugi climàtic, que d'entrada només això ja és una meravella, però a més trobareu la possibilitat de descobrir exposicions ben interessants. A més de les col·leccions permanents que justifiquen la visita, com ara la de Eusebi Sempere, que va donar a la ciutat, Arcadi Blasco, la Fundació Mediterrani, podeu visitar, per exemple, Del color en l'art, una exposició que para l'atenció en el color, deixant de banda les tensions entre matèria, percepció, emoció, llenguatge visual. La mostra no vol contar una història lineal de l'art, sinó obrir un camp de pensament. Fixeu-vos, és que sempre parlem de l'estructura, de la tècnica, però el color, que poques vegades ha sigut protagonista, quan en realitat sense ell la història de l'art es quedaria en no res. S'ha fet pública, d'altra banda, la programació del 16è Elx Jazz Festival, que celebrarà de l'1 al 3 de juliol, la setmana que ve. Arrencarà dimecres de la setmana que ve amb el percussionista Tino Di Geraldo, amb una proposta que transita entre el flamenc, el jazz i el latin jazz. Dijous actuarà Estrella Morente amb Rafael Riqueni i tancarà divendres que ve Raimundo Amador. El festival es farà en la rotonda del Parc Municipal d'Elx i les entrades ja es poden traure al Gran Teatre d'Elx. I és que l'entrada de juliol és el temps dels festivals de jazz a casa nostra. El Festival de Jazz de Peníscola celebra entre el 2 i el 5 de juliol la seva edició número 23. Ho farà al Palau de Congressos de Peníscola i amb un programa de luxe que anirem recordant al programa, entre d'altres, Michel Camilo, la Classic Jazz All Stars, que és coneguda com l'ONU del jazz, o la Jove Big Band Seda Jazz. Cada jornada ofereix dos concerts, el primer a les 7:30 i el segon a les 10:30. I ara vos dir-vos que demà a les 9:30 a la Rambleta actua Lisandro Aristimuño, músic, compositor i productor argentí, nascut a la Patagònia, està considerat l'artista més versàtil, original i visceral de l'última dècada a Argentina. En la Rambleta farà un concert íntim que repassarà tota la seva trajectòria en el Ram Club. Ha rebut, entre d'altres, 10 premis Gardel, el premi més important musicalment parlant que hi ha a l'Argentina. Si vos acosteu a la Rambleta, trobareu música que aglutina folk argentí, rock, pop i electrònica.

0: i a poder conèixer demà a la Rambleta Lisandro Aristimuño. Ara canviem de terres i ja comença a sonar un altre ritme. Alegro, ma non troppo, podria ser veritat. Alegro, ma non troppo, és la sintonia del pretext. Eixe moment de calma o no amb el nostre company Arturo Rico. Depèn del pretext del que vulga parlar-nos. Arturo, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Reis. Així estem. Dilluns, un dilluns més, un dilluns molt calorós. Així a l'estudi no s'està gens mal.
0: Per ofegar-nos.
1: Sí, així. I duc un nou pretext. Vinc, ara és moment. Va ser relaxat. Va ser tranquil.
0: Avui serà tranquil?
1: Sí, molt filosòfic, molt podríem dir.
0: Intens no, o sí?
1: És que no vull desvelar-ho. És la conclusió a la que tens que arribar tu al final del pretext.
0: Mira que li agrada d'ell. Fins l'últim moment no dirà de què anem a parlar.
1: Tu ja saps que el pretext és una porta oberta i l'excusa perfecta per a filosofar, per a debatre, per a parlar, per a descobrir al voltant de tot allò que ens dona absolutament la gana. O que a mi
0: és
1: em dona
0: bon
1: la gana.
0: També, és una bona definició.
1: Sí, sí, podria ser una bona definició.
0: De què parleu? Del que li dona la gana?
1: Per al web ho podríem posar com a definició del pretext.
0: Perfecte.
1: El vaig a confessar que esta setmana m'ha costat un poc. Més l'esperat trobar el tema, sí. Un tema concret, volia atinar i, bueno, ho he aconseguit a certa manera. Ha estat impossible atinar, però, bueno, vaig tenir una il·luminació. I vaig dir, i sí, anem a parlar de que, del que em dóna la gana, per què anem a parlar sobre el concepte? No ho sé. Dic, volia parlar de moltes coses i dic, bueno, pues el resultat, pues parlar un poquet de tot.
0: De tot?
1: De tot, de tot, un poquet.
0: Que el programa és més curt, avui, Arturo.
1: Avui serem aixina com una versió d'ensalada estiuenca, no? Això que li vas tirant de tot, no?
0: L'ensalada de la cultura.
1: L'ensalada de la cultura, no? Un poquet del que tens allà a la nevera li ho vas tirant tot, doncs un poquet va ser el pretext.
0: I solen eixir plats molt bons, quan fas
1: això. Això és la conclusió a la que vull arribar. Això sí, no us penseu que serà el pretext sense un fil conductor i sense sentit. No, això està tot ben filat.
0: Sí, perquè Arturo és un xic feiner.
1: Ho intente. Del que parlem avui és d'una cosa molt poderosa. És una cosa que és important utilitzar bé, en el moment correcte, de la manera correcta. El tema d'avui és algo que té un significat, té un ordre, que és marca personal dels nostres arrels i que té una història, també.
0: Uau!
1: Poden estar...
0: Està posant-se quasi
1: està mai.
0: Hitchcock.
1: Pot estar per escrit, pot estar parlat, i fins i tot es poden fer per gestos o senyals.
0: I el cos també, de vegades. Veritat?
1: Així és. I saber-ne quantes existeixen és pràcticament impossible. I, per tant, el que hem fet és una xicoteta selecció d'unes poques que ens han resultat interessants i que, a més, ens van permetre un poquet d'intensitat, que sempre ens agrada.
0: Però anem a dir de què vas a parlar-nos?
1: Anem ja en faena. Va. Avui, Reis, parlem de les paraules.
0: Caram.
1: Però bueno, d'algunes d'elles i també anem a parlar de la història que amaguen.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Ai, Reis, és que les paraules són molt més que una successió de lletres o de sons. Són aquestes eines amb les que construïm els nostres pensaments, expliquem les nostres emocions i també ajuden a donar-li forma a la realitat que ens envolta.
2: Per això, en la mesura en què anem degradant-les i que anem degradant el llenguatge, eixa realitat que ens envolta sembla que va...
1: Així és un desperís d'esta societat.
3: Sí.
1: És que cada paraula té una història, té un origen i té una càrrega cultural que ha anat evolucionant al llarg del temps. Mm-hmm. És que algunes naixen, poden nàixer per necessitat, altres per inspiració, moltes han viatjat durant segles fins a arribar als nostres dies conservant intacta la seva capacitat de descriure allò que sentim. Milers i milers d'anys. Perquè al cap i a la fi, allò que no sabem nomenar sovint també ens costa entendre-ho. I és per això que és tan important el llenguatge. Les paraules adequades poden acostar persones, crear ponts, inspirar canvis o ajudar-nos a comprendre millor el món i a nosaltres mateixos, també.
2: I tant.
1: Però també poden perdre's, oblidar-se o quedar amagades en altres cultures i idiomes, esperant que algun dia algú...

0: tinga la casualitat, per casualitat o per interès, les descobrisca. Avui iniciarem un viatge a través d'algunes d'aquestes paraules extraordinàries i dels temes que amaguen. O sigui, amaguen històries, amaguen filosofies de vida, amaguen maneres diferents d'observar la realitat. Paraules que ens recorden que, de vegades, entendre un únic mot és també una manera d'entendre pues, un poc millor la condició humana.
1: C'è la notte que parla. Cosa sera. La romantica notte.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio sogno proibito.
0: I és que per iniciar este viatge hem començat amb Nina, amb Parole, Parole, que és una de les cançons més emblemàtiques de la música
3: qualsevol
0: italiana.
3: Qualsevol cosa amb Nina és bé.
0: Així és, interpretada
3: per Nina. Acabo d'utilitzar mal el llenguatge, però jo crec que m'entens. Perdona'm
0: molt,
3: la llicència.
0: Ha quedat molt clar.
3: Sí.
0: Una cançó interpretada per Mina i Alberto Lupo i va ser publicada l'any 1972 i es presenta com un diàleg entre dues persones, una que promet, que sedueix i parla, i una altra que respon amb escepticisme. La seva lletra...
3: Respon amb informació, Arturo.
0: També. Tenia informació, no?
3: Clar.
0: Respon. En sentit de causa. La seva lletra gira al voltant de les paraules buides d'aquells discursos que sonen bé, però que no sempre van acompanyats dels fets.
3: Ai.
0: En més de 50 anys després, continua sent tot un clàssic atemporal que ens recorda que moltes vegades les accions tenen molt més valor que les paraules. Sí.

0: I com havíem comentat, anàvem a fer una xicotada selecció de paraules que ens han paregut interessants, curioses. Mm-hmm. I la primera d'elles és Meraki.
1: Meraki.
0: Meraki és una paraula d'origen grec que s'utilitza per descriure allò que fem posant l'ànima, la creativitat i una part de nosaltres mateixos. És bàsicament treballar, crear o estimar, però això sí, fer-ho amb passió, sense limitar-se a complir sols una feina, una tasca. Quan algú cuina, per exemple, amb estima, o escriu des del cor, construeix alguna cosa amb dedicació, o es lliura plenament d'allò que fa, està actuant amb Meraki.
1: Vaig apuntar-me-la, eh?
0: A mi m'ha agradat molt quan la vaig descobrir.
1: Però m'agrada molt això del Meraki. Vull dir, s'ha de posar el fetge en allò que fa.
0: Fer les coses amb l'ànima. Una cosa que sembla en estos temps un poc complicat. I és que en els temps on vivim, que estem vivint actualment, on sovint es premia, al contrari, la rapidesa, per damunt de la qualitat i la productivitat, per damunt del significat, Meraki és ben bé una declaració d'intencions. Mm-hmm. Et recordo que no tot ha de fer-se ni a pressa ni per obligació. Que hi ha una diferència enorme entre fer una cosa i posar una part de qui som en el dia.
1: Això,
0: no?
1: Arturo, a mesura que vas complint anys, vas com assumint-ho a nivell fisiològic, saps?
0: Sí.
1: És a dir, però a més, és allò de dir, no vaig a fer coses per fer-les i a més no m'importa si no ho entens.
0: Així és.
1: Només vaig a fer allò que me faça feliç o que puga posar l'ànima, no?
0: Jo no ho trobo també, ni aquest procés, ho intento.
1: M'agrada molt.
0: Potser no podem controlar sempre els resultats d'això, per supost, però sí la manera com recorrem el camí. I quan actuem amb Meraki, el valor no està només en el que aconseguim, sinó també en l'empremta personal que deixem en cada gest, per menudet que siga.

0: és que aquestes paraules les he volgut acompanyar amb cançons que a mi em semblaven que tenien un missatge, un nexe, no? La paraula que estàvem descrivint.
1: I esta de l'Eiva?
0: Com si fueras a morir mañana, publicada l'any 2019 dins del seu àlbum Nuclear, és una invitació a viure amb intensitat, a estimar sense reserves i a no deixar per a demà allò que realment importa. I és precisament així on pense jo que connecta amb el concepte de Meraki.
1: Totalment.
0: Perquè fer les coses com si cada moment comptara, implicar-se de veritat en les relacions, en els projectes i en la vida mateixa...
1: Això és Meraki.
0: És Meraki. Ha de ser el més important. Perquè Meraki no parla de fer més, sinó de fer-ho millor. Com hem comentat, de posar el cor en tot allò que fem i com si no haguera una altra oportunitat per demostrar-ho.

0: Ho estem escoltant de fons. La següent paraula és saudades. Se n'anem a Portugal.
1: Mm-hmm. Saudades. Això ho voldria jo.
0: Ah, jo també. No està ben mal allò en l'Algarve, prenent un poquet el sol. Saudade, procedent del portuguès, és un terme que parla de la nostàlgia. Però parla d'una manera molt més profunda. És l'enyorança d'alguna cosa o d'algú que ja no està. Però continua molt viu dins de nosaltres. Pot ser una persona, no pot ser un lloc, però... o una etapa de la vida. O fins i tot, imagina't, un moment que sabem que no va tornar.
1: Mm-hmm.
0: La particularitat de saudade és que barreja tristesa i gratitud. El que està fent és contant alguna cosa que fa mal, perquè s'ha acabat, però que també ens recorda la sort d'haver-ho viscut.
1: Sí.
0: En una societat obsessionada a mirar sempre cap avant, aquest terme, saudade, ens convida a reconciliar-nos amb la memòria, a entendre que no tot allò que deixem enrere ha de ser oblidat. Hi ha experiències que continuen construint-nos encara que ja no formen part del nostre present. I sentir saudade no significa quedar-se atrapat en el passat, sinó reconèixer que hi ha records que mereixen ser conservats. Perquè sí, a la fi poden explicar també qui som, no?
1: Mm-hmm. A més, em fa l'efecte que saudade, sense saber massa portuguès, vull dir, no res, també té com en eixa gratitud que tu deies, és a dir, no és un terme ploró, sinó és un terme que te fa sentir a gust.
0: Efectivament, a mi se'n record.
1: Amb allò que ja no tens, no?
0: Efectivament, és a gust, a mi se'n record, no? A mi se'n nostàlgia del que ja no tens.
1: Amb eixa part de la teua vida que ja no pots recuperar, però que t'ha dut al punt en el que estàs ara.
0: Efectivament, i és que totes aquestes coses també són la suma de totes elles. És el que ens fa com a aquestes persones, els jocs, els instants, és el que ens fa nosaltres, com som ara, i ens
1: totalment
0: ajuda també a viure la nostra vida. I ja ho comentàvem fora de micro. Vam tancar el programa dilluns passat amb Maro i Wii.
1: Sí, també era la recomanació de Santi.
0: De Santi, també tenia ganes de posar una cançó de Maro al pretext, de Saudade, Saudade. I aquesta cançó va ser publicada el 2022 i va representar a Portugal en el Festival d'Eurovisió celebrat a Torí. Aquesta és una versió que fa...
1: És molt bonica per ser d'Eurovisió, eh?
0: Aquesta és una versió que fan a Avinyó i ho fa en artistes com Silvia Pérez Cruz, Rita Palles, una quantitat d'artistes meravellosa, amb els guitarristes amb els que després va fer ell, i les sessions de trio, que és meravellós. És que està escrita per la mateixa Maro, junt amb John Blanda, i naix d'aquest sentiment. D'un sentiment que personal d'enyorança cap a persones estimades que ja no formen part, no?, del teu dia a dia. I, bueno, més que una cançó sobre la tristesa, és una celebració dels vincles que deixen empremta, fins i tot quan només ens queda el record. My old man is a bad man, but I can't...

0: Ara un terme japonès. Anem a parlar del sundoku. Una paraula...
1: Amena, eh?
0: Amena. Sundoku. Que no el sudoku. Són paraules que descriuen costums tan específiques que semblen impossibles de traduir amb una sola paraula. Anem a intentar-ho. Sundoku és una d'elles. És un terme japonès que fa referència a l'hàbit de... Jo és que em sent molt identificat, però això l'he posat. A l'hàbit de comprar llibres. Però comprar llibres per acumular-los a casa i deixar-los pendents de lectura.
1: Jo en tinc uns quants, així.
0: Jo vaig a tindre que començar a llevar-me mobles i convertir-los en llibres, perquè és impossible.
1: Et recomana que no ho facis.
0: És impossible, vaig tenir aquest procés. No sé si ja en marxa enrere ja. Junt de ser una paraula negativa, forma part de la cultura japonesa des de finals del segle XIX. I el que fa és descriure una realitat que molts lectors reconeixen immediatament. Aquella pila de llibres que espera pacientment a la tauleta de nit, sí, a una prestatgeria o en qualsevol racó de casa.
1: Que no has tingut temps, que has de llegir altres coses precises abans i dius, no, però això m'es deixa, això són els que m'he de llegir tranquil·lament.
0: Efectivament.
1: Jo ja tinc la pila de l'estiu.
0: I és que dins del sundoku, cada llibre que encara no hem llegit, el que representa és una possibilitat, una conversa futura, una història per descobrir o una idea que algun dia podria canviar, fins i tot la nostra manera de veure el món.
1: És cert, no ho havia pensat, això.
0: Així que, mira, en este món tan d'immediatesa i de consum ràpid de continguts, mira, tindre aquesta pila de llibres pendents amb a saber què ens deparen aquestes històries, doncs és una manera bonica d'entendre una bona filosofia.
1: A veure...
0: Passaré.
1: La música no és japonesa, no?
0: No, la música és l'Anna del Rei.
1: Sí, i això?
0: Cançó publicada l'any 2012 dins de l'àlbum Born to Die, amb la seva característica barreja de romanticisme, excessos i referències literàries i cinematogràfiques. El que estava fent l'Anna del Rei és construir un univers ple d'imatges, d'històries, que conviden a ser interpretades una vegada i una altra. Ja s'hi trobem una connexió amb el sundoku, perquè sí, tant els llibres que encara no hem llegit com les cançons que mereixen ser escoltades amb atenció, el que estan és representant experiències que ens esperen. Perquè hi ha obres...
1: I que a saber com ens marcaran.
0: Efectivament, no? Perquè hi ha obres que consumim de pressa, però també hi ha altres que guardem per al moment adequat, sabent que algun dia ens revelaran tot allò que tenen per contar-nos.

0: ràpidament. Tornem a Grècia. Els antics grecs tenien diverses paraules per a parlar del temps.
1: Esta m'agrada molt.
0: Una d'elles era cronos, el temps que podem mesurar amb un rellotge o amb un calendari. Però atenció, que és la que volem parlar ara. Hi havia una altra molt diferent. Anem a parlar de kairos.
1: Kairos.
0: Kairos.
1: Kairos.
0: Hi ha una paraula que feia referència al moment exacte i oportú en què alguna cosa ha de passar. No parla de quantitat de temps, sinó de qualitat. I és aquell instant únic en què una decisió, una trobada o una oportunitat troben el seu lloc perfecte.
1: Bueno, quan te passa allò que dius, és que a més era tot perfecte, perquè la posta de sol, això és kairos.
0: Efectivament, és, no? El moment quan adequat.
1: Encertes en el temps, no?
0: És just... ni abans ni després.
1: Efectivament.
0: Ara, continua sent que kairos continua sent una paraula tan actual, perquè vivim obsessionats amb els terminis, amb la planificació i amb la necessitat de controlar-ho tot. Però hi ha coses que no entenen, no, de calendaris.
1: Efectivament.
0: Les grans decisions, els canvis importants o les persones que marquen la nostra vida moltes vegades solen aparèixer quan no està planificat.
1: Efectivament.
0: I si està planificat, jo crec que perd gran part del sentit. Kairos ens recorda que no tot depèn de la velocitat ni de la pressa. De vegades la saviesa consisteix en saber esperar i reconèixer quan arriba el moment correcte per actuar.
2: Necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad.
0: Y breument, ¿qué acompaña este kairos?
1: Qué bonic.
0: El lugar correcto de Natalia Lafourcade. 2022, dins de l'àlbum De todas las flores. Lafourcade reflexiona sobre estos procesos vitals, les pèrdues, els canvis i la necessitat de trobar el nostre espai en el món. I precisament és així on connecta amb el concepte de kairos. La cançó parla d'arribar al lloc correcte, però també al moment correcte.
2: Para caminar y el lugar correcto.
3: Hola, tío.
4: Nico, ¿sueles escaparte?

0: I la següent paraula es donava...
1: A New Orleans.
0: Has vist el pretext perfecte? Seguim al Japó. Però esta paraula que anem a parlar ara es donava el pretext perfecte per a parlar un poc de cinema. La paraula és komorebi.
1: Komorebi.
0: Komorebi, sí. I és el cas... Esta paraula és un terme japonès que fa referència a la llum del sol quan travessa les branques i les fulles dels arbres.
1: Els japonesos, clar, com és de complicat això.
0: És que és...
1: En una paraula diuen el que nosaltres, no sé, fem un curt.
0: És increïble. No és simplement un fenomen natural, és la capacitat de parar atenció. És a dir, parar-se, sí, mirar... I sa cosa que de normal pot passar desapercebuda si no mires cap a dalt, no? Mm-hmm. Els japonesos, amb la seva tradicional sensibilitat cap a la natura i els moments efímers, van sentir la necessitat de posar nom a esta escena quotidiana que combina llum, ombra i moviment. I, per exemple, esta escena la podem veure perfectament al cinema japonès. En la pel·lícula que estàvem escoltant al principi, el tràiler, era Perfect Days, dirigida per Wim Wenders i estrenada l'any 2023. Va estar molt premiada Koji Yakusho, que va ser nominat a l'Oscar. També, o sea, la pel·lícula va estar nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula internacional i ell, si no m'equivoque, va guanyar un premi a Cannes. És una pel·lícula que on este concepte, el komorebi, està totalment plasmat, perquè el que està descrivint és esa llum que es filtra i és el que fa Hirayama, que és el personatge principal, on la seva vida està formada per rutines aparentment ordinàries, però que ell sempre fa fotos als arbres i a esa llum.
1: Que bonic, que bonic.

0: Són plans de paraules. Que bonic, Antonio Font.
1: Has vist? S'apropem,
0: sí,
1: un poquet més.
0: Sí, sí.
1: Mira, com, per acomiadar este pretext. És que així, amb Antonio Font, arribem al final d'este recorregut per les paraules. Paraules podríem dir que són molt més que paraules. Com Orevi, Kairos, Saudade, Meraki o Sundoku ens han recordat que cada idioma guarda una manera particular d'entendre la vida, de mirar el temps, de recordar, de mirar cap a la bellesa o fins i tot de mirar o entendre el coneixement.
0: Te puc dir una paraula?
1: Per supost que sí.
0: Que jo haguera posat en la tria.
1: Quina?
0: Però perquè és una que me... Ubuntu.
1: Ubuntu.
0: És d'una tradició filosòfica africana, mm-hmm, de Kènia, si no m'equivoque, perquè estic parlant de memòria, i més o menys ve a dir jo sóc perquè nosaltres som. És mirar el món, sentir-te món, mm, perquè eres part dels altres, mm, no? I així, quan mires la natura, quan mires animals, o quan, per exemple, en el treball, tu eres perquè nosaltres som. Jo sóc perquè nosaltres som, clar, no? O, a la família igual, en el grup d'amics, mm, igual. És una manera molt bonica d'anar, sí, pel món.
1: Que bonic, i quanta falta fa, no?
0: I n'hi ha una en valencià, ja, que és dir, tornem a casa, que és regomello, perdoneu-me. Saps allò de... El regomello és allò que no me deixa... Que no me deixa viure, que he de parlar, he de dir la meua, no?
1: És que no s'acabaria este pretext mai, eh?
0: Bé, tenim ahí... És de veres, té raó.
1: Qui sap si tornarem a fer-ne una al voltant de les paraules.
0: Sí,
1: però és que són molt importants. Ens ajuden a portar nom a tot allò que sentim i també a comprendre un poquet millor el món. Així que ja sabeu, el llenguatge no només serveix per a comunicar-nos, sinó també és una forma de descobrir qui som, també tot el que ens envolta. Així que, Nassol, jo me'n vaig, Brais.
0: I jo també, perquè arriba el bàsquet. El Barcelona-València es celebra en 15 minuts. Així acaba l'Hora de la Cultura i comença un punt a punt especial amb Salva Folgado, que ens contarà tot el que passe i que esperem que siga ben bo per al València-Bàsquet. Feu la vostra llista de paraules, va, que potser en podríem fer

0: Per una, fins i tot, així, col·lectiva. Nosaltres tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Ja sabeu, fins aleshores, feu bondat, o no?
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
5: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
4: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
5: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
4: Preinscríbete en umh.es.
1: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
6: De tu a tu.
7: Què tal? Són les 7 i 46 minuts de la vesprada i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
8: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
7: Després dels dos primers partits disputats en el Roig Arena, l'eliminatòria de la finalíssima de la Lliga CB, viatja a Barcelona empatada a un. Avui València Bàsquet visita el Barça a partir en el tercer partit de la sèrie amb l'objectiu de posar el 2-1, recuperar el factor canxa i quedar-se a només un triomf de tocar la glòria del títol. Ja estan preparats per a contar-vos este partit Salva Gomis i Nacho Rodilla. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
9: Què tal, Salva, com estàs? Bona vesprada. Pues preparats per a viure este tercer partit en la sèrie on València Bàsquet lo que vol és desequilibrar esta balança que de moment està 1-1 en el global. Recordem que València Bàsquet va perdre el primer partit al Roig Arena davant el Barça, que va guanyar de pallissa el segon partit i que ara esta sèrie es trasllada a Barcelona per a viure dos partits. Un en el dia d'avui a les 8 de la vesprada, arranca d'ací a un poquet més de 10 minuts, i el dimecres a les 8 de la vesprada. Ahí pot passar de tot. Pot passar que el Barça guanyi els dos partits i València Bàsquet es quede ja eliminat i per tant no guanyi la Lliga, que València Bàsquet guanyi els dos partits i que per tant guanyi la Lliga en casa del Barça, o que cadascú dels dos equips guanyi un partit i forci València Bàsquet el cinquè al Roig Arena perquè té a favor el factor canxa. Així que anem a eixir de dubtes de lo que va passar en este primer envit en Barcelona, en el tercer partit, en este Barça-València Bàsquet.
7: Saludem també Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada.
10: Hola, què tal? Bona vesprada.
7: Bé, Nacho, Neite Reuers és la gran novetat de València Bàsquet per a este tercer partit en la finalíssima. Darius Thomas, Jankuba Sima, Isaac Nogués, a més de Xavi López Arostegui, s'han quedat fora de la convocatòria.
10: Sí, bueno, el factor Nate Rivers, ¿no? Que sembla que l'ha amagat Pedro.
7: Sí.
10: Sí, la veritat és que fins a l'últim entrenament, ha apurat un poquetet, no pareixia, sí que pareixia, però no acabaven de donar esa pista definitiva i, bueno, ahí està, per a rendir, per a donar minuts també de qualitat. Anem a veure en quina versió, però quan t'estàs jugant la vida, quan estàs ja en ese tram final, tot el món té que fer i s'aspenteta cap endavant, no? I bueno, mèrit de Pedro per amagar la fitxa, no? I traure-la ara en, esta, en este tercer partit de la finalíssima, i també per part del jugador que té mèrit que ho tires tot per encarar este tercer partit.
7: València Bàsquet, que afronta el partit després de l'exhibició oferida dissabte en el Roig Arena, on va pràcticament aplastar, atropellar el conjunt de Xavi Pascual en un partit decisiu després de la primera derrota. Els de Pedro Martínez, que volen aprofitar esa inèrcia per a donar un col d'efecte en la finalíssima. Estarem en directe en esta sintonia fins les 10 de la nit, moment on enllaçarem amb el contrapunt fins arribar a ese moment. El punt a punt va oferir-te el duel corresponent al tercer partit de la final del play-off pel títol de Lliga ACB entre el València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona, on els taronja busquen fer camí per obtindre el segon títol de Lliga de la seua història. I una vegada han plantejat el programa, també és moment de conèixer la nostra formació, la del punt a punt, per a esta jornada de bàsquet, encara que abans. Anem a escoltar el que diu Pedro Martínez a Dazón. Pedro Martínez.
11: Máxima intensidad por parte de ellos, muchísima energía, sobre todo al principio del partido. Y bueno, vamos a ver si estamos preparados para dar una buena respuesta a eso.
12: Lograste frenar muy bien a Clyburn, a Panther, por ejemplo. No sé si has incidido en eso también, en la preparación de este próximo partido.
11: Bueno, cada partido hoy esperamos, obviamente, con muchísima facilidad, una mejor versión de ellos. Esperemos que no sea tan buena como la que tuvieron el primer día. Pero bueno, al final, si ellos no están bien, a lo mejor hay otros jugadores pues, que se destapan, ¿no? Por estar preparados para ir leyendo lo que va pasando.
12: Muchas gracias, Pedro. Suerte. Bueno, pues un Pedro Martínez.
7: Y ahora sí, después de escoltar Pedro Martínez, hem de plantejar el programa con toca. Y es momento de conocer la formación, la nostra, la del punt a punt, per esta jornada de bàsquet.

L'alineació de professionals per al punta a punt de Will la componen Adolfo Pascual en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calata ajuda en producció, Salva Gómez i Nacho Rodilla en el València Bàsquet, Futbol Club Barcelona. Clara Alcover està en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. Són les 7:52. Benvinguts i benvingudes al punta a punt de Punt Ràdio.

0: Són les 7:53, ara de seguida Gomis ens dona el 5 inicial de València Bàsquet per este tercer partit de la final, però vos conte que estava en marxa, acaba d'arribar al descans, després de 7 minuts d'afegit el duel que està enfrontant en el Mundial a la selecció d'Argentina i a la selecció d'Àustria. A la fi, i tot i errar un penal, Argentina guanya el descans per 1-0 la selecció d'Àustria. Errava només començar el partit un penal Leo Messi, però després el mateix Leo Messi feia el gol que de moment li dona la victòria a la selecció d'Argentina, la victòria i ja també la classificació per a la següent ronda, independentment del que ocorrega en el tercer partit. Així que Messi erra un penal, Messi després fa el gol i Messi que suma en dos partits 4 gols, ja està al cap davant dels màxims canoners de la categoria en este Mundial. Però a Barcelona ja tenim el 5 inicial de Pedro Martínez, Salva.
1: Sí, tenim el de Pedro Martínez i també el del Barça, el de Xavi Pascual. Comencem per el del Barça com a locals, que avui ixen tot en Kevin Panther, en Jan Veseli, en Nicolà Provítola, William Clyburn i Toko Sengelia. Per part de Pedro Martínez, els cinc que ha triat per aixir d'inici en este encontre en el Palau Blaugrana són Branco Badio, Cameron Taylor, Jan Montero, Braxton Key i Nil Saco.
0: Pues esa és la formació que presenta Pedro Martínez, què penses des de Barcelona, Nacho?
2: Bueno, pense que ningú dels dos entrenadors guarda res, no? Tot en l'arsenal, evidentment, en les banquetes, però este quintet que planta Xavi Pascual és de garanties, és de gent de molt de talent, gent experta també, finalíssimes, i per part de València Bàsquet, i sa tripleta habitual ja en la línia exterior, i el factor que hem parlat tantíssimes vegades, Braxton Key, que també apareix en el partit. Bueno, va de jugadors, va de capacitat de desgastar uns als altres i anem a veure si València Bàsquet imposa això tan habitual en els nostres de dinamisme en la rotació.
0: Evidentment és, encara que com has comentat abans, jo crec que l'amagada Pedro Martínez, però és molt important recuperar Reubers, Nacho, molt important, eh?
2: És molt important, és molt important. Fixa que al final tots els rivals tenen jugadors interiors d'alçada, no? De centímetres, en este cas Foll i Veseli, Willy, que són jugadors també d'anar a percutir prou de la pintura. Tindre al teu que pot traure-los cap a fora, allunyar-los també i que no protegisquen la seva cistella és important, per tant, sí, ha sigut un factor sempre decisiu a favor de València Bàsquet l'aportació de Reubers i ara pues, anem a veure en quin puntet físic també es troba, eh? Fent l'esforç, evidentment, i té el cap que l'ha de fer, però anem a veure en els minuts que participen en quina condició física està.
0: No, i mira que l'altre dia, perquè pues vaig estar escoltant Salva Nacho, Jankuba Sima va fer un bon partit.
1: Sí, sí, el millor partit.
0: I ara que està fora.
1: Sí, bueno, però és que jo crec que Pedro és és jo crec que conseqüent, no?, en el que durant la temporada plasma en pista i en el seu equip. Jankuba Sima no ha estat en cap moment de la temporada un jugador clau. És de veres que l'altre dia va estar molt bé i jo crec que Nacho estarà d'acord amb mi en que va ser el millor partit que hem vist a Jankuba Sima en la camiseta taronja. Va anotar fins i tot un triple, però bueno, si torna Nate Rivers, si estan la resta de jugadors de joc interior bé, pues Jankuba Sima, la realitat és que durant tota la temporada ha estat a un segon plànol.
0: Estem acostumats, sí, Nacho, al Roig Arena. Clar, quan ixes del Roig Arena vas a visitar el Barça, evidentment és el Palau Blaugrana, però el Palau Blaugrana ja no té absolutament res a veure, ha quedat molt menut en comparança amb el que és el Roig Arena.
2: Clar, és que el Roig Arena de primeres impacta, no? Fa ixa por, entre cometes, al rival, i el Palau, bueno, és un clàssic, no? Però no imposa
0: aquesta
2: condició, no?, d'arribar i que t'assuste la primera mirada cap a la grada. Sí que és cert que la gent del Palau està molt propera a la pista.
0: Sí,
2: no?
0: I a més avui hi ha un gran ambient, Nacho, pel que veig per la
2: tele. Sí, hi ha un gran ambient. Ells focalitzen, Salva, focalitzen en el dia d'avui. Este Barça, mirant com és com a estructura de jugadors, que són veterans, avui pegar-los un col per a mi pot ser definitiu en esta final, eh? Però clar, ells avui sí que van en tot, focalitzen igual que el primer dia. El Barça, jo crec que la carta se la juga al tractar de traure aquest primer enfrontament, ho va aconseguir i traslladar així l'eliminatòria. Avui passa un poquet el mateix, el Barça avui va a buscar, no? I sa victòria, evidentment, perquè també ficaria ja en un nivell de pressió d'obligació a València Bàsquet. Però si València Bàsquet avui és capaç de colpejar, per a mi l'eliminatòria podria anar també per la via de lo ràpid, de poder finiquitar-la al dimecres. Però bueno, això és passet a passet i anem a veure, perquè l'ambient que també té el Palau és espectacular i bueno, contra tot hi ha que jugar.
0: No t'he deixat de contestar, perquè automàticament t'he preguntat per una altra cosa, sobre Jankuba Sima, Nacho.
2: Mira, Guadi Salva, molt bé. Si no estàs en el cap i en la dinàmica de Pedro, te pots sumar un dia, però no te dubtes si té l'altre jugador, en este cas el Reuers, per a clavar-lo, encara que no siga en la millor condició física. No està tan al llarg de l'any. En el que Pedro volia, en el que Pedro tracta de plasmar en quant al xoc de l'equip, en aquest col·lectiu, i encara que l'altre dia va estar molt bé, Jankuba Sima, perquè va estar en un nivell d'ençar volar, sense caure en la tentació de fer coses que no li corresponen, però avui torna a tirar cap a el que li ha donat al llarg de la temporada, pues, i se sustento en aquesta part de la interior.
0: Hem de veure el Jassi que dice.

Vius, entre altres VIPs que van a presenciar el duel de avui en el Palau Blaugrana, on està tot a punt ja per a que comenceu duel amb un ambient

0: Seria no voler el bàsquet en els ulls, dir que per qualitat no podria guanyar el Barça, sinó més per una qüestió física.
1: Físic, el físic, sí.
0: Jo crec que és una qüestió física. Bé, parlem d'una mitjana d'edat en el Barça molt més alta que la del València Bàsquet, i el ritme al que ha estat acostumat també durant tota la temporada València Bàsquet, pues, evidentment, jo crec que ajuda, no?, a arribar a este moment en deixar, entre cometes, perquè no es pot parlar de frescura quan estem ja en el partit, jo no sé si és el partit 90 que ha jugat València Bàsquet esta temporada, però estarà per ahí la xifra. No pots parlar de frescura, però sí que pots parlar de ixa costum, o com has acostumat al teu cos quan eres més jove, perquè ara veiem ahir a Nilsa, quan és molt jove, davant d'un Jan Veselý, preparats per al vot inicial, que evidentment, pues, en quant a anys i en quant a experiència, Jan Veselý pues, ne té molt més que Nilsa.
2: És que realment jo diria que ara, a partir d'ara, cada vegada que avança l'eliminatòria més, va per a València Bàsquet, en cas de poder aconseguir el títol, va més per aquesta línia, de desgast físic. I moltes vegades, quan parlem del xoc dinàmic de València Bàsquet, entenem sols anotació, no. I la presència també, moltes vegades, a tres quarts de pista o tota la pista en la pressió, bueno, són factors que poden ser diferencials a favor dels nostres.
0: Bueno, pues està a punt de començar el partit. El vot inicial per a tractar de veure qui és el que s'emporta la primera possessió. Nil Saco i Jan Messi, la pilota la guanya Nil Saco. El primer baló és per a València Bàsquet. Primers segons, Jan Montero. En 40, Jan Veselý trobant per dins a Nil Saco. La primera cenis, Nil Saco agafa el rebot, n'hi ha falta sobre Nil Saco, que ha començat, Nacho, molt activat en este partit.
2: Sí, però Salva la té per a fer, La primera és facileta, després acaba rescatant la pilota per a tindre-la de nou.
0: Pues el balón será para Valencia Basket. Ahí está en Cameron Taylor. Mitja distancia. El llançamiento de Cameron Taylor no entra. El rebote espera Toko Sengelia. La pelota espera la Provítola. Puchant de l'argentí. De igual a separadora. Y el Barça en pista de Valencia Basket. Sengelia. Combinante en Panther. Panther de nou. Trobant les mans de un la Provítola que sempre ofereix solucions. El triple de Clyburn no entra. Y el rebote espera Braxton Key, que va a terra. N'hi ha falta, Nacho.
2: Sí, es falta de Toko Sengelia, però la primera acció també del Barça preparada per al penalitzador del equip català, Clyburn, ixa acció per a buscar el triple i la falta que li la trau també València Bàsquet, que té ixa protecció del rebot ahí a Toko Sengelia.
0: És el duel, que ja varen veure en el primer partit, en el segon partit, també apareix en este tercer partit ixe duel físic entre Braxton Key i el georgià. Toko Sengelia, el baló per a València Bàsquet. Ahí està Jan Montero trobant per dins a Nil Saco. Ja nota la primera cistella València Bàsquet. 0-2 al marcador.
2: Focalitzen molt, Salva, en la línia exterior. Se'n van cap a l'acció del pick and roll de la defensa de Montero. Un poquet oblidant ahí la caiguda de Saco, que ara sí que la fa.
0: Pilota ara per a València Bàsquet. L'últim en tocar semblava que era Jan Montero i serà baló per al Barça des de la línia de banda i en pista de València Bàsquet. Però algo que funciona durant tot l'any, Nacho, és aquesta connexió Montero-Saco.
2: Sí, i Saco cresquent al llarg de la temporada en accions fàcils, i ara València Bàsquet també ficant pressió darrere.
0: La defensa de València Bàsquet en este 0-2 de moment al marcador. Ahí un atac al Barça, el baló per a Panther, les manetes bones de Jan Montero per a furtar la pilota, creuant la separada, arranca la motona. Montero anota la cistella, la safata de València Bàsquet, anota el problema, 0-4 el marcador.
2: La pressió, les cametes que jo parlo tantes vegades, és fruit d'apretar la pilota i de jugadors que estan més propers, crear dubtes, fintar, generar un poc de conflicte al jugador que porta la pilota i després la recuperació.
0: Oh, l'esmaixada ara de Clyburn, encara que no valia l'acció perquè la falta és anterior de Cameron Taylor. Ese contacte quan s'endinsava dins la pintura Will Clyburn. Doncs estem ahí veient l'acció d'abans en la que les mans de Montero i també l'ajuda de Taylor ajudaven a la segona cistella de València Bàsquet. De moment el Barça no és capaç de arrancar en el seu marcador. Ja li va costar molt, si se'n recordeu, en l'anterior partit també al Roig Arena. El llançament ara de 3. Aigua, ese triple de Clyburn. Què li ha passat, Nacho?
2: Bueno, pues que aguanta molt bé la defensa de València Bàsquet. Toco Senguela i Braxton Key obligava a treure una passada exterior i després punteix també el llançament i fa aigua el llançament de Claiborne.
0: Ara errava el llançament de Branco Badio, ja creua el Barça, novament Claiborne.

0: Parellat en Cameron Taylor, el xoc ahí físic de Claiborne per a la primera cistella del Barça, la primera de Claiborne en la cara de Cameron Taylor.
1: Que acaba de connectar el Palau Blaugrana amb aquestes accions de Claiborne.
0: 2-4.
2: Sí, però està costat al Barça, eh? Ara inicialment, d'una altra vegada. Comença a aquest ritme més pausa, més de gestió i va deixar
0: bàsquet. Cistelló de Cameron Taylor, quin revers ahí per a fer-se l'espai. I ficar el 2-6 al marcador, 7 minuts, 25 segons per acabar el primer quart. I València Bàsquet manant el marcador. Ataca el Barça, és Panther, mitja distància, llançament de suspensió, no entra, el rebot per a Braxton Key. Allà va València Bàsquet, l'home de la màscara, encarant el toco Sengeli, el valor per a Montero, per fora, defensa per Panther, li ajuda també Jan Vesely, Montero, per a Nil Sacco en la pintura, Sacco que té que traure la pilota cap a fora per a Branco Badio, este back de Badio fa la finta, continua la pilota per a Braxton Key, la falta en atac de Braxton Key, no la xiulen i continua la pilota per al Barça. El valor per a Sengelia, demanava en falta ahir a Jan Vesely, no han xiulat els col·legiats, el valor per a Sengelia, aguanta la pilota el toco, el valor de toco a Sengelia per fora per a Jan Vesely.
1: A mi em sembla falta també, eh?
0: Sí, en aquesta acció en la que...
2: L'anterior jo crec que la penetració també,
0: sí.
2: la falta, Vesely estava ben plantat, la penetració. Havia fet València Bàsquet un bon moviment estirant la seva possessió, però finalment no trobava l'acció, intentava no simular, però sí clavar-se en aquesta penetració Vesely.
0: Bueno, ahora... Lo que diria que Gutes la falta a favor al Barça. En aquesta acció en la que volia trobar solucions Jan Vesely, la pilota no entra al Barça per fora, la Provítola, 8 segons de possessió, té que donar-se pressa al Barça, donar-se pressa a la Provítola, per dins per a toco Sengelia, se li acaba la possessió, llança i la falta de Nil Sacco que portarà a Sengelia els tirs lliures, Nacho.
2: Sí, sense massa acció individual per fora, perquè València Bàsquet està sostenint molt bé la línia exterior del Barça, però trobant la connexió ahí en toco Sengeila, que se n'anava allà de primeres, aguantava de Braxton Key l'acció anterior, ara trobava l'espai i rebia aquesta falta.
0: Pues ahí veiem, és la tercera falta de València Bàsquet en este primer quart. I a la línia de tirs lliures, un ex de la Pedrera de València Bàsquet, un ex de l'Alqueria, com és toco Sengelia, que anota el primer. 3-6. Anem a veure el segon. On veiem la cara de Xavi Pascual, algo preocupat per este començament de partit del Barça. Toco Sengelia, la pilota amb mà dreta, dins també anota els dos tirs lliures, el Georgia. Valor per a València Bàsquet. Per dins, en Matt Costello. Primers canvis ja de València Bàsquet. El llançament de triple de Cameron Taylor Senix i el rebot és per a d'ells. El rebot és per a Claiborne, que entrega cap a Panther. Perseguit per Cameron Taylor. Les mans ara de Braxton Key també en Sengelia, que fa la clàssica, la seua marca de la casa, i s'endú el top de Braxton Key. Quin top, Nacho, de Braxton Key.
2: Sí, la clàssica de toco, l'acció de València Bàsquet per a mi ve ben treballada, eh? I se tira de Cameron Taylor, la llàstima és que ha ballat el valor sobre la cistella i després tornen a focalitzar en Sengeila i prou de l'anella, però li fica un tap espectacular.
0: No li ha fet la trampa, eh? Ja li va fer la trampa en el Roig Arena Braxton Key, que bueno, pues ha analitzat, eh? I aquests moviments de Sengeila i que bueno, pues en esta segon... Intenten, no ha trobat solució el Georgia. Ara la pilota espera València Bàsquet des de la línia de banda. Demanaven fora a favor del Barça i els serveis diuen que no, que té que treure des de la línia de fons el València. 5 minuts, 45 segons per acabar el primer quart. Ataca Jan Montero. El llançament de Montero de 3. El triple Senix i el rebot espera a Nicolà Provítola. Encara que diuen que ha xafat.
2: Sí,
0: valor per a València Bàsquet.
2: Sí, sí. Correcte, recupera València Bàsquet i sa pilota quan li oferia també un poquet Claiborne el llançament a Montero, eh? Perquè en el primer pick and roll, arribant ja en la transició, passa endarrerit. És incòmode, però Montero el té que executar.
0: La ficarà en marxa ja Álvaro Carreras en ixa pèrdua, però Claiborne no pot agafar-la i se queda novament la possessió per a València Bàsquet quan discuteixen la Provítola i Claiborne, Nacho.
2: Sí, cuidado en esas acciones y esos pases tan fáciles, las recuperes de nuevo, pero sí, ahí había un poco de rifirrafe, ¿no? Ahí entre la Provítola y Claiborne.
0: Pues cal aprofitar eso, ¿eh? Cal aprofitar que comiencen a fijarse nerviosos entre ellos.
1: Acaba de començar, per ser, la segona part en el Mundial de Futbol, el partit que enfrontava, o que enfronta, Argentina i Àustria. De moment, el primer minut de la segona part, Argentina que guanya gol de Leo Messi per un gol a Àustria. A mi, ese gol que ha aconseguit Messi en la primera part, automàticament s'ha convertit en el màxim golejador dels Mundials en tota la història, Leo Messi.
0: Superant a Klose, no?, a l'alemà. Allà va la provítola, la penetració per a obrir cap a fora per a Clyburn, el triple no entra, el rebot és per a Sengeli, acau a terra i n'hi ha falta de Cameron Taylor. 4-6 al marcador, encara mana València Bàsquet en un ritme, jo crec que baix de partit, també baix d'anotació, Nacho. Està jugant-se a lo que vol el Barça?
2: Està jugant-se, i València Bàsquet que tampoc troba la finura, perquè li està costant moltíssim, li està costant sumar en atac, no per la pressió defensiva del Barça, sinó perquè no té encert, i sí, és un poquet un ritme més controlat, més gestionat, que li interessa al Barça.
0: La pilota per a Panther, per fora, perseguit per Álvaro Cárdenas, vol penetrar, llançament en mitja distància, i anota Panther per a igualar el marcador, 6-6. El torn espera València Bàsquet.
2: Panther se la pot fer de qualsevol color, sí. És una acció massa còmoda per a ell.
0: Pradilla, de 3, el triple que entra de Jaime Pradilla. 6-9, vinga. El primer triple de València Bàsquet.
2: Solten un poquet a Pradilla, una altra vegada.
0: Millor, millor, Nacho, que el deixen.
2: Millor, sí, perquè està tirant amb moltíssima tranquil·litat i comoditat.
0: Bueno, per a Sengelia, Jan Veseli, baix del tauler, erra i el rebot espera Larry. El rebot espera Sergio de la Rea. Ja juga València Bàsquet. Ahí està Sergio de la Rea. Perseguit per Sengelia, combinant amb Pradilla, que fa la finta. Pradilla, que vol xafar pintura, anar a perdre la pilota. Quina llàstima, recupera el Barça, recupera la Provítola. Arranca la Provítola, vol forçar la falta, no la troba. I allà va Panther. Encarant a Sergio de la Rea. En Álvaro Carreras en la ajuda, també Matt Costello. Panther, se acaba la posició per al Barça. El baló al cantó per a Sengelia, de 3, i el triple a tauler.
2: Castanya, castanya de Tongo Sengelia. Ell mateix ha mirat l'acció i ja feia com el xest de que no entrava, i acaba caiguent tocant la tabla. I l'anterior de Pradilla, per a mi, té que anar cap a dins. Tenia la defensa de Kevin Panther, té que anar a buscar cistella més que la passada.
0: I ara ho feia bé Pradilla, no tant baix del tauler, i se tira el triple. Ara el Barça no entra, el rebot és per a Pradilla. 9-11 el marcador, baló per a Omar i Mur. La pilota per a Larry, per fora, li ajuda en el pick and roll Matt Costero, la passada no és bona i recuperarà el Barça des de la línia de fons.
2: Sí, ahí el nano de la Rea ha entès que la continuació era més cap avall de la cistella, no més de continuar a un terme mig. I la passada va avançada ni sa intenció, no? Però pèrdua que regala d'alguna manera València Bàsquet. No era dificultat perquè no ofegava el Barça. I de les accions, que te donarien un aspecte també en el marcador, que te donarien un tiro de més, pues que no acabes d'agafar ixa continuïtat en el teu xoc ofensiu.
0: Està costant-li de moment a València Bàsquet portar el ritme de partit, però clar, és que ja no estàs jugant a Roig Arena, ja estàs jugant davant del Barça, que no és un rival qualsevol. 3 minuts, 15 segons per acabar el primer quart. 9-11 el marcador, ataca el Barça. Ataca Satoranski, Satoranski combinant en Sengelia. De nou en Satoranski, perseguit per Álvaro Cárdenas. Álvaro Cárdenas li ajuda també Pradilla en Satoranski. Obert està sol és Brizuela, s'endinsa Brizuela, mitja distància, nota Brizuela.
1: Bona cistella, sí.
2: Bona cistella, és que té... Brizuela té esta gracieta, no? Clar, des de la finteta t'amenaça, tens que anar a puntejar-li un poquetet i te troba el corredor i se cap al centre. I ja en l'últim moment fa el passet per a clavar-se i quedar-se mig penjat en la finalització.
0: Ho intentava ara Pradilla, però la defensa del Barça és bona i recupera la pilota l'equip de Xavi Pascual. Lluitava ahí Badio en Brizuela. Semblava que l'últim endocar era Brizuela.
1: Brizuela, no? Sí, sí.
0: Li han donat el baló al Barça, no? Ah, no,
2: baló
0: València Bàsquet.
2: Tornarà a elaborar en la línia de fons.
0: Ahí està Cárdenas, que se la juga.
1: Difícil.
0: Nate Rivers en la pista, Nacho.
2: Nate Rivers en la pista, però cuidado en estes passades, que ja n'hem vist algunes en el començament de partit. Balós com de relativa confiança en la passada i en el risc de perdre-les en mitja pista.
0: Sí. De moment ara la falta de Joel Parra sobre Álvaro Cárdenas. I en un Nate Rivers que ha tornat, Sergento Rivers. al rescat en esta final per el títol de la Lliga. Franco Badio, li furten la pilota, ja va llevar el Parra, que està fent també una molt bona sèrie en esta final. Brizuela de 3, el triple no entra, el rebot espera que el lluite en tot Clyburn, però se li escapa la pilota per baix de les cames i recupera Álvaro Cárdenas. Arranca Cárdenas, finta de Cárdenas, llançament, es queda curt i el rebot espera el Barça.
2: És que l'acció de Cárdenas no és roïna, però clar, no tens ninguna opció de rebot, eh? Va cap a dins, fa el de recular al defensor i en aquest llançament, que no era massa complicat, però de no entrar no tenies cap opció de segona oportunitat.
0: Triplàs de Satoranski. Triplàs de Satoranski.
2: No estava trobant el Barça, fins ara, a la línia de 3.
0: Per a ficar per davant del Barça, 14 a 11, a 1 minut 40 segons. Pradilla. Tornant a eixa lluita en Joel Parra, Pradilla bota en la pintura, Pradilla ahí, vol fer-se gran, ahí està Pradilla per anotar, enorme Jaime Pradilla, 14-13, ja són 7 punts, Nacho, de Jaime Pradilla.
2: És que és una bèstia, és la realitat, eh? Cada vegada que se'n va a eixa lluita física, és que els defensors, i no són defensors xicotets o sense poderio físic, és que té tanta força en el tren inferior també, que Pradilla porta a eixe jugador baix de la cistella i després la facilitat per a pujar-la, Pradilla, els minuts de Pradilla, diferenciats també per a poder enganxar-se, poder estar ahí en quasi la igualtat del marcador.
0: Entra en bonus València Bàsquet en esta falta de Nate Rivers, que abraçava a Toko Sengelia i que portarà el georgià cap a la línia de tirs lliures.
2: Estan jugant un poquet un partit més d'això, eh? De lluitar el rebot ofensiu, de ficar balones dins, treballar de dins cap a fora, de ara des del foco de les 5 faltes d'equip poder sumar en el tir lliure. Bueno, una anotació que va més en la línia de lo que quin Xavi Pascual planteja, sí, o li interessa el partit. Sí.
0: Anota el primer Sengelia.
1: Vol ser ritme, Nacho, el ritme lent, que no corre a València Bàsquet, clar, és evident.
2: Sí, i un poc més treballar tot, sí, no? Sí, sí. De no regalar res.
0: I Nacho, avui no falla Sengelia, de moment.
2: No falla perquè és que quan t'ha ficat Xavi Pascual al quinter de veterans és perquè tira d'això, de picardia en el partit d'avui.
0: D'experiència, com ara també Braxton Key, tira de picardia per a anotar i assistir als primers punts per a l'home de la màscara. 16 a 15, últim minut, 50 segons, ataca el Barça, Satoranski, perseguit per Omari Moore, canvis en València Bàsquet, en pista en Omari Moore, en Branco Badio, en Rives, Braxton Key, Jan Montero, la pilota la furta València Bàsquet, està Jan Montero, arranca la moto, el problema, la pilota filtrada per a Braxton Key, troben el cantó a Branco Badio, accelera el xoc València Bàsquet, perseguit Branco Badio per Brizuela. Li resten 10 segons de possessió, Branco Badio se la vol jugar, li furta Clyburn la pilota, el baló de Miles Key, el tap de Branco Badio en falta, però quina acció defensiva de Branco Badio, Nacho.
2: Sí, reculant, baixant a ixe balanç defensiu per a no permetre l'acció clara de Keynes, però vens una altra vegada de la pèrdua ahí dalt, eh? Sí. En la primera línia, en l'elaboració.
0: Home, si n'hi ha algú que té ixa capacitat defensiva és Cale.
2: Clar, sí, però que tens que tindre, tu ho has dit abans també, l'eliminatòria ve al Palau, no? Se gira, es van a apretar-te, van un poquet a condicionar-te, tens que estar preparat per a que i ese nivell defensiu d'ells siga un punt de major a lo habitual.
0: Erra el primer Miles Cale. Glopet d'aigua de Pedro Martínez. El segon de Cale dins. Dos dalt del Barça, 17-15. Restarà una possessió i mitja, més o menys. 21 segons, 20 segons. L'aguanta Montero. Montero que li ajuda en el bloqueo, Omari Moore, allá va Montero, Montero que vuelve a encarar a Brizuela, Montero que dribla, se la va a chocar Montero, Montero, Montero, Montero, Montero, Montero,
1: no.
0: El rebote espera Joel Parra y se va a acabar, 4, 3, 2, 1, Joel Parra, erra el Barça también y se acaba el primer cuart, Barça de 7, València Bàsquet 15, de momento es chuga el ritmo que vol Xavi Pascual.
2: Cuidado esta última acción. En esta última acció, perquè per a mi Montero se precipita en els segons que restaven encara en l'electrònic, s'accelera perquè li dona encara l'oportunitat a Joel Parra, que per a mi s'equivoca, la podia haver doblat cap a la línia de 3 punts i més mal que no ha entrat aquesta finalització, però tens que apurar una micoteta més per estirar aquests segons finals d'este primer quart.
1: Bueno, pues el ritme que vol de moment Xavi Pascual, veurem si accelera València Bàsquet per a poder córrer, per a trobar-se a si mateix i per a fugir d'aquesta trampa amb els veterans i el partit trabat que està imposant des de l'inici Xavi Pascual. Nacho, ese es el camí, ¿no? No caure en la seua trampa, tractar de imposar el teu ritme, encara que no és fàcil. Ells saben que avui és vital guanyar, ¿eh?
2: Sí, no és fàcil, perquè fixa també que coses no molt habituals en València Bàsquet de balons un poquet que caïn primera línia, normalment executes si el rival no té cap massa dificultats. Pues avui el Barça està tirant també d'ixe orgull, no? D'ixe llistó defensiu. En alguna passada de treta de fons, ixa última que li donen a Rivers, també són passades arriscades. Vull dir que el Barça està ficant un punt més del que plasma normalment, no? De durea darrere, però s'està jugant o s'està trobant més en el ritme que li interessa a l'equip de Xavi Pascual. València Bàsquet, per a mi, inicialment sí que ha tingut l'oportunitat de pegar un tironet en l'electrònic. Li ha faltat punteria en bones elaboracions, en bones situacions. No ha trobat la fiabilitat en la parcel·la ofensiva i d'ahir que el Barça, poquet a poquet, ha anat a percutir ahir prop de la cistella, en accions de Toconsei Gueila. També l'aparició ahir després en la rotació de Satoranski i de Brizuela, bueno, li donen aquesta espenteta, aquesta avantatgeta del més dos al Barça en este primer quart.
1: En el Mundial, de moment, minut 57 ja de partit, Argentina que està guanyant per 1-0, la selecció d'Àustria que està repartint a base de bé en este duel contra els argentins. De moment, victòria de l'Argentina de Messi, que ha fet el gol i que s'ha convertit automàticament en el màxim golejador de tota la història dels Mundials.
0: Arranca el segon quart en el Palau Blaugrana. 17 a 15, mana el Barça. La primera pilota a la defensa, València Bàsquet. El baló que s'enix per línia de banda i serà acció per al Barça. En un quintet conformat per Nil Saco, Sergio de la Rea, Cameron Taylor, Jan Montero i Braxton Key. Baló per al Barça, per fora, Joel Parra. 8 segons de possessió, se li esgota el temps al Barça, el llançament de mitja distància de Brizuela, el tir no entra, el rebot espera Braxton Key. Bé, Braxton Key, ataca València Bàsquet, Cameron Taylor pujant la línia, allà va Cameron Taylor a punt de fer-se un embolic, Cameron Taylor per a Nil Saco, dins la pintura té que tornar a eixir, s'endinsa cap al fons Cameron Taylor, però torna a eixir perquè no ho veu clar. Cameron Taylor se la va jugar, Estepa, llançament de 3, a punt d'entrar un triplàs, Nacho. A punt d'entrar
2: sí,
0: un triplàs.
2: Però era també massa apurada, diguem, després de dribbling, no? Era puntejat el llançament, estirava o apurava ahir Cameron Taylor i sa possessió. Bueno, li fa falta, crec que a València Bàsquet també, 3-4 passades d'inversió de baló, de començar a trobar, no de primeres l'acció ofensiva, sinó girar-la i a partir d'ahir pillar un poquet a contrapeu a esta defensa del Barça.
1: Ara es falta, no?, sobre Braxton Key.
0: Falta claríssima de Joel Parra. Demana Braxton Key, que estava ja executant, i jo crec que l'assenyalen de continuïtat i tirs lliures, eh?
2: Sí, sí. Ho fa molt bé tot això Braxton Key, que sembla que se frena, i torna a amagar el bote de baló i l'amaga molt bé, el protegís, rebent la falta.
1: Torna a canxar la Provítola.
0: Ahí está, se'n va Satoranski, entre la Provítola i el primer llançament de Braxton Key va dins.
2: En la Provítola i Montero, jo crec que els dos entrenadors fan semblant, eh? Es regulen. O sigui, es tenen en pista, es senten un parell de minutets i ràpidament una altra vegada al camp.
0: I acabem de veure també a Sito Alonso en el Palau. Igual ara per al Barça, 17-17, igualtat al marcador. Ataca Brizuela, per fora, en l'aixuda Montero i Nil Saco. El baló cap a Miles Cale. Torna per a la Provítola, que llança el triple, no entra i el rebot és per a Cameron Taylor.
1: Molt bé, Cameron.
0: Allà va València Bàsquet en Montero. Ui, si li escapa la pilota a Jan Montero, li ha botat d'una manera estranya. Semblava que n'hi havia un conill ahí.
1: L'errada.
0: L'errada ara en l'atac del Barça. La pilota es per a València Bàsquet, llança de 3. El triplàs de Sergio de la Rea per a silenciar el Palau.
2: Buah. Quina tranquil·litat del xaval, eh?
1: És que puc entrar, però mira, me quede fora i la vaig a clavar de 3.
2: Correcte. I ho faig en ixa paciència, no?, que tenen els veterans.
1: Maduresa,
2: una maduresa total.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Que, creguent molt també en ell, perquè
1: sí, sí, sí, sí,
2: arribes en transició, el primer és

0: pensar en anar cap a dir, no. Se clava i la pèrdua de Montero per a mi és més fluid del valor, perquè li bota estrany.
1: Sí, sí, sí. Bota com si botara damunt d'algo, no? Com si n'hi haguera algo en la pista i en una altra direcció. I provocava la pèrdua, com ara també a errat el Barça i la falta de Keil. Per a que siga valor per a València Bàsquet. Allà va Montero. Li ofereix la seva ajuda a Cameron Taylor. Perseguit per Brizuela, Montero, allà va el problema, Montero, Montero, Montero, Montero, la pilota no falta. Entra i n'hi ha falta abans de Miles Keil.
2: Tercera?
1: No. Jo crec que és la segona falta de Keil seguida, és la tercera del Barça, però és la segona seguida de Miles Keil.
2: Segona d'ell, sí.
0: La segona de Keil, que se li clavava baix, més que crec que perquè li colpeix en l'execució.
1: Trau un poquet el colze, Nacho, sí, trau un poquet el colze.
0: Va un poquet darrere i se li clava baix, traguent un poquet d'aquest colze sense estar enfrontant tampoc a l'acció de Montero.
1: Montero als tirs lliures. Vinga, el problema per a llançar el primer i anotar el primer. Anota el primer Jan Montero. Veiem en imatge també al pitbull, a Rafa Martínez, una llegenda de València Bàsquet. El segon llançament de Montero dins també. Anota els dos. 17 a 22, 250 aficionats, Nacho, en el Palau per part de l'afició taronja.
0: Sí, l'afició sempre recolzant i València Bàsquet buscant la pressió ahí a la defensiva per a pegar un colpet, tractar de pegar un espironet al marcador.
1: Molt bé, ahí, molt bé, Montero furta la safata de Montero, no entra, el rebote és de Larry Dins. Anota Sergio de Larrea.
2: Demanava falta a Montero.
1: 17-24, Nacho, i ho tenen que parar.
0: 17-24, el primer tironet, important,
2: sí, exacte,
0: de València
2: Bàsquet. Sí, sí, sí, sí.
0: Que per a mi ve més fluid del treball defensiu, perquè fixa't d'esta última, apretava, ofegava fins que acaba recuperant Montero, ixa pilota ahí en mitja pista, portada a Brizuela, pues a l'alçada del mig camp per a recuperar, i no la fa de primeres perquè per a mi també ja ixe contacte, però acompanyava molt bé ahí de la rea per a deixar-la dins, i Jai Pascual que se cabrejava en els seus per a frenar esta arrancada de València Bàsquet.
2: Es el primer, como acabas de comentar, tironet en el marcador, Era el moment, Nacho, i ha arribat. A veure si té continuïtat, perquè seria decisiu.
0: Sí, que veus a València Bàsquet que poquet a poquet entra en lo que ell vol i que, sobretot, hi ha una faceta que és la defensiva, que ahir el nivell de compromís, el nivell d'esforç, el nivell de cametes per a ofegar al Barça continua estant, o està tots els partits, no? I ara veiem el mateix Montero portar a l'extrem la possessió del Barça, que se veu un poc ofegat en aquesta agressivitat de València Bàsquet, i anem a veure ara també pues, com reacciona el Barça. Pensàvem o miràvem el partit, que anava més en la línia del que plantejava Xavi Pascual, però ara ho capgira en esta arrancada de segon quart.
2: En el Mundial, minut 64 ja de partit, hi ha doble canvi en la formació d'Scaloni, guanya la selecció d'Argentina, però un gol a 0 la selecció d'Àustria, Àustria que resisteix les acomeses d'Argentina per a fer un segon, està molt agressiva, molt bel·licosa, aguanta defensivament la selecció d'Àustria, es manpren el partit en el Palau, Gómez.
1: En un parcial de 1-11 a favor de València Bàsquet. Este 17-24, atacante el Barça, 8 segons de possessió, el valor de Brizuela, llança de 3, el triple no entra i la pilota espera Jan Montero. Marca la jugada Montero, marca la jugada el dominicà, ataca València Bàsquet per fora, ahí està Montero, perseguit per 2, té que anar cap a ell, Claiborne, el valor per a Moore de nou en Larry per a Montero, s'endinsa Montero per a trobar a Nil Saco, obert està Soles Larry i el triple de Sergio de la Rea, Nacho. Se'n va de 10, València Bàsquet.
0: Se'n va de 10 i ara sí coralitat, treballant per a uns, per a altres, per a sumar ara esta acció des del triple i el Barça colpejat, esta dinàmica de València Bàsquet.
1: És un més 10 de moment, ahí està Senghelia per a la Provítola defensat per Larry. La Provítola de 3, triplaz de la Provítola, que també sap d'això,
0: sap. I estava puntejat, de la Rea i no la solta massa perquè sap que és la Provítola i de no soltar-lo li l'enxufa en la cara.
1: 20-27, ataca normalment el Barça, la Provítola, després de l'errada de llançament de 3 de Sergio de la Rea, valor per a Senghelia, quina jugada més bona, quina jugada trenada per a la cistella de Jan Veselý. Per anotar, 22-27, ataca València Bàsquet, Jan Montero. Montero per a trobar en el cantó a Sergio de la Rea, el llançament de 3, era Pradilla, no entra.

0: El rebot espera Saco.
1: Bueno, una més.
0: El llançament ara de Montero. Triplas de Jan Montero, 22-30.
2: Fes el que vulguis, Montero, perquè desenfundava. Desenfundava. I és que ara sí que va el partit en un poc que dice, no embotxit, però més accelerar, no, més dinamisme en el joc. I ahir el Barça, que se veu un poquet atropellat ara en este moment de partit.
0: Lançada Sengelia, no és lo seu, erra el triple i valor per a València Bàsquet. Luchant la pilota Montero, Montero que es passeja per baix del tauler, valor per a Nil Saco, que li torna la pilota a Montero, Montero per a Saco, la combinació en el francès, el pivot que està a punt de perdre.
2: Solta-la,
0: per la pilota.
2: Solta-la.
0: Per la pilota.
2: La pèrdua. És que no pot tindre el baló tan segon Saco en les mans. Per què? Perquè...
0: I votant-la.
2: No, perquè... I votant-la, que és finalitzador, rematador i poquito més. És a dir, ahir s'excedia en ixe dribbling i acaba fent la falta en atac.
1: Sí, és que ha soltat una bona manotada sobre la cara del jugador del Barça. Has de comprar-te, Nacho, la mateixa camisa que porta ja sí que Vicius.
2: Bueno, no sé si ja estic per a... per assar-se estilismes,
1: Sí. Si hi pot, tu també.
0: Jo pensé que li quedaria bé,
1: A Nacho, sí?
0: Sí. I deixe blau aquamarina, eh? Allò de Cárdenas...
2: I si és nou, no, Salvatore?
0: Bueno, ja està comentat.
1: Ja l'ha utilitzat alguna vegada.
2: Ja estava.
0: Ja està en la paleta de colors d'esta temporada, ja estava. El llançament mitja distància de Costello dins, 24-32. De moment no està patint molt Nacho València Bàsquet.
2: No patix molt, troba elaboracions. Fixa que quan troba també situacions o de mobilitat, no? Dels exteriors, i és el que jo estic dient, si és caigut, després el dinamisme de girar la pilota 3-4 vegades, són accions fàcils per a València Bàsquet.
0: El valor del Barça que anota Joel Parra ahí en... Era, perdó, Willy Hernán Gómez en molt de físic i molta força. Ataca València Bàsquet en Cárdenas. Per a Pradilla, li ajuda ahí en el pick and roll. Molt bé Pradilla per a trobar novament a Costello. A punt de perdre la pilota València Bàsquet. Valor per a Pradilla dins de la pintura. Pradilla. La falta en el llançament a Jaime Pradilla. Anirà els tirs lliures, Pradilla.
2: A veure qui aguanta Pradilla. Qui aguanta a este jugador. Fa forat, va percutint i no n'hi ha forma de contindre-lo. Ve Pradilla focalitzant en aquesta situació de finteta i cavadins per a sumar la falta.
0: I allà va Jaime Pradilla per als llançaments de tir lliure en este 26-32 al marcador. La falta que li cau a Willy Hernán Gómez. El llançament de Pradilla dins el primer.
1: El rebot, Nacho, estic mirant les estadístiques perquè me donava la impressió i este millor que ells, 10 rebots, són 12 defensius, 5 ofensius per 9 i 3 d'ells.
2: Sí, jo crec que inicialment ells sí que han tingut ahí el foco, no? Més clar, però poquet a poquet van xavars que t'han entrat en la seva dinàmica de molts jugadors carregant ixe rebot, de sostindres, no tan sols de la mà d'un jugador interior, sinó de varios que sumen, i ahí és on domina València Bàsquet i sa faceta.
0: Anotava els dos tirs Jaime Pradilla, ataca el Barça, ho fa Claiborne, perseguit per Omari Mur, les mans d'Omari Mur, Claiborne que vol jugar d'esquenes, combina amb Sengelia per fora, Sengelia que dribla, que a punt d'anotar, la trau de dins ràdio, però és tap il·legal, Nacho.
2: És tap il·legal, jo diria, És acció de 2-1.
0: De manera això, sí.
2: Des de 2-1, bueno, és la intenció que sempre té qualsevol jugador, no? Anant a per ixe balonet i...
0: Li xiure la falta a Pradilla?
2: És de Pradilla.
0: Sí, jo crec que li xiuren a Pradilla la falta en ixa... safata de Sengelia, encara que Pedro Martínez protesta molt,
2: Sí, sí, però està ahí exigint als àrbits, no sap si demanar la revisió i jo crec que... és ahí, Pedro ha forçat la mà...
1: L'ha demanat, El xest
2: és clar. Pedro ha forçat la dinàmica de primer dels àrbits, val? Després fa com que vol demanar-la. Els àrbits no s'encaren en ell per a que ho confirme i la taula interpreta que sí, que l'està demanant.
1: I
2: ara anem a veure què queda. No, diu que no. Diu que no hi ha revisió, no la demana, la nula, diguem, però sí que feia un poquet el xest que tu digués alguna
0: cosa. Ah, cabreixada la gent, en el Palau.
2: Bueno.
1: Creo que Can Pedro, Can Pedro
0: sí,
1: Martínez.
0: Sí, sí, sí, Pedro sí. Es que siempre, bueno, pues té filis y fobies, ¿no? A Pedro o l'ames o lo dies, no el té a termini mig. I allà va, pues Sengueri als tirs lliures. El primer dins. No, erra el segon. Sengelia. Uy, mare, mare,
2: no, per favor, no, per favor, esta pasada. No pot ser.
0: La pasada
2: es
0: de Pradilla.
2: Es que uno no miraba el balón y la otra el dona.
0: Uy, penaliza en un triple. Y penaliza en un triple para ficarse a 3 el Barça, 31-34. Quina errada en la pasada de Pradilla cap a Maribor, que anava d'esquenes i no l'ha vist. Balón per a València Basquet, o Maribor. Ataca l'equip d'Aranxa. En Matt Costello, però Maribor. La pilota no,
1: no momento una pérdida,
0: el balón para Panther, la zafata de Panther no entra, el rebote espera Pradilla, toca en Panther, balón para Valencia Basket.
2: Eso está un bochit, eso está descontrolado por parte de unos y otros.
0: Mare, qué pedra de Omar Ibor en el triple.
2: Quina pedra.
0: A Tauler y ataca Claiborne. Zafata fácil de Claiborne, 33-34.
1: Que estas acciones con provocades per les errades de València Bàsquet claven el Barça en el partit altra vegada, Nacho.
2: Però fixa't ara la cara i la protesta de Pedro als seus jugadors, eh? És a dir, què feu en el balanç defensiu baixant quatre jugadors de València Bàsquet contra Claiborne i Claiborne avançava i no apareixia pràcticament ningú, sols en l'acció ja final. I Claiborne és un tio gran que quan va cap a Cistella ja és definitiu, no? Però ve un poc del descontrol, perquè jo parlava de dinàmica, un poc d'embotxir, però embotxir d'una forma que l'ha aprofitat el Barça, perquè regales passades, descuides situacions d'elaboració, ara i se triple que anava al segon pal, lo de Omar Ibor, és que ha pegat una pedrada en costat contrari d'on llançava. Per tant, bueno, ha embotxit el partit, València Bàsquet ahir ha trobat un poc de confusió i ho aprofita clarament el Barça per a clavar-se tan sols un puntet del més 10, eh? Deixem més 10 de València Bàsquet, ha dado un punt de ventatge.
1: El Barça que es clava en el partit, amb esta sèrie, diríem, de catastròfiques accions, tant en defensa com en atac, males decisions de València Bàsquet en el Mundial, minus 73 de partit, Argentina que continua guanyant gol de Leo Messi, per un gol a 0 la selecció d'Àustria.
0: Bueno, pues ahí veiem les indicacions tant de Pedro Martínez com de Xavi Pascual quan tornen els jugadors ja a la pista d'este Palau Blaugrana per arrencar estos últims minuts ja que resten de segon quart. Ahí està la pilota per al Barça. 33-34. Baló per a Brizuela. Ahí està la pilota per a Juan Núñez. Perseguit per Montero, entrega cap a Panther, Panther per fora, Panther que penetra, Panther que vol fer i no entra la safata de Panther, balón per a València Bàsquet, dins Montero, dribla Montero, el problema, Cistello de Jan Montero, Nacho.
2: Per a tu, Montero, per a tu, contra tot el món, contra tres jugadors que eren els que tancaven la penetració de Montero. L'acció anterior de bloquejo també per a la eixida de Kevin Parter per al Barça, que de primer es troba al corredor, se tapa bé un poc en eixa penetració la defensa de València Bàsquet i el Montero que se la inventa, que va cap a tota i s'agarra contra d'ell i la solventa.
1: Falta de Reubers, tercera d'equip era València Bàsquet.
0: La falta que ha patit Juan Núñez, la falta de Ney Rivers quan veiem ahí l'acció de Montero, que ràpid és en el dribbling el dominicà.
1: Montero contra 3 i ha fet cistella.
0: El balón para el Barça.
2: Es que te da la habilidad también. En el último momento no es que vaya a cap amunt. En el último momento es que está con...
1: Se suspende.
2: Con volance, ¿no?
1: Sí.
2: Se suspende, pero se cola entre tres y después se clava ahí un poco, sí, quasi sellat cap a la finalización.
0: La falta ahora es de Braxton Key. Falta sobre Willy Hernán Gómez. Esta temporada València Bàsquet s'ha mesurat als dos germans, a Juancho y a Willy. Un en Euroliga, l'altre en la Lliga. I també en l'Euroliga, en el Barça, però duels claus en aquest enfrontament davant Panathinaikos i també davant el Barça.
1: Minut 29 per arribar al descans. Ja temps mort novament en...
0: Estan revisant alguna acció, Nacho?
2: En la revisió de la falta sobre Willy Rangómez, que

0: a Pedro que no és de llançament. De fet,
1: home, clar que no pot ser de llançament mai. És evident.
0: No, el que passa que de llançament no era, perquè buscava més pront de la passada que altra cosa, però com ja ha recollit, està marcant tres passos, anem a veure, la revisió que interpreten els àrbits. No volia llançar, és evident. És a dir, no volia executar la bandejeta perquè buscava aquesta passada extra, però com ja recull, marcava els passos, anem a veure la interpretació dels àrbits en aquesta recollida de valor de Willy Hernán Gómez, quan també apurava el Barça la possessió, ha estirat, València Basket s'ha sostès bé en aquest treball defensiu, fins a trobar aquest pick and roll Juan Núñez, el xaval en la caiguda de Willy, i aquesta revisió que, encara que no siga falta de pujar la pilota cap a cistella, però com havia recollit, per a mi li van a donar els dos tirs lliures.
2: Bueno, pues a veure si se decidixen. A veure si se decidixen els àrbits.
0: Molts dubtes també els àrbits, perquè ja porten...
2: Molt llarga, la revisió. Sí, pues ja tenen...
0: Van a donar, sí.
2: Tenen veredicte i són tirs lliures per a Hernán Gómez, per a Willy. Molt bona passada, per ser, de Juan Núñez,
1: sí,
2: sense mirar,
1: jugón.
2: Eh?
1: Sí.
2: El no-look passa ahí a Willy. I els llançaments per a el Internacional amb la selecció espanyola. 33-36. Erra el primer, Willy Hernán Gómez, vinga. Erra el primer. S'escoltava el "lo vas a fallar".
0: Lo vas a fallar de tota l'afició taronja, no?
2: Dic, per un moment más me ha traslladat al Roig Arena, en eixa veu que percutix en el cerebelo de Sonia.
0: Però Sonia ara recolzada en tota l'afició taronja, que està sent el palau.
2: Bueno, pues erra, els llançaments, Willy. El baló de València Basket ara molt bé. Cameron Taylor per a transformar. 34-38. Més 4, Nacho.
0: Sí, anant cap a la línia de fons, buscant aquesta acció a l'esquena de la defensa. Molt bé, ara treballa per part de València Bàsquet.
2: La pilota per al Barça, novament en Juan Núñez. Està tenint més minuts, Juan Núñez, en el dia d'avui. Núñez en la pintura per entregar cap a Senghelia. I transforma, i és molt bo el Georgia.
0: Molt bo. Se la inventa ell perquè és cap a la seva mà dreta. Si li dones ventatge, pues la veritat és que se genera pues la seva pròpia acció.
2: La pilota per al cantó, Sergio de la Rea, el triple no entra, el rebot espera d'ells. El rebot espera d'ells
0: per
2: empatar o per a ficar-se per davant. Claiborne, 34 segons, ahí va Claiborne, Joan d'esquenes, pincha la pilota i baló per a València Bàsquet. Que bona jugada defensiva de València Bàsquet, Nacho.
1: Però Claiborne molt mal també,
0: Sí, Claiborne s'ofega i soles, cap a la línia de fons, s'acaba xafant, per tal de donar aquesta passada extra, cap a fora.
2: Taylor al cantó per a Larry, el triple no entra, el rebot espera a Nate Rivers, se anota Nate Rivers.
0: I se la inventa Rivers.
2: Is back.
0: Is back, perquè en la lluita del rebot, ahí Rivers que se'n va i s'agresca.
2: És que ahí sempre, sempre és important el sargento Rivers.
0: Sí, però com no saps en quina condició està ese tobillet, pues la veritat que ese turmell, pues no saps, però mira com està de fresquet i acaparant ese rebot ofensiu de dos accions de la Real, que se queda alliberat, se queda sol.
2: Se ha alliberat,
0: La llàstima que no entra, però ahí percutia de nou en el rebot. Ara el València Bàsquet per a tornar a tindre este més 4 en l'electrònica.
1: A veure si podem escoltar el que diu Xavi Pasqual. Vale.
3: Let's say, Dario, you start, break three. Coco here, normal break three, with Coco on the half court, and KP the last.
1: S'escolta pràcticament més la megafonia que el que deia Xavi Pasqual.
2: Sí, que la jugada la iniciava Brizuela, i que el baló, en teoria, el que jo entès, Nacho, és que viatja cap a Toco Senghelia.
0: Cap a Tocos en Gaila, sí, més una acció de dos que de tres, no? Però bueno, anem a veure la defensa del València Bàsquet, que si se tanca sobre l'acció de Tocos en Gaila, si crea dubtes, si li crea les fintetes, un poc que tinga que obligar-se a una passada de més. I València Bàsquet, que fixa com va el partit, que domines tu, que el Barça tira un poquet per a mi d'orgull, apreta el marcador, però no acaba de ficar-se per davant i torna a tindre l'avantatge al domini València Bàsquet ara en estos últims segons de segon quart.
2: Bueno, pues restaran poquets segons, per acabar la primera meitat, per acabar este segon quart. En un València Bàsquet que això sí està manant per 4 el marcador, 36-40, 14,3, arranca la possessió per al Barça. Allà va Juan Núñez, perseguit per Sergio de la Rea. Juan Núñez ataca el Barça, canvia la defensa en Branco Bayo, se la juga Núñez de 3, el triple no entra, se va a acabar, se acaba. Se acaba la primera meitat, acaba el segon quart en el Palau Blaugrana. València Bàsquet se'n va per davant al marcador, al temps de descans. Barça 36, València Bàsquet 40.
1: Ha dubtat ahir al final en aquest llançament i que, bueno, quan s'ha atrevit al final, bueno, pues ha llançat de la manera en la que ho ha fet afortunadament per a València Bàsquet. Arribem al descans, a veure si podem escoltar a De la Real.
4: Para lograr poner, imponer vuestro ritmo.
5: Bueno, seguir con la misma energía, no parar y nada, tenemos los depósitos llenos todavía y tener que seguir trabajando, tomando los tiros que estamos tomando y seguir con nuestro ritmo.
4: Conmigo, toco que tenéis que hacer de cara a esa segunda mitad. Habéis entrado muy bien al partido.
1: De la Real, ahora es toco Senghelia.
6: Bueno, tenemos que controlar los errores, el bote en ataque y nada, tenemos que, si tiene sentido, estar en su ritmo, pero también tenemos que controlar nuestro ritmo, ¿no? En ataque no tenemos que estar con el caótico, pero bueno, tenemos que atacarles y tenemos que usar que están en el bonus, mientras dentro.
4: Bueno. Gracias, Toco. Bueno, Toco Senghelia, que está.
1: Bueno, Senghelia, que fa por, Toco Senghelia.
2: No tenía ninguna gana de hablar, ¿eh?
1: No, pues, no, las cosas corren, ¿eh?
0: Y tampoco sabía muy bien para unir, ¿qué voy a decir? Que ell, sí, en el xoc ofensiu del Barça s'ha vist que ha pogut trobar accions i solucions, però no són de fruit de ser corals, de traure elaboracions des de lo tàctic. No, és més acció de generar-se cadascú un poc la seva pròpia acció, de bones que en algun moment el foco toco i aprofitar-lo, que una regalteu en una passada Kevin Panthers arriba en la transició i l'enxufa. Bueno, més fruit d'eixes cosetes, no? I en l'última defensa de València Bàsquet en esta primera part, per a mi ho fa bé. Per què? Perquè dubta, com deia Salva Volgado, dubta Juan Núñez el llançament. Per què? Perquè no era per a d'ell. És que el llançament no era per a d'ell. Per tant, dubta perquè la vol passar dins, se tanca, se volteja la defensa de València Bàsquet cap a aquesta possible passada i li diuen prova el llançament i, evidentment, acaba provant perquè l'obligava aquesta defensa que el flotava i no entra per acabar el València Bàsquet en el més 4. Jo crec que al llarg de la primera part més contundent València Bàsquet, més solucions, més també capacitat en aquest rebot per a ser contundents, per a tindre aquesta avantatgeta.
1: Bé, pues al descans, Barça 36, València Bàsquet 40. Recordem, és el tercer partit de la finalíssima al millor de 5 en la Lliga ACB, en la final de la Lliga ACB en el Mundial de Futbol. A hores d'ara, minut 84 de partit, Argentina amb Leo Messi, o amb gol de Leo Messi, li guanya per 1-0 a la selecció d'Àustria. Nosaltres fem un alto en el camí. Arriba Gustavo Clemente i el seu contrapunt i tornem de seguida per a contar-vos des d'esta sintonia la del punt a punt en a punt ràdio, la segona part d'este tercer partit final de la Lliga Endesa de Bàsquet.
7: Salutacions, Salva, companys del Punt a Punt. La condemna a 24 anys i 3 mesos de presó a José Luis Ábalos no és només la caiguda d'un dirigent polític, suposa també un colp simbòlic per al projecte que va encapçalar Pedro Sánchez des de la seva arribada a la direcció del PSOE. Ábalos no era un ministre més ni un dirigent secundari dins l'estructura socialista. Durant anys va ser una de les figures més influents del partit i una peça clau en l'ascens i la consolidació de Sánchez al capdavant del govern. Com a secretari d'Organització del PSOE i ministre de Transports, el valencià Ábalos concentrava una gran quota de poder tant orgànic com institucional. La sentència del Tribunal Suprem, que el declara culpable de delictes com organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, té, per això, una evident transcendència política, ja que afecta una persona situada en el nucli dur del poder socialista. tot i que la resolució judicial no atribueix cap responsabilitat penal.

0: president del govern. La condemna obri inevitablement un debat polític sobre el grau de coneixement que podia existir dins l'executiu i dins del partit respecte a les actuacions d'un dels seus principals dirigents. La proximitat entre Sánchez i Ábalos, especialment durant els anys més difícils del lideratge socialista, converteix el cas en un episodi de repercussions que van més enllà de l'àmbit estrictament judicial. D'altra banda, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'imposar mesures cautelars a Begoña Gómez ha obert un nou focus de controvèrsia, no tant pel fons de la causa com per les afirmacions recollides en l'auto sobre la possibilitat que els policies encarregats de la seva escolta pogueren facilitar una eventual fugida. El Consell General del Poder Judicial estudia ara si aquestes manifestacions poden mereixer una sanció disciplinària. La qüestió no afecta la independència judicial ni el desenvolupament de la investigació, sinó els límits del llenguatge utilitzat en la resolució judicial. En qualsevol cas, més enllà de les conseqüències estrictament judicials, decisions com les de les últimes hores alimenten el desgast polític del PSOE i del govern de Pedro Sánchez, obligats a gestionar una nova crisi, en este cas, aparentment, d'una dificultat incalculable.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I un incendi forestal declarat esta vesprada afecta el Puig de la Nau, al terme municipal de Benicarló, prop de Vinaròs, en una jornada marcada per les altes temperatures, com saben. Fins a la zona s'han mobilitzat efectius del Consorci Provincial de Bombers, brigades forestals de la Generalitat, 6 mitjans aeris i agents mediambientals per a controlar les flames. L'incendi de Benicarló ha provocat una gran columna de fum visible des de diversos punts del Baix Maestrat i ha obligat a tallar la carretera CB-138 entre Vinaròs, Benicarló i Càlig amb desviaments alternatius habilitats. A més, durant la jornada també s'han declarat altres dos incendis de menor entitat, això sí, a Santa Magdalena de Polpís i a Sant Mateu, on continuen treballant els equips d'extinció. I entrem en matèria polític-judicial per a aprofundir en la notícia de la nostra portada. El Tribunal Suprem condemna 24 anys José Luis Ábalos, dirigent socialista valencià que va arribar a ser, recordem, el número 2, de Pedro Sánchez i ministre de Transports. Va ser en ixe càrrec com va cometre els delictes de l'anomenat cas de les mascaretes, pel qual ara ha rebut la condemna més llarga que ha tingut mai un exministre a Espanya. Detalls, Xavier García del Valle, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Gustavo. El Tribunal Suprem, efectivament, l'ha trobat culpable dels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. Tot per lucrar-se amb contractes irregulars durant la pandèmia. Pels mateixos delictes, l'exassessor d'Ábalos, Coldo García, té una condemna de 19 anys. Els dos han conegut la sentència des de la presó, cosa que no ha fet el tercer acusat, el comissionista Víctor de Aldama, que, a més, no xafarà cap centre penitenciari per haver col·laborat amb la justícia. Ell ho ha valorat així després de recollir en persona la resolució del Suprem.
3: Simplemente dar las gracias a la justicia, que han demostrado que, bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
2: Aldama, amb una condemna de 4 anys i mig, evitarà la presó a canvi de no tornar a delinquir i complir un any de treballs comunitaris. Tampoc pagarà els 3,7 milions d'euros que el tribunal considera que va cobrar en comissions amb les mascaretes. El tracte dispensat a Aldama és el que més han criticat des del PSOE i des del govern. El ministre Óscar Puente ha dit en xarxes que la sentència és allisonadora.
4: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
2: La cascada de reaccions va des d'Eduardo Rubiño de Más Madrid al portaveu de Vox, José Antonio Fuster.
5: Reiterar al Partido Socialista a limpiar su casa, a poner orden y a dejar de, por tanto, ser un lastre para el gobierno.
6: ¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita?
2: I també ha parlat en Núñez Feijó.
7: Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque José Luis Ábalos no llegó solo, no se dio poder a sí mismo, lo hizo Pedro Sánchez. De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata.
2: Una postura idèntica a la que ha defensat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez del Llorca, que ha traslladat a casa nostra el debat, amb la

0: pública del número 2 dels socialistes valencians Vicent Mascarell.
1: Por lo tanto, yo creo que hoy asistimos ya al principio del fin, ahora sí, al principio del fin del sanchismo en España y del sanchismo en la Comunidad Valenciana, y que yo creo que no le queda otra que al señor Pedro Sánchez que convocar unas elecciones y acabar cuanto antes con esta pesadilla que estamos sufriendo todos los españoles.
2: Y al señor Pérez Llorca no le consentim ni una, ni mitja, ni cap lliçón sobre corrupció. Un partit que acumula hasta 185 condenes per corrupció. Després de que Mazón va dimitir, el senyor Pérez Llorca és president per accident. No va voler donar-li la deu als valencians, com té la barra d'exigir ara eleccions al govern d'Espanya.
3: I sol i calor canicular avui i també demà amb avisos per temperatures altes. Bona vesprada, Joan Carles.
4: Hola, bona vesprada. Efectivament, sol i calor canicular la que hem tingut avui, la que tindrem en la jornada de demà. Avui hem arribat als 36 graus de màxima a Castelló de la Plana, 35 a Alacant o 33 a València, arribant als 40,1 a l'Observatori de Zorita, a la zona dels ports. Demà, avisos a nivell groc a tota la província de València i també cap al sud d'Alacant, perquè demà de nou les màximes a les comarques prelitorals i de l'interior superaran els 36 i els 38 graus de màxima. Cap al litoral continuarem en valors entre els 30 i els 35, amb una humitat més alta. Per tant, ambient calorós, ambient bascos cap al litoral, però més sec cap a l'interior, amb sol, amb calitja, en general, amb un vent que bufarà fluix encara ratxes moderades cap al litoral d'Alacant, i temperatures altes que sembla afluixaran a partir del dimecres i sobretot dijous, però de moment, precaució demà, amb aquestes temperatures superiors, molt superiors a les habituals per a aquestes dates, amb un dia dominat pel sol, i tornem a insistir, valors que superaran els 37-38 graus cap a les comarques de l'interior.
3: Gràcies, Joan Carles. Continuem amb el punt a punt per a viure la segona part del partit del València Bàsquet.
5: Som la veu de tots. Som a punt. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Punt a punt. Esport en estat pur.

0: La sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunte Ràdio. Estem en temps de descans en el bàsquet, en el Mundial. Està disputant-se el descompte del partit que està jugant Argentina contra la selecció d'Àustria. Ha estat a punt de fer, no, el fa. Ha estat a punt de fer, no, el fa. Marca Leo Messi el seu segon gol en el partit d'avui. Restaven segons per arribar a la fi del partit. Ha tingut una acció claríssima abans que era Julián Álvarez. A passada de Leo Messi, hi ha hagut una sèrie de retrucs. A la fi, la pilota li ha tornat a Messi, que ha fet pues el que millor sap fer. Fer regols, ha fet dos. Amb el primer ja s'havia convertit en el jugador més golejador en la història dels Mundials. I amb este, bueno, pues, encara ho és més. Supera l'alemà Klose Messi, dos gols, i això que errava un penal en el començament del partit. Porta 5 gols en este Mundial, 3 en el primer i ara n'ha fet 2. Partit a punt de concloure. Argentina, que lidera el seu grup, suposa que funcionaran les rotacions per a donar descans en el tercer partit, perquè la selecció d'Argentina ja és líder de grup. De seguida conclourà i se partit 2-0. Guanya Argentina a la selecció d'Àustria. I entenc que tot a punt per a que comence la segona part en el Palau Blaugrana. Gomi, les últimes indicacions per part de Xavi Pascual i de Pedro Martínez.
1: Sí, això està a punt ja de tornar a començar en este, de moment, 36-40.
0: Mira, anem a escoltar a Pedro.
2: Bueno, yo creo que hemos estado bien, excepto dos minutos que han sido muy malos.

0: I on, Nacho, bueno, pues València Bàsquet té que començar com a mínim en la mateixa intensitat que ha acabat el segon quart.
1: Sí, en la intensitat, no? Mantindre eixa dinàmica que per a mi incòmoda al Barça. El Barça no l'he vist fluid. Sí que és cert que nosaltres hem regalat això que ha dit Pedro Martínez, eh? En primera línia, diversos valors, diverses accions fàcils de recuperació, sense tindre massa dubte, però que han acabat en accions per al Barça.
0: El baló que arranca ja en possessió per a València Bàsquet. Arranca el tercer quart, primers segons de xoc, la té Branco, va dir connectant amb Braxton Key en la pintura, a punt de perdre la pilota Braxton Key, però recupera salsa i vol combinar en Nil Sacco, que s'enix per a trobar aquí a Jan Montero. Cau a terra, jugador del Barça, n'hi ha falta en atac de València Bàsquet. A terra, cau a Claiborne, falta de València Bàsquet, Nacho.
1: Sí, jo crec que xafava la línia, eh? Montero, jo crec que
0: no. No, és el braç de Nil Sacco, eh? És la falta personal a Nil Sacco, que si no calcule mal és la quarta ja de Nil Sacco. I és per traure el braç ahí en Claiborne.
1: Bueno, recuperació del Barça i en esta primera acció de quart, que València Bàsquet s'ofusca una micoteta, pausant l'atac també. Anem a veure ara com encara esta acció.
0: Allà va Cameron Taylor endinsant-se novament en la defensa de Kevin Panther. Llançament de Cameron Taylor, mitja distància dins, és boníssima ahí, Nacho.
1: Sí, ahí és un home diferencial des del treball físic d'apropar-se, de recolzar-se sobre el defensor per enlairar-se i fer aquesta acció còmoda per a Cameron Taylor.
0: El baló ara que viatjarà cap al Barça, s'inici la pilota i serà novament possessió per a València Bàsquet, encara que Claiborne, Nacho, demanava falta de Cameron Taylor.
1: Bueno, Claiborne pot demanar el que vulgui, però el que fa és perdre el baló. Claiborne, que el primer dia va eixir de manera diferencial, la resta costant-li molt més les seues accions ofensives.
2: Acabat el partit d'Argentina, 2-0. Ha guanyat Argentina, 2 gols de Messi davant la selecció d'Àustria. 18 gols de Messi en 28 partits en el Mundial.
0: I en este porta 5 ja, no? En 2 partits.
2: Este, sí, efectivament, en este porta 5.
0: 5 en 2. Senghelia al revers en la pintura, dins en mà esquerra i 2-1, trau Petroli, Nacho.
1: Ahí té ventatge. Sí. Poco, si no el pares de primeres, si el deixes apropar-se, si tampoc apareix ninguna ajuda, bueno, fàcil per a Toko Senghelia.
0: Anotava ahí en la mà esquerra, en el revers, quan, bueno, pues, en esa lluita, no?, en Braxton Key, que anem a veure durant tot el partit, és la segon personal de Braxton Key, erra el segon, Nacho, semblava que anava dins, però erra el segon, Toko Senghelia.
1: Sí, és que en estil lliures també el Barça s'està deixant algun, i això són detalls de sí. Partit, per a després sumar un o l'altre, i ahí suma...
0: Jan Montero, molt bé. Jan Montero, 38-44, ataca el Barça, novament la posició de la provítola per a Senghelia. Senghelia per fora, combinant novament en la defensa de Braxton Kill i fa el ball. Mare de Déu, Nacho, quin ball.
1: Sí, és que està focalitzant el Barça en ell, eh? No massa solucions en altres coses.
0: Balons a Senghelia, és la solució.
1: Balons a Senghelia, sí.
0: Ara la pilota espera València Bàsquet, Branco Badio, trobant en el cantó Braxton Key. Ara el moment espera Braxton Key, mitja distància, cistelló també de Braxton Key, que ho celebra en ràbia.
1: És que Braxton Key, quan tira el baló a terra, al defensor...
0: Oh, quin tap, Nacho, quin tap de València Bàsquet, quina defensa en Claiborne. Espectacular, Nacho.
1: No sé si s'ha confiat Claiborne, però és que el balanç defensiu... De primera semblava que l'avantatge era clara per a Claiborne, però se refà en aquest balanç defensiu per a ficar-li el tap, i ara també Montero, que intentava la pilleria d'aquestes tipus d'accions seues, rebent la falta, buscant aquest llançament, però
0: no ha colat.
1: Acció continuada.
0: No ha colat. Volia Montero que foren 3 llançaments de tir lliure, quan estem veient repetida l'acció de Cameron Taylor, volant per a evitar la cistella de William Claiborne, i el baló ficarà en marxa València Bàsquet. Cameron Taylor per a Jan Montero, 40-46, més 6 per a València Bàsquet, 7 minuts 25 segons per acabar el tercer quart. Allà va Cameron Taylor endinsant-se en la pintura, Taylor que percutix, el llançament de mitja distància de Taylor dins. Més 8 per a València Bàsquet. Tirant de físic,
1: No poden aguantar-lo, a Cameron Taylor. Bueno, sí. La iniciativa de València Bàsquet és que no tenen forma d'aguantar-la,
0: Tirant de físic i de cames, Cameron Taylor, d'aquesta potència també, la provítola. Baló al cantó per a Panther, Panther per a Claiborne, des de sa casa, i la remata a Vesely.
1: Però no espera València Bàsquet, l'esclafa a Vesely, ràpidament ja passant la mitja pista València Bàsquet.
0: Ahí està l'acció, ara de Braxton Key.

0: que trau la falta. La falta de la Provítola en la penetració de Braxton Key. Serà Nacho tirs lliure, espera l'home de la màscara que està ja activant-se en esta final, en este moment ja de tercer quart. És necessari, Braxton Key, per a que València Bàsquet puga almenys mantindre ese ritme defensiu i ofensiu. Jo crec que és l'equilibri perfecte. El primer dins.
1: Sí, però molt bona arrencada, de Braxton Key en el quart de València Bàsquet. Jo crec que estàs davant d'un moment del partit que pots pegar ixe...
2: És el moment de trencar-lo, Nacho. El moment de trencar-lo.
1: Sí, és el moment, en el Barça en dubte, sense aparèixer jugadors d'una manera clara, l'última de Vesely perquè l'esclafava, però sense punteria costant-li molt al Barça.
0: Anota els dos. És un més 8 per a València Bàsquet. 4-2-5-0. Ataca el Barça. La Provítola, les mans per a defensar de Larry. Li ajuda en el bloqueig William Clyburn. No, moment la Provítola per a Clyburn. Ara l'emparellat en Cameron Taylor. Clyburn d'esquenes, perseguit per Taylor. Juga per fora, però no momenta la Provítola des de sa casa. La Provítola, el llançament no entra, es queda curt el triple i el rebot espera València Bàsquet. Allà va Montero. Montero,
1: Montero, Montero, força la falta. Montero, molt bé.
0: Força la falta, Montero, la falta de Senghelia.
2: Claríssima.
0: La tercera personal del Georgia. És que quan vaya Montero, Nacho, és impossible parar-lo,
1: Vaya que te vaya, però per a mi és acció de... De dos
0: esportiva?
1: Tirs, per a mi.
0: Demanaven antiesportiva,
1: No, sí, però no. La donen baix. Sí, l'avi marca que no és acció continuada. I Montero està dient com no pot ser, no? I ara els àrbits estan en ixe debat, juntant-se per a veure que li otorguen a ixa acció. Per a mi, haurien de ser dos tirs lliures.
2: Estic esperant, Nacho, el teu. Sube que te llevo, que encara no l'hem tingut.
0: Bueno. Debut, de moment, conexió Montero-Saco, conexió Larry-Rivers, no? Que són...
1: Hi ha tantes que... també, però sí, aquesta connexió Montero-Saco... Se'n va tota la defensa normalment cap a Montero i té l'habilitat per a penjar-li sempre la pilota. I ara la revisió. Xavis marquen dos tirs, però Xavi Pascual demana que revisen en l'instant replay i sa acció. I anem a veure en què queda, perquè sembla que també hi ha dubtes. La primera acció que marcava l'àrbitre era baix, la segona se junta en la tripleta arbitral i marquen dos tirs. I jo crec que per a mi el canvi de mà ja recull la pilota, ja estava marcant els passos. I a veure si se termina, però sembla que seran tirs lliures.
0: A veure si n'hi ha la decisió, i ahí està. La decisió és clara. Dos tirs lliures per a Jan Montero, perquè estava ja Nacho recollint la pilota, I ara la conversa entre Montero i Senghelia, explicant-li la jugada. Diguem, home, si te quieres divertir, pues no me faces falta, no? El mano. El llançament ara de Montero dins el primer.
1: Pues el primer colp, ixe que parlàvem, de arrencada de segona part, un València Bàsquet super seriós defensivament, el Barça costant-li molt, inclús a aquests segons finals de cada possessió, portant la piloteta del Barça, i que no troba solució, la veritat.
2: 10 punts. 10 punts amb un València Bàsquet.
0: Torna el més 10 per a València Bàsquet, 42-52, i ataca el Barça, la Provítola, perseguit per Sergio de la Rea, combina ja en Jan Vesely, emparellat en Matt Costello, la pilota arriba a les mans de Brizuela. Novament en la Provítola s'ofereix ahí Kevin Panther, perseguit per Cameron Taylor. Vesely, que força la falta i demana Vesely que siguin dos tirs, i seran dos tirs per a Jan Vesely.
1: Sí, seran dos
0: la falta
1: tirs
0: de Larry.
1: De veterania Vesely, quan veu la falteta de la Rea, que sap que té desventatge i la va fer ràpid, doncs se gira i busca enlairar-se, però una acció de primeres del Barça per a Brizuela, la defensa valenciana és que pis bé, la segona per a Kevin Panther també se refà, finalment trobant ahí la pintura, que te diria que és el foco més clar, entre cometes, no? d'este Barça.
0: Canvis en València Bàsquet.
2: Torna a Paradilla.
0: Tirs lliures, està Jan Vesely, de moment Nacho és un dia més en l'oficina de Jan Montero, DNU de valoració.
1: Un dia més.
0: DNU de valoració de moment.
1: Sobradíssim Montero.
0: Vesely que anota el primer. I allà va el segon, dins també Jan Vesely. La pilota per a València Bàsquet. Montero.

0: la separadora, 6 minutos.
1: Que no espera, ¿eh?
0: El lanzamiento de Montero de 3. Oh. Triplas de Jan Montero, el problema. Espera,
1: la
0: espera.
1: Defensa del Barça. Comenzan darrerida y lo aprofita súper bien. Es que va a clavarse la defensa, capen darrere. Y Montero dijo, bueno, si me dices espai, la vaig encantar.
0: Claro, Montero dijo, bueno, pues si ni había lliure, será per algo. Cal aprofitarla. Més 11 per a València Bàsquet, 44-55, ataca el Barça. En mitja distància, Vesely, que ahí es infalible. Cistella. Es infalible, Jan Vesely, que se'n va cap als 8 punts. Montero, que sí, vaya, pide, eh? Montero vol ballar, la pilota per a Larry, cistella de Sergio, bueno, de la Rea, aquí
1: per ací o per allà.
0: Combinació de Max, Nacho.
1: De Max, total, de Montero, que la defensa pensa que se la va a tirar, no? Perquè està buscant, amagant cap a un costat, cap a l'altre, i finalment li la regala a de la Rea, que en volta d'esperar l'obert, dona eixa eixida, dona eixa continuïtat en la passada per a que la deixi dins.
0: Parava ara amb el peu Sergio de la Rea, pràcticament en una acció d'handbol. I el valor serà per al Barça. De moment està, jo crec que tornant a imprimir el seu ritme conforme passen els minuts. Ara l'acció és de Cistella per a Satoranski, el valor per a València Bàsquet, però Nacho està tornant a donar-li el ritme que València Bàsquet vol al partit, eh?
1: Està ficant, no una, dos, tres marxes de més València Bàsquet. I atropella,
0: Quina cistella atropella. De Cameron Taylor, que damunt trau petroli, Nacho. 2-1.
1: I mira les caretes del Barça, gesticulant, caretes de baixó, perquè és que davant d'aquestes accions de contundència és que no poden fer res. I en volta ara de treballar, pues endarrerit, pues tornes a buscar, tornes a apretar la disposició ofensiva del Barça.
0: Taylor, que anota, 48-60. Taylor en esa penetració clàssica al estil Rino, clavant el cap i fent forat.
1: Oh, oh.
0: 48-60, ataca el Barça. El baló per a Brizuela, perseguit per Jaime Pradilla. El baló per a Panther, obert Panther, perseguit per Cameron Taylor. La defensa de València Bàsquet, 2-1, ajuda Larry. El baló molt bé de Cameron Taylor per a Furtar. Ahí ve Cameron Taylor contra Panther. La safata la aprofita Larry. La safata en el rebot ofensiu és de Sergio de la Rea, que se'n va cap als 12 punts. Se ho té que parar Xavi Pascual. València Bàsquet per davant al marcador, Nacho, 48-62.
1: Que no té opcions este Barça, de respondre a este nivellàs de València Bàsquet, a este treball, a esta ofegamenta, perquè fixa't el Barça com està. Està superat, però ja no des del punt de vista d'un València Bàsquet excelse en anotació, sinó des d'un treball defensiu, crec que ahí transforma les seues avantatges, no? En el camp obert, en les transicions, en les finalitzacions. Un València Bàsquet supercontundent, en esa agressivitat bestial, que pega un colp importantíssim en l'encontre. És el més 14 per als nostres.
0: Pues de moment, ese marcador que regna en l'electrònic.
1: És que en les últimes accions del Barça, fixa que el baló va per fora, intenten solventar individualment, no troben el forat, després intenta llevar-se-la de damunt en l'última acció Kevin Panther, és que no troba ni la passada, ni la passada un company que no trobava ningú alliberat, i d'ahí la recuperació de València Bàsquet transformant-ho en la transició.
0: Acaba el temps de mort i, bueno, pues les indicacions ara de Pedro Martínez, veiem ahí parlant en Jan Montero. Tornen a la pista els jugadors de València Bàsquet, també els del Barça.
2: Dona la impressió, Nacho, perdona, Salva, que si no t'equivoques, quan t'has equivocat durant un tram de partit, que era segon quart, i ells han tornat a clavar-se en el partit, si tu no t'equivoques, no són capaços per si mateix de clavar-se en el partit.
1: No, jo crec que no tenen la capacitat que requereix el partit d'energia, de condició per a suportar el treball de València Bàsquet, i això fa que després en atac també trobes moltes solucions. Per què? Perquè tens molt de poderío, molt de físic per a poder penalitzar al Barça.
2: Que més el ritme ara és teu,
1: Més 12. És
2: que la música la poses tu,
0: Més 12 per a València Bàsquet, 50-62, ataca, ahí està Álvaro Cárdenas. Després de la cistella de Joel Parra, Cárdenas, mitja distància, llança Cárdenas, erra, el rebot, espera.

0: Encara que ho intentava Omari Mur, però la pilota espera Claibor.
1: A punt d'estar d'entrar, Elise Palmeu, Elise intenció de recuperar el balón uns i altres.
0: I ara la falta és de Álvaro Cárdenas. La gent li passa poques a Pedro Martínez, En seguida que protesta Pedro Martínez, a 10-12 aficionats del Barça recriminant-li. Brizuela tractant de percutir davant de Badio, que li ficava bé la mà. I la defensa és bona de València Bàsquet. Que eixen baló controlat, ahí està Álvaro Cárdenas. Vol trobar l'espai, però a Branco Badio. Branco Badio per fora, Branco Badio cap a Cárdenas, extrapàs cap a Jaime Pradilla, que s'endissa la pintura, li furta la cartera. Va el Barça, li furta la cartera, una oportunitat de ficar-se novament a la diferència de Deo, furta en el llançament de triple, no erra, però recupera Brizuela, continua l'atac del Barça, Satoransky, 9 segons de possessió, defensa València Bàsquet, va Satoransky, s'endissa el baló per fora per al llançament mitja distància i anota. Anota el Barça, torna al més 10, anota Vesely.
2: Allà és infal·lible, Vesely.
1: És infal·lible, a mitja distància és infal·lible, però ve tot després d'aquest rebot ofensiu, de Brizuela, que sembla que el tens tu pràcticament en les teues mans, i després acaba rescatant-lo per a aquesta acció.
0: Dos tirs lliures per a Omari Mur. Protestadíssims,
1: La veritat és que està allà, Són claus, aguanta bé la defensa de Claibor. Després de la finalització, possiblement, algun contacte ja, però semblava que el primer no l'assenyalava l'àrbit que estava a prop, l'assenyala el principal que estava prou més allunyat.
0: Però jo pensé que sí que n'hi ha contacte.
2: Era aquella mà notada,
0: En la mà esquerra. Sí. Omari Mur, el primer dins. Més 11, 52-63, cares de tensió en els aficionats taronja que han viatjat cap a Barcelona. El segon de Mur, fora, el rebot espera Nick Rivers, la lluita molt bé. Se la queda València Bàsquet. La pilota per a Jan Montero, marca la jugada, li ajuda en el bloqueig Nick Rivers. En el poste alt, ahí està el llançament de Montero. Oh! Desde esa casa, quin triple de Jan Montero.
1: Fes el que vulgui, Montero.
0: Quin triplàs de Jan Montero. 19 punts per al dominicà.
2: Marca des del Roig Arena, Montero.
1: Des d'on vulga, perquè és que ho fa amb tanta naturalitat que no és un, és que no és un llançament a la desesperada, que va.
2: No,
1: és que és
2: no,
1: un llançament en total confiança, des de més, però més enllà de la línia.
0: Nacho, que s'ha clavat en el cap, que té que ser la figura d'esta final, que vol ser el nom propi, l'MVP, vol anar-se'n de València Bàsquet en un títol, ho té claríssim Jan Montero.
1: Sí. Quin mèrit això també, el voler deixar
2: l'emprenta,
1: un poc l'emprenta teua de
0: voler,
1: fins al final.
0: Voler, Nacho, voler i ser capaç, perquè no és el mateix.
1: Sí, sí, les dues coses, té raó. Les dues coses, voler i plasmar-ho, en aquesta facilitat de Montero, que fins i tot una altra vegada, Pedro l'ha sentat un poquet, ha vist que el partit no s'apretava, però ells tenien una reacció i una altra vegada Montero a pista per a tractar de solventar el partit.
0: En este últim tram de tercer quart, minut 50, novament ataca València Bàsquet en les mans de Jan Montero, perseguit per Darío Brizuela. Montero balla, Montero dribla, Montero li fa el lío a Brizuela.
1: Wow.
0: Cistello de Jan Montero, 21 punts.
1: Montero s'està tirant del partit a la butxaca, no, al caixó per complet.
0: Ataca
1: la veritat és que és un tio que no n'hi ha forma de contindre-lo. No n'hi ha forma de contindre este tio.
0: Espera el triple que no entra, i el rebot espera Branco Badio. Arranca València Bàsquet, Branco Badio, per a Montero, sí, home. Un altre triple de Jan Montero. Un altre triple per a Jan Montero, que està jugant en el jardí de sa casa. No és el Palau Blaugrana, és el jardí de la casa de Montero. Un nou triple del problema per anar-se'n als 24 punts, Nacho.
1: Que apaguen ja i que xapen la paraeta. Este tío, sí, és que este tío apaga les llums, apaga les llums de l'afició del Barça, dels jugadors del Barça, de Xavi Pascual, perquè no tenen resposta davant este tío, que és MVP de una manera sobradísima, que cuando el partido ha requerido pegar el gol definitivo, ha dicho, así estoy yo, vaig a sumar la segunda victoria de esta final y vaig a encaminarla para que Iván Chasqueta aconseguisca este segundo título de Liga.
2: Es que es el problema, Salva.
0: Es el problema para todos.
2: No puedo de pararlo porque es sin problema.
0: Quan anem a tirar-lo de menys l'any que ve?
1: Clar, és que ara... bueno, anem a disfrutar això, però... El que suposa, encara que siguin bons els jugadors que puguen arribar, perquè, evidentment...
0: Sí, se parla de TJ Shorts.
1: Digo, vaya, sí. Són bons, però és que això és excel·lència.
2: És diferent.
1: És que això és, sí. És diferent.
0: I l'edat que té, Nacho, i l'edat que té. Que és un xiquet. Bèstia. És que és un xiquet encara.
1: Sí que disfrutant en la pista i no riguen-se, diguem, de riures, sinó de ballar-li al Barça, sí. De dir, quan buida te la faig.
0: Sí, com quan veies en el futbol a Ronaldinho, que se ho passava bé.
2: Sí.
0: És que ell jo...
2: És l'exemple perfecte, Salva.
0: Se ho passava bé, ell disfrutava. Sí. I el dia que deixa de disfrutar, deixa de jugar al futbol. I Montero està fent el mateix, està disfrutant del bàsquet i està fent gaudir a tota València Bàsquet. Ahí està la pilota nova, Vera Branco, Badio, llança de 3, el triple no entra, però el rebot espera Braxton, qui aguanta la posició València Bàsquet, en la pintura està Braxton, trau cap al cantó, pilota per allà, Rivers over de 3, el triple no entra, el palmeix de Braxton, qui se li va la pilota al Barça i serà valor per a València Bàsquet, no arribava Satoransky i aguantarà la possessió València Bàsquet, Nacho.
1: El Barça va desesperat, va descontrolat, inclús quan té este possible rebot, acaba regalant-lo a València Bàsquet, però és que el dinamisme, soltar el baló, la capacitat de contra un, és que no té forma de suportar-lo al Barça.
0: I traurà València Bàsquet. Des de la línia de fons, el baló penjadíssim ahí en l'airat per a Nate Rivers, que entrega novament cap allà en Montero, perseguit per Claiborne. Montero, ara vol ballar en Claiborne. Montero, sí, home, des d'esa casa no pot ser, impossible.
1: Aigua. No, per favor, està ja no.
0: Aigua. Aigua, el llançament de Montero era impossible, això,
2: No, però això sí, parla ja del nivell de confiança extrema en un mateix.
0: Toca el Barça. Ara, novament, les mans de Brizuela. Brizuela perseguit per Nate Rivers. Brizuela per dins. Espera que la penxe al cantó. Obri... Novament Senghelia per a Satoransky, la passada cap a Senghelia, que es penja i que anota. En eixa acció la que ha tret Petroli, Senghelia, en eixa acció en Braxton Key, el mira ara...
2: Falta que jo crec que aquesta falta sobrava, Nacho,
0: Desafiant.
1: És innecessària per complet, és innecessària perquè no és que vaig esfrontar la vell, vas per darrere. Quina necessitat tens de tocar-lo, si saps que té la finalització feta.
2: Jo crec que és el pique que porten des del primer partit.
0: Sí.
1: I la dinàmica també, en favor d'un poc d'esta situació, la dinàmica que porta València Bàsquet, que no descuida res, és a dir, no vol deixar passar ni una acció, no? I en este cas, el que vol fer, és, a part del pique, és tractar de picar-li el baló, de ficar-li un possible tap fins a l'últim momentet.
0: 57-71. I resten 8,1 segons per acabar el tercer quart. A la línia de tirs lliures, Tornique Senghelia. El llançament de Senghelia, Senix, balla per l'anella i el rebot és per a Braxton Key, que ja l'entrada cap a Jan Montero, és l'última, Montero se la vol jugar ell, Se la vol jugar Montero, el llançament de Montero, a punt d'entrar el llançament, però se acaba el tercer quart. València Bàsquet es va per davant al marcador, i és un 57 per al Barça, 71 per a València Bàsquet. Anem ja camí de l'últim quart.
2: Jo torno a dir el que he comentat abans, Nacho. Si no s'equivoca València Bàsquet en alguna acció que pugui clavar el Barça en el partit, el Barça per si mateix no pot capgirar el marcador. Necessita que s'equivoque València Bàsquet.
1: Sí, però jo te diria, Salva, ni equivocant-se. Per què? Perquè sobretot defensivament València Bàsquet no deixa passar els minuts. I això és el que li complica la vida al Barça. És a dir, el Barça ni vol ni vèncer per darrere en el marcador, troba les solucions ofensives perquè la defensa de València Bàsquet se manté en aquesta disciplina. I aquesta disciplina són moltes cametes, moltes segons de la possessió del Barça de desgast perquè vas a buscar-los. i això a Satoransky, a Kevin Panther, a Vesely, a tots, acaba cansant-los, acaba ofegant-los, i jo crec que ahí és on està el secret de l'equip, que si darrere no descuida com és habitual, el partit està en la butxaca. I damunt és un tio que ha dit que el partit espera d'ell i ara no hi ha forma de poder contindre-lo. Inclús en esta última acció, que quan va executar jo diria que ja no veu ni la cistella, la pilota va en l'anella,
2: sí, sí, sí,
1: la pilota està més prop d'entrar que d'eixir. Què vull dir? Que té la gracieta de normal, però que avui damunt la té encara un poquet més afinada i ese sentiment de penalitzar al Barça en este tercer quart. Per tant, jo crec que València Bàsquet té el camí, resten 9 minuts, evidentment, però té el camí ja fet per a poder emportar-se esta victòria.
2: És inevitable ja, Salva, pensar en el quart partit, que serà dimecres.
0: Dimecres, a la mateixa hora, a les 8 de la vesprada, i en el mateix escenari on de moment València Bàsquet està tornant-li a guanyar al Barça 57-71.
2: Pues tot a punt per a que comence l'últim i definitiu quart. Si qui posa la música en el Palau Blaugrana és València Bàsquet, el partit no s'escapa.
0: Arranca l'últim quart, el baló era el Barça.
2: Digues, Nacho.
1: No, que el València Bàsquet quan ve així sembla que va de tocata en tocata. És l'últim partit de lliga regular, facilíssim per a ells, bueno, avui també.
0: La primera cistella la fica Darío Brizuela, que a mi, Nacho, del Barça te diria que és dels que més m'ha agradat en esta sèrie.
1: Sí, dels més seriosos, dels més pues contundents, no?, i agressius també. Bueno, té ese talent, Darío Brizuela.
0: No entra el llançament de Braxton Key, la pilota espera el Barça, novament Brizuela, percutint cap a Joel Parra de 3, el triple de Joel Parra.
1: Ha liberat Joel Parra, ara el balanç defensiu de València Bàsquet sí que no bascula bé.
0: Ui, a terra,
1: no
0: Montero, en Clyburn. La pilota per a València Bàsquet, en Cameron Taylor. Taylor vol trobar la passada de Furta Sengeli, el baló per a Parra. I si el Barça en tot...
2: No hem d'equivocar-nos, eh?
1: Bueno.
0: I si el Barça en tot...
1: El Barça hi té tot i tu has insistit ja en el mateix discurs que acabo de fer jo, de la faena feta. Per què? Perquè defensivament és on no s'ha arribat, en la teua iniciativa de xoc, que normalment no permets que el rival te penalitzi en la transició, se'n va cap a dins Brizuela, sol donar la passada exterior, no arribes a puntejar i llançament de Joel Parra. Després ara en situacions també d'apropar-se, d'anar allà a percutir. De primer es pot tindre avantatge a Toko Sengheila, però té que aparèixer alguna ajuda, alguna maneta, algo que dificulte. Li regales per a mi este primer minut i 15 segons de l'últim quart. Bueno, tens que refer-te i no pensar ja que sols en el que havies fet estava tot solventat i no pensar en la parcel·la ofensiva. Per a mi pensar més darrere, que és on el Barça pot poquet acabar desquiciant-se.
2: Demanat és bon, no, Pedro Martínez? Ha sigut ell?
0: Sí.
1: Ho para.
2: A veure si podem escoltar Pedro Martínez.
0: És un 7-0, de moment. Sí. Bueno, pues les paraules de Pedro Martínez, que assenyalava la jugada que té que marcar Jan Montero. Ahí veiem també les paraules de Pedro Martínez i també de Xavi Albert, que ha agarrat el braç a Jan Montero per a indicar-li algun tipus d'acció. Semblava que volen buscar, Nacho, el pick and roll.
1: Sí, i també de l'arrere un poquet per a la direcció, tindré un poc la tranquil·litat en l'elaboració. I descarregar un poc a Montero, que estan perseguint-lo en un cara a cara, pràcticament, quan solta el baló.
2: Sí, sí, sí, amb una defensa molt agressiva.
1: Sí, Clyburn se'n va a la seva defensa, sí, solta el baló i se queda en ell emparellat.
0: La pilota per a Cameron Taylor, el ganxet de Cameron Taylor. Quin ganxet de Cameron Taylor.
1: Facilet, està de Cameron Taylor. Facileta per a ell. S'apropava i se li ganxo.
0: Ataca el Barça, en Satoransky enviant la pilota cap a Darío Brizuela. Brizuela de 3, triple de Darío Brizuela.
1: endarrerir a la defensa de nou. Volta d'anar un poc a ofegar la pilota, el que va ser per darrere de l'acció de Dario Brizuela. No, és que tens que anar dalt.
0: 67-73, valor per a Larry, n'hi ha fora. Fora de València Bàsquet, recupera la pilota el Barça.
2: Costen, eh?
0: Ataca el Barça. 67-73. A 6. La pilota per a Quirafurte. No, continua Darío Brizuela. Brizuela. Nota la zapata Darío Brizuela. 69-73.
2: Clau Brizuela, neix, eh?
1: Clau. Clau no Brizuela, que l'han soltat.
0: Per a què parlar de Brizuela? El balón que torna a Pedre. València Bàsquet recupera Senghelia. Demanen antiesportiva de Nil Saco.
1: Pues ahí está, ¿eh? Ahí está, una pasada més errada. La acció de recuperació del Barça, que eixia tocó Senghelia, la manotada per darrere. No és per contundència la falta. Després en el balanç defensiu és cert que València Bàsquet té jugadors per darrere, però la falta no sé si té la intenció de poder i se va anar al baló, ¿eh? Anem a veure, però intentais.
0: Interpretable.
1: Interpretable, sí, d'una manera o d'una altra. I evidentment Xavi Pascual, que força la màquina per a que el servís, que havia interpretat que no era antiesportiva, se'n vagin a la revisió. I el Barça, el València Bàsquet, és que ha descuidat tant alguns jugadors, ha descuidat de manera claríssima a Brizuela, que li permetís certes coses a Joel Parra, i a partir d'estos dos se connecta la resta, eh? Se connecten la resta de jugadors, i ara apretant també el públic un poquet per a forçar la màquina.
0: Sí, en un 69-73, que de moment està...
2: revisant encara l'acció, eh?
0: Acostant el Barça en el marcador, estan els àrbits ahí debatint sobre si és antiesportiva o no. Carlos Peruga, Òscar Perea i Rafael Serrano, els tres àrbits en el dia d'avui.
2: Està ahí, eh?
0: I cada vegada que és la imatge, pues el Palau fa lo seu.
2: Sí.
1: Així cadascú fa la seva faena, eh? El Palau forçant un poquet.
0: 7.190 espectadors en el Palau Blaugrana en la vesprada d'avui. La meitat que en el Rocha.
2: Exacte.
1: Anem a veure què
2: no
1: queda.
2: No ho tenen clar, eh?
1: No ho tenen clar. De primeres sembla que miraven un poc que el balanç defensiu de València Bàsquet se refeia, per tant hi havia jugadors per darrere. No era una acció a camp obert que té l'avantatge d'anar Senghelia cap a la cistella. És ixint encara des de parçada defensiva. Ara mirant un poc la mà, el contacte d'eixa acció, si busca o té la capacitat de poder tocar el baló, eh? Però sembla que falta normal, que se queda en ixa, o se va quedar, jo crec que en ixa decisió, perquè no té, la falta no és d'eixes brancades o d'eixes faltes, per a mi, eh? De contundència.
2: A veure. No la donen, eh?
1: No la van a donar.
2: Protesta tot el públic del Palau, però no és antiesportiva.
1: Menys mal, també, perquè estava en el límit del bien i del mal.
2: Sí. Ara ha connectat el Palau, novament l'equip de Xavi Pascual, Nacho?
1: Ha connectat, a base d'espenta, de caràcter, i ara ja vas que darrere, té que ser seriós, darrere té que aguantar.
0: Se reanuda el xoc, ataca el Barça, Claiborne. Ataca el Barça, nuevamente en Claiborne per fora, ahí está la pilota defensada per Cameron Taylor, le ayuda también el saco. William Claiborne, que té que endarrer uns metres, combinar en Senghelia, li escapa la pilota, recupera València Bàsquet. I recupera València Bàsquet, el baló per a Cárdenas, Joan Tempradilla, peus parats, llança de 3, el triple no entra, el rebot espera d'ells. No se pot fallar este, es Nacho.
1: No se pot fallar este, és un tir prou alliberat, és una acció fàcil i tens que respondre en aquest tipus de situacions.
2: No tarda en entrar Montero,
0: eh? Ataca el Barça novament, el valor per a Senghelia en la pintura, es gira, però arriba ve a la defensa en el saco, Senghelia, són passes. El valor per fora, el llançament de 3, el triple no entra, bueno. I el rebot espera València Bàsquet, ahí va Álvaro Cárdenas, 6 minuts, 30 segons per acabar el partit. A terra, Cárdenas, falta de Claiborne.
1: Jo te diria que que el que acabeu de dir. O sigui, hi ha que tirar-ho tota pista ja, eh? El partit s'ha apretat, tens que mantindre diferència, tens que mantindre control i tens que tindre la gràcia de Montero en pista per a este últim tram.
2: A veure, què té previst o què té pensat Pedro Martínez per a les acaballes del partit. 69-73.
0: El que està clar és que són dos mestres, eh? Xavi Pascual i Pedro Martínez. No cal. Infravalorar a Xavi Pascual, ataca València Bàsquet, ahí està Cameron Taylor dins la pintura, es vol girar, se queda sense espai i erra en el llançament, valor per al Barça. Ataca el Barça, Besa Toranski, valor per a Darío Brizuela, la safata de Brizuela, 71-73, es col·loca 2 el Barça.
1: Quan regaleig, eh? Portem València Bàsquet que ha fluixat ante la seva dinàmica, que li fa creure a este Barça de Xavi Pascual.
0: El valor, la nova pèrdua de València Bàsquet, recupera el Barça, Satoranski per a Senghelia. Senghelia puntejat per Sacco, Senghelia s'endinsa en la zona, ahí està, buscant
1: ahí ventaja,
0: per a Joaquim el cos, i anota per a empatar Senghelia, 73-73, sí, torna la igualtat al marcador, 21 punts per a Toko Senghelia.
2: Se duele el guanyador.
0: Valor per a València sí. Bàsquet, Branco Badio en posició de llançament exterior, i té que ajudar Nil Sacco. Valor per a Badio, per a Cameron Taylor, Cameron Taylor que troba Pradilla, Pradilla que vol anotar, erra Pradilla, el rebot espera d'ells, no, per a Sacco.
1: Sacco atascadíssim per a València Bàsquet. És que jugant que... molt allunyat.
0: Se la té que jugar Cameron Taylor, les restes 5 segons de possessió, se va acabar, se va esgotar la possessió per a València Bàsquet, Cárdenas llança des de casa, no entra el triple, el rebot espera d'ells. El rebot espera d'ells.
2: Empata 73.
0: 4 minuts 50 segons i és el moment, Nacho, de la pregunta, perquè avui sí toca fer-la ja. Estem vius?
1: Estem vius i... Pedro Facas, Pedro tira Montero a la pista, València Bàsquet està viu, però en un poquet més d'ara de control, de cordura en l'atac. Per què? Perquè el Barça apreta i no pot acabar jugant a 9 metres, eh? Té que amenaçar i l'acció que tingués per executar fàcil, buscar-la i no donar aquesta situació d'allargar possessions a vegades que te fa allunyar-te un poc de la parcel·la de la línia de tres punts.
0: Pues a pista anaven Costello i Jan Montero. Ataca València Bàsquet, el balón para Branco Badio. Branco le ayuda en el bloqueo Jaime Pradilla, recupera la pilota desde terra. Balón para Larry, que vol trobar la pasada picada a los peus de Joel Parra. Peus de Joel Parra. Y el balón espera València Bàsquet desde la línea de fons, Nacho.
2: Demana calma sí. A Costello.
1: Es que tiene que ficar la calma, un poquito ahora el equipo. Tira también desgalos de Costello, porque sap Pedro Martínez que necesita anotar y ahí está clavat, en cuanto a anotación València Bàsquet, pero tanto ahora jugándose en dos cuatres en la posición de interior.
0: Mira la conversa ahora de la Provítola y Branco Badio, porque ni anota un chest poc esportiu per part de la Provítola, que era espentant a Branco Badio cap a terra quan tractava d'alçar-se. Valor per a València Bàsquet, 73-73. 4 minuts 26 segons per acabar el partit. La fica en marxa Montero, llançament de 3 de Badio i el triple de Branco Badio.
1: Vamos, Badio.
2: Sí, sí.
0: El triple
1: Vamos,
0: de Branco.
1: Badio.
0: Primers punts de Branco Badio, Nacho.
1: Sí, però necessita, bebé. De que apareixen i necessita a Branco Badio davant i darrere. De que apareixen en esta faceta en este moment decisiu.
0: Oh, quinta para de Matt Costello, Senghelia aguanta la pilota al Barça. Però quina acció defensiva ara de Matt Costello. El balón ahora para Darío Brizuela, perseguir por Branco Badio, se la chuvo de 3, no entra el triple, balón para València Bàsquet. Calma.
2: Siempre llame en Costello Senghelia, ha sido decisivo ahora,
0: Montero arranca la moto, Montero vol trobar la vareta, troba Larry, alliberat, Matt Costello, nuevamente al cantó, Montero de 3, no entra el triple.
1: Falta.
0: Demana falta de 3.
1: Falta.
0: 3 tirs lliures per a Jan Montero.
1: Sí, es falta. Possiblement Montero fa un poquet d'obrir la cabeta.
0: Xavi Pascual
1: no?
0: demana cap.
2: Sí, Xavi Pascual entén que es falta i li demana cap a la Provítola.
0: Sí, sí. Sí que toca en la mà dreta de Jan Montero, Nicola Provítola.
2: Sí, Xavi Pascual ho té clar, li demana cap al seu jugador.
1: Pues veis mal, eh? Ha solventat dos papeletes. Dos moments de papelón, eh? Per a l'equip.
2: Pues venien d'un triple de Badio.
0: I ara una oportunitat de triple des de la línia de tres lliures.
2: Per a Montero.
0: Jan Montero. Per a continuar ampliant la seva renda personal

0: Recordem que
1: dins
0: està ja
1: el primer. En 25 punts, Jan Montero, en este tir lliure. A 3 minuts 40 segons per acabar el partit. 73-77 més 4. Montero, el segon dins. Vinga, 73-78. 26 punts per a Jan Montero. El dominicà, la estrella d'este València Bàsquet. No falles, Jan. El tercer dins també. Montero anota els 3. València Bàsquet se'n va de 6, Nacho.
2: Se'n va de 6, se'n va de 6. Ara, en el moment decisiu, apareguem dels jugadors en València Bàsquet. Aquell triplàs des de la cantonada de Branco Badio. Ara estic lliure per a Montero.
1: Mano per al Barça, per Fona, esta Brizuela. Tratant de fer-se l'espai, la Provítola, per la pilota. Per la pilota, el Barça recupera.
3: Desespera Xavi Pascual.
1: Recupera València Bàsquet. Marca la jugada Montero, 3 minuts 20 segons. Creu a la separadora. El dominicà perseguit per Satoransky. Es frena, té que trobar solucions. Troba per dintre amb el Costello. Anota Costello. Anota Costello, recolzant-se en el tauler, Nacho.
2: Se'n va tota la defensa cap a fora, cap al foco de Montero. I ahí, bueno, molt bé, el treball per part del València Bàsquet.
1: Supera els 80 punts, València Bàsquet, 73-81, ataca el Barça. Defensa en Sergio de la Rea, baló per a Satoransky, emparellat en Jan Montero, d'esquena Satoransky. Satoransky percutint en la pintura, trau cap a fora Joel Parra de 3, el triple no entra i el rebot espera Matt Costello, vinga. És moment clau de partit.
3: Canvi de Costello també definitiu. L'entrada de Costello, vull dir.
2: Sí, perquè Costello és un tio d'experiència, de tocar el baló sols per a executar, sí que si no té que abusar massa, i d'ahí per a encerrar també importantíssima la seva aportació.
1: Errava Costero, el llançament de 3, la Provítola de 3, triplàs de la Provítola. Triplàs de Nicolà Provítola, que no està apareguent en el partit, però que acaba de notar un triple fonamental per al Barça. 76-81, storm per a Cameron Taylor, que llança a mitja distància, erra, el rebot espera Larry, no, nova oportunitat per a Cameron Taylor, torna a errar, torna a agafar el rebot Larry.
3: Oh!
1: I erra en el llançament, però seran dos tirs lliures per a Sergio de la Rea.
3: Guanya tres rebots, hem fallat els tres ocasions.
2: Sí, però veus, no, ara no encertes, però estàs en la lluita, de cada acció, de cada balonet, de cada rebot. I ese rebot possiblement puga donar ara la tranquil·litat pues, quasi definitiva del partit.
3: A veure què ocorre amb esta acció per a València Bàsquet.
1: La falta és de Joel Parra i els tirs lliures són de Sergio de la Rea. Allà va el primer. Vinga, Larry, el primer fora. Erra el primer Sergio de la Rea.
2: Va 1-1, hauria que sumar des del tir lliure. Ara el Barça també, ja cada falta que faci, porta València Bàsquet al tir lliure. I este segon de la
3: dins.
2: Rea, cap a dins.
1: Anota Sergio de la Rea, 7-6-8-2 i a pista Braxton Key. 1 minut 58 per acabar. Senta Larry. Baló per al Barça. Creu a la separadora. Ahí està, en pista de València Bàsquet, Satoransky. En Caranda, Jan Montero, se fa l'espai, la Provítola de 3, no entra, el triple menys mal, baló per a Braxton, que aguanta la pilota, València Bàsquet, entrega cap a Jan Montero, emparellat en Clyburn, minut i mig i s'acaba guanyant València Bàsquet, 76-82, Montero trau la vareta i anota. Anota Jan Montero, que continua en el seu jardí.
2: En el seu jardí, fent-ho fàcil.
1: 29 punts.
2: Fent-ho facilíssim.
1: Estan per al Barça. Bon per a Clyburn, entregant cap a Panther. La defensa de Badio. Badio en Panther, duel de ceros. El baló per a Panther, la Provítola per dins per a Senghelia. Anota Senghelia. Anota el Senghelia, el ganxet. 78-84. Baló per a València Bàsquet, baló per a Montero. Un minut i se acaba. 78-84. Se la vol jugar ell. No, baló per a Braxton Key en la pintura.
3: No.
1: Erra Braxton Key, però trau la falta.
2: És falta, és falta, és falta, és falta, perquè va en contundència.
1: Trau la falta.
2: Senguei l'arriba tard.
1: Ui, Joel Parra, Joel Parra se mereix una tècnica, eh?
2: Sí, però
1: sí,
2: un dia
1: ja
2: com està el partit...
1: Els àrbits, una falta.
2: Bueno, si la reconeix el mateix Senguela, la falta la reconeix el jugador del Barça, el que passa és que el Barça, després d'aquesta reacció, se veu superat ara, ficant este quintet Pedro Martínez per a dominar, per a tindre l'avantatge d'aquests últims segons de partit.
1: Anota el primer Braxton Key a la banqueta Cárdenas. I Braxton Key anota el segon també, és moment clau de partit, és un més 8 per a València Bàsquet.
3: Resten segons.
1: 50 segons, ataca el Barça, ataca la Provítola. Baló per al Barça, novament la Provítola per dins en Senghelia i anota Senghelia. Ahí està, més 6. 80.
2: Ahí lo vols fer falta, València Bàsquet.
1: 86.
2: S'aparta un poquetet.
1: Baló per a Braxton Key, que puja Braxton
2: Key. Fes-la, fes-la,
1: anota.
2: Partit, partit.
1: Anota Braxton Key, el gol definitiu, 35 segons fins acaba. De 8 guanya València Bàsquet. Que estaria pegant-li un col definitiu a la final, guanyant el tercer partit en Barcelona. El baló per a Satoranski, per a Claiborne, obert en línia de 3, endinsa cap a dins. Falla Claiborne i el rebot espera Badio. Arranca València Bàsquet, Badio, que creua la separadora, buscant la falta, trobant a Matt Costello alliberat. Vol consumir els segons València Bàsquet.
3: No va allà.
1: Se va acabar, no vol jugar, no vol jugar, se va acabar, se va acabar. Va guanyar València Bàsquet el tercer partit. 80-88, se acaba, guanya València Bàsquet, es fica per davant en la eliminatòria, fica el 2-1, guanya el tercer partit en el Palau Blaugrana, en una nova exhibició de Jan El Problema Montero, guanya València Bàsquet, 2-1 en el global, la victòria per als de Pedro Martínez, 80-88.
3: València Bàsquet, Nacho, que recupera el factor canxa. Primer partit del paper de la Roig Arena, acaba de guanyar el tercer al Palau Blaugrana. El quart, el pròxim dimecres, cas de vèncer, li donaria un nou títol de Lliga, el segon en la seva història, a la formació taronja de Pedro Martínez. Nacho, que bona victòria la d'avui.
2: Pega un colp este València Bàsquet en esta finalíssima. Caràcter, orgull, sobrats, per a mi, en algun moment del partit,
3: sí, sí,
2: massa
3: sí,
2: sobrats,
3: sí, sí, sí, sí.
2: I això ha fet afluixar, descuidar, inclús el mateix Pedro Martínez, que per a mi ha descuidat massa la rotació, perquè està jugant el mantecao, calia refer, no? Ha apurat un poquet massa, però ja en este tram definitiu, de la mà d'un Montero estelar de nou, guanya este enfrontament per a tornar a tindre
3: Nacho,
2: factor camp.
3: Anem a veure si podem escoltar a Xavi Pascual.
0: Son dos errores defensivos. En ataque hemos ido justeando todo el partido, solo en el tramo final hemos conseguido anotar un poco más. Nos ha faltado anotación y por eso hemos perdido.
4: Gracias, Xavi, suerte.
3: Es Xavi Pascual, el tècnic del Barça. De seguida supose que podrem escoltar a Pedro Martínez. Esta vez parlant, Nacho.
2: No, que un València Bàsquet per a mi contundent, molt contundent, que ha fluixat quan semblava que ja estava el camí fet i a partir d'ahir li ha tocat remar contracorrent, remar contra el Barça, que ha tingut caràcter, ha tingut orgull per enganxar-se al marcador, però esta última demostració dels nostres de saber estar, de poderío en el moment decisiu i d'un Montero increïble que no hi ha forma de que el puguem contindre.
3: Són les 9:49, suposo que ara de seguida escoltarem el tècnic taronja. De cara al quart partit, Nacho, mira, Pedro Martínez, Pedro Martínez.
4: En el momento idóneo.
5: Bueno, en un momento que estábamos colapsados por su defensa en zona y también un poquito que ahí nos ha faltado, pues bueno, fluidez en ataque y también pues no perder intensidad atrás, porque nos han anotado muy fácil en ese rato. Bueno, también lo piensas con frialdad y es normal, ¿no? Son un gran equipo y hay que estar preparado para que estas subidas y bajadas. No quieres que pasen, pero es lo normal, ¿no? Entonces ese triple, después la falta de triple también de Jan Montero, nos han abierto un poquito, nos han sacado de una situación muy difícil.
4: Pedro, otra de las claves, el rebote ofensivo. Sí. No sé si lo habéis trabajado durante estos días de forma mayor.
5: No, durante estos días no, desde el día 1 de la pretemporada. Intentamos ser agresivos en eso y bueno, pues hemos ido de menos a más. También es normal que eso pase porque en el rebote ofensivo hay un punto de perseverancia muy importante.
4: Gracias,
6: Bueno, partido para mí muy bueno de Valencia Basket, ¿no? En cuanto a agresividad, a la posibilidad de juego. Cuatro minutos malos que os han complicado un buen partido, pero yo quería destacar dos cosas. El carácter cuando pasa esto y luego el momento mágico que tiene Jan Montero, que os da esta ventaja para poder estar así de bien, ¿no?
5: Sí, bueno. ¿Qué se puede decir de él? Es un gran jugador. Pero yo, aparte del triple que ha comentado ella de Papi, creo que Cameron Taylor se ha echado el equipo a la espalda. Sí, sí, ha hecho cosas muy buenas. También cuando estábamos colapsados. Nos ha dado mucha tranquilidad también Matt Costello en los últimos cinco minutos del partido. Bueno, final. Tenemos grandes jugadores que pueden destacar. Hoy Montero ha habido un momento antes de que se pusieran en la mixta que estaba dominando, pero al final es el trabajo del equipo.
4: Pedro Martínez, gracias. Bueno, suerte gracias. Para el próximo.
3: Pedro Martínez, Nacho. Ahora, evidentemente digo que desde el día 1 se trabaja lo del rebote, pero es que hoy, Nacho, 42 rebots para Valencia Basket, 26 para el Barça, 14 rebots ofensivos, 28 defensivos.
7: No podía aguantar el Barça, ¿eh? No podía aguantar esa capacitat de València Bàsquet. Pedro diu que té foco des del dia 1, és evident, però en molts jugadors penalitzant i se treball, ¿eh? No depèn d'un home gran que te domine, no, no. Molts jugadors que s'afegeixen a esa lluita, el treball de perseverància, i d'això els seus jugadors en tenen una barbaritat. El nivell estarà de Montero, però també és cert que en aquest moment que pitjor estaven les coses, Cameron Taylor se'n va a prop, l'experiència, la tranquil·litat que te dona també un home com Marc Costello, no? Per a aquests moments tindre aquesta xanxa engelada o trobar en l'espai on la defensa podes cuidar cosetes. I bueno, caràcter, molt d'orgull perquè en el pitjor moment que tenies en el partit, perquè la comoditat en l'electrònic te feia pensar que estava tot solventat, s'apreta i ahí sí que tens que tirar un poquet d'aquest caràcter guanyador, pues torna a aparèixer en aquest equip per a pegar el golpe, pegar la espenteta capa y si es posible no títol de Liga.
3: Es que el Barça, Nacho, rebots ofensius, 6.
7: Sí, pero es que no podía. Es que tú veías a València Bàsquet y entraba en tants focos y de tantes maneres, de fora cap a dins, de jugadors que tenen pues esa mentalitat, no?, d'aparèixer en esa faceta que el Barça es com si estiguera mirant avions, no?, passar cap ací, cap allà, i no tenien la forma de sostindre. El moment de col·lapso del València Bàsquet, pues possiblement quan li han plantejat esa alternància defensiva, no?, que se n'anaven, quan soltava Montero la pilota, se n'anaven al cara a cara. Això ha fet un poc frenar esa elaboració més fàcil, però per a mi el descuido i se transforma en esa primera arrancada de minut i algo de l'últim quart,
3: sí.
7: És defensiu, eh?
3: Sí.
7: Que arribes en darrere, que soltes els jugadors, com pensant això, encara que l'enxufe no els va donar, no? I ahir Brizuela, Joel Parra han tingut un caràcter súper també d'espentar als seus, i bueno, no, ha sigut prou per a empatar l'electrònic, però no pots passar tants minuts pensant en que la faena està feta i darrere afluixar d'una manera tan exagerada com ha fet l'equip, és normal, com deia Pedro també, però que te toca obligar d'alguna manera, encara que en atac falles i no tingues encert i no tingues massa elaboració, darrere a tornar a mostrar aquesta contundància habitual dels nostres.
3: Sempre hem dit, Nacho Salva, i ho vas dir tu des del primer partit, Nacho, que l'eliminatòria tindria molt a veure el poderío físic de les dos plantilles i que era superior ahí. València Bàsquet, després del colp que s'han portat dissabte, després del colp que s'emporta avui, anar a un altre partit que és definitiu, perquè si no guanya Barça, València Bàsquet s'emporta el títol de Lliga. A nivell físic, el Barça està molt desgastat, però és que a nivell mental s'han portat dos colps també forts, Nacho, directes al mentó, a la mandíbula.
7: Jo crec que lo de avui va al mentó, va al coco del Barça, perquè pensaran una altra vegada a soportar a estos pesats, a estos incómodos, no, jugadors que en defensa mos ofeguen, mos porten a l'extrem. Jo veig el Barça un poc sobrepassat, mirant que ha fet també tot per a tornar al partit, per a tindre possibilitat de victòria. Ahí ha donat el resto, però ara sí que van a pensar que bueno, que refer-se d'este colp en l'aspecte anímic és molt complicat, perquè davant tens este nivellàs de xoc i de contundència dels nostres. Ara s'ha apropat Juan Roig i Enric Carbonell, cap a la grada de València Bàsquet, que estan ahí. Sí, s'han aprovat els dos, el pavelló d'aficionats del Barça ya está Witt, pero se queden es de Valencia Basket. Y bueno, ahí aplausos con Echan también a Juan y a Enric. Bueno, moltíssima alegria, sentiment de...

0: de pegar. Yo no vaig, el gol definitiu en la final, però pegar el colp, pegar el colpet era avui tornar a encapçalar la eliminatòria. Ho ha fet este València Bàsquet.
1: Salva, la teua. Jo crec que estem assistint a una nova masterclass de bàsquet de Pedro Martínez, de Jan Montero, de moments claus on han aparegut jugadors com Braxton Key o Branco Badio. La llàstima és que estem mal acostumats a això. Anem a disfrutar d'esta temporada, estem disfrutant molt d'esta temporada i encara queda jugar el dimecres i podria inclús quedar jugar el dissabte en el Roig Arena, però cal ficar molt en valor el que estem vivint i el que estem veient en este València Bàsquet, que sembla que jugue contra qui jugue té igual, perquè va al Palau Blaugrana, va a l'OACA, té igual, dona igual. Imposa el seu xoc, imposa la seva llei, imposa el seu ritme, imposa el seu plantejament anotador, i la veritat és que és pues un goig, no? Veure a València Bàsquet estar a un passet, a tan sols un passet, de guanyar la seva segon lliga en la història.
2: Nacho, eres optimista de cara al pròxim partit, vull dir, per a no forçar, per a no arribar al quint?
0: Sí, molt optimista, molt de creure en aquest equip, i és que els ambients, el factor ambiental, aquest equip se'l passa per el forro, perquè fixa't en cada moment que l'equip té que tornar al partit, i ho tenen clar, és una mentalitat superguanyadora, supercompetidora, que evidentment hi ha que disfrutar-ho i portar-ho al màxim, però sí, tinc optimisme total en esta plantilla, en aquest equip, i segurament jo en el meu cap pensava, si peguem el colpet en el tercer, l'eliminatòria està finalíssima, s'acaba així en el Palau. Bueno, pues a això me vull agafar, el pensament que tenia des del principi, i a veure si rematem la faena el dimecres.
2: Nacho Rodilla, gràcies.
0: Vinga, bona nit.
2: Després resumirem el partit amb més tranquil·litat, amb més pausa, amb més calma, amb Nacho Rodilla en el 90 minuts. Estem a minut i mig per arribar a les 10. Anem a tancar ja, perquè de seguida arriba la tertúlia política de la mà del contrapunt de Gustavo Clemente. Salva. Però vaja, que altre bon partit de València Bàsquet. Llavors sí, bueno, pues no cal que la sèrie torni al Roig Arena divendres.
1: Suposo que és la idea que porten en cap els dos de València Bàsquet, d'anar per la via ràpida, no? De guanyar el partit del dimecres en este mateix escenari i evitar així que la final se'n vagi cap a el Roig Arena. Bueno, seria fantàstic, no? Que València Bàsquet poguera guanyar el dimecres, i tant de bo tornem a veure una imatge tan coral com ens té acostumats este equip de Pedro Martínez.
2: I dimecres, des del Palau Blaugrana, vos acompanyarà la sintonia esportiva d'esta casa del Punt a Punt en a Punt Ràdio. Resten segons per arribar a les 10. Tanquem el Punt a Punt. Arriba Gustavo Clemente i el Contrapunt i els dels esports. Tornarem a les 11 en el 90 minuts. Gràcies, adéu, bona nit, fins ara.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
1: De tu a tu.
0: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
2: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
0: Amunt i avall.
2: El magazín que et fa viure el territori.
0: Amb Sergi Olcina.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó.

La mateixa jornada que el València Bàsquet ha assaltat el Palau Blaugrana per a posar-se 2-1 en la final. La mateixa jornada en què Leo Messi ha entrat en l'Olimp dels màxim, com a màxim golejador de la història dels Mundials. La mateixa jornada que l'esport ens deixa escenes inesborrables. La política i la crònica polític-judicial també ens deixa una situació insòlita. Hi ha dies en què no cau només una persona amb una sentència, cau una època. I la condemna de 24 anys i 3 mesos de presó a José Luis Ábalos és, sobretot això, la caiguda judicial de qui va ser, durant anys, l'home més poderós del sanchisme després de Pedro Sánchez. Perquè convé recordar qui era Ábalos, qui era el valencià Ábalos. No era un ministre qualsevol, no era un diputat de segona fila. Era el secretari d'organització del PSOE, l'arquitecte de la reconquesta de Ferraz, l'home que va recórrer Espanya amb el Peugeot, amb Sánchez, quan gairebé ningú apostava per Sánchez. Era el mur de contenció davant dels barons, l'executor de les decisions difícils i el dipositari de la confiança absoluta del president. I per això la sentència del Tribunal Suprem té una transcendència política extraordinària, perquè no condemna un actor perifèric del sistema. Condemna qui ocupava simultàniament el Ministeri de Transports i la Secretaria d'Organització del Partit del Govern. És a dir, una de les persones amb més poder institucional i orgànic que ha hagut les últimes dècades al conjunt de l'Estat. La resolució és especialment severa. El Suprem considera acreditat que Ábalos va participar en una organització criminal, va cobrar suborns, va traficar amb la seva influència i va malversar recursos públics aprofitant la seva posició de poder. Els magistrats subratllen fins i tot que la corrupció exercida des d'una responsabilitat tan elevada erosiona la confiança dels ciutadans en el sistema democràtic. I així apareix la pregunta inevitable. Podia Pedro Sánchez no saber res? Jurídicament la resposta és clara. La sentència no atribueix cap responsabilitat al president. Políticament la qüestió és segurament una altra. Quan el teu home de màxima confiança, aquell a qui vas confiar el partit, el govern i la negociació territorial, acaba condemnat a més de 24 anys de presó, el debat deixa de ser penal i es converteix també en polític. Potser la paradoxa més cruel és que Ábalos va ser apartat del govern en juliol del 2021 sense explicacions convincents. Durant anys, molts van interpretar aquella destitució com una decisió políticament incomprensible. Avui, a la llum de la sentència, aquella eixida sobtada adquirix una dimensió completament diferent. És la sentència més dura per a un exministre i la quinta més dura per a un polític en la història d'Espanya. La història política espanyola està plena de figures que semblaven imprescindibles

0: imprescindibles fins que van deixar de ser-ho, ja ho saben vostès. Però poques caigudes han estat tan vertiginoses. Del Peugeot a la Moncloa, de la Moncloa al Suprem i del poder gairebé omnímode a una condemna que és la més alta imposada a un exministre en democràcia. L'exministre valencià José Luis Ábalos. És el nostre tema fonamental de contrapunt en una nit que mereix l'anàlisi tècnica d'un advocat, d'un jurista. Tenim el luxe de comptar amb la presència de José Domingo, soci fundador de Monforte Abogados. Bona nit.
1: Bona nit. Salutacions.
0: Amb ell analitzarem les claus jurídiques de la sentència i per analitzar la dimensió política, també la pròpia figura d'Ábalos, l'ascens i la seva caiguda i tot el que envolta aquesta decisió. Saludem una periodista i politòloga com Alba Juan. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I una periodista com Sònia García. Hola, Sònia.
3: Hola, Gustavo. Bona nit.
0: En primer lloc, entrem en l'anàlisi jurídica de la sentència. José Domingo, quins delictes considera provats el tribunal i quins elements de prova han estat determinants?
1: Les proves en temes de corrupció sempre no són directes, són indiciàries, plurals i convergents. I això és el que ha valorat la sentència del Tribunal Suprem. Des de dits, pues, ja s'ha nomenat l'organització criminal, que és un delit autònom, el cohecho, la malversació i el tràfic d'influències. I més enllà de tot això, però, bueno, la sentència deixa una clara estructura de que n'hi havia una trama organitzada en una operativa i en reparts de funcions i rols per obtenir un benefici a costa de les arques de l'Estat i en perjudici d'este.
0: Estem davant d'una sentència especialment dura o consideres que és proporcional als fets acreditats?
1: Jo crec que és severa i que busca ser exemplar, o sigui, de fet, exemplaritzador del dret penal. Està ahí, jo crec que és una sentència molt severa, però és que els fets són severes, perquè al final qui tenia que protegir l'interès públic és el que s'ha beneficiat d'ell i, bueno, és una valoració que la sentència fa, però moltes valoració d'ordre no sols de tècnica penal, sinó d'ordre d'ètica i de moralitat a l'hora de valorar els delits que tenen, que és el bé jurídic protegut per ells. O sigui, crec que és una sentència especialment dura, sí. Segur.
0: Quins recursos queden oberts i quin recorregut processal pot tenir encara el cas?
1: Pues mira, l'aforament, que se veu com una ventatge, pot ser que el Tribunal Suprem o sigui el que juzgue, limita molt el recurs, perquè ara només que cap un recurs de nulitat d'actuacions que és necessari per poder acudir al Tribunal Constitucional i la revisió, diguem, el recurs d'amparo del Tribunal Constitucional sempre és molt complicat perquè té que tindre afectar a una vulneració dels drets fonamentals. Tenim que recordar que aquesta sentència ha hagut unanimitat en ella i això és, bueno, una algo molt singular, no hi ha ningú vot particular ni queda ninguna ni reserva alguna. Per tant, el Tribunal Constitucional té molt limitades les funcions de valoració en quant a la vulneració d'aquests drets fonamentals i pense que és una sentència sòlida a nivell de possibilitat de que pugui ser revisada en amparo, que és l'únic recurs que cap, després de la nulitat d'actuacions. Bueno, que després cabria la justícia europea, però és més de lo mateix, no veig ixe recorregut de que pugui haver una revisió en un criteri aplicant els coneixements que tenim a l'hora de valorar el que és el recurs d'empar i la transcendència constitucional que reclama.
0: Quin missatge envia la justícia quan condemna una persona que va ocupar càrrecs tan rellevants dins del govern i del partit?
1: Bueno, jo crec que el missatge és que quan tenia una col·laboració eficaç i que aquesta col·laboració és rellevant per a la investigació dels fets, això se premia, perquè en definitiva ajuda a depurar delits que si no d'altra manera quedarien impunes. És un missatge, pues bueno, que està latent i que pot arribar a altres persones que tenen una informació que valen, com s'ha dit, més per lo que calle que per lo que diuen. I bueno, pot col·locar en escena moltes coses que avui se queden exclusivament en ells.
0: En definitiva, sí, en definitiva, José Domingo, sí, diga, diga.
1: Sí, el missatge és el tracte que ha recibit el Dama, que,
0: sí,
1: que a més és algo que està previst en el Codi Penal, l'atenuant molt qualificada de col·laboració, però és que si analitzem el seu relat, és l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal, ella ha portat les proves, ha establit els rols, i se poder o direcció funcional de la trama que tenia Ábalos, la operativa que quedava en mans de Coldo, que no era i que se beneficiava de tot això, que era ell, que era el comissionista, el que percebia unes quantitats econòmiques d'això. Entonces ho ha destapat tot, ha sigut el que ha portat la prova de lo que de la contraprestació que recibien en eixa organització, en eixe cohecho, que és i en eixa malversació de caudals públics, o sigui, a més del tràfic d'influències. Bueno, jo crec que podrem estar d'acord o no en si l'eficiència processal està per damunt de la justícia material o no, però la realitat és que la condena és possible gràcies a la informació que s'aporta a la causa, que en haver-se aportat i no havent proves directes, haver sigut més complicat arribar ahir. Els pagos de 10.000 euros mensuals, les dàdives de pagar les vacacions, xalets, l'empleo a les persones molt pròximes a Ábalos, en la forma que siga, tot això s'ha pogut aportar gràcies a la informació que ha facilitat el Dama. Ha tingut un plantejament de saber que la posició d'ella era molt difícil i que la col·laboració i beneficiar-se d'aquesta col·laboració, que a més ha sigut rellevant i la sentència li dedica una detinguda reflexió sobre aquesta col·laboració, que a més, pues bueno, creu que protegeix l'estat democràtic, aquest tipus de col·laboració.
0: En definitiva, José Domingo, a mode de conclusió, quina seria per a vostè la transcendència jurídica d'una condemna de 24 anys de presó a un exministre com José Luis Ábalos?
1: Bueno, jo crec que hi ha dos elements que graviten al redor d'ella. I són la primera, que és que tindrien que ser exemple de que representen els interessos de ciutadans i tenen que protegir-se els interessos de l'Estat, no poden aprofitar aquesta influència en benefici propi, i que aquest tipus d'accions no poden quedar impunes per molt difícil que sigui aprovar-les. I ahí arriba el segon element. La col·laboració possibilita que més allà dels pactes, promeses de te posem un abogat, així no te va passar res, tots els gatos vas tenir cobert, m'anem a atendre les teues necessitats, tot això no serveix de res quan s'està complint una pena llarga en el temps, i que la col·laboració se premia, i se premia en aquest cas no sols en aplicant els mínims que podrien aplicar l'atenuant en dos graus qualificat, sinó aplicant l'article 82 del Codi Penal, que permetix la suspensió, com s'ha fet la pena, perquè li han condemnat un any de prestació de servicis comunitaris, i també és algo important, s'ha alliberat de no pagar la responsabilitat civil en què havia incurrit, no tornar diners i va lliurar-se d'entrar de ser privat de llibertat. Ha sigut un benefici, un benefici penal molt important per aquesta col·laboració.
0: Li agraïm les explicacions jurídiques, José Domingo, i li demanem que que continuï a l'altre costat del telèfon per a plantejar-li alguns dubtes més que de segur aniran sorgint. Li demano la paraula a les meues companyes periodistes, a Alba Juan i a Sol.

0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado manté oberta la investigació que afecta Begoña Gómez en un procediment que s'ha anat ampliant i ajustant a mesura que han aparegut noves diligències i declaracions. El cas s'emmarca en un conjunt d'indagacions sobre possibles irregularitats relacionades amb la seva activitat professional i vincles institucionals, amb especial atenció a la compatibilitat entre l'esfera privada, l'activitat acadèmica i relacions amb empreses que han rebut suport o contractació pública. El focus mediàtic, evidentment, no només recau en els fets investigats, sinó també en la lectura política inevitable per tractar-se de la parella del president del govern, de la dona del president del govern. Però, evidentment, hi ha qui veu dins aquesta investigació judicial algunes maneres de procedir que han sigut considerades polèmiques o desproporcionades. Per exemple, el Consell General del Poder Judicial ha obert el procediment per a sancionar el jutge Peinado. El Consell deixa en mans d'un dels seus membres la decisió de sancionar o no Peinado per haver dit que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. Mentrestant, Peinado continua la seva instrucció i ha citat Gómez perquè lliure el seu passaport dimecres que ve, en el mateix moment que, de forma simultània, Pedro Sánchez estarà precisament compareguent davant el Congrés. En primer lloc, volem analitzar jurídicament l'auto i a partir d'aleshores entrem en altres anàlisis. José Domingo, advocat, quina anàlisi faria vostè de l'auto del jutge Peinado?
1: Bé, l'auto és un auto que apertura el judici oral. Estem en la fase intermitja d'un procés penal que és decisiu els escrits de qualificació que se facin ara i la determinació de les penes que s'han fet en aquests respectius escrits, i l'apertura del judici oral, com sabem, és un auto que no té recurs, que ja va haver judici, i quizá l'auto ha sigut més criticat per l'excés valoratiu del risc de fuga, que jo considero que portar-lo a aquest límit considera absolutament innecessari, perquè el propi auto faculta al jutge, perquè bueno, el que ha hagut un excés valoratiu i que pugui acarrear responsabilitats sancionadores no borra els índices racionals de criminalitat que se fan constar en l'auto, tant de l'autoequació com ara la conseqüència de l'apertura del judici oral. Entonces, es algo que tenim que tindre clar, el fet de que el jutge hagi fet una sèrie de valoracions sobre el possible risc de fuga per justificar la mesura de comparèixer l'1 i 15 fins al seu propi juzgat i l'entrega del passaport,

0: pues, el meu xuri era innecessari fer aquesta classe de valoracions perquè, a més, no n'hi ha ningú suport que pugui fer valorar, que pugui tindre una cooperació necessària de les forces públiques per una fuga, que me pareix impensable en aquest sentit. L'autor, en tot el respecte, contradiix la lògica i la proporcionalitat que tenen que tindre les mesures. Ja ha valorat els indicis en criteri racional, aplicar aquestes mesures per les que està facultat, podria haver-les aplicat sense necessitat d'acudir a aquest tipus d'avaluacions, perquè normalment, quan un ciutadà normal, i això sí que ho conec jo per la meva pràctica diària, se troba en una situació com aquestes, que està intacta la seva presumpció d'innocència, però que ja n'hi ha uns indicis racionals de criminalitat, pues bueno, en aquest tipus de lix no és freqüent ni que entregui el passaport ni que vaig a firmar l'URL 15. Si té una situació d'arraigo, no n'hi ha ninguna sospecha, pues la seva vida segueix normalitzada hasta que n'hi hagi un xuí i pugui haver una condena, que a partir d'ahí ja és un moment en el que, pues bueno, se poden prendre aquestes mesures, o si n'hi ha un recurs, si no n'hi ha ninguna situació que pugui fer una alarma de risc, pues se manté en la mateixa situació que estava. Per tant, és una qualificació del risc per la persona a la que s'hi ha atribuït en els fets.
1: Al seu parer, estem davant d'un cas amb substància jurídica sòlida?
0: Sí, sí, també sí, sí. Sí, els indicis racionals que fa estan ben treballats i n'hi ha proves. En un procés penal comença tot per una sospecha a fundar. Això és suficient per una investigació contra una persona. Si aquesta sospecha a fundar se converteix en un indici racional, és a dir, ja no sols és una sospecha, per molt fundar que siga, sinó que n'hi ha una pluralitat d'indicis que racionalment valorats poden pensar que ha hagut una acció delictiva, pues ahí se depura el filtro de l'autoincoació del procediment d'habilitat i l'apertura del judiciat. I després, perquè n'hi hagi una condena, pues té que haver una prova de càrrec suficient que nerve la presumpció d'innocència. En este segon estadi, o que diguem fase intermitja, jo crec que sí, honestament, sí que estan aquests indicis racionals i de criminalitat ben valorats i ben portats en una relació valorativa ben fundada. Altra cosa ja és les mesures que se prenen contra ella, pues, bueno, que honestament no trobe que hagi estat acertat ni que siga un marc de prudència la forma en les valoracions que ha fet, que a més eren absolutament innecessàries, perquè podia haver adoptat aquestes mesures sense necessitat de fer aquest tipus de valoracions. Això és la meva opinió.
1: Sí.
0: Per suport, si anem a la comissió, si ja té motiu de sanció o no, pues ja això és algo que a partir d'ahí, si hi ha un expedient sancionador o no, pues ja s'ha valorat. Jo, en la meva opinió, considero que el més oportú haver assegut en aquest moment per respectar la justícia és obrir unes diligències informatives que podrien haver-se transformat en diligències sancionadores, però pense que informativament pues, no sé, quizá haver assegut donar l'oportunitat a que se valorara el per què ha fet aquest tipus d'auto o justificara aquestes raons que perfectament després de les diligències informatives poden passar a un expedient de règim sancionador. Crec que això és la meva opinió.
1: I li l'agraïm. Abans d'entrar en la qüestió, en el debat polític, des del punt de vista de la investigació estrictament jurídica, alguna apreciació a fer o algun comentari? Sònia, per exemple.
2: Bueno, yo discrepo aquí con nuestro experto jurídico en el hecho de que no hay indicios de riesgo de fuga del caso de Begoña Gómez, porque estamos hablando de un momento de actualidad, un momento de estado de nuestra democracia en el que estamos viviendo un momento muy peligroso, porque se está rompiendo la separación de poderes, que es el pilar de nuestra democracia, ¿no? De hecho, es uno de los puntos que separa una democracia de una dictadura, y hemos visto cosas muy preocupantes, como por ejemplo al lado de la Guardia Civil diciéndole a investigadores de la UCO que se pongan de perfil en las investigaciones del hermano de Sánchez y de Begoña Gómez. Así hay agentes que lo han constatado en testificales judiciales, no lo digo yo. Hemos visto también cómo la Fiscalía General recibía la cloaca del PSOE, a Leire Díaz, o cómo Marlaska desintegró la unidad específica que estaba investigando a Plus Ultra, la aerolínea vinculada con Zapatero, precisamente en ese mismo momento. Y teniendo en cuenta todo esto, y que es el Ministerio de Interior quien pone la escolta a Begoña Gómez, no es descabellado pensar que estos pudieran llegar a ayudarle, podría ser a fugarse o como sea, ¿no? Y respecto al expediente sancionador, ya te voy a dar una primicia, Gustavo, y es que ya han salido reacciones. Manos Limpias ha presentado una denuncia contra la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, en la que precisamente se extraña de esa velocidad con la que se ha tomado la decisión de abrirle el expediente sancionador, y apuntando directamente a la politización de este órgano, a la ideología que tiene, ¿no? Porque ya lo hemos visto con la Guardia Civil, con la Fiscalía, están al servicio del gobierno, y esto es peligrosísimo. Y luego, por otra parte, desde el lado del gobierno, si tan confiados están en el gobierno, tanto sus socios, comentaba antes, por ejemplo, como hoy hemos visto que Podemos hacía una defensa férrea de Begoña Gómez y en contra del juez Peinado. Si están tan convencidos de la inocencia, Begoña Gómez tendrá pruebas que desacrediten los indicios, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están los documentos de las auditorías que demuestren que los contratos que han recibido públicos, las empresas de la trama, se ganaron de forma legal y que no ha sido por las cartas de recomendación que le hacía Begoña Gómez a cambio de patrocinar su cátedra? Es un ejemplo. Y luego, además, hay una dimensión europea en todo esto que es importante destacar, porque no es ya solo cuestión de Peinado, es que hay un informe de la Intervención General del Estado que certificaba la existencia de esas irregularidades, y también la Fiscalía Europea ha detectado, la Fiscalía Europea, ya no de España, ha detectado delitos de prevaricación en el contrato, en uno de los contratos de Barrabés, que es de 4 millones, porque afecta a los propios fondos europeos. Ahí se cae por completo la teoría del lawfare que sostiene el gobierno. Y lo que suele ocurrir es que cuando no hay argumentos para desmontar el contenido de un mensaje, se ataca al mensajero.
0: Sí, a mí me gustaría hacer un matiz, perdón, que es importante, que no es un matiz, es algo. Yo estoy de acuerdo en que el auto contiene unos indicios racionales de criminalidad. Donde discrepo es en la forma en que se adoptan las medidas para garantizar la puesta a disposición judicial. Yo lo que he venido a decir es que el auto me parece sólido, que hace una relación de los indicios racionales de criminalidad de los delitos que se le imputan. Nada que discutir. Y he añadido, el hecho de que se haya accedido en las medidas, en la forma en que ha racionalizado, en la que ha justificado las medidas, no borra esos indicios racionales de criminalidad que están presentes. O sea, ahí el auto es absolutamente contundente y sólido. Pero, no sé, a mí el riesgo de fuga del presidente del gobierno en este momento me parece algo, cuanto menos, que no tiene una lógica racional. O sea, decir, creo que hacer valoraciones respecto a la escolta, respecto a los medios en los que se podía haber auxiliada, por eso sin más que su discurso y sin otros elementos que hayan podido aparecer en la investigación que puedan justificarlo en este caso, bueno, pues creo que las medidas que se han adoptado, y lo digo desde la visión de delincuencia para sustraerse a la acción de la justicia, que le quiten el pasaporte o que vaya a firmar los 1 y 15, no mitigan ese riesgo, honestamente. O sea, es decir, Creo que en ese sentido la valoración para mí es excesiva, pero es excesiva también porque es innecesaria, porque hubiese podido adoptar esas medidas sin poner en sospecha a las fuerzas de seguridad. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero insisto, los indicios racionales del auto, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho.
1: Queden claras
0: Totalmente.
1: las postures de Sonia García y de José Domingo. Volvemos a escoltar también a Alba Juan.
3: Sí, así el que estén comentant o estem volent separar és el que són els indicis, la causa i tot això de quina és la disposició o la predisposició de Peinado en fer les coses. I jo crec que, o m'estranya, que si s'ha posat en dubte, diguem, l'objectivitat del jutge, que ell impose unes mesures que molts dels juristes estan considerant, bueno, com així vostè, que està considerant excessives, no? Com és la retirada del passaport, com és posar en dubte als propis policies que estan, això és algo guardant a la dona del president. Aleshores, me pareix estrany, no? Que perquè pareix que encara vull ficar més el foco en aquest sentit i jo crec, bueno, així hi ha diverses coses que tocar, però per una part, no s'entén, no? Entenc que no s'entén esta, bueno, esta mesura de llevar el passaport, de que se persone cada 15 dies, tal com van fer en Zapatero, perquè Zapatero el que van explicar és que com era una persona coneguda, presenciable i tal, no anaven a fer aquesta disposició i no anaven a llevar-li el passaport o a no permetir-li que viatja fora d'Espanya, però aquesta mateixa concessió no s'està fent en Begoña Gómez quan estem en casos similars o inclús més vàlids, no? Perquè al final és l'actual dona del president, mentre que Zapatero en este cas era expresident. I després també per el fet de que els delictes en general no són els que s'estan tratant, no estem parlant d'un cas o una trama criminal com el cas de Koldo i Ábalos, sinó que estem parlant pues, qüestions vinculades a una suposada tracte de favor en una càtedra universitària, vull dir, crec que són dos escenaris diferents. Aleshores, sí que bueno, considero que era excessiva la situació, no? Per altra part, el que m'ha estat comentant d'aquesta mescla entre la política, les autoritats, els jutges, estem en un moment on pràcticament hi ha un gris, no?, entre les sentències judicials i la política. Per una part, també coincidís que en el que ha comentat Marlaska, no?, que aquesta sentència, bueno, aquest auto era un greu qüestionament de la professionalitat dels agents, no? Ha posat, i no ha dit, pot ser que els agents que acompanyen a Begoña puguen ajudar-la, no? Ha dit, sense dubte, és possible que els agents, els escoltes, faciliten que a partir d'ahir se puga donar a la fuga, quan jo crec que és evident que en general la majoria de persones sent la dona del president saben que no es va a agarrar i a donar-se a la fuga. En general és una cosa que és evident, no? Aleshores, hauria de dir això Marlaska estan en la situació en la que està o qualsevol altre membre de govern, jo crec que hauria de ser el partit per a desvincular, com bé ha comentat Sònia, el que és l'opinió del partit de les decisions del jutge del govern inmiscuint-se o voler a lo millor fer sentència de lo que està fent el jutge. Això sí que ho pense per a delimitar on està aquesta separació de poders que pot ser el jutge no ho està fent tant però s'hauria de fer des del govern. I bueno, això és un poquet la situació en la que estem.

0: Sònia Garcia, gràcies per posar el contrapunt. Bona nit.
1: Bona nit.
0: José Domingo, soci fundador de Monforte Abogados, gràcies per portar-nos la vessant jurídica. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I gràcies també a Alba Juan per la seva aportació en el programa d'avui. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Així conclou este 22 de juny, mentre els carrers d'Alacant continuen vibrant immersos en plenes fogueres, a hores d'ara celebrant-se l'ofrena, que tenen l'ocasió de poder veure per la televisió d'Apunt. I nosaltres anirem tancant este dia que ha donat tant de sí des del punt de vista purament informatiu, amb la notícia que suposa, potser simbòlicament com cap altra, la caiguda d'una època, la condemna de 24 anys i 3 mesos de presó a una figura omnipresent, omnipotent en la política valenciana i en especial en la història recent del PSPB en primer lloc i posteriorment de l'ascens al poder de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, 24 anys i 3 mesos de presó. Així ho hem contat, així ho hem analitzat. Gràcies a vostès per estar a l'altre costat. Continuarem treballant per a ser mereixedors de la seua confiança. La ràdio continua. D'ací uns instants arriba l'esport per a viure els ecos d'una nit bonica per a l'esport valencià, on el València Bàsquet ha posat la seua bandera en el Palau Blaugrana per avançar-se 2-1 en la finalíssima de la CB. Bona nit i gràcies per estar a l'altre costat.

0: Contrapunt en A Punt Ràdio.
1: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
0: L'economia per a totes i tots.
5: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
5: Presentador de la Safor.
6: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
5: Gemma Juan. Animal de companyia.
6: La ràdio.
7: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
8: La vesprada de punt, on tot pot passar.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt

90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en el programa, com si fóreu un mes de nosaltres, tenim els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número. Per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, i 90 també va en xifra, també va en número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio també, però sense xifres i números, en lletra, en paraula. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, un àudio amb la vostra veu, teniu el nostre canal de WhatsApp, 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, que és com creus que resoldrà el València el cas dels futbolistes que no compten per a Corberán. I és la pregunta que avui vos fem. Com creus que resoldrà el València el cas dels futbolistes que no compten per a Corberán? Primer, i abans que res, donar-li una bona a València Bàsquet. 80-88 en el Palau Blaugrana, en el pitjor dels casos. València Bàsquet recupera el factor cancha. Això en el pitjor dels casos. La pinta, si jo tinguera que jugar-me el meu patrimoni, que són tot deutes, que diria aquell, és que s'acaba el dimecres. Però crec que el Barça, la major mesura de les seues possibilitats, la va donar en el primer partit. Que va ser molt difícil que igualeix el rendiment. Però, bueno, de qualsevol manera, cal de jugar-lo. Ara, de seguida, se n'anirem a Barcelona, on s'espera Nacho Rodríguez després de la publi, però volíem començar més enllà de que ara contem l'editorial, però volíem començar donant-li una bona a un València Bàsquet que s'acosta d'una manera, diríem, molt il·lusionant al que seria el seu segon títol de Lliga des de 2017, que va ser també aconseguit baix la direcció de Pedro Martínez. En el València Club de Futbol, altre estiu clàssic de Meriton. Tot i que el club va dir que la idea, no us en recordeu, en aquests cafès amb ron de final de temporada, van dir moltes coses. Lo d'Europa, lo de fer una plantilla, què tal. També se va dir allò de que la idea era començar la pretemporada sense els descartats i amb la majoria de les incorporacions ja fetes per a que Corberán poguera treballar amb el nucli de futbolistes. Res. A dia d'avui, Corberán té menys efectius que fa dos mesos. I això és la realitat. La realitat és que encara no tenen respostes de Guido ni de Meunier. Els únics reforços amb els quals podrà comptar l'entrenador són tres futbolistes.

futbolistes que ell no ha demanat. I no estem dient ni que siguen morts ni noïns. Estem dient que són tres futbolistes que no són petició d'ell. I en quant a lo de Guida i Meunier, el problema és que dones una sensació de desespero tal que els jugadors saben que tenen la paella pel mànec. En altre València, en un any de Mundial o d'Euro, es justificava la tardança de les incorporacions, tenint en compte que el club acabava perdent algun futbolista que prenia part en el campionat. El Mazinho del 94, el Blaovic del 96, els Cañizares, Esparci i Björklund del 98 o el Joaquín de 2006 justificaven l'espera. En el València actual, l'única espera a la que pot aspirar l'aficionat del València, el club de futbol, és que no li piguen una estaca massa sagnant en els xiringuitos d'hamburgueses que han muntat al treball en Mestalla. Si tot això no fora suficient problema, que ho és, està el de l'excedent. El València té un seriós problema amb els futbolistes amb els que no compta, amb múltiples factors a valorar. En primer lloc, la temporada que ha fet l'equip. Quan fas una campanya en la qual es devaluen tots els teus futbolistes, és complicat, per no dir impossible, treure diners per ells. Quan durs mesos telegrafiant els futbolistes que te'n sobren, Fulquier, Diagabí, Schenk, Santa Maria, Almeida, Danjuma i Raba, és complicat que ningú te puga oferir ni una aileta per ells. I màxim, tenint en compte que cap d'ells té una fulla de servicis atractiva, bé per unes causes, rendiment, o bé per altres, problemes físics. Quan, a més dels 7 futbolistes que pretens col·locar, a excepció de Diakabí i Schenk, la resta van ser contractats o renovats en l'últim any i tenen contracte per davant, damunt estàs en una evident inferioritat a l'hora de negociar. Si esta circumstància ja seria complicada en un club amb bons gestors i una estructura esportiva forta, en este València, on continua sent un misteri què ha passat amb el secretari tècnic per a Espanya, que va mutar en scout i que de moment no és res, es complica tot molt més, perquè no hi ha ni bons gestors ni una estructura adequada com per a treballar el mercat nacional, que és el que te podria ajudar a treure l'excedent. El pretès no projecte per arribar a Europa, de moment, té el mateix rostre que els projectes dels dos últims anys. És a dir, que llevant de la propaganda, darrere no hi ha res de res. Fumeral de concurs de paelles. De qualsevol manera, i per arreglar-ho, segur que Kia Dream puja una història d'Instagram amb altra cançó de Britney Spears, que això, i la casa dels Pokémons, sí que li interessen. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 11, saludo ella, Salva Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
0: Que per a començar la setmana ha estat gaudint d'eixe vendaval de color taronja que avui ha passat pel Palau Blaugrana.
1: Sí, que va a camí de guanyar un títol. Ja te vaig dir l'altre dia que, tot i la primera derrota, per a mi era favorit o continuava sent molt favorit a la victòria final València Bàsquet. Al final, pel moment de xoc, per potencial de plantilla, per físic també, Manolo, pues, és superior l'equip de Pedro Martínez, que... Bueno, pues yo continuo siendo optimista y creo que la serie no va a tornar afortunadamente a Valencia. No se va a disputar ese quinto y definitivo partido. Se tancará en el cuart de dimecres, que también oferirem en esta sintonía, la del Punta a Punta Punt Radio, y ahí ya se podrá cantar, tot i que a Barcelona. Sería más chulo cantar a Valencia, pero bueno, tot i que a Barcelona, un nou títol de Lliga en València Bàsquet.
0: Ara després parlarem amb Nacho Rodilla, que ens donarà els claus del partit, com sempre. Saps qui és Toni Romo?
1: Uf, ha sigut duríssim això, eh? Jo no ho he vist, m'he donat compte després en xarxes socials. Quan tu m'ho has dit...
0: Ara després ho parlo.
1: Perquè jo he vist el partit d'Argentina, però evidentment sense...
0: Sense veu, estàs així, dirigit del punt.
1: Sense veu i, uf, va semblar sorprenent, de veres.
0: Ara després parlarem de Toni Romo i de Toni Romas. 11 i 12, Folgado.
1: Va quan al puente diguen com?
0: Ara t'ho conten, Juanito. Les fotos avui com venen?
1: Fotos venen, avui, amb cistella.
0: Tira-li.
1: A un pas del títol, València Bàsquet ja frega el títol de campió de Lliga CB després de derrotar el Barça al Palau Blaugrana en el tercer partit de la final del playoff per 80-88. L'equip taronja lidera per un Jan Montero magnífic, 29 punts i 36 de valoració. Ha superat un Barça impotent, el quart partit que pot ser definitiu en el títol valencià. I jugarà dimecres, parla Jan Montero.
2: Gracias a los tropiezos que hemos tenido durante la temporada, del año pasado también los jugadores que tuvimos el año anterior, hemos aprendido de los errores y gracias al Mite aquí al lado mío, yo creo que también nos ha hecho confiar en el sistema, en la cosa que él nos dice y nos hemos agarrado a eso, el plan, todo en conjunto, trabajando, tratando de ayudarnos cada uno. Yo creo que por eso sacamos cosas en conjunto adelante. Debemos de seguir así, debemos de seguir humildes, sobre todo porque yo creo que el Barça es un gran equipo, tiene jugadores veteranos y bueno, ahora el partido del miércoles yo creo que va a ser similar o un poquito más de intenso.
1: A falta de fichatges amistosos, el València ha tancat ja tres partits amistosos en la seua pretemporada per a preparar l'inici de la Lliga. Els de Corberà jugaran contra el Castelló a Paterna una volta tornen de la primera fase de l'estaix en terres catalanes a Olot. Posteriorment, Stoke City i Derby County seran els rivals en la fase anglesa de pretemporada. No es descarta un tercer amistós en terres britàniques. El trofeu taronja continua sense tindre encara rival. Dia lliure i tranquil. La selecció espanyola ha gaudit avui de jornada lliure després del triomf ahir davant Aràbia Saudita. Una volta finalitzada en contra, els de Luis de la Fuente tornaren al seu lloc de concentració a Chattanooga, on presenciaren l'empat a dos entre Uruguai i Cabo Verde. Ara queda per davant el partit contra els de Bielsa, on Espanya juga a la primera plaça del grup. Per a aquest partit sembla que es podrà contar ja totalment amb Lamine Yamal, segons diu el seleccionador.
3: Que cada vez que le vemos, nosotros que tenemos la fortuna de verle entrenar en esa parte que, como el otro día comentaba, no son los rondos, pues es un lujo verle cómo compite, cómo está recuperando de nuevo la sensación de Lamine, ese espíritu, esa finura que digo yo que tenía y que tiene ahora mismo en este momento.
1: El Club Esportiu Castelló iniciarà la pretemporada el 9 de juliol amb les proves mèdiques i amb el primer entrenament el dia 13. El conjunt albinegre realitzarà una concentració a Olot entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. D'altra banda, el club ha anunciat que Salva Ruiz deixarà de ser jugador de l'equip a la fi del seu contracte el pròxim 30 de juny. Salva ha jugat 127 partits amb el conjunt orellut, en què ha fet 4 gols i 6 assistències. L'escoltem.
4: Cada vegada que sonava l'himne, cada vegada que l'Skyfy Castellà ruixia, sabia que no jugava per a mi, jugava per a vosaltres. Avui em toca dir adeu, i no és fàcil. M'enduc 5 anys que no canviaria per res. Una afició, una ciutat, una família, i el que significa ser albinegre. Això no es deixa mai, es porta sempre, allà on vaig.
1: Antiviolència proposa el tancament del Pepico Amat. La comissió antiviolència ha proposat el tancament de l'estadi nou Pepico Amat del Club Deportiu Eldense pels incidents ocorreguts el dia que l'equip va certificar l'ascens a segona divisió en el duel contra l'Atlètic madrileño. Concretament, l'organisme estudia la possibilitat de sancionar amb un mes de tancament de la instal·lació per la invasió de camp una vegada es va materialitzar l'ascens. també per permetre que un seguidor arrencara el banderí de córner i agredira un jugador contrari. D'altra banda, el club ha anunciat la renovació del contracte d'Àlex Serra fins a 2027.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
6: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
8: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: Tinc per a tu una promesa i una passió que es fa gran. Com el xiquet...
11: Estàs escoltant 90 minuts.
10: Com la xiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
11: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
10: Som molt de riure i plorar. Som l'alegria d'un poble.
0: Comença 90 minuts i ho hem fet i ho hem dit al començament del nostre programa. Salva, tal com hem comentat, el cicló taronja s'ha endut per davant del Barça. Això s'acaba el dimecres.
1: Bueno, té pinta que si no afluixa el ritme València Bàsquet, que s'acaba efectivament dimecres en el quart partit, a recuperar avui. A més, la victòria 80-88, l'avantatge canxa que havia perdut després de la derrota sorprenent en la pròrroga en el primer partit, l'equip de Pedro Martínez, 36 de valoració de Jan Montero, que és bueno, pues, un jugador que avui ha tornat a decantar del costat taronja a l'eliminatòria. Pedro Martínez, que quan se li va preguntar directament per Montero, bueno, pues, ha volgut destacar també altres jugadors, com per exemple Cameron Taylor. I bueno, pues, una barbaritat. És que després de repassar les estadístiques, i ara li preguntarem a Nacho Rodilla, hi ha poquets jugadors que hagin arribat al 30 de valoració en una final en este segle, entre ells Manolo, Gasol, Oberto, Tomic, Llull, Rudi, Mirotic, Tavares i en aquesta nòmina de grans jugadors pues, entra amb lletres mayúscules també Jan Montero. 30 de valoració, que és una barbaritat.
0: Paraules matos, en efecte. Entra en una selecta llista. En la selecta llista dels comentaris que habitualment fan en esta casa està sempre Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
12: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bueno, tu eres tan optimista com jo, tu creus que això s'acaba el dimecres?
12: Sí, jo, el meu pensament anava per aixec a mi, si el colpet el pega ben avui, el Barça té difícil refer-se a nivell físic i mental, per tant, li otorgue a València Bàsquet la capacitat i un poc el favoritisme de rematar la faena el dimecres que és així.
1: 30 punts, perdona, Manu, 30 punts de valoració per a Jan Montero. Nacho, és una barbaritat, eh?
12: Mira, pots mirar jugadors que són molt difícils de parar, no? En estat de gràcia, però de les qualitats de Montero, jo crec que ara en aquest moment no hi ha cap a Europa que siga, en la línia exterior parle, tan diferencial, tan capaç de desquiciar a tota una defensa, que tota la defensa vagi sobre ell,
1: focalitzada sobre ell,
12: sobre ell, i se la puga inventar, i quan no... la solta, i damunt el puntet ixe de paciència que diu la fa, te'n faig una, m'espere dos i després te'n faig dos o tres seguides. Que té una capacitat de coco per a saber quan li toca fer-ho, per a decidir, per a aquesta presa de decisions, bestial, i és que estem davant del jugador diferencial d'Europa i evidentment d'esta Lliga ACB, i ho ha tornat a plasmar. És qualitat i damunt i ser caràcter superguanyador, supercompetidor de Montero per aparèixer pues, un dia com este, no? En els tercers partits.
0: Avui on ha radicat la diferència o el moment en el que el València Bàsquet ha posat terra de per mig? Quina tecla ha tocat avui València Bàsquet?
12: No, la de sempre o la dinàmica de sempre, no? Que és la del ritme, la de percutir en el rebot ofensiu tantíssimes vegades, segones opcions per a València Bàsquet, el rebot li dona moltes oportunitats a l'equip i això se transforma en que el rival se ofusca perquè encara que te sostinga en una acció defensiva bé, però tu el penalices. El ritme, el treball de defensa de València Bàsquet que desgasta als rivals, desgasta a este tipus de jugadors també que té el Barça, no? Estil La Provítola, estil Satoranski, Vesely i companyia, que quan veu que la defensa rival de València Bàsquet apreta a tres quarts de pista o a tota la pista, que tenega recepcions, jo crec que això al final és el que incomoda i dona este aire, no?, de València Bàsquet, de transicions, de velocitat, i ahí en ixa més anada i tornada, este punt més físic, més atlètic dels nostres, és el que acaba sobrepassant al Barça en ixe tercer quart.
0: Nacho, entenent que Barça és molt millor equip que Joventut de Badalona, quan Joventut li guanya el primer partit va perdre el primer partit de poc contra el València Bàsquet, diguem allò de és que Joventut avui ha fregat l'excel·lència i en el moment en què no la fregui València Bàsquet li ha passat per damunt. Podem dir que l'altre dia el Barça va fregar l'excel·lència
1: totalment
0: en València i a partir d'ahí o fa ixe partit que no se pot fer tots els dies o no té per on clavar-li mà a l'equip de Pedro Martínez?
12: Sí, i portat al nivell de tan estel·lar, tan d'excel·lència d'eixe primer partit, que el Barça va estar increïble des de la línia de tres punts, que inclús així tu vas tindre pues, tot el moment ixe final per a decidir què volies fer en el partit, decidir dic, en el tema de fer falta, no falta, ho tenies tu en les teues mans. En un dia en el que el Barça està increïble, inclús així tu tens el partit mig en la butxaca i s'acaba escapant. Però després, quan s'allarga l'eliminatòria, fixa que a partir d'ahir és minuts ja de superioritat de València Bàsquet en aquest segon partit. I en el partit d'avui és minuts que requereix des de lo físic, no? des de les cametes, la frescura de cametes. València Bàsquet domina, pues, d'estos dos últims partits, domina el 80% dels dos partits. No? Crec que és un reflexe clar de cap a on va esta finalíssima, que va cap a una parcel·la que València Bàsquet la imposa des de lo físic, i que el Barça tira el resto el primer dia. Avui crec que també ha tirat el resto quan ja se veia ofegat, eh? Sí. Ha dit, o és avui o ja no és ningú dia.
1: I ahir han aparegut jugadors. I l'últim quart, sí.
12: De l'últim quart. Tu afluixes, però també apareixen actors secundaris, entre cometes, no? En este Barça apareix Brizuela, apareix Satoranski, Joel Parra, un jugador de Parra que crec que està fent una bona, un bon tram final de Lliga. I això, ixa tripleta per a mi, més tocos en Geila, li otorguen al Barça la capacitat d'enganxar-se. Però després dius, és que ara el partit se torna a jugar de nou i tornes a tindre l'aire d'este tram final que acabes també d'alguna manera sobrepassant al Barça en tres minutets, en tres minutets finals de la igualtat del 73 a este marcador final.
1: Nacho, sembla que si la música en la canxa la posa Pedro Martínez, evidentment el Barça poca cosa té a fer. Si sona la música que vol Xavi Pascual, és més complicat, que és el que li ha passat en el primer quart a València Bàsquet.
12: Sí, en la música
1: de Pedro... El partit trabat, de no deixar córrer...
12: Però fixa't també, Salva, que si tu fas el teu xoc i imposes aquesta música de l'equip de Pedro Martínez, és que ni els jugadors rivals, ni el factor ambiental, ni les tàctiques de Xavi Pascual, és que li dona igual a aquest equip, perquè troba en una línia de xoc de velocitat, de frescura, de transicions, ahí troba el rival la incomoditat, i això és el que jo crec que imposa, que el Barça durant un moment de partit sí que ha buscat pues, un poquet més trampejat. Jo crec que també la primera part d'aquest partit, i aquest primer quart, València Bàsquet no ha estat encertat. Veig diverses accions en el començament de partit que t'esperen gatillar, no les engatilles, i el Barça se sosté ahí en un marcador més reduïdet. Però quan ja entra en la botxeria, però el que el Barça té que aguantar les teues transicions, ahí ja tot va en la línia del que imposes tu, i crec que la contundència teua el que acaba fent és sobrepassant a rivals i a este equip del Barça.
0: Parlem sempre de Cam Taylor, parlem de Montero, parlem de Badio. A mi m'agradaria, per a tancar, Nacho, preguntar-te, perquè en algunes fases també va estar una miqueta no tan lluïdor, va començar molt bé, va desaparèixer, però més que a nivell espectacular, arriba't el moment on l'aportació de la Rea, és la més equilibrada a tots els factors possibles del joc, i ha arribat ese moment, el moment decisiu, com és una final?
12: Sí, és que, i s'ha parat el que acabes de dir, és que de la Rea el que te dona és equilibri, no? I possiblement, Pedro, també, en un moment donat del partit, en aquest tram decisiu, que apretaven a Montero, també l'acompanya de la Rea. Jo crec que el nano té tanta cordura, tanta bona selecció de les coses que sempre t'aporta. Avui, pues possiblement per la pressió de lo que significa també un partit com el d'avui, no? Li ha faltat un puntet, ha tingut encert, evidentment, però ha faltat un puntet de gracieta de cara a Cistella, però després estan totes, està en el rebot ofensiu, és un base d'alçada que t'acaba sumant en eixos rebots. Per això jo dic, i ser més menys, no?, de la Rea, per a l'equip sempre és positiu, i té la madurea d'un veterà siguent un Pipiolo. Per tant, és un factor importantíssim, i en este tram decisiu, així ho ha entès Pedro també, i li ho està donant, no regalant.

0: l'Ante en ningun moment donant al xaval pel que se ho guanya. I el factor, ese doble factor, Pradilla, Braxton Key, eh?
1: Sí.
0: Braxton Key, que en este moment de partit final fa dos escalades, fa dos coast to coast, no? Creuant-se la mitja pista, fabricant-se l'espai, contundència, després va esclafar-la davant de Toko Sengheila. És també en Pradilla i Braxton Key, tenim ahí una dupla que per als rivals és penalitzadora de diferents maneres.
1: Hem vist també, Nacho, quan ha conclòs el partit, el president Juan Roig i el director general Enric Carbonell acostar-se cap a la zona on estaven els 250 aproximadament seguidors de València Bàsquet per a agrair-los i aplaudir-los el suport.
0: Ha sigut un gest molt xulo, Juan Roig així en la tribuna, Enric Carbonell veient el partit més, li agrada més estar més prop de lo que és la pista, no? Però després d'acabar l'enfrontament se n'han baixat, ovació d'eixa part més alta d'ací del palau de tota l'afició taronja, que no ha parat d'espentar. En algun moment s'escolta més a l'afició taronja que a la del palau, a la del Barça. Per què? Perquè sí, perquè la dinàmica era més nostra que d'ells. I després, bueno, eixa ovació final, eixa agraïment per part de Juan Roig i d'Enric Carbonell a tota la gent que ha viatjat, que ha fet l'esforç d'estar ací al costat de l'equip i que no han parat de cantar, de disfrutar-ho i de creure's que això va a camí d'eixe segon títol de Lliga.
2: 80-88 en el tercer partit. Això vol dir que en el pitjor dels casos València Bàsquet ha recuperat el factor canxa. A veure si dimecres ho tanquem, com no, amb els comentaris de Nacho Rodilla. Nacho, gràcies.
0: Vinga, adeu.
2: No, gràcies, Nacho. Podem escoltar, Salva, el MVP de la final.
1: Sí, que no és altre que Jan, el problema, li diuen, però la barbaritat, Montero.
2: Venid problema.
3: Bueno, yo creo que eso viene un poquito de mi infancia, ¿no? Yo siempre jugaba con lo más grande, siempre me hacían double team y bueno, yo siempre trato de generar una jugada ganadora para el equipo y bueno, y los pequeños detalles, ¿no? La defensa, la verdad que Pedro en todos los últimos años me ha puesto mucho énfasis en eso, que tengo que mejorar la defensa. Yo creo que por eso siempre trato de involucrarme en lo que es la defensa, los robos, los tapones y las pequeñas cosas.
4: Lo decías ahora, ¿no, Jan? Lo importante que ha sido Pedro para ti. ¿Qué ha cambiado el Jan antes de Pedro y el de ahora?
3: Yo diría que la defensa, ¿no? La defensa. Ahora no tengo ese miedo de poner el cuerpo. Antes metía mucho mano, ahora no robo tanto, pero bueno, yo creo que me mantengo siempre en forma de estar enfrente del jugador atacante. Y bueno, yo creo que por eso me caracterizo un buen defensor.
2: Pues las palabras de... El problema, si arriba se la solució, imagina't.
1: Bueno, el problema per a rivals, solució per al propi equip.
2: Perfecte, tanquem la part del bàsquet, tenien que haver de bàsquet com no era d'una altra manera, i anem a parlar del València Club de Futbol Salva, perquè de moment continua tot quiet.
1: Sí, continua sense menejar-se res respecte a les entrades del València. I fonamentalment també respecte a les eixides, és a dir que així avancen els dies, estem a 22, ara de seguida entrarem en 23 de juny, en apenes dues setmanes l'equip comença la pretemporada, les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, i no hi ha més moviments que els que ja coneixíem de Aliu Dieng i de Justin De Haas, a l'espera, saber què és el que ocorre amb Menier i a l'espera saber què és el que ocorre amb Guido Rodríguez. De Menier, el que podem contar, Manolo, és que, per informació que tenim nosaltres, el València li havia demanat al lateral belga que ahir va tornar a ser titular en la seva selecció, que tenia que donar una resposta a l'oferta econòmica i de temporades que li havia fet el conjunt de Mestalla. A hores d'ara, Manolo, la resposta sobre si Menier va contestar i què va contestar o no, jo no la tinc, però crec que la té Salva Gomis.
2: Hola, Salva Gomis.
5: Què tal, companys? Com esteu? Bona nit.
2: Bona nit. Què me pots dir del lateral belga Thomas Meunier?
5: Bueno, pues que la negociació amb Meunier continua, jo crec que molt viva. El València, perquè és Corberà el que vol a Meunier, pues evidentment està insistint en este perfil de lateral dret, no? De veterà, que pot aportar experiència i que pot complir, jo crec que molts registres que fins ara no s'han complit en el lateral dret. La veritat i la realitat, fins a on sabem, no? O fins a on jo sé, és que

0: Meunier el que vol és assegurar-se 2 anys de contracte i que el València, de moment, el que sopesa, el que valora, és un més un. A mi em diuen que a nivell econòmic està tot clar, vull dir que no va ser un problema a nivell econòmic, però que el que Meunier vol és assegurar-se 2 temporades i que el València, de moment, bueno, pues, sembla que el que li està oferint és un més un.
1: Bueno, pues, jo t'ho diré el mateix. Jo crec que els jugadors saben que el València està tan desesperat que tots els jugadors ja amb una edat amb una... li apeten el València perquè és que saben que tenen la paella pel mane que salva. Gomis.
0: Sí, totalment. Bueno, jo penso que la realitat, o almenys el que s'ha demostrat el València en el mercat en les últimes temporades, és que pues, no té la paella per el mànec, no? No és fort en el mercat, ho hem vist en els jugadors que són propietat del València i en els que no ho són. Vull dir, passa en Cristian Mosquera, ha passat en altres jugadors que tu te pots llevar de damunt i no pots, en Raba, Santa Maria, en Almeida, passa en el seu moment, per exemple, també en Fulquier, que acabaré renovant-li 2 temporades, vull dir, no, que és el que ell volia, recordeu-vos que és el que Fulquier volia i acabaré donant-li el que ell volia. Bueno, pues això, evidentment, en el món del futbol pues, se sap i lògicament estàs obrint la mà a que els futbolistes te puguen apretar i, en este cas, bueno, a mi no em sembla descabellat, vull dir, que Meunier demani 2 anys. És el normal, vull dir, no està en el seu dret, evidentment, però també em sembla una bona postura del València el tractar d'oferir-li 1 any més un i... per què no que ixe més un pues, siga senzill, no? de complir, que si jugues mitja temporada, si jugues 25 partits més de 45 minuts, que això bueno, lo que t'assegura és que físicament està bé, no? O que és important, bueno, pues, este tipus de coses que se solen fer i que jo crec que el València és el que està tractant de convèncer a Meunier. A mi el que em diuen de moment és que ell demana 2 anys i que d'ahir, bueno, pues és de veres que també estan en el Mundial. Suposo que no t'estarà tot el dia al telèfon en Lisandro o en Ron o en qui siga o en Corberán, però vamos, que de moment la situació està així, no és tan lluny, no és una situació que estiga lluny, però el principal punt que hi ha que salvar és la durada.
1: Bueno, ese es uno de los noms.
2: No sé cómo acabará la cosa de Meunier, pero yo, competente futbolista como está, encara en el Mundial, independientemente de si el València li demana donar-me una resposta o no me la dones, yo creo que mentre Bèlgica continúe competint o mentre Bèlgica no caiga eliminada, crec que el València no va tindre una resposta definitiva de Meunier. A partir d'ahí, no sé si el València l'esperarà o no, però és habitual que el futbolista, quan competisca, no vulgui saber absolutament res del que ocorre amb ell, encara que avui hi ha hagut una declaració sorprenent de Julián Álvarez en el moment de conclòs el partit d'Argentina, sí. Que ha dit que el Barça...
1: Que
2: me venguen, que vull que sigui de l'Atlético de Madrid.
1: Bueno, pues...
2: Però no és habitual, però bueno, en tot cas el València...
0: I vaig dir una cosa, Bèlgica està complicant-se la vida en el Mundial.
2: No, tal qual, però si guanya l'últim partit està dins.
1: L'últim sí. Partit de Bèlgica serà contra...
2: Nova Zelanda, si no m'equivoque.
1: Sí, crec que és contra Nova Zelanda. Correcte.
0: Bueno, sí, contra l'equip de Tim Payne.
1: L'equip de Tim Payne. Nova Zelanda ja ha passat a desaparèixer del concert futbolístic mundial per a ser l'equip de Tim Payne. Bueno, Saba, hi ha l'altre nom, que és el de Guido Rodríguez.
0: Sí, és un poc el nom de l'estiu, no? Podríem dir en el València, de l'estiu, de la mitja temporada, des que va arribar en el mercat d'hivern, que pues, jo crec que des de ja fa molts mesos estem en este nom, a voltes, amunt, avall, en saber si, bueno, pues, què és el que vol Guido, què és el que planteja el València. La realitat és que Guido no ha renovat el València encara. Guido està estirant el xicle, té interessos forts de Mèxic. A mi el que em diuen és que el mateix que li va portar a València i no el va dur a Brasil és el que està fent força per a quedar-se en Espanya o en la Lliga i no anar a Mèxic, que és la seva família. La seva família en aquest moment, pues, anar a Brasil no ho veia amb bons ulls i en aquest cas anar a Mèxic pues, tampoc. No? Aleshores, bueno, pues, vale, el València això està tractant d'aprofitar-ho. Però, clar, el que demana Guido Rodríguez jo crec que és massa diners per a este València. Jo la informació que tinc, Manolo Salva, és que la negociació ara mateix no està en un punt de trobar-se perquè Guido demana molts diners. El València ja li ha fet una bona oferta a Guido. Guido continua demanant més diners i el València, el que a mi me conten, jo he pogut parlar i és un entorn complicat el de Guido, però el que a mi me conten és que esta setmana té que decidir Guido. Guido té que donar una resposta abans de que acabi esta setmana. Esta setmana, avui estem a dilluns 22. Esta setmana, Guido té que donar una resposta abans del dia 28, que és diumenge. Durant esta setmana té que donar una resposta o el València, evidentment, pues, tindrà que manejar-se en un altre sentit. Vull dir, el València tampoc pot... Jo crec que té sentit, vull dir, a mi em sembla lògic que el València vulga, no?, explorar unes altres opcions, perquè si no sembla que és o Guido, o Guido, o Guido, o després Guido, i ja en última opció Guido.
1: Sí, sí. I aquestes coses que fa el València.
0: Sí, és que ja ho ha fet més vegades, vull dir, és que ha passat en recordeu-vos en Rafa Mir, no? Que no hi havia un altre davanter en el seu moment. Pues, en el tema de Guido, pues, sembla que estem en aquest punt, i jo pensé que sí, que cal estirar i negociar, i bueno, però estem ja a 22 de juny, pues, jo crec que ja va bé, i el València el que li ha traslladat en aquest cas, per lo que a mi me conten, és que té esta setmana per a contestar, o pues, tindran que avançar en altres noms que els tenen damunt de la taula i jugadors que no estan mal, vull dir que jo crec que tampoc se'n van molt del nivell de Guido. Ara, que després entrem en un altre culebró de el plan B, no? Qui és el plan B? I, per exemple, noms que han sonat, Jefferson Lerma. Ara, si tens que anar a buscar a Jefferson Lerma, li vas a pagar el que demana Jefferson, perquè és que començarem en un altre culebró. De a veure si el València pot convèncer al pla B, que és Jefferson Lerma. Bueno, vull dir, és un exemple, eh? No és que siga tal qual ni literal, però jo penso que és un... i és algo que esteu dient també i estem contant en el 90 minuts, un mercat llarg. El d'este València va ser un mercat llarg, novament.
1: Que estrany, eh? La primera volta que m'ho passa. Gomis, moltes gràcies.
0: Un abraç, bona nit.
1: Bueno, Folgado, parlem del Mundial?
2: De lo que vulguis.
1: Vinga, va.

0: en un dia històric perquè Leo Messi salva s'ha convertit en el major golejador de la història dels Mundials.
1: Sí, encara que així m'has posat una trampa, com és habitual en tu, però sí, Messi avui ha fet dos gols, és el màxim golejador en solitari en la història dels Mundials. Ha marcat el gol en el minut 38, el segon, el partit contra Àustria, i a partir d'ahir, pues, com que ha fet dos gols, ha sumat 18, i amb 18 gols pues, ha superat a Klose, el davanter d'Alemanya. 18 gols en 28 partits, aquesta és la xifra de Leo Messi, que des del dia d'avui és el màxim golejador, el màxim canoner dels Mundials, Manolo.
0: Bueno, la dolenta notícia és per al central d'Alemanya, per a Schlotterbeck, que ja no va a xafar més el terreny de joc en el Mundial.
1: Se va dañar el lligament medial en el del turmell esquerre en el primer temps del partit de dissabte contra Costa d'Ivúries, el central de 26 anys de Borussia Dortmund. La Federació Alemanya de Futbol ha anunciat avui dilluns la seva baixa per diversos mesos per aquest motiu, amb el que es perdrà la resta del Mundial.
0: Hi ha problemes importants, salva a Boston, els escocesos s'han begut tota la cervesa.
1: L'afició escocesa, coneguda popularment com la Tartan Army, és una gent molt simpàtica, va inundar durant la primera setmana del Mundial els carrers de Boston amb càntics, faldes tradicionals i ambient festiu, mentre que els bars locals van registrar xifres rècord fins a arribar a quedar-se sense subministraments de cerveses. La famosa cerveseria Samuel Adams, productora de la Boston Lager, es va quedar sense reserves de la seva típica cervesa i va haver de fer comandes d'emergència per a mantenir el ritme dels escocesos. Diu, ni San Patricio ni la Super Bowl, el Mundial ha triplicat les vendes d'estos dies festius.
0: Sí, i un tal Callum Fraser, que és un dels cerveses finals, diu que en un dia un escocès es pot veure entre 17 i 20 cerveses. Li falta dir sense apretar.
1: Sí.
0: Bueno, ja

0: L'Argentina 2, Austria 0. Està jugant-se ara baix un diluvi el França-Iraq, Salva.
1: Sí, i de moment està guanyant França, gol de Mbappé per un gol a 0 a la selecció de l'Iraq, i abans, efectivament, com hem comentat, Argentina li ha guanyat 2-0 a Àustria i està classificada per la següent fase. Inclús Scaloni, bueno, pues pot permetre's que ho farà, l'opció de donar descansos als seus futbolistes més determinants en l'últim partit.
0: Ens esperen dos partits més esta matinada.
1: Hi ha un interessant, que és a les 2 de la matinada, Noruega-Senegal, i a les 5, Jordània-Algèria, cafè per als més cafeteros.
0: Que se me dona que no te vas alçar per a
1: hora. No.
0: I per a demà, dos partits més.
1: Portugal-Uzbekistan a les 7, i Anglaterra-Gana, que és altre bon partit, a les 10. Bon horari, este.
0: Bueno, fe de rates, que ja que parlar d'elles, s'ha muntat un cacau important. Perquè hi ha hagut un moment en la transmissió de l'Argentina-Àustria en la qual ha eixit en la pantalla Mario Alberto Kempes i Pau Garo i Gaizka Mendieta, que són les persones de televisió espanyola que estan fent el partit, han dit la gent està cridant, és Tony Romo, el quarterback del Dallas.
1: Els Cowboys.
0: Bueno, pues com la cosa se ve que s'estan caient prou pals, s'han posat en contacte amb mi i m'han dit que a voltes el que eix en la pantalla de la televisió no és el que ells veuen en el videomarcador. I que, per tant, en aquest moment en què en la pantalla de televisió estava eixint Kempes, sembla que en el videomarcador el que estava eixint era el tal Tony Romo. Igual que ens ha semblat que era una errada prou greu, ens han donat les seves explicacions i crec que cal donar-les, sense cap pega. I la segona m'escriu un valencianista que estava vivint en Saragossa, diu que és fidel seguidor del programa, diu, només volia fer-te una puntualització que segur que entendràs. Clar que sí, i per això la llisca. Per als que es dediquem a les... L'altre dia explicaré lo de Borja Iglesias, te'n recordes? Que no l'havien deixat entrar...
1: Sí.
0: Vale. Però els que ens dediquem a la seguretat privada, el terme segurata el considerem despectiu.
1: És de veres.
0: Que reconec que és d'ús molt comú. Sí, som vigilants de seguretat, guàrdies i jurados. Espero que no t'hagi molestat l'aclaració. Ho he fet des del major dels respectes, amb la confiança que he pres com a fil de seguidor teu i de Salva des de fa molts anys i per les diferents emissores per les que heu estat. Seguiu així i no canvieu mai. Pues, amic, tens tota la raó del món.
1: Té una connotació que ell s'interpreta moltes vegades com a despectiva. Jo crec que és el to el que...
0: Jo no ho sabia.
1: Jo crec que és el to. Al final tu no pots dir, mira, el segurata o el segurata. Però sí. Vigilants de seguretat.
0: Vigilants de seguretat.
1: Ja està. Sí.
0: Així en la casa tenim... I són fantàstics tots, eh? Així que, amic, tens raó. I com tens raó, llegim la teua queixa en antena i te donem la raó perquè la tens i te demanem disculpes perquè és el que cal fer. Anem a la tertúlia?
1: Com vulguis.
0: 11:45, pausa per a la publicitat i entornar de la mateixa...
1: Com plou ahir el Mundial.
0: Està caigent la del... està caigent la Mundial.
1: No te sostres, t'estadi.
0: 11:45, pausa per a la publicitat i entornar de la mateixa. Entrem en el terreny de la tertúlia
1: i
0: de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance. Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
8: Ven a Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: La tertulia esportiva en 90 minutos.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.

0: Divendres s'estrenava el mapa interactiu Un món d'eclipsis, sobre les interpretacions dels eclipsis solars en les cultures del món. És un mapa divertidíssim, on podeu fer clic damunt de cada eclipsi. Hi ha documents relacionats amb els eclipsis i punts on te conten quines eren les tradicions, no? que es vivien, no? Ha estat una iniciativa de la Societat Espanyola d'Astronomia en la qual participa l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, que recull més de 100 elements del patrimoni cultural de tot el món des de l'antiguitat fins ara mateix. El fet que el Sol desaparega sobtadament ens fascina ara mateix, no? I això és que sabem que es tracta d'un fenomen periòdic en què la Lluna passa per davant del Sol. Doncs imagineu com s'hauria de viure això fa segles o milers d'anys. D'entrada, amb moltíssima por, no? Per exemple, si el Sol és un déu i de sobte se'n va, això havia de ser un mal auguri, no? És el que passava a la Xina, per exemple, on es creia que un drac celestial estava intentant devorar el Sol durant l'eclipsi. I què feien per evitar-ho? Doncs feien tot el soroll que podien. Tocaven tabals, gongs, escridassaven i llançaven fletxes al cel. I així aconseguien que el drac escupira el Sol i tot tornara a la normalitat. Quanta raó té aquell que diu que quan tu vols fas que te quadre el guió que tu vols escriure, no? Si entreu al mapa interactiu, trobareu històries tan curioses com esta de la Xina. Però a més de satisfer la curiositat per com s'ha viscut al llarg del temps i per tot el planeta, el mapa interactiu ens fa pensar. Ens fa pensar en com apareix la por. Sempre per allò desconegut. I com eixa por i eixe desconeixement ens du a fer en moltes ocasions el ridícul o a fer mal, el que és pitjor, perquè també hi ha cada ritual que feia prou de mal, no? Benvingut siga el mapa interactiu dels eclipsis, com no, i benvingut, sobretot, el coneixement. Són les 7 i 14 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
0: Canviem l'estructura del programa, ja sabeu, perquè el programa dura 15 minuts menys, i comencem fent una xicoteta agenda per dir-vos que el Festival Internacional de Piano José Iturbi programa per a demà a la Sala Iturbi del Palau de la Música el concert del pianista Olivier Gardon. Interpretarà la sonata número 30 en mi major de Ludwig van Beethoven i el nocturn número 2 en re bemoll major de Chopin, això en la primera part. La segona part del concert estarà dedicada íntegra a Claude Debussy, amb diverses composicions, entre d'altres l'arxiconeguda Clar de Lluna, de la suite bergamasca. I enmig de tanta festa, si esteu per Alacant, vos recomanem passar pel MACA, el Museu d'Art Contemporani d'Alacant. Trobareu un refugi climàtic, que d'entrada només això ja és una meravella, però a més trobareu la possibilitat de descobrir exposicions ben interessants. A més de les col·leccions permanents que justifiquen la visita, com ara la d'Eusebi Sempere, que va donar a la ciutat, Arcadi Blasco, la Fundació Mediterrani, podeu visitar, per exemple, Del color en l'art, una exposició que para l'atenció en el color, deixant de banda les tensions entre matèria, percepció, emoció, llenguatge visual. La mostra no vol contar una història lineal de l'art, sinó obrir un camp de pensament. Fixeu-vos, és que sempre parlem de l'estructura, de la tècnica, però el color, que poques vegades ha sigut protagonista, quan en realitat sense ell la història de l'art es quedaria en no res. S'ha fet pública, d'altra banda, la programació del 16è Elx Jazz Festival, que celebrarà de l'1 al 3 de juliol, la setmana que ve. Arrencarà dimecres de la setmana que ve amb el percussionista Tino Di Geraldo, amb una proposta que transita entre el flamenc, el jazz i el latin jazz. Dijous actuarà Estrella Morente amb Rafael Riqueni i tancarà divendres que ve Raimundo Amador. El festival es farà en la rotonda del Parc Municipal d'Elx i les entrades ja es poden traure al Gran Teatre d'Elx. I és que l'entrada de juliol és el temps dels festivals de jazz a casa nostra. El Festival de Jazz de Peníscola celebra entre el 2 i el 5 de juliol la seva edició número 23. Ho farà al Palau de Congressos de Peníscola i amb un programa de luxe que anirem recordant al programa, entre d'altres, Michel Camilo, la Classic Jazz All Stars, que és coneguda com l'ONU del jazz, o la Jove Big Band Seda Jazz. Cada jornada ofereix dos concerts, el primer a les 7:30 i el segon a les 10:30. I ara vull dir-vos que demà a les 9:30 a la Rambleta actua Lisandro Aristimuño, músic, compositor i productor argentí, nascut a la Patagònia. Està considerat l'artista més versàtil, original i visceral de l'última dècada a Argentina. En la Rambleta farà un concert íntim que repassarà tota la seva trajectòria en el Ram Club. Ha rebut, entre d'altres, 10 premis Gardel, el premi més important musicalment parlant que hi ha a l'Argentina. Si vos acosteu a la Rambleta, trobareu música que aglutina folk argentí, rock, pop i electrònica.

0: doncs quina meravella poder conèixer demà la rambleta Lisandro Aristimuño. Ara canviem de terres i ja comença a sonar un altre ritme. Alegro, ma non troppo, podria ser veritat. Alegro, ma non troppo, és la sintonia del pretext. Eixe moment de calma o no amb el nostre company Arturo Rico. Depèn del pretext del que vulga parlar-nos. Arturo, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Reis. Així estem. Dilluns, un dilluns més, un dilluns molt calorós. Així a l'estudi no s'està gens mal.
0: Dilluns per ofegar-nos.
1: Sí, així és. I duc un nou pretext. Vinc, ara és moment... Va ser relaxat. Va ser tranquil.
0: Avui serà tranquil?
1: Sí, molt filosòfic, molt podríem dir.
0: Intens no, o sí?
1: És que no vull desvelar-ho. És una conclusió a la que tens que arribar tu al final del pretext.
0: Mira que li agrada d'ell, mira que li agrada d'ell. Fins l'últim moment no dirà de què anem a parlar.
1: Tu ja saps que el pretext és una porta oberta i l'excusa perfecta per a filosofar, per a debatre, per a parlar, per a descobrir al voltant de tot allò que ens dona absolutament la gana. O que a mi
0: és
1: em dona
0: bon
1: la gana.
0: També, és una bona definició.
1: Sí, sí, podria ser una bona definició.
0: De què parleu? Del que li dona la gana?
1: Per al web, Arturo, ho podríem posar com a sí, definició del pretext.
0: Perfecte.
1: Et vaig a confessar que esta setmana m'ha costat un poc. Més sí? d'esperar trobar el tema, sí. Un tema concret, volia atinar i... Bueno, ho he aconseguit a certa manera. Ha estat impossible atinar, però... Bueno, vaig tenir una il·luminació. I vaig dir, i sí, anem a parlar de que, del que em dóna la gana, per què anem a parlar sobre el concepte? No ho sé. Dic, volia parlar de moltes coses i dic, bueno, pues el resultat, pues parlar un poquet de tot.
0: De tot?
1: De tot, de tot, un poquet.
0: Que el programa és més curt, avui, Arturo.
1: Avui serem aixina com una versió d'ensalada estiuenca, no? Això que li vas tirant de tot, no?
0: L'ensalada de la cultura.
1: L'ensalada de la cultura, no? Un poquet del que tens allà a la nevera li ho vas tirant tot, doncs un poquet
0: sí,
1: va ser el pretext.
0: I solen eixir plats molt bons, quan fas això.
1: Ai, això és la conclusió a la que vull arribar. Això sí, no us penseu que serà el pretext sense un fil conductor i sense sentit. No, ai, això està tot ben filat.
0: Sí, perquè Arturo és un xic feiner.
1: Ho intente. Del que parlem avui és d'una cosa molt poderosa. És una cosa que és important utilitzar bé, en el moment correcte, de la manera correcta. El tema d'avui és algo que té un significat, té un ordre, que és marca personal dels nostres arrels i que té una història, també.
0: Uau!
1: Poden estar...
0: Està posant-se quasi...
1: Està mai.
0: Hitchcock.
1: Pot estar per escrit, pot estar parlat, i fins i tot es poden fer per gestos o senyals.
0: I el cos també, de vegades. Veritat?
1: Així és. I saber-ne quantes existeixen és pràcticament impossible. I, per tant, el que hem fet és una xicoteta selecció d'unes poques que ens han resultat interessants i que, a més, ens van permetre un poquet d'intensitat, que sempre ens agrada.
0: Però anem a dir de què vas a parlar-nos?
1: Anem ja en faena. Va. Avui, Reis, parlem de les paraules.
0: Caram.
1: Però bueno, d'algunes d'elles i també anem a parlar de la història que amaguen.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Que cosa... Ai, Reis, és que les paraules són molt més que una successió de lletres o de sons. Són aquestes eines amb les que construïm els nostres pensaments, expliquem les nostres emocions i també ajuden a donar-li forma a la realitat que ens envolta.
2: Per això, en la mesura en què anem degradant-les i que anem degradant el llenguatge, eixa realitat que ens envolta sembla que va...
1: Així és un desperís d'esta societat.
3: Sí.
1: És que cada paraula té una història, té un origen i té una càrrega cultural que ha anat evolucionant al llarg del temps. Mm-hmm. És que algunes naixen, poden nàixer per necessitat, altres per inspiració, moltes amb...

0: viatjat durant segles fins a arribar als nostres dies, conservant intacta la seva capacitat de descriure allò que sentim. Milers i milers d'anys. Perquè al cap i a la fi, allò que no sabem nomenar sovint també ens costa entendre-ho. I és per això que és tan important el llenguatge. Les paraules adequades poden acostar persones, crear ponts, inspirar canvis o ajudar-nos a comprendre millor el món i a nosaltres mateixos també.
1: I tant.
0: Però també poden perdre's, oblidar-se o quedar amagades en altres cultures i idiomes, esperant que algun dia algú tinga la casualitat, per casualitat o per interès, les descobrisca. Avui iniciarem un viatge a través d'algunes d'aquestes paraules extraordinàries i dels temes que amaguen. O sigui, amaguen històries, amaguen filosofies de vida, amaguen maneres diferents d'observar la realitat. Paraules que ens recorden que, de vegades, entendre un únic mot és també una manera d'entendre pues, un poc millor la condició humana.
2: C'è la notte que parla. Cosa sera. La romantica notte.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio sogno proibito.
0: I és que per iniciar este viatge hem començat amb Mina, amb Parole, Parole, que és una de les cançons més emblemàtiques de la música
1: qualsevol
0: italiana.
1: Qualsevol cosa amb Mina és bé.
0: Així és, interpretada
1: per Mina. Acabo d'utilitzar mal el llenguatge, però jo crec que m'ha entès. Perdona'm la llicència.
0: Ha quedat molt clar.
1: Sí.
0: Una cançó interpretada per Mina i Alberto Lupo i va ser publicada l'any 1972 i es presenta com un diàleg entre dues persones, una que promet, que sedueix i parla, i una altra que respon amb escepticisme. La seva lletra...
1: Respon amb informació, Arturo.
0: També. Tenia informació, no? Clar. Respon. En sentit de causa. La seva lletra gira al voltant de les paraules buides d'aquells discursos que sonen bé, però que no sempre van acompanyats dels fets.
1: Ai.
0: En més de 50 anys després, continua sent tot un clàssic atemporal que ens recorda que moltes vegades les accions tenen molt més valor que les paraules. Sí.

0: I com havíem comentat, anàvem a fer una xicoteta selecció de paraules que ens han paregut interessants, curioses. Mm-hmm. I la primera d'elles és Meraki.
1: Meraki.
0: Meraki és una paraula d'origen grec que s'utilitza per descriure allò que fem posant l'ànima, la creativitat i una part de nosaltres mateixos. És, bàsicament, treballar, crear o estimar, però això sí, fer-ho amb passió, sense limitar-se a complir sols una feina, una tasca. Quan algú cuina, per exemple, amb estima, o escriu des del cor, construeix alguna cosa amb dedicació, o es lliura plenament d'allò que fa, està actuant amb Meraki.
1: Vaig apuntar-me-la, eh?
0: A mi m'ha agradat molt quan la vaig descobrir.
1: Però m'agrada molt això del Meraki. Vull dir, s'ha de posar el fetge en allò que fa.
0: Fer les coses amb l'ànima. Una cosa que sembla en estos temps un poc complicat. I és que en els temps on vivim, que estem vivint actualment, on sovint es premia, al contrari, la rapidesa, per damunt de la qualitat i la productivitat, per damunt del significat, Meraki és ben bé una declaració d'intencions. Mm-hmm. Et recordo que no tot ha de fer-se ni a pressa ni per obligació. Que hi ha una diferència enorme entre fer una cosa i posar una part de qui som en el dia.
1: Això,
0: no?
1: Arturo, a mesura que vas complint anys, vas com assumint-ho a nivell fisiològic, saps?
0: Sí.
1: És a dir, però a més, és allò de dir, no vaig a fer coses per fer-les i a més no m'importa si no ho entens.
0: Així és.
1: Només vaig a fer allò que me faça feliç o que puga posar l'ànima, no?
0: Jo no ho trobo també en aquest procés, ho intento.
1: M'agrada molt.
0: Potser no podem controlar sempre els resultats d'això, per supost, però sí la manera com recorrem el camí. I quan actuem amb Meraki, el valor no està només en el que aconseguim, sinó també en l'empremta personal que deixem en cada gest, per menudet que siga.

0: I és que les aquestes paraules les he volgut acompanyar amb cançons que a mi em semblaven que tenien un missatge, un nexe, no? La paraula que estàvem descrivint.
1: I esta de Leiva?
0: Com si fueras a morir mañana, publicada l'any 2019 dins del seu àlbum Nuclear, és una invitació a viure amb intensitat, a estimar sense reserves i a no deixar per a demà allò que realment importa. I és precisament així on pense jo que connecta amb el concepte de Meraki.
1: Totalment.
0: Perquè fer les coses com si cada moment comptara, implicar-se de veritat en les relacions, en els projectes i en la vida mateixa...
1: Això és Meraki.
0: És Meraki. Ha de ser el més important. Perquè Meraki no parla de fer més, sinó de fer-ho millor. Com hem comentat, de posar el cor en tot allò que fem i com si no haguera una altra oportunitat per demostrar-ho.

0: Ho estem escoltant de fons. La següent paraula és saudades. Se n'anem a Portugal.
1: Saudades. Això voldria jo.
0: Ah, jo també. No estàvem mal allà en l'Algarve, prenent un poquet el sol. Saudade, procedent del portuguès, és un terme que parla de la nostàlgia, però parla d'una manera molt més profunda. És l'enyorança d'alguna cosa o d'algú que ja no està, però va continuar molt viu dins de nosaltres. Pot ser una persona, no pot ser un lloc, però... o una etapa de la vida. O fins i tot, imagina't, un moment que sabem que no va tornar. Mm-hmm. La particularitat de saudade és que barreja tristesa i gratitud. El que està fent és contant el que fa mal perquè s'ha acabat, però que també ens recorda la sort d'haver-ho viscut.
1: Sí.
0: En una societat obsessionada a mirar sempre cap avant, aquest terme, saudade, ens convida a reconciliar-nos amb la memòria, a entendre que no tot allò que deixem enrere ha de ser oblidat. Hi ha experiències que continuem construint-nos encara que ja no formem part del nostre present. I sentir saudade no significa quedar-se atrapat en el passat, sinó reconèixer que hi ha records que mereixen ser conservats. Perquè a la fi poden explicar també qui som, no?
1: Mm-hmm. A més, em fa l'efecte que saudade, sense saber massa portuguès, vull dir, no res, també té com en eixa gratitud que tu deies, és a dir, no és un terme ploró, sinó és un terme que te fa sentir a gust.
0: Efectivament, a mi se record.
1: Amb allò que ja no tens, no?
0: Efectivament, és a gust, a mi se record, no? A mi se nostàlgia del que ja no tens.
1: Amb eixa part de la teua vida que ja no pots recuperar, però que t'ha dut al punt en el que estàs ara.
0: Efectivament, i és que totes aquestes coses també són la suma de totes elles. És el que ens fa com a aquestes persones, els jocs, els instants. És el que ens fa nosaltres, com som ara, i ens ajuda també a viure la nostra vida. I ja ho comentàvem fora de micro. Vam tancar el programa de dilluns passat amb Maro i Wii.
1: Sí, també era la recomanació de Santi.
0: De Santi, també tenia ganes de posar una cançó de Maro al pretext, de Saudade, Saudade. I aquesta cançó va ser publicada el 2022 i va representar a Portugal en el Festival d'Eurovisió celebrat a Torí. Aquesta és una versió que fa...
1: És molt bonica per ser d'Eurovisió, eh?
0: Aquesta és una versió que fa en Avinyó i ho fa en artistes com Silvia Pérez Cruz, Rita Palles... Una quantitat d'artistes meravellosa, amb els guitarristes, amb els que després va fer aquestes sessions de trio, que és meravellós. Està escrita per la mateixa Maro, junt amb John Blanda, i naix d'aquest sentiment, d'un sentiment que personal d'enyorança cap a persones estimades que ja no formen part, no?, del teu dia a dia. I, bueno, més que una cançó sobre la tristesa, és una celebració dels vincles que deixen empremta, fins i tot quan només ens queda el record.

0: Ara un terme japonès. Anem a parlar del sundoku. Una paraula...
1: Amena, eh?
0: Amena. Sundoku. Que no el sudoku. Són paraules que descriuen costums tan específiques que semblen impossibles de traduir amb una sola paraula. Anem a intentar-ho. Sundoku és una d'elles. És un terme japonès que fa referència a l'hàbit de... Jo és que em sent molt identificat, però això l'he posat. A l'hàbit de comprar llibres. Però comprar llibres per acumular-los a casa i deixar-los pendents de lectura.
1: Jo en tinc uns quants, així.
0: Jo vaig a tindre que començar a llevar-me mobles i convertir-los en llibres, perquè és impossible.
1: Et recomana que no ho facis.
0: És impossible, vaig tenir aquest procés. No sé si ja en marxa enrere ja. Junt de ser una paraula negativa, forma part de la cultura japonesa des de finals del segle XIX. I el que fa és descriure una realitat que molts lectors reconeixen immediatament. Aquella pila de llibres que espera pacientment a la tauleta de nit, sí, a una prestatgeria o en qualsevol racó de casa.
1: Que no has tingut temps, que has de llegir altres coses precises abans i dius, no, però això m'has deixat, això són els que m'he de llegir tranquil·lament.
0: Efectivament.
1: I ja tinc la pila de l'estiu.
0: I és que dins del sundoku, cada llibre que encara no hem llegit, el que representa és una possibilitat, una conversa futura, una història per descobrir o una idea que algun dia podria canviar, fins i tot la nostra manera de veure el món.
1: És cert, no ho havia pensat, això.
0: Així que, mira, en este món tan d'immediatesa i de consum ràpid de continguts, mira, tindre aquesta pila de llibres pendents amb a saber què ens deparen aquestes històries, doncs és una manera bonica d'entendre una bona filosofia.
1: La música no és japonesa, no?
0: No, la música és Lana del Rey.
1: Sí, i això?
0: Cançó publicada l'any 2012 dins de l'àlbum Born to Die, amb la seva característica barreja de romanticisme, excessos i referències literàries i cinematogràfiques. El que estava fent Lana del Rey és construir un univers ple d'imatges, d'històries, que conviden a ser interpretades una vegada i una altra. Ja s'hi trobem una connexió amb el sundoku, perquè sí, tantes llibres que encara no hem llegit, com les cançons que mereixen ser escoltades amb atenció, el que estan és representant experiències que ens esperen. Perquè hi ha obres...
1: I que a saber com ens marcaran.
0: Efectivament, no? Perquè hi ha obres que consumim de pressa. Però també hi ha altres que guardem per al moment adequat, sabent que algun dia ens revelaran tot allò que tenen per contar-nos.

0: ràpidament. Tornem a Grècia. Els antics grecs tenien diverses paraules per a parlar del temps.
1: Aquesta m'agrada molt.
0: Una d'elles era cronos, el temps que podem mesurar amb un rellotge o amb un calendari. Però atenció, que és la que volem parlar ara. Hi havia una altra molt diferent. Anem a parlar de kairos.
1: Kairos.
0: Kairos.
1: Kairos.
0: Hi ha una paraula que feia referència al moment exacte i oportú en què alguna cosa ha de passar. No parla de quantitat de temps, sinó de qualitat. I és aquell instant únic en què una decisió, una trobada o una oportunitat troben el seu lloc perfecte.
1: Bueno, quan te passa allò que dius, és que a més era tot perfecte, perquè la posta de sol, això és kairos.
0: Efectivament, és el moment adequat.
1: Encertes en el temps, no?
0: És, ni abans ni després.
1: Efectivament.
0: Ara, continua sent que kairos continua sent una paraula tan actual, perquè vivim obsessionats amb els terminis, amb la planificació i amb la necessitat de controlar-ho tot. Però hi ha coses que no entenen de calendaris.
1: Efectivament.
0: Les grans decisions, els canvis importants o les persones que marquen la nostra vida moltes vegades solen aparèixer quan no està planificat.
1: Efectivament.
0: I si està planificat, jo crec que perd gran part del sentit. Kairos ens recorda que no tot depèn de la velocitat ni de la pressa. De vegades la saviesa consisteix en saber esperar i reconèixer quan arriba el moment correcte per actuar.
2: Necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad.
0: I breument, què acompanya este kairos?
1: Qué bonic.
0: El lugar correcto de Natalia Lafourcade. 2022, dins de l'àlbum De todas las flores. Lafourcade reflexiona sobre estos procesos vitals, les pèrdues, els canvis i la necessitat de trobar el nostre espai en el món. I precisament és així on connecta amb el concepte de kairos. La cançó parla d'arribar al lloc correcte, però també al moment correcte.
2: Para caminar y el lugar correcto.
3: Hola, tío.
4: Nico, ¿sueles escaparte? Oh.

0: I la següent paraula es donava...
1: Anem a New Orleans.
0: Has vist el pretext perfecte? Seguim al Japó. Però esta paraula que anem a parlar ara es donava el pretext perfecte per a parlar un poc de cinema. La paraula és komorebi.
1: Komorebi.
0: Komorebi, sí. I és el cas, esta paraula és un terme japonès que fa referència a la llum del sol quan travessa les branques i les fulles dels arbres.
1: Els japonesos, clar, com és de complicat i se...
0: És que és...
1: En una paraula diuen el que nosaltres, no sé, fem un curt.
0: És increïble, no és simplement un fenomen natural, és la capacitat de parar atenció, és a dir, parar-se, sí. Mirar, i sa cosa que de normal pot passar desapercebuda si no mires cap a dalt, no? Mm-hmm. Els japonesos, amb la seva tradicional sensibilitat cap a la natura i els moments efímers, van sentir la necessitat de posar nom a esta escena quotidiana que combina llum, ombra i moviment. I, per exemple, esta escena la podem veure perfectament al cinema japonès. En la pel·lícula que estàvem escoltant al principi, el tràiler era Perfect Days, dirigida per Wim Wenders i estrenada l'any 2023. Va estar molt premiada Koji Yakusho, que va ser nominat a l'Oscar. També, o sea, la pel·lícula va estar nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula internacional i ell, si no m'equivoque, va guanyar un premi a Cannes. És una pel·lícula que on este concepte, el komorebi, està totalment plasmat, perquè el que està descrivint és esa llum que es filtra i és el que fa Hirayama, que és el personatge principal, on la seva vida està formada per rutines aparentment ordinàries, però que ell sempre fa fotos als arbres i a esa llum.
1: Que bonic, que bonic.

0: Que bonic, Antonio Font.
1: Has vist? S'apropem un poquet més.
0: Sí, sí.
1: Per acomiadar este pretext. És que i així amb Antonio Font arribem al final d'este recorregut per les paraules. Paraules podríem dir que són molt més que paraules. Com Orevi, Kairos, Saudade, Meraki o Sundoku ens han recordat que cada idioma guarda una manera particular d'entendre la vida, de mirar el temps, de recordar, de mirar cap a la bellesa o fins i tot de mirar o entendre el coneixement.
0: Te puc dir una paraula?
1: Per supost que sí.
0: Que jo haguera posat en la tria.
1: Quina?
0: Però perquè és una que me... Ubuntu.
1: Ubuntu.
0: És d'una tradició filosòfica africana, mm-hmm, de Kènia, si no m'equivoque, perquè estic parlant de memòria, i més o menys ve a dir jo sóc perquè nosaltres som. És mirar el món, sentir-te món, mm, perquè eres part dels altres, mm, no? I així, quan mires la natura, quan mires animals, o quan, per exemple, en el treball, tu eres perquè nosaltres som. Jo sóc perquè nosaltres som, clar, no? O, a la família igual, en el grup d'amics, mm, igual. És una manera molt bonica d'anar pel món.
1: Que bonic, i quanta falta fa, no?
0: I n'hi ha una en valencià, ja que és dir, tornem a casa, que és regomello, perdoneu-me. Saps allò de... El regomello és allò que no me deixa... Que no me deixa viure, que he de parlar, he de dir la meua, no?
1: És que no s'acabaria este pretext mai, eh?
0: Bé, tenim ahí... És de veres, té raó.
1: Qui sap si tornem a fer-ne una al voltant de les paraules.
0: Sí,
1: però és que són molt importants. Ens ajuden a portar nom a tot allò que sentim i també a comprendre un poquet millor el món. Així que ja sabeu, el llenguatge no només serveix per a comunicar-nos, sinó també és una forma de descobrir qui som, també tot el que ens envolta. Així que no sol, jo me'n vaig, Brais.
0: I jo també, perquè arriba el bàsquet. El Barcelona-València es celebra en 15 minuts, així acaba.

0: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
1: Hola, com estan? Un minut passat de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio. És dilluns, és 22 de juny, un dia en el que tornem a veure el mercat immobiliari que avança de manera imparable a Espanya. El mes d'abril es van signar més de 40.000 hipoteques sobre vivendes, encadenant 22 mesos consecutius de pujades i registrant, atenció, la major dada per a este mes de l'any des del 2010. Ara bé, aquestes són xifres respecte al 2025. Com reacciona el mercat enguany en este 2026? Va augmentar també el nombre d'hipoteques respecte al mes de març? Ho analitzarem en el programa. Però, clar, després de l'esforç de tot l'any, arriba el moment de desconnectar i és que les vacances d'estiu s'han convertit en una prioritat ineludible. Ni més ni menys que el 90% dels espanyols planeja fer una escapada en els pròxims mesos amb el turisme nacional i la costa mediterrània, la costa valenciana, com a destinacions favorites per a esta temporada. Això sí, el viatger actual és molt més reflexiu i per a combatre la inflació i estirar el pressupost, més de la meitat reduirà la seva estada solament a una setmana o menys i molts traslladaran els seus dies de vacances al mes de setembre per evitar així els preus de la temporada alta. I en turisme també hi ha espai per a la innovació. Avui, en concret, ens anem a centrar en el món de la intel·ligència artificial. I és que la nostra comunitat està en un procés per a posicionar-se com a un referent en el sector. Fins i tot, la Comissió Europea ha destacat l'esforç de les empreses de la Comunitat Valenciana per adoptar la intel·ligència artificial en este últim any. En el programa coneixem Indie AI Connect, un consorci sense ànim de lucre que ajuda a la digitalització de les pimes i també de l'administració pública valenciana. Tot això de 6 minuts, però a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem setmana, comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada.
2: Hola Javi, molt bona vesprada. Si estem arrencant setmana, un nou dilluns i ho iniciem fent un breu repàs al mercat de les hipoteques.
1: El mercat de la vivenda continua imparable. Al mes d'abril, el número d'hipoteques sobre vivendes en Espanya va créixer un 2,3% interanual fins a aconseguir els 40.010 préstecs, registrant la seva major xifra per a este mes des de l'any 2010 i encadenant 22 mesos de pujades. No obstant això, en la comparativa mensual respecte al mes de març, la signatura d'aquestes hipoteques va experimentar un retrocés del 14,3% i el capital prestat va disminuir també un 14,6%, sembla que el mercat comença a gelar-se, Arturo.
2: Així és, Javi, és que el tipus d'interès mitjà es va situar en el 2,90% amb un termini d'amortització al voltant dels 25 anys, acumulant així 15 mesos consecutius per davall del 3%. L'import mitjà dels crèdits va augmentar en més d'un 11 interanual fins als 173.330.

0: Seguim i ens centrem de nou amb la nostra economia. Ja estem en estiu i les vacances en esta temporada es consoliden com una prioritat ineludible en tot el territori. L'informe Observatur per a l'estiu de l'any 2026 per enguany revela que el 89% de la població planeja realitzar alguna escapada i el 74% ja ho té decidit, sí que la farà. No obstant això, els viatgers mostren un perfil més reflexiu, més exigent, adaptant els seus hàbits per a optimitzar els recursos sense renunciar, això sí, al descans.
1: Així és, Javi, per a mitigar l'impacte econòmic de la guerra, el 53% dels enquestats reduirà les seues estades a una setmana o menys, promovent una gradual flexibilització dels patrons tradicionals de viatjar. El pressupost mitjà s'estabilitzarà en els 737 euros per persona. I així s'observa una redistribució de les dates d'eixida cap al mes de setembre, una opció triada especialment per a les persones de major edat per a evitar així la temporada alta i també controlar la despesa de manera més eficient.
0: En aquest aspecte, Espanya torna a posicionar-se com el destí principal per al 65% dels enquestats. En este mapa nacional, la costa andalusa, el nord peninsular, els arxipiélags i la costa mediterrània, on la Comunitat Valenciana destaca un any més com un dels pols d'atracció turística, lideren les previsions davant del 35% dels viatgers que optarà per desplaçar-se a l'estranger.
1: I continuem amb el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui. L'economia espanyola va registrar un sòlid dinamisme al mes d'abril, un dinamisme impulsat per l'avanç conjunt de la indústria i del sector serveis. La xifra de negocis de la indústria es va disparar en més d'un 11% en comparació amb el mateix mes de l'any 2025, la qual cosa representa la seva major pujada des d'abril de 2024, acumulant així dos mesos consecutius a l'alça. Per la seva part, el sector serveis va incrementar la seva facturació en un 7,5% interanual, encadenant 25 mesos de taxes positives, Javi.
0: El repunt industrial va estar liderat per les coqueries i el refinament del petroli i la fabricació d'equips informàtics, mentre que el cuir i el calçat van patir la major recaiguda. En el sector serveis, el comerç va destacar amb un increment en les seues vendes del 8% i les activitats enquadrades en altres serveis van créixer quasi un 7% respecte al mateix exercici anterior.
1: En la comparativa mensual respecte a març i eliminant els efectes estacionals, la indústria va mantindre la seva tendència expansiva en pujar quasi un 1%, acumulant 3 mesos de millores gràcies a l'empenyiment de l'energia. En contrast, la facturació dels serveis va experimentar un lleuger retrocés mensual, encara que l'ocupació en este sector va continuar amb la seva ratxa de creixement ininterromput des de l'any 2021 en augmentar un 1,2% interanual.
2: Demà serà notícia.
0: 7 minuts que falten per a les 4 de la vesprada i ja saben, estem començant la setmana, per tant tenim per davant un fum d'actes que segur que ens comenta Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
3: Bona vesprada, company.
0: Bona vesprada.
3: Comença la setmana i ja estem parlant de dimarts. Per exemple, demà, 23 de juny, cal recordar que serà el Dia Internacional de la Dona en l'Enginyeria. I és que entre el 25 i el 30% és la presència que n'hi ha, depenent del país.
0: Sí. O sea,
3: en carreres que coneixem com STEM. STEM fa referència a les carreres de ciències, de tecnologies, d'enginyeria o de matemàtiques. I és que resulta que, per exemple, en qüestions d'informàtica o telecos, el percentatge baixa, està entre el 20 o el 25%, però sí que és favorable en les ciències de la salut, tot el que té que veure en biologia, biotecnologia, ahí arriben al 60%. Aleshores, la idea per a celebrar aquesta data és reivindicar que n'hi hagi més dones, o sigui, més presència de dones en aquest tipus de carreres científiques. Aleshores, cal reivindicar-ho.
0: Exacte.
3: I demà mateix, per exemple, demà mateix n'hi ha una jornada a València que baix el títol de 25 anys de diferència, però amb una mateixa vocació, per a celebrar l'evolució de la dona en la enginyeria. Una jornada que tindrà lloc a València on hi haurà molta presència de dones professionals. També n'hi haurà una jornada que té a veure en el que estàveu raonant fa un segonet en matèria de turisme, per a parlar sobre sostenibilitat social del turisme. Serà demà al Palau de Congressos i és una jornada que tindrà la seua rèplica, per exemple, el dia 25 a Castelló i el dia 26 a Alacant. Si parlem en clau global ja, per exemple, tindrem, sí que podem fer una comparativa. Serà
0: sí?
3: com quasi paregut a l'estat o al moment en el que està el Mundial de Futbol, perquè demà coneixerem el PMI manufacturer i de serveis tant de l'eurozona com de països concrets com Alemanya, Regne Unit o Estats Units. Volem un poquet qui està a la davantera, no?
0: Exacte, sí, farem aquesta classificació, en efecte.
3: Podem veure aquesta classificació i fer comparatives de la fortalesa de les diferents economies. Encara que ja t'avance, o m'imagine que suposaràs que tant Alemanya com Regne Unit i Estats Units igual no hi són guanyadores.
0: Igual no, igual no, sobretot igual no. Si tenim en compte les últimes xifres, però en fi.
3: Aixina és, aixina és. Revisant l'IBEX, continua aquesta tendència alcista, que n'hi havia especialistes ja este matí que parlaven de llavors si veiem un IBEX que arribara als 20.000 punts.
0: Correcte.
3: De moment estem en 19.530, un creixement...
0: Sí, però record, també, les coses consiguen.
3: També, sí, ja que també donar-li la importància que té.
0: Exacte.
3: I un creixement a dia d'avui d'un 0,8%. Uh-huh. El barril de Brent, que a la contra continua la seua desescalada, i el podem trobar ara a $77,9 el barril, i és una caiguda que suposa el 3,30%. El que sí que està a l'alça i convé ser prudents és l'Euríbor a l'hora de signar hipoteques. Està ja a 2,80 i també n'hi ha especialistes que avui ja parlaven de que el podien trobar a final de mes en 2,90. Aleshores, cal ser prudents a l'hora de signar hipoteques i revisar molt bé aquesta lletra xicoteta.
0: En efecte.
3: És el que vos puc avançar de cara a demà.
0: Com evoluciona aquest Euríbor durant este mes. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem.
3: A vosaltres. Adéu. Bona vesprada. Adéu.
0: I avui dilluns també fan programes com parts de la vesprada de punta, amb Ximo Rovira i Camacuán, que
4: el tenim aquí. Avui dilluns especialment, o sigui, perquè celebrem...
0: També han volgut fer programa, és que és aixina. Sí, són aixina,
4: som aixina. Ens encanta compartir amb vosaltres en la ràdio i ara, de seguida, després de les notícies, arranca esta setmana de Sant Joan en la vesprada de punt, parlant de salut. Avui el millor consell de salut que podem donar en general al personal és aquella valenciana frase de ves per l'ombra. Fa moltíssima calor. Sí. Però bueno, parlant més seriosament, quina seria la millor medicina? La millor classe de medicina? El millor malalt? El que no malaltís. No? La medicina la preventiva. I dins de la medicina preventiva, molt bé, l'exercici físic, l'exercici de força, el cardio combinat, està demostrat que és millor que qualsevol pindoleta, que qualsevol tractament, és un segur de salut. Ho prova la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, que diu que l'exercici físic ajuda a reduir el risc de càncer en un 30%. No hi ha altra medicina que aconseguisca... Sí, estem parlant de càncers d'endometri, de vejiga, d'estómac, etc., també de mama. En aquest sentit, la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia de la Universitat Jaume I ha desenvolupat un estudi en el qual... encara més i col·laborant en la Societat Espanyola d'Oncologia, parla de que l'exercici és determinant també la curació de les dones que pateixen càncer de mama. Fer exercici físic i fer-lo en companyia, fer comboi, és salut i és millorar en el procés de superar un càncer. Més coses. Ens anirem a un d'aquells merenderos de la Malvarrosa. Ens anirem als anys 50. Aquesta estampa de la façana marinera. I 75 anys després, un d'aixos xiringuitos, un d'aixos merenderos, l'Alegria de la Huerta, torna a obrir en tercera generació. Quin ja no és el que era.
0: No,
4: les clotxinetes i les petxinetes. Ara te pots fer un calamar i un bon cepionet i de molta categoria. Bueno, pues avui, de la mà de Vicent Gil, parlem en la tercera generació de la gent de l'Alegria de la Huerta. Uh-huh. Ella és també l'Alegria de la Huerta. Carme Juan, ens porta cançons dedicades a les històries al voltant de les fogueres de Sant Joan.
0: Quina
4: la màgia al voltant de Sant Joan. I farà una interpretació sorprenent.
0: Anem a deixar-ho ahí. Sorprenent.
4: Vaig a fer un spoiler.
0: Vale, va.
4: Va a versionar... a Bertín Osborne.
0: Ox. Compte en això, eh? Compte en això.
4: Te queda el cos.
0: Jo ja tinc ganes d'escoltar-ho. Ja tinc ganes d'escoltar-ho. Tot això i tots els detalls de les festes de Sant Joan que vos esperen en la vesprada a punt, que ara comencen uns minutets. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
1: Tornarem demà, com sempre, Javi, a les 3:30 a la vesprada.
0: Bona vesprada. Adéu.
1: Adéu.
5: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio DA. Cadena de Valor. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A. Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
6: A. Ràdio.
7: La Dixi!
8: Però què diu?
7: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
9: Quina ironia, quina cunyata!
7: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
10: Queda clar?
7: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
9: Ah, vale.
7: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
11: Home, pues clar.
7: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
12: Ah, ara ho he entès.
7: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
13: Efectivament.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
6: A punt ràdio. Som A punt.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7. De tu a
4: tu. Dilluns i 22 de juny, últim dia de col·le i una setmana per encetar amb moltes coses que contar. Què tal, Gemma? Bona vesprada.
14: Bona vesprada, setmana de Sant Joan. Així que estrenem avui 3 hores de ràdio, de bona ràdio, per davant, dedicades, entre altres coses, a les fogueres de Sant Joan. La vesprada de punt, anem allà!
2: Així comença La Vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Les 4 i 9, benvingudes, benvinguts. Arrenquem esta vesprada de pont i aquest estiu que acabem d'estrenar. Arriba, ja vegeu, amb un dilluns amb màxim d'aquest episodi de calor. Pic d'aquest episodi de calor que encara continuarà actiu, atenció, fins a dimecres. Les temperatures ja són de ple estiu, per damunt dels 30 graus en les comarques litorals i dels 36 en amunt a l'interior de València i Alacant, també a l'interior de Castelló. Els companys de Servicis Informatius donaven report de 39 graus a Sorita del Maestrat, ni més ni menys. Això ha fet que AEMET hagi activat avís groc al nord de la província de València. Atenció generalitzada en la resta del territori perquè és un episodi de calor intens. Alguns municipis d'interior poden arribar als 40 graus al llarg del dia, no seria d'estranyar. Esta nit al litoral i prelitoral costarà dormir. La temperatura, atenció, no baixarà dels 25 graus.
1: Refresquem-nos amb la ràdio i els bons continguts, com el que tenim a continuació, la quantitat, la evidència científica que hi ha i les investigacions arreu del món continuen provant, i cada vegada de manera més robusta i inequívoca, que l'exercici físic, especialment el de força, està relacionat amb una salut òptima. Estem o no? Però també en la prevenció de malalties com el càncer. Segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, suposa una reducció del 30%, el 30% del risc en càncer de mama, vejiga, endometri o estómac. Uns beneficis que s'ha provat que són determinants en dones que estan en procés de superar un càncer.
0: I a les 6 i 10 ens donarà més detalls Eladio Collado, que és el responsable de la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia de la Universitat Jaume I de Castelló. Responsables, com dic, d'este estudi. Coneixerem el testimoni en primera persona de Carmen, una d'aquestes dones que estan en el procés de superar el càncer, i ens explicarà també com l'exercici físic en companyia, el comboi, ajuda i de quina manera a superar la malaltia. I ens animarà, sense dubte, a superar la malaltia amb bona actitud i activitat física. En el temps que dediquem al bon menjar, Vicent Gil ens convida a fer un viatge en la memòria i ens trasllada a aquells mítics merenderos de la platja de la Malvarrosa. Un dels més estimats, l'Alegria de la Huerta. No sentim parlar d'este merendero, el restaurant, amb una tradició de més de 75 anys vinculada a la vida marinera del barri. Ara se renova de la mà de la tercera generació.